0: amb Aitana a la convocatòria. En bàsquet ACB, el Joventut de Badalona Unicaja se suspèn perquè ha fallat el marcador. La Penya ha demanat perdó. El Girona guanya el Saragossa i el Lleida ha perdut a Burgos.
1: Pel que fa al temps, diumenge més fresc, el Pirineu amb boira baixa a cotes altes. Algunes pluges de matinada amb tempestes o al matí d'hora. Cota de neu alta, uns 2.600 metres, ennuvolat i clarianes a Girona i Barcelona.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on es troben retinguts, comencen una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí, Saif Aboukeshek, i el brasiler Thiago Ávila. Els seus representants han denunciat que han estat maltractats pels seus captors. Pau Pérez, un dels activistes que viatjava a la flotilla, ha denunciat així la intervenció israeliana en declaracions a 3CAT Info.
3: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
1: En el cas de l'espanyol Saif Aboukeshek, que també té la nacionalitat sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja va alliberar Israel. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
4: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
1: I al centre de Barcelona, simpatitzants pro-palestins s'han manifestat enfront de la seu de la Comissió Europea per exigir l'alliberament dels dos activistes detinguts. La dona del barceloní Saif Aboukeshek ha expressat la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
5: Mi hija tenía su cumpleaños ayer y estaba esperando una llamada de su padre y está preguntando dónde está Saif, por qué no está llamando. En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
1: Alguns dels activistes catalans de la flotilla han començat a tornar cap a Catalunya en les últimes hores. Alguns fins i tot han participat en la mobilització.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: L'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels a la importació de cotxes europeus, que perjudica sobretot la indústria alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
6: Fa tot just dos mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
7: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
6: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
8: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
6: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya i que ara només són 5.000, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
1: El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat que les amenaces de Donald Trump contra l'illa caribenya han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el president nord-americà hagi insinuat que prendrà el control del país quan hagi acabat amb la guerra de l'Iran. En un missatge a la xarxa X, Díaz-Canel ha fet una crida a la comunitat internacional perquè en prengui nota i decideixi si permetrà que això passi. Trump ha aprofitat un sopar privat a Florida per tornar a amenaçar Cuba, hores després d'haver ampliat les sancions per bloquejar els actius dels Estats Units a qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana.
8: Ell és originari d'un lloc anomenat Cuba, que prendrem gairebé immediatament. Cuba té problemes, però primer acabarem una cosa. M'agrada acabar la feina. Quan tornem de l'Iran, farem que el portaavions Abraham Lincoln, el més gran del món, es pari a 100 metres de la costa i ells diran: moltes gràcies, ens rendim.
1: I a l'Iran, el número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers ha dit que la pilota és al camp dels Estats Units una vegada Donald Trump va rebutjar l'última proposta de pau de Teheran. Aquest alt càrrec ha assegurat que la Casa Blanca ha d'escollir entre la via diplomàtica o la guerra. Hores abans, un altre responsable del règim ha jutjat probable que es reprengui el conflicte armat amb els Estats Units. El Comitè Noruec del Nobel ha demanat a l'Iran que alliberi immediatament per motius de salut l'activista Narges Mohammadi, guardonada el 2023 per la seva campanya en favor dels drets de les dones i l'abolició de la pena de mort. Mohammadi, a qui sentim de fons, porta 4 mesos a la presó per una condemna de més de 7 anys, però l'han traslladada a un hospital a causa d'una crisi cardíaca i un empitjorament general del seu estat. L'activista ha passat dècades empresonada en diverses etapes i ha anat arrossegant greus problemes de salut. En una entrevista a l'agència Reuters, el cap del comitè del Nobel ha demanat que sigui alliberada perquè pugui atendre el seu equip mèdic. El responsable ha volgut deixar clar que la vida de Narges Mohammadi està en mans de l'Iran. Les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran ja han provocat el tancament d'una empresa. Es tracta de l'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, que ha fet fallida i aquest dissabte ha deixat d'operar. Ja feia temps que aquesta companyia arrossegava problemes econòmics i l'elevat preu del querosè ha estat la gota que ha fet vessar el got. Spirit Airlines s'ha convertit així en la primera víctima a escala industrial del conflicte a l'Orient Mitjà. No ha pogut assumir l'increment de costos provocat per l'encariment del combustible pel tancament de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca havia proposat un pla de rescat de la companyia, però la reunió del Consell d'Administració va acabar sense acord. Spirit Airlines tenia programats més de 4.000 vols durant la primera quinzena de maig. El tancament ha deixat a terra 800.000 passatgers i la pèrdua de milers de llocs de treball.
2: 3CAT Info.
1: A Catalunya, els Mossos han detingut un home aquest dissabte al migdia com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Una trucada al telèfon d'emergència 112 alerta la policia que un home havia ferit una dona amb una arma blanca i havia fugit del lloc dels fets. Finalment, la dona ha mort i el presumpte homicidi ha estat localitzat i també detingut. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. El cas, que es troba sota secret de les actuacions, es continua investigant. L'Ajuntament d'Esplugues ha condemnat els fets, ha traslladat el condol a la família i ha reiterat el seu rebuig a qualsevol forma de violència. El consistori ha declarat 2 dies de dol oficial i ha convocat la ciutadania dilluns a les 6 de la tarda per condemnar la mort violenta. Aquest dissabte, bona part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta per una incidència tècnica. Sí que s'han pogut comprar medicaments sense recepta. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone, que porta el sistema informàtic a les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i no s'ha resolt del tot fins a les 11 de la nit. Trànsit demana prudència als 280.000 conductors que aquest diumenge tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona després d'aquest cap de setmana llarg de l'1 de maig, en el que portem d'any han mort 34 persones en accidents a les carreteres catalanes, 15 de les quals eren motoristes. L'última, aquest mateix dissabte, quan un motorista ha mort en un xoc frontal amb un turisme al Brull, a Osona. Els dos vehicles han topat a la carretera BV-5301, per causes que s'investiguen. Tenint en compte que gairebé la meitat de les víctimes són motoristes, l'associació Stop Accident reclama que es facin més campanyes dirigides a aquest col·lectiu. Carlos Amoretti és el portaveu de l'entitat a Catalunya i en parla en declaracions a 3Cat Info.
9: En lloc de fer una campanya molt gran i estrepitosament cara, pot fer petites campanyes per anar conscienciant aquests sectors més vulnerables. I mica en mica, pues, a la gent li va entrant, no? Li va entrant per la idea de que, clar, pues, si agafo la moto, tinc que anar molt de cuidado. Però si no fem aquestes campanyes de conscienciació, pues, clar, la gent no li entra.
1: Amoretti recorda que el factor humà està al darrere de la majoria d'accidents i és que la causa d'un 96% dels accidents mortals són distraccions, l'excés de velocitat i el consum d'alcohol. Per això reclama als conductors que no cometin imprudències al volant.
9: Moltíssimes vegades està la distracció del mòbil. Jo quan vaig pel carrer i veig una persona, que veig un cotxe que està saltant les línies, dic segur que està mirant el mòbil i efectivament està enviant whatsapps amb el mòbil a 100 per hora.
1: Aquest diumenge el volum de cotxes es concentrarà a partir de les 12 del migdia i fins a la mitjanit.
10: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
11: Catalunya migdia.
12: Que són les xifres, bon dia.
11: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: I en aquest informatiu també sentirem les famílies
12: de burocràcia i les hores extres que compren.
11: Parem atenció a tots els fronts informatius.
13: Sí, tindrà l'encàrrec.
10: A 2:43 els esports.
11: D'aquí.
14: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
11: I de la resta del món.
12: Fins a la cimera internacional que serà.
11: Faci el temps que faci.
15: Més aviat sol i una petita interrupció.
11: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana.
1: Obrim àrea de servei.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
16: Dia marcat avui també aquest diumenge, aquest primer cap de setmana del mes de maig, pels núvols. Núvols abundants a bona part del país, més gruixuts, més hores tapant el cel a ponent, comarques del Pirineu, Lleida, interior Tarragona, i en canvi, més esqueixats, estones deixant pas a clarianes, ullades de sol, a moltes àrees de Girona, Barcelona, potser també en punts de la Costa Daurada o Camp de Tarragona. A la Catalunya central més hi ha núvols i destaquem també que amb aquesta pertorbació que tenim, que no és de primera categoria, no és cap llevantada, hi ha molta humitat a les muntanyes, baixa una mica la temperatura al Pirineu, hi haurà força boira baixa, mala visibilitat a cotes altes a l'interior, especialment Pirineu, Prepirineu i potser també cap a la zona dels ports o al Montsec. Bé, tongades de xàfecs i alguna tempesta de matinada, al llarg del matí potser afluixen una mica, migdia, tarda, amb una mica de pausa a bona part de l'oest i del nord del país, ja diem que bona part de l'est, Girona, Barcelona, cap a la costa, prelitoral, en principi no hi ha de ploure, però es poden reactivar les precipitacions, pluges i localment alguna tempesta, novament al vespre o la nit d'aquest diumenge, i a més dilluns i dimarts també s'acosta una bossa d'aire fred des del Cantàbric, podrà ploure més fort amb tempestes, pedra o calamarsa a les comarques gironines, al voltant del Montseny i també al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre.
2: Trescat Info. Trescat Info.
1: L'Agència Europea del Medi Ambient assegura que anualment moren de forma prematura 16.000 persones a causa de la contaminació acústica a tota Europa. A Catalunya, a més, cada any es detecten 134 casos de malalts d'isquèmia, una afecció directament relacionada amb el soroll que pot afectar seriosament el cervell o el cor. Davant aquesta realitat, els experts reunits aquesta setmana al Congrés Acústicat a Barcelona han demanat que les polítiques de reducció del soroll integrin també les de la contaminació de l'aire. Jaume Fons, doctor en Biologia de la UAB, aposta per fer intervencions combinades amb l'objectiu d'apreciar els canvis acústics.
17: Si considerem la política del transport i mirem a la vegada la qualitat d'aire i el soroll, és un benefici per a tots. I a més, si amb això integrem el disseny del verd urbà, aconseguim realment un multiplicar els beneficis amb les polítiques que anem fent sectorials.
1: Històricament, els planejaments urbanístics han menys tingut els efectes nocius del soroll en la salut. Ara hi ha evidències científiques que la contaminació acústica emmalalteix i pot causar la mort. I per això la Unió Europea obliga a fer mapes estratègics en ciutats de més de 100.000 habitants. El govern i els experts avisen que la intel·ligència artificial està deixant sense feina algunes persones a Catalunya. De fet, fa uns dies el conseller d'Empresa, Miquel Samper, va destacar que un dels motius de l'increment de la taxa d'atur al primer trimestre de l'any és l'aplicació al mercat de treball de la IA. Segons els últims estudis, un 10% de les feines que ara fan els humans les assumirà la intel·ligència artificial. En declaracions a 3CAT Info, Desiree Gómez, analista del Centre d'Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya, exposa els sectors que es veuran afectats.
13: Sector administratiu, sector comptable, sector de seguretat. També, tot i que sembli paradoxal, hi ha una preocupació pel tema de tot el que és programació informàtica.
1: I una mostra que la intel·ligència artificial arriba a tots els àmbits és la decisió de l'Acadèmia dels Oscars, que està revisant les normes perquè cap pel·lícula amb actors i guions fets amb intel·ligència artificial pugui ser candidata a aquests premis del cinema. Es donarà prioritat a l'autoria humana en aquests guardons. Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la fotovoltaica i solar en els últims anys, només un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes. Això ens situa molt lluny de la mitjana estatal, que és del 55%, i de la Unió Europea, que és del 47%. A més, a casa nostra, les nuclears encara produeixen 2/3 de tota la generació elèctrica. Pel president de la Comissió d'Indústria Química d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jeroni Farnús, la transició energètica passa per la coexistència de diverses fonts. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
18: Està clar que les renovables han d'anar augmentant. Per una altra part, està clar també que les renovables tenen una realitat, i és que no sempre fa sol i no sempre fa vent. Quan no fa sol i no fa vent, has de tindre solucions. I una de les solucions doncs és les centrals de cicle combinat amb gas. Una altra solució és el magatzemament de grans quantitats d'electricitat.
1: Tot i estar a la cua de les renovables, Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge en bateries, claus en el procés de descarbonització de la generació elèctrica. Sentim Daniel Pérez, CEO de l'Energètica i president del grup de treball de la Comissió de Transició Energètica del Govern.
19: Catalunya ara mateix és líder en tramitació, en potència, en punts d'accés i connexió concedits. És la comunitat que més projectes de bateries està tramitant, i això es deu, com a mínim, en part, a que el Parlament va aprovar el decret llei que era pioner en regulació de bateries.
1: En concret, s'estan tramitant 134 projectes d'aquest tipus.
20: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Les associacions de víctimes de la Dana no assistiran dilluns a la reunió convocada amb la Generalitat Valenciana. La decisió l'adopten de manera conjunta davant la manca de respostes urgents, informació útil, seguretat i recursos. Consideren que l'administració continua centrada en aspectes institucionals i de projecció pública i no aborda temes com la situació de les ajudes al lloguer, al comerç i a les infraestructures educatives. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació de víctimes de la Dana 29 d'octubre en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Intentant referenciar-se com un model, no? Quan així a la nostra terra encara no tenim els problemes solucionats, ens pareix que no és adequat i no respon a les necessitats de la ciutadania.
1: Critiquen que en la convocatòria hi ha una qüestió de fons que és qui els convoca. La Direcció General d'Atenció a les Víctimes de la Generalitat Valenciana segueix donant suport a Carlos Mazón.
21: perquè no s'aborden les qüestions importants. I a més d'això, hi ha una qüestió de fons, que és que ens convoca una direcció general que en un principi havia de ser una qüestió tècnica, però que també inclourà qüestions polítiques de presentacions i tal, i on nosaltres, almenys des de la nostra associació, mentre es continuï donant suport i continuï l'aforament a Carlos Mazón sense demanar-li l'acte, pensem que és una qüestió que s'ha de tindre molt en compte abans de normalitzar o de blanquejar unes relacions amb el Consell de la Generalitat Valenciana.
1: Les associacions asseguren que no s'estan abordant qüestions com la planificació real davant futures emergències, la revisió dels protocols i polítiques d'adaptació al canvi climàtic. El personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit en una assemblea aquest dissabte continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. Aquests centres tenen uns 360 treballadors a la demarcació de Barcelona.
2: Esports.
1: Amb en Damià Aguilar.
0: El Barça pot ser campió de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol aquest diumenge. Els de Flick han guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski al minut 80 i de Ferran al minut 85, de la TDT de Catalunya Ràdio.
3: La torna a tenir el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín cap a Ferran, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran. Ferran Torres marca el segon. Ferran Torres fa que tots s'uneixin en una abraçada, en una pinya al corna. El Barça posa la directa per guanyar la Lliga aquest cap de setmana.
0: I després a DAZN, el davanter del País Valencià ha fet aquestes declaracions.
22: Ahora le hemos dejado esa presión al Madrid, que mañana si no gana, pues sí que ya nos programamos campeones. Creo que hoy era uno de los campos más difíciles de la Liga, donde sabíamos que aquí los tres puntos eran más que tres puntos y creo que el equipo ha hecho un partidazo.
0: Al tècnic Hansi Flick li han demanat a DAZN si prefereix guanyar aquest diumenge el títol o el clàssic.
23: I think we made our job today and this was important. This is what I want to see from the team.
0: Flick ha dit, hem fet la feina i és el que volia veure de l'equip. No està en les nostres mans, ja ho veurem. Si aquest diumenge guanyem, ja celebrarem. Amb aquesta victòria, el Barça encara té a l'abast fins i tot arribar als 100 punts del rècord de Titu Vilanova. El Real Madrid jugarà amb 7 baixes aquest diumenge. Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa no pensa en passadissos al Barça.
24: No es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
0: El tècnic de l'Espanyol té la baixa de darrera hora d'Engongue lesionat. Manuel González diu que és un bon moment per rebre el Real Madrid. També ha dit que no li interessen les matemàtiques del Barça.
25: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és potser el dia millor perquè vingui al Madrid també com al partit de demà.
0: Igualment, a primera, a l'Alavés 2, Atlètic Club 4, Villarreal 5, Llevant 1. Els groguets s'asseguren plaça Champions i València 0, Atlètic de Madrid 2. L'Espanyol Madrid a partir de 8:45 del vespre en directe a Catalunya Ràdio i abans, a partir de les 4, a la TDG, Barça-Bayern de Múnich, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones. El tècnic Pere Romeu ha convocat 5 mesos després Aitana Bonmatí i Quica molt il·lusionada.
26: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, que és, bueno, per això estic aquí, no?, per jugar aquests partits, per viure aquest nivell i tinc moltes ganes del dia de demà.
0: A l'anada empat a 1 a Alemanya i el primer finalista d'aquesta Champions femenina serà el Lió de Jonathan Giraldez, que ha guanyat per 3-1 l'Arsenal en el partit de tornada.
2: 3CAT Info.
0: Bàsquet ACB, el partit Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès el descans perquè no funcionava el marcador, amb avantatge dels catalans 53-33. No hi ha data de represa encara. L'Unicaja ha tornat a casa. Juanan Morales, president de la penya.
4: Demana disculpes a tothom, perquè evidentment això no és una cosa que hagi de passar, tot i que ningú està lliure de que un problema tècnic no es pugui resoldre immediatament.
0: El Girona fa un nou pas per la permanència, victòria 90-81 contra el Saragossa, permanència encara no matemàtica, perquè l'Andorra ha guanyat a Tenerife 89-90 amb triple a l'últim segon de Kylie Kuric, i el Lleida ha perdut 99-91 a Burgos. Igualment en bàsquet, però femení. L'Horta ha guanyat 64-59 al Mijas en quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa, la tornada el 9 de maig. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet el Pozo posar-se co-líder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve. Tornant al futbol, a la primera ref, el Nàstic ha guanyat per 2-1 al Sevilla B, gol d'Òscar Sanz, del descompte als tarragonins que s'allunyen provisionalment 3 punts del descens. A la Lliga F, Badalona Women 0, Atlètic Club 1. La jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, passarà pel quiròfan. S'ha trencat el lligament encreuat anterior i el menisc lateral del genoll esquerre, mentre que l'AM Lleida perd la categoria. Cau a la segona federació, derrota 4-2 a València. Laura Fernández.
5: Molt tocat, crec que és una situació complicada d'afrontar. Aquesta situació no passa per la derrota d'avui, crec que ve de molt abans i, bueno, avui no se'ns han donat els resultats, per desgràcia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, fa la pole del Gran Premi de Miami de Fórmula 1 davant de Max Verstappen i Charles Leclerc, tercera pole consecutiva de l'italià de Mercedes. La cursa sprint la guanyada el campió Lando Norris. A Oliana es disputa la segona prova del Mundial d'Enduro GP. El pilot català Josep Garcia ha guanyat tant la categoria Enduro 1 com l'Enduro GP i encapçala la general de totes dues. El Mundial Femení de Motociclisme, tercera posició per la Paola Ramos a la primera cursa de la tercera ronda al circuit hongarès de Balaton Park.
6: No ha sigut la cursa que volia, però després de la sanció d'ahir ha estat bé la cursa i he après molt. Sabem en què punts podem millorar.
0: Quarta posició per la també catalana Ivonne Serpa, victòria per la líder Maria Herrera aquest diumenge a la una del migdia, segona cursa.
2: 3CAT Info. Són 2:45.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. També destaca que els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, Esplugues de Llobregat. La policia confirma que l'home i la víctima no tenien cap relació sentimental. El cas es troba sota secret de les actuacions. A partir d'ara us explicarem que el personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona han decidit continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. I us parlarem del concert d'Eros Ramazzotti al Palau Sant Jordi de Barcelona, que ha emocionat 16.000 fans. El cantant italià ha repassat 40 anys de carrera acompanyat d'una banda que ha fet créixer les cançons de tota la vida. I en esports, que destaquem, Damià Aguilar?
1: Que el Barça ha guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i Ferran, i que el Barça serà campió de Lliga si el Real Madrid no passa de l'empat al camp de l'Espanyol aquest diumenge, partit en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. Però també aquest diumenge, a partir de les 4, en directe a Catalunya Ràdio, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones, Barça-Bayern de Múnich, amb Aitana a la convocatòria.
0: I pel que fa al temps, aquest diumenge serà més fresc al Pirineu amb boira baixa a cotes altes. Algunes pluges de matinada amb tempestes o al matí d'hora. Cota de neu alta a uns 2.600 metres. Ennuvolat i clarianes a Girona i a Barcelona. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on es troben retinguts, comencen una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, i del brasiler Tiago Ávila. Els seus representants han denunciat que han estat maltractats pels seus captors. Pau Pérez, d'un dels activistes que viatjava a la flotilla, ha denunciat així la intervenció israeliana en declaracions a 3CAT Info.
2: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas de l'espanyol Saïf Abu Keshek, que també té nacionalitat sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja va alliberar Israel. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
3: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saïf no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche, tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: I al centre de Barcelona, simpatitzants pro-palestins s'han manifestat enfront de la seu de la Comissió Europea per exigir l'alliberament dels dos activistes detinguts. La dona del barceloní Saïf Abu Keshek ha expressat la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
4: Mi hija tenía su cumpleaños ayer y estaba esperando una llamada de su padre y está preguntando dónde está Saïf, por qué no está llamando. En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
0: Alguns dels activistes catalans de la flotilla han començat a tornar cap a Catalunya en les últimes hores. De fet, alguns fins i tot han participat de la mobilització. L'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels a la importació de cotxes europeus, que perjudica sobretot la indústria alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
5: Fa tot just 2 mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
6: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
5: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
7: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
5: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya i que ara només són 5.000, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
0: Al sud de Fuerteventura, Salvament Marítim ha rescatat 40 persones, entre les quals una dona que navegaven en una embarcació pneumàtica procedents de l'Aïun, al Sàhara Occidental. Una nau de rescat ha auxiliat els tripulants d'origen magrebí i subsaharià i els ha portat fins al port de Gran Tarajal, a Fuerteventura. Aparentment, tots presenten bon estat de salut. Aquest salvament s'afegeix als dels 64 rescatats dijous a Lanzarote, un terç dels quals menors. En total, a les costes espanyoles han arribat per mar de manera irregular més de 5.000 persones durant el 2026, de les quals 2.000 a Canàries. A Mali, al Sahel, la Junta Militar confirma combats contra els insurgents a la frontera amb Mauritània, on ha batut més de 200 rebels. Però els sublevats ja controlen una base militar estratègica al nord, abandonada per l'exèrcit i mercenaris russos. Mentrestant, la Junta anuncia detencions de militars acusats de complicitat amb els secessionistes del nord i grups jihadistes, que fa una setmana van matar en un atemptat al ministre de Defensa, home clau del règim. La població civil viu la situació amb extrema incertesa i la preocupació s'estén a les juntes militars que manen als països veïns, Burkina Faso i el Níger, que donen suport al règim de Mali. Ens ho explica des de Burkina Faso, Èlia Borràs.
8: Des del 2012 que Mali no havia un atac d'aquesta envergadura. Llavors el govern va demanar ajuda a França per aturar la columna armada que avançava des del nord cap a la capital. Ara s'ha girat la truita i mentre França s'ho mira des de lluny, Rússia és el nou aliat sobre el terreny. La població estava desprevinguda i ara viu entre el xoc, la por i l'esperança, fins i tot des de la distància, com és el cas de l'Usman, un malià de Tombuctú que viu a Burkina Faso.
9: Al principi vaig pensar que era la fi del combat, però després em vaig adonar que el combat encara no s'ha acabat.
8: Els grups rebels van llançar un atac coordinat a tot el país, però per primer cop van atacar el cor del poder malià, la residència del ministre de Defensa. En principi una ubicació secreta i un dels llocs més segurs del país. I ara la gent es pregunta si els rebels han pogut, amb el cervell de l'estratègia de seguretat del país, què no poden fer a la població.
9: Vaig trucar als meus pares perquè volia anar a Mali a celebrar la festa del Tabaski, però em van dir que millor que no hi anés, i ells sempre volen que hi vagi, per dir-te fins a quin punt hi havia esperança, però aquest cop ha estat com haver de començar de zero.
8: El govern ha implementat un toc de queda a Bamako de les 9 del vespre fins a les 6 del matí per poder controlar la ciutat. Mentrestant, la gent segueix amb les seves ocupacions i feines del dia a dia, però amb el cor encongit.
9: Com hem arribat fins aquí?
10: Per què on arriba ici?
8: Es pregunta l'Usman, que busca respostes al conflicte que amenaça el seu país i el que l'acull, Burkina Faso, que aquests últims dies ha augmentat l'alerta de seguretat.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Segons ha avançat 3CAT Info, els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat del Departament d'Educació, el REBA. Tot plegat amb motiu del Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, que és aquest dissabte, que ha set aquest dissabte. La majoria d'assetjaments continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguits de casos que combinen violència física i altres formes de violència violència, com el ciberassetjament. Des del curs passat fins ara s'han detectat gairebé 3.600 casos d'assetjament a través dels programes de prevenció i el REBA. La detecció precoç aquí també és clau. En parlen la Noelia Sánchez i l'Arnau Vilagrassa, alumnes del Liceu Castro de la Penya del districte Horta-Guinardó de Barcelona.
10: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
12: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
0: Estudis recents apunten que gairebé dos alumnes per classe pateixen assetjament i moltes víctimes, una de cada tres, no ho comuniquen. Davant d'això, els programes de prevenció són cabdals. Nàdia Casanovas és psicòloga d'aquest centre educatiu barceloní.
13: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria. Més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
0: El departament considera que part d'aquest augment en el registre respon a la millora de la detecció i a la consolidació d'una cultura de notificació als centres. Coincidint amb el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, a la Seu d'Urgell s'han engegat una campanya per combatre'l dissenyada i protagonitzada pels mateixos infants i joves de la ciutat. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
14: Una campanya que surt dels Consells Municipals d'Infants i Adolescents, on el bullying va sorgir com un dels temes que més preocupen. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
15: Va ser una proposta que ve d'aquests nens i nenes joves que van voler tractar de manera prioritària el tema de l'assetjament, aquest fenomen doncs, que succeeix des de sempre, perquè és intolerable i que per part de l'Ajuntament doncs, volem visibilitzar i posar doncs, el mirall a tothom que fa aquest tipus de comportament que és intolerable, no només a la nostra societat urgellenca, sinó a tot el país.
14: Arran d'això, els alumnes han fet diverses sessions per debatre sobre què és l'assetjament, com es pot identificar i com es pot combatre. Cristina Moreno és la regidora d'Educació, Infància i Joventut.
16: S'acompanya doncs, aquests infants i adolescents a conèixer realment quina és la temàtica que estan tocant. I no tant des del punt de senyalar les persones, sinó de reconèixer quines són les accions. Moltes vegades pot ser la pròpia persona que exerceix aquest assetjament no coneix el que és i, per tant, això fa que això continuï moltes vegades sense que pugui eliminar-se perquè no hi ha una consciència i un coneixement.
14: I per visibilitzar-ho, els mateixos joves han engegat accions, com ara pintar un banc de taronja, el color que simbolitza la lluita contra el bullying i en el qual han escrit lemes que també penjaran escoles i instituts. També han fet un gran mural amb un missatge clar. El respecte és la base i la unió la nostra força.
0: Una desena d'artistes murals nacionals i internacionals participen fins aquest diumenge a la 11a edició del Gargar, el Festival de Murals i d'Art Rural de Penelles. Un cop acabat el certamen, aquest municipi de la Noguera arribarà a les 163 obres d'art urbà. Penelles, Alba Mor.
17: Penelles torna a omplir-se de creativitat un any més en el marc de la celebració del certamen de referència d'art mural contemporani.

0: Quiero enseñar que es muy importante proteger la naturaleza y para tratar bien a los animales y a la naturaleza en general.
1: Estic pintant una mica la confrontació entre la tecnologia i la natura, no? I, bueno, deixo una mica obert allò que cada un pensi qui guanyarà, no?
2: És un disseny que d'un conjunt de gats on he volgut representar els veïns amagats dels pobles, que sempre són els gats.
3: El vessant participatiu també ha estat destacat en l'edició d'enguany amb tallers per a grans i petits, centrats en la pau i la convivència.
4: Aquest dissabte ha mort l'artista gràfic José María Cruz Novillo, autor d'alguns dels logotips més emblemàtics de l'Espanya contemporània, com els de Renfe, Correus o el Puny i la Rosa del PSOE. Al llarg de la seva carrera, Cruz Novillo, de 89 anys, havia creat també els logos d'empreses com Repsol i Endesa i també són seus la bandera i l'escut de la Comunitat de Madrid. A més, entre els anys 1978 i 1985, el Banc d'Espanya li va encarregar el disseny dels bitllets de pessetes. En va fer una sèrie monogràfica amb el retrat de diversos escriptors espanyols en una banda i un paisatge relacionat amb la seva obra a l'altra. Cruz Novillo també és l'artífex d'alguns dels cartells de pel·lícules de Juan Luis Berlanga, Carlos Saura o Víctor Erice. José María Cruz Novillo havia rebut nombrosos reconeixements, destacant el Premi Nacional de Disseny l'any 1997 i la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts el 2012.
5: El temps.
4: Dani Ramírez.
6: Dia marcat avui també aquest diumenge, d'aquest primer cap de setmana al mes de maig, pels núvols. Núvols abundants a bona part del país, més gruixuts, més hores tapant el cel a ponent, comarques del Pirineu, Lleida, interior Tarragona, i en canvi, més esqueixats, estones deixant pas a clarianes, ullades de sol, a moltes àrees de Girona, Barcelona, potser també en punts de la costa Daurada o Camp de Tarragona. A la Catalunya central més hi ha núvols i destaquem també que amb aquesta pertorbació que tenim, que no és de primera categoria, no és cap llevantada, hi ha molta humitat a les muntanyes, baixa una mica la temperatura al Pirineu, hi haurà força boira baixa, mala visibilitat a cotes altes, a l'interior especialment Pirineu, prepirineu i potser també cap a la zona dels ports o al Montsec. Bé, tongades de xàfecs i alguna tempesta de matinada, al llarg del matí potser afluixen una mica, migdia, tarda, amb una mica de pausa a bona part de l'oest i del nord del país, ja diem que bona part de l'est, Girona, Barcelona, cap a la costa, prelitoral, en principi no hi ha de ploure, però es poden reactivar les precipitacions, pluges i localment alguna tempesta, novament al vespre o la nit d'aquest diumenge, i a més, dilluns i dimarts també s'acosta una bossa d'aire fred des del Cantàbric, podrà ploure més fort amb tempestes, pedra o calamarsa, a les comarques gironines, al voltant del Montseny i també al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre.
5: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Eros Ramazzotti emociona 16.000 fans al Palau Sant Jordi de Barcelona. El cantant italià ha repassat 40 anys de carrera acompanyat d'una banda que ha fet créixer les cançons de tota la vida. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Aquesta nit, Eros Ramazzotti ha vingut amb ganes de funky i de soul. Un cuore con le ali, sona sincopada. El saxo pren el protagonisme, l'estil de Maceo Parker, passat pel sedàs dels crooners italians. I I Belong to You, la vocalista Zoe Rano, es menja l'escena. Fa la sensació que aquesta nit Eros ha vingut a divertir-se, més que no pas a seduir a un públic que ja el té entregat d'entrada. Ha vingut amb una banda àmplia i això s'agraeix. Les coristes fan frases molt clàssiques que, combinades amb la guitarra, recorden l'Eric Clapton dels anys 90, que, per cert, actuarà aquí mateix, diumenge vinent. El públic l'aclama i ell els regala algunes paraules en català.
2: Hola, com esteu? Barcelona, tot bé? Tot bé? T'estimo, Barcelona.
1: Milers de mòbils s'encenen amb Ahora tu de 1986, i els fans es mouen cadenciosament amb el clàssic La Luce Buona de l'Estelle, sense Patsy Kensit i amb la mallorquina Sara Teop. A partir d'aquest punt ja tot era nasos. Si va estar sent un par de canciones, amb piano, en clau, barbacarac, amb la suite música, amb otra como tu, que ha aixecat una

0: Gran ovació entre el públic, quan Terra Promesa, una de les seves primeres cançons i que critica l'atracció que sentia el jovent dels 80 cap als Estats Units a ritme de funky, un eco d'Adriano Celentano 12 anys més tard, i que avui es permet incloure fins i tot una línia de Papa Was a Rolling Stone, mentre passeja el saxofonista entre el públic i Eros aprofita per abraçar fans. Que Eros Ramazzotti manté la tirada és indiscutible després de 70 milions de discos venuts i ha deixat ben clar que l'escenari es troba com a casa.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: Després de mesos de missatges enigmàtics a les seves xarxes socials, els Rolling Stones han anunciat finalment el títol del seu pròxim àlbum d'estudi. Es dirà Foreign Tongues i, segons l'agència de notícies britànica PA, sortirà el 10 de juliol. La banda també ha ensenyat el que serà la portada del seu nou treball, una imatge composta de tres parts amb les cares dels membres del grup, la boca de Mick Jagger, els ulls i el nas de Ronnie Wood i els cabells despentinats amb el mocador habitual al cap de Keith Richards. A més, els britànics han fet créixer encara més l'expectació dels 4 milions de seguidors que tenen a Instagram amb la publicació misteriosa de 13 segons d'uns acords de guitarra i bateria acompanyats per un cor sense lletra. Aquest nou àlbum, el 25è dels britànics, és el primer des que el 2023 van publicar Hackney Diamonds, amb què van guanyar un Grammy.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Ministeri d'Educació ha aprovat el primer grau superior de formació professional de construcció i reparació d'instruments de corda de cara al curs vinent. Es tracta d'uns estudis oficials per formar nous lutiers que responen a la creixent demanda de professionals qualificats en l'àmbit artesanal de la música. El Departament d'Educació es planteja incorporar-lo a Catalunya d'aquí 2 cursos. Això evitarà que els interessats en aquests estudis hagin d'anar a estudiar fora, com van haver de fer la Sara i la Clàudia, tal com han explicat a TV3.
2: Hem estat 10 anys aprenent l'ofici amb els mestres guitarrers a Granada i venim a Barcelona fa 3 anys a seguir mantenint viva la tradició aquí a Barcelona, que ha sigut una ciutat important per la guitarra també i s'estava perdent.
3: Jo vaig estudiar, haver d'anar a estudiar fora perquè aquí no, bueno, no hi havia cap cicle, bueno, no hi havia escola ni res.
0: I és que no hi hagi cap estudi oficial dificulta el relleu generacional. Aiman Vitar és luthier i té una botiga de construcció i reparació de guitarres al centre de Barcelona.
4: Viene mucha gente para preguntar dónde pueden aprender a hacer guitarras. ¿Verdad? Aquí gustaría mucho tener un centro, digamos, oficial para que quien quiera pueda aprender.
0: Per Xavier Vidal, també luthier, el mòdul l'ha de tenir garanties.
5: Penso que que hi hagi un mòdul pot ser interessant, però que es té de tractar amb molta precaució i a mi, sincerament, em fa respecte.
0: La nova titulació, que constarà de 2.000 hores, combinarà tradició, excel·lència i innovació. A més d'aprendre les tècniques específiques de la construcció artesanal, la formació inclou continguts relacionats amb la gestió de tallers artesanals, l'assessorament i l'elaboració de documentació tècnica associada als processos productius.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I la Fira d'Espàrrecs de Gavà espera que aquest any se superin els 36.000 visitants del passat. El certamen, que s'acaba aquest diumenge, acull tot un seguit d'activitats en què els espàrrecs i altres productes de la pagesia local són els protagonistes. La fira combina la tradició agrícola i l'activitat artística amb figures decoratives realitzades en vegetals, una activitat que es fa des de fa 30 anys.
1: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar.
6: El Futbol Club Barcelona pot ser campió de Lliga de Primera aquest cap de setmana. Els de Flick han guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski al minut 80 i de Ferran al minut 85. El Barça espera ara que el Real Madrid no passi de l'empat aquest diumenge al camp de l'Espanyol per proclamar-se matemàticament campió. Flick diu que no està en les seves mans i que l'important és que el seu equip ha fet la feina que li tocava.
7: For me, the important thing today, we make our job. And it's not in our hand what happens tomorrow. And so it's like that, we have to see.
6: Flick afegeix que ho tenen prou bé, però que cal esperar. Ara, provisionalment, diu Flick, tenim 14 punts, aviam què passa aquest diumenge. Si guanyem aquest títol aquest diumenge, ho celebrarem, segons el tècnic del Barça.
7: If we win the title tomorrow, we will also celebrate.
6: Els blaugranes tenen festa dilluns i dimarts. Aquest diumenge l'entrenament és voluntari i la idea del club és fer rua dimarts que ve, però hi ha previsió de pluja a Barcelona. El Real Madrid jugarà contra l'Espanyol amb 7 baixes: Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa no pensa en passadissos al Barça. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, té la baixa de darrera hora d'Engonge, lesionat. Manolo diu que és un bon moment per rebre el Madrid i que no li interessen les matemàtiques del Barça.
8: La verdad que es lo que menos me, como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça si gana o pierde lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Espanyol en este caso.
6: Aquest dissabte l'Atlètic Club de Bilbao li ha fet un favor a l'Espanyol i al Girona, guanyant 2-4 al camp de l'Alavés. El Villarreal s'assegura plaça Champions, golejada 5-1 davant del Llevant, i un Atlètic de Madrid ple de jugadors del planter ha guanyat 0-2 a València. L'Espanyol Madrid a partir de 8:45 del vespre aquest diumenge en directe a Catalunya Ràdio. Abans, a partir de 4:00 PM a la TDG, Barça-Bayern de Múnich, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones. El tècnic Pere Romeu ha convocat 5 mesos després Aitana Bonmatí. A l'anada, empat a 1 a Alemanya. L'Edna Imade és jugadora de l'equip bavarès.
9: Barça es un equipo que te genera mucho, te exige mucho y si le salieran todas las jugadas que hacen y todos los remates que hacen, pues al final te meten muchos goles, como suelen hacer en sus partidos, y pues bueno, por eso lo decía de coña, pero también un poco en serio.
6: El primer finalista de la Champions femenina és l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez, que ha guanyat per 3-1 l'Arsenal al partit de tornada.
1: 3CAT Info.
6: Bàsquet ACB, el partit Joventut de Badalona Unicaja ha hagut de suspendre el descans perquè no funcionava el marcador. Amb avantatge dels catalans, 20 punts amunt. No hi ha data de represa encara. L'Unicaja se n'ha tornat cap a casa. Juanan Morales, president de la penya.
10: Demana disculpes a tothom, perquè evidentment això no és una cosa que hagi de passar, tot i que ningú està lliure de que un problema tècnic que no es pugui resoldre immediatament.
6: El Girona, mentrestant, fa un nou pas per la permanència. Victòria 90-81 contra el Saragossa. Permanència que encara no és matemàtica perquè l'Andorra ha guanyat 89-90 a Tenerife amb triple a l'últim segon de Kaili Kuric, i el Lleida ha perdut 99-91 a Burgos. Igualment, en bàsquet femení, el Lima Horta ha guanyat 64-59 al Mijas en quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa. Mireia Aguado.
11: Al final de la Lliga vam encadenar 6 victòries seguides, crec, i això ens ha donat com aquest boost, l'energia necessària que necessitem, i hem vingut aquí a competir-lo i l'hem tret, sí. Ara la tornada, que serà molt, molt complicat, a més al seu camp, però bueno, a seguir construint.
6: La tornada el 9 de maig. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet el Pozo posar-se co-líder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
12: Estar fundidos y que querían más y... Al final, esto es lo que pide un entrenador, que se vacíen, que se lo dejen todo, y al final, si el resultado ha sido 5-5, pues ahí seguimos líderes. La semana que viene recibimos el Pozo, ahora hay que descansar bien y esperarlos.
6: Tornant al futbol, a segona, l'Andorra amenaça amb anar als tribunals si no es rectifica l'acte arbitral de la derrota d'aquest divendres a casa contra l'Albacete. La banqueta andorrana va veure 4 vermelles per protestar. A la primera ref, el Nàstic agafa aire, victòria 2-1 sobre el Cué Sevilla B, amb gol d'Òscar Sanz al descompte. Els tarragonins s'allunyen provisionalment 3 punts del descens. Pablo Alfaro, entrenador.
13: Ha sido la heroica. Con toda la angustia deportiva, con toda pues eso, la ansiedad que se te va apoderando poco a poco. Y bueno, lo que pasa es que al final, seguramente ya mañana cuando nos levantemos y el cortisol baje, la adrenalina baje, ya podamos pensar con criterio, tendremos 3 puntos más. Y esto ya no nos los quita nadie, ¿no? Y a estas alturas de la temporada, pues es oro.
6: A la Lliga F, Badalona Women 0, Athletic Club 1. La jugadora de l'Espanyol, Anna Turrudà, per altra banda, passarà pel quiròfan la setmana que ve. S'ha trencat el lligament encreuat anterior i el menisc lateral del genoll esquerre. I l'AM Lleida perd la categoria, cau a la segona federació, derrota 4-2 a València.
1: 3CAT Info.
6: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, fa la pole del Gran Premi de Miami davant de Max Verstappen i Charles Leclerc. Tercera pole consecutiva per l'italià de Mercedes. La cursa sprint la guanyada del campió Lando Norris. A Oliana es disputa la segona prova del Mundial d'Enduro GP. El pilot català Josep Garcia guanya tant la categoria Enduro 1 com l'Enduro GP i encapçala la general de totes dues. El Mundial Femení de Motociclisme, tercera posició per la Paola Ramos i la 14a per la Ivonne Serpa a la primera cursa de la tercera ronda del circuit hongarès a Balaton Park. Victòria per la líder Maria Herrera aquest diumenge, segona cursa. La ucraïnesa Marta Kostiuk ha guanyat la final femenina del Masters 1000 de tenis de Madrid, 2-16-0 sobre la russa Mirra Andreeva, 6-3-7-5. Jannik Sinner i Alexander Zverev jugaran aquest diumenge a la final masculina. En hoquei patins, definits els play-off per al títol femení, primer partit de semifinals el 25 de maig, Fraga contra Gijón i Vilassana contra Palau. L'Alpicat ha aconseguit la permanència a l'hoquei Lliga Femenina.
1: 3CAT Info.

0: Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. Trump consolida la fractura amb Alemanya amb la doble ofensiva de retirar 5.000 soldats del país i augmentar els aranzels als cotxes europeus. El govern de Friedrich Merz treu ferro a la retirada d'efectius nord-americans. Els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. La policia confirma que l'home i la víctima no tenien cap relació sentimental. El cas està sota secret de les actuacions. Aquest dissabte, bona part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta per una incidència tècnica. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone que porta el sistema informàtic a les farmàcies. Els Premis Òscar canvien les regles per mirar de blindar-se davant la irrupció de la intel·ligència artificial. Només els humans podran optar als premis d'interpretació i guió. Cuba denuncia que les amenaces de Donald Trump han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el mandatari nord-americà hagi amenaçat de prendre el control de l'illa. A l'Iran, el govern desafia els Estats Units a decidir si volen la diplomàcia o la guerra, a causa del rebuig de la Casa Blanca a l'última proposta de Teheran. L'elevat preu del combustible arran de la guerra a l'Iran ja s'ha cobrat la primera víctima en l'àmbit industrial. L'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, ha fet fallida i aquest dissabte ha deixat d'operar. Feia temps que arrossegava problemes econòmics. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, el REBA. Segons ha avançat 3CatInfo, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats al curs passat. Alhora, també s'intensifiquen les accions de prevenció.
1: Esports. El Barça guanya 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i Ferran. Els blaugranes seran campions de Lliga si el Real Madrid no passa de l'empat al camp de l'Espanyol aquest diumenge, en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. També aquest diumenge, a partir de 4:00, en directe a Catalunya Ràdio, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones, Barça-Bayern de Múnich, amb Aitana a la convocatòria. En bàsquet ACB, el Joventut de Badalona Unicaja se suspèn perquè ha fallat el marcador. La Penya ha demanat perdó. El Girona guanya al Saragossa i el Lleida ha perdut a Burgos.
0: Pel que fa al temps, diumenge més fresc que el Pirineu amb boira baixa a cotes altes. Algunes pluges de matinada amb tempestes o al matí d'hora. Cota de neu alta uns 2.600 metres, ennuvolat i clarianes a Girona i Barcelona.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on es troben retinguts, comencen una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila. Els seus representants han denunciat que han estat maltractats pels seus captors. Pau Pérez, un dels activistes que viatjava a la flotilla, ha denunciat així la intervenció israeliana en declaracions a 3CAT Info.
3: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas de l'espanyol Saif Abu Keshek, que també té la nacionalitat sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja va alliberar Israel. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
4: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: I al centre de Barcelona, simpatitzants pro-palestins s'han manifestat enfront de la seu de la Comissió Europea per exigir l'alliberament dels dos activistes detinguts. La dona del barceloní Saïf Abu Keixer, que ha expressat la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
5: Mi hija tenía su cumpleaños ayer y estaba esperando una llamada de su padre y está preguntando dónde está Saïf, por qué no está llamando. En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
0: Alguns dels activistes catalans de la flotilla han començat a tornar cap a Catalunya en les últimes hores. Alguns fins i tot han participat en la mobilització.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels a la importació de cotxes europeus, que perjudica sobretot la indústria alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
6: Fa tot just dos mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
7: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
6: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
8: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
6: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya i que ara només són 5.000, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
0: El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat que les amenaces de Donald Trump contra l'illa caribenya han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el president nord-americà hagi insinuat que prendrà el control del país quan hagi acabat amb la guerra de l'Iran. En un missatge a la xarxa X, Díaz-Canel ha fet una crida a la comunitat internacional perquè en prengui nota i decideixi si permetrà que això passi. Trump ha aprofitat un sopar privat a Florida per tornar a amenaçar Cuba, hores després d'haver ampliat les sancions per bloquejar els actius als Estats Units a qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana.
8: Ell és originari d'un lloc anomenat Cuba, que prendrem gairebé immediatament. Cuba té problemes, però primer acabarem una cosa. M'agrada acabar la feina. Quan tornem de l'Iran, farem que el portaavions Abraham Lincoln, el més gran del món, es pari a 100 metres de la costa i ells diran «Moltes gràcies, ens rendim».
0: I a l'Iran, el número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers ha dit que la pilota és al camp dels Estats Units una vegada Donald Trump va rebutjar l'última proposta de pau de Teheran. Aquest alt càrrec ha assegurat que la Casa Blanca ha d'escollir entre la via diplomàtica o la guerra. Hores abans, un altre responsable del règim ha jutjat probable que es reprengui el conflicte armat amb els Estats Units. El Comitè Noruec del Nobel ha demanat a l'Iran que alliberi immediatament per motius de salut l'activista Narges Mohammadi, guardonada el 2023 per la seva campanya en favor dels drets de les dones i l'abolició de la pena de mort. Mohammadi, a qui sentim de fons, porta 4 mesos a la presó per una condemna de més de 7 anys, però l'han traslladada a un hospital a causa d'una crisi cardíaca i un empitjorament general del seu estat. L'activista ha passat dècades empresonada en diverses etapes i ha anat arrossegant greus problemes de salut. En una entrevista a l'agència Reuters, el cap del comitè del Nobel ha demanat que sigui alliberada perquè pugui atendre el seu equip mèdic. El responsable ha volgut deixar clar assegurar que la vida de Narges Mohammadi està en mans de l'Iran. Les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran ja han provocat el tancament d'una empresa. Es tracta de l'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, que ha fet fallida i aquest dissabte ha deixat d'operar. Ja feia temps que aquesta companyia arrossegava problemes econòmics i l'elevat preu del querosè ha estat la gota que ha fet vessar el got. Spirit Airlines s'ha convertit així en la primera víctima a escala industrial del conflicte a l'Orient Mitjà. No ha pogut assumir l'increment de costos provocat per l'encariment del combustible pel tancament de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca havia proposat un pla de rescat de la companyia, però la reunió del Consell d'Administració va acabar sense acord. Spirit Airlines tenia programats més de 4.000 vols durant la primera quinzena de maig. El tancament ha deixat a terra 800.000 passatgers i la pèrdua de milers de llocs de treball.
2: 3CAT Info.
0: A Catalunya, els Mossos han detingut un home aquest dissabte al migdia com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Una trucada al telèfon d'emergència 112 alerta la policia que un home havia ferit una dona amb una arma blanca i havia fugit del lloc dels fets. Finalment, la dona ha mort i el presumpte homicidi ha estat localitzat i també detingut. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. El cas, que es troba sota secret de les actuacions, es continua investigant. L'Ajuntament d'Esplugues ha condemnat els fets, ha traslladat el condol a la família i ha reiterat el seu rebuig a qualsevol forma de violència. El consistori ha declarat 2 dies de dol oficial i ha convocat la ciutadania dilluns a les 6 de la tarda per condemnar la mort violenta. Aquest dissabte, bona part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta per una incidència tècnica. Sí que s'han pogut comprar medicaments sense recepta. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone, que porta el sistema informàtic a les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i no s'ha resolt del tot fins a les 11 de la nit. Trànsit demana prudència als 280.000 conductors que aquest diumenge tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona després d'aquest cap de setmana llarg de l'1 de maig, en el que portem d'any han mort 34 persones en accidents a les carreteres catalanes, 15 de les quals eren motoristes. L'última, aquest mateix dissabte, quan un motorista ha mort en un xoc frontal amb un turisme al Brull, a Osona. Els dos vehicles han topat a la carretera BV-5301, per causes que s'investiguen. Tenint en compte que gairebé la meitat de les víctimes són motoristes, l'associació Stop Accident reclama que es facin més campanyes dirigides a aquest col·lectiu. Carlos Amoretti és el portaveu de l'entitat a Catalunya i en parla en declaracions a 3CAT Info.
9: En lloc de fer una campanya molt gran i estrepitosament cara, pots fer petites campanyes per anar conscienciant aquests sectors més vulnerables. I mica en mica pues, a la gent li va entrant, no? Li va entrant per la idea de que dius, clar, pues sí, agafo la moto, tinc que anar molt de cuidado. Però si no fem aquestes campanyes de conscienciació, pues, clar, la gent no li entra.
0: Amoretti recorda que el factor humà està al darrere de la majoria d'accidents i és que la causa d'un 96% dels accidents mortals són distraccions, l'excés de velocitat i el consum d'alcohol. Per això reclama als conductors que no cometin imprudències al volant.
9: Moltíssimes vegades està la distracció del mòbil. Jo quan vaig pel carrer i veig una persona, que veig un cotxe que està saltant les línies, dic segur que està mirant el mòbil i efectivament està enviant whatsapps amb el mòbil a 100 per hora.
0: Aquest diumenge el volum de cotxes es concentrarà a partir de les 12 del migdia i fins a la mitjanit.
10: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
11: Catalunya migdia.
12: Quines són les xifres? Bon dia.
11: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
10: I en aquest informatiu també sentirem les famílies
12: de burocràcia i les hores extres que compren.
11: Parem atenció a tots els fronts informatius.
13: Sí, tindrà l'encàrrec.
10: A 2:45 els esports.
11: D'aquí.
14: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
11: I de la resta del món.
12: Des de la cimera internacional que s'ha...
11: Faci el temps que faci.
15: Més aviat sol i una petita interrupció.
11: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana.
0: Obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Dia marcat avui també aquest diumenge, d'aquest primer cap de setmana del mes de maig, pels núvols. Núvols abundants a bona part del país. més gruixuts, més hores tapant el cel a Ponent, comarques del Pirineu, Lleida, interior Tarragona, i en canvi més esqueixats, estones deixant pas a clarianes, ullades de sol, a moltes àrees de Girona, Barcelona, potser també en punts de la costa d'Aurada o Camp de Tarragona. A la Catalunya central més hi ha núvols, i destaquem també que amb aquesta pertorbació que tenim, que no és de primera categoria, no és cap llevantada, hi ha molta humitat a les muntanyes, baixa una mica la temperatura al Pirineu, hi haurà força boira baixa, mala visibilitat a cotes altes, a l'interior especialment Pirineu, Prepirineu, i potser també cap a la zona dels Ports o al Montsec. Bé, tongades de xàfecs i alguna tempesta de matinada, al llarg del matí potser afluixen una mica, migdia, tarda, amb una mica de pausa a bona part de l'oest i del nord del país, ja diem que bona part de l'est, Girona, Barcelona, cap a la costa, prelitoral, en principi no hi ha de ploure, però es poden reactivar les precipitacions, pluges i localment alguna tempesta, novament al vespre o la nit d'aquest diumenge, i a més dilluns i dimarts també s'acosta una bossa d'aire fred des del Cantàbric, podrà ploure més fort amb tempestes, pedra o calamarsa a les comarques gironines, al voltant del Montseny i també al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: L'Agència Europea del Medi Ambient assegura que anualment moren de forma prematura 16.000 persones a causa de la contaminació acústica a tota Europa. A Catalunya, a més, cada any es detecten 134 casos de malalts d'isquèmia, una afecció directament relacionada amb el soroll que pot afectar seriosament el cervell o el cor. Davant aquesta realitat, els experts reunits aquesta setmana al Congrés Acústicat a Barcelona han demanat que les polítiques de reducció del soroll integrin també les de la contaminació de l'aire. Jaume Fons, doctor en Biologia de la UAB, aposta per fer intervencions combinades amb l'objectiu d'apreciar els canvis acústics.
13: Si considerem la política del transport i mirem a la vegada la qualitat d'aire i el soroll, és un benefici per tots. I a més, si amb això integrem el disseny del verd urbà, aconseguim realment un multiplicar els beneficis amb les polítiques que anem fent sectorials.
0: Històricament, els planejaments urbanístics han menys tingut els efectes nocius del soroll en la salut. Ara hi ha evidències científiques que la contaminació acústica emmalalteix i pot causar la mort. I per això la Unió Europea obliga a fer mapes estratègics en ciutats de més de 100.000 habitants. El govern i els experts avisen que la intel·ligència artificial està deixant sense feina algunes persones a Catalunya. De fet, fa uns dies el conseller d'Empresa, Miquel Samper, va destacar que un dels motius de l'increment de la taxa d'atur al primer trimestre de l'any és l'aplicació al mercat de treball de la IA. Segons els últims estudis, un 10% de les feines que ara fan els humans les assumirà la intel·ligència artificial. En declaracions a 3CAT Info, Desiree Gómez, analista del Centre d'Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya, exposa els sectors que es veuran afectats.
17: Sector administratiu, sector comptable, sector de seguretat. També, tot i que sembli paradoxal, hi ha una preocupació pel tema de tot el que és programació informàtica.
0: I una mostra que la intel·ligència artificial arriba a tots els àmbits és la decisió de l'Acadèmia dels Oscars, que està revisant les normes perquè cap pel·lícula amb actors i guions fets amb intel·ligència artificial pugui ser candidata a aquests premis del cinema. Es donarà prioritat a l'autoria humana en aquests guardons. Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la fotovoltaica i solar en els últims anys, només un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes. Això ens situa molt lluny de la mitjana estatal, que és del 55%, i de la Unió Europea, que és del 47%. A més, a casa nostra, les nuclears encara produeixen 2/3 de tota la generació elèctrica. Pel president de la Comissió d'Indústria Química d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jeroni Farnús, la transició energètica passa per la coexistència de diverses fonts. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
18: Està clar que les renovables han d'anar augmentant. Per una altra part, està clar també que les renovables tenen una realitat, i és que no sempre fa sol i no sempre fa vent. Quan no fa sol i no fa vent, has de tindre solucions. I una de les solucions, doncs, és les centrals de cicle combinat amb gas. Una altra solució és el magatzemament de grans quantitats d'electricitat.
0: Tot i estar a la cua de les renovables, Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge en bateries, claus en el procés de descarbonització de la generació elèctrica. Sentim Daniel Pérez, CEO de l'Energètica i president del grup de treball de la Comissió de Transició Energètica del Govern.
19: Catalunya ara mateix és líder en tramitació, en potència, en punts d'accés i connexió concedits. És la comunitat que més projectes de bateries està tramitant i això es deu, com a mínim en part, a que el Parlament va aprovar el decret llei que era pioner en regulació de bateries.
0: En concret, s'estan tramitant 134 projectes d'aquest tipus.
20: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Les associacions de víctimes de la Dana no assistiran dilluns a la reunió convocada amb la Generalitat Valenciana. La decisió l'adopten de manera conjunta davant la manca de respostes urgents, informació útil, seguretat i recursos. Consideren que l'administració continua centrada en aspectes institucionals i de projecció pública i no aborda temes com la situació de les ajudes al lloguer, al comerç i a les infraestructures educatives. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació de víctimes de la Dana 29 d'octubre en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Intentant referenciar-se com un model, no? Quan així a la nostra terra encara no tenim els problemes solucionats, ens pareix que no és adequat i no respon a les necessitats de la ciutadania.
0: Critiquen que en la convocatòria hi ha una qüestió de fons que és qui els convoca. La Direcció General d'Atenció a les Víctimes de la Generalitat Valenciana segueix donant suport a Carlos Mazón.
21: Perquè no s'aborden les qüestions importants. I a més d'això, hi ha una qüestió de fons, que és que ens convoca una direcció general que en un principi havia de ser una qüestió tècnica, però que també inclourà qüestions polítiques de presentacions i tal. I on nosaltres, almenys des de la nostra associació, mentre es continua donant suport i continua l'aforament a Carlos Mazón sense demanar-li l'acte, pensem que és una qüestió que s'ha de tindre molt en compte abans de normalitzar o de blanquejar unes relacions amb el Consell de la Generalitat Valenciana.
0: Les associacions asseguren que no s'estan abordant qüestions com la planificació real davant futures emergències, la revisió dels protocols i polítiques d'adaptació al canvi climàtic. El personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit en una assemblea aquest dissabte continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. Aquests centres tenen uns 360 treballadors a la demarcació de Barcelona.
2: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
1: El Barça pot ser campió de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol aquest diumenge. Els de Flick han guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski al minut 80 i de Ferran al minut 85, de la TDT de Catalunya Ràdio.
22: La torna a tenir el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín cap a Ferran, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran. Ferran Torres marca el segon. Ferran Torres fa que tots s'uneixin en una abraçada, en una pinya al corna. El Barça posa la directa per guanyar la Lliga aquest cap de setmana.
1: I després a Dazón, el davanter del País Valencià ha fet aquestes declaracions.
23: Ahora le hemos dejado esa presión al Madrid, que mañana si no gana, pues sí que ya nos programamos campeones. Creo que hoy era uno de los campos más difíciles de la Liga, donde sabíamos que aquí los tres puntos eran más que tres puntos y creo que el equipo ha hecho un partidazo.
1: El tècnic Hansi Flick li han demanat a Dazón si prefereix guanyar aquest diumenge el títol o el clàssic.
24: I think we made our job today and this was important, this is what I want to see from the team.
1: Flick ha dit, hem fet la feina i és el que volia veure de l'equip, no està en les nostres mans, ja ho veurem, si aquest diumenge guanyem, ja celebrarem. Amb aquesta victòria, el Barça encara té a l'abast fins i tot arribar als 100 punts del rècord de Titu Vilanova. El Real Madrid jugarà amb 7 baixes aquest diumenge. Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa no pensa en passadissos al Barça.
3: No, no es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los 3 puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
1: El tècnic de l'Espanyol té la baixa de darrera hora d'Engongue lesionat. Manuel González diu que és un bon moment per rebre el Real Madrid. També ha dit que no li interessen les matemàtiques del Barça.
4: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el, potser el dia millor perquè vingui al Madrid també que el partit de demà.
1: Igualment, a primera, Alavés 2, Atlètic Club 4, Villarreal 5, Llevant 1. Els groguets s'asseguren plaça Champions i València 0, Atlètic de Madrid 2. L'Espanyol Madrid a partir de 8:45 del vespre en directe a Catalunya Ràdio, i abans, a partir de 4:00, a la TDG, Barça-Bayern de Múnich, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones. El tècnic Pere Romeu ha convocat 5 mesos després Aitana Bonmatí i Quica, molt il·lusionada.
5: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, que és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell, i tinc moltes ganes del dia de demà.
1: A l'anada, empat a 1 a Alemanya, i el primer finalista d'aquesta Champions femenina serà el Lió de Jonathan Giraldez, que ha guanyat per 3-1 l'Arsenal en el partit de tornada.
2: 3CAT Info.
1: Bàsquet ACB, el partit Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès al descans perquè no funcionava el marcador, amb avantatge dels catalans 53-33. No hi ha data de represa encara. L'Unicaja ha tornat a casa. Juanan Morales, president de la penya.
6: Demana disculpes a tothom, perquè evidentment això no és una cosa que hagi de passar, tot i que ningú està lliure de que un problema tècnic que no es pugui resoldre immediatament.
1: El Girona fa un nou pas per la permanència, victòria 90-81 contra el Saragossa, permanència encara no matemàtica, perquè l'Andorra ha guanyat a Tenerife 89-90 amb triple a l'últim segon de Kaili Kuric, i el Lleida ha perdut 99-91 a Burgos. Igualment en bàsquet, però femení, l'Horta ha guanyat 64-59 al Mijas en quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa, la tornada el 9 de maig. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet el Pozo posar-se co-líder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve. Tornant al futbol, a la primera ref, el Nàstic ha guanyat per 2-1 al Sevilla B, gol d'Òscar Sanz del descompte. Els tarragonins, que s'allunyen provisionalment 3 punts del descens, a la Lliga F, Badalona Women 0, Atlètic Club 1. La jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, passarà pel quiròfan. S'ha trencat el lligament encreuat anterior i el menisc lateral del genoll esquerre, mentre que la M Lleida perd la categoria. Cau a la segona federació, derrota 4-2 a València. Laura Fernández.
7: Molt tocat, crec que és una situació complicada d'afrontar. Aquesta situació no passa per la derrota d'avui, crec que ve de molt abans, i bueno, avui no se'ns han donat els resultats, per desgràcia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, fa la pole del Gran Premi de Miami de Fórmula 1 davant de Max Verstappen i Charles Leclerc, tercera pole consecutiva de l'italià de Mercedes. La cursa sprint la guanyada el campió Lando Norris. A Oliana es disputa la segona prova del Mundial d'Enduro GP. El pilot català Josep Garcia ha guanyat tant la categoria Enduro 1 com l'Enduro GP i encapçala la general de totes dues. El Mundial Femení de Motociclisme, tercera posició per la Paola Ramos a la primera cursa de la tercera ronda al circuit hongarès de Balaton Park.
25: No ha sigut la cursa que volia, però després de la sanció d'ahir ha estat bé la cursa, i he après molt, sabem en què punts podem millorar.
1: Quarta posició per la també catalana Ivonne Serpa, victòria per la líder Maria Herrera aquest diumenge a 1:00 PM, segona cursa.
2: 3CAT Info. Són 3:45.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. També destaca que els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, Esplugues de Llobregat. La policia confirma que l'home i la víctima no tenien cap relació sentimental. El cas es troba sota secret de les actuacions. A partir d'ara us explicarem que el personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona han decidit continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. I us parlarem del concert d'Eros Ramazzotti al Palau Sant Jordi de Barcelona, que ha emocionat 16.000 fans. El cantant italià ha repassat 40 anys de carrera acompanyat d'una banda que ha fet créixer les cançons de tota la vida. I en esports, que destaquem, Mi Aguilar?
1: Que el Barça ha guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i Ferran, i que el Barça serà campió de Lliga si el Real Madrid no passa de l'empat al camp de l'Espanyol aquest diumenge, partit en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. Però també aquest diumenge, a partir de 4:00, en directe a Catalunya Ràdio, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones, Barça-Bayern de Múnich, amb Aitana a la convocatòria.
0: I pel que fa al temps, aquest diumenge serà més fresc al Pirineu, amb boira baixa a cotes altes. Algunes pluges de matinada amb tempestes o al matí d'hora. Cota de neu alta, a uns 2.600 metres. Ennuvolat i clarianes a Girona i a Barcelona. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on es troben retinguts, comencen una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí, Saïf Aboukeshek, i del brasiler Tiago Ávila. Els seus representants han denunciat que han estat maltractats pels seus captors. Pau Pérez, d'un dels activistes que viatjava a la flotilla, ha denunciat així la intervenció israeliana en declaracions a 3CAT Info.
8: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas de l'espanyol Saïf Aboukeshek, que també té nacionalitat sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja va alliberar Israel. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
9: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saïf no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: I al centre de Barcelona, simpatitzants pro-palestins s'han manifestat enfront de la seu de la Comissió Europea per exigir l'alliberament dels dos activistes detinguts. La dona del barceloní Saïf Aboukeshek ha expressat la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
10: Mi hija tenía su cumpleaños ayer y estaba esperando una llamada de su padre y está preguntando dónde está Saïf, por qué no está llamando. En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
0: Alguns dels activistes catalans de la flotilla han començat a tornar cap a Catalunya en les últimes hores. De fet, alguns fins i tot han participat de la mobilització. L'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels a la importació de cotxes europeus, que perjudica sobretot la indústria alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
11: Fa tot just dos mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
12: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
11: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
13: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
11: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya i que ara només són 5.000, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
0: Al sud de Fuerteventura, Salvament Marítim ha rescatat 40 persones, entre les quals una dona que navegaven en una embarcació pneumàtica procedents de l'Aïun, al Sàhara Occidental. Una nau de rescat ha auxiliat els tripulants d'origen magrebí i subsaharià i els ha portat fins al port de Gran Tarajal, a Fuerteventura. Aparentment, tots presenten bon estat de salut. Aquest salvament s'afegeix als dels 64 rescatats dijous a Lanzarote, un terç dels quals menors. En total, a les costes espanyoles han arribat per mar de manera irregular més de 5.000 persones durant el 2026, de les quals 2.000 a Canàries. A Mali, al Sahel, la Junta Militar confirma combats contra els insurgents a la frontera amb Mauritània, on ha batut més de 200 rebels. Però els sublevats ja controlen una base militar estratègica al nord, abandonada per l'exèrcit i mercenaris russos. Mentrestant, la Junta anuncia detencions de militars acusats de complicitat amb els secessionistes del nord i grups jihadistes, que fa una setmana van matar en un atemptat al ministre de Defensa, home clau del règim. La població civil viu la situació amb extrema incertesa i la preocupació s'estén a les juntes militars que manen els països veïns, Burkina Faso i el Níger, que donen suport al règim de Mali. Ens ho explica des de Burkina Faso, Èlia Borràs.
14: Des del 2012 que Mali no havia un atac d'aquesta envergadura. Llavors el govern va demanar ajuda a França per aturar la columna armada que avançava des del nord cap a la capital. Ara s'ha girat la truita i mentre França s'ho mira des de lluny, Rússia és el nou aliat sobre el terreny. La població estava desprevinguda i ara viu entre el xoc, la por i l'esperança, fins i tot des de la distància, com és el cas de l'Usman, un malià de Tombuctú que viu a Burkina Faso.
15: Al principi vaig pensar que era la fi del combat, però després em vaig adonar que el combat encara no s'ha acabat.
14: Els grups rebels van llançar un atac coordinat a tot el país, però per primer cop van atacar el cor del poder malià, la residència del ministre de Defensa. En principi una ubicació secreta i un dels llocs més segurs del país. I ara la gent es pregunta si els rebels han pogut, amb el cervell de l'estratègia de seguretat del país, què no poden fer a la població.
15: Vaig trucar als meus pares perquè volia anar a Mali a celebrar la festa del Tabasqui, però em van dir que millor que no hi anés, i ells sempre volen que hi vagi per dir-te fins a quin punt hi havia esperança, però aquest cop ha estat com haver de començar de zero.
14: El govern ha implementat un toc de queda a Bamako de les 9 del vespre fins a les 6 del matí per poder controlar la ciutat. Mentrestant, la gent segueix amb les seves ocupacions i feines del dia a dia, però amb el cor encongit.
15: Com hem arribat fins aquí?
16: Per quan arriba ici?
14: Es pregunta l'Usman, que busca respostes al conflicte que amenaça el seu país i el que l'acull, Burkina Faso, que aquests últims dies ha augmentat l'alerta de seguretat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Segons ha avançat 3cat.info, els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat del Departament d'Educació, el REBA. Tot plegat amb motiu del Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, que és aquest dissabte, que ha set aquest dissabte. La majoria d'assetjaments continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguits de casos que combinen violència física i altres formes de violència, com el ciberassetjament. Des del curs passat fins ara s'han detectat gairebé 3.600 casos d'assetjament a través dels programes de prevenció i el REBA. La detecció precoç aquí també és clau. En parlen la Noelia Sánchez i l'Arnau Vilagrassa, alumnes del Liceu Castro de la Penya del districte Horta-Guinardó de Barcelona.
16: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
17: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
0: Estudis recents apunten que gairebé 2 alumnes per classe pateixen assetjament i moltes víctimes, una de cada 3, no ho comuniquen. Davant d'això, els programes de prevenció són cabdals. Nàdia Casanovas és psicòloga d'aquest centre educatiu barceloní.
18: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria. Més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
0: El departament considera que part d'aquest augment en el registre respon a la millora de la detecció i a la consolidació d'una cultura de notificació als centres. Coincidint amb el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, a la Seu d'Urgell s'han engegat una campanya per combatre'l dissenyada i protagonitzada pels mateixos infants i joves de la ciutat. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
19: Una campanya que surt dels Consells Municipals d'Infants i Adolescents, on el bullying va sorgir com un dels temes que més preocupen. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
20: Va ser una proposta que ve d'aquests nens i nenes joves que van voler tractar de manera prioritària el tema d'assetjament, aquest fenomen doncs, que succeeix des de sempre, perquè és intolerable i que per part de l'Ajuntament doncs, volem visibilitzar i posar doncs, el mirall a tothom que fa aquest tipus de comportament que és intolerable, no només a la nostra societat urgellenca, sinó a tot el país.
19: Arran d'això, els alumnes han fet diverses sessions per debatre sobre què és l'assetjament, com es pot identificar i com es pot combatre. Cristina Moreno és la regidora d'Educació, Infància i Joventut.
21: S'acompanya doncs, aquests infants i adolescents a conèixer realment quina és la temàtica que estan tocant. I no tant des del punt de senyalar les persones, sinó de reconèixer quines són les accions. Moltes vegades pot ser la pròpia persona que exerceix aquest assetjament no coneix el que és i, per tant, això fa que això continuï moltes vegades sense que pugui eliminar-se perquè no hi ha una consciència i un coneixement.
19: I per visibilitzar-ho, els mateixos joves han engegat accions, com ara pintar un banc de taronja, el color que simbolitza la lluita contra el bullying i en el qual han escrit lemes que també penjaran escoles i instituts. També han fet un gran mural amb un missatge clar. El respecte és la base i la unió la nostra força.
0: Una desena d'artistes murals nacionals i internacionals participen fins aquest diumenge a la 11a edició del Gargar, el Festival de Murals i d'Art Rural de Penelles. Un cop acabat el certamen, aquest municipi de la Noguera arribarà a les 163 obres d'art urbà. Penelles, Alba Mor.
26: Penelles torna a omplir-se de creativitat un any més en el marc de la celebració del certamen de referència d'art mural contemporani. L'edició d'enguany torna a preveure una programació que posa en diàleg artistes nacionals i internacionals, talent emergent i memòria artística. D'aquesta manera, els creadors convidats al festival contribuiran a la transformació dels carrers en un espai cultural a mode de museu a l'aire lliure, enguany sobretot amb projectes que reivindiquen l'entorn i el medi ambient. Així ho expliquen l'holandesa Nina Balkov, l'artista Werens de Sabadell i la Didi, vinguda de Miralcamp, al Pla d'Urgell.
27: Con este mural quiero

0: en l'edició d'enguany amb tallers per a grans i petits centrats en la pau i la convivència.
1: Aquest dissabte ha mort l'artista gràfic José María Cruz Novillo, autor d'alguns dels logotips més emblemàtics de l'Espanya contemporània, com els de Renfe, Correus o el Puny i la Rosa del PSOE. Al llarg de la seva carrera, Cruz Novillo, de 89 anys, havia creat també els logos d'empreses com Repsol i Endesa, i també són seus la bandera i l'escut de la Comunitat de Madrid. A més, entre els anys 1978 i 1985, el Banc d'Espanya li va encarregar el disseny dels bitllets de pessetes. En va fer una sèrie monogràfica amb el retrat de diversos escriptors espanyols en una banda i un paisatge relacionat amb la seva obra a l'altra. Cruz Novillo també és l'artífex d'alguns dels cartells de pel·lícules de Juan Luis Berlanga, Carlos Saura o Víctor Erice. José María Cruz Novillo havia rebut nombrosos reconeixements, destacant el Premi Nacional de Disseny l'any 1997 i la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts el 2012.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
3: Dia marcat avui també aquest diumenge, d'aquest primer cap de setmana al mes de maig, pels núvols. Núvols abundants a bona part del país, més gruixuts, més hores tapant el cel a ponent, comarques del Pirineu, Lleida, interior Tarragona, i en canvi, més esqueixats, estones deixant pas a clarianes, ullades de sol, a moltes àrees de Girona, Barcelona, potser també en punts de la Costa Daurada o Camp de Tarragona. A la Catalunya central més hi ha núvols, i destaquem també que amb aquesta pertorbació que tenim, que no és de primera categoria, no és cap llevantada, hi ha molta humitat a les muntanyes, baixa una mica la temperatura al Pirineu, hi haurà força boira baixa, mala visibilitat a cotes altes, a l'interior especialment Pirineu, prepirineu, i potser també cap a la zona dels ports o al Montsec. Bé, tongades de xàfecs i alguna tempesta de matinada, al llarg del matí potser afluixen una mica, migdia, tarda, amb una mica de pausa a bona part de l'oest i del nord del país, ja diem que bona part de l'est, Girona, Barcelona, cap a la costa, prelitoral, en principi no hi ha de ploure, però es poden reactivar les precipitacions, pluges i localment alguna tempesta, novament al vespre o la nit d'aquest diumenge, i a més dilluns i dimarts també s'acosta una bossa d'aire fred des del Cantàbric, podrà ploure més fort amb tempestes, pedra o calamarsa a les comarques gironines, al voltant del Montseny i també al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Eros Ramazzotti emociona 16.000 fans al Palau Sant Jordi de Barcelona. El cantant italià ha repassat 40 anys de carrera acompanyat d'una banda que ha fet créixer les cançons de tota la vida. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Aquesta nit, Eros Ramazzotti ha vingut amb ganes de funky i de soul. Un cuore con le ali, sona sincopada, el saxo pren el protagonisme, l'estil de Maceo Parker, passat pel sedàs dels crooners italians. I I Belong to You, la vocalista Zoe Rano, es menja l'escena. Fa la sensació que aquesta nit Eros ha vingut a divertir-se, més que no pas a seduir un públic que ja el té entregat d'entrada. Ha vingut amb una banda àmplia i això s'agraeix. Les coristes fan frases molt clàssiques que, combinades amb la guitarra, recorden l'Eric Clapton dels anys 90, que, per cert, actuarà aquí mateix, diumenge vinent. El públic l'aclama i ell els regala algunes paraules en català.
2: Hola, com esteu? Barcelona, tot bé?
3: Tot bé?
1: Milers de mòbils s'encenen amb Ahora tu de 1986 i els fans es mouen cadenciosament amb el clàssic La luce buona delle stelle, sense Patsy Cansit i amb la mallorquina Sara Teo. A partir d'aquest punt ja tot eren asos. Si va estar sent un par de canciones, amb piano, en clau, barbacarac, amb la suite música, amb Otra como tu, que ha aixecat una gran ovació entre el públic, o amb Terra promesa, una de les seves primeres cançons i que critica l'atracció que sentia el jovent dels 80 cap als Estats Units a ritme de funky, un eco d'Adriano Celentano 12 anys més tard, i que avui es permet incloure fins i tot una línia de Papa Was a Rolling Stone, mentre passeja el saxofonista entre el públic i Eros aprofita per abraçar fans. Que Eros Ramazzotti manté la tirada és indiscutible després de 70 milions de discos venuts i ha deixat ben clar que l'escenari es troba com a

0: casa.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: De missatges enigmàtics a les seves xarxes socials, els Rolling Stones han anunciat finalment el títol del seu pròxim àlbum d'estudi. Es dirà Foreign Tongues i, segons l'agència de notícies britànica PA, sortirà el 10 de juliol. La banda també ha ensenyat el que serà la portada del seu nou treball, una imatge composta de tres parts amb les cares dels membres del grup, la boca de Mick Jagger, els ulls i el nas de Ronnie Wood i els cabells despentinats amb el mocador habitual al cap de Keith Richards. A més, els britànics han fet créixer encara més l'expectació dels 4 milions de seguidors que tenen a Instagram amb la publicació misteriosa de 13 segons d'uns acords de guitarra i bateria acompanyats per un cor sense lletra. Aquest nou àlbum, el 25è dels britànics, és el primer des que el 2023 van publicar Hackney Diamonds, amb què van guanyar un Grammy.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Ministeri d'Educació ha aprovat el primer grau superior de formació professional de construcció i reparació d'instruments de corda de cara al curs vinent. Es tracta d'uns estudis oficials per formar nous lutiers que responen a la creixent demanda de professionals qualificats en l'àmbit artesanal de la música. El Departament d'Educació es planteja incorporar-lo a Catalunya d'aquí dos cursos. Això evitarà que els interessats en aquests estudis hagin d'anar a estudiar fora, com van haver de fer la Sara i la Clàudia, tal com han explicat a TV3.
2: Hem estat 10 anys aprenent l'ofici amb els mestres guitarrers a Granada i venim a Barcelona fa 3 anys a seguir mantenint viva la tradició aquí a Barcelona, que ha sigut una ciutat important per la guitarra també i s'estava perdent.
3: Jo vaig estudiar, haver d'anar a estudiar fora perquè aquí no, bueno, no hi havia cap cicle, bueno, no hi havia escola ni res.
0: I és que no hi hagi cap estudi oficial dificulta el relleu generacional. Aiman Vitar és luthier i té una botiga de construcció i reparació de guitarres al centre de Barcelona.
4: Viene mucha gente para preguntar dónde pueden aprender a hacer guitarras. ¿Verdad? Aquí gustaría mucho tener un centro, digamos, oficial para que quien quiera pueda aprender.
0: Per Xavier Vidal, també luthier, el mòdul l'ha de tenir garanties.
5: Penso que que hi hagi un mòdul pot ser interessant, però que es té de tractar amb molta precaució i a mi, sincerament, em fa respecte.
0: La nova titulació, que constarà de 2.000 hores, combinarà tradició, excel·lència i innovació. A més d'aprendre les tècniques específiques de la construcció artesanal, la formació inclou continguts relacionats amb la gestió de tallers artesanals, l'assessorament i l'elaboració de documentació tècnica associada als processos productius.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I la Fira d'Espàrrecs de Gavà espera que aquest any se superin els 36.000 visitants del passat. El certamen, que s'acaba aquest diumenge, acull tot un seguit d'activitats en què els espàrrecs i altres productes de la pagesia local són els protagonistes. La fira combina la tradició agrícola i l'activitat artística amb figures decoratives realitzades amb vegetals, una activitat que es fa des de fa 30 anys.
1: Esports.
0: Amanda Mia Aguilar.
6: El Futbol Club Barcelona pot ser campió de Lliga de Primera aquest cap de setmana. Els de Flick han guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski al minut 80 i de Ferran al minut 85. El Barça espera ara que el Real Madrid no passi de l'empat aquest diumenge al camp de l'Espanyol per proclamar-se matemàticament campió. Flick diu que no està en les seves mans i que l'important és que el seu equip ha fet la feina que li tocava.
7: For me, the important thing today, we make our job. And it's not in our hand what happens tomorrow. And so it's like that, we have to see.
6: Flick afegeix que ho tenen prou bé, però que cal esperar. Ara, provisionalment, diu Flick, tenim 14 punts, aviam què passa aquest diumenge. Si guanyem aquest títol aquest diumenge, ho celebrarem, segons el tècnic del Barça.
7: If we win the title tomorrow, we will also celebrate.
6: Els blaugranes tenen festa dilluns i dimarts. Aquest diumenge l'entrenament és voluntari i la idea del club és fer rua dimarts que ve, però hi ha previsió de pluja a Barcelona. El Real Madrid jugarà contra l'Espanyol amb 7 baixes: Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa no pensa en passadissos al Barça. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, té la baixa de darrera hora d'Engonge, lesionat. Manolo diu que és un bon moment per rebre el Madrid i que no li interessen les matemàtiques del Barça.
8: La verdad que es lo que menos me, como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça si gana o pierde lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Espanyol en este caso.
6: Aquest dissabte l'Atlètic Club de Bilbao li ha fet un favor a l'Espanyol i al Girona, guanyant 2-4 al camp de l'Alavés. El Villarreal s'assegura plaça Champions, golejada 5-1 davant del Llevant, i un Atlètic de Madrid ple de jugadors del planter ha guanyat 0-2 a València. L'Espanyol Madrid a partir de 8:45 del vespre aquest diumenge en directe a Catalunya Ràdio. Abans, a partir de 16:00 PM a la TDG, Barça-Bayern de Múnich, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones. El tècnic Pere Romeu ha convocat 5 mesos després Aitana Bonmatí. A l'anada, empat a 1 a Alemanya. L'Edna Imade és jugadora de l'equip bavarès.
9: Barça es un equipo que te genera mucho, te exige mucho, y si le salieran todas las jugadas que hacen y todos los remates que hacen, pues al final te meten muchos goles, como suelen hacer en sus partidos, y pues bueno, por eso lo decía de coña, pero también un poco en serio.
6: El primer finalista de la Champions femenina és l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, que ha guanyat per 3-1 l'Arsenal al partit de tornada.
1: 3CAT Info.
6: Bàsquet ACB, el partit Joventut de Badalona Unicaja, s'ha hagut de suspendre el descans perquè no funcionava el marcador. Amb avantatge dels catalans, 20 punts amunt. No hi ha data de represa encara. L'Unicaja se n'ha tornat cap a casa. Juanan Morales, president de la penya.
10: Demana disculpes a tothom, perquè evidentment això no és una cosa que hagi de passar, tot i que ningú està lliure de que un problema tècnic no es pugui resoldre immediatament.
6: El Girona, mentrestant, fa un nou pas per la permanència. Victòria 90-81 contra el Saragossa. Permanència que encara no és matemàtica perquè l'Andorra ha guanyat 89-90 a Tenerife amb triple a l'últim segon de Kylie Kuric, i el Lleida ha perdut 99-91 a Burgos. Igualment, en bàsquet femení, el Lima Horta ha guanyat 64-59 al Mijas en quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa. Mireia Aguado.
11: Al final de la Lliga vam encadenar 6 victòries seguides, crec, i això ens ha donat com aquest boost, l'energia necessària que necessitem, i hem vingut aquí a competir-lo i l'hem tret, sí. Ara la tornada, que serà molt, molt complicat, a més al seu camp, però bueno, a seguir construint.
6: La tornada el 9 de maig. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet el Pozo posar-se co-líder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
12: Estar fundidos y que querían más, y al final esto es lo que pide un entrenador, que se vacíen, que se lo dejen todo, y al final si el resultado ha sido 5-5, pues ahí seguimos líderes, la semana que viene recibimos el Pozo, ahora hay que descansar bien y esperarlos.
6: Tornant al futbol, a segona, l'Andorra amenaça en anar als tribunals si no es rectifica l'acte arbitral de la derrota d'aquest divendres a casa contra l'Albacete. La banqueta andorrana va veure 4 vermelles per protestar. A la primera ref, el Nàstic agafa aire, victòria 2-1 sobre el Cué Sevilla B, amb gol d'Òscar Sanz al descompte. Els tarragonins s'allunyen provisionalment 3 punts del descens. Pablo Alfaro, entrenador.
13: Ha sido la heroica. Con toda la angustia deportiva, con toda pues eso, la ansiedad que se te va apoderando poco a poco. Y bueno, lo que pasa es que sí, que al final, seguramente ya mañana cuando nos levantemos y el cortisol baje, la adrenalina baje, ya podamos pensar con criterio, tendremos 3 puntos más. Y esto ya no nos quita nadie, ¿no? Y a estas alturas de la temporada, pues es oro.
6: A la Lliga F, Badalona Women 0, Atlètic Club 1. La jugadora de l'Espanyol, Anna Turrudà, per altra banda, passarà pel quiròfan la setmana que ve. S'ha trencat el lligament encreuat anterior i el menisc lateral del genoll esquerre. I l'AM Lleida perd la categoria, cau a la segona federació, derrota 4-2 a València.
1: 3CAT Info.
6: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, fa la pole del Gran Premi de Miami davant de Max Verstappen i Charles Leclerc. Tercera pole consecutiva per l'italià de Mercedes. La cursa sprint la guanyada el campió Lando Norris. A Oliana es disputa la segona prova del Mundial d'Enduro GP. El pilot català Josep Garcia guanya tant la categoria Enduro 1 com l'Enduro GP i encapçala la general de totes dues. El Mundial Femení de Motociclisme, tercera posició per la Paola Ramos i la 14a per la Ivonne Serpa a la primera cursa de la tercera ronda del circuit hongarès a Balaton Park. Victòria per la líder Maria Herrera aquest diumenge, segona cursa. La ucraïnesa Marta Kostiuk, que ha guanyat la final femenina del Masters 1000 de tenis de Madrid, 2-16-0 sobre la russa Mirra Andreeva, 6-3-7-5. Jannik Sinner i Alexander Zverev jugaran aquest diumenge a la final masculina. En hoquei patins, definits els play-off per al títol femení, primer partit de semifinals el 25 de maig, Fraga contra Gijón i Vilassana contra Palau. L'Alpicat ha aconseguit la permanència a l'hoquei Lliga Femenina.
1: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. Trump consolida la fractura amb Alemanya amb la doble ofensiva de retirar 5.000 soldats del país i augmentar els aranzels als cotxes europeus. El govern de Friedrich Merz treu ferro a la retirada d'efectius nord-americans. Els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. La policia confirma que l'home i la víctima no tenien cap relació sentimental. El cas està sota secret de les actuacions. Aquest dissabte, bona part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta per una incidència tècnica. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone que porta el sistema informàtic a les farmàcies. Els Premis Òscar canvien les regles per mirar de blindar-se davant la irrupció de la intel·ligència artificial. Només els humans podran optar als premis d'interpretació i guió. Cuba denuncia que les amenaces de Donald Trump han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el mandatari nord-americà hagi amenaçat de prendre el control de l'illa. A l'Iran, el govern desafia els Estats Units a decidir si volen la diplomàcia o la guerra, a causa del rebuig de la Casa Blanca a l'última proposta de Teheran. L'elevat preu del combustible arran de la guerra a l'Iran ja s'ha cobrat la primera víctima en l'àmbit industrial. L'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, ha fet fallida i aquest dissabte ha deixat d'operar. Feia temps que arrossegava problemes econòmics. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, el REVA. Segons ha avançat 3CAT Info, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats el curs passat. Alhora, també s'intensifiquen les accions de prevenció.
1: Esports. El Barça guanya 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i Ferran. Els blaugranes seran campions de Lliga si el Real Madrid no passa de l'empat al camp de l'Espanyol aquest diumenge, en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. També aquest diumenge, a partir de 4:00, en directe a Catalunya Ràdio, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones, Barça-Bayern de Múnich, amb Aitana a la convocatòria. En bàsquet ACB, el Joventut de Badalona Unicaja se suspèn perquè ha fallat el marcador. La Penya ha demanat perdó. El Girona guanya al Saragossa i el Lleida ha perdut a Burgos.
0: Pel que fa al temps, diumenge més fresc al Pirineu amb boira baixa a cotes altes. Algunes pluges de matinada amb tempestes o al matí d'hora. Cota de neu alta uns 2.600 metres, ennuvolat i clarianes a Girona i Barcelona.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on es troben retinguts, comencen una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila. Els seus representants han denunciat que han estat maltractats pels seus captors. Pau Pérez, un dels activistes que viatjava a la flotilla, ha denunciat així la intervenció israeliana en declaracions a 3CAT Info.
3: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas de l'espanyol Saif Abu Keshek, que també té la nacionalitat sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja va alliberar Israel. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
4: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: I al centre de Barcelona, simpatitzants pro-palestins s'han manifestat enfront de la seu de la Comissió Europea per exigir l'alliberament dels dos activistes detinguts. La dona del barceloní Saïf Abu Keixer, que ha expressat la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
5: Mi hija tenía su cumpleaños ayer y estaba esperando una llamada de su padre y está preguntando dónde está Saïf, por qué no está llamando. En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
0: Alguns dels activistes catalans de la flotilla han començat a tornar cap a Catalunya en les últimes hores. Alguns fins i tot han participat en la mobilització.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels a la importació de cotxes europeus, que perjudica sobretot la indústria alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
6: Fa tot just dos mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
7: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
6: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
8: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
6: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya i que ara només són 5.000, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
0: El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat que les amenaces de Donald Trump contra l'illa caribenya han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el president nord-americà hagi insinuat que prendrà el control del país quan hagi acabat amb la guerra de l'Iran. En un missatge a la xarxa X, Díaz-Canel ha fet una crida a la comunitat internacional perquè en prengui nota i decideixi si permetrà que això passi. Trump ha aprofitat un sopar privat a Florida per tornar a amenaçar Cuba, hores després d'haver ampliat les sancions per bloquejar els actius dels Estats Units a qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana.
8: I és originari d'un lloc anomenat Cuba, que prendrem gairebé immediatament. Cuba té problemes, però primer acabarem una cosa. M'agrada acabar la feina. Quan tornem de l'Iran, farem que el portaavions Abraham Lincoln, el més gran del món, es pari a 100 metres de la costa i ells diran «Moltes gràcies, ens rendim».
0: I a l'Iran, el número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers ha dit que la pilota és al camp dels Estats Units una vegada Donald Trump va rebutjar l'última proposta de pau de Teheran. Aquest alt càrrec ha assegurat que la Casa Blanca ha d'escollir entre la via diplomàtica o la guerra. Hores abans, un altre responsable del règim ha jutjat probable que es reprengui el conflicte armat amb els Estats Units. El Comitè Noruec del Nobel ha demanat a l'Iran que alliberi immediatament per motius de salut l'activista Narges Mohammadi, guardonada el 2023 per la seva campanya en favor dels drets de les dones i l'abolició de la pena de mort. Mohammadi, a qui sentim de fons, porta 4 mesos a la presó per una condemna de més de 7 anys, però l'han traslladada a un hospital a causa d'una crisi cardíaca i un empitjorament general del seu estat. L'activista ha passat dècades empresonada en diverses etapes i ha anat arrossegant greus problemes de salut. En una entrevista a l'agència Reuters, el cap del comitè del Nobel ha demanat que sigui alliberada perquè pugui atendre el seu equip mèdic. El responsable ha volgut deixar clar clar que la vida de Narges Mohammadi està en mans de l'Iran. Les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran ja han provocat el tancament d'una empresa. Es tracta de l'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, que ha fet fallida i aquest dissabte ha deixat d'operar. Ja feia temps que aquesta companyia arrossegava problemes econòmics i l'elevat preu del querosè ha estat la gota que ha fet vessar el got. Spirit Airlines s'ha convertit així en la primera víctima a escala industrial del conflicte a l'Orient Mitjà. No ha pogut assumir l'increment de costos provocat per l'encariment del combustible pel tancament de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca havia proposat un pla de rescat de la companyia, però la reunió del Consell d'Administració va acabar sense acord. Spirit Airlines tenia programats més de 4.000 vols durant la primera quinzena de maig. El tancament ha deixat a terra 800.000 passatgers i la pèrdua de milers de llocs de treball.
2: 3CAT Info.
0: A Catalunya, els Mossos han detingut un home aquest dissabte al migdia com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Una trucada al telèfon d'emergència 112 alerta la policia que un home havia ferit una dona amb una arma blanca i havia fugit del lloc dels fets. Finalment, la dona ha mort i el presumpte homicidi ha estat localitzat i també detingut. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. El cas, que es troba sota secret de les actuacions, es continua investigant. L'Ajuntament d'Esplugues ha condemnat els fets, ha traslladat el condol a la família i ha reiterat el seu rebuig a qualsevol forma de violència. El consistori ha declarat 2 dies de dol oficial i ha convocat la ciutadania dilluns a les 6 de la tarda per condemnar la mort violenta. Aquest dissabte, bona part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta per una incidència tècnica. Sí que s'han pogut comprar medicaments sense recepta. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone, que porta el sistema informàtic a les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i no s'ha resolt del tot fins a les 11 de la nit. Trànsit demana prudència als 280.000 conductors que aquest diumenge tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona després d'aquest cap de setmana llarg de l'1 de maig, en el que portem d'any han mort 34 persones en accidents a les carreteres catalanes, 15 de les quals eren motoristes. L'última, aquest mateix dissabte, quan un motorista ha mort en un xoc frontal amb un turisme al Brull, a Osona. Els dos vehicles han topat a la carretera BB-5301, per causes que s'investiguen. Tenint en compte que gairebé la meitat de les víctimes són motoristes, l'associació Stop Accident reclama que es facin més campanyes dirigides a aquest col·lectiu. Carlos Amoretti és el portaveu de l'entitat a Catalunya i en parla en declaracions a 3CAT Info.
9: En lloc de fer una campanya molt gran i estrepitosament cara, pots fer petites campanyes per anar conscienciant aquests sectors més vulnerables. I mica en mica, pues, a la gent li va entrant, no? Li va entrant per la idea de que digues, clar, pues, si agafo la moto, tinc que anar molt de cuidado. Però si no fem aquestes campanyes de conscienciació, pues, clar, la gent no li entra.
0: Amoretti recorda que el factor humà està al darrere de la majoria d'accidents i és que la causa d'un 96% dels accidents mortals són distraccions, l'excés de velocitat i el consum d'alcohol. Per això reclama als conductors que no cometin imprudències al volant.
9: Moltíssimes vegades està la distracció del mòbil. Jo quan vaig pel carrer i veig una persona que veig un cotxe que està saltant les línies, dic segur que està mirant el mòbil i efectivament està enviant whatsapps amb el mòbil a 100 per hora.
0: Aquest diumenge el volum de cotxes es concentrarà a partir de les 12 del migdia i fins a la mitjanit.
10: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
11: Catalunya migdia.
12: Quines són les xifres? Bon dia.
11: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
10: I en aquest informatiu també sentirem les famílies
12: de burocràcia i les hores extres que comporten.
11: Parem atenció a tots els fronts informatius.
13: Sí, tindrà l'encàrrec.
10: A 2:43 els esports.
11: D'aquí.
14: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
11: I de la resta del món.
12: De la cimera internacional que serà...
11: Faci el temps que faci.
15: Més aviat sol, jo no patiré interrupció.
11: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana.
0: Obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Dia marcat avui també aquest diumenge, d'aquest primer cap de setmana al mes de maig, pels núvols. Núvols abundants a bona part del país, més gruixuts, més hores tapant el cel a Ponent, comarques del Pirineu, Lleida, interior Tarragona, i en canvi més esqueixats, estones deixant pas a clarianes, ullades de sol, a moltes àrees de Girona, Barcelona, potser també en punts de la Costa Daurada o Camp de Tarragona. A la Catalunya central més hi ha núvols, i destaquem també que amb aquesta pertorbació que tenim, que no és de primera categoria, no és cap llevantada, hi ha molta humitat a les muntanyes, baixa una mica la temperatura al Pirineu, hi haurà força boira baixa, mala visibilitat a cotes altes, a l'interior especialment Pirineu, prepirineu, i potser també cap a la zona dels ports o al Montsec. Bé, tongades de xàfecs i alguna tempesta de matinada, al llarg del matí potser afluixen una mica, migdia, tarda, amb una mica de pausa a bona part de l'oest i del nord del país, ja diem que bona part de l'est, Girona, Barcelona, cap a la costa, prelitoral, en principi no hi ha de ploure, però es poden reactivar les precipitacions, pluges i localment alguna tempesta, novament al vespre o la nit d'aquest diumenge, i a més dilluns i dimarts també s'acosta una bossa d'aire fred des del Cantàbric, podrà ploure més fort amb tempestes, pedra o calamarsa a les comarques gironines, al voltant del Montseny i també al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: L'Agència Europea del Medi Ambient assegura que anualment moren de forma prematura 16.000 persones a causa de la contaminació acústica a tota Europa. A Catalunya, a més, cada any es detecten 134 casos de malalts d'isquèmia, una afecció directament relacionada amb el soroll que pot afectar seriosament el cervell o el cor. Davant aquesta realitat, els experts reunits aquesta setmana al Congrés Acusticat a Barcelona han demanat que les polítiques de reducció del soroll integrin també les de la contaminació de l'aire. Jaume Fons, doctor en Biologia de la UAB, aposta per fer intervencions combinades amb l'objectiu d'apreciar els canvis acústics.
13: Si considerem la política del transport i mirem a la vegada la qualitat d'aire i el soroll, és un benefici per tots. I a més, si amb això integrem el disseny d'Albert Urbà, aconseguim realment un multiplicar els beneficis amb les polítiques que anem fent sectorials.
0: Històricament, els planejaments urbanístics han menys tingut els efectes nocius del soroll en la salut. Ara hi ha evidències científiques que la contaminació acústica emmalalteix i pot causar la mort, i per això la Unió Europea obliga a fer mapes estratègics en ciutats de més de 100.000 habitants. El govern i els experts avisen que la intel·ligència artificial està deixant sense feina algunes persones a Catalunya. De fet, fa uns dies el conseller d'Empresa, Miquel Samper, va destacar que un dels motius de l'increment de la taxa d'atur al primer trimestre de l'any és l'aplicació al mercat de treball de la IA. Segons els últims estudis, un 10% de les feines que ara fan els humans les assumirà la intel·ligència artificial. En declaracions a 3CAT Info, Desiree Gómez, analista del Centre d'Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya, exposa els sectors que es veuran afectats.
17: Sector administratiu, sector comptable, sector de seguretat. També, tot i que sembli paradoxal, hi ha una preocupació pel tema de tot el que és programació informàtica.
0: I una mostra que la intel·ligència artificial arriba a tots els àmbits és la decisió de l'Acadèmia dels Oscars, que està revisant les normes perquè cap pel·lícula amb actors i guions fets amb intel·ligència artificial pugui ser candidata a aquests premis del cinema. Es donarà prioritat a l'autoria humana en aquests guardons. Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la fotovoltaica i solar en els últims anys, només un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes. Això ens situa molt lluny de la mitjana estatal, que és del 55%, i de la Unió Europea, que és del 47%. A més, a casa nostra, les nuclears encara produeixen 2/3 de tota la generació elèctrica. Pel president de la Comissió d'Indústria Química d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jeroni Farnús, la transició energètica passa per la coexistència de diverses fonts. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
18: Està clar que les renovables han d'anar augmentant. Per una altra part, està clar també que les renovables tenen una realitat, i és que no sempre fa sol i no sempre fa vent. Quan no fa sol i no fa vent, has de tindre solucions. I una de les solucions, doncs, és les centrals de cicle combinat amb gas. Una altra solució és el magatzemament de grans quantitats d'electricitat.
0: Tot i estar a la cua de les renovables, Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge en bateries, claus en el procés de descarbonització de la generació elèctrica. Sentim Daniel Pérez, CEO de l'Energètica i president del grup de treball de la Comissió de Transició Energètica del Govern.
19: Catalunya ara mateix és líder en tramitació, en potència, en punts d'accés i connexió concedits. És la comunitat que més projectes de bateries està tramitant i això es deu, com a mínim en part, a que el Parlament va aprovar el decret llei que era pioner en regulació de bateries.
0: En concret, s'estan tramitant 134 projectes d'aquest tipus.
20: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Les associacions de víctimes de la Dana no assistiran dilluns a la reunió convocada amb la Generalitat Valenciana. La decisió l'adopten de manera conjunta davant la manca de respostes urgents, informació útil, seguretat i recursos. Consideren que l'administració continua centrada en aspectes institucionals i de projecció pública i no aborda temes com la situació de les ajudes al lloguer, al comerç i a les infraestructures educatives. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació de víctimes de la Dana 29 d'octubre en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Intentant referenciar-se com un model, no? Quan així a la nostra terra encara no tenim els problemes solucionats, ens pareix que no és adequat i no respon a les necessitats de la ciutadania.
0: Critiquen que en la convocatòria hi ha una qüestió de fons que és qui els convoca. La Direcció General d'Atenció a les Víctimes de la Generalitat Valenciana segueix donant suport a Carlos Mazón.
21: Perquè no s'aborden les qüestions importants. I a més d'això, hi ha una qüestió de fons, que és que ens convoca una direcció general que en un principi havia de ser una qüestió tècnica, però que també inclourà qüestions polítiques de presentacions i tal. I on nosaltres, almenys des de la nostra associació, mentre es continuï donant suport i continuï l'aforament a Carlos Mazón sense demanar-li l'acte, pensem que és una qüestió que s'ha de tindre molt en compte abans de normalitzar o de blanquejar unes relacions amb el Consell de la Generalitat Valenciana.
0: Les associacions asseguren que no s'estan abordant qüestions com la planificació real davant futures emergències, la revisió dels protocols i polítiques d'adaptació al canvi climàtic. El personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit en una assemblea aquest dissabte continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. Aquests centres tenen uns 360 treballadors a la demarcació de Barcelona.
2: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar.
1: El Barça pot ser campió de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol aquest diumenge. Els de Flick han guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski al minut 80 i de Ferran al minut 85, de la TDT de Catalunya Ràdio.
22: La torna a tenir el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín cap a Ferran, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran. Ferran Torres marca el segon. Ferran Torres fa que tots s'uneixin en una abraçada, en una pinya al corna. El Barça posa la directa per guanyar la Lliga aquest cap de setmana.
1: I després a Dazona, el davanter del País Valencià ha fet aquestes declaracions.
23: Ahora le hemos dejado esa presión al Madrid, que mañana si no gana, pues sí que ya nos programamos campeones. Creo que hoy era uno de los campos más difíciles de la Liga, donde sabíamos que aquí los tres puntos eran más que tres puntos y creo que el equipo ha hecho un partidazo.
1: Al tècnic Hansi Flick li han demanat a Dazón si prefereix guanyar aquest diumenge el títol o el clàssic.
24: I think we made our job today and this was important. This is what I want to see from the
1: Flick
24: team.
1: Ha dit, hem fet la feina i és el que volia veure de l'equip. No està en les nostres mans, ja ho veurem. Si aquest diumenge guanyem, ja celebrarem. Amb aquesta victòria, el Barça encara té a l'abast fins i tot arribar als 100 punts del rècord de Tito Vilanova. El Real Madrid jugarà amb 7 baixes aquest diumenge. Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa no pensa en passadissos al Barça.
3: No, no es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
1: El tècnic de l'Espanyol té la baixa de darrera hora d'Engongue lesionat. Manuel González diu que és un bon moment per rebre el Real Madrid. També ha dit que no li interessen les matemàtiques del Barça.
4: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el, potser el dia millor perquè vingui al Madrid també que el partit de demà.
1: Igualment, a primera, a l'Alavés 2, Atlètic Club 4, Villarreal 5, Llevant 1. Els groguets s'asseguren plaça Champions i València 0, Atlètic de Madrid 2. L'Espanyol Madrid a partir de 8:45 del vespre en directe a Catalunya Ràdio, i abans, a partir de 4:00, a la TDG, Barça-Bayern de Múnich, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones. El tècnic Pere Romeu ha convocat 5 mesos després Aitana Bonmatí i Quica, molt il·lusionada.
5: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, que és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell, i tinc moltes ganes del dia de demà.
1: A l'anada, empat a una a Alemanya, i el primer finalista d'aquesta Champions femenina serà el Lió de Jonathan Giraldez, que ha guanyat per 3-1 l'Arsenal en el partit de tornada.
2: 3CAT Info.
1: Bàsquet ACB, el partit Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès al descans perquè no funcionava el marcador, amb avantatge dels catalans 53-33. No hi ha data de represa encara. L'Unicaja ha tornat a casa. Juanan Morales, president de la penya.
6: Demana disculpes a tothom, perquè evidentment això no és una cosa que hagi de passar, tot i que ningú està lliure de que un problema tècnic no es pugui resoldre immediatament.
1: El Girona fa un nou pas per la permanència, victòria 90-81 contra el Saragossa, permanència encara no matemàtica, perquè l'Andorra ha guanyat a Tenerife 89-90 amb triple a l'últim segon de Kylie Kuric, i el Lleida ha perdut 99-91 a Burgos. Igualment en bàsquet, però femení, l'Horta ha guanyat 64-59 al Mijas en quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa, la tornada el 9 de maig. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet el Pozo posar-se co-líder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve. Tornant al futbol, a la primera ref, el Nàstic ha guanyat per 2-1 al Sevilla B, gol d'Òscar Sanz, al descompte als tarragonins, que s'allunyen provisionalment 3 punts del descens. A la Lliga F, Badalona Women 0, Atlètic Club 1. La jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, passarà pel quiròfan. S'ha trencat el lligament encreuat anterior i el menisc lateral del genoll esquerre, mentre que la M Lleida perd la categoria. Cau a la segona federació, derrota 4-2 a València. Laura Fernández.
7: Molt tocat, crec que és una situació complicada d'afrontar. Aquesta situació no passa per la derrota d'avui, crec que ve de molt abans, i bueno, avui no se'ns han donat els resultats, per desgràcia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, fa la pole del Gran Premi de Miami de Fórmula 1 davant de Max Verstappen i Charles Leclerc, tercera pole consecutiva de l'italià de Mercedes. La cursa sprint la guanyada el campió Lando Norris. A Oliana es disputa la segona prova del Mundial d'Enduro GP. El pilot català Josep Garcia ha guanyat tant la categoria Enduro 1 com l'Enduro GP i encapçala la general de totes dues. El Mundial Femení de Motociclisme, tercera posició per la Paola Ramos a la primera cursa de la tercera ronda al circuit hongarès de Balaton Park.
25: No ha sigut la cursa que volia, però després de la sanció d'ahir ha estat bé la cursa, i he après molt, i sabem en què punts podem millorar.
1: Quarta posició per la també catalana Ivonne Serpa, victòria per la líder Maria Herrera aquest diumenge a 1:00 PM, segona cursa.
2: 3CAT Info. són 4:45.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. També destaca que els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, Esplugues de Llobregat. La policia confirma que l'home i la víctima no tenien cap relació sentimental. El cas es troba sota secret de les actuacions. A partir d'ara us explicarem que el personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona han decidit continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. I us parlarem del concert d'Eros Ramazzotti al Palau Sant Jordi de Barcelona, que ha emocionat 16.000 fans. El cantant italià ha repassat 40 anys de carrera acompanyat d'una banda que ha fet créixer les cançons de tota la vida. I en esports, que destaquem, Damià Aguilar?
1: Que el Barça ha guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i Ferran, i que el Barça serà campió de Lliga si el Real Madrid no passa de l'empat al camp de l'Espanyol aquest diumenge, partit en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. Però també aquest diumenge, a partir de les 4, en directe a Catalunya Ràdio, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones, Barça-Bayern de Múnich, amb Aitana a la convocatòria.
0: I pel que fa al temps, aquest diumenge serà més fresc al Pirineu, amb boira baixa a cotes altes. Algunes pluges de matinada amb tempestes o al matí d'hora. Cota de neu alta, a uns 2.600 metres. Ennuvolat i clarianes a Girona i a Barcelona. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on es troben retinguts, comencen una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, i del brasiler Tiago Ávila. Els seus representants han denunciat que han estat maltractats pels seus captors. Pau Pérez, un dels activistes que viatjava a la flotilla, ha denunciat així la intervenció israeliana en declaracions a 3CAT Info.
2: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas de l'espanyol Saïf Abu Keshek, que també té nacionalitat sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja va alliberar Israel. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
3: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saïf no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche, tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: I al centre de Barcelona, simpatitzants pro-palestins s'han manifestat enfront de la seu de la Comissió Europea per exigir l'alliberament dels dos activistes detinguts. La dona del barceloní Saïf Abu Keshek ha expressat la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
4: Mi hija tenía su cumpleaños ayer y estaba esperando una llamada de su padre y está preguntando dónde está Saïf, por qué no está llamando. En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
0: Alguns dels activistes catalans de la flotilla han començat a tornar cap a Catalunya en les últimes hores. De fet, alguns fins i tot han participat de la mobilització. L'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels a la importació de cotxes europeus, que perjudica sobretot la indústria alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
5: Fa tot just dos mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
6: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
5: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
7: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
5: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya i que ara només són 5.000, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
0: Al sud de Fuerteventura, Salvament Marítim ha rescatat 40 persones, entre les quals una dona que navegaven en una embarcació pneumàtica procedents de l'Aïun, al Sàhara Occidental. Una nau de rescat ha auxiliat els tripulants d'origen magrebí i subsaharià i els ha portat fins al port de Gran Tarajal, a Fuerteventura. Aparentment, tots presenten bon estat de salut. Aquest salvament s'afegeix als dels 64 rescatats dijous a Lanzarote, un terç dels quals menors. En total, a les costes espanyoles han arribat per mar de manera irregular més de 5.000 persones durant el 2026, de les quals 2.000 a Canàries. A Mali, al Sahel, la Junta Militar confirma combats contra els insurgents a la frontera amb Mauritània, on ha batut més de 200 rebels. Però els sublevats ja controlen una base militar estratègica al nord, abandonada per l'exèrcit i mercenaris russos. Mentrestant, la Junta anuncia detencions de militars acusats de complicitat amb els secessionistes del nord i grups jihadistes, que fa una setmana van matar en un atemptat al ministre de Defensa, home clau del règim. La població civil viu la situació amb extrema incertesa i la preocupació s'estén a les juntes militars que manen als països veïns, Burkina Faso i el Níger, que donen suport al règim de Mali. Ens ho explica des de Burkina Faso, Èlia Borràs.
8: Des del 2012 que Mali no havia un atac d'aquesta envergadura. Llavors el govern va demanar ajuda a França per aturar la columna armada que avançava des del nord cap a la capital. Ara s'ha girat la truita i mentre França s'ho mira des de lluny, Rússia és el nou aliat sobre el terreny. La població estava desprevinguda i ara viu entre el xoc, la por i l'esperança, fins i tot des de la distància, com és el cas de l'Usman, un malià de Tombuctú que viu a Burkina Faso.
9: Al principi vaig pensar que era la fi del combat, però després em vaig adonar que el combat encara no s'ha acabat.
8: Els grups rebels van llançar un atac coordinat a tot el país, però per primer cop van atacar el cor del poder malià, la residència del ministre de Defensa. En principi una ubicació secreta i un dels llocs més segurs del país. I ara la gent es pregunta si els rebels han pogut, amb el cervell de l'estratègia de seguretat del país, què no poden fer a la població.
9: Vaig trucar als meus pares perquè volia anar a Mali a celebrar la festa del Tabasqui, però em van dir que millor que no hi anés, i ells sempre volen que hi vagi, per dir-te fins a quin punt hi havia esperança, però aquest cop ha estat com haver de començar de zero.
8: El govern ha implementat un toc de queda a Bamako de les 9 del vespre fins a les 6 del matí per poder controlar la ciutat. Mentrestant, la gent segueix amb les seves ocupacions i feines del dia a dia, però amb el cor encongit.
9: Com hem arribat fins aquí?
10: Per què on arriba ici?
8: Es pregunta l'Usman, que busca respostes al conflicte que amenaça el seu país i el que l'acull, Burkina Faso, que aquests últims dies ha augmentat l'alerta de seguretat.
11: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Segons ha avançat 3Cat Info, els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat del Departament d'Educació, el REBA. Tot plegat amb motiu del Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, que és aquest dissabte, que ha set aquest dissabte. La majoria d'assetjaments continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguits de casos que combinen violència física i altres formes de violència, com el ciberassetjament. Des del curs passat fins ara s'han detectat gairebé 3.600 casos d'assetjament a través dels programes de prevenció i el REBA. La detecció precoç aquí també és clau. En parlen la Noelia Sánchez i l'Arnau Vilagrassa, alumnes del Liceu Castro de la Penya del districte Horta-Guinardó de Barcelona.
10: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
12: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
0: Estudis recents apunten que gairebé dos alumnes per classe pateixen assetjament i moltes víctimes, una de cada tres, no ho comuniquen. Davant d'això, els programes de prevenció són cabdals. Nàdia Casanovas és psicòloga d'aquest centre educatiu barceloní.
13: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria. Més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
0: El departament considera que part d'aquest augment en el registre respon a la millora de la detecció i a la consolidació d'una cultura de notificació als centres. Coincidint amb el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, a la Seu d'Urgell s'han engegat una campanya per combatre'l dissenyada i protagonitzada pels mateixos infants i joves de la ciutat. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
14: Una campanya que surt dels Consells Municipals d'Infants i Adolescents, on el bullying va sorgir com un dels temes que més preocupen. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
15: Va ser una proposta que ve d'aquests nens i nenes joves que van voler tractar de manera prioritària el tema de l'assetjament, aquest fenomen doncs, que succeeix des de sempre, perquè és intolerable i que per part de l'Ajuntament doncs, volem visibilitzar i posar doncs, el mirall a tothom que fa aquest tipus de comportament que és intolerable, no només a la nostra societat urgellenca, sinó a tot el país.
14: Arran d'això, els alumnes han fet diverses sessions per debatre sobre què és l'assetjament, com es pot identificar i com es pot combatre. Cristina Moreno és la regidora d'Educació, Infància i Joventut.
16: S'acompanya doncs, aquests infants i adolescents a conèixer realment quina és la temàtica que estan tocant. I no tant des del punt de senyalar les persones, sinó de reconèixer quines són les accions. Moltes vegades pot ser la pròpia persona que exerceix aquest assetjament no coneix el que és i, per tant, això fa que això continuï moltes vegades sense que pugui eliminar-se perquè no hi ha una consciència i un coneixement.
14: I per visibilitzar-ho, els mateixos joves han engegat accions, com ara pintar un banc de taronja, el color que simbolitza la lluita contra el bullying i en el qual han escrit lemes que també penjaran escoles i instituts. També han fet un gran mural amb un missatge clar. El respecte és la base i la unió la nostra força.
0: Una desena d'artistes murals nacionals i internacionals participen fins aquest diumenge a la 11a edició del Gargar, el Festival de Murals i d'Art Rural de Penelles. Un cop acabat el certamen, aquest municipi de la Noguera arribarà a les 163 obres d'art urbà. Penelles, Alba Mor.
17: Penelles torna a omplir-se de creativitat un any més en el marc de la celebració del certamen de referència d'art mural contemporani. L'edició d'enguany torna a preveure una programació que posa en diàleg artistes nacionals i internacionals, talent emergent i memòria artística. D'aquesta manera, els creadors convidats al festival contribuiran a la transformació dels carrers en un espai cultural a mode de museu a l'aire lliure, enguany sobretot amb projectes que reivindiquen l'entorn i el medi ambient. Així ho expliquen l'holandesa Nina Balkov, l'artista Werens de Sabadell i la Didi, vinguda de Miralcamp al Pla d'Urgell.
18: Con este mural quiero enseñar que es muy importante proteger la naturaleza y para tratar bien a los animales y a la naturaleza en general.
19: Estic pintant una mica la confrontació entre la tecnologia i la natura, no? I, bueno, deixo una mica obert allò que cada un pensi qui guanyarà, no?
20: És un disseny d'un conjunt de gats on he volgut representar els veïns amagats dels pobles, que sempre són els gats.
17: El vessant participatiu també ha estat destacat

0: Els anys 1978 i 1985, el Banc d'Espanya li va encarregar el disseny dels bitllets de pessetes. En va fer una sèrie monogràfica amb el retrat de diversos escriptors espanyols en una banda i un paisatge relacionat amb la seva obra a l'altra. Cruz Novillo també és l'artífex d'alguns dels cartells de pel·lícules de Juan Luis Berlanga, Carlos Saura o Víctor Erice. José María Cruz Novillo havia rebut nombrosos reconeixements, destacant el Premi Nacional de Disseny l'any 1997 i la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts el 2012.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Dia marcat avui també aquest diumenge, aquest primer cap de setmana del mes de maig, pels núvols. Núvols abundants a bona part del país, més gruixuts, més hores tapant el cel a ponent, comarques del Pirineu, Lleida, interior Tarragona, i en canvi, més esqueixats, estones deixant pas a clarianes, ullades de sol, a moltes àrees de Girona, Barcelona, potser també en punts de la Costa Daurada o Camp de Tarragona. A la Catalunya central més hi ha núvols, i destaquem també que amb aquesta pertorbació que tenim, que no és de primera categoria, no és cap llevantada, hi ha molta humitat a les muntanyes, baixa una mica la temperatura al Pirineu, hi haurà força boira baixa, mala visibilitat a cotes altes, a l'interior especialment Pirineu, prepirineu, i potser també cap a la zona dels ports o al Montsec. Bé, tongades de xàfecs i alguna tempesta de matinada, al llarg del matí potser afluixen una mica, migdia, tarda, amb una mica de pausa a bona part de l'oest i del nord del país, ja diem que bona part de l'est, Girona, Barcelona, cap a la costa, prelitoral, en principi no hi ha de ploure, però es poden reactivar les precipitacions, pluges i localment alguna tempesta, novament al vespre o la nit d'aquest diumenge, i a més dilluns i dimarts també s'acosta una bossa d'aire fred des del Cantàbric, podrà ploure més fort amb tempestes, pedra o calamarsa a les comarques gironines, al voltant del Montseny i també al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Eros Ramazzotti emociona 16.000 fans al Palau Sant Jordi de Barcelona. El cantant italià ha repassat 40 anys de carrera acompanyat d'una banda que ha fet créixer les cançons de tota la vida. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Aquesta nit, Eros Ramazzotti ha vingut amb ganes de funky i de soul. Un cuore con le ali, sona sincopada, el saxo pren el protagonisme, l'estil de Maceo Parker, passat pel sedàs dels crooners italians. I I Belong to You, la vocalista Zoe Rano, es menja l'escena. Fa la sensació que aquesta nit Eros ha vingut a divertir-se, més que no pas a seduir a un públic que ja el té entregat d'entrada. Ha vingut amb una banda àmplia i això s'agraeix. Les coristes fan frases molt clàssiques que, combinades amb la guitarra, recorden l'Eric Clapton dels anys 90, que, per cert, actuarà aquí mateix, diumenge vinent. El públic l'aclama i ell els regala algunes paraules en català.
2: Hola, com esteu? Barcelona, tot bé? Tot bé? Estimo Barcelona.
1: Milers de mòbils s'encenen amb Ahora tu de 1986, i els fans es mouen cadenciosament amb el clàssic La Luce Buona de l'Estelle, sense Patsy Kensit i amb la mallorquina Sara Teo. A partir d'aquest punt ja tot era nasos. Si va estar sent un par de canciones, amb piano, en clau, barbacarac, amb la suite música ep, amb Otra Como Tu, que ha aixecat una gran ovació entre el públic, o amb Terra Promesa, una de les seves primeres cançons i que critica l'atracció que sentia el jovent dels 80 cap als Estats Units a ritme de funky, un eco d'Adriano Celentano 12 anys més tard, i que avui es permet incloure fins i tot una línia de pa Papa Was a Rolling Stone, mentre passeja el saxofonista entre el públic i Eros aprofita per abraçar fans. Que Eros Ramazzotti manté la tirada és indiscutible després de 70 milions de discos venuts i ha deixat ben clar que l'escenari es troba com a casa.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: Ha anunciat finalment el títol del seu pròxim àlbum d'estudi. Es dirà Foreign Tongues i, segons l'agència de notícies britànica PA, sortirà el 10 de juliol. La banda també ha ensenyat el que serà la portada del seu nou treball, una imatge composta de tres parts amb les cares dels membres del grup, la boca de Mick Jagger, els ulls i el nas de Ronnie Wood i els cabells despentinats amb el mocador habitual al cap de Keith Richards. A més, els britànics han fet créixer encara més l'expectació dels 4 milions de seguidors que tenen a Instagram amb la publicació misteriosa de 13 segons d'uns acords de guitarra i bateria acompanyats per un cor sense lletra. Aquest nou àlbum, el 25è dels britànics, és el primer des que el 2023 van publicar Hackney Diamonds, amb què van guanyar un Grammy.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Ministeri d'Educació ha aprovat el primer grau superior de formació professional de construcció i reparació d'instruments de corda de cara al curs vinent. Es tracta d'uns estudis oficials per formar nous lutiers que responen a la creixent demanda de professionals qualificats en l'àmbit artesanal de la música. El Departament d'Educació es planteja incorporar-lo a Catalunya d'aquí dos cursos. Això evitarà que els interessats en aquests estudis hagin d'anar a estudiar fora, com van haver de fer la Sara i la Clàudia, tal com han explicat a TV3.
2: Hem estat 10 anys aprenent l'ofici amb els mestres guitarrers a Granada i venim a Barcelona fa 3 anys a seguir mantenint viva la tradició aquí a Barcelona, que ha sigut una ciutat important per la guitarra també i s'estava perdent.
3: Jo vaig estudiar, haver d'anar a estudiar fora perquè aquí no, bueno, no hi havia cap cicle, bueno, no hi havia escola ni res.
0: I és que no hi hagi cap estudi oficial dificulta el relleu generacional. Aiman Vitar és luthier i té una botiga de construcció i reparació de guitarres al centre de Barcelona.
4: Viene mucha gente para preguntar dónde pueden aprender a hacer guitarras. ¿Verdad? Aquí gustaría mucho tener un centro, digamos, oficial para que quien quiera pueda aprender.
0: Per Xavier Vidal, també a luthier, el mòdul l'ha de tenir garanties.
5: Penso que hi hagi un mòdul pot ser interessant, però que es té de tractar amb molta precaució i a mi, sincerament, em fa respecte.
0: La nova titulació, que constarà de 2.000 hores, combinarà tradició, excel·lència i innovació. A més d'aprendre les tècniques específiques de la construcció artesanal, la formació inclou continguts relacionats amb la gestió de tallers artesanals, l'assessorament i l'elaboració de documentació tècnica associada als processos productius.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I la Fira d'Espàrrecs de Gavà espera que aquest any se superin els 36.000 visitants del passat. El certamen, que s'acaba aquest diumenge, acull tot un seguit d'activitats en què els espàrrecs i altres productes de la pagesia local són els protagonistes. La fira combina la tradició agrícola i l'activitat artística amb figures decoratives realitzades en vegetals, una activitat que es fa des de fa 30 anys.
1: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar.
6: El Futbol Club Barcelona pot ser campió de Lliga de Primera aquest cap de setmana. Els de Flick han guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski al minut 80 i de Ferran al minut 85. El Barça espera ara que el Real Madrid no passi de l'empat aquest diumenge al camp de l'Espanyol per proclamar-se matemàticament campió. Flick diu que no està en les seves mans i que l'important és que el seu equip ha fet la feina que li tocava.
7: For me, the important thing today, we make our job. And it's not in our hand what happens tomorrow. And so it's like that, we have to see.
6: Flick afegeix que ho tenen prou bé, però que cal esperar. Ara, provisionalment, diu Flick, tenim 14 punts, aviam què passa aquest diumenge. Si guanyem aquest títol aquest diumenge, ho celebrarem, segons el tècnic del Barça.
7: If we win the title tomorrow, we will also celebrate.
6: Els blaugranes tenen festa dilluns i dimarts. Aquest diumenge l'entrenament és voluntari i la idea del club és fer rua dimarts que ve, però hi ha previsió de pluja a Barcelona. El Real Madrid jugarà contra l'Espanyol amb 7 baixes: Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa no pensa en passadissos al Barça. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, té la baixa de darrera hora d'Engonge, lesionat. Manolo diu que és un bon moment per rebre el Madrid i que no li interessen les matemàtiques del Barça.
8: La verdad que es lo que menos me, como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça, si gana o pierde, lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Espanyol en este caso.
6: Aquest dissabte, l'Atlètic Club de Bilbao li ha fet un favor a l'Espanyol i al Girona, guanyant 2-4 al camp de l'Alavés. El Villarreal s'assegura plaça Champions, golejada 5-1 davant del Llevant, i un Atlètic de Madrid ple de jugadors del planter ha guanyat 0-2 a València. L'Espanyol Madrid, a partir de 8:45 del vespre aquest diumenge, en directe a Catalunya Ràdio. Abans, a partir de 4:00 PM a la TDG, Barça-Bayern de Múnich, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones. El tècnic Pere Romeu ha convocat 5 mesos després Aitana Bonmatí. A l'anada, empat a 1 a Alemanya. L'Edna Imade és jugadora de l'equip bavarès.
9: Barça es un equipo que te genera mucho, te exige mucho, y si le salieran todas las jugadas que hacen y todos los remates que hacen, pues al final te meten muchos goles, como suelen hacer en sus partidos, y pues bueno, por eso lo decía de coña, pero también un poco en serio.
6: El primer finalista de la Champions femenina és l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez, que ha guanyat per 3-1 l'Arsenal al partit de tornada.
1: 3CAT Info.
6: Bàsquet ACB. El partit Joventut de Badalona Unicaja ha hagut de suspendre el descans perquè no funcionava el marcador. Amb avantatge dels catalans, 20 punts amunt. No hi ha data de represa encara. L'Unicaja se n'ha tornat cap a casa. Juanan Morales, president de la penya.
10: Demana disculpes a tothom, perquè evidentment això no és una cosa que hagi de passar, tot i que ningú està lliure de que un problema tècnic no es pugui resoldre immediatament.
6: El Girona, mentrestant, fa un nou pas per la permanència. Victòria 90-81 contra el Saragossa. Permanència que encara no és matemàtica, perquè l'Andorra ha guanyat 89-90 a Tenerife amb triple a l'últim segon de Kaili Kuric, i el Lleida ha perdut 99-91 a Burgos. Igualment, en bàsquet femení, el Lima Horta ha guanyat 64-59 al Mijas en quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa. Mireia Aguado.
11: Al final de la Lliga vam encadenar 6 victòries seguides, crec, i això ens ha donat com aquest boost, l'energia necessària que necessitem, i hem vingut aquí a competir-lo i l'hem tret, sí. Ara la tornada, que serà molt, molt complicat, a més al seu camp, però bueno, a seguir construint.
6: La tornada el 9 de maig. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet el Pozo posar-se co-líder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
12: Estar fundidos y que querían más, y al final esto es lo que pide un entrenador, que se vacíen, que se lo dejen todo, y al final si el resultado ha sido 5-5, pues ahí seguimos líderes, la semana que viene recibimos el Pozo, ahora hay que descansar bien y esperarlos.
6: Tornant al futbol, a segona, l'Andorra amenaça en anar als tribunals si no es rectifica l'acte arbitral de la derrota d'aquest divendres a casa contra l'Albacete. La banqueta andorrana va veure 4 vermelles per protestar. A la primera ref, el Nàstic agafa aire, victòria 2-1 sobre el Cué Sevilla B, amb gol d'Òscar Sanz al descompte. Els tarragonins s'allunyen provisionalment 3 punts del descens. Pablo Alfaro, entrenador.
13: Ha sido la heroica. Con toda la angustia deportiva, con toda pues eso, la ansiedad que se te va apoderando poco a poco. Y bueno, lo que pasa es que sí, que al final, seguramente ya mañana cuando nos levantemos y el cortisol baje, la adrenalina baje, ya podamos pensar con criterio, tendremos 3 puntos más. Y esto ya no nos los quita nadie, ¿no? Y a estas alturas de la temporada, pues es oro.
6: A la Lliga F, Badalona Women 0, Athletic Club 1. La jugadora de l'Espanyol, Anna Turrudà, per altra banda, passarà pel quiròfan la setmana que ve. S'ha trencat el lligament encreuat anterior i el menisc lateral del genoll esquerre. I l'AM Lleida perd la categoria, cau a la segona federació, derrota 4-2 a València.
1: 3CAT Info.
6: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, fa la pol del Gran Premi de Miami davant de Max Verstappen i Charles Leclerc. Tercera pol consecutiva per l'italià de Mercedes. La cursa sprint la guanyada del campió Lando Norris. A Oliana es disputa la segona prova del Mundial d'Enduro GP. El pilot català Josep Garcia guanya tant la categoria Enduro 1 com l'Enduro GP i encapçala la general de totes dues. El Mundial Femení de Motociclisme, tercera posició per la Paola Ramos i la 14a per la Ivonne Serpa a la primera cursa de la tercera ronda del circuit hongarès a Balaton Park. Victòria per la líder Maria Herrera aquest diumenge, segona cursa. La ucraïnesa Marta Kostiuk, que ha guanyat la final femenina del Masters 1000 de tenis de Madrid, 2-16-0 sobre la russa Mirra Andreeva, 6-3-7-5, Jannik Sinner i Alexander Zverev jugaran aquest diumenge a la final masculina. En hoquei patins, definits els play-off per al títol femení, primer partit de semifinals el 25 de maig, Fraga contra Gijón i Vilassana contra Palau, l'Alpicat ha aconseguit la permanència a l'hoquei Lliga Femenina.
1: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. Trump consolida la fractura amb Alemanya amb la doble ofensiva de retirar 5.000 soldats del país i augmentar els aranzels als cotxes europeus. El govern de Friedrich Merz treu ferro a la retirada d'efectius nord-americans. Els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. La policia confirma que l'home i la víctima no tenien cap relació sentimental. El cas està sota secret de les actuacions. Aquest dissabte, bona part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta per una incidència tècnica. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone que porta el sistema informàtic a les farmàcies. Els Premis Òscar canvien les regles per mirar de blindar-se davant la irrupció de la intel·ligència artificial. Només els humans podran optar als premis d'interpretació i guió. Cuba denuncia que les amenaces de Donald Trump han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el mandatari nord-americà hagi amenaçat de prendre el control de l'illa. A l'Iran, el govern desafia els Estats Units a decidir si volen la diplomàcia o la guerra, a causa del rebuig de la Casa Blanca a l'última proposta de Teheran. L'elevat preu del combustible arran de la guerra a l'Iran ja s'ha cobrat la primera víctima en l'àmbit industrial. L'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, ha fet fallida i aquest dissabte ha deixat d'operar. Feia temps que arrossegava problemes econòmics. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, el REBA. Segons ha avançat 3CAT Info, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats al curs passat. Alhora, també s'intensifiquen les accions de prevenció.
1: Esports. El Barça guanya 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i Ferran. Els blaugranes seran campions de Lliga si el Real Madrid no passa de l'empat al camp de l'Espanyol aquest diumenge, en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. També aquest diumenge, a partir de 4:00, en directe a Catalunya Ràdio, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones, Barça-Bayern de Múnich, amb Aitana a la convocatòria. En bàsquet ACB, el Joventut de Badalona Unicaja se suspèn perquè ha fallat el marcador. La Penya ha demanat perdó. El Girona guanya el Saragossa i el Lleida ha perdut a Burgos.
0: Pel que fa al temps, diumenge més fresc que el Pirineu amb boira baixa a cotes altes. Algunes pluges de matinada amb tempestes o al matí d'hora. Cota de neu alta uns 2.600 metres, ennuvolat i clarianes a Girona i Barcelona.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on es troben retinguts, comencen una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila. Els seus representants han denunciat que han estat maltractats pels seus captors. Pau Pérez, un dels activistes que viatjava a la flotilla, ha denunciat així la intervenció israeliana en declaracions a 3CAT Info.
3: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas de l'espanyol Saif Abu Keshek, que també té la nacionalitat sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja va alliberar Israel. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
4: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: I al centre de Barcelona, simpatitzants pro-palestins s'han manifestat enfront de la seu de la Comissió Europea per exigir l'alliberament dels dos activistes detinguts. La dona del barceloní Saïf Abu Keixer, que ha expressat la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
5: Mi hija tenía su cumpleaños ayer y estaba esperando una llamada de su padre y está preguntando dónde está Saïf, por qué no está llamando. En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
0: Alguns dels activistes catalans de la flotilla han començat a tornar cap a Catalunya en les últimes hores. Alguns fins i tot han participat en la mobilització.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels a la importació de cotxes europeus, que perjudica sobretot la indústria alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
6: Fa tot just 2 mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
7: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
6: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
8: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
6: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya i que ara només són 5.000, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
0: El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat que les amenaces de Donald Trump contra l'illa caribenya han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el president nord-americà hagi insinuat que prendrà el control del país quan hagi acabat amb la guerra de l'Iran. En un missatge a la xarxa X, Díaz-Canel ha fet una crida a la comunitat internacional perquè en prengui nota i decideixi si permetrà que això passi. Trump ha aprofitat un sopar privat a Florida per tornar a amenaçar Cuba, hores de després d'haver ampliat les sancions per bloquejar els actius als Estats Units a qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana.
8: Ell és originari d'un lloc anomenat Cuba, que prendrem gairebé immediatament. Cuba té problemes, però primer acabarem una cosa. M'agrada acabar la feina. Quan tornem de l'Iran, farem que el portaavions Abraham Lincoln, el més gran del món, es pari a 100 metres de la costa i ells diran «Moltes gràcies, ens rendim».
0: I a l'Iran, el número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers ha dit que la pilota és el camp dels Estats Units una vegada Donald Trump va rebutjar l'última proposta de pau de Teheran. Aquest alt càrrec ha assegurat que la Casa Blanca ha d'escollir entre la via diplomàtica o la guerra. Hores abans, un altre responsable del règim ha jutjat probable que es reprengui el conflicte armat amb els Estats Units. El Comitè Noruec del Nobel ha demanat a l'Iran que alliberi immediatament per motius de salut l'activista Narges Mohammadi, guardonada el 2023 per la seva campanya en favor dels drets de les dones i l'abolició de la pena de mort. Mohammadi, a qui sentim de fons, porta 4 mesos a la presó per una condemna de més de 7 anys, però l'han traslladada a un hospital a causa d'una crisi cardíaca i un empitjorament general del seu estat. L'activista ha passat dècades empresonada en diverses etapes i ha anat arrossegant greus problemes de salut. En una entrevista a l'agència Reuters, el cap del comitè del Nobel ha demanat que sigui alliberada perquè pugui atendre el seu equip mèdic. El responsable ha volgut deixar clar clar que la vida de Narges Mohammadi està en mans de l'Iran. Les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran ja han provocat el tancament d'una empresa. Es tracta de l'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, que ha fet fallida i aquest dissabte ha deixat d'operar. Ja feia temps que aquesta companyia arrossegava problemes econòmics i l'elevat preu del querosè ha estat la gota que ha fet vessar el got. Spirit Airlines s'ha convertit així en la primera víctima a escala industrial del conflicte a l'Orient Mitjà. No ha pogut assumir l'increment de costos provocat per l'encariment del combustible pel tancament de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca havia proposat un pla de rescat de la companyia, però la reunió del Consell d'Administració va acabar sense acord. Spirit Airlines tenia programats més de 4.000 vols durant la primera quinzena de maig. El tancament ha deixat a terra 800.000 passatgers i la pèrdua de milers de llocs de treball.
2: 3CAT Info.
0: A Catalunya, els Mossos han detingut un home aquest dissabte al migdia com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Una trucada al telèfon d'emergència 112 alerta la policia que un home havia ferit una dona amb una arma blanca i havia fugit del lloc dels fets. Finalment, la dona ha mort i el presumpte homicidi ha estat localitzat i també detingut. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. El cas, que es troba sota secret de les actuacions, es continua investigant. L'Ajuntament d'Esplugues ha condemnat els fets, ha traslladat el condol a la família i ha reiterat el seu rebuig a qualsevol forma de violència. El consistori ha declarat 2 dies de dol oficial i ha convocat la ciutadania dilluns a les 6 de la tarda per condemnar la mort violenta. Aquest dissabte, bona part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta per una incidència tècnica. Sí que s'han pogut comprar medicaments sense recepta. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone, que porta el sistema informàtic a les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i no s'ha resolt del tot fins a les 11 de la nit. Trànsit demana prudència als 280.000 conductors que aquest diumenge tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona després d'aquest cap de setmana llarg de l'1 de maig, en el que portem d'any han mort 34 persones en accidents a les carreteres catalanes, 15 de les quals eren motoristes. L'última, aquest mateix dissabte, quan un motorista ha mort en un xoc frontal amb un turisme al Brull, a Osona. Els dos vehicles han topat a la carretera BV-5301, per causes que s'investiguen. Tenint en compte que gairebé la meitat de les víctimes són motoristes, l'associació Stop Accident reclama que es facin més campanyes dirigides a aquest col·lectiu. Carlos Amoretti és el portaveu de l'entitat a Catalunya i en parla en declaracions a 3CAT Info.
9: En lloc de fer una campanya molt gran i estrepitosament cara, pots fer petites campanyes per anar conscienciant aquests sectors més vulnerables. I mica en mica pues, a la gent li va entrant, no? Li va entrant per la idea de que digues, clar, pues sí, agafo la moto, tinc que anar molt de cuidado. Però si no fem aquestes campanyes de conscienciació, pues, clar, la gent no li entra.
0: Amoretti recorda que el factor humà està al darrere de la majoria d'accidents i és que la causa d'un 96% dels accidents mortals són distraccions, l'excés de velocitat i el consum d'alcohol. Per això reclama als conductors que no cometin imprudències al volant.
9: Moltíssimes vegades està la distracció del mòbil. Jo quan vaig pel carrer i veig una persona, que veig un cotxe que està saltant les línies, dic segur que està mirant el mòbil i efectivament està enviant whatsapps amb el mòbil a 100 per hora.
0: Aquest diumenge el volum de cotxes es concentrarà a partir de les 12 del migdia i fins a la mitjanit.
10: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
11: Catalunya migdia.
12: Quines són les xifres? Bon dia.
11: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
10: I en aquest informatiu també sentirem les famílies
12: de burocràcia i les hores extres que compren.
11: Parem atenció a tots els fronts informatius.
13: Sí, tindrà l'encàrrec.
10: A 2:45 els esports.
11: D'aquí.
14: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
11: I de la resta del món.
12: Des de la cimera internacional que s'ha...
11: Faci el temps que faci.
15: Més aviat sol i una petita interrupció.
11: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana.
0: Obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Dia marcat avui també aquest diumenge, d'aquest primer cap de setmana del mes de maig, pels núvols. Núvols abundants a bona part del país, més gruixuts, més hores tapant el cel a Ponent, comarques del Pirineu, Lleida, interior Tarragona, i, en canvi, més esqueixats, estones deixant pas a clarianes, ullades de sol, a moltes àrees de Girona, Barcelona, potser també en punts de la costa d'Aurada o Camp de Tarragona. A la Catalunya central més hi ha núvols, i destaquem també que amb aquesta pertorbació que tenim, que no és de primera categoria, no és cap llevantada, hi ha molta humitat a les muntanyes, baixa una mica la temperatura al Pirineu, hi haurà força boira baixa, mala visibilitat a cotes altes, a l'interior especialment Pirineu, prepirineu, i potser també cap a la zona dels Ports o al Montsec. Bé, tongades de xàfecs i alguna tempesta de matinada, al llarg del matí potser afluixen una mica, migdia, tarda, una mica de pausa a bona part de l'oest i del nord del país, ja diem que bona part de l'est, Girona, Barcelona, cap a la costa, prelitoral, en principi no hi ha de ploure, però es poden reactivar les precipitacions, pluges i localment alguna tempesta, novament al vespre o la nit d'aquest diumenge, i a més dilluns i dimarts també s'acosta una bossa d'aire fred des del Cantàbric, podrà ploure més fort amb tempestes, pedra o calamarsa a les comarques gironines, al voltant del Montseny i també al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: L'Agència Europea del Medi Ambient assegura que anualment moren de forma prematura 16.000 persones a causa de la contaminació acústica a tota Europa. A Catalunya, a més, cada any es detecten 134 casos de malalts d'isquèmia, una afecció directament relacionada amb el soroll que pot afectar seriosament el cervell o el cor. Davant aquesta realitat, els experts reunits aquesta setmana al Congrés Acústicat a Barcelona han demanat que les polítiques de reducció del soroll integrin també les de la contaminació de l'aire. Jaume Fons, doctor en Biologia de la UAB, aposta per fer intervencions combinades amb l'objectiu d'apreciar els canvis acústics.
13: Si considerem la política del transport i mirem a la vegada la qualitat d'aire i el soroll, és un benefici per tots. I a més, si amb això integrem el disseny del verd urbà, aconseguim realment un multiplicar els beneficis amb les polítiques que anem fent sectorials.
0: Històricament, els planejaments urbanístics han menys tingut els efectes nocius del soroll en la salut. Ara hi ha evidències científiques que la contaminació acústica emmalalteix i pot causar la mort. I per això la Unió Europea obliga a fer mapes estratègics en ciutats de més de 100.000 habitants. El govern i els experts avisen que la intel·ligència artificial està deixant sense feina algunes persones a Catalunya. De fet, fa uns dies el conseller d'Empresa, Miquel Samper, va destacar que un dels motius de l'increment de la taxa d'atur al primer trimestre de l'any és l'aplicació al mercat de treball de la IA. Segons els últims estudis, un 10% de les feines que ara fan els humans les assumirà la intel·ligència artificial. En declaracions a 3CAT Info, Desiree Gómez, analista del Centre d'Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya, exposa els sectors que es veuran afectats.
17: Sector administratiu, sector comptable, sector de seguretat. També, tot i que sembli paradoxal, hi ha una preocupació pel tema de tot el que és programació informàtica.
0: I una mostra que la intel·ligència artificial arriba a tots els àmbits és la decisió de l'Acadèmia dels Oscars, que està revisant les normes perquè cap pel·lícula amb actors i guions fets amb intel·ligència artificial pugui ser candidata a aquests premis del cinema. Es donarà prioritat a l'autoria humana en aquests guardons. Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la fotovoltaica i solar en els últims anys, només un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes. Això ens situa molt lluny de la mitjana estatal, que és del 55%, i de la Unió Europea, que és del 47%. A més, a casa nostra, les nuclears encara produeixen 2/3 de tota la generació elèctrica. Pel president de la Comissió d'Indústria Química d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jeroni Farnús, la transició energètica passa per la coexistència de diverses fonts. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
18: Està clar que les renovables han d'anar augmentant. Per una altra part, està clar també que les renovables tenen una realitat, i és que no sempre fa sol i no sempre fa vent. Quan no fa sol i no fa vent, has de tindre solucions. I una de les solucions, doncs, és les centrals de cicle combinat amb gas. Una altra solució és el magatzemament de grans quantitats d'electricitat.
0: Tot i estar a la cua de les renovables, Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge en bateries, claus en el procés de descarbonització de la generació elèctrica. Sentim Daniel Pérez, CEO de l'Energètica i president del grup de treball de la Comissió de Transició Energètica del Govern.
19: Catalunya ara mateix és líder en tramitació, en potència, en punts d'accés i connexió concedits. És la comunitat que més projectes de bateries està tramitant i això es deu, com a mínim en part, a que el Parlament va aprovar el decret llei que era pioner en regulació de bateries.
0: En concret, s'estan tramitant 134 projectes d'aquest tipus.
20: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Les associacions de víctimes de la Dana no assistiran dilluns a la reunió convocada amb la Generalitat Valenciana. La decisió l'adopten de manera conjunta davant la manca de respostes urgents, informació útil, seguretat i recursos. Consideren que l'administració continua centrada en aspectes institucionals i de projecció pública i no aborda temes com la situació de les ajudes al lloguer, al comerç i a les infraestructures educatives. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació de víctimes de la Dana 29 d'octubre en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Intentant referenciar-se com un model, no? Quan així a la nostra terra encara no tenim els problemes solucionats, ens pareix que no és adequat i no respon a les necessitats de la ciutadania.
0: Critiquen que en la convocatòria hi ha una qüestió de fons que és qui els convoca. La Direcció General d'Atenció a les Víctimes de la Generalitat Valenciana segueix donant suport a Carlos Mazón.
21: Perquè no s'aborden les qüestions importants. I a més d'això, hi ha una qüestió de fons, que és que ens convoca una direcció general que en un principi havia de ser una qüestió tècnica, però que també inclourà qüestions polítiques de presentacions i tal. I on nosaltres, almenys des de la nostra associació, mentre es continuï donant suport i continuï l'aforament a Carlos Mazón sense demanar-li l'acte, pensem que és una qüestió que s'ha de tindre molt en compte abans de normalitzar o de blanquejar unes relacions amb el Consell de la Generalitat Valenciana.
0: Les associacions asseguren que no s'estan abordant qüestions com la planificació real davant futures emergències, la revisió dels protocols i polítiques d'adaptació al canvi climàtic. El personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit en una assemblea aquest dissabte continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. Aquests centres tenen uns 360 treballadors a la demarcació de Barcelona.
2: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
1: El Barça pot ser campió de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol aquest diumenge. Els de Flick han guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski al minut 80 i de Ferran al minut 85, de la TDT de Catalunya Ràdio.
22: La torna a tenir el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín cap a Ferran, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran. Ferran Torres marca el segon. Ferran Torres fa que tots s'uneixin en una abraçada, en una pinya al corna. El Barça posa la directa per guanyar la Lliga aquest cap de setmana.
1: I després a Dazón, el davanter del País Valencià ha fet aquestes declaracions.
23: Ahora le hemos dejado esa presión al Madrid, que mañana si no gana, pues sí que ya nos programamos campeones. Creo que hoy era uno de los campos más difíciles de la Liga, donde sabíamos que aquí los tres puntos eran más que tres puntos y creo que el equipo ha hecho un partidazo.
1: El tècnic Hansi Flick li han demanat a Dazón si prefereix guanyar aquest diumenge el títol o el clàssic.
24: I think we made our job today and this was important. This is what I want to see from the team.
1: Flick ha dit, hem fet la feina i és el que volia veure de l'equip. No està en les nostres mans, ja ho veurem. Si aquest diumenge guanyem, ja celebrarem. Amb aquesta victòria, el Barça encara té a l'abast fins i tot arribar als 100 punts del rècord de Titu Vilanova. El Real Madrid jugarà amb 7 baixes aquest diumenge. Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa no pensa en passadissos al Barça.
3: No, no es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los 3 puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
1: El tècnic de l'Espanyol té la baixa de darrera hora d'Engongue lesionat. Manuel González diu que és un bon moment per rebre el Real Madrid. També ha dit que no li interessen les matemàtiques del Barça.
4: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el, potser el dia millor perquè vingui al Madrid també que el partit de demà.
1: Igualment, a primera, Alavés 2, Atlètic Club 4, Villarreal 5, Llevant 1. Els groguets s'asseguren plaça Champions i València 0, Atlètic de Madrid 2. L'Espanyol Madrid a partir de 8:45 del vespre en directe a Catalunya Ràdio, i abans, a partir de 4:00, a la TDG, Barça-Bayern de Múnich, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones. El tècnic Pere Romeu ha convocat 5 mesos després Aitana Bonmatí i Quica, molt il·lusionada.
5: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, que és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell, i tinc moltes ganes del dia de demà.
1: A l'anada, empat a 1 a Alemanya, i el primer finalista d'aquesta Champions femenina serà el Lió de Jonathan Giraldez, que ha guanyat per 3-1 l'Arsenal en el partit de tornada.
2: 3CAT Info.
1: Bàsquet ACB, el partit Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès el descans perquè no funcionava el marcador, amb avantatge dels catalans 53-33. No hi ha data de represa encara. L'Unicaja ha tornat a casa. Juanan Morales, president de la penya.
6: Demana disculpes a tothom, perquè evidentment això no és una cosa que hagi de passar, tot i que ningú està lliure de que un problema tècnic que no es pugui resoldre immediatament.
1: El Girona fa un nou pas per la permanència, victòria 90-81 contra el Saragossa, permanència encara no matemàtica, perquè l'Andorra ha guanyat a Tenerife 89-90 amb triple a l'últim segon de Kaili Kuric, i el Lleida ha perdut 99-91 a Burgos. Igualment en bàsquet, però femení, l'Horta ha guanyat 64-59 al Mijas en quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa, la tornada el 9 de maig. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet el Pozo posar-se colíder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve. Tornant al futbol, a la primera ref, el Nàstic ha guanyat per 2-1 al Sevilla B, gol d'Òscar Sanz del descompte. Els tarragonins, que s'allunyen provisionalment 3 punts del descens, a la Lliga F, Badalona Women 0, Atlètic Club 1. La jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, passarà pel quiròfan. S'ha trencat el lligament encreuat anterior i el menisc lateral del genoll esquerre, mentre que la M Lleida perd la categoria. Cau a la segona federació, derrota 4-2 a València. Laura Fernández.
7: Molt tocat, crec que és una situació complicada d'afrontar. Aquesta situació no passa per la derrota d'avui, crec que ve de molt abans, i bueno, avui no se'ns han donat els resultats, per desgràcia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, fa la pole del Gran Premi de Miami de Fórmula 1 davant de Max Verstappen i Charles Leclerc, tercera pole consecutiva de l'italià de Mercedes. La cursa sprint la guanyada el campió Lando Norris. A Oliana es disputa la segona prova del Mundial d'Enduro GP. El pilot català Josep Garcia ha guanyat tant la categoria Enduro 1 com l'Enduro GP i encapçala la general de totes dues. El Mundial Femení de Motociclisme, tercera posició per la Paola Ramos a la primera cursa de la tercera ronda al circuit hongarès de Balaton Park.
25: No ha sigut la cursa que volia, però després de la sanció d'ahir ha estat bé la cursa, i he après molt, sabem en què punts podem millorar.
1: Quarta posició per la també catalana Ivonne Serpa, victòria per la líder Maria Herrera aquest diumenge a 1:00 PM, segona cursa.
2: 3CAT Info. Són 6:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. També destaca que els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, Esplugues de Llobregat. La policia confirma que l'home i la víctima no tenien cap relació sentimental. El cas es troba sota secret de les actuacions. A partir d'ara us explicarem que el personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona han decidit continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. I us parlarem del concert d'Eros Ramazzotti al Palau Sant Jordi de Barcelona, que ha emocionat 16.000 fans. El cantant italià ha repassat 40 anys de carrera acompanyat d'una banda que ha fet créixer les cançons de tota la vida. I en esports, què destaquem, Damià Aguilar?
1: Que el Barça ha guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i Ferran, i que el Barça serà campió de Lliga si el Real Madrid no passa de l'empat al camp de l'Espanyol aquest diumenge, partit en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. Però també aquest diumenge, a partir de 4:00, en directe a Catalunya Ràdio, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones, Barça-Bayern de Múnich, amb Aitana a la convocatòria.
0: I pel que fa al temps, aquest diumenge serà més fresc al Pirineu amb boira baixa a cotes altes. Algunes pluges de matinada amb tempestes o al matí d'hora. Cota de neu alta a uns 2.600 metres. Ennuvolat i clarianes a Girona i a Barcelona. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on es troben retinguts, comencen una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i del brasiler Tiago Ávila. Els seus representants han denunciat que han estat maltractats pels seus captors. Pau Pérez, un dels activistes que viatjava a la flotilla, ha denunciat així la intervenció israeliana en declaracions a 3CAT Info.
8: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas de l'espanyol Saif Abu Keshek, que també té nacionalitat sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja va alliberar Israel. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
9: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche, tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: I al centre de Barcelona, simpatitzants pro-palestins s'han manifestat enfront de la seu de la Comissió Europea per exigir l'alliberament dels dos activistes detinguts. La dona del barceloní Saif Abu Keshek ha expressat la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
10: Mi hija tenía su cumpleaños ayer y estaba esperando una llamada de su padre y está preguntando dónde está Saif, por qué no está llamando. En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
0: Alguns dels activistes catalans de la flotilla han començat a tornar cap a Catalunya en les últimes hores. De fet, alguns fins i tot han participat de la mobilització. L'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels a la importació de cotxes europeus, que perjudica sobretot la indústria alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
11: Fa tot just dos mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
12: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
11: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
13: Alemanya, trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
11: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya i que ara només són 5.000, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
0: Al sud de Fuerteventura, Salvament Marítim ha rescatat 40 persones, entre les quals una dona que navegaven en una embarcació pneumàtica procedents de l'Aïn, al Sàhara Occidental. Una nau de rescat ha auxiliat els tripulants d'origen magrebí i subsaharià i els ha portat fins al port de Gran Tarajal, a Fuerteventura. Aparentment, tots presenten bon estat de salut. Aquest salvament s'afegeix als dels 64 rescatats dijous a Lanzarote, un terç dels quals menors. En total, a les costes espanyoles han arribat per mar de manera irregular més de 5.000 persones durant el 2026, de les quals 2.000 a Canàries. A Mali, al Sahel, la Junta Militar confirma combats contra els insurgents a la frontera amb Mauritània, on ha batut més de 200 rebels. Però els sublevats ja controlen una base militar estratègica al nord, abandonada per l'exèrcit i mercenaris russos. Mentrestant, la Junta anuncia detencions de militars acusats de complicitat amb els secessionistes del nord i grups jihadistes, que fa una setmana van matar en un atemptat al ministre de Defensa, home clau del règim. La població civil viu la situació amb extrema incertesa i la preocupació s'estén a les juntes militars que manen als països veïns, Burkina Faso i el Níger, que donen suport al règim de Mali. Ens ho explica des de Burkina Faso, Èlia Borràs.
14: Des del 2012 que Mali no havia un atac d'aquesta envergadura. Llavors el govern va demanar ajuda a França per aturar la columna armada que avançava des del nord cap a la capital. Ara s'ha girat la truita i mentre França s'ho mira des de lluny, Rússia és el nou aliat sobre el terreny. La població estava desprevinguda i ara viu entre el xoc, la por i l'esperança, fins i tot des de la distància, com és el cas de l'Usman, un malià de Tombuctú que viu a Burkina Faso.
15: Al principi vaig pensar que era la fi del combat, però després em vaig adonar que el combat encara no s'ha acabat.
14: Els grups rebels van llançar un atac coordinat a tot el país, però per primer cop van atacar el cor del poder malià, la residència del ministre de Defensa. En principi una ubicació secreta i un dels llocs més segurs del país. I ara la gent es pregunta si els rebels han pogut, amb el cervell de l'estratègia de seguretat del país, què no poden fer a la població.
15: Vaig trucar als meus pares perquè volia anar a Mali a celebrar la festa del Tabaski, però em van dir que millor que no hi anés, i ells sempre volen que hi vagi, per dir-te fins a quin punt hi havia esperança, però aquest cop ha estat com haver de començar de zero.
14: El govern ha implementat un toc de queda a Bamako de les 9 del vespre fins a les 6 del matí per poder controlar la ciutat. Mentrestant, la gent segueix amb les seves ocupacions i feines del dia a dia, però amb el cor encongit.
15: Com hem arribat fins aquí?
16: Per què on arriba ici?
14: Es pregunta l'Usman, que busca respostes al conflicte que amenaça el seu país i el que l'acull, Burkina Faso, que aquests últims dies ha augmentat l'alerta de seguretat.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Segons ha avançat 3CatInfo, els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat del Departament d'Educació, el REBA. Tot plegat amb motiu del Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, que és aquest dissabte, que ha set aquest dissabte. La majoria d'assetjaments continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguits de casos que combinen violència física i altres formes de violència, com el ciberassetjament. Des del curs passat fins ara s'han detectat gairebé 3.600 casos d'assetjament a través dels programes de prevenció i el REBA. La detecció precoç aquí també és clau. En parlen la Noelia Sánchez i l'Arnau Vilagrassa, alumnes del Liceu Castro de la Penya del districte Horta-Guinardó de Barcelona.
16: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
17: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
0: Estudis recents apunten que gairebé 2 alumnes per classe pateixen assetjament i moltes víctimes, una de cada 3, no ho comuniquen. Davant d'això, els programes de prevenció són cabdals. Nàdia Casanovas és psicòloga d'aquest centre educatiu barceloní.
18: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria. Més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
0: El departament considera que part d'aquest augment en el registre respon a la millora de la detecció i a la consolidació d'una cultura de notificació als centres. Coincidint amb el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, a la Seu d'Urgell s'han engegat una campanya per combatre'l dissenyada i protagonitzada pels mateixos infants i joves de la ciutat. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
19: Una campanya que surt dels Consells Municipals d'Infants i Adolescents, on el bullying va sorgir com un dels temes que més preocupen. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
20: Va ser una proposta que ve d'aquests nens i nenes joves que van voler tractar de manera prioritària el tema de l'assetjament, aquest fenomen doncs, que succeeix des de sempre, perquè és intolerable i que per part de l'Ajuntament doncs, volem visibilitzar i posar doncs, el mirall a tothom que fa aquest tipus de comportament que és intolerable, no només a la nostra societat urgellenca, sinó a tot el país.
19: Arran d'això, els alumnes han fet diverses sessions per debatre sobre què és l'assetjament, com es pot identificar i com es pot combatre. Cristina Moreno és la regidora d'Educació, Infància i Joventut.
21: S'acompanya doncs, aquests infants i adolescents a conèixer realment quina és la temàtica que estan tocant. I no tant des del punt de senyalar les persones, sinó de reconèixer quines són les accions. Moltes vegades pot ser la pròpia persona que exerceix aquest assetjament no coneix el que és i, per tant, això fa que això continuï moltes vegades sense que pugui eliminar-se perquè no hi ha una consciència i un coneixement.
19: I per visibilitzar-ho, els mateixos joves han engegat accions, com ara pintar un banc de taronja, el color que simbolitza la lluita contra el bullying i en el qual han escrit lemes que també penjaran a escoles i instituts. També han fet un gran mural amb un missatge clar. El respecte és la base i la unió la nostra força.
0: Una desena d'artistes murals nacionals i internacionals participen fins aquest diumenge a la 11a edició del Gargar, el Festival de Murals i d'Art Rural de Penelles. Un cop acabat el certamen, aquest municipi de la Noguera arribarà a les 163 obres d'art urbà. Penelles, Alba Mor.
26: Penelles torna a omplir-se de creativitat un any més en el marc de la celebració del certamen de referència d'art mural contemporani. L'edició d'enguany torna a preveure una programació que posa en diàleg artistes nacionals i internacionals, talent emergent i memòria artística. D'aquesta manera, els creadors convidats al festival contribuiran a la transformació dels carrers en un espai cultural a mode de museu a l'aire lliure, enguany sobretot amb projectes que reivindiquen l'entorn i el medi ambient. Així ho expliquen l'holandesa Nina Balkov, l'artista Werens de Sabadell i la Didi, vinguda de Miralcamp al Pla d'Urgell.
27: Con este mural quiero enseñar que es muy importante proteger la naturaleza y para tratar bien a los animales y a la naturaleza en general.
28: Estic pintant una mica la confrontació entre la tecnologia i la natura, no? I, bueno, deixo una mica obert allò que cada un pensi qui guanyarà, no?
29: És un disseny que d'un conjunt de gats on he volgut representar els veïns amagats dels pobles, que sempre són els gats.
26: El vessant participatiu també ha estat destacat en l'edició d'enguany amb tallers per a grans i petits, centrats en la pau i la convivència.
0: Aquest dissabte ha mort l'artista gràfic José María Cruz Novillo, autor d'alguns dels logotips més emblemàtics de l'Espanya contemporània, com els de Renfe, Correus o el Puny i la Rosa del PSOE. Al llarg de la seva carrera, Cruz Novillo, de 89 anys, havia creat també els logos d'empreses com Repsol i Endesa, i també són seus la bandera i l'escut de la Comunitat de Madrid. A més, entre els

0: Maria Cruz Novillo havia rebut nombrosos reconeixements, destacant el Premi Nacional de Disseny l'any 1997 i la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts el 2012.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Dia marcat avui també aquest diumenge, d'aquest primer cap de setmana al mes de maig, pels núvols. Núvols abundants a bona part del país, més gruixuts, més hores tapant el cel a ponent, comarques del Pirineu, Lleida, interior Tarragona, i en canvi més esqueixats, estones deixant pas a clarianes, ullades de sol, a moltes àrees de Girona, Barcelona, potser també en punts de la Costa Daurada o Camp de Tarragona. A la Catalunya central més hi ha núvols i destaquem també que amb aquesta pertorbació que tenim, que no és de primera categoria, no és cap llevantada, hi ha molta humitat a les muntanyes, baixa una mica la temperatura al Pirineu, hi haurà força boira baixa, mala visibilitat a cotes altes a l'interior, especialment Pirineu, Prepirineu i potser també cap a la zona dels Ports o al Montsec. Bé, tongades de xàfecs i alguna tempesta de matinada, al llarg del matí potser afluixen una mica, migdia, tarda, amb una mica de pausa a bona part de l'oest i del nord del país, ja diem que bona part de l'est, Girona, Barcelona, cap a la costa, prelitoral, en principi no hi ha de ploure, però es poden reactivar les precipitacions, pluges i localment alguna tempesta, novament al vespre o la nit d'aquest diumenge, i a més dilluns i dimarts també s'acosta una bossa d'aire fred des del Cantàbric, podrà ploure més fort amb tempestes, pedra o calamarsa a les comarques gironines, al voltant del Montseny i també al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Eros Ramazzotti emociona 16.000 fans al Palau Sant Jordi de Barcelona. El cantant italià ha repassat 40 anys de carrera acompanyat d'una banda que ha fet créixer les cançons de tota la vida. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Aquesta nit, Eros Ramazzotti ha vingut amb ganes de funky i de soul. Un cuore con le ali, sona sincopada. El saxo pren el protagonisme, l'estil de Maceo Parker, passat pels sedars dels crooners italians. I I Belong to You, la vocalista Soberano, es menja l'escena. Fa la sensació que aquesta nit Eros ha vingut a divertir-se, més que no pas a seduir a un públic que ja el té entregat d'entrada. Ha vingut amb una banda àmplia i això s'agraeix. Les coristes fan frases molt clàssiques que, combinades amb la guitarra, recorden l'Eric Clapton dels anys 90, que per cert actuarà aquí mateix diumenge vinent. El públic l'aclama i ell els regala algunes paraules en català.
2: Hola, com esteu? Barcelona, tot bé? Tot bé? T'estimo, Barcelona.
1: Milers de mòbils s'encenen amb Ahora tu de 1986 i els fans es mouen cadenciosament amb el clàssic La luce buona de l'estelle, sense Patsy Cansit i amb la mallorquina Sara Teo. A partir d'aquest punt, ja tot eren asos. Si va estar sent un par de canciones, amb piano, en clau, barbacarac, amb la suite música, amb Otra como tú, que ha aixecat una gran ovació entre el públic, o amb Terra promesa, una de les seves primeres cançons i que critica l'atracció que sentia el jovent dels 80 cap als Estats Units a ritme de funky, un eco d'Adriano Celentano, 12 anys més tard, i que avui es permet incloure fins i tot una línia de Papa Was Rolling Stone, mentre passeja el saxofonista entre el públic i Eros aprofita per abraçar fans. Que Eros Ramazzotti manté la tirada és indiscutible després de 70 milions de discos venuts i ha deixat ben clar que l'escenari es troba com a casa.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

Mesos de missatges enigmàtics a les seves xarxes socials, els Rolling Stones han anunciat finalment el títol del seu pròxim àlbum d'estudi. Es dirà Foreign Tongues. I segons l'agència de notícies britànica PA, sortirà el 10 de juliol. La banda també ha ensenyat el que serà la portada del seu nou treball, una imatge composta de tres parts, amb les cares dels membres del grup, la boca de Mick Jagger, els ulls i el nas de Ronnie Wood i els cabells despentinats amb el mocador habitual al cap de Keith Richards. A més, els

0: Britànics han fet créixer encara més l'expectació dels 4 milions de seguidors que tenen a Instagram amb la publicació misteriosa de 13 segons d'uns acords de guitarra i bateria acompanyats per un cor sense lletra. Aquest nou àlbum, el 25è dels Britànics, és el primer des que el 2023 van publicar Hackney Diamonds, amb què van guanyar un Grammy.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Ministeri d'Educació ha aprovat el primer grau superior de formació professional de construcció i reparació d'instruments de corda de cara al curs vinent. Es tracta d'uns estudis oficials per formar nous lutiers que responen a la creixent demanda de professionals qualificats en l'àmbit artesanal de la música. El Departament d'Educació es planteja incorporar-lo a Catalunya d'aquí 2 cursos. Això evitarà que els interessats en aquests estudis hagin d'anar a estudiar fora, com van haver de fer la Sara i la Clàudia, tal com han explicat a TV3.
2: Hem estat 10 anys aprenent l'ofici amb els mestres guitarrers a Granada i venim a Barcelona fa 3 anys a seguir mantenint viva la tradició aquí a Barcelona, que ha sigut una ciutat important per la guitarra també i s'estava perdent.
3: Jo vaig estudiar, haver d'anar a estudiar fora perquè aquí no, bueno, no hi havia cap cicle, bueno, no hi havia escola ni res.
0: I és que no hi hagi cap estudi oficial dificulta el relleu generacional. Aiman Vitar és luthier i té una botiga de construcció i reparació de guitarres al centre de Barcelona.
4: Viene mucha gente para preguntar dónde pueden aprender a hacer guitarras. ¿Verdad? Aquí gustaría mucho tener un centro, digamos, oficial para que quien quiera pueda aprender.
0: Per Xavier Vidal, també luthier, el mòdul l'ha de tenir garanties.
5: Penso que hi hagi un mòdul pot ser interessant, però que es té de tractar amb molta precaució i a mi, sincerament, em fa respecte.
0: La nova titulació, que constarà de 2.000 hores, combinarà tradició, excel·lència i innovació. A més d'aprendre les tècniques específiques de la construcció artesanal, la formació inclou continguts relacionats amb la gestió de tallers artesanals, l'assessorament i l'elaboració de documentació tècnica associada als processos productius.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I la Fira d'Espàrrecs de Gavà espera que aquest any se superin els 36.000 visitants del passat. El certamen, que s'acaba aquest diumenge, acull tot un seguit d'activitats en què els espàrrecs i altres productes de la pagesia local són els protagonistes. La fira combina la tradició agrícola i l'activitat artística amb figures decoratives realitzades amb vegetals, una activitat que es fa des de fa 30 anys.
1: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
6: El Futbol Club Barcelona pot ser campió de Lliga de Primera aquest cap de setmana. Els de Flick han guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski al minut 80 i de Ferran al minut 85. El Barça espera ara que el Real Madrid no passi de l'empat aquest diumenge al camp de l'Espanyol per proclamar-se matemàticament campió. Flick diu que no està en les seves mans i que l'important és que el seu equip ha fet la feina que li tocava.
7: For me, the important thing today, we make our job. And it's not in our hand what happens tomorrow. And so it's like that, we have to see.
6: Flick afegeix que ho tenen prou bé, però que cal esperar. Ara, provisionalment, diu Flick, tenim 14 punts, aviam què passa aquest diumenge. Si guanyem aquest títol aquest diumenge, ho celebrarem, segons el tècnic del Barça.
7: If we win the title tomorrow, we will also celebrate.
6: Els blaugranes tenen festa dilluns i dimarts. Aquest diumenge l'entrenament és voluntari i la idea del club és fer rua dimarts que ve, però hi ha previsió de pluja a Barcelona. El Real Madrid jugarà contra l'Espanyol amb 7 baixes: Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa no pensa en passadissos al Barça. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, té la baixa de darrera hora d'Engonge, lesionat. Manolo diu que és un bon moment per rebre el Madrid i que no li interessen les matemàtiques del Barça.
8: La verdad que es lo que menos me, como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça, si gana o pierde, lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al español en este caso.
6: Aquest dissabte, l'Atlètic Club de Bilbao li ha fet un favor a l'Espanyol i al Girona, guanyant 2-4 al camp de l'Alavés. El Villarreal s'assegura plaça Champions, golejada 5-1 davant del Llevant. I un Atlètic de Madrid ple de jugadors del planter ha guanyat 0-2 a València. L'Espanyol-Madrid, a partir de 9:15 del vespre aquest diumenge, en directe a Catalunya Ràdio. Abans, a partir de 4:00 PM a la TDG, Barça-Bayern de Múnich, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones. El tècnic Pere Romeu ha convocat 5 mesos després Aitana Bonmatí. A l'anada, empat a 1 a Alemanya. L'Edna Imade és jugadora de l'equip bavarès.
9: Barça es un equipo que te genera mucho, te exige mucho y si le salieran todas las jugadas que hacen y todos los remates que hacen, pues al final te meten muchos goles, como suelen hacer en sus partidos. Y pues bueno, por eso lo decía de coña, pero también un poco en serio.
6: El primer finalista de la Champions femenina és l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, que ha guanyat per 3-1 l'Arsenal al partit de tornada.
1: 3CAT Info.
6: Bàsquet ACB, el partit Joventut de Badalona Unicaja, ha hagut de suspendre el descans perquè no funcionava el marcador. Amb avantatge dels catalans, 20 punts amunt. No hi ha data de represa encara. L'Unicaja se n'ha tornat cap a casa. Juanan Morales, president de la penya.
10: Demana disculpes a tothom, perquè, evidentment, això no és una cosa que hagi de passar, tot i que ningú està lliure de que un problema tècnic que no es pugui resoldre immediatament.
6: El Girona, mentrestant, fa un nou pas per la permanència. Victòria 90-81 contra el Saragossa. Permanència que encara no és matemàtica perquè l'Andorra ha guanyat 89-90 a Tenerife amb triple a l'últim segon de Kylie Kuric i el Lleida ha perdut 99-91 a Burgos. Igualment, en bàsquet femení, el Lima Horta ha guanyat 64-59 al Mijas en quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa. Mireia Aguado.
11: Al final de la Lliga vam encadenar 6 victòries seguides, crec, i això ens ha donat com aquest boost, l'energia necessària que necessitem, i hem vingut aquí a competir-lo i l'hem tret, sí. Ara la tornada, que serà molt, molt complicat, a més al seu camp, però bueno, a seguir construint.
6: La tornada el 9 de maig. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet el Pozo posar-se co-líder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
12: Estar fundidos y que querían más y al final esto es lo que pide un entrenador, que se vacíen, que se lo dejen todo y al final si el resultado ha sido 5-5, pues ahí seguimos líderes, la semana que viene recibimos el Pozo, ahora hay que descansar bien y esperarlos.
6: Tornant al futbol, a segona, l'Andorra amenaça amb anar als tribunals si no es rectifica l'acte arbitral de la derrota d'aquest divendres a casa contra l'Albacete. La banqueta andorrana va veure 4 vermelles per protestar. A la primera ref, el Nàstic agafa aire, victòria 2-1 sobre el Cué Sevilla B, amb gol d'Òscar Sanz al descompte. Els tarragonins s'allunyen provisionalment 3 punts del descens. Pablo Alfaro, entrenador.
13: Ha sido la heroica. Con toda la angustia deportiva, con toda pues eso, la ansiedad que se te va apoderando poco a poco. Y bueno, lo que pasa es que al final, seguramente ya mañana cuando nos levantemos y el cortisol baje, la adrenalina baje, ya podamos pensar con criterio, tendremos 3 puntos más. Y esto ya no nos los quita nadie, ¿no? Y a estas alturas de la temporada, pues es oro.
6: A la Lliga F, Badalona Women 0, Atlètic Club 1. La jugadora de l'Espanyol, Anna Turrodà, per altra banda, passarà pel quiròfan la setmana que ve. S'ha trencat el lligament encreuat anterior i el menisc lateral del genoll esquerre. I l'AM Lleida perd la categoria, cau a la segona federació, derrota 4-2 a València.
1: 3CAT Info.
6: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, fa la pole del Gran Premi de Miami davant de Max Verstappen i Charles Leclerc. Tercera pole consecutiva per l'italià de Mercedes. La cursa sprint la guanyada el campió Lando Norris. A Oliana es disputa la segona prova del Mundial d'Enduro GP. El pilot català Josep Garcia guanya tant la categoria Enduro 1 com l'Enduro GP i encapçala la general de totes dues. El Mundial Femení de Motociclisme, tercera posició per la Paola Ramos i la 14a per la Ivonne Serpa a la primera cursa de la tercera ronda del circuit hongarès a Balaton Park. Victòria per la líder Maria Herrera aquest diumenge, segona cursa. La ucraïnesa Marta Kostiu, que ha guanyat la final femenina del Masters 1000 de tenis de Madrid, 2-16-0 sobre la russa Mirra Andreeva, 6-3-7-5. Jannik Sinner i Alexander Zverev jugaran aquest diumenge a la final masculina. En hoquei patins, definits els play-offs per al títol femení, primer partit de semifinals el 25 de maig, Fraga contra Gijón i Vilassana contra Palau. L'Alpicat ha aconseguit la permanència a l'hoquei Lliga Femenina.
1: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. Trump consolida la fractura amb Alemanya amb la doble ofensiva de retirar 5.000 soldats del país i augmentar els aranzels als cotxes europeus. El govern de Friedrich Merz treu ferro a la retirada d'efectius nord-americans. Els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. La policia confirma que l'home i la víctima no tenien cap relació sentimental. El cas està sota secret de les actuacions. Aquest dissabte, bona part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta per una incidència tècnica. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone que porta el sistema informàtic a les farmàcies. Els Premis Òscar canvien les regles per mirar de blindar-se davant la irrupció de la intel·ligència artificial. Només els humans podran optar als premis d'interpretació i guió. Cuba denuncia que les amenaces de Donald Trump han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el mandatari nord-americà hagi amenaçat de prendre el control de l'illa. A l'Iran, el govern desafia els Estats Units a decidir si volen la diplomàcia o la guerra, a causa del rebuig de la Casa Blanca a l'última proposta de Teheran. L'elevat preu del combustible arran de la guerra a l'Iran ja s'ha cobrat la primera víctima en l'àmbit industrial. L'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, ha fet fallida i aquest dissabte ha deixat d'operar. Feia temps que arrossegava problemes econòmics. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, el REBA. Segons ha avançat 3CatInfo, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats al curs passat. Alhora, també s'intensifiquen les accions de prevenció.
1: Esports. El Barça guanya 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i Ferran. Els blaugranes seran campions de Lliga si el Real Madrid no passa de l'empat al camp de l'Espanyol aquest diumenge, en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. També aquest diumenge, a partir de 4:00, en directe a Catalunya Ràdio, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones, Barça-Bayern de Múnich, amb Aitana a la convocatòria. En bàsquet ACB, el Joventut de Badalona Unicaja se suspèn perquè ha fallat el marcador. La Penya ha demanat perdó. El Girona guanya el Saragossa i el Lleida ha perdut a Burgos.
0: Pel que fa al temps, diumenge més fresc al Pirineu amb boira baixa a cotes altes. Algunes pluges de matinada amb tempestes o al matí d'hora. Cota de neu alta uns 2.600 metres, ennuvolat i clarianes a Girona i Barcelona.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on es troben retinguts, comencen una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí, Saif Abu-Keshek, i el brasiler Tiago Ávila. Els seus representants han denunciat que han estat maltractats pels seus captors. Pau Pérez, un dels activistes que viatjava a la flotilla, ha denunciat així la intervenció israeliana en declaracions a 3CAT Info.
3: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas de l'espanyol Saif Abu-Keshek, que també té la nacionalitat sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja va alliberar Israel. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
4: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: I al centre de Barcelona, simpatitzants pro-palestins s'han manifestat enfront de la seu de la Comissió Europea per exigir l'alliberament dels dos activistes detinguts. La dona del barceloní Saïf Abu Keixer, que ha expressat la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
5: Mi hija tenía su cumpleaños ayer y estaba esperando una llamada de su padre y está preguntando dónde está Saïf, por qué no está llamando. En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
0: Alguns dels activistes catalans de la flotilla han començat a tornar cap a Catalunya en les últimes hores. Alguns fins i tot han participat en la mobilització.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels a la importació de cotxes europeus, que perjudica sobretot la indústria alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
6: Fa tot just dos mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
7: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
6: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
8: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
6: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya i que ara només són 5.000, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
0: El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat que les amenaces de Donald Trump contra l'illa caribenya han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el president nord-americà hagi insinuat que prendrà el control del país quan hagi acabat amb la guerra de l'Iran. En un missatge a la xarxa X, Díaz-Canel ha fet una crida a la comunitat internacional perquè en prengui nota i decideixi si permetrà que això passi. Trump ha aprofitat un sopar privat a Florida per tornar a amenaçar Cuba, hores després d'haver ampliat les sancions per bloquejar els actius als Estats Units a qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana.
8: I és originari d'un lloc anomenat Cuba, que prendrem gairebé immediatament. Cuba té problemes, però primer acabarem una cosa. M'agrada acabar la feina. Quan tornem de l'Iran, farem que el portaavions Abraham Lincoln, el més gran del món, es pari a 100 metres de la costa i ells diran: moltes gràcies, ens rendim.
0: I a l'Iran, el número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers ha dit que la pilota és al camp dels Estats Units una vegada Donald Trump va rebutjar l'última proposta de pau de Teheran. Aquest alt càrrec ha assegurat que la Casa Blanca ha d'escollir entre la via diplomàtica o la guerra. Hores abans, un altre responsable del règim ha jutjat probable que es reprengui el conflicte armat amb els Estats Units. El Comitè Noruec del Nobel ha demanat a l'Iran que alliberi immediatament per motius de salut l'activista Narges Mohammadi, guardonada el 2023 per la seva campanya en favor dels drets de les dones i l'abolició de la pena de mort. Mohammadi, a qui sentim de fons, porta 4 mesos a la presó per una condemna de més de 7 anys, però l'han traslladada a un hospital a causa d'una crisi cardíaca i un empitjorament general del seu estat. L'activista ha passat dècades empresonada en diverses etapes i ha anat arrossegant greus problemes de salut. En una entrevista a l'agència Reuters, el cap del comitè del Nobel ha demanat que sigui alliberada perquè pugui atendre el seu equip mèdic. El responsable ha volgut deixar clar clar que la vida de Narges Mohammadi està en mans de l'Iran. Les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran ja han provocat el tancament d'una empresa. Es tracta de l'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, que ha fet fallida i aquest dissabte ha deixat d'operar. Ja feia temps que aquesta companyia arrossegava problemes econòmics i l'elevat preu del querosè ha estat la gota que ha fet vessar el got. Spirit Airlines s'ha convertit així en la primera víctima a escala industrial del conflicte a l'Orient Mitjà. No ha pogut assumir l'increment de costos provocat per l'encariment del combustible pel tancament de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca havia proposat un pla de rescat de la companyia, però la reunió del Consell d'Administració va acabar sense acord. Spirit Airlines tenia programats més de 4.000 vols durant la primera quinzena de maig. El tancament ha deixat a terra 800.000 passatgers i la pèrdua de milers de llocs de treball.
2: 3CAT Info.
0: A Catalunya, els Mossos han detingut un home aquest dissabte al migdia com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Una trucada al telèfon d'emergència 112 alerta la policia que un home havia ferit una dona amb una arma blanca i havia fugit del lloc dels fets. Finalment, la dona ha mort i el presumpte homicidi ha estat localitzat i també detingut. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. El cas, que es troba sota secret de les actuacions, es continua investigant. L'Ajuntament d'Esplugues ha condemnat els fets, ha traslladat el condol a la família i ha reiterat el seu rebuig a qualsevol forma de violència. El consistori ha declarat 2 dies de dol oficial i ha convocat la ciutadania dilluns a les 6 de la tarda per condemnar la mort violenta. Aquest dissabte, bona part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta per una incidència tècnica. Sí que s'han pogut comprar medicaments sense recepta. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone, que porta el sistema informàtic a les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i no s'ha resolt del tot fins a les 11 de la nit. Trànsit demana prudència als 280.000 conductors que aquest diumenge tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona després d'aquest cap de setmana llarg de l'1 de maig, en el que portem d'any han mort 34 persones en accidents a les carreteres catalanes, 15 de les quals eren motoristes. L'última, aquest mateix dissabte, quan un motorista ha mort en un xoc frontal amb un turisme al Brull, a Osona. Els dos vehicles han topat a la carretera BV-5301, per causes que s'investiguen. Tenint en compte que gairebé la meitat de les víctimes són motoristes, l'associació Stop Accident reclama que es facin més campanyes dirigides a aquest col·lectiu. Carlos Amoretti és el portaveu de l'entitat a Catalunya i en parla en declaracions a 3CAT Info.
9: En lloc de fer una campanya molt gran i estrepitosament cara, pots fer petites campanyes per anar conscienciant aquests sectors més vulnerables. I mica en mica, pues, a la gent li va entrant, no? Li va entrant per la idea de que digues, clar, pues, si agafo la moto, tinc que anar molt de cuidado. Però si no fem aquestes campanyes de conscienciació, pues, clar, la gent no li entra.
0: Amoretti recorda que el factor humà està al darrere de la majoria d'accidents i és que la causa d'un 96% dels accidents mortals són distraccions, l'excés de velocitat i el consum d'alcohol. Per això reclama als conductors que no cometin imprudències al volant.
9: Moltíssimes vegades està la distracció del mòbil. Jo quan vaig pel carrer i veig una persona que veig un cotxe que està saltant les línies, dic segur que està mirant el mòbil i efectivament està enviant whatsapps amb el mòbil a 100 per hora.
0: Aquest diumenge el volum de cotxes es concentrarà a partir de les 12 del migdia i fins a la mitjanit.
10: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
11: Catalunya migdia.
12: Quines són les xifres? Bon dia.
11: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
10: I en aquest informatiu també sentirem les famílies
12: de burocràcia i les hores extres que comporten.
11: Parem atenció a tots els fronts informatius.
13: Sí, tindrà l'encàrrec.
10: A 2:45 els esports.
11: D'aquí.
14: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
11: I de la resta del món.
12: De la cimera internacional que s'ha...
11: Faci el temps que faci.
15: Més aviat sol i una petita interrupció.
11: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana.
0: Obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Dia marcat avui també aquest diumenge, d'aquest primer cap de setmana del mes de maig, pels núvols. Núvols abundants a bona part del país, més gruixuts, més hores tapant el cel a ponent, comarques del Pirineu, Lleida, interior Tarragona, i en canvi més esqueixats, estones deixant pas a clarianes, ullades de sol, a moltes àrees de Girona, Barcelona, potser també en punts de la Costa Daurada o Camp de Tarragona. A la Catalunya central més hi ha núvols, i destaquem també que amb aquesta pertorbació que tenim, que no és de primera categoria, no és cap llevantada, hi ha molta humitat a les muntanyes, baixa una mica la temperatura al Pirineu, hi haurà força boira baixa, mala visibilitat a cotes altes, a l'interior especialment Pirineu, prepirineu, i potser també cap a la zona dels ports o al Montsec. Bé, tongades de xàfecs i alguna tempesta de matinada, al llarg del matí potser afluixen una mica, migdia, tarda, amb una mica de pausa a bona part de l'oest i del nord del país, ja diem que bona part de l'est, Girona, Barcelona, cap a la costa, prelitoral, en principi no hi ha de ploure, però es poden reactivar les precipitacions, pluges i localment alguna tempesta, novament al vespre o la nit d'aquest diumenge, i a més dilluns i dimarts també s'acosta una bossa d'aire fred des del Cantàbric, podrà ploure més fort amb tempestes, pedra o calamarsa a les comarques gironines, al voltant del Montseny i també al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: L'Agència Europea del Medi Ambient assegura que anualment moren de forma prematura 16.000 persones a causa de la contaminació acústica a tota Europa. A Catalunya, a més, cada any es detecten 134 casos de malalts d'isquèmia, una afecció directament relacionada amb el soroll que pot afectar seriosament el cervell o el cor. Davant aquesta realitat, els experts reunits aquesta setmana al Congrés Acústicat a Barcelona han demanat que les polítiques de reducció del soroll integrin també les de la contaminació de l'aire. Jaume Fons, doctor en Biologia de la UAB, aposta per fer intervencions combinades amb l'objectiu d'apreciar els canvis acústics.
13: Si considerem la política del transport i mirem a la vegada la qualitat d'aire i el soroll, és un benefici per tots. I a més, si amb això integrem el disseny del verd urbà, aconseguim realment un multiplicar els beneficis amb les polítiques que anem fent sectorials.
0: Històricament, els planejaments urbanístics han menys tingut els efectes nocius del soroll en la salut. Ara hi ha evidències científiques que la contaminació acústica emmalalteix i pot causar la mort. I per això la Unió Europea obliga a fer mapes estratègics en ciutats de més de 100.000 habitants. El govern i els experts avisen que la intel·ligència artificial està deixant sense feina algunes persones a Catalunya. De fet, fa uns dies el conseller d'Empresa, Miquel Samper, va destacar que un dels motius de l'increment de la taxa d'atur al primer trimestre de l'any és l'aplicació al mercat de treball de la IA. Segons els últims estudis, un 10% de les feines que ara fan els humans les assumirà la intel·ligència artificial. En declaracions a 3CAT Info, Desiree Gómez, analista del Centre d'Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya, exposa els sectors que es veuran afectats.
17: Sector administratiu, sector comptable, sector de seguretat. També, tot i que sembli paradoxal, hi ha una preocupació pel tema de tot el que és programació informàtica.
0: I una mostra que la intel·ligència artificial arriba a tots els àmbits és la decisió de l'Acadèmia dels Oscars, que està revisant les normes perquè cap pel·lícula amb actors i guions fets amb intel·ligència artificial pugui ser candidata a aquests premis del cinema. Es donarà prioritat a l'autoria humana en aquests guardons. Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la fotovoltaica i solar en els últims anys, només un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes. Això ens situa molt lluny de la mitjana estatal, que és del 55%, i de la Unió Europea, que és del 47%. A més, a casa nostra, les nuclears encara produeixen 2/3 de tota la generació elèctrica. Pel president de la Comissió d'Indústria Química d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jeroni Farnús, la transició energètica passa per la coexistència de diverses fonts. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
18: Està clar que les renovables han d'anar augmentant. Per una altra part, està clar també que les renovables tenen una realitat, i és que no sempre fa sol i no sempre fa vent. Quan no fa sol i no fa vent, has de tindre solucions. I una de les solucions, doncs, és les centrals de cicle combinat amb gas. Una altra solució és el magatzemament de grans quantitats d'electricitat.
0: Tot i estar a la cua de les renovables, Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge en bateries, claus en el procés de descarbonització de la generació elèctrica. Sentim Daniel Pérez, CEO de l'Energètica i president del grup de treball de la Comissió de Transició Energètica del Govern.
19: Catalunya ara mateix és líder en tramitació, en potència, en punts d'accés i connexió concedits. És la comunitat que més projectes de bateries està tramitant i això es deu, com a mínim en part, a que el Parlament va aprovar el decret llei que era pioner en regulació de bateries.
0: En concret, s'estan tramitant 134 projectes d'aquest tipus.
20: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Les associacions de víctimes de la Dana no assistiran dilluns a la reunió convocada amb la Generalitat Valenciana. La decisió l'adopten de manera conjunta davant la manca de respostes urgents, informació útil, seguretat i recursos. Consideren que l'administració continua centrada en aspectes institucionals i de projecció pública i no aborda temes com la situació de les ajudes al lloguer, al comerç i a les infraestructures educatives. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació de víctimes de la Dana 29 d'octubre en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Intentant referenciar-se com un model, no? Quan així a la nostra terra encara no tenim els problemes solucionats, ens pareix que no és adequat i no respon a les necessitats de la ciutadania.
0: Critiquen que en la convocatòria hi ha una qüestió de fons que és qui els convoca. La Direcció General d'Atenció a les Víctimes de la Generalitat Valenciana segueix donant suport a Carlos Mazón.
21: Perquè no s'aborden les qüestions importants. I a més d'això, hi ha una qüestió de fons, que és que ens convoca una direcció general que en un principi havia de ser una qüestió tècnica, però que també inclourà qüestions polítiques de presentacions i tal. I on nosaltres, almenys des de la nostra associació, mentre es continua donant suport i continua l'aforament a Carlos Mazón sense demanar-li l'acte, pensem que és una qüestió que s'ha de tindre molt en compte abans de normalitzar o de blanquejar unes relacions amb el Consell de la Generalitat Valenciana.
0: Les associacions asseguren que no s'estan abordant qüestions com la planificació real davant futures emergències, la revisió dels protocols i polítiques d'adaptació al canvi climàtic. El personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit en una assemblea aquest dissabte continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. Aquests centres tenen uns 360 treballadors a la demarcació de Barcelona.
2: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
1: El Barça pot ser campió de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol aquest diumenge. Els de Flick han guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski al minut 80 i de Ferran al minut 85, de la TDT de Catalunya Ràdio.
22: La torna a tenir el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín cap a Ferran, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran. Ferran Torres marca el segon. Ferran Torres fa que tots s'uneixin en una abraçada, en una pinya al corna. El Barça posa la directa per guanyar la Lliga aquest cap de setmana.
1: I després a Dazón, el davanter del País Valencià, ha fet aquestes declaracions.
23: Ahora le hemos dejado esa presión al Madrid, que mañana si no gana, pues sí que ya nos programamos campeones. Creo que hoy era uno de los campos más difíciles de la Liga, donde sabíamos que aquí los tres puntos eran más que tres puntos y creo que el equipo ha hecho un partidazo.
1: El tècnic Hansi Flick li han demanat a Dazón si prefereix guanyar aquest diumenge el títol o el clàssic.
24: I think we made our job today and this was important. This is what I want to see from the team.
1: Flick ha dit, hem fet la feina i és el que volia veure de l'equip. No està en les nostres mans, ja ho veurem. Si aquest diumenge guanyem, ja celebrarem. Amb aquesta victòria, el Barça encara té a l'abast fins i tot arribar als 100 punts del rècord de Titu Vilanova. El Real Madrid jugarà amb 7 baixes aquest diumenge. Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa no pensa en passadissos al Barça.
3: No, no es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los 3 puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
1: El tècnic de l'Espanyol té la baixa de darrera hora d'Engongue lesionat. Manuel González diu que és un bon moment per rebre el Real Madrid. També ha dit que no li interessen les matemàtiques del Barça.
4: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el, potser el dia millor perquè vingui al Madrid també, com el partit de demà.
1: Igualment, a primera, a l'Alavés 2, Atlètic Club 4, Villarreal 5, Llevant 1. Els groguets s'asseguren plaça Champions i València 0, Atlètic de Madrid 2. L'Espanyol Madrid a partir de 8:45 del vespre en directe a Catalunya Ràdio, i abans, a partir de 4:00, a la TDG, Barça-Bayern de Múnich, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones. El tècnic Pere Romeu ha convocat 5 mesos després Aitana Bonmatí i Quica, molt il·lusionada.
5: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, que és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell, i tinc moltes ganes del dia de demà.
1: A l'anada, empat a 1 a Alemanya, i el primer finalista d'aquesta Champions femenina serà el Lió de Jonathan Giraldez, que ha guanyat per 3-1 l'Arsenal en el partit de tornada.
2: 3CAT Info.
1: Bàsquet ACB, el partit Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès al descans perquè no funcionava el marcador, amb avantatge dels catalans 53-33. No hi ha data de represa encara. L'Unicaja ha tornat a casa. Juanan Morales, president de la penya.
6: Demana disculpes a tothom, perquè evidentment això no és una cosa que hagi de passar, tot i que ningú està lliure de que un problema tècnic que no es pugui resoldre immediatament.
1: El Girona fa un nou pas per la permanència, victòria 90-81 contra el Saragossa, permanència encara no matemàtica, perquè l'Andorra ha guanyat a Tenerife 89-90 amb triple a l'últim segon de Kaili Kuric, i el Lleida ha perdut 99-91 a Burgos. Igualment en bàsquet, però femení, l'Horta ha guanyat 64-59 al Mijas en quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa, la tornada el 9 de maig. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet el Pozo posar-se colíder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve. Tornant al futbol, a la primera ref, el Nàstic ha guanyat per 2-1 al Sevilla B, gol d'Òscar Sanz, del descompte als tarragonins, que s'allunyen provisionalment 3 punts del descens. A la Lliga F, Badalona Women 0, Atlètic Club 1. La jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, passarà pel quiròfan, s'ha trencat el lligament encreuat anterior i el menisc lateral del genoll esquerre, mentre que la M Lleida perd la categoria, cau a la segona federació, derrota 4-2 a València. Laura Fernández.
7: Molt tocat, crec que és una situació complicada d'afrontar. Aquesta situació no passa per la derrota d'avui, crec que ve de molt abans, i bueno, avui no se'ns han donat els resultats, per desgràcia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, fa la pole del Gran Premi de Miami de Fórmula 1 davant de Max Verstappen i Charles Leclerc, tercera pole consecutiva de l'italià de Mercedes. La cursa sprint la guanyada el campió Lando Norris. A Oliana es disputa la segona prova del Mundial d'Enduro GP. El pilot català Josep Garcia ha guanyat tant la categoria Enduro 1 com l'Enduro GP i encapçala la general de totes dues. El Mundial Femení de Motociclisme, tercera posició per la Paola Ramos a la primera cursa de la tercera ronda al circuit hongarès de Balaton Park.
25: No ha sigut la cursa que volia, però després de la sanció d'ahir ha estat bé la cursa, i he après molt, sabem en què punts podem millorar.
1: Quarta posició per la també catalana Ivonne Serpa, victòria per la líder Maria Herrera aquest diumenge a 1:00 PM, segona cursa.
2: 3CAT Info. Són 7:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. També destaca que els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, Esplugues de Llobregat. La policia confirma que l'home i la víctima no tenien cap relació sentimental. El cas es troba sota secret de les actuacions. A partir d'ara us explicarem que el personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona han decidit continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. I us parlarem del concert d'Eros Ramazzotti al Palau Sant Jordi de Barcelona, que ha emocionat 16.000 fans. El cantant italià ha repassat 40 anys de carrera acompanyat d'una banda que ha fet créixer les cançons de tota la vida. I en esports, que destaquem, Damià Aguilar?
1: Que el Barça ha guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i Ferran, i que el Barça serà campió de Lliga si el Real Madrid no passa de l'empat al camp de l'Espanyol aquest diumenge, partit en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. Però també aquest diumenge, a partir de les 4, en directe a Catalunya Ràdio, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones, Barça-Bayern de Múnich, amb Aitana a la convocatòria.
0: I pel que fa al temps, aquest diumenge serà més fresc al Pirineu, amb boira baixa a cotes altes. Algunes pluges de matinada amb tempestes o al matí d'hora. Cota de neu alta, a uns 2.600 metres. Ennuvolat i clarianes a Girona i a Barcelona. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on es troben retinguts, comencen una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, i del brasiler Tiago Ávila. Els seus representants han denunciat que han estat maltractats pels seus captors. Pau Pérez, d'un dels activistes que viatjava a la flotilla, ha denunciat així la intervenció israeliana en declaracions a 3CAT Info.
2: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas de l'espanyol Saïf Abu Keshek, que també té nacionalitat sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja va alliberar Israel. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
3: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saïf no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche, tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: I al centre de Barcelona, simpatitzants pro-palestins s'han manifestat enfront de la seu de la Comissió Europea per exigir l'alliberament dels dos activistes detinguts. La dona del barceloní Saïf Abu Keshek ha expressat la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
4: Mi hija tenía su cumpleaños ayer y estaba esperando una llamada de su padre y está preguntando dónde está Saïf, por qué no está llamando. En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
0: Alguns dels activistes catalans de la flotilla han començat a tornar cap a Catalunya en les últimes hores. De fet, alguns fins i tot han participat de la mobilització. L'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels a la importació de cotxes europeus, que perjudica sobretot la indústria alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
5: Fa tot just 2 mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
6: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
5: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
7: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
5: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya i que ara només són 5.000, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
0: Al sud de Fuerteventura, Salvament Marítim ha rescatat 40 persones, entre les quals una dona que navegaven en una embarcació pneumàtica procedents de l'Aïun, al Sàhara Occidental. Una nau de rescat ha auxiliat els tripulants d'origen magrebí i subsaharià i els ha portat fins al port de Gran Tarajal, a Fuerteventura. Aparentment, tots presenten bon estat de salut. Aquest salvament s'afegeix als dels 64 rescatats dijous a Lanzarote, un terç dels quals menors. En total, a les costes espanyoles han arribat per mar de manera irregular més de 5.000 persones durant el 2026, de les quals 2.000 a Canàries. A Mali, al Sahel, la Junta Militar confirma combats contra els insurgents a la frontera amb Mauritània, on ha batut més de 200 rebels. Però els sublevats ja controlen una base militar estratègica al nord, abandonada per l'exèrcit i mercenaris russos. Mentrestant, la Junta anuncia detencions de militars acusats de complicitat amb els secessionistes del nord i grups jihadistes, que fa una setmana van matar en un atemptat al ministre de Defensa, home clau del règim. La població civil viu la situació amb extrema incertesa i la preocupació s'estén a les juntes militars que manen als països veïns, Burkina Faso i el Níger, que donen suport al règim de Mali. Ens ho explica des de Burkina Faso, Èlia Borràs.
8: Des del 2012 que Mali no havia un atac d'aquesta envergadura. Llavors el govern va demanar ajuda a França per aturar la columna armada que avançava des del nord cap a la capital. Ara s'ha girat la truita i mentre França s'ho mira des de lluny, Rússia és el nou aliat sobre el terreny. La població estava desprevinguda i ara viu entre el xoc, la por i l'esperança, fins i tot des de la distància, com és el cas de l'Usman, un malià de Tombuctú que viu a Burkina Faso.
9: Al principi vaig pensar que era la fi del combat, però després em vaig adonar que el combat encara no s'ha acabat.
8: Els grups rebels van llançar un atac coordinat a tot el país, però per primer cop van atacar el cor del poder malià, la residència del ministre de Defensa. En principi una ubicació secreta i un dels llocs més segurs del país. I ara la gent es pregunta si els rebels han pogut, amb el cervell de l'estratègia de seguretat del país, què no poden fer a la població.
9: Vaig trucar als meus pares perquè volia anar a Mali a celebrar la festa del Tabasqui, però em van dir que millor que no hi anés, i ells sempre volen que hi vagi, per dir-te fins a quin punt hi havia esperança, però aquest cop ha estat com haver de començar de zero.
8: El govern ha implementat un toc de queda a Bamako de les 9 del vespre fins a les 6 del matí per poder controlar la ciutat. Mentrestant, la gent segueix amb les seves ocupacions i feines del dia a dia, però amb el cor encongit.
9: Com hem arribat fins aquí?
10: Per què on arriba ici?
8: Es pregunta l'Usman, que busca respostes al conflicte que amenaça el seu país i el que l'acull, Burkina Faso, que aquests últims dies ha augmentat l'alerta de seguretat.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Segons ha avançat 3CAT Info, els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat del Departament d'Educació, el REBA, tot plegat amb motiu del Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, que és aquest dissabte, que ha set aquest dissabte. La majoria d'assetjaments continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguits de casos que combinen violència física i altres formes de violència violència, com el ciberassetjament. Des del curs passat fins ara s'han detectat gairebé 3.600 casos d'assetjament a través dels programes de prevenció i el REBA. La detecció precoç aquí també és clau. En parlen la Noelia Sánchez i l'Arnau Vilagrassa, alumnes del Liceu Castro de la Penya del districte Horta-Guinardó de Barcelona.
10: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
12: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
0: Estudis recents apunten que gairebé 2 alumnes per classe pateixen assetjament i moltes víctimes, una de cada 3, no ho comuniquen. Davant d'això, els programes de prevenció són cabdals. Nàdia Casanovas és psicòloga d'aquest centre educatiu barceloní.
13: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria. Més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
0: El departament considera que part d'aquest augment en el registre respon a la millora de la detecció i a la consolidació d'una cultura de notificació als centres. Coincidint amb el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, a la Seu d'Urgell s'han engegat una campanya per combatre'l dissenyada i protagonitzada pels mateixos infants i joves de la ciutat. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
14: Una campanya que surt dels Consells Municipals d'Infants i Adolescents, on el bullying va sorgir com un dels temes que més preocupen. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
15: Va ser una proposta que ve d'aquests nens i nenes joves que van voler tractar de manera prioritària el tema de l'assetjament, aquest fenomen doncs, que succeeix des de sempre, perquè és intolerable i que per part de l'Ajuntament doncs, volem visibilitzar i posar doncs, el mirall a tothom que fa aquest tipus de comportament que és intolerable, no només a la nostra societat urgellenca, sinó a tot el país.
14: Arran d'això, els alumnes han fet diverses sessions per debatre sobre què és l'assetjament, com es pot identificar i com es pot combatre. Cristina Moreno és la regidora d'Educació, Infància i Joventut.
16: S'acompanya doncs, aquests infants i adolescents a conèixer realment quina és la temàtica que estan tocant. I no tant des del punt de senyalar les persones, sinó de reconèixer quines són les accions. Moltes vegades pot ser la pròpia persona que exerceix aquest assetjament no coneix el que és i, per tant, això fa que això continuï moltes vegades sense que pugui eliminar-se perquè no hi ha una consciència i un coneixement.
14: I per visibilitzar-ho, els mateixos joves han engegat accions, com ara pintar un banc de taronja, el color que simbolitza la lluita contra el bullying i en el qual han escrit lemes que també penjaran escoles i instituts. També han fet un gran mural amb un missatge clar. El respecte és la base i la unió la nostra força.
0: Una desena d'artistes murals nacionals i internacionals participen fins aquest diumenge a la 11a edició del Gargar, el Festival de Murals i d'Art Rural de Penelles. Un cop acabat el certamen, aquest municipi de la Noguera arribarà a les 163 obres d'art urbà. Penelles, Alba Mor.
17: Penelles torna a omplir-se de creativitat un any més en el marc de la celebració del certamen de referència d'art mural contemporani. L'edició d'enguany torna a preveure una programació que posa en diàleg artistes nacionals i internacionals, talent emergent i memòria artística. D'aquesta manera, els creadors convidats al festival contribuiran a la transformació dels carrers en un espai cultural a mode de museu a l'aire lliure, enguany sobretot amb projectes que reivindiquen l'entorn i el medi ambient. Així ho expliquen l'holandesa Nina Balkov, l'artista Werens de Sabadell i la Didi, vinguda de Miralcamp al Pla d'Urgell.
18: Con este mural quiero enseñar que es muy importante proteger la naturaleza y para tratar bien a los animales y a la naturaleza en general.
19: Estic pintant una mica la confrontació entre la tecnologia i la natura, no? I, bueno, deixo una mica obert allò que cada un pensi qui guanyarà, no?
20: És un disseny d'un conjunt de gats on he volgut representar els veïns amagats dels pobles, que sempre són els gats.
17: El vessant participatiu també ha estat destacat en l'edició d'enguany amb tallers per a grans i petits centrats en la pau i la convivència.
0: Aquest dissabte ha mort l'artista gràfic José María Cruz Novillo, autor d'alguns dels logotips més emblemàtics de l'Espanya contemporània, com els de Renfe, Correus o el Puny i la Rosa del PSOE. Al llarg de la seva carrera, Cruz Novillo, de 89 anys, havia creat també els logos d'empreses com Repsol i Endesa i també són seus la bandera i l'escut de la Comunitat de Madrid. A més, entre els anys 1978 i 1985, el Banc d'Espanya li va encarregar el disseny dels bitllets de pessetes. En va fer una sèrie monogràfica amb el retrat de diversos escriptors espanyols en una banda i un paisatge relacionat amb la seva obra a l'altra. Cruz Novillo també és l'artífex catàlegs d'alguns dels cartells de pel·lícules de Juan Luis Berlanga, Carlos Saura o Víctor Erice. José María

0: Gruixuts, més hores tapant el cel a ponent, comarques del Pirineu, Lleida, interior Tarragona, i en canvi, més esqueixats, estones deixant pas a clarianes, ullades de sol, a moltes àrees de Girona, Barcelona, potser també en punts de la Costa Daurada o Camp de Tarragona. A la Catalunya central més hi ha núvols, i destaquem també que amb aquesta pertorbació que tenim, que no és de primera categoria, no és cap llevantada, hi ha molta humitat a les muntanyes, baixa una mica la temperatura al Pirineu, hi haurà força boira baixa, mala visibilitat a cotes altes, a l'interior especialment Pirineu, prepirineu, i potser també cap a la zona dels ports o al Montsec. Bé, tongades de xàfecs i alguna tempesta de matinada, al llarg del matí potser afluixen una mica, migdia, tarda, amb una mica de pausa a bona part de l'oest i del nord del país, ja diem que bona part de l'est, Girona, Barcelona, cap a la costa, prelitoral, en principi no hi ha de ploure, però es poden reactivar les precipitacions, pluges i localment alguna tempesta, novament al vespre o la nit d'aquest diumenge, i a més dilluns i dimarts també s'acosta una bossa d'aire fred des del Cantàbric, podrà ploure més fort amb tempestes, pedra o calamarsa a les comarques gironines, al voltant del Montseny i també al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Eros Ramazzotti emociona 16.000 fans al Palau Sant Jordi de Barcelona. El cantant italià ha repassat 40 anys de carrera acompanyat d'una banda que ha fet créixer les cançons de tota la vida. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Aquesta nit, Eros Ramazzotti ha vingut amb ganes de funky i de soul. Un cuore con le ali, sona sincopada. El saxo pren el protagonisme, l'estil de Maceo Parker, passat pels sedars dels crooners italians. I I Belong to You, la vocalista Soberano, es menja l'escena. Fa la sensació que aquesta nit Eros ha vingut a divertir-se, més que no pas a seduir a un públic que ja el té entregat d'entrada. Ha vingut amb una banda àmplia i això s'agraeix. Les coristes fan frases molt clàssiques que, combinades amb la guitarra, recorden l'Eric Clapton dels anys 90, que per cert actuarà aquí mateix diumenge vinent. El públic l'aclama i ell els regala algunes paraules en català.
2: Hola, com esteu? Barcelona, tot bé?
3: Tot bé!
1: Milers de mòbils s'encenen amb Ahora tú de 1986 i els fans es mouen cadenciosament amb el clàssic La luce buona de l'estelle, sense Patsy Cansit i amb la mallorquina Sara Teo. A partir d'aquest punt, ja tot eren asos. Si va estar sent un par de canciones, amb piano, en clau, barbacarac, amb la suite música, amb Otra como tú, que ha aixecat una gran ovació entre el públic, o amb Terra promesa, una de les seves primeres cançons i que critica l'atracció que sentia el jovent dels 80 cap als Estats Units a ritme de funky, un eco d'Adriano Celentano, 12 anys més tard, i que avui es permet incloure fins i tot una línia de Papa Was a Rolling Stone, mentre passeja el saxofonista entre el públic i Eros aprofita per abraçar fans. Que Eros Ramazzotti manté la tirada és indiscutible després de 70 milions de discos venuts i ha deixat ben clar que l'escenari es troba com a casa.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: De missatges enigmàtics a les seves xarxes socials, els Rolling Stones han anunciat finalment el títol del seu pròxim àlbum d'estudi. Es dirà Foreign Tongues i, segons l'agència de notícies britànica PA, sortirà el 10 de juliol. La banda també ha ensenyat el que serà la portada del seu nou treball, una imatge composta de tres parts amb les cares dels membres del grup, la boca de Mick Jagger, els ulls i el nas de Ronnie Wood i els cabells despentinats amb el mocador habitual al cap de Keith Richards. A més, els britànics han fet créixer encara més l'expectació dels 4 milions de seguidors que tenen a Instagram amb la publicació misteriosa de 13 segons d'uns acords de guitarra i bateria acompanyats per un cor sense lletra. Aquest nou àlbum, el 25è dels britànics, és el primer des que el 2023 van publicar Hackney Diamonds, amb què van guanyar un Grammy.
1: Perquè t'importa el què, però també el com.

0: Connecta't a 3Cat Info.
1: El Ministeri d'Educació ha aprovat el primer grau superior de formació professional de construcció i reparació d'instruments de corda de cara al curs vinent. Es tracta d'uns estudis oficials per formar nous lutiers que responen a la creixent demanda de professionals qualificats en l'àmbit artesanal de la música. El Departament d'Educació es planteja incorporar-lo a Catalunya d'aquí 2 cursos. Això evitarà que els interessats en aquests estudis hagin d'anar a estudiar fora, com van haver de fer la Sara i la Clàudia, tal com han explicat a TV3.
2: Hem estat 10 anys aprenent l'ofici amb els mestres guitarrers a Granada i venim a Barcelona fa 3 anys a seguir mantenint viva la tradició aquí a Barcelona, que ha sigut una ciutat important per la guitarra també i s'estava perdent.
3: Jo vaig estudiar, haver d'anar a estudiar fora perquè aquí no, bueno, no hi havia cap cicle, bueno, no hi havia escola ni res.
1: I és que no hi hagi cap estudi oficial dificulta el relleu generacional. Aiman Vitar és luthier i té una botiga de construcció i reparació de guitarres al centre de Barcelona.
4: Viene mucha gente para preguntar dónde pueden aprender a hacer guitarras. ¿Verdad? Aquí gustaría mucho tener un centro, digamos, oficial para que quien quiera pueda aprender.
1: Per Xavier Vidal, també luthier, el mòdul l'ha de tenir garanties.
5: Penso que que hi hagi un mòdul pot ser interessant, però que es té de tractar amb molta precaució i a mi, sincerament, em fa respecte.
1: La nova titulació, que constarà de 2.000 hores, combinarà tradició, excel·lència i innovació. A més d'aprendre les tècniques específiques de la construcció artesanal, la formació inclou continguts relacionats amb la gestió de tallers artesanals, l'assessorament i l'elaboració de documentació tècnica associada als processos productius.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I la Fira d'Espàrrecs de Gavà espera que aquest any se superin els 36.000 visitants del passat. El certamen, que s'acaba aquest diumenge, acull tot un seguit d'activitats en què els espàrrecs i altres productes de la pagesia local són els protagonistes. La fira combina la tradició agrícola i l'activitat artística amb figures decoratives realitzades amb vegetals, una activitat que es fa des de fa 30 anys.
0: Esports.
1: Amanda Mia Aguilar.
6: El Futbol Club Barcelona pot ser campió de Lliga de Primera aquest cap de setmana. Els de Flick han guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski al minut 80 i de Ferran al minut 85. El Barça espera ara que el Real Madrid no passi de l'empat aquest diumenge al camp de l'Espanyol per proclamar-se matemàticament campió. Flick diu que no està en les seves mans i que l'important és que el seu equip ha fet la feina que li tocava.
7: For me, the important thing today, we make our job. And it's not in our hand what happens tomorrow. And so it's like that, we have to see.
6: Flick afegeix que ho tenen prou bé, però que cal esperar. Ara, provisionalment, diu Flick, tenim 14 punts, aviam què passa aquest diumenge. Si guanyem aquest títol aquest diumenge, ho celebrarem, segons el tècnic del Barça.
7: If we win the title tomorrow, we will also celebrate.
6: Els blaugranes tenen festa dilluns i dimarts. Aquest diumenge l'entrenament és voluntari i la idea del club és fer rua dimarts que ve, però hi ha previsió de pluja a Barcelona. El Real Madrid jugarà contra l'Espanyol amb 7 baixes, Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa no pensa en passadissos al Barça. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, té la baixa de darrera hora d'Engonge, lesionat. Manolo diu que és un bon moment per rebre el Madrid i que no li interessen les matemàtiques del Barça.
8: La verdad que es lo que menos me, como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça si gana o pierde lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Espanyol en este caso.
6: Aquest dissabte l'Atlètic Club de Bilbao li ha fet un favor a l'Espanyol i al Girona, guanyant 2-4 al camp de l'Alavés. El Villarreal s'assegura plaça Champions, golejada 5-1 davant del Llevant. I un Atlètic de Madrid ple de jugadors del planter ha guanyat 0-2 a València. L'Espanyol Madrid, a partir de 8:45 del vespre aquest diumenge, en directe a Catalunya Ràdio. Abans, a partir de 4:00 PM a la TDG, Barça-Bayern de Múnich, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones. El tècnic Pere Romeu ha convocat 5 mesos després Aitana Bonmatí. A l'anada, empat a 1 a Alemanya. L'Edna Imade és jugadora de l'equip bavarès.
9: Barça es un equipo que te genera mucho, te exige mucho, y si le salieran todas las jugadas que hacen y todos los remates que hacen, pues al final te meten muchos goles, como suelen hacer en sus partidos. Y pues bueno, por eso lo decía de coña, pero también un poco en serio.
6: El primer finalista de la Champions femenina és l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, que ha guanyat per 3-1 l'Arsenal al partit de tornada.
0: 3CAT Info.
6: Bàsquet ACB. El partit Joventut de Badalona Unicaja ha hagut de suspendre el descans perquè no funcionava el marcador. Amb avantatge dels catalans, 20 punts amunt. No hi ha data de represa encara. L'Unicaja se n'ha tornat cap a casa. Juanan Morales, president de la penya.
10: Demana disculpes a tothom, perquè evidentment això no és una cosa que hagi de passar, tot i que ningú està lliure de que un problema tècnic no es pugui resoldre immediatament.
6: El Girona, mentrestant, fa un nou pas per la permanència. Victòria 90-81 contra el Saragossa. Permanència que encara no és matemàtica perquè l'Andorra ha guanyat 89-90 a Tenerife amb triple a l'últim segon de Kylie Kuric, i el Lleida ha perdut 99-91 a Burgos. Igualment, en bàsquet femení, el Lima Horta ha guanyat 64-59 al Mijas en quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa. Mireia Aguado.
11: Al final de la Lliga vam encadenar 6 victòries seguides, crec, i això ens ha donat com aquest boost, l'energia necessària que necessitem, i hem vingut aquí a competir-lo i l'hem tret, sí. Ara la tornada, que serà molt, molt complicat, a més al seu camp, però bueno, a seguir construint.
6: La tornada el 9 de maig. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet el Pozo posar-se co-líder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
12: Estar fundidos y que querían más, y al final esto es lo que pide un entrenador, que se vacíen, que se lo dejen todo, y al final si el resultado ha sido 5-5, pues ahí seguimos líderes, la semana que viene recibimos el Pozo, ahora hay que descansar bien y esperarlos.
6: Tornant al futbol, a segona, l'Andorra amenaça en anar als tribunals si no es rectifica l'acte arbitral de la derrota d'aquest divendres a casa contra l'Albacete. La banqueta andorrana va veure 4 vermelles per protestar. A la primera ref, el Nàstic agafa aire, victòria 2-1 sobre el Cué Sevilla B, amb gol d'Òscar Sanz al descompte. Els tarragonins s'allunyen provisionalment 3 punts del descens. Pablo Alfaro, entrenador.
13: Ha sido la heroica. Con toda la angustia deportiva, con toda pues eso, la ansiedad que se te va apoderando poco a poco. Y bueno, lo que pasa es que sí, que al final, seguramente ya mañana cuando nos levantemos y el cortisol baje, la adrenalina baje, ya podamos pensar con criterio, tendremos 3 puntos más. Y esto ya no nos los quita nadie, ¿no? Y a estas alturas de la temporada, pues es oro.
6: A la Lliga F, Badalona Women 0, Atlètic Club 1. La jugadora de l'Espanyol, Anna Turrodà, per altra banda, passarà pel quiròfan la setmana que ve. S'ha trencat el lligament encreuat anterior i el menisc lateral del genoll esquerre. I l'AM Lleida perd la categoria, cau a la segona federació, derrota 4-2 a València.
0: 3CAT Info.
6: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, fa la pole del Gran Premi de Miami davant de Max Verstappen i Charles Leclerc. Tercera pole consecutiva per l'italià de Mercedes. La cursa sprint la guanyada el campió Lando Norris. A Oliana es disputa la segona prova del Mundial d'Enduro GP. El pilot català Josep Garcia guanya tant la categoria Enduro 1 com l'Enduro GP i encapçala la general de totes dues. El Mundial Femení de Motociclisme, tercera posició per la Paola Ramos i la 14a per la Ivonne Serpa a la primera cursa de la tercera ronda del circuit hongarès a Balaton Park. Victòria per la líder Maria Herrera aquest diumenge, segona cursa. La ucraïnesa Marta Kostiuk, que ha guanyat la final femenina del Masters 1000 de tenis de Madrid, 2-16-0 sobre la russa Mirra Andreeva, 6-3-7-5. Jannik Sinner i Alexander Zverev jugaran aquest diumenge a la final masculina. En hoquei patins, definits els play-off per al títol femení, primer partit de semifinals el 25 de maig, Fraga contra Gijón i Vilassana contra Palau. L'Alpicat ha aconseguit la permanència a l'hoquei Lliga Femenina.
0: 3CAT Info.
14: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 3 de maig del 2026, diumenge d'operació tornada després d'aquest cap de setmana llarg, picabaralles entre Gabriel Rufián i Míriam Nogueras a banda. El més rellevant que està passant aquests dies al Congrés dels Diputats és el debat que hi ha sobre el concepte enverinat de prioritat nacional. Ve d'una de les exigències que està posant Vox al Partit Popular per governar junts a les autonomies on la dreta i l'extrema dreta s'imposen amb solvència elecció rere elecció. Aquesta prioritat nacional és la via sofisticada que han trobat per fomentar una tendència que Josep Anglada, fa més d'una dècada, defensava com a regidor de Plataforma per Catalunya a Vic. Primer els de casa. Està tot inventat. El més curiós del debat sobre la prioritat nacional és que ha obert alguna escletxa entre el turbopartit popular d'Isabel Díaz Ayuso i l'extrema dreta de Vox, a qui li costa fer forat a Madrid perquè el motor de la lideressa va a tantes revolucions que competir-hi només et garanteix haver de passar pel taller. Fa uns mesos, la millor deixeble de José María Aznar deia això al Parlament madrileny per referir-se a la política migratòria restrictiva que defensa el partit de Santiago Abascal.
1: Que digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás.
0: Traducció. Que vinguin immigrants, i tant, només faltaria, però per fer totes les feines que nosaltres ens fan mandra. Se li agraeix l'honestedat a Isabel Díaz Ayuso, bàsicament perquè una ullada al nostre entorn permet constatar que té raó. Qui cuida les àvies i els avis que no es poden aixecar del sofà? Qui ens serveix el dinar si avui sortim a menjar fora? Qui ens atén a les botigues que obren fora dels horaris convencionals? La carpeta de la immigració, en essència, no té tant a veure amb l'origen de qui arriba, sinó amb el model productiu vigent. El que no es pot fer és defensar, com fa Vox i bona part del Partit Popular, un model basat en el turisme, els serveis i la mà d'obra barata, i al mateix temps agafar la bandera de la prioritat nacional, perquè potser més que la bandera el que intenten protegir és la cartera. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
2: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
3: Hola, què tal? Bon dia.
0: Titulars, els dos líders de la flotilla compareixen aquest matí davant del Tribunal Israelià d'Ashkelon.
3: Sí, els dos activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià. Ahir al vespre, centenars de persones van reclamar el seu alliberament a Barcelona.
0: Teheran ha presentat un nou pla de 14 punts per la fi de la guerra.
3: Amb mesures com la retirada de tropes nord-americanes, l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats. El pla, però, no aborda directament la qüestió nuclear, un element clau pels Estats Units.
0: Esplugues Llobregat decreta dos dies de dol per la mort violenta d'una dona ahir en ple carrer.
3: Va ser al barri de Finestrelles, quan un home li va clavar una punyalada que li va acabar provocant la mort.
0: I a tot això, avui també sentirem la música d'Eros Ramazzotti, que ha celebrat 40 anys de carrera musical amb un públic entregat al Palau Sant Jordi.
3: Els seguidors del cantant italià van gaudir ahir a la nit dels seus èxits de tota la vida i de les cançons del seu nou àlbum, Una Historia Importante.
0: Els esports. El Barça pot ser campió de Lliga aquesta nit després de guanyar ahir al camp de l'Osasuna per 1-2 amb gols de Lewandowski i de Ferran.
4: Celebració dels jugadors a la mateixa gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona i també al vestidor. Si el Madrid no guanya aquest vespre l'Espanyol a Cornellà al Prat, el Barça serà campió avui des del sofà. Si el Madrid guanyés, el Barça seria campió guanyant o empatant el clàssic de diumenge que ve al Camp Nou.
0: No en podem sentir el gol encara, eh? En un dia en què l'equip femení del Barça buscarà el bitllet per la final de la Champions d'Oslo.
4: A les 4, la tornada de les semifinals Barça-Bayern al Camp Nou amb el retorn a la convocatòria d'Aitana Bonmatí. A la final espera el Lió, que va eliminar l'Arsenal.
0: Jofre Genué, bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
0: Quin temps farà avui, Jofre?
5: Doncs mira, de fet, varia una mica poc, diguéssim, el temps respecte a ahir, perquè continuem amb els núvols, núvols arreu del país i una pluja ubicada sobretot al terç oest del territori. De fet, aquesta nit ha passat una franja de pluges que encara està donant alguns ruixadets cap a la zona al voltant de la Serra del Cadí, comarques d'aquesta zona, Cerdanya, Berguedà, Ripollès, però es va desdibuixant ara mateix la part més activa d'aquesta franja de pluja que ha avançat per la zona nord del territori. Ha deixat aquests 14 litres per metro quadrat a la Torre de Cabdella, o també 4 a Tremp, també aquests 6 a Talarn. Bé, al llarg del dia es mantindrà aquest risc de ruixats dispersos, febles, sempre al terç oest i a l'interior. Per tant, a la costa, si cau alguna gota, serà poca cosa, més núvols que no pas pujar, i a Girona, fins i tot encara, com ahir, també algunes clarianes. En tot cas, al llarg del dia aniran arribant franges de ruixats per al terç oest, perdent força a mesura que es vagin endinsant i afectant, per tant, més el terç zones oest del país i potser guanyant més terreny aquests ruixats ja de cara a la tarda vespre. També podrien arribar algunes tempestes doncs, cap a la franja de Ponent i comarques de Lleida, amb unes temperatures que no variaran gaire i, per tant, en general, poc per sobre dels 20 graus.
2: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Carles Monguilot, Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte serà a partir de les 9. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el politòleg Toni Rodon. Avui que conversem amb el conseller d'Esports, Berni Álvarez, un polític amb una trajectòria atípica. Va ser un dels tiradors de triples més letals com a jugador de la Lliga CB de bàsquet. Amb ell conversarem des del pavelló del Club Bàsquet Tarragona al Serrallo.
6: Sí, el que més feia i el que crec que se'm donava millor era la tirada de 3 i el que més intentava trampejar-ho, no?
0: I el millor jugador amb qui t'has enfrontat mai?
6: Home, jo crec que el Pau Gasol és el millor jugador amb el que m'he enfrontat. El més talent, segurament, et diria Navarro. Després, casos, per exemple, ara el tinc molt present, vaig jugar contra Oscar Smith, que es va morir ara fa molt poc.
0: I suposo que hi ha un dia que et truca el president Illa i et diu si vol ser conseller.
6: Sí.
0: Com va anar?
6: Estava a punt de fer una petxanga de bàsquet a les 8 del matí, 8 i mitja del matí. El president Taixó, que et pot trucar...
0: Fa esport molt d'hora.
6: Sí, em truca un número que no coneixia i no el vaig agafar. Perquè, a les 8 i mitja del matí, un número que no conec, no l'agafo.
0: Un diumenge, eh?
6: Un diumenge, diumenge. I llavors m'envia un WhatsApp al cap de 10 minuts i dic, escolta, sóc el Salvador Illa i, sisplau, truca'm, que avui necessito parlar amb tu. Jo havia coincidit amb el Salvador dues vegades. Havia saludat
0: avui la Barcelona. Història de Berni Álvarez, com va passar de jugador de la Lliga CB, aquest tirador letal a conseller d'Esports, a partir de 11:15 aquí al suplement. A les 11, Malalts de Ràdio, amb la Marina Laminos, recuperem els fragments més celebrats de la història de l'Arxiu de Catalunya Ràdio. Just després l'eclipsi, avui a l'eclipsi, Magda Uranic. I el Roger Mas, el David Carabén, la Marta Ferrer i la Rosa Rodon hi posaran les cançons, els restaurants i les pel·lícules. Mig quart de vuit.
2: L'informatiu del suplement.
0: Els dos líders de la flotilla Global Summit compareixen aquest matí davant del tribunal israelià d'Ashkelon. El jutge ha d'examinar la sol·licitud de pròrroga de la detenció del barceloní Saif Abukashek i del brasiler Tiago Ávila. Els dos activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià. Ahir al vespre, una concentració de suport davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona va exigir el seu alliberament.
3: Els activistes han rebut les primeres visites a la presó del personal consular i de les seves advocades, que confirmen els maltractaments físics. Tots dos presenten hematomes i descriuen tortures i violència per part dels soldats israelians. Ara denuncien que estan aïllats en una cel·la sense finestres a la presó israeliana d'Eshkima i que els tenen amb els ulls embenats. A la manifestació d'ahir a Barcelona, la dona del barceloní, Saif Abukashek, va expressar la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
7: En aquest moment estic pensant en totes les dones en Palestina també, que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado Israel.
3: En un comunicat, les advocades de les activistes recorden que qualsevol interrogatori és il·legal i parlen d'una greu violació del dret internacional. En la mateixa línia s'expressava ahir en aquest programa, el suplement, el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
8: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
3: Israel investiga el barceloní Saif Abukashek per pertinença a una organització terrorista, mentre que el brasiler Tiago Ávila desconeix els càrrecs que se li imputen.
0: Els Estats Units adverteixen a Europa que la retirada de tropes nord-americanes d'Alemanya serà de més de 5.000 soldats, que és el que inicialment havia dit el Pentàgon. Donald Trump, enfadat per la falta de suport europeu a la guerra de l'Iran, ha llançat una nova amenaça de matinada.
9: Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
10: Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies. Thank you very much.
3: La retirada dels militars nord-americans consolida aquesta fractura entre els Estats Units i Europa, sobretot amb el canceller alemany Friedrich Merz, després d'una etapa de bones relacions.
0: A Berlín hi tenim el Jordi Regàs.
11: Bon dia. Fa tot just dos mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
12: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
11: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
13: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
11: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
0: Mentrestant, Donald Trump diu que revisarà una nova proposta de l'Iran per acabar amb la guerra, però dubta que sigui acceptable per Washington. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha dit literalment que l'Iran no ha pagat un preu prou alt per tot el que ha fet al món i a la humanitat.
3: Segons els mitjans iranians, Teheran ha presentat un nou pla de 14 punts amb mesures com la retirada de tropes nord-americanes de la regió, l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats en diversos fronts, inclòs el Líban. El pla, però, no aborda directament la qüestió nuclear, que és un element clau per Washington. En paral·lel, els Estats Units han accelerat la venda d'armes per valor de 8.000 milions i mig de dòlars als seus aliats de l'Orient Mitjà. Fa una estona, al Líban, l'exèrcit d'Israel ha emès un avís urgent als habitants del sud del país perquè evacuïn la zona i s'allunyin almenys un quilòmetre de les zones obertes. Israel justifica les operacions militars per la seva lluita contra Hezbollah.
0: Una de les conseqüències de la guerra, sens dubte, és el preu del petroli. L'Aràbia Saudita, Rússia i 5 països més de l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, es reuneixen avui per decidir els nous nivells de producció de petroli. És la primera trobada des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança aquest dimarts passat.
3: Segons els analistes, els principals productors podrien acordar avui un increment conjunt de la producció d'uns 188.000 barrils diaris, una pujada similar a les aprovades en mesos anteriors. Els mercats energètics estan especialment pendents del comunicat final d'aquesta reunió, que es fa telemàticament per valorar l'impacte que tindrà aquesta decisió en els preus del petroli a escala global.
0: 2 minuts per un quart de 8 del matí, Esplugues de Llobregat ha decretat 2 dies de dol per la mort violenta d'una dona ahir al barri de Finestrelles. El consistori ha condemnat els fets i ha convocat demà la ciutadania davant l'Ajuntament.
3: La concentració de rebuig es farà a les 6 de la tarda. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Eduard Sant ha expressat el condol a la família. Ha dit que Esplugues no hi té cabuda la violència i ha afegit que l'única via és la convivència, la seguretat i el respecte. Els fets van passar ahir, cap a les 11 del matí, quan el telèfon d'emergència del 112 va rebre un avís que informava que un home havia ferit una dona amb arma blanca al carrer Joan Miró d'Esplugues i que havia fugit. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar els Mossos, el sistema d'emergències mèdiques, però que no van poder salvar-li la vida. Els Mossos finalment van localitzar l'home a Barcelona i el van detenir. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. El cas es troba ara sota secret de les actuacions i es continua investigant.
0: Més notícies. Les farmàcies catalanes recuperen la normalitat en el servei per dispensar medicaments amb recepta després de 12 hores amb problemes per una avaria informàtica. La incidència tècnica va començar ahir al matí i no es van poder resoldre fins a la nit.
3: Una avaria de l'operadora Vodafone, l'empresa que abasteix el sistema informàtic a les farmàcies, ha dificultat l'entrega de medicaments als usuaris que hi anaven amb una recepta electrònica. L'avaria no ha afectat el CatSalut. Les farmàcies podien veure la recepta prescrita amb targeta sanitària dels clients, però no podien accedir al sistema per registrar la retirada dels medicaments. La incidència ha afectat les 3.200 farmàcies que hi ha arreu del país.
0: Ara sí, un quart de 8 del matí, les associacions de víctimes de la Dana no aniran demà a la reunió convocada per la Generalitat Valenciana. Han pres aquesta decisió perquè consideren que no s'estan atenent les seves necessitats ni tenen respostes a les seves demandes.
3: Creuen que l'administració continua centrada en aspectes institucionals i que no aborda temes com la situació de les ajudes al lloguer, al comerç i a les infraestructures educatives. Sentim Mariló Gradolí, que és presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana, 29 d'octubre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Intentant referenciar-se com un model, no? Quan així, a la nostra terra, encara no tenim els problemes solucionats, ens pareix que no és adequat i no respon a les necessitats de la ciutadania.
3: Les associacions de víctimes asseguren que no s'estan abordant qüestions com la planificació real davant de futures emergències, la revisió dels protocols o polítiques d'adaptació al canvi climàtic.
0: Protecció Civil, a tot això, ha començat a formar els alcaldes dels municipis petits en la gestió d'episodis de risc i d'emergències. La primera promoció és de 30 alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants.
3: El curs està orientat a la planificació dels riscos, la majoria per causes naturals i pel canvi climàtic. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil.
15: Quan poden mobilitzar recursos privats, com ho han de fer? Han de tenir el pla activat, com han de ser aquests mecanismes, com activar un centre de coordinació municipal que li doni suport a aquest alcalde l'alcaldessa o de demanar suport.
3: Dos alcaldes que participen en aquest curs són Sergi Busquets, de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, i també Dolors Jiménez, alcaldessa de Saldes, al Berguedà.
16: Saber exactament on has d'anar, com has d'activar, com has d'avisar el FECAT, que s'activem respondre d'una forma efectiva i ràpida davant d'una situació d'alerta que sempre és una situació que col·lapsa més.
17: Estar informats del que hem de fer. Jo ara mateix tindré més en compte a l'hora d'agafar i posar-me en contacte amb el FECAT. A partir d'ara seré més rigorosa amb això.
3: Entre les situacions que es plantegen durant el curs hi ha, per exemple, posar en pràctica i comunicar decisions com ara un confinament per risc químic, per inundació o per incendi forestal.
0: Canviem de qüestió. L'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, és la primera víctima de la derivada econòmica que té la guerra de l'Iran. L'empresa ha fet fallida i ahir ja va deixar d'operar.
3: Sí, si bé ja feia temps que Spirit Airlines arrossegava problemes econòmics, l'elevat preu del querosè ha estat la gota que ha fet vessar el got i no ha pogut assumir l'increment de costos provocat per l'encariment del combustible, pel tancament de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca havia proposat un pla de rescat d'aquesta companyia, però la reunió del Consell d'Administració va acabar finalment sense acord. Spirit Airlines tenia programats més de 4.000 vols durant la primera quinzena de maig. El tancament d'aquesta aerolínia ha deixat a terra 800.000 passatgers i la pèrdua de milers de llocs de treball. Se bastasse una buona canzone
0: a far dare una mano. La música avui la protagonitza aquest home, és Eros Ramazzotti, que ha celebrat 40 anys de trajectòria al Palau Sant Jordi de Barcelona. El cantant italià ha emocionat el públic, aquests 16.000 fans, acompanyat d'una banda que va fer créixer les cançons de tota la vida. Marc Ruiz.
18: Aquesta nit, Eros Ramazzotti ha vingut amb ganes de funky i de soul. Un cuore con le ali, sona sincopada. El saxo pren el protagonisme, l'estil de Maceo Parker, passat pel sedàs dels crooners italians. I I Belong to You, la vocalista Zoe Rano, es menja l'escena. Fa la sensació que aquesta nit Eros ha vingut a divertir-se. El públic l'aclama i ell els regala algunes paraules en català. Hola, com milers de mòbils s'encenen amb Ahora tu de 1986 i els fans es mouen cadenciosament amb el clàssic La luce buona de l'estelle. A partir d'aquest punt ja tot eren asos. Si bastassen un par de canciones, amb piano en clau per Bacharach, amb la suite música amb Otra como tu, que ha aixecat una gran ovació entre el públic, o amb Terra promesa, una de les seves primeres cançons i que critica l'atracció que sentia el jovent dels 80 cap als Estats Units a ritme de funky, un eco d'Adriano Celentano 12 anys més tard, i que avui es permet incloure fins i tot una línia de Papa Was Rolling Stone, mentre passeja el saxofonista entre el públic i Eros aprofita per abraçar fans. Que Eros Ramazzotti manté la tirada és indiscutible després de 70 milions de discos venuts i ha deixat ben clar que l'escenari es troba com a casa.
0: Més qüestions. Una desena d'artistes murals nacionals i internacionals participen aquest cap de setmana en el Gargar, és el Festival de Murals i d'Art Rural de Penelles. Quan acabi aquest certamen, el municipi de la comarca de la Noguera arribarà a les 163 obres d'art urbanes. Penelles, Alba Mor.
19: Penelles torna a omplir-se de creativitat un any més en el marc de la celebració del certamen de referència d'art mural contemporani. L'edició d'enguany torna a preveure una programació que posa en diàleg artistes nacionals i internacionals, talent emergent i memòria artística. D'aquesta manera, els creadors convidats al festival contribuiran a la transformació dels carrers en un espai cultural a mode de museu a l'aire lliure, enguany sobretot amb projectes que reivindiquen l'entorn i el medi ambient. Així ho expliquen l'holandesa Nina Val, l'artista Werens de Sabadell i la Didi, vinguda de Miralcamp, al Pla d'Urgell.
20: Con este mural quiero enseñar que es muy importante proteger la naturaleza y para tratar bien a los animales y a la naturaleza en general.
21: Estic pintant una mica la confrontació entre la tecnologia i la natura, no? I, bueno, deixo una mica obert allò que cada un pensi qui guanyarà, no?
22: És un disseny d'un conjunt de gats on he volgut representar els veïns amagats dels pobles, que sempre són els gats.
19: El vessant participatiu també ha estat destacat en l'edició d'enguany amb tallers per a grans i petits centrats en la pau i la convivència.
0: Gràcies, Alba Mor. A tot això, el personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit en assemblea continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i impulsar mobilitzacions de cara a dissabte vinent, el dia 9 de maig.
3: Unes 3.260 persones treballen en aquests equipaments. Laura Solà és delegada sindical de la CGT. En declaracions a 3CAT Info, exposava els motius per continuar amb aquestes aturades.
23: Demanem més personal per les biblioteques públiques. Després també demanem unes estructures horàries que ens permetin tenir uns horaris ordenats, sapiguts i que contemplin la conciliació laboral, i després també demanem que tinguem jornades que no passin de les 9 hores o de les 10 al dia, que en aquests moments estem treballant fins a 11 hores els dies que doblem.
3: A la ciutat de Barcelona, 39 de les 40 biblioteques no van obrir ahir perquè van secundar aquesta vaga al sector, segons dades del sindicat CGT.
0: I Barcelona avui també celebra la 5a edició de la Kidical Mas. És una bicicletada popular organitzada per diferents entitats que promouen l'ús d'aquest vehicle i demanen una ciutat més verda, saludable i segura.
3: Hi participen entre 2.000 i 3.000 persones de totes les edats. Mentre duri aquesta activitat, que recorre uns 7 quilòmetres entre la plaça del doctor Letamendi i la plaça de les Glòries, el trànsit per carrers com Aragó, Casanovas, Balmes, Palai, Fontanella, Gran Via, València, Consell de Cent i el carrer Cartagena es veurà afectat per aquesta prova. Genís Domínguez, de l'entitat Bicibus Eixample, explica que la Kidical Mas és una activitat familiar que reivindica que la ciutat també hauria d'estar pensada pels infants.
24: Perquè els infants es puguin desplaçar i puguin viure a la ciutat de manera segura i saludable, no? I que es puguin desplaçar en bicicleta, que és el mitjà que ells poden conduir de manera autònoma. Que la infraestructura ciclista estigui preparada per ells, que es puguin desplaçar per la ciutat sense haver de patir que tinguin un accident.
0: Una activitat que comença al centre de Barcelona a les 11 del matí. I avui també 50a edició dels cellers del Priorat que participen avui, una 50a de cellers del Priorat que participen avui a la Fira del Vi de Falset. La cita espera superar la venda de 7.000 tiquets degustació. Des de Falset ens en dona tots els detalls l'Ariadna Escoda.
25: La situació global no arronsa les denominacions d'origen del Priorat. Davant complicacions com els aranzels impulsats des d'Estats Units, la presidenta de la DEO Montsant, Pilar Just, remarca la importància d'apostar per nous mercats. Un posicionament compartit amb el president de la DEO Copriorat, Jaume Balaguer, qui destaca la feina feta fins al moment per mantenir el prestigi internacional de la denominació d'origen per poder gestionar moments complicats com l'actual.
26: Tot el tema d'Estats Units està complicat, però bueno, ara la setmana que ve marxem a fer una missió a Mèxic i a Costa Rica. Per tant, és a dir, no ens arronsem per davant la situació, sinó que traiem pit.
27: S'ha fet una feina molt d'internacionalització i de diversificació de països que ha fet que determinats cellers no notin tant el que és aquesta situació.
25: Pel que fa a altres reptes que viu el sector, com el canvi climàtic, la DEO Montsant segueix reivindicant el sistema de rec de suport per garantir collites de cara als pròxims anys. D'altra banda, aquesta setmana també s'ha anunciat la inversió de 4 milions d'euros per impulsar un nou celler de recerca enològica digital i sostenible que preveu estar en actiu entre finals del 2028 i principis del 2029 a Falset.
2: L'informatiu del suplement.
28: Avui el tot gira al partit de la jornada. Espanyol-Madrid.
2: Atenció! A partir de les 9, transmissió del partit que pot donar oxigen als pericos.
28: L'Espanyol busca la primera victòria de l'any contra un Madrid tocat.
2: Una transmissió amb Sergi Andreu, Sònia Olear, Dani Ballart, Marc Maiola, Audal Serra i l'anàlisi prèvia de Sergi Mas.
28: Comencem a 8:15, després de la TDG del Barça-Bayern, i farem la prèvia del partit de Cornellà-Prat, amb connexions al Barça-Gran Canària d'ACB, l'Unileganés de quarts de la Lliga Femenina Manina de bàsquet i el Sabadell-Múrcia, clau per l'ascens a segona.
2: Tot gira.
28: Aquesta tarda, després del Barça-Bayern, amb David Clopés.
2: L'informatiu del suplement.
0: Saps? Si t'ha reflexionat... Okay. 5 minuts per arribar a 8:15 del matí. El Barça pot ser campió de Lliga aquesta nit i des del sofà de casa.
29: Rashford prova d'encarar, frena, és a la zona del vèrtex...
1: No veu una cap jugada clara, eh?
4: A la central, i arriba Lewandowski, el cop de cap i el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Un gol de Lewandowski, un altre de Ferran van donar la victòria al camp de l'Osasuna.
4: Retorna tenir el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín cap a Ferran, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
0: Victòria per 1-2, celebracions dels jugadors a la mateixa gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona i al mateix vestidor del Sadar. I també esperar ara el que passi avui en aquest Espanyol-Madrid que començarà a les 9 del vespre a Cornellà al Prat. Albert Benet, bon dia.
5: Bon dia. Recordeu que qualsevol escenari que no sigui una victòria del Madrid faria campió al Barça avui mateix. I si el Madrid guanyés avui al camp de l'Espanyol, el Barça seria campió guanyant o empatant contra el Madrid al Camp Nou diumenge que ve al Clàssic. A partir d'aquí el debat. Quan preferiu ser campions? Un fet que està a les mans del Barça, no està a les mans del Barça ni d'aficionats, ni de jugadors, ni de l'entrenador Hansi Flick, que deia que no veurà al Madrid espanyol d'avui.
6: You will not be watching the match tomorrow for sure.
5: Li pregunten a Flick què farà, quins plans té.
7: I'm not sure.
6: Okay, okay.
5: Flick diu que no n'està segur. Hi ha rialles. Diu Flick que creu que és l'últim dia del Mago Pop i que potser hi va amb la seva dona.
6: I think it's
7: maybe tomorrow. It's the last, I think it's the last, last day. Maybe I go with my wife, so... I think so.
6: Okay,
5: I llavors li pregunten si tenen entrades. Crec que sí, diu Flick, que després fa aquesta gran rialla. Aquest era el moment de la roda de premsa d'un Hansi Flick que ja es veia campió, tot i que evitava mostrar-se eufòric en públic. I evitava respondre a aquest debat de si és millor proclamar-se campió avui des del sofà i arribar al Clàssic amb la Lliga guanyada o bé guanyar-la contra el Madrid i el Camp Nou.
8: Jo mai miro aquest tipus de coses. Per mi el més important és que hem fet la nostra feina. No està a la nostra mà el que passi demà. Hem d'esperar, però estem en una bona situació. Tenim ara 14 punts d'avantatge. Ja veurem què passa demà. Si guanyem el títol, ho celebrarem igual.
5: Ferran Torres, autor del 0-2, ahir al Sadar, ho tenia clar al micròfon de DAZN.
9: Ser campeones cuanto antes, así lo disfrutaremos antes.
5: I Lewandowski, que va fer el 0-1 amb un gol de cap, espera que l'equip arribi als 100 punts en aquesta lliga. Això passarà si guanyen els 4 partits que queden. Declaracions també a DAZN.
10: Sí, tenemos 4 partits a la final y también nuestro objetivo es que vamos a ganar todos los partidos y a la final tenemos 100 puntos. Sí, pero ahora falta, no sé, unos cuantos puntos para ganar la liga, pero que he dicho antes, también tenemos 4 partidos y tenemos que ganar todos los partidos.
5: A les 9, doncs, pendents del que passi a Cornellà al Prat. Madrid, Espanyol, amb fins a 7 baixes al Madrid i en Gongue es baixa a l'Espanyol que entrena Manolo González.
12: La verdad que es lo que menos me... Como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça si gana o pierde lo hará por méritos propios por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia a l'Espanyol en este caso.
5: I ara sentireu el tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, que deia que evitar que el Barça guanyi la Lliga avui mateix o evitar el passadís al Camp Nou no està entre les seves grans preocupacions.
29: No es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
5: També jugats ahir a la Lliga, València 0, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 5, Llevant 1 i a la vez 2, Atlètic Club de Bilbao 4. I el Barça juga avui l'accés a la final de la Champions femenina en el partit de tornada de les semifinals al Camp Nou a partir de les 4, amb Aitana Bonmatí com a novetat a la convocatòria i amb l'empat a 1 de l'anada. Sentim la jugadora del Barça, Quique Nazaret.
30: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, que és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell i tinc moltes ganes del dia de demà.
5: El primer finalista és el Lió, que va eliminar el campió l'Arsenal en l'altra semifinal. A la Lliga F, Badalona 0, Atlètic Club de Bilbao 1. En bàsquet, el Joventut de Badalona Unicaja va quedar suspès al descans ahir perquè no funcionava el marcador. Amb avantatge dels catalans 53-33, no hi ha data de represa encara, la penya va demanar disculpes. El Girona fa un nou pas per la permanència, victòria 90-81 contra el Saragossa, permanència que encara no és matemàtica perquè l'Andorra va guanyar a Tenerife.
2: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
11: Molt bon dia.
13: 3, 2, 1. Se ganya.
14: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Joan Anton Català, què tal? Com estàs?
11: Molt bé, Roger.
0: Com va la vida?
11: Súper.
0: Això és La Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel, mirem cap a la Terra, parlem de ciència i ho fem amb un home que en sap un pou també d'història. Avui viatgem 10.000 anys enrere, fins al Neolític, quan la població masculina va patir, atenció, un sotrac. Per cada 17 dones que es van reproduir, només ho va fer un home. Què va passar? Com va afectar això la diversitat humana? Avui a La Terra es Plana, el misteri del cromosoma Y. Avui parlem de genètica, Joan Anton.
11: Sí, home, saps que és un tema que em fascina i que l'hem anat introduint, eh? Ja fa un parell de temporades que anem parlant.
0: Evolució, cromosomes i, per tant, genètica.
11: Exacte, i ja veuràs que és un tema tremendo, perquè, mira, dins de la nostra genètica hi ha moltes qüestions que podem derivar, no?, de l'estudi de la genètica, per exemple, quins van ser els nostres ancestres. Però qui ho diria, i avui ho veurem, que també de l'estudi de l'ADN, de la nostra genètica, podem deduir trets culturals de com vivien les nostres societats, i en el Neolític, que és el que avui parlarem, aquest sotrac del cromosoma I que deies a l'entradeta ens permetrà entendre coses de com vivien els nostres avantpassats en el Neolític. Clar, però quan un vol estudiar la genètica humana i se'n va a l'ADN, l'ADN és molt, molt, molt complicat, però a més el teu ADN, igual que el meu i de qualsevol, és una barreja entre l'ADN matern i patern. Quan dic barreja, és directament barreja. No és suma, és barreja. Uns trossets d'aquí, uns trossets d'allà, del pare i de la mare. De manera que cada individu som únics, absolutament únics. És molt difícil tirar enrere, pujar, no?, per l'arbre genètic, per deduir a partir només de l'ADN quins van ser les nostres arrels, els nostres ancestres, els nostres llinatges. Però, mira, hi ha dos elements especials amb el nostre, en les nostres cèl·lules. Un és l'ADN de les mitocòndries, que n'hem parlat algun cop. Mm. Les mitocòndries, que són les fàbriques d'energia de les cèl·lules, tenen ADN propi. És un ADN molt petit comparat amb l'ADN que hi ha al nucli de les cèl·lules. Només es transmeten per via materna. Només, exclusivament. De manera que, si tu estudies l'ADN de les teves mitocòndries, això ve de la teva mare, i ve de la teva àvia materna, i té de la teva besàvia materna. De manera que pots pujar l'arbre només per via materna. Aquí no hi ha hagut barreja. No hi ha hagut barreja amb els pares, amb els avis, amb els homes. No hi ha hagut barreja. I això, per exemple, és tremendament potent i li vam dedicar un capítol a l'anomenada Eva mitocondrial, que és una dona de la qual provenim genèticament tots els humans, totes les poblacions d'humans que som ara vius a la Terra, provenim d'una dona que va viure segurament a Àfrica fa uns 150.000 anys. I això ho hem pogut deduir per aquest estudi de l'ADN mitocondrial. Recordem, però, faig un parèntesi, que això no vol dir que fos l'única dona que vivia. N'hi va haver d'altres que vivien, però totes van donar descendència que d'alguna manera no ha sobreviscut, per les raons que sigui. I avui, tots els humans, xulíssim això, Roger, tots els humans de la Terra provenim d'aquesta única dona. Mm. Però hi ha un altre element molt bonic a la genètica, que és el cromosoma I. El cromosoma I només es transmet per via paterna. Només per via paterna. És la parella número 23 dels cromosomes que tenim, que és la sexual, que és XX, amb la gent que és genèticament dona, i XY amb la gent que és genèticament home. Aquest cromosoma I, el que dona la part genètica home, només es transmet per via paterna, de manera que podem fer igual que hem fet amb l'ADN mitocondrial, podem estudiar aquest cromosoma I i a partir del cromosoma I intentar pujar genèticament el nostre arbre d'ancestres per veure qui eren els nostres avantpassats masculins, saps? I aquesta és una gran eina que tenim.
0: Clar, sabem també que aquest ADN està plegat de mutacions que amb els anys s'han anat acumulant.
11: Sí.
0: I, per tant, fins aquí hem arribat nosaltres.
11: Clar, i les mutacions hem parlat molts cops, però tornem a dir-ho, perquè avui és especialment important pel programa, per l'episodi aquest, que és que les mutacions són canvis, recordem, atzarosos que pateix el nostre ADN, provocats per agents externs, alguns, la radiació ultraviolada, el fum del tabac, molt important, altres elements químics, perdó, substàncies químiques que ens provoquen alteracions al nostre ADN i també alteracions que es provoquen de manera natural per errors de còpia de les nostres cèl·lules. En un cos humà es fa un bilió de còpies cada dia de l'ADN de totes les cèl·lules. Això genera errors, perquè recordem que l'ADN humà és ni més ni menys que una cadena de 3.500 milions de fragments. I aquí hi ha petits errors, la major part dels quals en aquesta còpia corregeixen de manera natural, això és espectacular, les nostres cèl·lules, però de tant en tant hi ha errors que s'escapen, no? O errors que s'han acumulat per agents mutàgens exteriors. I això, amb el pas del temps, es va acumulant. És més, amb el pas de les generacions, i ara veurem perquè això és molt important, es van acumulant aquests errors petits, aquestes mutacions petites. Mm.
3: I a través d'aquestes seqüències genètiques és com trobem els nostres avantpassats.
11: I aquí va. Estudiant les mutacions que hi ha i comparant les cadenes d'ADN, per exemple, en aquest cas del cromosoma Y, comparant, podem trobar llinatges a la Terra, podem trobar com grans famílies, no?, que compartim determinades mutacions. Però no només això, sinó els genetistes s'han inventat una cosa que és tremendament espectacular, que és el rellotge genètic, que és que si tu pots més o menys aixecar el dit, d'una manera, no aixecant el dit, sinó d'una manera intel·ligent, no?, i saber a quin ritme es produeixen les mutacions, si tu mires quantes mutacions hi ha en un determinat cromosoma, això et serveix com un rellotge. Pots saber més o menys quant temps fa que es van començar a acumular aquestes mutacions en aquell gen d'aquell cromosoma. I d'alguna manera et permet estimar això, temps. Tirar enrere, però no només tirar enrere, sinó situar els teus ancestres en una mena de cronograma de temps. I això és el que s'ha fet amb el cromosoma Y.
3: Què va passar quan els científics van començar a estudiar la diversitat del cromosoma Y?
11: Una sorpresa. Això va ser una sorpresa, perquè, mira, van agafar, això fa anys, que fa bastants anys, van agafar mostres del cromosoma Y de diferents parts de la població mundial i, amb sorpresa, varen descobrir que hi havia molt poca diversitat. Vol dir que s'assemblaven molt els cromosomes, saps? Molt poca diversitat comparat amb altres cromosomes, o amb l'X de les dones, o l'X també dels homes, recordem que els homes, genèticament homes, tenim XY, doncs era molt poc divers, era com molt avorridot, comparat amb els altres cromosomes, no? Havia passat alguna cosa, i, per tant, tot apuntava a que hi havia pocs descendents genètics masculins diferents, com si tots provenissin més o menys dels mateixos ancestres, no? A diferència, doncs, de les dones. I utilitzant aquest concepte que hem explicat abans del rellotge genètic, de poder derivar a partir de les mutacions, quant de temps s'ha passat tot això, es va veure que la població masculina va patir un sotrac reproductiu fa més o menys uns 10.000 anys, tot i que aquesta xifra varia en funció del lloc del món, eh? No és exactament 10.000 anys. I resulta que aprox, a tots els llocs del món on es va patir el sotrac, s'ha vist que coincideix amb l'arribada del neolític. I això és, ara explicarem, l'arribada del neolític va significar un canvi cultural a les nostres societats, a la manera com vivíem. I això ha quedat, d'alguna manera, enregistrat, canvis profunds que han quedat enregistrats al cromosoma Y. Clar, la primera sospita és, bueno, va passar alguna cosa amb la població masculina, no sé, que fes que fos menys fèrtil, que no hem trobat res que els genetistes diguin, mira, ja a la població masculina li va passar, que sé, unes mutacions especials que van fer que fossin menys fèrtils que les dones, res de tot això. Però s'ha vist que, per terme promig, per cada home que va deixar descendència, 17 dones en van deixar. I això és el que ha provocat la poca diversitat que tenim els homes al cromosoma Y. Aquesta xifra de 1 a 17 és aproximadament i varia.
3: Però igualment és molt sorprenent.
11: És molt sorprenent, i va sorprendre, i varia en funció del lloc del món. I, lògicament, et dic, s'han postulat diverses hipòtesis per intentar explicar aquest fet, no?
3: Una d'elles potser és la fertilitat, la fecunditat...
11: Clar, però dius, vale, alguna cosa va passar que fes que els homes fossin menys fèrtils, però res, no tenim cap registre d'això, ans al contrari. I, a més, si això hagués passat, segurament aquestes condicions externes també haguessin afectat a les dones. No hi ha raó per pensar que només haguessin afectat els homes. I després dius, bueno, una altra possibilitat, diríem una altra possible cosa, és que el cromosoma Y hagi acumulat mutacions a un ritme diferent i ens estiguem equivocant amb el rellotge genètic. Val, pot ser, però el que només ens estaríem equivocant és en el moment en què ha passat això, amb el rellotge genètic, però no en el fet que ha passat. No en el fet que la població humana fa uns 10.000 anys aprox va patir un sotrac genètic important i on en principi no hi trobem raons directament genètiques.
3: Clar, hem de tenir en compte que en aquella època van passar de ser nòmades a ser sedentaris i a viure en poblats.
11: I aquesta és la gran cosa.
3: Aquí
11: ve la cosa. És xulíssim, perquè tu mira, a la nostra genètica tenien el retrat de les societats antigues. Clar, varen passar de ser, ara ho deies, recol·lectors i caçadors a ser nòmades, societats que construïen poblats i que vivien en els poblats. Vàrem inventar l'agricultura. I això va ser un canvi tremendo, sense tomb enrere, perquè les poblacions van començar a créixer. Ens va canviar l'estil de vida. Ens van fer, doncs això, sedentaris en poblats. I, per tant, pots pensar, ja tenim una raó. Això afavoria la reproducció endogàmica. Pobles que reproduïen entre ells i que estaven desconnectats, geogràficament desconnectats, d'altres pobles o altres ciutats. Però això sol no és suficient, perquè això també hauria afectat a la fertilitat o a la reproducció de les dones, no? A la diversitat genètica de les dones, i només va afectar els homes. Però clar, ara veiem, comencem a veure tendències, comencem a veure coses culturals. Per exemple, si mirem les nostres societats actuals, veiem que existeix en moltes cultures la tendència de que quan s'emparellen homes i dones, són les dones les que es traslladen a casa del marit o dels sogres. Si això també va passar al Neolític, o majoritàriament també va passar al Neolític, va afavorir que les dones sí que canviessin de poblats, anessin d'un poblat a un altre i, per tant, transferissin la seva genètica i mesclessin la seva genètica, en canvi els homes majoritàriament no. I això el que podria haver provocat és aquest aïllament del cromosoma Y masculí en poblats, que a més si desapareixien aquells poblats per alguna raó, la genètica es carregava tot un llinatge complet d'aquell cromosoma Y, mentre que les dones es movien entre poblats i, per tant, podien diversificar el seu cromosoma X. Això, aquest fet, és el que se li anomena patrilocalitat. Patrilocalitat. Els homes romanyen al seu poble o a la seva casa, diguem, i són les dones les que es mouen cap allà.
3: I és possible que al Neolític també s'establissin els primers fonaments del patriarcat?
11: I aquesta és l'altra gran cosa. Aquesta és l'altra gran cosa, perquè, mira, va venir l'agricultura, van venir assentaments permanents, va aparèixer el comerç, va aparèixer la posició de béns, per tant, rics i pobres, van començar a aparèixer les diferències de les nostres civilitzacions amb el Neolític, i potser les poblacions van començar a estar dominades per clans poderosos, amb alguns masculins, personatges masculins dominant, de vegades per força, no?, violentament, aquestes societats, i això devia també afectar la reproducció, no? A la població masculina. Potser no tots els homes tenien accés a la reproducció. Sí, les dones, però no els homes, no? I només els clans dominants, els clans rics, els que tenien, doncs, mitjans per fer-ho, accedien a la capacitat de reproduir-se. I tot això encara va reduir més, per tant, el nombre d'homes, no de la població masculina, sinó la població masculina que genèticament es reproduïa i traspassava els seus gens els següents. És aquest 1 a 17, no vol dir que hi hagués un home per cada 17 dones, no estem dient això, sinó que la descendència, per cada un home que va tenir descendència, que va reproduir-se i traspassar els seus gens, ho van fer 17 dones.
3: I una altra de les hipòtesis, segurament, que podria explicar aquest misteri són els episodis de violència entre els poblats, no?, que s'anaven assentant i també, per tant, barallant.
11: Exacte, i això, novament, podia provocar desaparició completa de poblats sencers, de famílies genètiques senceres, vam, esborrades, directe, s'ha acabat. I això afectaria també a la diversitat del cromosoma. Però aquí cura, perquè s'han fet molts estudis d'això, i sí que és cert que el nostre passat, la violència, i actual també, la violència forma part, no?, dels humans i de la nostra història, però hi ha dubtes entre els científics, hi ha dubtes que aquesta sigui una explicació potent per donar lloc en aquesta poca diversitat genètica del cromosoma Y. Per què? Perquè també hauria d'haver afectat a dones, tot i que no potser tant, no? Perquè les dones, novament, a lo millor les poblacions femenines eren capturades i portades a altres poblats. Però no hi ha res amb el registre fòssil, res, que faci pensar que el nostre passat fos tan violent com perquè la violència fos la raó principal d'aquesta poca diversitat del cromosoma Y.
3: Què va passar a Irlanda del Nord? Perquè és un cas encara més extraordinari.
11: Clar, és un dels casos més paradigmàtics de tot això que estem explicant avui. Mira, quan els genetistes van analitzar el cromosoma Y de la població masculina del nord d'Irlanda, van descobrir que una proporció extraordinàriament alta d'homes actuals compartien pràcticament el mateix cromosoma Y. Pràcticament el mateix, eren com còpies, no? És a dir, que descendien tots d'un mateix llinatge masculí, tots. Les estimacions indiquen que aquest origen va passar aproximadament fa uns 1.500 anys només. És com si tota la població d'Irlanda del Nord masculina prové d'uns ancestres pocs comuns que van viure fa 1.500 anys. I en aquell context històric, quan els historiadors ho han estudiat, Irlanda estava estructurada justament en societats clarament patriarcals, organitzades per clans. I el resultat va ser això, que pocs homes van tenir molts descendents. No és que hi hagués pocs homes, no. Que pocs homes van tenir l'accés a la reproducció. I aquest és potser el cas més paradigmàtic actual que podem veure de tot això que ara estem explicant.
3: Déu-n'hi-do avui, quina fascinació amb totes aquestes històries i aquest viatge tan històric. Per tancar, les conseqüències que té aquesta baixa diversitat genètica del cromosoma Y, quines han estat?
11: Bueno, no ho sabem encara. De fet, el cromosoma Y encara s'està recuperant. Quan això passa, genèticament parlant, es triga mil·lennis a tornar a recuperar, si és que es recupera, la diversitat genètica d'un cromosoma, en aquest cas de l'I. Per tant, seguim els homes sotmesos en aquesta baixa diversitat del cromosoma I. No se sap això on pot conduir. Hi ha científics que deixen volar... Anava a dir la imaginació? No. No és la imaginació perquè són científics, no? I estudien i tenen dades, però hipòtesi. Fan volar hipòtesi.

0: Va.
1: Igualment.
0: Ara tornem.
2: El suplement amb Roger Escapa. Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
3: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
2: Participa fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
3: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
4: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
5: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
6: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
7: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
6: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
8: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
2: En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
9: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
10: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
11: És útil per informar-se i entretenir-se.
12: Per donar-nos veu.
13: Per descobrir un munt de continguts en digital.
14: El català, una llengua oberta al món.
2: Una llengua que obre portes.
14: Setmana de la Llengua, Catalunya Ràdio i 3CAT.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
15: Bon dia.
0: Diumenge d'operació tornada.
15: A partir de les 12 del migdia i fins la mitjanit s'espera que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 280.000 vehicles. Les vies més complicades s'espera que siguin les que tornen de la costa, l'AP7, C31 i C32.
0: Els dos líders de la flotilla compareixen aquest matí davant del Tribunal Israelià d'Ashkelon.
15: Els dos activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià. Ahir al vespre, centenars de persones van reclamar el seu alliberament a Barcelona.
0: Tehran ha presentat un nou pla de 14 punts per la fi de la guerra.
15: Amb mesures com la retirada de tropes nord-americanes, l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats. El pla, però, no aborda directament la qüestió nuclear, que és un element clau per als Estats Units.
0: Esplugues de Llobregat decreta 2 dies de dol per la mort violenta d'una dona ahir en ple carrer.
15: Va ser el barri de Finestrelles quan un home li va clavar una punyalada que li va acabar provocant la mort.
0: I avui també ens fixem en les farmàcies catalanes que han recuperat la normalitat després d'un dissabte negre.
15: Una incidència tècnica va provocar que durant més de 12 hores no poguessin dispensar medicaments amb recepta. El problema informàtic no es va resoldre fins a la nit.
0: Aliança Catalana supera Junts segons una enquesta feta pel diari Ara.
15: Si ara hi hagués eleccions a Catalunya, el PSC les guanyaria, mentre que Junts, ara segona força, passaria a ser la cinquena. Aliança Catalana passaria de 2 diputats actuals a 20ena i seria la tercera força.
0: Les associacions de víctimes de la Dana no es presentaran demà a la reunió convocada amb la Generalitat Valenciana.
15: Consideren que el govern valencià no ha atès totes les seves necessitats i de manera conjunta han pres la decisió de plantar-los.
0: A les Filipines, l'erupció del volcà Mayon ha obligat a evacuar 1.500 famílies.
15: És el volcà més actiu de l'arxipèlag, amb erupcions i fluxos de lava freqüents, que aquesta vegada han provocat una pluja de cendra que ha cobert diversos municipis de l'illa de Luzon.
0: I Salvament Marítim... Salvament Marítim ha rescatat 40 persones al sud de Fuerteventura, a les Illes Canàries.
15: Navegaven en una embarcació pneumàtica procedents de la Yun, al Sàhara Occidental. Els tripulants d'origen magrebí subsaharià han estat auxiliats fins al port del Gran Tarajal.
0: Avui a la Cultura sentirem Eros Ramazzotti, que ha celebrat 40 anys de carrera musical amb un públic entregat al Palau Sant Jordi de Barcelona.
15: Els seguidors del cantant italià van gaudir ahir a la nit dels seus èxits de tota la vida i de les cançons del seu nou àlbum, Una Història Importante.
0: El Barça pot ser avui campió de Lliga.
16: La torre tenia el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín va Ferran, gol.
0: Després de guanyar ahir contra l'Osasuna per 1-2, el Barça aixecarà el títol si avui el Madrid no guanya contra l'Espanyol.
15: I el femení avui es pot classificar per la final de la Champions a 4:45 al Camp Nou, Barça-Bayern, que podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: El diari Ara, ara ho comentàvem amb

0: La Núria, en Marina Laminos, portades dels diaris, destaca aquesta entrevista que apunta que Aliança Catalana supera Junts a les... i l'esquerra resisteix.
1: Sí, i ho fa amb una gràfica de la distribució parlamentària resultant que ocupa pràcticament tota la plana. Hi ha espai, però, per a un segon titular. Diu així, la crisi de Trump amb l'OTAN s'agreuja amb la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya. I precisament també sobre Trump, en el mateix sentit del titular de La Vanguardia, Trump castiga Berlín amb la retirada de tropes. A la portada de La Vanguardia també hi veiem una fotografia aèria de la Sagrada Família. L'església més alta es prepara per enlluernar el món. I encara un tercer destacat, una entrevista a la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que assegura que el registre horari s'aprovarà abans de l'estiu. El periòdico, fons negre i una il·lustració del relleu d'Espanya, fet tot amb flames, amb foc. El titular sobre això, Espanya torna a oblidar la prevenció d'incendis. I el punt avui, dibuix d'un bloc de pisos en forma de guardiola, de porquet, d'on en surten bitllets, derrames la hipoteca a l'ombra.
0: Avui també ens fixem amb el diari El País, dedicant la portada a la regularització d'immigrants. Parlen amb diversos estrangers que asseguren que tenir papers els salva la vida.
1: En un diumenge també d'entrevistes a la premsa editada a Madrid, El Mundo, el president del Tribunal Europeu de Drets Humans, Matías Guyomar, que afirma que els atacs personals a jutges són atacs a l'estat de dret, o a l'ABC, en aquest cas el candidat popular a la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, que deixa aquest titular. Hi ha dues opcions, l'estabilitat que ha governat Andalusia o el bloc d'oposició que intenta tombar-la. I acabem repassant la portada de La Razón. Expliquen que hi ha cert temor que la Moncloa aprofiti la visita del papa en clau política, són concretament els organitzadors, les arxidiòcesis i també la Casa Reial, preocupats per si s'instrumentalitza el viatge de Lleó XIV en la guerra contra Trump.
0: Albert Pústils, anys i anys per molts anys. Avui bufarà 33 espelmes, Andrea Ros.
2: Jo trobo que la dificultat d'ara mateix és que estem molt soles. Això sí que ho detecto. No sé si és més...
3: Coneixereu aquesta actriu terrassenca per sèries com el Si no t'hagués conegut de TV3. Al cinema va aparèixer a Salvador Puig Antic i a Rec 2, i més enllà de la interpretació porta gairebé una dècada dedicant-se a la divulgació sobre la maternitat.
0: 68 espelmes, Carme Jordi.
4: Al final em vaig decidir per la física. Un cop a la física vaig anar coneguent més l'astronomia i vaig decidir...
3: Referent de l'astrofísica l'exploració de l'univers, va ser catedràtica de la Universitat de Barcelona. També és membre de l'Institut de Ciències del Cosmos i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya.
0: 73 espelmes, Dolors Nadal.
5: L'objectiu del Partit Popular és poder fer president del govern Mariano Rajoy, com vostè pot entendre.
3: Llicenciada en dret, va ser diputada al Parlament de Catalunya entre el 1995 i el 2005 amb el Partit Popular, i després va fer el salt al Congrés dels Diputats entre el 2004 i el 2011.
0: Vida social.

0: Marta Ferrer, avui a l'última de la fila, retroba l'Estadi Olímpic de Barcelona.
1: Manolo García i Quimi Portet tornen a pujar junts a l'escenari 30 anys després del seu últim concert per rememorar una trajectòria musical per emmarcar. Avui, a 8:45 del vespre, és el primer dels dos concerts que oferiran a la ciutat. El segon serà dijous que ve, dia 7.
2: Digue'm si has vist un lloc així.
0: Aquest és el Ferran Palau, avui presenta disc a Sant Pere de Casserres.
1: L'artista ha publicat Aniversari Feliç, un treball íntim i despullat d'instruments i marcat per la seva afecció auditiva. Avui serà al monestir de Casserres a 12:45 del migdia i encara queden entrades per entre 12 i 15 euros.
0: El teatre avui és l'últim dia per veure Batex a la sala Tallers del TNC.
1: El text parteix de les històries de tres protagonistes que topen amb la mort quan esperaven la vida i han de transitar pel dol gestacional en diferents fases de l'embaràs. Avui hi ha funció a les 6 de la tarda, encara queden entrades per 24 euros.
0: I el TNC, Èdip i Antígona.
1: A la sala gran, en aquest cas, després d'adaptar amb èxit de crítica i públic la plaça del Diamant, Carlota Subirós s'acosta ara a aquests dos mites en una versió lliure de les tres immenses tragèdies de Sòfocles. Avui a funció a les 6 de la tarda i les entrades es poden comprar per entre 17 i 34 euros.
0: I avui és el primer diumenge del mes de maig, portes obertes als equipaments culturals de Barcelona.
1: El Museu Blau, el Manac i el CCCB són alguns dels centres que tenen entrada gratuïta cada primer diumenge de mes. Es poden consultar totes les exposicions i els horaris d'obertura dels museus a través dels seus webs.
0: 4 minuts per les 8 del matí és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Dabó. Avui el conte es titula La foto.
3: Quan van treure l'àlbum de fotos, tota la família es va traslladar al sofà al voltant d'aquells records il·lustrats. A la mare li queia la bava. El pare reia per sota del bigoti. La germana no es reconeixia de tan criatura que era. I un parell de tietes s'encarregaven de posar context a algunes imatges. Mentrestant, en Néstor es dedicava a mirar per la finestra, com si la cosa no anés amb ell. I això que en Néstor era fotògraf. Li agradava capturar el present, amb l'única molèstia de prémer un botó. Però una vegada tenia la seva presa, deixava d'interessar-li automàticament. L'angoixava pensar que res tornava, ni tan sols allò que un volia immortalitzar. A més, en Néstor era jove i considerava que encara li quedaven moltes coses per imaginar abans d'aturar-se a recordar. Estant a la finestra, va imaginar les fotos que faria si tingués la seva càmera a les mans. A saber, una gavina fent temps en una teulada, una parella estenent la roba, o el rastre d'un avió indiscret. De sobte, en Néstor es va girar cap al sofà. La seva família continuava abstreta per l'àlbum. Amb els dits, en Néstor va enquadrar aquella estampa, va pitjar un botó imaginari i, sense ser advertit per ningú, es va guardar la foto a la butxaca.
0: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn del Macià Closes. Bon dia, Macià.
1: Bon dia, Roger.
0: Per què arribarem a les 8 amb els
1: doncs
0: camins del Sopa de Cabra?
1: El primer, per tancar la Setmana de la Llengua amb aquest mític tema que molta gent considera un himne. I el segon, per celebrar els 20 anys d'ICAT, ja que aquesta va ser la primera cançó en sonar el 2006 i ho celebraran aquest dimarts juntament amb el desconcert a la Sala Apolo de Barcelona.
0: Fantàstic, Macià. Doncs avui amb Camins de Sopa de Cabra fins les 8. Salut i ràdio.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 3 de maig del 2026, diumenge d'operació tornada després d'aquest cap de setmana llarg, alerta amb el trànsit i amb la pluja, de seguida ens posem al dia. Picabaralles entre Gabriel Rufián i Míriam Nogueras a banda, el més rellevant que està passant aquests dies al Congrés dels Diputats és el debat que hi ha sobre el concepte enverinat de prioritat nacional. Ve d'una de les exigències que està posant Vox al Partit Popular per governar junts, plegats, a les autonomies on la dreta i l'extrema dreta s'imposen amb solvència elecció rere elecció. Aquesta prioritat nacional és la via sofisticada que han trobat per fomentar una tendència que Josep Anglada, fa bastant més d'una dècada, defensava com a regidor de Plataforma per Catalunya a Vic. Primer els de casa, deia. Està tot inventat. El més curiós del debat sobre la prioritat nacional és que ha obert alguna escletxa entre el turbo PP d'Isabel Díaz Ayuso i l'extrema dreta de Vox, a qui li costa fer forat a Madrid perquè el motor de la lideressa va a tantes revolucions que competir-hi només et garanteix haver de passar pel taller. Fa uns mesos, la millor deixeble de José María Aznar deia això al Parlament madrileny per referir-se a la política migratòria restrictiva que defensa el partit de Santiago Abascal.
1: Que digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás.
0: Traducció. Que vinguin immigrants, que vinguin, sí, sí, i tant, només faltaria. Però per fer totes les feines que a nosaltres ens fan mandra. Se li agraeix l'honestedat, bàsicament, perquè una ullada al nostre entorn permet constatar que té raó. Qui cuida les àvies i els avis que no es poden aixecar del sofà? Qui ens serveix el dinar si avui sortim a menjar fora? Qui ens atén a les botigues cobren fora dels horaris convencionals? La carpeta de la immigració, en essència, no té tant a veure amb l'origen de qui arriba, sinó amb el model productiu vigent. El que no es pot fer és defensar, com fan Vox i bona part del PP, un model basat en el turisme, en els serveis i en la mà d'obra barata i al mateix temps agafar la bandera de la prioritat nacional, perquè potser més que la bandera el que intenten és protegir la cartera. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Primavera, la seva màxima esplendor, ara un trosset de sol, ara una mica de ruixat. Jofre Genover, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Avui diumenge, què?
2: Doncs núvols, com ahir. Sí que estones doncs, es pot veure alguna escletxa que faci doncs, que aparegui el sol, sobretot entre el sud de les comarques de Barcelona i especialment en Girona, que és la zona que queda una mica més al marge dels efectes d'aquesta perturbació que viatja molt lentament i no ens acabarà de creuar fins demà passat. Per tant, aquest tarannà de domini dels núvols i d'alguns ruixats ha de persistir tant avui com sobretot demà i demà passat, que fins i tot es podrien estendre una mica més i guanyar més terreny, afectar més arreu del país. Avui continuarem sobretot les precipitacions ubicades al terç oest, per tant, en general, núvols i aquesta pluja que ja ha donat alguns registres de fins a 14 litres per metre quadrat a la Torre de Cabdella, comarques de Lleida, nord de Barcelona. Ara hi ha una petita pausa, però arribaran més ruixats per les Terres de l'Ebre i sempre doncs, al terç oest aquests ruixats intermitents que poden estendre's fins a la Catalunya central, difícilment a la resta. A la tarda potser fins i tot guanyin una mica més de terreny a les comarques de Lleida en forma de xàfecs amb més intensitat i algun nucli de tempesta, amb unes temperatures que no variaran respecte ahir, per tant, poc per sobre dels 20 graus.
1: És un diumenge 3 de maig, diumenge d'operació tornada per molts d'aquest cap de setmana llarg de 3 dies. Divendres va ser 1 de maig, per tant, divendres, dissabte, diumenge. Avui, a partir de les 12 i fins aquesta mitjanit, s'espera que tornin cap a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 280.000 vehicles. Una operació tornada que, en alguns moments del dia, com ens explicava el Jofre, pot ser passada per aigua. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, bon dia.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Quin és l'operatiu de la jornada d'avui, tenint en compte aquests elements que posàvem damunt la taula, senyor Lamiel?
3: Bé, què preveiem? Preveiem aquest retorn de 280.000 vehicles, per tant, és una intensitat de retorn considerable, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit, d'acord? I el que preveiem és, com l'any passat, més o menys, es va produir un pic d'intensitat i, per tant, de retenció al dematí, que pot ser cap allà a la una, quarts de dues, i un pic a la tarda, a l'entorn de les 6 i les 7 de la tarda. I quina via concentrarà més retorn i més mobilitat? Doncs segurament l'AP7, perquè ja és la que va concentrar més mobilitat de sortida, aquesta mobilitat litoral, tant al nord com al sud. I aquí a l'AP7 i també a la C32, a la zona del nord, a la zona que és gratuïta, a la C32, hem posat i tenim a punt carrils addicionals per obrir precisament en aquestes hores de màxima intensitat de tarda. Els carrils van, com és habitual, des del que és Llinars o Sant Celoni fins a Montornès, al nord de l'AP7, al sud de l'AP7 de Vilafranca fins a Molins de Rei, pràcticament, i a la C32 des de Llavaneres fins a Bongat, per drenar tot aquest trànsit que esperem que retorni aquesta tarda.
1: Molt bé, doncs amb aquests carrils addicionals que ens explica el Ramon Lamiel, a la P7 i a la C32, aquestes dues vies que es preveu doncs, més atapeïdes. Durant l'operació sortida hi va haver diversos accidents i també algunes cues. També vam haver de lamentar una víctima mortal a l'A2, a Belllloc d'Urgell, al Pla d'Urgell. Una dona de 46 anys, veïna de Lleida, va perdre la vida després de ser atropellada per un vehicle. Entenc que tot això és conseqüència d'accidents i, per tant, poca feina més enllà de la prevenció i les recomanacions habituals als conductors, senyor Lamiel.
3: Doncs sí, hem tingut de fet dues víctimes mortals que són de lamentar i per tant vull començar per aquí. Aquesta persona atropellada a la 2, com molt bé explicava vostè ara, i també una moto víctima mortal ahir, una persona de 59 anys que va tenir un xoc frontal a la carretera del Brull. I el que voldria dir aquí és fer un avís de recomanació a tothom de màxima prudència. En aquests moments portem 34 víctimes mortals. Això és quasi bé un 40%, entre un 35 i un 40% menys que el 2019 i que el 2025. Però, i sempre hi ha un però, cada víctima compta i, per tant, no podem estar contents. Però, no, sobretot, el 66%, és a dir, dos terços de les persones que han mort a la carretera són col·lectius vulnerables, és a dir, o vianants, o bicicletes, o motoristes. I, per tant, Molta atenció als motoristes, que ja són 15 les persones que han mort conduint moto. Un dia com avui, de sortir i, per tant, gaudir de la carretera conduint la moto, requereix molta prudència. Més i quan, amb aquest dia rúfol, núvol i que plovisqueix en alguna zona, i si he de dir una zona, jo ara mirava també el radar del temps abans d'intervenir, i veia que la Collada de Toses, que és una carretera de motoristes molt específica, hi plovisquejava. Per tant, molta prudència als motoristes a la carretera i en aquesta operació retorn també especial prudència als motoristes i al conjunt de conductors que retornen cap a la conurbació metropolitana. I una cosa, si em permet, per acabar. Una de les coses que hem vist en aquesta sinistralitat que tenim aquest any 2026 és que se'ns acumula el cap de setmana, especialment el diumenge i el diumenge a la tarda. Per tant, prudència.
1: És l'avís de Ramon Lamil, el director del Servei Català de Trànsit. Gràcies, bon dia.
3: Moltes gràcies a vostè.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Continuem pendents dels dos activistes que viatjaven amb la flotilla Global Summit i que van ser detinguts per Israel aquest dijous, Tiago Ávila i Saif Aboukeshek. Aquest últim, espanyol resident a Barcelona, el govern israelià ha sol·licitat prorrogar la seva detenció i avui compareixen davant del Tribunal Israelià d'Ashkelon, on un jutge ha d'examinar aquesta petició. Ahir al vespre, una concentració de suport davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona va exigir el seu alliberament. Els activistes han rebut les primeres visites a la presó del personal consular i de les seves advocades que confirmen els maltractaments físics. Tots dos presenten hematomes i descriuen tortures i violència per part dels soldats israelians. Ara denuncien que estan aïllats en una cel·la sense finestres a la presó israeliana de Shikma i que els tenen amb els ulls embenats. A la manifestació d'ahir a Barcelona, la dona d'aquest barceloní, Saif Aboukeshek, va expressar la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
4: En aquest moment estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
1: Les advocades dels activistes recorden que qualsevol interrogatori és il·legal i parlen d'una greu violació del dret internacional. En la mateixa línia s'expressava ahir en aquest programa el suplement de Catalunya Ràdio el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
5: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
1: Israel investiga Saif Aboukeshek per pertinença a una organització terrorista. Donald Trump converteix la retirada dels 5.000 soldats d'Alemanya, dels 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya, en una amenaça a tota Europa per la falta de suport a la guerra de l'Iran. Escolteu aquesta pregunta que li ha fet una periodista a peu d'helicòpter.
6: Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
7: Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies. Thank you very
1: much. El perquè ja us l'explico jo és la rebequeria de nen petit de Donald Trump, és la venjança doncs, de veure com Europa li gira l'esquena davant la guerra a l'Iran. Els alemanys són els primers, veurem qui venen al darrere. La retirada dels militars nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i Europa, sobretot amb el canceller alemany Friedrich Merz, després d'una etapa, un any, ha durat de bones relacions. A Berlín hi tenim el Jordi Regàs. Jordi, bon dia.
8: Bon dia. Fa tot just dos mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
9: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell. I quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren. Tots pesa?
8: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
10: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
8: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal: convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
1: Gràcies, Jordi. Amenaces de retirar actius de defensa a Europa mentre ara Trump diu que revisarà una nova proposta de l'Iran per acabar amb la guerra, un pla de 14 punts, segons mitjans iranians, en què Teheran proposa la retirada de tropes nord-americanes de la regió, l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats també al Líban, on continuen els atacs israelians. Ara bé, la proposta no aborda la qüestió nuclear. Per això Trump ja ha dit que serà difícil d'acceptar per Washington. El conflicte continua en uns llims d'on sembla difícil sortir-ne, mentre les conseqüències econòmiques es van amplificant cada dia que passa. Una d'aquestes conseqüències és, evidentment, que el bloqueig de l'estret d'Hormuz ha fet caure en picat l'exportació dels països productors de petroli. De fet, avui l'organització que agrupa aquests països, l'OPEP, es reuneix per decidir els nous nivells de producció de petroli, una decisió important pels mercats energètics, perquè l'impacte d'aquesta decisió es pot notar i molt al preu del petroli també a casa nostra. Una reunió, per cert, en què per primera vegada no hi assistiran els Emirats Àrabs Units, que van decidir abandonar l'aliança fa uns dies. D'aquesta qüestió en parlarem avui a les 10, a la setmana tràgica de l'Ion Sindreu i el Toni Rodon. Encara un últim damnificat d'aquesta crisi energètica és l'aerolínia nord-americana de baix cost Spirit Airlines, que ha hagut de tancar directament. L'empresa ha fet fallida, ha deixat d'operar. Si bé ja feia temps que Spirit Airlines arrossegava problemes econòmics, l'elevat preu del querosè pel tancament de l'estret d'Hormuz ha estat la gota que ha fet vessar el got. El tancament ha deixat a terra 800.000 passatgers i ha comportat la pèrdua de milers de llocs de treball. A casa nova, a casa nostra, la notícia, sens dubte, la trobem a Esplugues de Llobregat, que ha decretat dos dies de dol per la mort violenta d'una dona ahir al barri de Finestrelles. El consistori ha condemnat els fets i ha convocat els veïns demà a una concentració a les 6 de la tarda davant l'Ajuntament. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Eduard Sanz ha expressat el seu condol a la família, ha dit que Esplugues no hi té cabuda la violència i ha afegit que l'única via és la convivència, la seguretat i el respecte. Els fets van passar ahir cap a les 11 del matí, quan el telèfon 112 va rebre un avís que informava que un home havia ferit una dona amb arma blanca al carrer Joan Miró i havia fugit. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dotacions dels Mossos i el sistema d'emergències mèdiques, que no van poder salvar-li la vida. Els Mossos van localitzar posteriorment l'home a Barcelona i el van detenir. Segons ha pogut saber aquesta casa, Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. El cas es troba sota secret de les actuacions i es continua investigant. Les farmàcies catalanes recuperen la normalitat en el servei per dispensar medicaments amb recepta després de 12 hores amb problemes per una avaria informàtica. La incidència tècnica va començar ahir al matí i no es va poder resoldre fins a la nit. Una avaria de l'operadora Vodafone, l'empresa que abasteix el sistema informàtic a les farmàcies, va dificultar l'entrega de medicaments als usuaris que hi anaven amb recepta electrònica. L'avaria no va afectar el CatSalut i les farmàcies podien veure la recepta prescrita amb la targeta sanitària dels clients, però no podien accedir al sistema per registrar la retirada dels medicaments. La incidència va afectar les 3.200 farmàcies que hi ha arreu del país. Un quart de nou del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. A la plana política, avui ens despertem amb una enquesta al diari Ara, atenció, perquè Junts seria el gran damnificat si ara hi hagués eleccions al Parlament. Una enquesta que ha fet aquest diari, el diari Ara, elaborada per YouGov, dibuixa el següent escenari. El PSC guanyaria les eleccions amb un petit desgast que el podria fer baixar a una forquilla de fins a 6 diputats. Esquerra escalaria fins a segona força, amb fins a una trentena de diputats, pel rang alt, ara en té 20, i Junts cauria en picat, superat per Aliança Catalana, clarament, i també per Vox. Mirem la lletra petita, Núria Pujades.
11: Sí, els juntaires serien els més perjudicats, sense un candidat definit i amb Carles Puigdemont a l'exili. Si Junts ara tenen 35 escons al Parlament, segons aquesta enquesta podrien baixar fins a una forquilla d'entre 11 i 14 diputats. I la formació de Sílvia Orriols podria passar, atenció, dels dos escons actuals a més de 20. De fet, el 23% dels votants de Junts passarien a la formació d'Aliança Catalana i un 12% dels votants de Junts marxarien cap a Esquerra. Els republicans, de fet, serien la formació d'esquerres que més creix, perquè podria guanyar entre 7 i 10 diputats. Vox seria la quarta força al Parlament, amb entre 14 i 17 escons, segons aquesta enquesta, superant així també la formació de Carles Puigdemont. El PP baixaria lleugerament fins als 9 o 11 escons i els Comuns i la CUP mantindrien resultats.
1: Pel que fa a les aliances, Núria?
11: Es mantindrien més o menys com fins ara. Es podria reeditar el tripartit d'esquerres amb PSC, Esquerra i Comuns, que sortiria fins i tot reforçat. Si ara té 68 diputats, es podria enfilar fins als 79 en la part alta de la forquilla. No sumarien el PSC i Junts, que ara sí que ho fan, i tampoc sumaria una aliança independentista. Esquerra, Junts i la CUP sumarien uns 45 diputats, mentre que el 2021 en sumaven 74. La pregunta és, la majoria independentista podria sumar amb Aliança Catalana? Amb números molt just, però és que tant Junts com Esquerra com la CUP han establert un cordó sanitari al Parlament.
1: De fet, el David Miró fa una anàlisi interessant també de totes aquestes dades. L'avenç de les extremes dretes espanyola i catalana al Parlament fa inviable un govern conservador a Catalunya a causa dels vetos creuats. La debilitat de Junts allunya la possibilitat de la sociovergència, de manera que l'única majoria operativa és la d'Esquerres, l'actual, almenys l'actual que va fer possible la investidura de Salvador Illa, que sabem de sobres que governa en solitari. La paradoxa, diu, està servida: com més Aliança i Vox, més tripartit d'Esquerres i, per tant, més anys de Salvador Illa. Pel que fa als líders més ben valorats, Núria.
11: Doncs només aprova Gabriel Rufián, amb una nota mitjana d'un 5 i un 19% de preferència pels encastats perquè sigui president de la Generalitat, seguit de Sílvia Orriols, amb una nota d'un 4,2 i una preferència del 15% dels encastats perquè presideixi el govern. La segueix Salvador Illa amb un 4,1 de nota i una preferència del 14%, i qui treu pitjor nota, Ignacio Garriga de Vox, amb un 2,8, que és la mateixa nota que Carles Puigdemont. Les entrevistes, per cert, es van fer entre el 8 i el 21 d'abril.
1: En parlarem avui a la tertúlia del suplement amb la Núria Oriol, l'Oriol Marc, la Marta Monforte i el Carles Monguilot. Més notícies. El registre horari s'aprovarà al Congrés abans de l'estiu. És el que afirma la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz. El projecte Estrella de Díaz semblava encallat després d'un dur informe del Consell d'Estat, ara fa unes setmanes. El dictamen consultiu, però no vinculant, criticava la falta d'adequació dels sectors econòmics i que suposava una càrrega extra per les pimes. Tot i així, Díaz diu que no hi haurà canvis significatius, i és així de clara avui en una entrevista a La Vanguardia.
12: El registro horario será aprobado en España antes de este verano. 2,5 millones de horas extras irregulares hacen daño al país, hacen daño a la economía, hacen daño a la gente trabajadora y hacen daño a las empresas que sí cumplen con la ley.
1: Yolanda Díaz diu que per tirar endavant portarà la proposta a la propera comissió delegada del govern espanyol per afers econòmics, que depèn del Ministeri d'Economia. De fet, el registre horari ha enfrontat dos departaments del govern espanyol, Treball i Economia. El departament de Carlos Cuerpo, abans de María Jesús Montero, s'hi ha oposat des del primer moment i Díaz va arribar a acusar-lo de posar-se al costat de la patronal. Tot i així, ara assegura que comparteixen objectius.
12: Ahora vamos en la posición correcta y el gobierno de España está del lado de la ley, de las horas extras retribuidas, cotizadas.
1: Les associacions de víctimes de la Dana no es presentarà demà a la reunió convocada per la Generalitat Valenciana. Consideren que el govern valencià no ha atès totes les seves necessitats i de manera conjunta han pres aquesta decisió de plantar-los. Exigeixen respostes, informació útil i abordar de manera urgent temes com les ajudes al lloguer, els comerços o els centres educatius afectats per l'aiguat. Concretament, la reunió la convoca la Direcció General d'Atenció a les Víctimes de la Generalitat Valenciana, un organisme que, segons les associacions, encara dona suport a Carlos Mazón. Sentim Mariló Gradolí, presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana del 29 d'octubre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Mentre es continua donant suport i continua l'aforament a Carlos Mazón sense demanar-li l'acte, pensem que és una qüestió que s'ha de tindre molt en compte abans de normalitzar o de blanquejar unes relacions amb el Consell de la Generalitat Valenciana.
1: Precisament per fer front a emergències com la Dana, Protecció Civil ha començat a formar alcaldes de municipis petits. De moment ja hi ha 30 graduats, són alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants, que tenen menys recursos humans i materials i que s'han format en la gestió de situacions de risc com un incendi forestal o un accident químic. Ho amplia el Miquel Jarqué.
14: Un dels alumnes d'aquest curs és Sergi Busquets, és alcalde de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
15: I saber exactament on has d'anar, com has d'activar, que s'activem, respondre d'una forma efectiva i ràpida davant d'una situació d'alerta que sempre és una situació que col·lapsa més.
14: El curs està orientat a la planificació dels riscos, la majoria per causes naturals i el canvi climàtic. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil.
16: Com activar un centre de coordinació municipal que els hi permeti tenir doncs, un petit equip que li doni suport a aquest alcalde o alcaldessa o de demanar suport.
14: Entre les situacions que es plantegen durant el curs és comunicar decisions com ara la d'un confinament per risc químic, per inundació o, en el cas, d'un incendi forestal.
1: Un quart i mig de 9 del matí, tornem a la crònica internacional. A Rússia, la justícia ha començat a vetar partits opositors a Vladimir Putin de cara a les eleccions legislatives del 20 de setembre. Malgrat la repressió i la guerra, hi ha molts russos que no es plantegen deixar de donar-li suport i els que volen plantar-li cara topen amb la comissió electoral. Una de les vetades és la periodista i política Yekaterina Dunsova, que ja es va intentar enfrontar a Putin a les últimes presidencials. La corresponsal de Catalunya Ràdio Moscou ha pogut parlar amb ella. Cristina Solies, què tal? Bon dia.
17: Bon dia. El preu que ha hagut de pagar Yekaterina Dunsova per desafiar Putin és haver-se convertit en agent estrangera, una etiqueta que no li permet ser candidata. La van vetar a les presidencials del 2024 i ara explica que també han impedit que el seu partit, Razviet, es registri per presentar-se a les properes eleccions al Parlament.
18: Si es pren aquesta decisió, entenem que no es fa des del Ministeri de Justícia, sinó que ve de més amunt.
17: La majoria de líders opositors estan morts a l'exili o a la presó. Ella és molt conscient del risc que corre fent política a Rússia.
18: No tinc previst marxar, per això entenc que potser hauré de passar per la presó, però probablement m'ajuda a sentir que tinc la raó.
17: Tot i això, el règim es cura en salut i el sistema electoral només dona opcions reals als partits que no s'oposen ni al president ni a la seva guerra a Ucraïna.
1: Gràcies, Cristina. A les Filipines, l'erupció del volcà Mayon ha obligat a evacuar 1.500 famílies. És el volcà més actiu de l'arxipèlag, amb erupcions i fluxos de lava freqüents, que aquesta vegada ha provocat una pluja de cendra que ha cobert diversos municipis a l'illa de Luzon, la més gran de l'arxipèlag. A més, aquestes últimes hores també s'han registrat diversos terratrèmols. La República de les Filipines està situada a l'anomenat Anell de Foc del Pacífic, una zona d'alta intensitat sísmica i volcànica. Una mica més a prop, al sud de Fuerteventura, a les Illes Canàries, Salvament Marítim ha rescatat 40 persones que navegaven en una embarcació pneumàtica procedents de l'Aïun, al Sàhara Occidental. Els tripulants d'origen magrebí i subsaharià han estat auxiliats fins al port de Gran Tarajal. Aquest episodi s'afegeix als 64 rescatats dijous a Lanzarote, un terç dels quals eren menors. En total, a les costes espanyoles han arribat per mar de manera irregular més de 5.000 persones durant el 2026, de les quals més de 2.000 a les Canàries. El govern i els experts avisen que la intel·ligència artificial està deixant sense feina algunes persones a Catalunya. Fa uns dies, de fet, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, ja va destacar que un dels motius de l'increment de la taxa d'atur al primer trimestre de l'any era l'aplicació de la IA al mercat de treball. Segons aquests últims estudis, un 10% de les feines que ara fan els humans les assumirà la intel·ligència artificial. En declaracions a aquesta casa, Desiree Gómez, analista del Centre d'Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya, exposa els sectors que es veuran afectats.
19: Sector administratiu, sector comptable, sector de seguretat. També, tot i que sembli paradoxal, hi ha una preocupació pel tema de tot el que és programació informàtica.
1: Doncs en aquesta línia, una mostra que la intel·ligència artificial arriba a tots els àmbits és la decisió de l'Acadèmia dels Oscars, que està revisant les normes perquè cap pel·lícula amb actors i guions fets amb intel·ligència artificial pugui ser candidat a aquests premis. Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la fotovoltaica i solar aquests últims anys, només un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes, molt lluny de la mitjana estatal, que és del 55%, i de la Unió Europea, que és del 47%. Pel president de la Comissió d'Indústria Química d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jeroni Farnús, la transició energètica passa per la coexistència de diverses fonts. Són declaracions a l'ACN.
20: Està clar que les renovables han d'anar augmentant. Per una altra part, quan no fa sol i no fa vent, has de tindre solucions. I una de les solucions, doncs, és les centrals de cicle combinat amb gas. Una altra solució és el magatzemament de grans quantitats d'electricitat.
1: En aquest context, cal tenir en compte que les nuclears encara produeixen a casa nostra 2/3 de tota la generació elèctrica. Tot i estar a la cua de les renovables, la part positiva és que Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge en bateries, claus en el procés de descarbonització de la generació elèctrica. Avui, la crònica cultural ve marcada per aquest home. És Eros Ramazzotti, que ha celebrat 40 anys de trajectòria sobre l'escenari del Palau Sant Jordi de Barcelona. El cantant italià ha emocionat 16.000 fans amb un repertori de grans èxits. Marc Ruiz.
2: Aquesta nit Eros Ramazzotti ha vingut amb ganes de funky i de soul. Un cuore con le ali, sona sincopada, el saxo pren el protagonisme, l'estil de Maceo Parker, passat pel sedàs dels crooners italians, i I Belong to You, la vocalista Zoe Rano, es menja l'escena. Fa la sensació que aquesta nit Eros ha vingut a divertir-se. El públic l'aclama i ell els regala algunes paraules en català.
21: Hola!
2: Milers de mòbils s'encenen amb Ahora tu de 1986 i els fans es mouen cadenciosament amb el clàssic La luce buona delle stelle. A partir d'aquest punt ja tot eren asos. Si va estar sent un par de canciones, amb piano, en clau, barbacarac, amb la suite música, amb otra como tu, que ha aixecat una gran ovació entre el públic, o amb Terra promesa, una de les seves primeres cançons i que critica l'atracció que sentia el jovent dels 80 cap als Estats Units a ritme de funky, un eco d'Adriano Celentano 12 anys més tard, i que avui es permet incloure fins i tot una línia de Papa Was a Rolling Stone, mentre passeja el saxofonista entre el públic i Eros aprofita per abraçar fans. Que Eros Ramazzotti manté la tirada és indiscutible després de 70 milions de discos venuts i ha deixat ben clar que l'escenari es troba com a casa.
1: Gràcies, Marc Ruiz. La gran cita avui a Barcelona és aquest retorn de l'último de la fila que debuta a l'Estadi Olímpic Lluís Companys després del primer concert d'aquesta gira a Fuengirola. Avui, primer concert dels dos, dijous, segon concert de l'último de la fila, per tant, Quimi Portet i Manolo García, junts de nou a Barcelona. També ha fet un gran concert aquesta nit aquesta dona. Concert més que multitudinari, així ha sonat aquesta matinada Shakira a la platja de Copacabana, Rio de Janeiro, en un concert que ha plegat prop de, atenció, 2 milions d'espectadors. És el directe més gran de la seva carrera i el primer d'aquesta magnitud de la cantant colombiana, un macroconcert gratuït en què ha fet un repàs dels seus superèxits. Aquest She Wolf, Loba, també el Waka Waka. El Hips Don't Lie. I el Whenever, Wherever. Tot i haver plegat prop de 2 milions de persones, Shakira no ha superat el rècord que va batre l'any passat en aquest mateix escenari, Lady Gaga, que va congregar 2,5 milions de fans a Copacabana. I els Rolling Stones ja tenen nom pel seu proper disc, Foreign Tongues. Ho ha anunciat el grup a les xarxes després de mesos de publicar-hi missatges enigmàtics i on també han compartit el que sembla un petit tastet de com sonarà aquest treball.

0: 2:15 del matí. Aquest és l'avançament del Rolling Stones. La banda també ha ensenyat com serà la portada del nou disc, una imatge composta de 3 parts amb les cares dels membres del grup, la boca de Mick Jagger, els ulls i el nas de Ronnie Wood i els cabells despentinats de Keith Richards. Aquest nou àlbum, el 25è, 25 del grup britànic, que es diu aviat, és el primer que publiquen des de l'any 2023 i tot apunta que sortirà a la venda el mes de juliol. Avui els esports ben encarregats. El Barça ja té la Lliga a punt amb la victòria al camp de l'Osasuna per 1-2. Ara cal esperar per saber si el títol arriba aquesta mateixa nit. Si el Madrid no guanya el seu partit al camp de l'Espanyol, el Barça serà campió avui mateix abans del clàssic de diumenge que ve al Camp Nou. De seguida, els detalls i tots els gols d'aquest Osasuna-Barça i, a més, també la prèvia de la tornada de les semifinals de la Champions aquesta tarda, partit gran al Camp Nou. Aquest Barça-Bayern és el pas que busca el Barça per arribar a Oslo, a Noruega, a la final d'aquesta Champions que vol tornar a aixecar el club blaugrana després de perdre l'any passat contra l'Arsenal.
1: El suplement amb Roger Escapa.
2: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
3: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
2: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
4: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
5: De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que et recomanen fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
6: Sorprendre-la, triar-la, planejar un dia només per ella. Això també és regalar. Perquè compartir és la forma més bonica de celebrar. I regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Avui és el seu dia. Feliç dia a totes les mares. Al Cort Inglés, a la botiga, web i app.
7: La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
8: Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
9: Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
8: Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
10: Jo sóc la Blanca.
11: Jo sóc la Mireia.
10: I som les dues noies que estem darrere de Sos Català.
12: Molt bé, Ali.
13: El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb alguna divertit.
14: Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
8: 30 minuts. Català. Punt crític. A TV3 i a la plataforma 3Cat. Avui a la nit.
15: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
16: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Polo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixà, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Bonic d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3Cat.
1: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
17: S'estudia l'anglès com una assignatura. I l'anglès no és una assignatura, és un idioma. I un idioma és un vehicle per la comunicació. I si no s'ensenya així, no s'aprèn així.
1: Aquest diumenge, el coach d'anglès, Barnaby Griffiths.
17: Els seres humans som com som, no? Però jo crec que podem fer l'esforç de comunicar-nos millor perquè hi ha molt de prejudici.
1: El divan, el valor de la conversa.
17: Estic a favor de la independència de Catalunya, però la gent de fora ni se creuen. No entenen tot el problema d'invasió, els diners que van a Madrid i no tornen.
1: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
18: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Passen 5 minuts de 2:15 del matí. El Barça pot ser campió de Lliga aquesta nit i des del sofà de casa.
1: Rashford prova d'encarar, frena, és a la zona del vèrtex.
2: No veu una cap jugada clara, eh?
1: Fa la central i arriba Lewandowski, el cop de canvi, gol! Gol!
0: Un gol de cap de Lewandowski i un altre de Ferran van donar la victòria al camp de l'Osasuna.
1: Retorna tenir el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín cap a Ferran, gol! Ferran!
0: Victòria per 1-2, celebracions dels jugadors a la mateixa gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona i el mateix vestidor del Sadar. Ara toca esperar el que passi avui en aquest Espanyol-Madrid que començarà a les 9 del vespre a Cornellà al Prat, Albert Benet.
3: Recordeu que qualsevol escenari que no sigui una victòria del Madrid faria campió al Barça avui mateix i si el Madrid sumés els 3 punts al camp de l'Espanyol, el Barça seria campió guanyant o empatant contra el Madrid al Camp Nou diumenge que ve al Clàssic. A partir d'aquí el debat. Quan preferiu ser campions? No sé, Escapa, si tu tens alguna preferència.
0: Encara no ho he decidit. Encara no ho sé.
3: No ho saps encara, eh?
0: Tinc emocions barrejades.
3: El que sí que saps és que això no depèn de ningú, vaja, del Madrid, de l'Espanyol, del que passi avui a Cornellà al Prat, però aquest fet no està a les mans del Barça, ni de bon tros, ni d'aficionats, ni de jugadors, ni tampoc de l'entrenador Hansi Flick, que deia que no veurà aquest partit d'avui al Madrid-Espanyol. La culpa la tindria el Mago Pop.
4: You will not be watching the match tomorrow for sure. What are you going to be doing?
3: Li pregunten a Flick què farà, quins plans té.
4: Okay.
5: I don't know. What is it? Maybe it's... I go. What is Michael Popper? Is it right there? Maybe
4: I think it's at six. So.
5: Huh?
4: I think it's
5: maybe at six. Tomorrow. Is the last? Is I think it's the last last day. Maybe I go with my wife. So. I think so.
4: Okay, you have to.
3: Flick deia que no n'estava segur.
0: Diu que potser se'n va veure el Mago Pop amb la seva dona, que no sabia si era l'últim dia que hi havia entrades per veure el Mago Pop.
3: Exacte.
0: A l'última funció.
3: Li pregunten si tenen entrades i acaba amb aquest, crec que sí, amb aquesta gran rialla. No vull dir res, però l'última funció del Mago Pop, nada és impossible, és aquesta tarda a les 5, dura una hora i mitja.
0: No, té temps de sobres per fer-ho tot.
3: Jo crec que té temps de sobres.
0: El que passa és que el Hansi Flick sempre explica que va dormir d'hora com les gallines. Vull dir que potser 9:15 ja és al llit tapat amb l'edredó. Aquest era el moment d'aquesta roda de premsa de Hansi Flick, relaxat, es veia ja campió, tot i que evitava mostrar-se eufòric en públic, evitava respondre al debat de si és millor proclamar-se campió avui des del sofà o arribar al Clàssic amb la Lliga guanyada o bé guanyar-la contra el Madrid al Camp Nou la setmana que ve. En qualsevol cas, o una cosa o l'altra, o passadís, o si no, doncs més endavant també el Barça segur que acaba aixecant aquest títol de Lliga.
5: You know that I never looked like this.
6: Jo mai miro aquest tipus de coses. Per mi el més important és que hem fet la nostra feina. No està a la nostra mà el que passi demà. Hem d'esperar, però estem en una bona situació. Tenim ara 14 punts d'avantatge. Ja veurem què passa demà. Si guanyem el títol, ho celebrarem igual.
5: So at the end it's like that. If we win the title tomorrow, we will also celebrate.
0: Més reaccions, Albert.
3: Ferran Torres, autor del 0-2 ahir al Sadar, ho tenia clar al micròfon de DAZN.
7: Ser campeones cuanto antes, así lo disfrutaremos antes.
3: Ras i curt. I Lewandowski, que va fer el 0-1 amb un gol de cap, espera que l'equip arribi als 100 punts en aquesta lliga. Això passarà si guanyen els 4 partits que queden. Declaracions també a DAZN.
8: Sí, tenemos 4 partits a la final y también nuestro objetivo es que vamos a ganar todos los partidos y a la final tenemos 100 puntos. Sí, pero ahora falta, no sé, unos cuantos puntos para ganar la Liga, pero que he dicho antes, también tenemos 4 partidos y tenemos que ganar todos los partidos.
0: A les 9, pendents del que passi a Cornellà al Prat, aquest Madrid-Espanyol, evidentment en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Amb fins a 7 baixes al Madrid i en Gongues baixa a l'Espanyol, que entrena Manolo González.
9: La verdad que es lo que menos me, como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça si gana o pierde lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Espanyol en este caso.
3: I ara sentireu el tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, que deia que evitar que el Barça guanyi la Lliga avui mateix o evitar el passadís al Camp Nou no està entre les seves grans preocupacions.
10: No es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los 3 puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
3: També ahir a la Lliga de Primera, València 0, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 5, Llevant 1 i Alavés 2, Atlètic Club de Bilbao 4.
0: Tot això el dia que el Barça juga l'accés a la final de la Champions femenina en el partit de tornada a les semifinals contra el Bayern al Camp Nou.
3: A 4:45 de la tarda, amb Aitana Bonmatí com a novetat a la convocatòria i amb l'empat a 1 de l'anada. Sentim la jugadora del Barça, Quica Nazaret.
11: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, que és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell i tinc moltes ganes del dia de demà.
3: El primer finalista és l'Olympique de Lió, que va eliminar el campió, l'Arsenal. En l'altra semifinal, l'equip francès va guanyar per 3-1.
0: Acabem destacant el que va passar ahir a l'Olympique de Badalona, en què es va haver de suspendre el partit de la penya contra l'Unicaja perquè no funcionava el marcador.
3: Sí, el partit va quedar aturat amb avantatge per la penya, pel Joventut de Badalona al descans, 53-33. No hi ha data de represa encara. La penya va demanar perdó.
0: No m'estranya, perquè el ridícul va ser gran. Avui que conversem també amb el conseller d'Esports, Berni Álvarez, un polític amb una trajectòria atípica. Va ser un dels tiradors de triples més letals com a jugador de la Lliga ACB de bàsquet. Va jugar una pila d'anys al Pamés a València, al Caprabo Lleida. Amb ell conversem des del pavelló del Club Bàsquet Tarragona al Serrallo.
12: El que més feia i el que crec que se'm donava millor era la tirada de 3 i el de més intentava trampejar-ho, no?
0: I el millor jugador amb qui t'has enfrontat mai?
12: Home, jo crec que el Pau Gasol és el millor jugador amb el que m'he enfrontat. El més talent segurament diria Navarro. Després casos, per exemple, ara el tinc molt present, vaig jugar contra Oscar Smith, que es va morir ara fa molt poc.
0: I suposo que hi ha un dia que et truca el president Illa i et diu si vols ser conseller.
12: Sí.
0: Com va anar?
12: Estava a punt de fer una petxanga de bàsquet a les 8 del matí, 8 i mitja del matí. El president això, que et pot trucar...
0: Fa esport molt d'hora.
12: Sí, em truca un número que no coneixia i no el vaig agafar. Perquè a les 8 i mitja del matí, un número que no conec, no l'agafo.
0: Un diumenge.
12: I llavors m'envia un WhatsApp al cap de 10 minuts i dic, escolta, sóc el Salvador Illa i, sisplau, truca'm, que avui necessito parlar amb tu. Jo havia coincidit amb el Salvador 2 vegades. Havia saludat aquí a Tarragona i amb el míting del Rubén, de l'alcalde, quan va venir aquí. I jo pensava, dic, m'està prenent el pèl algú? Tinc algun amic que m'està fent alguna putada? O què està passant aquí?
0: A partir de 11:15 avui aquesta conversa amb Berni Álvarez, conseller d'Esports, amb una llarguíssima trajectòria també com a basquetbolista. Bon dia de nou, Joan Anton Català.
13: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
13: Plena? Bueno, no, perdó, la vàrem veure plena divendres i ara la veurem molt plena, però comença ja a minvar i arribarà quart minvant dissabte vinent. Recordem que demà, dilluns, dia 4, li quedaran a la lluna, Roger, només 100 dies exactes perquè oculti totalment el sol el 12 d'agost a casa nostra en l'eclipsi del segle.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Ensovell, a l'Alt Urgell?
13: A les 6:46.
0: I a quina hora es pondrà?
13: A les 20:54.
0: Gràcies, Joan Anton.
13: De res.
0: Temperatura Ensovell a aquesta hora. Jofre Genoer, bon dia.
14: Bon dia, bona hora. Doncs al voltant dels 7 graus, unes de les temperatures més baixes, a les fontelades del Pirineu, que s'ha arribat al 5 a Bonavé o també, per exemple, a Das, per tant, no gaire lluny d'aquesta xifra. En general, a l'interior del país aquesta matinada, doncs, un ambient suau amb aquest cel tan tapat, valors poc per sobre dels 10, 13 a Lleida, 13 a Girona, entre els 10 a 13 a la costa, fins i tot no s'ha baixat dels 17 graus en moltes poblacions, des de Barcelona a Tarragona, per exemple, i els valors més baixos, doncs, a alta muntanya, ja a la cota 2.500, tant avui com es pot a prop d'aquests 0 graus. De fet, aquesta matinada hi ha hagut ruixats a la franja de Ponent, Pla de Lleida, estenent-se cap al nord de Barcelona, Pirineu, sobretot al Pirineu, on ha arribat aquests 14 litres per metro a Capdella, i a 4, 5, tant a Lleida com a Tàrrega, Cervera, o també, per exemple, cap a la Molina, 5 litres per metre quadrat. Bé, esperem que al llarg de la jornada d'avui els núvols tornin a ser abundants, arreu poques escletxes, poques clarianes, poques estones de sol, o en tot cas al sud de Barcelona, comarques de Girona, però sempre amb el domini dels núvols, i pendents una mica de les franges gotes de pluja que vagin arribant, que sempre quedaran més ubicades al terç oest del país. Ara mateix torna a ploure cap a les Terres de l'Ebre, arribaran nous ruixats a les comarques de Lleida, al Pirineu, i avançaran cap a l'interior, cap a la depressió central, Catalunya Central o Pirineu Central, perdent força. Això s'anirà repetint, sempre ruixats dispersos, no molt intensos, potser reforçant-se més de cara al vespre, sobretot cap a Lleida, amb algun nucli de tempesta. Per tant, a la resta, doncs, més núvols que no pas pluja, amb unes temperatures poc per sobre, en general, dels 20 graus. Aquesta tongada de ruixats anirà més entre demà i demà passat i posteriorment podria millorar ja cap a dimecres amb temperatures una mica més baixes.
0: Fantàstic. Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Us deixem aquí perquè tinc el David Trueba que m'està esperant i tinc moltes ganes també de xerrar amb ell. Una abraçada per tots dos, Toni Rodon, Ion Cindreu, cuideu-vos, abraçada cap a Londres.
15: Sempre hi ha algú més interessant, Rodon, després nostre,
16: sí,
15: no sé què
16: sí,
15: passa.
16: Sí.
0: Però mira,
16: sí,
0: aquí,
16: no Barça,
0: aquí continueu 8 anys després, a les 10 del matí, Heu monopolitzat el vostre horari.
16: D'aquí no ens treu ningú.
17: Bueno, el Paris Saint-Germain em sembla impossible de guanyar.
0: Sí, és el gran
17: favorit. El Bayern també és difícil, però a l'Arsenal el trobo una miqueta...
0: No està
17: ara,
0: en gaire bona
17: no,
0: forma.
17: No està en el millor moment. I a l'Atlético és un equip que li agrada jugar-li a l'Arsenal.
18: Quan tu estàs a l'escenari i sents, i passa sovint, que algú

0: És diumenge 3 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Ramon Lamiel.
1: El que preveiem és un pic d'intensitat.
2: El director del Servei Català de Trànsit en aquest programa ha avisat que en l'operació tornada d'avui del Pont de Maig hi pot haver un pic de retencions a la 1 del migdia i als voltants de les 6 de la tarda, especialment a la P7, C31 i C32. Ha de tornar uns 280.000 vehicles a l'àrea metropolitana i demana precaució, sobretot als motoristes.
0: Saif Abukesh.
3: En aquest moment estoy pensando en todos...
2: Aquesta és la dona de Saif Abukesh, un dels dos líders de la flotilla detinguts per Israel, compareixen aquest matí davant del Tribunal Israelià d'Ashkelon, on un jutge ha d'examinar la petició de pròrroga de la seva detenció. Els dos activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià.
0: Eros Ramazzotti.
2: El cantant italià ha celebrat els 40 anys de trajectòria sobre l'escenari del Palau Sant Jordi de Barcelona, on ha emocionat 16.000 fans amb un repertori de grans èxits.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres. La primera és el 3.200.
2: Farmàcies que ahir van quedar afectades per una avaria informàtica no van poder dispensar medicaments de la recepta electrònica fins ben entrada la nit. Avui ja van recuperant la normalitat.
0: 1.500.
2: Famílies evacuades a les Filipines per l'erupció del volcà Mayon. És el volcà més actiu de l'arxipèlag. A més, en les últimes hores s'han registrat diversos terratrèmols.
0: 2.
2: Milions de persones els que s'han aplegat a Copacabana, Rio de Janeiro, en un macroconcert per gaudir de Shakira. És el directe més gran de la seva carrera i el primer d'aquesta magnitud de la cantant colombiana.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriols. Un mateix 3 de maig, en aquest cas de l'any 1989, l'empresari Ruiz Mateos va etzibar un cop de puny a l'exministre d'Economia, Miguel Boyer, amb qui estava enfrontat per l'expropiació de Rumasa.
4: Estoy esperando que venga. A ver si se atreve a salir, porque lo más probable es que le dé un puñetazo.
5: Boyer, cuando yo te tenga, que da un puñetazo.
6: Hombre,
5: lo doy en directo sin ujetiza, pues, es un maliconazo.
6: Pues tío. A ver, pues no haber alquilado. No haber alquilado, ¿no?
5: No me conozco.
6: No haber alquilado.
5: Eres un cretino, un falsante.
6: No haber alquilado. Ya ven ustedes, si no es cinismo el acusar de injurias este individuo.
5: Vente a la calle.
0: Al crit de que te pego leche. Ruiz Mateos va esperar a Boyer a la sortida del jutjat i davant dels periodistes el fundador de Rumasa va clavar tres cops de puny a l'expolític i en aquell moment parella d'Isabel Preisler. Es van dirigir uns quants improperis i frases que van quedar per la posteritat.
5: Peleemos como machos y como hombres.
7: ¡Agaos, payasos! ¡Eso, eso!
6: ¡Quieto! ¡Venga, venga aquí!
7: ¡Sinvergüenza!
6: ¡Delincuente!
7: ¡Agresor! ¡A la cárcel!
6: ¡A dar la cárcel!
7: ¡Dé
6: usted la cara!
5: ¡Pego leche!
0: Durant els anys 90, Ruiz Mateos va protagonitzar altres moments histriònics, es va disfressar de Superman, va comprar el Rayo Vallecano, va fundar Nueva Rumasa i va acabar morint el setembre del 2015. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la seu del Ministeri d'Hisenda, des d'un ring de boxa de Vallecas o des d'un curs de noves masculinitats.
8: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, al diari Ara, Toni Soler pica la cresta a Junts i Esquerra pel seu sainet a Madrid i deixa la porta oberta a prescindir d'ells si continuen torpedinant les aspiracions sobiranistes de Catalunya.
9: La plantada de Junts, el decret dels lloguers i el Consorci d'Inversions per a Catalunya aquesta setmana al Congrés i també la baralla dialèctica de Rufián amb els juntaires en són només un nou episodi. Junts i Esquerra competint en el seu propi ring en una bombolla que només interessa als seus dirigents i de retruc deixant de banda l'interès nacional i les preocupacions del poble català. I en aquest panorama, Soler els llegeix la cartilla. Sempre he pensat, escriu, que Junts i Esquerra són dos partits massa consolidats perquè el sobiranisme en prescindeixi. Però arriba un moment en què és lícit preguntar-se si aquestes baralles de parvulari que s'arrosseguen des de fa una dècada no són un gran obstacle, per no dir el principal obstacle per al sobiranisme. I deixa la porta oberta a fer un pensament, perquè els partits només són eines i en qualsevol ofici les eines inútils o es reparen o van a la brossa, diu. Podríem dir que va Soler, com Estanislau Figueres el 1873, que estem fins als collons de tots nosaltres.
0: A La Vanguardia es fixen en un plataner situat just davant de la Casa Batlló, al centre de Barcelona. És un arbre que, camuflat davant la façana de Gaudí, passa desapercebut pels turistes, però no hauria de ser així.
9: Perquè és una espècie pràcticament única, un cas estranyíssim, expliquen un dels tres arbres amb un tumor que hi ha a tot Barcelona. És literalment, explica La Vanguardia, un arbre amb càncer que li provoca aquest bon gegant situat a uns 3 metres d'alçada,

0: molt més voluminós que qualsevol altra malformació d'un arbre a tota la ciutat. Afegeix el cap d'arbrat de Barcelona que l'arbre no pateix perquè el tumor no li afecta la resta de l'organisme i que simplement li ha generat aquest bony que no empetitirà mai, que el tenen controlat, és sòlid i no afecta l'estabilitat de l'arbre, i també explica com se li ha pogut formar, segurament per alguna ferida causada per un agent extern, com podria ser l'impacte d'algun vehicle. És en tot cas una qüestió estètica, segons posa de manifest el cap d'arbrat de Barcelona, un fet excepcional que s'està perdent tota la gent que queda embadalida amb Gaudí, la Casa Batlló, i que no es fixa en l'arbre que hi ha just davant.
1: El moviment antiabortista guanya terreny als Estats Units, ho llegim al Washington Post, Albert Postils.
2: Guanya terreny perquè ha aconseguit que un tribunal d'apel·lacions dicti una sentència en què restringeix l'accés per correu a la píndola abortiva. L'estat de Louisiana, en mans dels republicans, va presentar una demanda al respecte i aquest divendres ha vist com la justícia li ha donat la raó. El moviment antiabortista porta molt de temps pressionant l'administració Trump i demanant que es posin traves a l'accés a la mifepristona, la pastilla més comuna per avortar, que es distribueix al país des de l'any 2000 i que, segons les principals organitzacions mèdiques, hi ha una evidència sòlida que és segura i eficaç. Ara la pilota està a la taulada del Tribunal Suprem després que dos fabricants de medicaments hagin demanat que s'aixequi aquesta decisió, almenys temporalment.
1: Obrim també els diaris esportius el dia en què el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Lliga a punt, titula Mundo Deportivo.
2: El Barça estarà pendent de l'Espanyol Madrid aquesta nit, partit de màxima urgència, segons el diari, que també fa una menció al faldó superior a la tornada de les semifinals de la Champions femenina d'aquesta tarda, del Camp Nou a la final. A l'esport, imatge dels jugadors del Barça celebrant el triomf contra l'Osasuna amb la seva afició. Ja canten victòria, llegim, i més avall, i Cornellà pot coronar avui el Barça. I en un racó, a la part inferior esquerra, al Camp Nou, una festa a la recerca de la final. A Madrid, el Marca ho resumeix amb dues paraules, diu literalment o victòria o alirón, i també dedica un petit espai a la Champions. Aitana torna per volar a Oslo. L'As és l'únic que no informa de la Champions femenina a la seva portada i titula, referent al masculí, a punt de caramel.
1: Vocabulari digital, Clàudia Pasqual, avui comencem amb el número 3.
3: Hores. És el temps que cal esperar des que prens una cervesa o una copa de vi fins que agafes el cotxe. L'efecte de l'alcohol en el cos es comença a notar només 5 minuts després de la ingesta i arriba al punt màxim després de 60 o 90 minuts. El Nació alerta que és una aproximació sotmesa a variables com el sexe, el pes i l'edat.
1: Canyeta.
3: El got per beure, una pràctica molt comuna quan són petits, però que, segons els odontòlegs, és molt perjudicial per la salut bucal. Pot causar inflamació, gasos i dolor abdominal, així com deformacions lleus de la mandíbula. Ho llegim al periòdico.
1: Fredes.
3: La temperatura a què s'han de menjar les patates. El Nació explica que aquest tubercle és més saludable quan fa hores que és a la nevera. El motiu és que el midó es fa més resistent i l'aliment actua com a probiòtic.
1: Gràcies, Clàudia. Moment de parar l'orella. El que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
4: Pues mira, jo tinc una crisi dels 40, heavy, heavy, heavy.
5: Què et passa?
4: De les grosses, de les que amb els nostres col·legues ens hem començat a dir bro, ens hem posat els mitjons ben amunt i m'he comprat una moto, com no podia ser d'una altra forma.
6: Estoy un poco cansada del discurso de los chicos malos. Perdonadme que lo diga. A mí ya en principio, a mis 36 años, yo ya he transitado por este rollo de persona malota festiva y a mí ya me gusta que por lo menos se aprendan mi nombre. ¿Qué quieres que te diga? Hay una cosa que me pone un poco de los nervios y es esta movida que prejuiciosamente se cree de los chicos malos. Que es la que te dicen de, bueno, pues es que son malos porque de sentimientos son flojos, pero no veas en la cama. ¿No veas en la cama qué? ¿No veas en la cama qué? Porque si ese fulano no te hace caso a nivel sentimental afectivo, ¿tú te crees que se va a poner a pensar en cómo está tu potota?
7: ¿De qui Chelsea, Stacy, Skipper sont-elles les sœurs?
8: C'est les poupées Barbie.
7: Et donc c'est les sœurs de
8: Barbie.
7: De Barbie. De Barbie, bah dites-le, de Barbie, voilà.
9: El suplement amb Roger Escapa.
10: Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però ara, a la residència Los Tilos, veure'l feliç, cuidat i en un ambient acollidor, em dóna tranquil·litat.
5: El millor pels teus éssers estimats. Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i a bastondeoro.com, el lloc ideal per ells.
8: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
11: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
8: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
11: Uala!
12: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
13: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
12: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
13: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
14: Sou molt bona gent!
15: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
16: Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
17: Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
18: 59.752-59752, de la sèrie 27.
17: Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda't que avui diumenge 3 de maig se celebra el sorteig extra Dia de la Mare de l'11, amb un premi de 17 milions d'euros. 11. Ben jugat.
19: Quan tenim molt peix i no tenim com conservar-lo, no teníem el fred, buscàvem maneres d'aprofitar aquest peix. Del porc aprofitem tot i, en canvi, quan pensem en el peix, la tendència és més anar al filet i, en canvi, no pensem en l'embotit de peix com una alternativa.
20: Xoriço de tonyina, sobrassada de salmó, mortadela de peix espasa o paté de fetge de rap. Al restaurant Caníbal descobrim els embotits de peix.
21: En el mercat de Sabadell hem fet provar amb uns nens. Curiosament, per exemple, el que més li havia agradat era el paté de campanya. El pa de fetge, que s'ha fet de fetge de rap. Algo molt sorprenent.
22: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
23: Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
24: El Barça busca la 6ª final de Champions consecutiva i per fer-ho haurà de guanyar el Bayern al Camp Nou.
23: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
24: Avui, a les 4 de la tarda, des de l'estadi Barça-Bayern, a Catalunya Ràdio.
23: La transmissió de la Gelmà.

0: Són les 9.
1: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Mentre Donald Trump castiga Berlín amb la retirada de tropes nord-americanes per la posició d'Alemanya sobre la guerra a l'Iran, a Catalunya el debat és si els policies han d'entrar o no a les aules. Avui al diari Ara, Josep Ramoneda es pregunta de manera crítica si ha arribat l'hora de canviar els capellans pels Mossos d'Esquadra. En parlarem de seguida en una tertúlia on també tenim damunt la taula una enquesta del mateix diari Ara, que dibuixa un Parlament on l'Aliança Catalana ja supera descaradament Junts i on les esquerres retenen la majoria. El PSC tornaria a guanyar, tot i tenir un desgast, mentre que Esquerra Republicana recuperaria la segona posició. A més d'un potser l'esmorzar avui no li acaba de provar, i això que ahir molts van tenir motius per anar a dormir contents.
2: Rashford prova d'encarar, frena, és a la zona del vèrtex.
3: No veu cap jugada clara,
2: Fa la centrada, no, i arriba Lewandowski, el cop de canvi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!

0: Avui la tertúlia del suplement hi tenim l'Oriol Marc, la Núria Oriols, el Carles Monguilot i la Marta Monforte. Bon dia, bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Com esteu?
4: Bé.
2: Bé.
3: Molt bé, bé. Entrevei molt bé. Jo sempre dic entrevei molt bé.
0: Algú de vosaltres va veure el Mago Pop aquesta tarda, igual que Hansi Flick?
2: No.
3: Jo ja el vaig anar a veure. I l'he anat a veure dues vegades i us recomano d'una manera...
0: Et va agradar?
3: Moltíssim, moltíssim. Veus coses... A mi m'ha agradat sempre la màgia, però a l'Isabel, que no li agradava gens, la primera vegada que va veure el Mago Pop va al·lucinar. Veus coses que t'ho fan a davant dels morros, perquè hi ha la macromàgia, però també hi ha la micromàgia, que ho fa d'una manera molt ben portada en escena, no? Amb càmeres i tal, i dius, com és possible que m'hagin fet això a davant? Però bé, però passa, veus coses que passen i dius, no m'ho puc creure.
0: A l'Oriol fa cara de no agradar-li els trucs de màgia.
4: No m'agraden els mags, com us podeu imaginar, allò típic que vas en un barco cap a Eivissa, cap a Mallorca, i l'entreteniment...
0: Allò típic no és tan
4: mag.
0: Típic anar amb un vaixell
2: no
0: cap a Menorca o cap a...
4: És molt típic, el que passa és que vosaltres teniu un concepte que hi ha molt, molt atrotinat del que és la classe mitjana, però no passa res, no discutirem per això. Però en tot cas, tu vas amb la Transmet tota la vida i l'entreteniment infantil és un mag i jo l'únic que tenia ganes era d'amagar-me sota la taula. Ara bé, el Mago Pop és un espectacle impressionant, fins al punt, i això és una confessió molt bèstia, la primera vegada que el vaig anar a veure vaig fer cua fins i tot per fer-me una foto amb ell.
0: Home, això sí que és notícia, de l'Oriol Marc, eh?
4: Sí. I a part, crec que és una persona, i m'entendreu tots que sou adults funcionals, crec que és una persona amb molts cops amagats, també fora de l'escenari.
0: Apareix a vegades a la crònica social i al programa del que no surti d'aquí.
4: Sí.
0: L'Antonio Díaz.
4: Aquí anava.
0: L'Antonio Díaz. Marta, Núria, l'heu vist?
2: No, jo no l'he vist
1: tampoc.
2: Mai.
1: Jo tampoc.
2: I la màgia no...
0: Tots
2: no
0: més,
2: tots
0: sí. Més de coses que puguis veure amb els teus ulls.
3: Sí, i companyes, que si la vius en directe... Jo una vegada, en un bar aquí a Barcelona, hi havia un mag que estava fent a les taules coses, i jo vaig veure com en el play del costat li treia el rellotge. I ho vaig veure. Llavors va venir a la nostra taula, jo estava dinant, o sopant, perdó, i no me vaig donar compte, em va treure el rellotge del canell, me'l va treure, esperant jo que sabia que anava a treure el rellotge. Quan veus aquestes coses, dius, hosti, quines habilitats, no? I llavors jo, per deformació professional, penso, home, sort que es dedica a fer-ho així en plan exhibició, perquè si no aquest tio es forra, no?
0: Molt bé. A veure, Mago Pop, mencionem Mago Pop perquè qui el va posar damunt la taula no és un servidor, sinó que va ser Hansi Flick ahir després d'aquesta victòria al camp de l'Osasuna.
5: You will not be watching the match tomorrow for sure. What are you going to be doing? Do you have some plans or can you tell us?
6: I'm not sure.
5: Okay, okay.
6: I don't know. What is it? Maybe I go. What is Mago Pop? Is it like that?
5: I think it's at 6, so...
6: Huh?
5: I think it's
6: maybe tomorrow. I think it's the last day. Maybe I go with my wife, so...
0: Li pregunten si veurà avui el partit de l'Espanyol contra el Madrid, un Madrid que decideix la Lliga, perquè si es deixa punts al camp de l'Espanyol, que juga evidentment la permanència, doncs el Barça automàticament ja és campió. Li pregunten si veurà el partit i diu que té altres ocupacions, que segurament té entrades per veure el Mago Pop, que no n'estava segur. Hem vist que la funció és a les 5, té temps de fer-ho tot, en qualsevol cas, Flick que s'ho pren de bon humor. Què fareu a les 9 del vespre, tu, Monguilot,
3: avui? No sap què fer en Flick, no sap què triar, si la màgia o circ, no? Poder, pallassos, màgia... No sé, no, jo el veuré el partit i puc dir què vull que passi. Saps què diuen abans? Que guanyi el millor. Llavors, ja està, que guanyi el millor. Però està bé guanyar, per exemple, en el Madrid, al Camp Nou, estaria molt bé. El problema és que si els periquitos perden... tindran una situació delicada.
0: Noto com si t'estiguessis autocensurant, Monguilot.
3: Sí. Vinc renyat.
4: Una bateria de cotxe lligada als turments.
0: Tinc la sensació, sí, que t'apreta el cinturó. Perquè deus tenir molts amics periquitos que potser se senten ofesos si dius el que penses.
3: Sí, i més porto...
0: Doncs no ho diguis, perquè ja m'ho puc imaginar. Prefereixo que no...
3: dos amics col·legues en el judici que porto 6 mesos a Madrid.
0: Dels Pujol?
3: Sí, que és el Francesc Sánchez i el Fuster Fabra, que són...
0: Dos advocats.
3: Dos advocats reconeguts periquitos. maricos que, hòstia, és que em tenen, perdó, és que em tenen amenaçat pràcticament, i tinc que veure el futbol amb ells allà a Madrid. He vist el Madrid amb ells allà, amb el Bertín Osborne, que ho vaig explicar un dia.
0: Núria, què tal el Monguilot Ascent aquesta setmana al judici?
3: Cuidado, tu, Núria.
0: Tu l'has seguit des de la sala,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, molt bé, molt bé, molt bé. He de dir que molt bé, que va fer les preguntes necessàries i molt bé, des del meu punt de vista, eh? Vull dir que va actuar bé. I actua igual que... És a dir, el Monguilot és sempre... Sí, és sempre igual el Monguilot. A fora, a dins, és a dir...
0: Té sentit de l'humor, això és molt important.
2: Sí,
0: que no
2: té sentit de l'humor.
0: De seguida ens ocupem d'aquesta enquesta al diari Ara. També us preguntaré què tal aquesta idea que els Mossos, aquest pla pilot, entrin dins d'algunes aules catalanes. Però abans, avui ens hem adonat que fa 37 anys d'un moment que sé que l'Oriol Marc aplaudirà que recuperem. A veure, posem context. Avui fa exactament 37 anys, un mateix 3 de maig, l'empresari Ruiz Mateos va etzibar un cop de puny a l'exministre d'Economia Miguel Boyer. L'Oriol Marc tenia la mateixa edat que un servidor, un any.
4: Un any.
0: Però aquell moment l'hem reviscut perquè aleshores allò es devia fer, en paraules d'ara, molt viral. El moment va ser aquest. S'estaven enfrontant per l'expropiació de Rumassa. Monguilot, segur que ens pots posar una mica de context, eh?
3: Tant.
0: Però el context i el moment de l'any 1989 va ser aquest.
1: Estoy esperando que venga. A ver si se atreve a salir, porque lo más probable es que le dé un puñetazo.
7: Le he preguntado
8: después. Boyer, cuando yo te tenga, que da un puñetazo.
9: Hombre, qué loco.
8: Te lo doy en directo sin objetista. Pues, eres un maliconazo.
9: Pues a ver, pues no haber alquilado. No haber alquilado, ¿no?
8: No me conozco.
9: No haber alquilado.
8: Eres un cretino, un falso. No haber alquilado.
9: Ya ven ustedes, si no es cinismo el acusar de injurias a este individuo.
8: Ven de la calle.
0: Hi ha una segona part, eh? Hi ha una petita segona part. Aleshores, Miguel Boyer, exministre d'Economia i parella d'Isabel Preisler.
8: Peleemos como machos y como hombres. ¡Agaos, payasos! ¡Eso, eso!
9: ¡Quieto! ¡Venga, venga aquí!
8: ¡Eh! ¡Sinvergüenza!
9: ¡Sinvergüenza! ¡Delincuente!
8: ¡Agresor! ¡A la cárcel!
9: ¡A dar la cárcel!
8: ¡Agresor, no!
9: ¡Ve usted la cara!
8: ¡Pego, leche! ¡Pego!
4: És que és impressionant. És absolutament impressionant. El meu pare tenia una imitació treballadíssima de Ruiz Mateos en aquest sentit, i jo recordo créixer, ser petit, amb imatges com aquesta, amb presidents de futbol estil Jesús Gil, és l'Espanya dels 90, diríem, que és una autèntica meravella. Recordem que Miguel Boyer no només era ministre d'Economia, era una persona d'aquelles de la Beautiful People de Madrid, una persona molt influent en el Madrid de la transició, aquell PSOE que era més aviat el que tocava Calé, per entendre'ns, i Ruiz Mateos, a part, era molt conegut per la seva vinculació amb el Rayo Vallecano, que la seva dona, Teresa Rivera, crec que va ser durant molt temps...
0: El va comprar, no?
4: El va comprar, i tots tenim al cap Rumassa com a aquell logotip que era una abella, que ell a vegades es disfressava d'abella.
0: I després va arribar Nueva Rumassa.
4: Nueva Rumassa, que
3: va acabar també amb una estafa.
4: Sí, ja no feia bona olor, i si no recordo malament, crec que Ruiz Mateos va ser escollit eurodiputat en algun punt del camí.
3: I tant, sí,
4: que moltes vegades quan... Oh, el Vicente Pérez, nou eurodiputat, quina bogeria, Espanya està per l'arrastre, tot el que tu vulguis, però Ruiz Mateos ja ho va fer abans.
0: I la història es repeteix.
3: I tenia la
4: Vito
3: seu...
4: Vito Quiles i Ruiz Mateos, ja em diràs tu la diferència entre anar a assetjar un ministre i anar a assetjar la dona del president del govern espanyol.
0: Sí, davant de tots els mitjans, eh?
4: Està tot inventat.
3: Sí, aquell cop de puny famós que li va voler donar malament, posant el puny d'una manera molt estranya. Jo tinc l'anècdota de... Jo ja era advocat i el fiscal que estava de guàrdia a Madrid havia estat a Girona. Ens havíem fet molt amics, fins al tot que va venir el meu casament. El meu primer casament va venir aquest fiscal amb el que encara hi tinc relació, ell està jubilat. I m'explica que el van portar perquè va acabar el jutjat de guàrdia. Perquè és que donar un cop de puny a un ministre és un delicte d'atemptat i té una pena de presó important. I deia que estava orgullós i que del que se n'apenedien ja en aquell moment és de no haver-lo enganxat bé amb el cop de puny, perquè realment no el va arribar ni a tocar pràcticament, no? Era un personatge que després va tenir la seva parròquia fins al punt de sortir escollit, com molt bé recordàveu, eurodiputat, amb tots els problemes que van suposar d'immunitat per al tema dels judicis. Va acabar condemnat, va acabar a la presó, algun dels seus fills també condemnat, va tornar a renéixer de les cendres, aparentment, creant la Nueva Rumassa, que va acabar també amb condemna de molts dels familiars, perquè, no sé si ho recordareu, tenia 7 o 8 o 9 fills, que eren com intranquilitzadors, si els veus, perquè tots són iguals. Eren com clonats del pare, i amb una manera d'actuar realment intrigant, eh? A mi, que encara n'hi ha alguns d'aquests que volten i que estan, si aneu a internet segur que els veureu. Bé, era un personatge, no?, d'aquella Espanya que sortia de la misèria, del franquisme. Era un tio que va créixer molt, que va ser multimilionari, i quan es va expropiar Rumassa va ser un autèntic escàndol. Es va discutir que si els socialistes no respectaven la propietat privada, per fi, d'una expropiació, i va ser una expropiació, jo crec que després el temps va demostrar totalment necessària, no? Tot i que va costar que ho entengués molta gent, però es va veure que el senyor Ruiz Mateos i companyia, la gent que l'envoltava, especialment família, doncs no eren de fiar en el sentit econòmic, com a mínim, no? Mm.
0: 3 minuts per arribar a 9:15 del matí. Últim apunt per tancar aquest bloc. Està cancel·lada la funció de Mago Pop d'aquesta tarda. Ahir van enviar un comunicat a causa de força major. Estem intentant esbrinar per què.
4: Pobàlgia.
0: Però Antonio Díez, que ha cancel·lat aquesta funció d'avui, i per tant Hansi Flick no té excusa. Pot fer el que li doni la gana, evidentment, i segurament té coses més interessants a fer a les 9 del vespre. Però el Mago Pop no ho serà.
4: Però ell a les 9 del vespre dorm.
0: Dorm, això diu normalment.
4: I jo trobo bé. Jo em figuro, Roger, que tu preguntes què fareu a les 9? Jo no sé què et passa a tu a les 9 d'un diumenge, però a mi em costa horrors posar el meu fill a dormir
0: sense quedar-te clapat tu?
4: Oh. O sigui, jo ja estic per l'arrastre a les 9, diríem, però a les 9 del diumenge, amb tota l'esverament del cap de setmana... Mm.
0: Trigues una estona més.
4: Trigues una estona més, t'hi has de posar abans, però si hi ha hagut mitja del cotxe anterior, costa més, però en tot cas, jo, que preferia respondre a la pregunta, jo vull guanyar la Lliga avui. Jo no vull patir més.
0: I el clàssic de la setmana que ve, mirar-ho sense cap transcendència.
4: Si pot ser en passadís, fantàstic, i si pot ser sense cap tipus de transcendència, encara millor. A part, pels jugadors, millor, és any de Mundial, els jugadors el que volen és acabar ja la Lliga, que es preparin pel Mundial, i tranquil·litat màxima amb una copa més al Sarró.
0: Petitíssima falca exclusiva, i la Núria Oriols ens explica aquesta enquesta que avui publica el diari Ara, Aliança Catalana supera Junts i l'Esquerra resisteix, titula.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
10: El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
11: Amb el suport de Casa Tarradellas.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Pràcticament 9:15 del matí, el suplement tertúlia amb el Carles Monguilot, la Núria Oriols, la Marta Monforte i l'Oriol Marc. Aliança Catalana supera Junts i l'Esquerra resisteix. El PSC mantindria la primera posició a la baixa, però el tripartit continuaria sumant gràcies a la pujada d'Esquerra, que seria segona força. És el que titula avui el diari Ara, amb aquesta enquesta que segur que portarà cua i que... revalida la victòria al PSC, això sí, a la forquilla baixa dels diputats que té actualment. Esquerra sí que té una recuperació respecte a les últimes eleccions. Recordem que el candidat aleshores va ser Pere Aragonès. Ara recuperaria Oriol Junqueras sempre i quan s'aixequés la inhabilitació. Recordem que continua inhabilitat a l'espera de com s'aplica aquesta amnistia. El gran creixement d'Aliança Catalana dels dos diputats actuals li dona una forquilla a aquesta enquesta de l'Ara d'entre 20 i 22, poca broma, es cruspeix Junts per Catalunya, que només obtindria entre 11 i 14 diputats. Vox també a l'alça, entre 14 i 17, quarta força. Partit Popular en la línia, entre 9 i 11, reculada una mica respecte als 15 que tenia el 2024. I Comuns i la CUP, doncs, com sempre, mantenint una mica entre els 4 i els 7 els Comuns, en té 6 actualment, i la CUP entre 3 i 5 actualment en té 4. A veure, Núria, desgrana'ns una mica com heu fet aquesta enquesta i anem a una primera lectura política.
2: Bé, aquesta enquesta està feta amb respostes de 1.353 persones amb un panell online. Hi ha un marge d'error del 2,71% i les entrevistes es van fer entre el 8 i el 21 d'abril. És a dir, no agafen tot aquest episodi últim al Congrés dels Diputats entre Junts i Esquerra, en què Junts va tombar la pròrroga de lloguers i el Consorci d'Inversions, i agafen sobretot el període en què Gabriel Rufián va ser a primera línia de focus per a l'acte que feia a Irene Montero i tot el tema de la unitat de les esquerres. Ho dic per això perquè quan es pregunta sobre la valoració dels líders, Gabriel Rufián és el més valorat a Catalunya per davant d'Oriol Junqueras i el segueix Sílvia Orriols. El tercer és Salvador Illa. Vull dir que també ens dona un panorama de quins són els lideratges ara que agraden més a la societat catalana.
0: Lideratges que no candidats, perquè...
2: Que no candidats. Bueno, Rufián, en el cas de Sílvia Orriols, sí.
0: Rufián no ha de ser candidat de res a Catalunya, en principi.
2: En principi no, però en aquesta enquesta el que es va fer és, doncs, preguntar pels lideratges, i quan es pregunta també, no només per la valoració de líders, sinó també per qui prefereix de president de la Generalitat, l'ordre també és aquest, diguéssim. El que fa aquesta enquesta, bàsicament, és reflectir el creixement d'aliança, que ja hi és la tendència que hi ha en les altres enquestes, i crec que és interessant explicar com creix aliança, perquè no només creix a través del votant de Junts, sinó també creix a través del votant de Vox, que també puja, però hi ha una frontera electoral entre les dues extremes dretes, que això es va començar a veure en algunes enquestes fa uns mesos i ara ja està plenament reflectit en els sondejos. I això es veu molt bé quan es pregunta pel sentiment de pertinença dels votants d'aliança. Doncs un 51% diu que se sent català o més català que espanyol, i un 41% se sent en català com espanyol i un 8% espanyol o més espanyol que català, que en aquest sentit és el partit independentista que té un sentiment de pertinença més mix. I això s'explica pel discurs anti-immigració, que és el que fa que aquest partit, doncs, pugui extreure votants de Vox. Pel que fa a la baixada de Junts, una de les novetats és que no només perd per aliança, sinó que també perd, segons l'enquesta, cap a Esquerra. Que això no havia passat en els últims temps, perquè la frontera electoral entre els dos partits s'havia reduït molt en els últims anys, gairebé no n'hi havia, i en aquest sentit l'enquesta sí que detecta això. Quina pot ser aquesta explicació? Doncs que els votants de Junts, amb les posicions més a la dreta que ha pogut prendre precisament per competir amb Aliança Catalana, pot passar que votants més de centre o centre-esquerra que podien votar Junts ara busquen un altre lloc i se'n van a Esquerra. Aquesta podria ser una de les explicacions d'aquest traspàs de vots. I l'altra qüestió és que el tripartit d'esquerres aguanta, que això també seria...
0: És a dir, la investidura notícia, que va fer possible que Salvador Illa fos president de la Generalitat... Recordem que Illa, evidentment, el PSC governa en solitari, però la majoria d'investidures es podria repetir.
2: Es podria repetir i és notícia en el sentit que només va sumar just en l'últim, en les últimes eleccions, i aquesta enquesta el que ve a dir és que, malgrat la pujada de la dreta i l'extrema dreta, doncs aquest tripartit repetiria, com has dit abans, perquè Esquerra, doncs, es detecta aquesta pujada.
0: De fet,
2: el que sí que és veritat és que el PSC, diguéssim, aguanta, però no acaba de rendibilitzar el que és la presidència.
0: És l'única suma possible d'investidura, perquè la famosa sociovergència, més enllà de si és operativa i és real, no sumaria per enlloc, no? Junts, no. Més els socialistes. Crec que també cal tenir en compte que no està gens clar... Junts acostuma a ser una formació que en clau campanya electoral remunta a les enquestes, i tampoc està clar quin és el candidat de Junts, el futur de Puigdemont, si tornarà abans de l'estiu, si tornarà després de l'estiu, potser és més probable aquest escenari, si tornarà a ser candidat, si quin paper de cap de l'oposició té Junts per Catalunya, perquè no l'ha volgut exercir durant aquesta legislatura. Marta, una primera lectura.
12: Sí, doncs moltes coses interessants, no, en aquesta enquesta. Jo crec que la primera, que ara ho deia la Núria, és com Rufián surt reforçat respecte al pols que té amb la direcció del partit, i és una de les figures, no, clau, no només al conjunt de l'estat espanyol, sinó especialment a Catalunya, que jo crec que és ben valorat per la majoria d'electors i té una mitjana, diguem, que és l'única prova de tots els candidats, bueno, candidats no, de tots els líders, perquè com bé comentàveu ara, ell no és candidat de moment i la seva posició per ara és presentar-se com a cap de llista d'Esquerra a les generals. Després tenim una evidència que a mi em sembla molt, molt adequada comentar-la, perquè crec que va al contrari del que està passant a la resta de l'estat espanyol, i és com les esquerres surten enfortides, estem bé, no?, com un moment de retrocés de les esquerres en general, del PSOE a nivell nacional i també de Sumar i tots els partits que estan en aquest àmbit de l'esquerra, com van cap arrere, i en aquest cas, no, en aquest cas millor resultat respecte al que va passar fa quasi 2 anys. Aleshores, jo crec que això també és molt important, perquè evidència que no va a la política catalana en el mateix sentit que jo crec que l'espanyola, i això està molt bé. Jo crec molt bé destacar-lo en aquest sentit. I després la tercera és com Junts, no? La posició de Junts, la feblesa que té i com perd punts i posicions respecte a Aliança Catalana, no? Al final les extremes dretes estem mirant, que això sí que és una coincidència no només a el que està passant a l'estat espanyol, sinó a la resta d'Europa, com cada vegada pugen més les enquestes i tenen més força, i això sí que es complís en aquest cas, no? Com l'extrema dreta d'Aliança Catalana i com Vox pugen posicions, i la dreta conservadora, que seria en aquest cas tant Junts com el Partit Popular, perden posicions respecte al que ja tenien. Aleshores, jo crec que ens serveix molt bé per a fer-nos un poc de mapa mental respecte a com està la situació ara mateix i quines explicacions pot tindre a futur, no?
0: Oriol.
4: Aquí crec que és molt interessant, Roger, el que apuntaves tu sobre les incògnites que planen al voltant de Junts, perquè és evident que Junts l'any 2024 va aconseguir un vot molt probablement prestat, tenint en compte la caiguda que va tenir Esquerra, que venia dels republicans, perquè Carles Puigdemont era l'únic candidat independentista que podia fer front al PSC. També van saber generar una sensació de momentum, com es diu en aquests casos, amb una sèrie de mítings argelers, amb la perspectiva immediata del retorn. Estava a punt d'aprovar-se la llei d'amnistia de manera definitiva, i 2 anys més tard, perdoneu, Carles Puigdemont no té data pel seu retorn, tampoc està clar qui serà el candidat de Junts. Hi ha noms diversos, hi ha el nom de Míriam Noguera sobre la taula, i el nom també de Salvador Vergés sobre la taula en cas que es vulgui treure algú del grup parlamentari per ser candidat a la Generalitat, però clar, això requereix un temps de cocció, requereix un temps de coneixement i també requereix una estratègia política, que en aquest sentit a Junts el que li passa és que quan la gent sent que diu Míriam Nogueres al Congrés dels Diputats, amb un discurs que seria més aviat de no surrender, per entendre'ns, doncs pot arribar a funcionar en unes eleccions al Congrés dels Diputats, però al mateix temps, quan es trasllada la realitat als municipis, això, si la Núria diu el contrari o pensa el contrari, que em corregeixi, jo tinc la sensació que el secretari general Jordi Turull, també l'expresident Artur Mas, estan intentant per tots els mitjans possibles que les candidatures a les eleccions municipals s'assemblin el més possible al que era abans l'antiga Convergència. No és menor que Junts arribi a acords amb Convergents, el partit de Germà Gordó, no és menor que s'arribin a acords com a Manresa amb l'excandidat del Front Nacional, en aquest cas Sergi Perramon, que anirà amb Ramon Bacardit, o que es busqui un candidat a Barcelona per substituir algú com Xavier Trias, que podríem dir que representa la millor convergència en aquest sentit. Per tant, Junts té un problema, el problema és que les enquestes detecten una caiguda, i que aquesta caiguda, qui la capitalitza, qui la fa servir com a motor tractor, és Aliança Catalana. I el problema està en que això, com a país, és un autèntic desastre, perquè al final que l'extrema dreta creixi en aquests termes és un desastre quan passa a França, quan passa a Alemanya, amb Alternativa per a Alemanya i els conservadors, i és un desastre, per tant, quan passa a Catalunya. De la mateixa manera que és un desastre quan Vox està amb una fidelitat de vot altíssima i pot superar el 20% en unes eleccions espanyoles, amb el problema que suposa pel PP. I després, com a escenaris de futur, si juguem una mica a treure les cartes, sí, suma el tripartit d'esquerres, però també suma una aliança entre el PSC, Junts i Esquerra. Que això és una cosa que en les anteriors negociacions hi havia estrategs que havien posat sobre la taula de dir, escolteu, tenint en compte com van les coses, per què no fem un tripartit que formi part el PSC com a principal força, Junts com a segona força, i en aquest cas Esquerra com a tercera força. El problema està que un Junts tan debilitat com dibuixa aquesta enquesta, jo no ho acabo de veure ni molt menys.
0: Monguilot.
3: Jo posaria l'accent en que aquesta ascensió d'Aliança Catalana es focalitza molt més... Aliança Catalana té dues potes, no?, que és l'independentisme i el discurs anti-immigració. Jo crec que està clar que el focus ara la gent es decanta per Aliança per la pota de l'anti-immigració, per la pota, per tant, diguem-ho clar, xenòfoba. I per què? Home, aquí hi ha un discurs més potent i més de fons. És que l'esquerra segueix sense entomar el discurs de la immigració. Amb valentia, l'esquerra ha de ser hospitalària amb la gent que ve de fora i necessitem la immigració sí o sí, però s'ha d'entomar el discurs perquè la gent entengui. Ho vam dir una vegada, no? Quan l'eslògan immigració sí, però legal i ordenada, només el defensa el PP, l'esquerra s'està equivocant, perquè la immigració que necessita qualsevol societat ha de ser legal, per suposat, si no és legal no té feina, no pot treballar, no pot accedir a la mínima estructura de benestar social de l'estat de dret, legal i ordenada, perquè també té que haver-hi la immigració que puguem acollir. I aquest discurs l'esquerra no l'entoma. Què passa? Que Aliança puja per la seva vessant, insisteixo, anti-immigració, i això, òbviament, és preocupant.
0: És molt interessant l'enquesta perquè també pregunta sobre el sentiment de pertinença de cada votant de partit. Hi ha tres opcions. Català o més català que espanyol, opció 1. Tant espanyol com català, o espanyol o més espanyol que català. Descaradament, el partit o els votants del partit que se senten més catalanistes són els de Junts. Un 81% responen que se senten català o més català que espanyol. Però a mi em sorprèn la dada d'Aliança Catalana, que sovint juga la bandera independentista, a banda d'aquest discurs anti-immigració. Un 51% dels enquestats que voten Aliança Catalana se senten catalans o més catalans que espanyol, però un 41%, fins a un 41%, tant espanyol com català. I potser d'aquí també ve aquest trasbassament de vot que deia de Vox cap a Aliança Catalana, Núria?
2: Ve clarament d'aquí, perquè si mireu el transvasament de vot respecte a les catalanes, veureu com Vox perd un 23% cap a Aliança Catalana. És el seu màxim transvasament de
0: vot. Vull dir que potser el votat d'Aliança Catalana no és tan catalanista o tan independentista com uns es pensaven.
2: Jo crec que bàsicament el que guia el creixement d'Aliança Catalana, i ara apuntava el Monguilot, és la pota anti-immigració, no és l'independentisme més dur. I això es veu amb les enquestes i amb aquestes dades, i això també dona un indicador a la resta de partits independentistes que Aliança no està creixent tant com perquè tingui un discurs unilateralista, sinó perquè té un discurs en contra de la immigració, i només així pot captar votant independentment del sentiment de pertinença. I això també és interessant en el sentit que el sentiment de pertinença per a aquests votants que venen de Vox i que ara opten per Aliança Catalana és molt secundari, perquè Aliança és veritat que té un discurs independentista, però aquests votants els és igual perquè els prima que tingui un discurs dur contra els migrants. En el cas de Junts, això ja ha sortit a moltes altres enquestes, que té el votant més catalanista, i després a la CUP i Esquerra, que es manté així, no? Jo crec que el que apuntàveu, que el fet de que Junts tingui aquest resultat, jo crec que té molt a veure amb que no hi ha una elecció clara del líder, que no s'ha aplicat l'amnistia, i això és injust, que no s'hagi aplicat l'amnistia perquè és una llei aprovada. Per tant, això manté el partit agafat, diguéssim, esperant a veure si pot comptar o no amb el president Puigdemont a Catalunya perquè pugui ser candidat a les eleccions, i això fa també que no decideixi un successor. És a dir, porten molt temps esperant a veure si doncs Puigdemont pot continuar o no, i tampoc volen prendre una decisió mentre hi hagi la possibilitat que Puigdemont doncs pot fer aquest pas. Mm-hmm. I en aquest sentit, Això té un cost a les enquestes, que és que no hi ha un lideratge clar a Catalunya, no hi ha cap de l'oposició i no hi ha una... Malgrat ser el segon partit del Parlament, no visualitzen una alternativa al govern d'Illa. I això és el que estan detectant les enquestes, que hi ha una desorientació del que va ser aquest electorat que va optar per Puigdemont a les catalanes, i hi ha una fuga, Aliança Catalana, i també aquesta enquesta detecta cap a Esquerra.
0: Marta, Oriol i Monguilot. Breu, sisplau, tots tres.
12: Vinga, jo crec que la situació de Junts és molt complicada i el que ha passat aquesta setmana al Congrés és una prova d'això, no? El fet de que votaran en contra el decret de vivenda que feia que els lloguers no pujaran més d'un 2%, malgrat que ja en els últims dies ja estaven dient que podien negociar amb el govern altres contrapartides si, i per intentar votar a favor, i el fet de caiguera, perquè finalment van votar en contra, i l'endemà ja estiguera Míriam Nogueras i la direcció de Junts dient que, doncs, que se podia tornar a negociar i que igual havien de parlar, jo crec que evidencia que és un debat en el que estan incòmodes, que potser s'han equivocat, que potser la societat catalana no ha entès aquest vot, o no ha entès que fora un no tan clar, no?
2: Però Marta, malgrat... això no ho agafa, l'enquesta?
12: No, ho sé, però que ho ha explicat molt bé la Núria ara, que no ho agafava i que era previ al que havia passat, però jo crec que això sí que evidencia que estan una mica... desconcertats, perquè el fet de dir no, anem a votar en contra, i l'endemà ja dir anem a votar o se pot negociar, no és una estratègia clara, és una mica erràtica. Això jo crec que també ells estan mirant o estan pendent de les enquestes i de com fer per no perdre tot aquest votant que pot ser, ara s'està veient com es perd, ja no només per Aliança Catalana, sinó per la pròpia inèrcia de Junts. I sobretot jo crec que una pregunta que sí que es fan molt sovint la cúpula de Junts i no només els diputats del Congrés, és en un futurible govern, imagineu, de Partit Popular i Vox, nosaltres què podem aportar? Si a més no tenim uns diputats que com ara en aquest cas sí que podem marcar la diferència entre aprovar lleis i no aprovar-les. És a dir, també ells tenen que mesurar molt bé fins a quin punt arriben i on poden forçar i el seu protagonisme que estan tenint aquesta legislatura. Jo no crec que siga una situació fàcil la que tenen, i especialment això que comentàveu, no tenen un cap de l'oposició clar, i això sí que es deixa en una situació gens clara, no? I per exemple tampoc tenen, si, corregim-ho si m'equivoque, encara clar el candidat, no? de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Això tampoc evidencia que no estan sabent molt bé quin perfil trial per a una batalla que jo crec que serà molt, molt decisiva.
0: Oriol.
4: És així, Marta, i després hi ha un parell de qüestions molt breus que també hauríem de comentar. La primera, que és com li costa al PSC capitalitzar la presidència de la Generalitat, i com li va costar també en el seu dia a Pere Aragonès, com li va costar en el seu dia també a Quim Torra, fins i tot a Carles Puigdemont en el seu dia. No era gens senzill, per tant, posem això sobre la taula. I després, lligat amb això, crec que l'escenari que dibuixa l'enquesta és precisament un dels millors escenaris que té Salvador Illa per repetir de manera folgada com a president de la Generalitat, que és un xoc entre Salvador Illa i Sílvia Oriol. Si tu desactives Junts de l'equació, si Esquerra és més un aliat que un rival, tu vas a confrontar amb Sílvia Oriols, de la mateixa manera que ho ha fet Pedro Sánchez amb Vox a la resta de l'Estat, com porta fent, de fet, des del 2019, amb aquella doble convocatòria electoral, que es van haver de repetir les eleccions perquè a les primeres no hi va haver acord. I després, també és interessant, i aquesta és la tercera derivada, a veure què li passa també a Aliança Catalana a les eleccions municipals, perquè quan tu comences a créixer tan desbocadament a les enquestes, has de gestionar també les expectatives, i és veritat que Aliança i Vox es reparteixen el vot xenòfob. Vox se centra a l'àrea metropolitana, Aliança Catalana més a la part de la Catalunya interior, i en aquest sentit estic convençut que veurem nombroses polèmiques que aniran sorgint quan a les files d'Aliança Catalana hi vagin creixent persones que tenen un passat en partits obertament franquistes en el seu dia. Estic convençut que sortirà la notícia algun dia de Aliança Catalana fitxa algú que ve de Falange, que ve de Fuerza Nueva, que ve de Plataforma per Catalunya, condemnats per maltractaments a la dona, que això passarà segur, perquè en els partits d'extrema dreta sempre passa exactament el mateix, i que hi haurà relliscades, perquè al final quan tu tibes tant la corda i quan tu vas a buscar tan descaradament, com es nota amb les xifres de pertinença que deies tu, Roger, quan tu vas d'essencialista i d'aquests de Ripoll i del Bressol de Catalunya i tot això, quan tu gires cap a anar a buscar directament el vot que xenòfob i islamòfob, evidentment et deslligues de la part més catalanista, perquè el catalanisme sempre ha estat integrador, digui el que digui qui vulgui, i tindran problemes de discurs, perquè això no... Hi ha un punt que el paper ho aguanta tot, però les campanyes electorals no.
0: Monguilot.
3: Hi ha una cosa que serà molt interessant veure a les municipals, que és les aliances que hi haurà entre Aliança i Junts. Això ja, des de Junts, alguns, ja m'ho han començat a dir, i és allò que diu, bé, és que el que passa en els municipis, a les eleccions locals, no es pot extrapolar, però això passarà, segur. Hi ha una altra cosa que explica l'enquesta que m'interessa molt, no? Que és el fet de que l'independentisme no suma, no? Per què? Perquè els anhels independentistes tornaran a venir cíclicament, històricament se sap, i hem de tenir-ho present, perquè anar a buscar, per exemple, doncs un referèndum per la independència amb un 51% n'hi ha prou, et demostren aquestes enquestes que és volàtil i que una cosa és canviar de partit amb un status quo i l'altra és canviar d'estatus quo, no? Una independència que vol dir doncs trencar amb tot el que és un estat, etc, hauria de ser una cosa molt més consolidada que no una simple majoria de 51% amb un referèndum que saps que al cap de, ja ho hem vist, ara ho estem veient, no? Al cap de pocs anys o de pocs mesos, a vegades, doncs deixaràs de tenir aquesta majoria. Bé, això també és una cosa que, si volem tenir una visió llarga, posar les llargues i no curtes, també hauríem de tenir present, eh?
0: 9:45. Fem una pausa i continuem.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
13: El balcó gastronòmic és un lloc...
14: Que bo.
13: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
14: Parella, què us posem per aquí?
13: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
15: Sorprendre-la, triar-la, planejar un dia només per ella. Això també és regalar, perquè compartir és la forma més bonica de celebrar. I regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Avui és el seu dia. Feliç dia a totes les mares. Al Corte Inglés, a la botiga, web i app.
16: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
17: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina Punt MP3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta la ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
18: Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
19: Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Capravo t'esperen viatges valorats en 3.000 euros i compres gratuïtes. Participa i per cada 30 euros de compra i suma participacions extres activant els teus cupons digitals i amb el joc de l'app. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
20: L'any 2000, un grup de joves apallissen i maten un jove a la Vila Olímpica. Barcelona descobreix la seva cara més salvatge.
21: Centenars de persones han seguit...
22: És un crim molt mediàtic, molts elements sorprenien d'aquest cas. El primer de tot és la violència descomunal.
20: El crim de la Vila Olímpica. Crims de Carles Porta. Dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: El balcó gastronòmic és un lloc...
24: Que bo.
23: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
24: Parella, què us posem per
23: aquí? I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
7: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
26: El 1588, el rei Felip II es va proposar envair Anglaterra amb l'armada invencible, amb la que es va plantejar gairebé com una croada per combatre el protestantisme. Catalunya es va implicar de diverses maneres en la mobilització per part de la monarquia de recursos diplomàtics, militars, comercials i fins i tot religiosos amb l'objectiu de derrocar la reina Tudor. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: 5 minuts per arribar a 3:15 del matí. El suplement tertúlia amb el Carles Munguiló, l'Oriol Marc, la Marta Monforte, la Núria Oriols. Un dels temes de la setmana ha estat aquest pla pilot del govern de posar Mossos de paisà en algunes escoles catalanes, una mesura proposada pel govern que ha incendiat la comunitat educativa i bona part de l'oposició, però que aquesta setmana el mateix president Salvador Illa defensava d'aquesta manera la sessió de control sense moure's ni un mil·límetre.
1: No és una política decidida, no és una política que s'estengui tot el país, veurem com va, si és que hi ha gent que ho vol posar en pràctica. I si la gent no ho vol fer, si cap centre educatiu ho vol posar en pràctica, doncs no es posarà en pràctica, miri que senzill. Quina por tenen a provar-ho? És a demanda.
0: És un pla pilot a demanda, com explica el president, de què va el projecte. Fins ara hi ha la figura de l'agent tutor, és a dir, una figura policial que va a l'escola o a l'institut quan hi ha un incident notificat per la direcció. Ara el govern vol que aquesta figura passi a ser un agent de convivència i que estigui integrat dins del centre. Evidentment, sense arma, no faria classe, ni tasques docents, ni tampoc de vigilància, sinó de prevenció i mediació per avançar-se a situacions complicades que hi pugui haver. Això no ha agradat ni a les famílies ni als docents, que asseguren que no s'ha comptat amb ells i destaquen que posar Mossos a les escoles no construeix convivència, al contrari, que es criminalitza els centres on hi hagi aquests efectius. Alguns d'aquests instituts que havien de formar part del pla pilot se n'han desvinculat. Hi ha 3 instituts que se n'han desmarcat i un que s'hi ha sumat voluntàriament, la qual cosa deixa la llista en 13 instituts inclosos en el pla pilot. Oriol, tu què en penses?
4: Jo tinc molts dubtes i he reflexionat molt, perquè com hem dit moltes vegades en aquest programa, jo sóc fill de mestre i em costa molt de veure un mosso de paisà en una escola. Crec que tot prové també d'una pèrdua d'autoritat de la figura del mestre, que és una pèrdua d'autoritat que no ve, crec, per part dels alumnes, sinó del que els alumnes veuen a casa. En el moment en què els pares declinen frases de l'estil el profe... Jo arribo a casa meva i li dic al profe em té mania i m'ha sorprès. La meva mare em desnona. Ara... Hi ha altres possibilitats que el professor tingui la culpa de que el fill sigui lerdo, que això també pot passar. Això passa, és una realitat, crec que amagar aquesta realitat és completament fatal si volem parlar en propietat de què passa a les escoles catalanes. És veritat que hi ha escoles que hi ha problemes a vegades de violència, tots coneixem instituts, és el cas de Premià de Mar, que a vegades ha passat alguna vegada que hi ha alumnes que trafiquen amb droga en els instituts i que hi ha taquilles que fan una olor sospitosa. És veritat, això solucionarà la presència d'un mosso als instituts? Jo tendeixo a pensar que no, de la mateixa manera que tendeixo a pensar que quan jo en algun punt del camí he anat de viatge a Europa i he vist agents armats fins a les dents davant de la catedral de Notre Dame o de la catedral de Milà, jo tendeixo a posar-me insegur. Penso que el risc és imminent. No crec que la presència de Mossos sigui bona per la comunitat educativa en general. I sobretot, el que penso, fent anàlisi política, elevant una mica el focus de la polèmica aquesta en qüestió, és que, tenint en compte tot el soroll que hi ha hagut associat al problema que hi ha hagut entre el govern i la comunitat educativa, l'acord amb 2 sindicats minoritaris en educació, com són Comissions Obreres i l'UGT, bascantant en aquest cas l'USTEC, que és majoritària, tenint en compte que hi ha hagut problemes de vagues al carrer, tenint en compte que hi haurà més vagues fins que acabi el curs, potser el moment de plantejar una prova com aquesta no era el més pertinent a efectes de relat polític, perquè saps que hi haurà comunitats educatives que et saltaran al coll, almenys 4 claustres han decidit per unanimitat retirar-se d'aquesta prova pilot, segurament també n'hi haurà un 5è, i això és un problema pel govern, perquè tu pots governar amb col·lectius en contra, com ha passat amb els pagesos, ha passat una mica amb els metges, ha passat amb els mestres, però no sé si pots sostenir durant molt de temps un problema evident amb la comunitat educativa, que és una comunitat que té molt poder, que és una comunitat a la qual els pares li fem confiança perquè eduquin els nostres fills, i això pot arribar a ser un problema. I sobre els Mossos a les aules, jo sincerament no puc entendre el benefici, encara que la policia també pugui ser considerada mediadora, que pugui intermediar en conflictes. A mi em sembla que les aules hi manen els mestres i que les escoles hi manen els directors.
0: D'acord, molt bé. Com resols la manca d'autoritat de molts mestres en punts conflictius?
4: Jo crec que el problema de tot això ve de que els mestres s'han de menjar multitud de problemes que no són de les aules. Quan els mestres han de gestionar famílies amb nanos, que els han desnonat, que l'únic àpat calent i bo que fan el dia és a l'escola, això genera una sèrie de malestars que se'ls mengen els mestres. Però crec que és un problema d'arrel socioeconòmica. No crec que sigui un problema que els de seguretat a les escoles. I per mi aquest és el problema principal, que a les escoles hi floreixen una sèrie de malestars que són el reflex de malestars que venen de casa i que no són els mestres els qui se n'han d'encarregar, perquè els mestres segurament estan atenent una sèrie de problemes que no són només educatius. Fixa't que quan parlem de l'escola, El tercer o quart debat és el nivell dels alumnes, però parlem de moltes altres coses. Abans, quan tu tens alumnes amb necessitats especials en aules de 25-30 persones, com vols que un mestre atengui la persona dislèxica, la persona que té un trastorn de l'espectre autista, la persona que la seva família l'han desnonat, el que els seus pares s'han quedat sense feina i el que, com hi ha a totes les classes, el va a la perduda. Mm-hmm. Jo he tingut bales perdudes a classe.
0: Sempre, bueno, perquè el reparteixen.
4: El reparteixen, sí, sí. I no passa res. El que has de fer és que moltes vegades, quan parlem de l'educació, fixeu-vos que no posem el focus en el contingut curricular, sinó en tot el que hi ha al voltant.
0: Núria, Marta i Carles.
2: A veure, a mi d'entrada la proposta no m'agrada en el sentit de posar un policia als instituts perquè dona o transmet una sensació d'inseguretat i de falta de convivència a les escoles, que em sembla que no és positiva. És cert que el govern diu que és un recurs preventiu i que simplement està provant coses noves, però el missatge és d'intranquil·litat absoluta. També és cert que és molt fàcil criticar-ho, no? I dir que això no pot ser i que no hi ha de ser de cap manera, però entenc que si s'ha arribat al punt de

0: crec que hi ha un canvi de valors culturals que al final doncs no passa res si no s'aprova o no es fan els deures o si no s'estudia. És a dir, jo crec que hi ha un punt d'evolució cultural que hi ha hagut a Catalunya en els últims anys que fa que doncs, tothom estigui també molt relaxat en aquest sentit i que hi ha d'haver doncs, disciplina també, hi ha d'haver uns hàbits d'estudi, tot això no només ho pot fer l'escola, també forma part del que poden fer les famílies, i si a les famílies a casa tampoc hi ha aquesta autoritat o hàbit de treball, doncs és molt difícil que després els mestres ho puguin transmetre a l'aula quan en tenen 30 alumnes per aula, amb tots, sobretot a l'adolescència, doncs que és molt difícil poder gestionar una aula de 30 alumnes adolescents, i si a més han crescut molt, el que deia l'Oriol, no? Les necessitats especials, i no tens les ràtios adequades per poder gestionar tot això. A mi em sembla que la situació a l'educació és un dels problemes principals que hi ha al país, i que suposo que el govern, doncs, ha intentat fer una cosa diferent, però que ho ha comunicat malament, perquè no s'ha acabat d'entendre ben què suposa aquesta proposta, que tampoc ho ha sabut acompanyar d'un relat tranquil·litzador, sinó al contrari, perquè costa molt entendre que és una cosa preventiva, però que al final recorres a la policia, i crec que s'ha de replantejar i fer-ho a través també d'intentar consensuar-ho amb la comunitat educativa, com a mínim.
1: Marta.
2: Sí, jo em va sorprendre molt aquesta notícia i vaig estar buscant informació respecte a si n'hi havia algunes experiències prèvies en altres països, etc. I sí que vaig veure, per exemple, que a Regne Unit es va implementar una mesura, no és exactament igual, perquè ahir sí que anaven uniformats i seria Safer School Officers, i n'hi havia agents que estaven com intentant, no?, protegir els alumnes, l'escola, o almenys perquè se sentien més segurs, i la evidència va provar que no va resultar del tot, no?, que va haver resultats contradictoris, que n'hi havia algun benefici, però que sobretot també pot ser facilitava més l'estigmatització de les escoles, dels barris amb menys poder adquisitiu, els problemes que jo crec que ho dia ara molt bé l'Oriol, no? que tenen molts alumnes que no només té a veure amb les capacitats de cada un, sinó en les condicions materials en les que viu. Jo conec, i no només un cas, sinó diversos casos, no? d'alumnes que tenen que viure, per exemple, en una habitació, ja no només en un pis, en una habitació compartida amb la seva família, especialment migrants, i com vas a estudiar allí i com vas a fer vida allí. Si és que no pots, no tens un espai de treball que et facilite les coses per a fer-lo. I jo crec que això sí que està, a banda de la crisi d'autoritat, que ja jo estic d'acord, però jo crec que això està al centre del relat. Però jo només me'n vull detindre en això, perquè jo crec que sí, que hi ha molta comunitat educativa que té moltes ganes de fer moltes coses, i jo crec que n'hi ha una part que també s'ha resignat, que veu que pot ser les condicions no són les que voldrien, i aleshores tampoc fan molts esforços per intentar que els alumnes tinguin unes condicions millor, o lluitar perquè les ràtios siguin més baixes, etcètera, etcètera. Aleshores, jo crec que això és un problema en conjunt, que això evidencia que les coses no són fàcils a l'educació, i que per això la comunitat educativa està tan enfadada, però clar, també ho estan els pares, no? Perquè al final jo crec que els pares tampoc poden jugar a la carta d'aquesta que dia ara l'Oriol, de no, és que el profe me té mania i vas tu a dir-li al profe que què li ha passat. No, a primer has de saber què ha passat i no creu-te al teu fill com si fora que tinga la raó absoluta. Aleshores, jo crec que pot ser, es poden fer proves, però jo crec que el resultat no serà o no molt bo, o no ajudarà, o no millorarà molt, i pot ser la resposta està en fer canvis més radicals al sistema educatiu, perquè portem en 20 anys, 30 anys en un sistema educatiu que pràcticament no ha canviat, mentre la societat ha canviat moltíssim, i jo crec que això pot ser, sí que hauria d'estar més a l'arrel del conflicte, però també sabem que en una societat com ara i en la comunitat educativa com a tal, n'hi ha molts posicionaments més conservadors que se resistissin a qualsevol tipus de canvi, no?
1: Monguilot.
3: Jo crec que hi ha hagut un problema de comunicació i de plantejament d'entrada. Això s'hauria d'haver consensuat amb la comunitat educativa. Qui més coneix la realitat dels col·legis, de les aules, són els mestres. Llavors, això no s'ha fet així, s'ha fet al revés. També és cert que s'ha fet una proposta molt, molt light, policies sense uniforme i sense armes. Per tant, ja no són policies, el que entenem per policies. I tot parteix d'un principi, que és el desprestigi del concepte autoritari.

0: veritat. Les autoritats, per als que tenim una edat, eren els pares, els mestres i els policies. Tots tres col·lectius han passat un moment de propaganda en contra.
1: En el cas de les escoles, també els capellans.
0: A veure, és que jo vaig tenir de mestres capellans, no? Per tant, què passa? Els pares eren pares... una societat patriarcal que reprimien més que educaven, els mestres eren la letra con sangre entra, i si no t'entrava et fotien un bolet, i la policia venia a detenir-te. A mi m'agrada una policia que ve a ajudar-me, no a detenir-me. I la visió progressista d'això és que la policia ens ve a ajudar. Per tant, ara ja n'hi ha de policies als col·legis. Hi ha plans, i això ens ho explicarien els Mossos, per vigilar els entorns dels col·legis perquè a la sortida de les hores lectives no es vengui droga als alumnes. Això fa temps que existeix. També hi ha policies quan tenen que vigilar a la sortida del col·legi grups d'alumnes que, esclar, que no són de pàrvuls, que poden tenir 14, 15 anys, que en un moment determinat acaben en conflictes, enfrontaments, no passen a dins del pati, però passen al carrer de fora l'escola, en un te pot acabar amb tragèdies a vegades. Per tant, jo crec que aquí hem de plantejar-ho des d'un punt de vista progressista, però des d'un punt de vista realista a la vegada, i no tenir cap problema en qui pugui haver-hi policies en el sentit de intermediar, de conciliar, que vagin a ajudar, no a detenir. Quan algú va dir més llibres i menys porres, home, evidentment, però el plantejament que ha fet la Generalitat no és d'enviar policies amb porres, si fins i tot s'ha dit, repeteixo, ni uniformes ni armes. Que intermediïn a vegades els policies no té per què ser necessàriament dolent. Ara també és cert que s'ha començat una mica la casa per la teulada. Això es consensua amb els docents, amb el col·lectiu de docents, se'ls hi demana si hi ha aquesta exigència, i és aquesta exigència, doncs si és, donem una solució. Perquè, de fet, ha fet una mica de pas enrere, no? La Generalitat ha dit, ara ja diu l'Illa, bueno, home, si no ho necessiten, no ho aplicarem. Home, doncs comencem per aquí. Proposem mesures si es necessita. Primer es crea la necessitat i després la reacció d'aquesta necessitat. Però tot plegat, jo repeteixo, a mi m'agradaria que no hi hagués un prejudici en contra de la institució policial, perquè la policia, en qualsevol país o societat democràtica, és imprescindible.
2: És evident que la policia ha d'actuar quan hi ha casos de potencial activitat delictiva dins, fora dels instituts, només faltaria. El tema està que jo crec que aquest debat ens distreu de l'autèntic debat, que és el del nivell del sistema educatiu i de les demandes que fan els mestres en aquest sentit. I a vegades, dins del col·lectiu de mestres, hi ha veus que no ajuden a posar les coses a lloc. Per exemple, jo recordo amb molt interès una entrevista que se li va fer a Mar Hurtado a la Selva de TV3 amb el Xavier Grasset, que va venir a dir, és la presidenta, o havia estat presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, que venia a dir que ella l'esgarrifava la paraula disciplina. Jo crec que paraules com aquesta el que fan és carregar-se qualsevol esforç que puguin fer els alumnes, perquè la disciplina no és que sigui necessària a l'escola, és que és necessària a la vida, perquè també és una manera de tenir respecte per la teva feina i per la feina dels altres. I al final, jo crec que hi ha coses que estan del tot inventades. És important saber-se les taules de multiplicar, és important saber sumar, restar, multiplicar i dividir, és important saber llegir, és millor saber llegir que no saber llegir, és molt millor entendre el que llegeixes que no pas no entendre el que llegeixes, i és molt millor saber-se les capitals de comarca i de la Unió Europea que no saber-se-les. I fins que això no entri al cap d'alguns gurus, que l'únic que volen és que els nanos tinguin ensenyament emocional i que tinguin el racó de pensar i que puguin fer la ploradeta a temps, no anirem enlloc. I llavors passa el que passa, que has d'enviar els Mossos a l'escola perquè la feina no s'ha fet abans.
1: Bé, hi hauria motius per fer rèpliques, però no tenim temps perquè hi ha la publicitat i això sí que és sagrat. Oriol, Marc, Carles Muguilot, Núria Oriols i Marta Monforte, que gaudiu d'un immens diumenge. Moltes gràcies a tots quatre.
3: Moltes gràcies.
1: Petita pausa, ens actualitzem amb les notícies i de seguida a Londres ens espera el Ion Sindreu i el Toni Rodon. Fins ara.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
6: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
7: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
8: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
3: 012, la millor resposta.
9: Va tot bé?
10: És que una amiga meva té una hipoteca i uns préstecs que ja no pot pagar i està desesperada.
9: I ja ho sap, que existeix la llei de la segona oportunitat? Està pensada per a persones que no poden pagar els seus deutes, tant si són particulars com autònoms. Si s'hi acullen, poden pactar un pla de pagaments o els poden perdonar una part o la totalitat del deute.
10: Genial, d'aquesta manera podria tornar a començar de zero.
11: Ara l'hi dic.
12: Més informació a justicia.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
13: Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia de Vitarrenta, recibes un dinero sin moverte de casa. Llama gratis al 91-197-1700. Vitarrenta, tu vida con más rentas.
14: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
15: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols no em sento el cor.
14: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
16: El suplement, amb Roger Escapa.
14: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
17: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
18: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
19: El Sant Pau Festival presenta tres nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia interpretant l'apassionada suite de Romeu i Julieta de Tchaikovsky, la millor música de cambra amb Mikhail Pletnyev i Marc Buchkov i un final brillant amb l'ocell de foc de Stravinsky. Del 4 al 6 de maig, al Palau de la Música Catalana. Més informació a santpaufestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
18: Linkat.
20: Linkat.
21: Pere Arquillué i Imma Colomer, junts a Dinamarca. Un tour de force interpretatiu amb què el director Albert Arribas torna a capbussar-se en l'univers de Lluïsa Cuniller. Una obra teatral en què ressonen els fantasmes de la tragèdia shakespeariana. Del 15 de maig al 14 de juny a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
18: Info.

0: Bon dia, són les 10. Els dos líders de la flotilla Global Summit compareixen avui davant del Tribunal Israelià d'Ashkelon. Els dos activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià i al vespre centenars de persones van reclamar el seu alliberament a Barcelona. Donald Trump estudiarà un nou pla de 14 punts de l'Iran per acabar amb la guerra, però ja adverteix que dubta que el pugui acceptar. El president nord-americà creu que l'Iran no ha pagat un preu prou alt. Al Líban, l'exèrcit israelià ha emès un avís urgent als habitants del sud del país perquè evacuïn la regió més enllà de la zona de seguretat. Primer dia de dol oficial, Esplugues de Llobregat per la mort violenta d'una dona ahir al barri de Finestrelles. Els Mossos han detingut el presumpte agressor que la va atacar amb arma blanca al mig del carrer. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. ...280.000 vehicles tornaran avui a l'àrea metropolitana en l'operació tornada del cap de setmana al llarg de l'1 de maig. Trànsit preveu que hi pot haver un pic de retencions a la 1 del migdia i als voltants de les 6 de la tarda, sobretot a l'AP7 i la C32, i demana precaució, sobretot als motoristes, especialment a les zones on plogui. Formar per la gestió d'episodis de risc i emergències és l'objectiu de Protecció Civil, que ha començat un curs orientat a la planificació dels riscos, la majoria per causes naturals i pel canvi climàtic. La primera promoció és de 30 alcaldes de pobles catalans de menys de 20.000 habitants. La plataforma d'assaig d'energia eòlica marina al Golf de Roses està a punt de desencallar-se. Està previst que aviat es publiqui la declaració d'impacte ambiental, el pas previ perquè pugui tirar endavant. Els detractors del projecte alerten dels seus perills i avisen que, si rep la llum verda, ho combatran els jutjats. El Centre Hortensia Herrero de València exposa per primera vegada a Europa una obra monumental de l'alemany Ansel Kiefer, un dels grans artistes contemporanis europeus. Danae, un quadre de 13 metres d'ample, ens endinsa en el passat nazi del seu país. Es podrà veure fins a l'octubre.
1: Esports. El Barça pot ser campió de Lliga aquesta mateixa nit després de guanyar ahir el camp de l'Osasuna per 1-2 amb gols de Lewandowski i Ferran. Els jugadors van celebrar la victòria a la gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona i també al vestidor. Si el Madrid no guanya aquest vespre a l'Espanyol a Cornellà al Prat, el Barça serà campió avui. Si el Madrid sumés els 3 punts, el Barça seria campió guanyant o empatant el clàssic de diumenge que ve al Camp Nou. El Barça buscarà aquesta tarda l'accés a la final de la Champions femenina, on espera l'Olímpic de Lió a 4:45 i al Camp Nou, partit de tornada de les semifinals contra el Bayern amb l'empat a 1 de l'anada.
0: I pel que fa al temps, domini dels núvols amb algunes clarianes cap a Girona. S'esperen ruixats febles i dispersos a l'interior i sobretot al terç oest del país, on a la tarda guanyaran intensitat i extensió. Temperatures suaus i sense grans canvis, poc per sobre dels 20 graus.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 10 del matí. Bon dia, us informa Montse Garcia.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els dos líders de la flotilla Global Summit compareixen avui davant del Tribunal Israelià d'Ashkelon. El jutge ha d'examinar la sol·licitud de pròrroga de la detenció del barceloní Saif Aboukeshek i del brasiler Tiago Ávila. Els dos activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià. Ho confirmen el personal consular i les seves advocades que els han visitat a la presó. Tots dos presenten hematomes i descriuen tortures i violència per part dels soldats israelians. Ara denuncien que estan aïllats en una cel·la sense finestres a la presó israeliana de Shikma i que els han tingut amb els ulls embenats. En un comunicat, les lletrades dels activistes recorden que qualsevol interrogatori és il·legal i parlen d'una violació greu del dret internacional. En la mateixa línia s'expressa un dels activistes que viatjava a la flotilla, Pau Pérez, a 3CAT Info.
3: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era està en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza, i ha vingut d'una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: Ahir al vespre, una concentració de suport davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona va exigir el seu alliberament. La dona del barceloní, Saïf Aboukeshek, va expressar la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
4: En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
0: Israel investiga el barceloní Saïf Aboukeshek per pertinença a una organització terrorista, mentre que el brasiler Thiago Ávila desconeix els càrrecs que se li imputen. 6 minuts passen ara de les 10. Donald Trump diu que revisarà una nova proposta de l'Iran per acabar amb la guerra, però dubta que sigui acceptable per Washington. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha dit, literalment, que l'Iran no ha pagat un preu prou alt per tot el que ha fet al món i a la humanitat. El perfil d'X de la Casa Blanca i del Departament d'Estat també han difós el missatge. Segons els mitjans iranians, Teheran ha presentat un nou pla de 14 punts amb mesures com la retirada de tropes nord-americanes de la regió i l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats en diversos fronts, inclòs el Líban. El pla, però, no aborda directament la qüestió nuclear, un element clau per Washington. En paral·lel, els Estats Units han accelerat la venda d'armes per valor de 8.000 milions i mig de dòlars als seus aliats de l'Orient Mitjà. Fa una estona, al Líban, l'exèrcit d'Israel ha emès un avís urgent als habitants del sud del país perquè evacuïn la regió més enllà de la zona de seguretat. Israel justifica les operacions militars per la seva lluita contra Hezbollah. Els Estats Units adverteixen a Europa també que la retirada de tropes nord-americanes d'Alemanya serà de més de 5.000 soldats, que és el que inicialment havia dit el Pentàgon. Donald Trump, enfadat per la falta de suport europeu a la guerra de l'Iran, ha llançat una nova amenaça de matinada a peu d'helicòpter.
5: Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
6: Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies. Thank you very much.
0: La retirada de militars nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i Europa, sobretot amb el canceller alemany Friedrich Merz, després d'una etapa de bones relacions. I l'Aràbia Saudita, Rússia i 5 països més de l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, es reuneixen avui per decidir els nous nivells de producció de petroli. És la primera trobada des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança dimarts passat. Segons els analistes, els principals productors podrien acordar un increment conjunt de la producció d'uns 188.000 barrils diaris, una pujada similar a les aprovades en mesos anteriors. Els mercats energètics estan especialment pendents del comunicat final de la reunió, que es fa telemàticament per valorar l'impacte que tindrà aquesta decisió en els preus del petroli a escala global. I precisament a Rússia, la justícia ha començat a vetar partits opositors a Vladimir Putin de cara a les eleccions legislatives del 20 de setembre. Malgrat la repressió i la guerra, hi ha molts russos que no es plantegen deixar de donar-li suport, i els que volen plantar-li cara topen amb la comissió electoral. Una de les vetades és la periodista i política Yekaterina Dunsova, que ja es va intentar enfrontar Putin a les últimes presidencials. La corresponsal a Moscou, Cristina Solies, ha pogut parlar amb ella.
7: El preu que ha hagut de pagar Yekaterina Dunsova per desafiar Putin és haver-se convertit en agent estrangera, una etiqueta que no li permet ser candidata. La van vetar les presidencials del 2024 i ara explica que també han impedit que el seu partit, Razviet, es registri per presentar-se a les properes eleccions al Parlament.
8: Si es pren aquesta decisió, entenem que no es fa des del Ministeri de Justícia, sinó que ve de més amunt.
7: La majoria de líders opositors estan morts a l'exili o a la presó. Ella és molt conscient del risc que corre fent política a Rússia.
8: No tinc previst marxar, per això entenc que potser hauré de passar per la presó, però probablement m'ajuda a sentir que tinc la raó.
7: Tot i això, el règim es cura en salut i el sistema electoral només dona opcions reals als partits que no s'oposen ni al president ni a la seva guerra a Ucraïna.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
9: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
10: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: 5 minuts i arribarem a 11:15 del matí. El projecte de l'anomenada Plataforma d'Assaig d'Energia Eòlica Marina, el PlemCAT, està a punt de desencallar-se el Golf de Roses a l'Alt Empordà. Es tracta d'una infraestructura d'investigació impulsada per la Generalitat i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, que actua com a laboratori per provar tecnologies d'energies renovables. Fa quasi dos anys, el Ministeri per la Transició Ecològica va treure informació pública al projecte i ara està previst que aviat publiqui la declaració d'impacte ambiental, el pas previ perquè pugui tirar endavant i es pugui instal·lar parcs eòlics comercials en un futur. Els detractors del projecte alerten dels perills per la biodiversitat i asseguren que darrere hi ha interessos comercials. Avisen que, si rep la llum verda, ho combatran els jutjats. Sentim Jordi Puntjoan, portaveu del col·lectiu Stop Macropar Eòlic Marí, i Jordi Estevez, membre de No al Plemcat, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
11: De moment hem anat per la via administrativa. Una vegada això s'esgoti, doncs hi haurà la via penal. I estudiar si algú té el valor de posar algun tipus de giny industrial sense cap mena de justificació mediambiental, si realment té la responsabilitat d'assumir-ho.
12: Serà, diguéssim, la porta d'entrada del gran polígon, del gran macropolígon industrial. És una cosa que pagarem entre tots. 40 milions un any, 40 milions un altre any i 30 i pico milions un altre any.
0: En canvi, el col·lectiu Renovem-nos contempla l'eòlica marina com una via per deixar enrere els combustibles fòssils i considera que és un projecte òptim per Catalunya, sobretot tenint en compte l'endarreriment en transició energètica. Sergi Nus, membre de la plataforma, també en declaracions a l'ACN.
13: Catalunya cada dia crema l'equivalent a 250.000 barrils de petroli. Com que tu no els veus, d'alguna manera ets capaç d'ignorar-ho. Un aerogenerador, doncs com que el veus, és una cosa molt concreta, visible i estàtica, doncs et sembla que té un gran impacte. Però realment el problema que tenim els països occidentals és que gastem unes quantitats gegantines de combustibles fòssils cada dia i cada any.
0: La plataforma d'assaig ocuparà un espai de poc més de 7 quilòmetres quadrats on s'ubicaran 3 prototips de 15 megawatts cadascun, una boia de connexió flotant i una línia d'evacuació de l'alta tensió soterrada. El següent pas hauria de ser una subhasta pública, que encara no té data, en què les empreses interessades puguin optar a instal·lar-s'hi. Els Mossos d'Esquadra han resolt més d'un miler d'investigacions de trànsit des del 2014 gràcies a les caixes negres dels vehicles. Són dispositius que actualment es fan servir en un 30% dels sinistres greus i mortals i que són clau per detectar excessos de velocitat o aclarir canvis de trajectòria. Tot i que per si soles no són una prova pericial definitiva, les caixes negres poden ser determinants per detectar excessos de velocitat punibles, imprudències o aclarir la trajectòria d'un vehicle abans de la col·lisió. Ho explica a l'Agència Catalana de Notícies l'intendent en cap de la Divisió d'Investigació Viària, Francesc Parra.
14: El que està registrant el sistema són els últims 5 segons abans de la col·lisió. Això el que ens aporta, doncs, és una ajuda a esclarir les causes i les responsabilitats de l'accident, però pensem que formen part del conjunt de proves o del conjunt de la investigació.
0: Les caixes negres, que estan integrades als sistemes electrònics dels automòbils, enregistren els 5 segons previs a una col·lisió, just abans que s'activin els airbags. Cada any se n'extreuen entre 150 i 200, una xifra que va a l'alça des del 2024, quan Europa va començar a obligar els nous automòbils matriculats a registrar aquesta informació.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Un minut i arribarem a un quart d'11 del matí, operació tornada de trànsit amb motiu del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Trànsit calcula que avui, a partir de les 12 i fins la mitjanit, tornaran 280.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona. Les hores més conflictives seran cap a la 1 del migdia i a la tarda, entre les 6 i les 7. Una vegada més, les vies que concentraran més trànsit seran l'AP7, tant al nord com al sud, i la C32 nord. En aquestes vies s'instal·laran carrils addicionals. Tenint en compte que avui pot ploure en alguns punts del país, des de trànsit demanen prudència al volant, especialment als col·lectius vulnerables com els motoristes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que, malgrat que els accidents van a la baixa aquest 2026, cal tenir en compte que els diumenges a la tarda són els dies amb més sinistralitat.
15: Una de les coses que hem vist en aquesta sinistralitat que tenim aquest any 2026 és que se'ns acumula el cap de setmana, especialment el diumenge i el diumenge a la tarda. Per tant, prudència.
0: Des de dijous fins avui han mort dues persones en accidents a les carreteres. Ahir va morir un motorista de 52 anys quan va xocar amb un turisme al Brull, a Osona, i dijous a la nit un cotxe va atropellar una dona de 46 anys que caminava per la 2 a Bell-lloc d'Urgell, al Pla d'Urgell.
2: El temps.
0: Ara que passa gairebé un minut d'un quart d'onze, amb en Jofre Genuer.
16: Aquesta nit i matinada ens ha creuat una franja de pluja per les comarques de Lleida, des del Pla de Lleida cap a la zona del Pirineu i Prepirineu nord de Barcelona. I els registres més importants queden ubicats al voltant dels 5 litres per metre quadrat, però hi ha hagut algunes puntes de fins a aquests 14 litres a la Torre de Cabdella, 7 a Estangento, a Espot, 6 a Talarn, 5 al Port del Comte, 6 a Gisclareny, 5 a La Molina, 4 a Balaguer, a Trem, i fins i tot a Tàrrega, a Lleida, també prop d'aquests 4 litres per metre quadrat. Avui continuarem amb el domini dels núvols, amb una situació ancorada, estancada, sense variar gaire respecte ahir, és a dir, que poques escletxes de sol, o en tot cas cap a Girona, sud de Barcelona, a les hores centrals del dia, algunes ullades de sol, però en general domini d'aquests núvols i risc d'algun ruixat, sobretot a l'interior i especialment al terç oest del país. Ara hi ha una petita pausa, les pluges podrien tornar a reaparèixer al llarg de les properes hores per Ponent, per les Terres de l'Ebre, comarques de Lleida, i sempre doncs en aquestes àrees més risc de ruixats, intermitents i dispersos, potser a la tarda guanyin una mica més de terreny amb algun nucli de tempesta arribant per Ponent, i a la resta del territori sí que hi pot arribar a ploure feblement al llarg de la jornada, sobretot a l'interior de Depressió Central, nord de les comarques de Barcelona, difícilment a la resta, però de manera més minsa. En tot cas, la pluja podria guanyar més terreny a partir de demà amb l'arribada d'aquesta perturbació que va lenta, li costa acabar-nos de creuar, i ho farà entre demà i demà passat amb unes temperatures que de moment no han de variar gaire.
2: Tresca Info. Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
17: La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
18: Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
19: Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
18: Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
20: Jo sóc la Blanca.
21: Jo sóc la Mireia.
20: I som les dues noies que estem darrere de Sos Català.
22: Molt bé, Ali.
23: El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb algú divertit.
24: Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
18: 30 minuts. Català. Punt crític. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Avui a la nit.
2: 3CAT Info. El català. Una llengua oberta al món.
9: Una llengua que obre portes.
2: Setmana de la llengua a 3CAT Info i 3CAT.
0: El català també s'ensenya ja fa molts anys a l'Argentina, a 10.000 quilòmetres de Catalunya, gràcies a la tasca que fan els casals catalans. Ara també, gràcies a un pla pilot de la Generalitat, el català ha posat un peu en l'ensenyament primari de Buenos Aires en una escola vinculada a la Moreneta. Buenos Aires, Joan Biosca.
25: D'acord, doncs alguna paraula...
26: Són alumnes d'entre 10 i 12 anys de l'Escola Verge de Montserrat de Buenos Aires i aquesta és la seva tercera classe de català. Un projecte pilot impulsat pel govern català i l'Escola Verge de Montserrat de la capital argentina que busca introduir l'idioma en els propers anys també a altres cursos per amplificar els vincles entre aquest centre educatiu religiós i Catalunya. Avui els alumnes aprenen l'Ave Maria en català. El professor Pablo Capalvo és argentí, però va viure 20 anys a Catalunya on es va formar com a mestre.
25: Són nens que no han tingut mai cap contacte amb la llengua. Llavors, d'entrada, les coses més senzilles són les que tenen, les que s'assemblen al castellà, és clar. I després, qüestions culturals són molt fàcils d'entendre.
27: Em dic Fiorella, tinc 10 anys. Em dic Matilde, tinc 11 anys. Voldria visitar Catalunya i parlar en català.
26: Situada al barri de Sant Telmo de Buenos Aires, aquesta escola concertada religiosa porta el nom de la Moreneta, imatge que va arribar a la zona, al barri, a Sant Telmo, quan encara la capital argentina era Santa Maria del Buen Aire, a mitjans del segle XIX. Els alumnes que aprenen català s'han apuntat a les classes voluntàriament, una formació vinculada a la que també fa dècades es fa i es du a terme el Casal Català de la capital federal argentina, on s'ensenya el català també amb Pablo Capalbo entre els seus professors. Són argentins, fills i nets de catalans que volen parlar l'idioma, que van escoltar de petits a casa, també argentins que projecten anar a viure a Catalunya i també altres persones.
25: Ara és molt freqüent persones d'uns 60-65 anys que tenen fills i nets a Catalunya i que em diuen: els meus nets comencen a anar a l'escola en català i jo vull parlar en català amb ells.
26: Els vincles entre l'Argentina i Catalunya són intensos. És un dels països del món amb més casals catalans i també tres dels seus pares fundadors de l'Argentina eren catalans: Domènec Mateu, Joan Larrea i Blai Parera.
0: Primer dels dos dies de dol a Esplugues de Llobregat per la mort violenta d'una dona ahir al barri de Finestrelles. El consistori ha condemnat els fets i ha convocat demà la ciutadania davant l'Ajuntament. La concentració de rebuig es farà demà a les 6 de la tarda. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Eduard Sanz ha expressat el seu condol a la família, ha dit que Esplugues no hi té cabuda la violència i ha afegit que l'única via és la convivència, la seguretat i el respecte. Els fets van passar ahir cap a les 11 del matí, quan el telèfon 112 va rebre un avís que informava que un home havia ferit una dona amb una arma blanca al carrer Joan Miró i havia fugit. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dotacions dels Mossos i del sistema d'emergències mèdiques, que no van poder salvar-li la vida. Els Mossos van localitzar posteriorment l'home a Barcelona i el van detenir. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. El cas, que es troba sota secret de les actuacions, es continua investigant. Protecció Civil ha començat a formar els alcaldes de municipis petits en la gestió d'episodis de risc i emergències. La primera promoció és de 30 alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants. El curs està orientat a municipis petits, que són la majoria a Catalunya i que alhora tenen menys recursos humans i materials. Ens ho explica en Miquel Jarque.
1: Un dels alumnes d'aquest curs és Sergi Busquets, és alcalde de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, un municipi amb molta extensió, poca població i, a més, disseminada.
3: Perquè quan t'arriba una situació d'alerta, el que has de tenir és ser pràctic i saber exactament on has d'anar, com has d'activar, com has d'avisar el CECAT, com has de crear l'assemblea de seguretat, una miqueta que s'actiguem respondre d'una forma efectiva i ràpida davant d'una situació d'alerta que sempre és una situació que col·lapsa més.
1: El curs està orientat a la planificació dels riscos, la majoria per causes naturals i el canvi climàtic. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil.
4: Quan poden mobilitzar recursos privats, com ho han de fer? Han de tenir el pla activat, com han de ser aquests mecanismes, com activar un centre de coordinació municipal que els hi permeti tenir un petit equip propi del propi ajuntament que li doni suport a aquest alcalde o alcaldessa o de demanar suport.
1: Un altre cas és el municipi de Saldes, al Berguedà. Dolors Jiménez n'és alcaldessa.
5: Estar informats del que hem de fer. Jo ara mateix tindré més en compte a l'hora d'agafar i posar-me en contacte amb el CECAT, perquè això no ho feia. Vull dir, nosaltres preníem les decisions i sí que estàvem en comunicació amb la delegació del govern de la Catalunya Central, però ho fèiem nosaltres, saps? Ara, a partir d'ara, seré més rigorosa amb això.
1: Entre les situacions que es plantegen durant el curs és com posar en pràctica, per part dels alcaldes, comunicar decisions com ara la d'un confinament per risc químic, per inundació o en el cas d'un incendi forestal.
0: Esports. Albert Benet, bon dia.
6: Bon dia. El Barça pot ser campió de Lliga aquesta nit i des del sofà de casa. Victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i Ferran. Celebracions dels jugadors a la mateixa gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona i al mateix vestidor del Sadar. I ara esperar el que passi avui a l'Espanyol Madrid, que començarà a les 9 del vespre a Cornellà al Prat.
2: 3CAT Info.
6: I recordeu que qualsevol escenari que no sigui una victòria del Madrid faria campió el Barça avui mateix. Si el Madrid guanyés al camp de l'Espanyol, el Barça seria campió guanyant o empatant contra el Madrid al Camp Nou diumenge que ve al Clàssic. A partir d'aquí, el debat Quan preferiu ser campions? Un fet que no està a les mans del Barça, ni d'aficionats, ni de jugadors, ni tampoc de l'entrenador Hansi Flick, que deia que no veurà el Madrid espanyol d'avui.
7: You will not be watching the match tomorrow for sure. What are you going to be doing? Do you have some plans?
6: Oh, li pregunten a Flick què farà, quins plans té.
8: Okay. I don't know. What is it?
6: Flick diu que no n'està segur, però que creu que és l'últim dia del Mago Pop i que potser hi va amb la seva dona. Llavors li pregunten si tenen entrades. Crec que sí, diu Flick, que després fa aquesta gran rialla. Aquest era el moment de la roda de premsa d'un Hansi Flick que ja es veia campió, tot i que evitava mostrar-se excessivament eufòric en públic i evitava respondre al debat de si és millor proclamar-se campió avui des del sofà i arribar al clàssic amb la Lliga guanyada o bé guanyar-la contra el Madrid i el Camp Nou.
8: You know that I never looked like this or...
10: Jo mai miro aquest tipus de coses. Per mi el més important és que hem fet la nostra feina. No està a la nostra mà el que passi demà. Hem d'esperar, però estem en una bona situació. Tenim ara 14 punts d'avantatge. Ja veurem què passa demà. Si guanyem el títol, ho celebrarem igual.
6: Ferran Torres, autor del 0-2 ahir al Sadar, ho tenia clar al micròfon de DAZN.
11: Ser campeones cuanto antes, así lo disfrutaremos antes.
6: Ras i curt, i Lewandowski, que va fer el 0-1 amb un gol de cap, espera que l'equip arribi als 100 punts en aquesta lliga. Això passarà si guanyen els 4 partits que queden. Declaracions també a DAZN.
12: Sí, tenemos 4 partits a la final y también nuestro objetivo es que vamos a ganar todos los partidos y a la final tenemos 100 puntos. Sí, pero ahora falta, no sé, unos cuantos puntos para ganar la liga, pero que he dicho antes, también tenemos 4 partidos y tenemos que ganar todos los partidos.
6: El Barça va millorar molt en la segona meitat amb els canvis de Hansi Flick intervenint des de la banqueta. Va donar entrada a Ferran, autor del 0-2, i a Rashford, que va fer la passada precisa del gol de Lewandowski de cap. A les 9, doncs, pendents del que passi a Cornellà al Prat, Madrid-Espanyol, amb fins a 7 baixes al Madrid, entre elles la d'Mbappé, i a Mengongue baixa a l'Espanyol, que entrena Manolo González i que també té la baixa de Pol Lozano per sanció.
13: La verdad que es lo que menos me... Como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás... El Barça, si gana o pierde, lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Espanyol en este caso.
6: I ara sentireu el tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, que deia que evitar que el Barça guanyi la Lliga avui mateix i evitar el passadís del Camp Nou no està entre les seves grans preocupacions.
21: No es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
6: També ahir, victòria de l'Atlètic de Madrid a Mestalla, 0-2 contra el València, en un equip ple de rotacions, amb molts futbolistes joves de Simeone. I Villarreal 5, Llevant 1, i a la vez 2, Atlètic Club de Bilbao 4.
2: L'actualitat esportiva a fons.
6: I el Barça juga avui l'accés a la final de la Champions femenina en el partit de tornada de les semifinals contra el Bayern al Camp Nou a 4:45 de la tarda, amb Aitana Bonmatí com a novetat a la convocatòria i amb l'empat a 1 de l'anada. Sentim la jugadora del Barça, Quica Nazaret.
22: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, que és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell i tinc moltes ganes del dia de demà.
6: Així s'expressava la jugadora portuguesa del Barça. El primer finalista és l'Olympique de Lió, que va eliminar el campió, l'Arsenal, en l'altra semifinal. L'equip francès va guanyar per 3-1. Per tant, no es podria repetir la final de l'any passat, l'Arsenal fora d'aquesta final. En bàsquet, el Joventut de Badalona Unicaja d'ahir va quedar suspès al descans perquè no funcionava el marcador. La taula, amb avantatge dels catalans, 53-33 al descans. No hi ha data de represa encara. La penya va demanar perdó.

0: Dos quarts d'onze, us destaquem a aquesta hora que els dos líders de la flotilla Global Sumud compareixen avui davant del Tribunal Israelià d'Ashkelon. Els dos activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià. I al vespre, centenars de persones van reclamar el seu alliberament a Barcelona. I Donald Trump estudiarà un nou pla de 14 punts de l'Iran per acabar amb la guerra, però ja adverteix que dubta que el pugui acceptar. El president nord-americà creu que l'Iran no ha pagat un preu prou alt. I al Líban, l'exèrcit israelià ha emès un avís urgent als habitants del sud del país perquè evacuïn la regió més enllà de la zona de seguretat. A partir d'ara anirem a València, al Centre Hortènsia Herrero, on s'exposa per primera vegada a Europa una obra monumental de l'alemany Ansel Kiefer. També us parlarem del cantant italià Ero Ramazzotti, que va celebrar ahir al Palau Sant Jordi de Barcelona 40 anys de trajectòria musical. I a partir de 3 quarts d'11 us parlarem de la plataforma 55 Més de Barcelona, una entitat d'economia social sense ànim de lucre que treballa per acabar amb l'edatisme en el món laboral.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia. Què ens destaques a aquesta hora?
2: Bon dia, que el Barça ja té la Lliga a punt amb la victòria al camp de l'Osasuna per 1-2 i ara cal esperar per saber si el títol arriba aquesta mateixa nit. Si el Madrid no guanya el seu partit al camp de l'Espanyol, el Barça serà campió avui abans del clàssic de diumenge que ve al Camp Nou. I aquesta tarda, 4:45, Barça-Bayern és la tornada de les semifinals de la Champions femenina al Camp Nou i amb l'empat a 1 de l'anada.
0: I pel que fa al temps, domini dels núvols amb algunes clarianes cap a Girona, s'esperen ruixats febles i dispersos a l'interior i sobretot al terç oest del país, on a la tarda guanyaran intensitat i extensió. Temperatures suaus i sense grans canvis, poc per sobre dels 20 graus. Ara passen 2 minuts i mig de 2:15 del matí.
1: 3CAT Info.
0: Els dos líders de la flotilla Global Sumud compareixen avui davant del Tribunal Israelià d'Ashkelon. El jutge ha d'examinar la sol·licitud de pròrroga de la detenció del barceloní Saif Abukeshek i del brasiler Thiago Ávila. Els dos activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià. Ho confirmen el personal consular i les seves advocades que els han visitat a la presó. Tots dos presenten hematomes i descriuen tortures i violència per part dels soldats israelians. Ara denuncien que estan aïllats en una cel·la sense finestres a la presó israeliana de Shikma i que els han tingut amb els ulls embenats. En un comunicat, les lletrades dels activistes recorden que qualsevol interrogatori és il·legal i parlen d'una violació greu del dret internacional. En la mateixa línia s'expressa un dels activistes que viatjava a la flotilla, Pau Pérez, a 3CAT Info.
3: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: Ahir al vespre, una concentració de suport davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona va exigir el seu alliberament. La dona del barceloní, Saif Abukeshek, va expressar la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
4: En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado Israel.
0: Israel investiga el barceloní Saif Abukeshek per pertinença a una organització terrorista, mentre que el brasiler Thiago Ávila desconeix els càrrecs que se li imputen. Doncs Donald Trump diu que revisarà una nova proposta de l'Iran per acabar amb la guerra, però dubta que sigui acceptable per Washington. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha dit literalment que l'Iran no ha pagat un preu prou alt per tot el que ha fet al món i a la humanitat. El perfil d'X de la Casa Blanca i del Departament d'Estat també han difós el missatge. Segons els mitjans iranians, Teheran ha presentat un nou pla de 14 punts amb mesures com la retirada de tropes nord-americanes de la regió, l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats en diversos fronts, inclòs el Líban. El pla, però, no aborda directament la qüestió nuclear, un element clau per Washington. En paral·lel, els Estats Units han accelerat la venda d'armes per valor de 8.000 milions i mig de dòlars als seus aliats de l'Orient Mitjà. Fa una estona, al Líban, l'exèrcit d'Israel ha emès un avís urgent als habitants del sud del país perquè evacuïn la regió més enllà de la zona de seguretat. Israel justifica les operacions militars per la seva lluita contra Hezbollah.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Aliança Catalana superaria Junts i se situaria com a tercera força parlamentària, mentre que el partit de Carles Puigdemont seria cinquena força si ara hi hagués eleccions catalanes. És el que revela una enquesta que publica avui el diari Ara, que també situa el PSC com a guanyador de les eleccions amb un cert desgast. El bloc d'esquerres, socialistes, Esquerra Republicana i Comuns retindrien la majoria. Aliança multiplicaria per 10 els diputats, se situaria en tercera posició amb entre 20 i 22 diputats i Vox seria quarta força amb entre 14 i 17 escons. Junts passaria dels 35 diputats que té ara a entre 11 i 14 representants. De fet, el 23% dels enquestats que van votar Junts el 2024 responen que ara votarien Aliança Catalana. Pel que fa a la majoria de govern, els socialistes guanyarien les eleccions, però perdrien vots i es quedarien en una forquilla d'entre 36 i 42 diputats, mentre que Esquerra es reforçaria, recuperaria la segona posició i podria guanyar entre 7 i 10 diputats. 11:15 del matí, des de les 11 fins a 1:15 del migdia, a Barcelona se celebra la cinquena edició de la Kidical Mass. És una bicicletada popular organitzada per diferents entitats que promouen l'ús de la bicicleta i demanen una ciutat més verda, saludable i segura. Hi participen entre 2.000 i 3.000 persones de totes les edats. Mentre duri l'activitat, que recorre uns 7 quilòmetres entre la plaça del doctor Letamendi i la plaça de les Glòries, el trànsit pels carrers com Aragó, Casanova, Balmes, Palai, Fontanella, Gran Via, València, Consell de Cent i Cartagena es veurà afectat. Genís Domínguez, de l'entitat Bicibús Eixample, explica que la Kidical Mass és una activitat familiar que reivindica que la ciutat també hauria d'estar pensada pels infants.
5: Perquè els infants es puguin desplaçar i puguin viure a la ciutat de manera segura i saludable, no? Que es puguin desplaçar en bicicleta, que és el mitjà que ells poden conduir de manera autònoma, que la infraestructura ciclista estigui preparada per ells, que es puguin desplaçar per la ciutat sense haver de patir de que tinguin un accident.
0: Es preveu que l'activitat acabi cap a 1:15 del migdia. I a València s'exposa per primera vegada a Europa una obra monumental d'un dels artistes contemporanis més influents del continent, l'alemany Ansel Kiefer. Es titula Danae, un quadre de 13 metres d'amplada que confronta el present actual amb el passat nazi. Forma part de l'exposició sobre l'artista que es pot visitar fins a l'octubre i que omple les 6 galeries del Centre Hortensia Herrero. València, Pepa Ferrer.
6: És la primera vegada que es pot veure a Europa i impressiona tant que et fa sentir menut. És Danae, d'Ansel Kiefer, un quadre de 13 metres que representa l'aeroport de Tempelhof i que ocupa tota una sala del Centre Hortensia Herrero de València. Una obra on l'artista alemany juga en la perspectiva. Javier Molins és el curador de l'exposició.
7: Si veiem este quadre d'un costat, sembla una de les parets més gran que l'altra, però és un quadre que si el veiem frontal és totalment simètric, no?
6: I ens endinsa en la memòria de l'Alemanya nazi.
7: És un dels aeroports, un símbol del Berlín que volia Hitler construir, no? De tota l'arquitectura nazi. Jo sempre dic que és un poc el Guernica de Kiefer.
6: Anselm Kiefer és un dels artistes contemporanis més influents d'Europa. La seva obra, que barreja mitologia, literatura i història, ocupa ara el Centre Hortensia Herrero. S'hi pot veure l'evolució artística des d'una de les seves primeres obres, com explica Albert de la Guia, mediador del centre.
8: Himmel Erde és de 1974 i en valencià no seria una altra cosa que cel i terra, que és el que està escrit. En el centre tindríem Malen, que és l'acte de pintar. A més, l'artista inclou en este paisatge una paleta de pintor.
6: També la més recent i més matèrica, Diadre, que s'exposa per primera vegada.
8: Tenim plom, tenim molta gran quantitat de pintura i tenim sobretot aquestes fulles de pa d'or que fins i tot en l'aire condicionat acaben per moure's.
6: Kiefer és un artista matèric que treballa amb cendra, palla, fusta o plom. Amb ell crea pintures escultòriques, com les flors del mal, on amb plom fa eixir un llibre del llenç. Simbolitza la memòria, però també l'opacitat del poder.
0: Pero Ramazzotti va emocionar ahir els 16.000 fans que van assistir al seu concert del Palau Sant Jordi de Barcelona. El cantant italià va celebrar 40 anys de trajectòria acompanyat d'una banda que va fer créixer les cançons de tota la vida. Barcelona, Marc Ruiz.
9: Aquesta nit Reus Ramazzotti ha vingut amb ganes de funky i de soul. Un cuore con le ali, sona sincopada. El saxo pren el protagonisme, l'estil de Maceo Parker, passat pel sedàs dels crooners italians. I I Belong to You, la vocalista Zoe Rano, es menja l'escena. Fa la sensació que aquesta nit Eros ha vingut a divertir-se, més que no pas a seduir a un públic que ja el té entregat d'entrada. Ha vingut amb una banda àmplia i això s'agraeix. Les coristes fan frases molt clàssiques que, combinades amb la guitarra, recorden l'Eric Clapton dels anys 90, que, per cert, actuarà aquí mateix, diumenge vinent. El públic l'aclama i ell els regala algunes paraules en català.
10: Hola, com esteu? Barcelona, tot bé?
11: Tot bé!
10: Tot bé! Estimo Barcelona.
9: És la gira de promoció d'una història important, té un àlbum que mescla 15 cançons noves amb repertori clàssic del cantant romà. De fet, l'àlbum porta per nom el títol d'un dels singles del seu primer disc, Cuori Agitati, del 1984. Cançons clàssiques que el van catapultar a l'èxit internacional, però una mica canviades i amb col·laboracions de luxe, com les d'Alicia Keys, Andrea Bocelli o Jovanotti. Les cançons noves no deixen de ser l'excusa que li permet repassar 40 anys de carrera. Milers de mòbils s'encenen amb Ahora Tu, de 1986, i els fans es mouen cadenciosament amb el clàssic La Luce Buona de l'Estelle, sense Patsy Kensit i amb la mallorquina Sara Deop. A partir d'aquest punt ja tot eren asos. Si va estar sent un par de canciones, amb piano, en clau, barbacarac, probablement el moment més estel·lar de la nit, ralentida, com si volgués allargar el moment a mig camí entre el vals, el jazz i el rock. Amb la suite música, probablement la seva cançó més sentida, que se surt més de les regles del pop. Amb Otra Como Tu, que ha aixecat una gran ovació entre el públic. O amb Terra Promesa, una de les seves primeres cançons i que critica l'atracció que sentia el jovent dels 80 cap als Estats Units a ritme de funky, un eco d'Adriano Celentano 12 anys més tard, i que avui es permet incloure fins i tot una línia de Papa Was Rolling Stone mentre passeja el saxofonista entre el públic i Eros aprofita per abraçar fans. I esclar, coses de la vida que ha deixat ben amunt el concert just abans dels visos. Que Eros Ramazzotti manté la tirada és indiscutible després de 70 milions de discos venuts i ha deixat ben clar que l'escenari es troba com a casa.

0: mereces un amor con relámpagos y flores, un cariño sin temor.
1: Luz Casal actua aquest vespre a Barcelona. L'artista presentarà el seu darrer treball discogràfic, Me voy a permitir, al Gran Teatre del Liceu, on cantarà les seves noves composicions i també farà un recorregut pels grans èxits que l'han acompanyat durant dècades, des de balades fins als seus temes més elèctrics.
0: Que disfruta tu sazón de pimienta.
1: La cantant gallega és una de les veus més icòniques, personals i inconfusibles de la música contemporània i amb l'espectacle d'avui presenta un trajecte entre passat i futur i certifica la seva condició de compositora i intèrpret excepcional. El concert és a 9:15 del vespre al Gran Teatre del Liceu.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Falta un minut per arribar a 11:15. Operació tornada de trànsit amb motiu del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Trànsit calcula que avui, a partir de les 12 i fins a la mitjanit, tornaran 280.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona. Les hores més conflictives seran cap a la 1 del migdia i a la tarda entre 6 i 7. Una vegada més, les vies que concentraran més trànsit seran l'AP7, tant al nord com al sud, i la C32 nord. En aquestes vies s'instal·laran carrils addicionals. Tenint en compte que avui pot ploure en alguns punts del país, des de trànsit recomanen prudència al volant, especialment als col·lectius vulnerables com els motoristes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que, malgrat que els accidents van a la baixa aquest 2026, cal tenir en compte que els diumenges a la tarda són els dies amb més sinistralitat.
3: Una de les coses que hem vist en aquesta sinistralitat que tenim aquest any 2026 és que se'ns acumula el cap de setmana, especialment el diumenge i el diumenge a la tarda. Per tant, prudència.
1: Des de dijous fins avui han mort dues persones en accidents de les carreteres. Ahir va morir una motorista de 52 anys quan va xocar amb un turisme a Brull, a Osona. I dijous a la nit un cotxe va atropellar una dona de 46 anys que caminava per la 2 a Bell-lloc d'Urgell, al Pla d'Urgell.
2: El temps.
1: Amb en Jofre Genué.
4: Les temperatures aquesta matinada s'han mantingut sense canvis importants o fins i tot un pèl més altes, molt uniformes, amb la presència d'aquest cel ennuvolat. Poques variacions, amb molts valors pròxims als 17 a la façana litoral, com a valor més elevat, des de Roses, Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, la Ràpita, per exemple. A l'interior, poc per sobre dels 10, des dels 13 a Lleida, 13 també a Girona, també a Solsona 10, en definitiva, valors bastant suaus, una mica frescos, i els més baixos doncs a les valls del Pireu, des del 5 a Bonavé, 6 a Gósol, o alta muntanya, que s'ha arribat al 0 avui, o es pot. Bé, aquesta nit i matinada hi ha hagut una nova tongada de ruixats, sobretot a les comarques de Lleida, nord de Barcelona, amb aquests registres que han quedat ubicats al voltant dels 5 litres per metre quadrat, des del 5 a la Molina Gisclareny, al Port del Comte, 4 a Balaguer, 4 a Lleida, també a Tàrrega Cervera, o aquests 4 també a Trem, com hem dit, a Talarn 6, o 14 a Torre de Cabdella, 7 a Espot o a Estangento. Bé, al llarg d'aquest matí continuarà el risc de ruixats, que n'arribin més per Ponent, sempre afectant a comarques de Lleida, Terres de l'Ebre, i a mesura que es van endinsant, perdent força o viatjant sobretot cap al nord de Barcelona. La resta serà més difícil, si hi ha alguna gotellada, poca cosa, més núvols que no pas pluja, i fins i tot amb algunes clarianes entre el sud de Barcelona i comarques de Girona, on pot haver-hi algunes ullades de sol. Potser a la tarda s'incrementi el risc de ruixats, però especialment a les comarques de Lleida i fins i tot amb algun nucli de tempesta. Bé, la perturbació ens acabarà de creuar, sobretot entre demà i demà passat, que podrien incrementar-se més les pluges o generalitzar-se una miqueta més.

El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans defineix l'edatisme com una actitud discriminatòria cap a una persona com a conseqüència de la seva edat. Això pot fer, per exemple, que ens costi més trobar feina a partir d'una certa edat. A Barcelona, des de fa poc, està en marxa la plataforma 55+. És una entitat d'economia social, sense ànim de lucre, que treballa perquè tothom, tingui l'edat que tingui, pugui continuar sent i sentint-se útil. És un reportatge de l'Anna Escura amb el muntatge musical de Dani Jiménez.

0: un talent que ha vingut aquí per parlar amb mi, em deia, tens 62. Jo arribo a les entrevistes de treball i ja sento que em miren amb uns ulls de i aquest que fa aquí. Crec que hem de fer alguna cosa per canviar aquestes mirades.
1: És la Filipa Teixeira, és la responsable de la plataforma 55+, un web que va néixer a Portugal l'any 2019 i que ara ha aterrat a Catalunya. Bàsicament, el que fa és oferir serveis de tot tipus, classes de català, canviar un endoll, fer companyia a persones grans, portar el nen a l'escola, tenir cura d'un animal de companyia o les carmanyoles per tota la setmana. La peculiaritat de 55+ és que les persones que ofereixen aquests serveis tenen més de 55 anys. Una d'aquestes persones és el Juanjo Martínez, té 63 anys i és integrador social.
2: Vaig treballar durant 25 anys al sector informàtic i ara treballo amb la gent i per la gent.
3: I ara d'aquí 2 anys suposo que jubiles.
2: Exacte.
3: I t'has apuntat a 55+ a fer d'electricista.
2: Jo, de fet, m'agradaria més fer alguna cosa d'informàtica, però, bueno, connexions de cables amb una làmpara, amb un ventilador, fins allà puc arribar.
1: I precisament la connexió d'un ventilador és el que la Laia Otó necessitava arreglar a casa seva. Ella es dedica a temes d'innovació social i gràcies a això va conèixer 55+. A l'hora de decidir-se a provar-ho, la seva reflexió va anar una mica més enllà de donar valor a persones de més de 55 anys.
4: La part aquesta de la soledat de la gent que hi ha en una ciutat, que no ens n'adonem i que hi ha molta gent sola, no? I que ajuda tant al talent que quan et jubiles pot ser que et quedis sense xarxa, com per la gent que rep un servei que fa que igual no estigui tan sol, no? Perquè té una nova connexió.
1: I sí, gràcies a 55+, les persones es poden treure un petit sobresou. També poden fer un intercanvi de serveis o donar els diners que hagin guanyat a la institució que decideixin. Però ves per on, els diners no són el motiu principal del Juanjo per formar-ne part.
2: Si vas a fer un servei a una persona que potser no pot recórrer a un professional que li cobrarà un pressupost que no pots accedir i li pots ajudar, i això serveix a tu també per sentir-te útil. Coneixes aquesta persona i s'estableix un vincle i és un afegit, no?
1: Durant aquest any, 55+ funcionarà només a la ciutat de Barcelona. A partir del desembre, però, s'obrirà a la resta de Catalunya. Ara mateix hi ha una 70ena de persones apuntades, però qui ho sap, potser amb el temps aconsegueixen arribar a les més de 5.000 que tenen a Portugal. Si esteu interessats, tant per oferir algun servei com per demanar-lo, podeu entrar al web www.55+.es.
0: Que la edat no sigui un límit, que sigui una oportunitat.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
6: El Fòrum de la Colònia de Tàrraco enfila el tram final de les obres de rehabilitació integral de l'espai. Es calcula que el monument podria reobrir aquest estiu. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: L'actuació engegada fa un any i, segons diuen els responsables municipals, la més ambiciosa feta des del 1969. La primera fase s'ha centrat a rescavar tot el recinte i documentar i investigar les noves troballes. Ho explica el director del Museu d'Història de Tarragona, Cris Salom.
8: Les dues preocupacions eren l'accessibilitat, és a dir, que tothom pugui entrar amb facilitat, que abans era absolutament impossible, i l'altre era l'estat de conservació de les restes. O sigui, aquí s'ha reescavat molt. Des dels anys 20 no s'havia excavat tot el tros del Capitoli. I llavors tot això requereix ara de tota una feina amb els arqueòlegs de reinterpretació de les restes i la restauració de les restes.
7: Un cop enllestida la fase arqueològica, s'ha abordat la transformació urbanística de l'espai, que a més de posar en valor el jaciment i fer-lo accessible, també es planteja com un parc obert a la ciutadania. Jordi Romera és un dels arquitectes responsables de l'obra.
9: Hi ha una part d'espai públic permanent que la gent podrà, que el veí podrà gaudir, i aquesta part també que està fent de reurbanització de l'entorn per fer tot més intel·ligible, però alhora també que es pugui gaudir, hi ha un petit

0: espai perquè els nens puguin jugar, hi ha unes zones d'ombra on la gent pugui refugiar-se a l'estiu, i tot això és el que el projecte ha pretès encaixar.
1: L'alcalde Rubén Viñuales assegura que el fòrum facilita completar el relat del conjunt monumental de Tàrraco.
2: Aquest espai, a més, passa a ser la porta d'accés a una nova ruta patrimonial de Tàrraco. Ens convida a iniciar el recorregut turístic, històric i patrimonial potser encara massa desconegut, com és la necròpolis, la tabacalera, el teatre i el camí de la Fonteta.
1: L'última fase és la museïtzació d'aquest recinte, que podria quedar enllestida a principis de l'any que ve, però no es descarta que l'espai s'obri a la ciutadania aquest mateix estiu. La inversió total del projecte és de 4 milions i mig d'euros, 3 dels quals finançats amb fons Next Generation i la resta de fons municipals.
3: I abans dels esports, encara una informació de servei. A partir de demà es talla la circulació de la línia de Rodalies R13 entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Per obres de millora a la infraestructura, no hi haurà servei durant 2 mesos i els trens circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. A més, Renfe establirà un servei alternatiu per carretera que cobrirà el tram afectat per les obres. D'altra banda, a partir de demà reprèn la circulació dels trens a la línia de Rodalies R15 entre les estacions de Reus i Móra la Nova.
4: Esports.
3: Albert Benet, bon dia.
5: Bon dia. El Barça pot ser campió de Lliga aquesta nit i des del sofà de casa.
6: Rashford prova d'encarar, frena, és a la zona del vèrtex.
7: No veu una cap jugada clara, eh?
6: Fa la centrada i arriba Lewandowski, el cop va canviar, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
5: Victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i Ferran.
6: Va tornar a tenir el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín cap a Ferran. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran. Ferran! Ferran Torres marca el segon.
5: Celebracions dels jugadors a la mateixa gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona un cop acabat el partit i al mateix vestidor del Sadar. I esperar el que passi avui en l'Espanyol-Madrid, que començarà a les 9 del vespre a Cornellà al Prat.
4: 3Cat Info.
5: Qualsevol escenari que no sigui una victòria del Madrid faria campió al Barça avui mateix, i si el Madrid guanyés, si sumés els 3 punts avui al camp de l'Espanyol, el Barça seria campió guanyant o empatant contra el Madrid al Camp Nou diumenge que ve al Clàssic. Ser campions avui o un altre dia no està a les mans del Barça, ni d'aficionats, ni de jugadors, ni de l'entrenador. Hansi Flick, que deia ahir que no veurà el Madrid espanyol d'avui perquè potser anirà al teatre a veure l'última funció del Mago Pop. Un Flick que evitava respondre al debat de si és millor proclamar-se campió avui des del sofà i arribar al Clàssic amb la Lliga guanyada o bé guanyar-la contra el Madrid i al Camp Nou.
8: No ho sé, no ho sé. M'ho pregunten i els hi dic, marxeu d'aquí, no em pregunteu això. Jo no vull decidir aquestes coses. L'important és que tenim una bona situació. I al final, per mi, el que compta és que quan la feina està feta, la feina està feta.
9: But at the end, it's for me, when it's done, it's done.
5: I ara sentireu a Dazón Ferran Torres, autor del 0-2 ahir al Sadar.
10: Ahora le hemos dejado esa presión al Madrid, que mañana si no gana, pues sí que ya nos proclamamos campeones. Creo que hoy era uno de los campos más difíciles de la Liga, donde sabíamos que aquí los 3 puntos eran más que 3 puntos, y creo que el equipo ha hecho un partidazo.
5: Pot ser la Lliga dels 100 punts del Barça. Això passarà si l'equip de Hansi Flick guanya els 4 partits que queden. En parlava també a DAZN Lewandowski, que va fer el 0-1 amb un gol de cap.
11: Sí, tenemos 4 partidos a la final y también nuestro objetivo es que vamos a ganar todos los partidos y a la final tenemos 100 puntos. Sí, pero ahora falta, no sé, unos cuantos puntos para ganar la Liga, pero que he dicho antes, también tenemos 4 partidos y tenemos que ganar todos los partidos.
5: A les 9, doncs, pendents del que passi a Cornellà al Prat, Madrid-Espanyol amb fins a 7 baixes al Madrid. I en Gongue és baixa a l'Espanyol, a més de Pol Lozano, en l'equip que entrena Manolo González.
12: La verdad que es lo que menos me... Como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás el Barça, si gana o pierde, lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Español en este caso.
5: I ara sentireu el tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, que deia que evitar que el Barça guanyi la Lliga avui mateix i evitar el passadís al Camp Nou no està entre les seves grans preocupacions.
13: No, no es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos, porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
5: També ahir, València 0, Atlètic de Madrid 2, en un equip ple de suplents i de futbolistes joves de l'equip Matalasser, i també jugats ahir Villarreal 5, Llevant 1 i Alavés 2, Atlètic Club de Bilbao 4.
4: Trescat Info.
5: Tot això en un dia en què el Barça juga l'accés a la final de la Champions femenina en el partit de tornada de les semifinals contra el Bayern al Camp Nou a 4:45 de la tarda, amb Aitana Bonmatí com a novetat a la convocatòria i amb l'empat a 1 de l'anada. Sentim la jugadora portuguesa del Barça, Quica Nazaret.
14: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, que és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell, i tinc moltes ganes de poder, del dia de demà.
5: El primer finalista és l'Olympique de Lió, que va eliminar el campió, l'Arsenal, en l'altra semifinal. Per tant, no hi pot haver una altra vegada la final de l'any passat. L'equip francès va guanyar per 3-1. A la Lliga F recordarem també la derrota del Badalona a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao per 0-1. També recordarem el que va passar ahir a l'Olympique de Badalona. El Joventut Unicaja de l'ACB va quedar suspès al descans perquè no funcionava el marcador, la taula, amb avantatge dels catalans 53-33. No hi ha data de represa encara. La penya va demanar perdó. El Girona fa un altre pas per la permanència amb la victòria 90-81 contra el Saragossa, una permanència que encara no és matemàtica perquè l'Andorra va guanyar a Tenerife. Avui Manresa-València a les 12 del migdia i Barça-Gran Canària a les 7 del vespre.
4: Trescat Info.

0: Els dos líders de la flotilla Global Sumut detinguts per Israel compareixen avui davant de la justícia a Ashkelon. Tots dos començaven ahir una vaga de fam i denunciaven tortures per part dels seus captors. Ahir al vespre, centenars de persones en van reclamar el seu alliberament a Barcelona. Donald Trump estudiarà un nou pla de 14 punts per acabar amb la guerra a l'Iran, però ja adverteix que dubte que el pugui acceptar. El president nord-americà creu que l'Iran no ha pagat un preu prou alt encara. Al Líban, l'exèrcit israelià ha emès un avís urgent pels habitants del sud del país perquè evacuïn la regió més enllà de la zona de seguretat. Primer dia de dol oficial a Esplugues de Llobregat per la mort violenta d'una dona ahir, al barri de Finestrelles. Els Mossos d'Esquadra van poder detenir el presumpte agressor que la va atacar amb una arma blanca al mig del carrer. Segons hem pogut saber a 3Cat Info, els Mossos descarten que tinguessin cap relació sentimental. 280.000 vehicles tornaran avui a l'àrea metropolitana a l'operació tornada del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Trànsit preveu que hi pot haver un pic de retencions a la 1 del migdia i cap a les 6 de la tarda, sobretot a l'AP7 i a la C32. Demanen molta precaució, sobretot al col·lectiu dels motoristes, a les zones on pugui ploure. A partir de demà es tallarà durant 2 mesos la línia de Rodalies a R13 entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per obres. Els trens circularan desviats per Reus i hi haurà servei alternatiu per carretera. Es reprendrà la circulació de la R15 entre Reus i Móra la Nova. Formar per la gestió d'episodis de risc i d'emergències és l'objectiu de Protecció Civil, que ha començat un curs orientat per la planificació de riscos, la majoria per causes naturals i pel canvi climàtic. La primera promoció és de 30 alcaldes de pobles catalans de menys de 20.000 habitants. La plataforma d'assaig d'energia eòlica marina al Golf de Roses està a punt de desencallar-se. Està previst que aviat es publiqui la declaració d'impacte ambiental, el pas previ perquè pugui tirar endavant. Els detractors del projecte alerten dels seus perfils i avisen que si rep la llum verda, ho combatran els jutjats. Shakira fa un concert històric davant de 2 milions de persones a la platja de Copacabana, a Rio de Janeiro, al Brasil. Un show ahir ple de llum i color que va servir per inaugurar un gran espectacle també de drons.
1: Esports.
0: El Barça pot ser avui campió de Lliga després de guanyar ahir al camp de l'Osasuna 1-2 amb gols de Lewandowski i Ferran. Els jugadors van celebrar la victòria a la gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona i també al vestidor. Si avui el Madrid no guanya a l'Espanyol, aquest vespre a Cornellà al Prat, el Barça serà campió de Lliga avui mateix. Si el Madrid guanya i suma els 3 punts, el Barça seria campió guanyant o empatant el clàssic de diumenge vinent al Camp Nou. Un Barça que a la final de la Champions femenina avui buscarà l'accés, espera l'Olympique de Lió. A 4:45 al Camp Nou, partit avui de tornada de les semifinals contra el Bayern de Munic, amb el resultat de l'empat a 1 que va bé a l'anada. Diumenge, amb domini dels núvols, amb algunes clarianes cap a Girona i ruixats febles i dispersos a l'interior, sobretot al terç oest del país, on a la tarda guanyaran intensitat i extensió. Temperatures suaus, sense massa canvis, poc per damunt dels 20 graus.
1: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 5 minuts de les 11 del matí. Bon dia, us està parlant Jaume Brufau. Els dos líders de la flotilla Global Sumut detinguts per Israel compareixeran avui davant del Tribunal d'Ashkelon. El jutge ha d'examinar la sol·licitud de pròrroga de la detenció del barceloní Seif Abouchek i del brasiler Thiago Ávila. Tots dos començaven ahir una vaga de fam i van denunciar tortures per part de l'exèrcit israelià. Ho han confirmat el personal consular i les seves advocades, que els han pogut visitar a la presó. Tots dos presenten algunes ferides i descriuen tortures i violència per part dels soldats israelians. Ara denuncien que estan aïllats en una cel·la sense finestres a la presó israeliana de Shikma i que els han detingut amb els ulls envenats. En un comunicat, les lletrades dels activistes recorden que qualsevol interrogatori és il·legal i parlen d'una violació greu del dret internacional. A la mateixa línia s'expressa un dels activistes que viatjava a la flotilla, Pau Pérez, en declaracions a 3Cat Info.
2: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: Ahir al vespre, una concentració de suport davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona va exigir el seu alliberament. La dona de Saïf Aboukesheikh va expressar la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
3: En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado Israel.
0: Israel investiga Aboukesheikh per pertinença a una organització terrorista. El brasiler Thiago Ávila desconeix els càrrecs que se li imputen. Donald Trump diu que revisarà una nova proposta per l'Iran per acabar amb la guerra, però dubta que sigui acceptable de moment per a Washington. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha dit literalment que l'Iran no ha pagat encara un preu prou alt per tot el que ha fet al món i a la humanitat. El perfil d'X de la Casa Blanca i el Departament d'Estat també han difós aquest missatge. Segons els mitjans iranians, Teheran ha presentat un nou pla de 14 punts amb mesures com, per exemple, la retirada de tropes nord-americanes de la regió, l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats en diversos fronts, inclòs el Líban. Però el pla no aborda directament la qüestió nuclear, un element clau per a Washington. En paral·lel, els Estats Units han acceptat la venda d'armes per valor de 8.000 milions i mig de dòlars als seus aliats de l'Orient Mitjà. Ara fa una estona, al Líban, l'exèrcit d'Israel ha emès un avís urgent pels habitants del sud del país perquè evacuïn la regió més enllà de la zona de seguretat. Israel justifica les operacions militars per a la seva lluita contra Hezbollah. I els Estats Units adverteixen a Europa que la retirada de tropes nord-americanes prevista a Alemanya serà de més de 5.000 soldats, que és el que primer va dir el Pentàgon. Donald Trump, enfadat per la falta de suport europeu en aquesta guerra a l'Iran, llançava una nova amenaça de matinada, en aquest cas a peu d'helicòpter.
4: Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
5: Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies.
6: Thank you very much.
0: Aquesta retirada de soldats nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i Europa, sobretot amb el canceller Friedrich Merz, després d'una etapa de bones relacions. L'Aràbia Saudita, Rússia i 5 països més de l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, es troben avui per decidir els nous nivells de producció de cru. És la primera trobada des que els Emirats Àrabs van sortir d'aquesta aliança dimarts passat. Segons els analistes, els principals productors podrien acordar un increment conjunt de la producció d'uns 188.000 barrils diaris, una pujada similar a les aprovades en mesos anteriors. Els mercats energètics estan especialment pendents del comunicat final de la reunió que es fa telemàticament per valorar l'impacte que tindrà aquesta decisió en els preus del petroli a una escala global. I a Rússia, la justícia comença a vetar partits opositors a Vladimir Putin de cara a les eleccions legislatives del dia 20 de setembre. Tot i la repressió i la guerra, hi ha molts russos que no es plantegen deixar de donar-li suport. I els que volen plantar-li cara topen amb la comissió electoral. Una de les vetades és la periodista i política Yekaterina Dunsova, que ja es va intentar enfrontar a Putin a les últimes eleccions presidencials. La nostra corresponsal a Moscou, la Cristina Solías, ha pogut parlar amb ella.
7: El preu que ha hagut de pagar Yekaterina Dunsova per desafiar Putin és haver-se convertit en agent estrangera, una etiqueta que no li permet ser candidata. La van vetar les presidencials del 2024 i ara explica que també han impedit que el seu partit, Razviet, es registri per presentar-se a les properes eleccions al Parlament.
8: Si es pren aquesta decisió, entenem que no es fa des del Ministeri de Justícia, sinó que ve de més amunt.
7: La majoria de líders opositors estan morts a l'exili o a la presó. Ella és molt conscient del risc que corre fent política a Rússia.
8: No tinc previst marxar, per això entenc que potser hauré de passar per la presó, però probablement m'ajuda a sentir que tinc la raó.
7: Tot i això, el règim es cura en salut i el sistema electoral només dona opcions reals als partits que no s'oposen ni al president ni a la seva guerra a Ucraïna.
0: Cinc minuts i serà un quart de 12. Aliança Catalana superaria Junts per Catalunya i se situaria com a tercera força parlamentària, mentre que el partit de Carles Puigdemont seria cinquena força si hi haguessin ara eleccions a Catalunya. És el que revela una enquesta que publica avui el diari Ara, que també situa el Partit dels Socialistes de Catalunya com a guanyador dels comicis, amb un cert desgast però. El bloc d'esquerres, socialistes, Esquerra Republicana i Comuns retindrien la majoria a la cambra catalana. Aliança multiplicaria per 10 els diputats, se situaria en tercera posició amb entre 20 i 22 diputats i Vox també se situaria amb quarta força a la cambra catalana, amb entre 14 i 17 escons. Junts passaria dels 35 diputats actuals a entre 11 i 14 representants. El 23% de les persones enquestades que van votar Junts l'any 2024 ara responen que votarien Aliança Catalana. Pel que fa a la majoria del govern, els socialistes guanyarien les eleccions, però perdrien vots. Es quedarien en una forquilla d'entre 36 i 42 diputats. Esquerra es reforçaria, recuperaria la segona posició i podria guanyar entre 7 i 10 diputats. El projecte de l'anomenada Plataforma d'Assaig d'Energia Eòlica Marina, el PlemCat, està a punt de desencallar-se al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. És una infraestructura d'investigació impulsada per la Generalitat i l'Institut de Recerca en Energia a Catalunya. Actua com a laboratori per provar tecnologies d'energia renovables. Ara fa un parell d'anys, el Ministeri per la Transició Ecològica va treure informació pública a aquest projecte i ara està previst que aviat publiqui la Declaració d'Impacte Ambiental, pas previ perquè pugui tirar endavant i es puguin instal·lar parcs eòlics comercials en un futur. Els detractors d'aquest projecte alerten, però, dels perills per la biodiversitat. Asseguren que darrere hi ha interessos comercials, avisen que si rep la llum verda, ho combatran els jutjats. Escoltem Jordi Pontjoan, portaveu del col·lectiu Stop Macroparc Eòlic Marí, i Jordi Estevez, membre de No al PlemCat, en declaracions a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies.
6: De moment hem anat per la via administrativa. Una vegada això s'esgoti, doncs hi haurà la via penal. I estudiar si algú té el valor de posar algun tipus de giny industrial sense cap mena de justificació mediambiental, si realment té la responsabilitat d'assumir-ho.
9: Serà, diguéssim, la porta d'entrada del gran polígon, del gran macropolígon industrial. És una cosa que pagarem entre tots. 40 milions un any, 40 milions un altre any i 30 i pico milions un altre any.
0: En canvi, el col·lectiu Renovem-nos contempla l'eòlica marina com una via per deixar enrere els combustibles fòssils i considera que és un projecte òptim per a Catalunya, sobretot tenint en compte l'endarreriment en transició energètica. Sergi Nus, membre de la plataforma, també en declaracions a l'ACN.
10: Catalunya cada dia crema l'equivalent a 250.000 barrils de petroli. Com que tu no els veus, d'alguna manera ets capaç d'ignorar-ho. Un aerogenerador, doncs com que el veus, és una cosa molt concreta, visible i estàtica, doncs et sembla que té un gran impacte. Però realment el problema que tenim els països occidentals és que gastem unes quantitats gegantines de combustibles fòssils cada dia i cada any.
0: La plataforma d'assaig ocuparà un espai de poc més de 7 quilòmetres quadrats on s'ubicaran 3 prototips de 15 megawatts cadascun, una boia de connexió flotant i una línia d'evacuació de l'alta tensió soterrada. El següent pas hauria de ser una subhasta pública, que encara no té data, però en què les empreses interessades poguessin optar a instal·lar-s'hi. Els Mossos d'Esquadra han resolt més d'un miler d'investigacions de trànsit des del 2014 gràcies a les caixes negres dels vehicles. Són dispositius que actualment es fan servir en un 30% dels sinistres greus i mortals i són clau per detectar excessos de velocitat o aclarir canvis de trajectòria. Tot i que per si soles no són una prova pericial definitiva, les caixes negres dels vehicles sí que poden ser determinants per detectar excessos de velocitat punibles, imprudències o aclarir la trajectòria d'un vehicle abans de la col·lisió. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies l'intendent en cap de la Divisió d'Investigació Viària, Francesc Parra.
11: El que està registrant el sistema són els últims 5 segons abans de la col·lisió. Això el que ens aporta, doncs, és una ajuda a esclarir les causes i les responsabilitats de l'accident, però pensem que formen part del conjunt de proves o del conjunt de la investigació.
0: Les caixes negres, que estan integrades als sistemes electrònics dels automòbils, enregistren els 5 segons per avisar una col·lisió just abans que s'activin els airbags. Cada any se n'extreuen entre 150 i 200, una xifra que va a l'alça des del 2024, quan Europa va començar a obligar els nous automòbils matriculats a registrar aquesta informació. Operació tornada de trànsit avui amb motiu d'aquest cap de setmana llarg per a moltes persones pel pont de l'1 de maig. Trànsit calcula que avui, a partir de les 12 del migdia fins la mitjanit, aniran retornant 280.000 vehicles cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Les hores més conflictives es preveuen cap a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda. Una vegada més, les vies que concentraran més trànsit seran la P7, tant al nord com al sud, i la C32, s'instal·len carrils addicionals. Tenint en compte que avui pot ploure en un punt del país, des de trànsit demanen prudència al volant, sobretot pels col·lectius vulnerables com els motoristes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que malgrat que els accidents van a la baixa aquest any, també cal tenir en compte que els diumenges a la tarda són els dies on hi ha més sinistralitat.
12: Una de les coses que hem vist en aquesta sinistralitat que tenim aquest any 2026 és que se'ns acumula el cap de setmana, especialment el diumenge i el diumenge a la tarda. Per tant, prudència.
0: Des de dijous fins avui han mort dues persones en accidents en les carreteres. Ahir va perdre la vida un motorista de 52 anys quan va xocar amb un turisme al Brull, a Osona. I dijous a la nit un cotxe va atropellar una dona de 46 anys que caminava per la 2 a Belloc d'Urgell, al Pla d'Urgell. Encara un altre apunt pel que fa a la mobilitat. Va ser poc més d'un minut d'un quart de 12. I és que a partir de demà es talla la circulació de la línia de Rodalies R13 entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Es fan obres per millorar la infraestructura. No hi haurà trens durant dos mesos i els combois circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. A més, Renfe també establirà un servei alternatiu per carretera que cobrirà el tram afectat per les obres. A partir de demà també es reprèn la circulació dels trens de la línia de Rodalies R15 entre les estacions de Reus i Móra la Nova.
1: El temps.
0: Previsió de Jofre Genuer.
13: Aquesta nit i matinada ens ha creuat una franja de pluja per les comarques de Lleida, des del Pla de Lleida cap a la zona del Pirineu i Prepirineu nord de Barcelona. I els registres més importants queden ubicats al voltant dels 5 litres per metre quadrat, però hi ha hagut algunes puntes de fins a aquests 14 litres a la Torre de Cabdella, 7 a Estangento, a Espot, 6 a Talarn, 5 al Port del Comte, 6 a Gisclareny, 5 a La Molina, 4 a Balaguer, a Tremp, i fins i tot a Tàrrega, Lleida, també prop d'aquests 4 litres per metre quadrat. Avui continuarem amb el domini dels núvols, amb una situació ancorada, estancada, sense variar gaire respecte ahir, és a dir, que poques escletxes de sol, o en tot cas cap a Girona, sud de Barcelona, a les hores centrals del dia, algunes ullades de sol, però en general domini d'aquests núvols i risc d'algun ruixat, sobretot a l'interior i especialment al terç oest del país. Ara hi ha una petita pausa, les pluges podrien tornar a reaparèixer al llarg de les properes hores per Ponent, per les Terres de l'Ebre, comarques de Lleida, i sempre, doncs, en aquestes àrees més risc de ruixats, intermitents i dispersos, potser a la tarda guanyin una mica més de terreny amb algun nucli de tempesta arribant per Ponent, i a la resta del territori sí que hi pot arribar a ploure feblement al llarg de la jornada, sobretot a l'interior de Regió Central, nord de les comarques de Barcelona, difícilment a la resta, però de manera més minsa. En tot cas, la pluja podria guanyar més terreny a partir de demà amb l'arribada d'aquesta perturbació que va lenta, li costa acabar-nos de creuar i ho farà entre demà i demà passat amb unes temperatures que de moment no han de variar gaire.
1: Resca Info. Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe. 012, la millor resposta.
14: Va tot bé?
15: És que una amiga meva té una hipoteca i uns préstecs que ja no pot pagar i està desesperat.
14: Ja ho sap, que existeix la llei de la segona oportunitat? Està pensada per a persones que no poden pagar els seus deutes, tant si són particulars com autònoms. Si s'hi acullen, poden pactar un pla de pagaments o els poden perdonar una part o la totalitat del deute.
15: Genial, d'aquesta manera podria tornar a començar de zero.
16: Ja l'hi dic.
1: Més informació a justicia.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
17: Mar Mediterrani. Octubre de 1985.
18: L'ambient era fantàstic. Els passatgers es divertien.
17: El que havia de ser un creuer de somni...
19: Hi ha un home amb una metralladora i dispara com un boig.
17: ...es va convertir en un viatge a l'infern.
18: El capità va anunciar que havien segrestat el vaixell. Ens aniran matant un a un?
20: Aquile Lauro...
17: Nits sense ficció. Aquile Lauro, el creuer del terror. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
1: Resca Info.
0: Primer dels dos dies de dol a Esplugues de Llobregat per la mort violenta ahir d'una dona al barri de Finestrelles, el consistori condemnava els fets i convoca per demà la ciutadania davant de l'Ajuntament. La concentració de rebuig es farà a les 6 de la tarda demà. En un missatge a les xarxes, l'alcalde d'aquesta localitat, Eduard Sanz, expressava el seu condol a la família, afegia que a Esplugues no hi té cabuda la violència i també que l'única via és la convivència, la seguretat i el respecte. Els fets van passar ahir, cap a les 11 del matí, quan el telèfon 112 va rebre l'avís que informava que un home havia ferit una dona amb arma blanca al carrer Joan Miró i que havia pogut fugir. Fins al lloc dels fets hi van anar dotacions dels Mossos i del sistema d'emergències mèdiques, que no van poder salvar la vida a la dona. Després els Mossos van localitzar l'agressor a Barcelona i el van detenir. Segons hem pogut saber a Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. El cas està sota secret d'actuacions i es continua investigant. Ha mort una dona en un incendi a casa seva a Vilanova i la Geltrú al Garraf. Els bombers han rebut l'avís pocs minuts després de la una de la matinada i han anat tres dotacions que han treballat en l'extinció de les flames que afectaven el menjador de l'immoble. Els efectius sanitaris no han pogut però fer res per salvar la vida d'aquesta dona que tenia 57 anys. Un cop extingit l'incendi s'ha valorat l'estat de l'immoble, que no ha patit danys estructurals. Els Mossos investiguen què ha provocat el foc. I Protecció Civil ha començat a formar els alcaldes de municipis petits a la gestió d'episodis de risc i emergències. La primera promoció és de 30 alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants. El curs està orientat a municipis petits, que són la majoria a Catalunya, i que alhora, Miquel Harque, tenen menys recursos humans i menys materials.
20: Un dels alumnes d'aquest curs és Sergi Busquets, és alcalde de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, un municipi amb molta extensió, poca població i, a més, disseminada.
21: Perquè quan t'arriba una situació d'alerta, el que has de tenir és ser pràctic i saber exactament on has d'anar, com has d'activar, com has d'avisar el CECAT, com has de crear l'assemblea de seguretat, una miqueta que s'actiguem respondre d'una forma efectiva i ràpida davant d'una situació d'alerta que sempre és una situació que col·lapsa més.
20: El curs està orientat a la planificació dels riscos, la majoria per causes naturals i el canvi climàtic. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil.
22: Quan poden mobilitzar recursos privats, com ho han de fer? Han de tenir el pla activat, com han de ser aquests mecanismes, com activar un centre de coordinació municipal que els hi permeti tenir doncs, un petit equip propi del propi ajuntament que li doni suport a aquest alcalde o alcaldessa o de demanar suport.
20: Un altre cas és el municipi de Saldes, al Berguedà. Dolors Jiménez n'és l'alcaldessa.
23: Estar informats del que hem de fer. Jo ara mateix tindré més en compte a l'hora d'agafar i posar-me en contacte amb el CECAT, perquè això no ho feia. Vull dir, nosaltres preníem les decisions i sí que estàvem en comunicació amb la delegació del govern de la Catalunya Central, però ho fèiem nosaltres, saps? Ara, a partir d'ara, seré més rigorosa amb això.
20: Entre les situacions que es plantegen durant el curs és com posar en pràctica, per part dels alcaldes, comunicar decisions com ara la d'un confinament per risc químic, per inundació o, en el cas, d'un incendi forestal.
24: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Poc més de 6 minuts i seran 11:45.
24: Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
25: Bon dia. El Barça pot ser campió de Lliga aquesta nit i des del sofà de casa. Victòria i per 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i Ferran. Celebracions dels jugadors a la mateixa gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona i al vestidor del Sadar. I a esperar el que passi avui en aquest Espanyol Madrid que començarà a les 9 del vespre a Cornellà al Prat.
24: 3CAT Info.
25: Qualsevol escenari que no sigui una victòria del Madrid faria campió el Barça avui mateix i si el Madrid sumés els 3 punts al camp de l'Espanyol, el Barça seria campió guanyant o empatant contra el Madrid al Camp Nou diumenge que ve al Clàssic. A partir d'aquí el debat de quan prefereix cadascú ser campió, un fet que no està a les mans del Barça ni de l'afició, ni dels futbolistes, ni tampoc de l'entrenador Hansi Flick, que va protagonitzar un dels grans moments ahir dient que no veurà el Madrid-Espanyol d'avui.
26: You will not be watching the match tomorrow for sure. What are you going to be doing?
25: Li pregunten a Flick què farà, quins plans té.
26: Ok.
25: Flick diu que no n'està segur.
27: What is it?
2: Maybe I go, where's Mago Pop? Like
3: I think it's at 6.
25: Però que creu que és l'últim dia del Mago Pop i que potser hi va amb la seva dona.
2: I think it's the last, last day. Maybe I go with my wife. So. You have I think so.
3: Okay, you have
25: I llavors li pregunten si tenen entrades. Diu, crec que sí. Un flic que després fa aquesta gran rialla. Era el moment de la roda de premsa d'un Hansi Flick que ja es veia campió, tot i que evitava mostrar-se eufòric en públic i evitava respondre a aquest debat de si és millor proclamar-se campió avui des del sofà i arribar al clàssic amb la Lliga ja guanyada o bé guanyar-la aquell dia contra el Madrid i el Camp Nou.
2: You know that I never looked like this or
4: jo mai miro aquest tipus de coses. Per mi el més important és que hem fet la nostra feina. No està a la nostra mà el que passi demà. Hem d'esperar, però estem en una bona situació. Tenim ara 14 punts d'avantatge. Ja veurem què passa demà. Si guanyem el títol, ho celebrarem igual.
2: So, at the end, it's like that. If we win the title tomorrow, we will also celebrate.
25: Això és el que deia Flick a la sala de premsa. El micròfon de DAZN a la gespa, Ferran Torres, autor del 0-2 ahir al Sadar, ho tenia clar.
5: Ser campeones cuanto antes, así lo disfrutaremos antes.
25: I Lewandowski, que va fer el 0-1 amb un gol de cap, espera que l'equip arribi als 100 punts en aquesta lliga. Això passarà si guanyen els 4 partits que queden. Declaracions també a DAZN.
6: Sí, tenemos 4 partits a la final y también nuestro objetivo es que vamos a ganar todos los partidos y a la final tenemos 100 puntos. Sí, pero ahora falta, no sé, unos cuantos puntos para ganar la Liga, pero que he dicho antes, también tenemos 4 partidos y tenemos que ganar todos los partidos.
25: Flick va intervenir des de la banqueta amb els canvis, el Barça va millorar la segona meitat, va ser clau l'entrada de Ferran, autor del 0-2, i de Rashford, autor de la passada del gol de Lewandowski de cap. A les 9, doncs, pendents del que passi a Cornellà al Prat, Madrid-Espanyol, amb fins a 7 baixes al Madrid, entre elles la d'Mbappé, i l'Espanyol és baixa en Gongue, també Pol Lozano per sanció. Sentim el tècnic Manolo González.
7: La verdad que es lo que menos me, como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça si gana o pierde lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Español en este caso.
25: I ara sentireu el tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, que deia que evitar que el Barça guanyi la Lliga avui mateix i evitar el passadís al Camp Nou no està entre les seves grans preocupacions.
8: No, no es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los 3 puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
25: També jugats ahir a la Lliga, València 0, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 5, Llevant 1 i Alavés 2, Atlètic Club de Bilbao 4.
24: Trescat Info.
25: I el Barça juga avui l'accés a la final de la Champions femenina en el partit de tornada de les semifinals contra el Bayern al Camp Nou a 4:45 de la tarda amb Aitana Bonmatí com a novetat a la convocatòria i amb l'empat a 1 de l'anada. Sentim la jugadora portuguesa del Barça, Quica Nazaret.
27: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, que és, bueno, per això estic aquí, no?, per jugar aquests partits, per viure aquest nivell i tinc moltes ganes del dia de demà.
25: Si el Barça es classifica per la final de la Champions a Oslo, no s'hi trobarà l'Arsenal, que el va derrotar l'any passat, el vigent campió, i és que el primer finalista és l'Olympique de Lyon, que va eliminar l'Arsenal en l'altra semifinal. L'equip francès va guanyar per 3-1. I acabarem recordant el que va passar ahir a l'Olympique de Badalona, partit de l'ACB de bàsquet. El Joventut Unicaja va quedar suspès al descans perquè no funcionava el marcador, la taula, amb avantatge de l'equip verd i negre al descans, 53-33. No hi ha data de represa encara. La penya va demanar perdó.

0: Dos quarts de 12, molt bon dia. A aquesta hora estem destacant que els dos líders de la flotilla Global Sumut detinguts per Israel compareixen avui davant de la justícia. Tots dos van començar ahir vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià. El president dels Estats Units estudiarà un nou pla de 14 punts per acabar amb la guerra de l'Iran. Donald Trump ja ha advertit que dubte, però, que el pugui acceptar i ha avisat que l'Iran encara no ha pagat, diu, un preu prou alt per tot el que ha fet. Primer dia de dol oficial a Esplugues de Llobregat per la mort violenta d'una dona ahir al barri de Finestrelles. Els Mossos d'Esquadra van poder detenir l'agressor que l'havia atacat amb arma blanca al mig del carrer. Segons hem pogut saber a 3Cat Info, els Mossos descarten que tinguessin cap relació sentimental. Tenim a punt el resum de la setmana parlamentària amb una nova entrega de l'Espai L'Hemicicle, on a més avui Marta Corbalán entrevista el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández. I també passarem pel Centre Hortensia Herrero de València, perquè exposa per primera vegada a Europa una obra monumental de l'alemany Anselm Kiefer, un dels grans artistes contemporanis europeus. És Danae, un quadre de 13 metres d'ample, que ens porta cap al passat nazi del seu país. I en esports a aquesta hora, Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. El Barça serà campió de Lliga aquesta mateixa nit si el Madrid no guanya el camp de l'Espanyol en el partit que començarà a les 9 del vespre a Cornellà del Prat. Això després de guanyar ahir el camp de l'Osasuna per 1-2 amb gols de Lewandowski i Ferran. Els jugadors van celebrar la victòria a la gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona i també al vestidor. I aquesta tarda, 4:45, Barça-Bayern, al Camp Nou, la tornada de les semifinals de la Champions femenina amb l'empat a 1 de l'anada.
0: Domini dels núvols amb algunes clarianes cap a Girona, ruixats febles i dispersos a l'interior, cap al terç oest del país. A la tarda guanyaran intensitat i extensió. Temperatures suaus, sense massa canvis, poc per damunt dels 20 graus a bona part del territori.
2: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: El malestar de la comunitat educativa ha protagonitzat el debat polític aquesta setmana al Parlament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat amb dents i ungles el pla pilot del govern per enviar Mossos d'Esquadra a les escoles i als instituts per fer tasques de prevenció i millorar la convivència. La majoria dels partits de l'oposició li han demanat que retiri el polèmic pla. Tot plegat ha coincidit amb l'anunci d'una nova tongada de vagues fins a finals de curs, convocades pels sindicats majoritaris a l'educació, que demanen reprendre les negociacions amb el govern per aconseguir millores salarials. Avui entrevistarem també el president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández. Benvinguts a l'Hemicicle. El govern manté el pols amb els sindicats majoritaris de l'ensenyament i no té previst modificar l'acord que va signar amb Comissions Obreres i la UGT. El president Salvador Illa també ha defensat al Parlament el polèmic pla de posar Mossos a centres educatius i ha deixat clar que és només una prova pilot que serà totalment voluntària.
4: No és una política decidida, no és una política que s'estengui tot el país. Veurem com va, si és que hi ha gent que ho vol posar en pràctica. I si la gent no ho vol fer, si cap centre educatiu ho vol posar en pràctica, tot no es posarà en pràctica. Miri que senzill. Quina por tenen a provar-ho? És a demanda.
3: El gruix de l'oposició ha aprofitat per sucar pa en la crisi educativa. Junts per Catalunya ha demanat al president Illa que comparegui al Parlament per donar-ne explicacions. Gairebé tot l'arc parlamentari, inclosos els socis d'investidura, li han reclamat que retiri el pla pilot dels Mossos. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, Jèssica Albiach, dels Comuns i Pilar Castillejo, de la CUP.
5: Lluny de resoldre les necessitats dels docents, decideix posar Mossos de paisà a les aules. És un despropòsit.
6: A les escoles hi ha d'haver més mestres i llibres i no policies i porres.
7: Aquests centres no necessiten policies. El que necessiten són psicòlegs, educadors socials. Estan assumint un marc mental i una manera de fer que és pròpia de l'extrema dreta.
3: Només Vox i el Partit Popular, amb algun matís, veuen amb bons ulls la presència de Mossos a les escoles. Al Parlament també hi ha hagut rebombori aquesta setmana per unes amenaces racistes del diputat de Vox, Alberto Terrades, contra la diputada d'Esquerra Republicana, Najat Driouech.
8: Musulmán el que no vote. Si al escucharlo, la señora Najat de Esquerra Republicana decide no votar, pues oiga, no pasa nada, que no vote. No la vamos a deportar por eso, o por lo menos de momento.
3: La mesa del Parlament ja ha engegat els tràmits per emprendre accions legals i sancionar el diputat de Vox, tot i les seves disculpes posteriors i que també ha sol·licitat retirar les paraules del diari de sessions.
9: Crec que personalitzar, en aquest cas, doncs, ha estat un error.
3: La diputada d'Esquerra, que ha rebut l'atac, ha demanat que no es tornin a viure situacions com aquesta.
10: Nosaltres aquí venim a contrastar idees polítiques i no a personalitzar l'atac en contra de cap company i companya.
3: El Parlament podria sancionar el diputat de Vox amb una multa de 612.000 euros per les seves amenaces racistes.
2: Té la paraula.
11: Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya.
3: Benvingut al programa L'Hemicicle. Vostè està a favor o en contra que hi hagi agents dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per fer feines de prevenció i millorar la convivència?
11: Jo crec que depèn de com es reguli i depèn de quins casos i depèn de quina casuística i, per tant, respondre taxativament sí o no amb una qüestió d'aquestes característiques, primer s'ha de veure exactament per fer què. El que no podem convertir les escoles és una mena de Gran Hermano, el que no podem convertir les escoles tampoc és un espai d'impunitat, per tant, això s'ha de regular bé i s'ha d'analitzar bé.
3: I en quins casos vostè estaria a favor de la presència dels Mossos?
11: Li dic amb tota franquesa, no em correspon a mi regular això. Li correspon al govern i que nosaltres ho analitzem. No és una proposta que, efectivament, el Partit Popular hagi fet prèviament. Per tant, jo no sóc expert en la matèria i, evidentment, doncs, s'ha de regular d'alguna manera després d'una proposta del govern.
3: Seria millor incrementar, per exemple, la presència doncs, d'educadors socials, mediadors, psicòlegs a les escoles, que no pas agents policials?
11: És que, anem a veure, exactament per fer què? Per fer què? Miri, jo tinc una cosa molt clara. El sistema educatiu català és un sistema que cada any té algunes de les pitjors dades de qualitat educativa d'Espanya i de tota Europa, segons els informes PILS, PISA i informes de l'OCDE. Això té a veure amb la qualitat de l'ensenyament i la cultura de l'esforç. I estem tot el dia parlant de coses que no van a l'arrel del problema de la qualitat de l'ensenyament. Que si pedagogs, que si psicòlegs, no. La qüestió és, no es pot passar de curs suspenent tres assignatures. El professor ha de tenir autoritat a l'aula que se li ha robat en les darreres dècades, convertint-lo pràcticament en un enemic de l'alumne. Si aquestes coses es fessin bé, ja li puc assegurar jo que no necessitaríem pedagogs ni educadors per allà voltant.
3: Vostè creu que s'ha de donar preferència als ciutadans espanyols davant la població estrangera a l'hora d'accedir a recursos públics o a les ajudes socials?
11: No, i afortunadament els acords que ha signat el Partit Popular a Extremadura i Aragó, tot i que és veritat que en l'epígraf posa prioritat nacional, en realitat, analitzant el que diu, no el que es diu que diu, el que diu textualment l'acord parla d'arrelament i no de nacionalitat. I l'arrelament és un concepte perfectament legal, constitucional, que es fa servir a tota Europa, i la prova fefaent del que li estic dient és que els partits d'esquerres a tota Espanya, que van dir en un primer moment que portarien això al constitucional, quan van veure el redactat de debò, doncs es van adonar que no tenen cap tipus de possibilitat, perquè una cosa és el que deia el programa electoral de Vox i una altra cosa és el que diu l'acord que han signat a nosaltres.
3: Públicament, però, Vox fa una interpretació diferent d'aquest concepte de prioritat nacional.
11: Jo el que demano a la gent és que llegeixi l'acord. És tan clar i tan rotund que les interpretacions que faci cadascú ja és cosa seva. L'acord parla d'arrelament. És la paraula que es fa servir, és a dir, els ajuts no poden anar en funció d'on has nascut. Això en una societat occidental no és normal.
3: Hi ha dirigents de Vox, però, que sí que defensen el concepte de prioritat nacional entès com els ajuts en funció de la nacionalitat. Creu que Vox és un partit racista en aquest sentit?
11: És que jo el que tinc molt clar és que estem en una societat plural i de la mateixa manera que a mi no m'agraden algunes coses que diu la CUP que semblen, o els comuns, o fins i tot el Partit Socialista en política d'habitatge, que és una política comunista directament, doncs hi ha coses que no m'agraden del que diu Vox, però jo no em dedico a la vida a fer cordons sanitaris ni a Vox, ni a Aliança Catalana, ni a la CUP, ni als comuns, ni a ningú. Quan un està convençut de les seves idees, les debat democràticament sense faltar el respecte. És el que he fet tota la meva trajectòria política i és el que faré sempre.
3: Aquesta setmana Junts ha votat al Congrés dels Diputats al costat del PP i de Vox en contra del decret que prorrogava els lloguers i en contra també de la proposta de crear el Consorci d'Inversions que demanava Esquerra i els socialistes. Aquí al Parlament també veiem certes coincidències, sobretot en política econòmica i en política fiscal. Creu que seria més fàcil que el PP pogués acabar pactant amb Junts que no pas, per exemple, amb el PSC?
11: Bé, és que jo tinc una cosa molt clara. A l'hora de la veritat, Junts sosté Pedro Sánchez. Pot votar puntualment amb el Partit Popular i jo sí, hi ha propostes sobre allargar la vida útil de les nuclears, sobre baixar un determinat impost o sobre intentar limitar aquesta política gairebé comunista d'habitatge de les esquerres a Catalunya i a la resta d'Espanya, doncs aquests acords benvinguts siguin. Però torno a insistir, Junts manté, va votar la investidura de Sánchez i en la seva mà ha estat durant tota la legislatura la continuïtat o no de Sánchez i ells han deixat clar que mai se sumarien amb una moció de censura a favor del Partit Popular. Per tant, és un debat que no està damunt de la taula perquè Junts ha decidit que no està damunt de la taula.
3: Justament aquesta setmana ha fet 30 anys de l'anomenat pacte del Majestic entre el Partit Popular i l'antiga Convergència i Unió, que va permetre, recordem, la investidura de José María Aznar. Veu del tot impossible tornar a reeditar d'aquí a un temps un pacte d'aquestes característiques, o almenys asseure's a negociar coses amb Junts?
11: Com li dic, li deia fa un moment, coincidim en votacions sobre temes econòmics o sobre energètic, etc. Jo només plantejo una diferència fonamental. Sense idealitzar cap força política, la Convergència Democràtica i Convergència i Unió d'aquella època, un, no portaven la independència en el seu programa electoral, dos, no sostenien que tota la gent que no pensem com ells som colons, nyordos i aquestes coses que ens han dit durant els darrers anys, i tres, no van participar en un cop d'estat, que és el que es va viure a Catalunya. Per tant, aquí qui hauria de rectificar... El Partit Popular està exactament al mateix lloc que estava l'any 96. O sigui, la seva concepció de l'estat autonòmic, de l'Espanya constitucional, és la mateixa. Qui va decidir anar al món antisistema amb els copaires va ser l'antiga Convergència, Junts. Per tant, és que, evidentment, el Partit Popular, amb un Junts que té inspiració copaire, és evident que impossible.
3: A Madrid hi han marxat altres judicis, com el cas de les mascaretes, en què l'empresari Víctor de Aldama ha intentat, sense aportar proves, implicar Pedro Sánchez en un suposat finançament irregular del PSOE. Vostè dona credibilitat a aquestes acusacions?
11: Això ho haurà de decidir la justícia, no jo. El que sí que puc avançar és que el grupet que va impulsar Pedro Sánchez a la Secretaria General del PSOE i després a la presidència del govern d'Espanya, Ábalos, Koldo, Cerdán, Salazar i companyia, és absolutament torrentiano. Jo no he vist gent més quinqui a la meva vida. Això sí que li puc dir. Si són després delinqüents o no, ho haurà de decidir la justícia. Però déu-n'hi-do les companyies del senyor Sánchez i del senyor Illa, perquè s'ha demostrat, la justícia decidirà fins a quin punt, però que el senyor Illa també tenia una relació personal molt estreta amb Salazar, amb Koldo, Ábalos i companyia. Déu-n'hi-do, quina colla.
3: Creu que el president Illa pot quedar involucrat judicialment en aquest cas?
11: Ho haurà de decidir la justícia, però jo crec que des del punt de vista polític la responsabilitat política no és estrictament la responsabilitat judicial. Aquesta l'ha de dirimir el tribunal. Però la política, és a dir, el fet que el senyor Illa decidís que els mitjancers del seu ministeri fossin Koldo, Ábalos, Cerdán i companyia, com a mínim, ara que s'ha vist el que han fet, responsabilitat política, algun tipus de responsabilitat política o com a mínim demanar disculpes a la ciutadania, hauria d'haver fet. No ho ha fet encara.
3: Aquests dies també hi ha en marxa el judici del cas Kitchen, la suposada trama de la cúpula del Ministeri de l'Interior sota el govern de Mariano Rajoy per evitar que l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, filtrés tot el que sabia del cas Gürtel. Vostè nega rotundament que existís aquesta trama?
11: Què he dit abans, tant dels casos del Partit Socialista com del cas de Pujol? Respecte escrupolós a la justícia. Doncs el mateix que aplico pels meus adversaris polítics ho aplico pel meu partit.
3: Si li sembla bé, ens endinsem ara en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Amb quin diputat o diputada que no sigui del PP podria compartir una sobretaula distesa?
11: Jo tinc molt bona relació amb tothom, però mira, escolliré un nom que sorprendrà algú, Dalmases. Sí, tinc bona relació amb ell.
3: Què volia ser de gran, quan era petit?
11: Polític. Ja sé que això sembla increïble, però ja des de molt jovenet volia ser polític.
3: I d'on li ve aquesta vocació de tan petit per la política?
11: Encara em sorprèn, perquè quan jo era nen, el meu pare era camioner d'obra i la meva mare era allò que es deia sus labores en el seu moment, ens cuidava els fills.
3: Sap cuinar?
11: Poc i malament.
3: Odia alguna cosa?
11: La intolerància i la hipocresia.
3: És cert que toca l'harmònica i la flauta?
11: Sí, és cert. I no ho faig pas malament del tot.
3: Ho fa en públic o a casa?
11: Bueno, depèn de les condicions, m'atreviria a fer-ho en públic. Vaig cantar un dia al Parlament, o sigui que tot és possible.
3: Té alguna preferència per algun estil musical?
11: Bé, m'agrada molt el grunge dels anys 90 i començaments dels 2000 i també el pop britànic dels 80 i mitjans dels 90.
3: Col·lecciona alguna cosa?
11: Doncs llibres, discos i pel·lícules.
3: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
11: Que les meves filles fossin felices. Per mi és el més important de la meva vida.
3: Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya, diputat també al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
11: Moltíssimes gràcies. Un plaer, com sempre.
2: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-hemicicle.

0: Interior, poc per sobre dels 10, des dels 13 a Lleida, 13 també a Girona, també a Solsona 10, en definitiva, valors bastant suaus, una mica frescos, i els més baixos, doncs, a les valls del Pireu, des del 5 a Bonaver, 6 a Gósol, o alta muntanya, que s'ha arribat al 0 avui o es pot. Bé, aquesta nit i matinada hi ha hagut una nova tongada de ruixats, sobretot a les comarques de Lleida, nord de Barcelona, amb aquests registres que han quedat ubicats al voltant dels 5 litres per metre quadrat, des del 5 a la Molina Gisclareny, al Port del Comte, 4 a Balaguer, 4 a Lleida, també Tàrrega Cervera, o aquests 4 també a Tremp, com hem dit, a Talarn 6, o 14 a Torre de Cabdella, 7 a Espot o a Estangento. Bé, al llarg d'aquest matí continuarà el risc de ruixats, que n'arribin més, per Ponent, sempre afectant a comarques de Lleida, Terres de l'Ebre, i a mesura que es van endinsant, perdent força o viatjant sobretot cap al nord de Barcelona. La resta serà més difícil, si hi ha alguna gotellada, poca cosa, més núvols que no pas pluja, i fins i tot amb algunes clarianes entre el sud de Barcelona i comarques de Girona, on pot haver-hi algunes ullades de sol. Potser a la tarda s'incrementi el risc de ruixats, però especialment a les comarques de Lleida i fins i tot amb algun nucli de tempesta. Bé, la perturbació ens acabarà de creuar, sobretot entre demà i demà passat, que podrien incrementar-se més les pluges o generalitzar-se una miqueta més, sempre en forma de ruixats. I amb unes temperatures que de moment no han de variar gaire, les màximes avui poc per sobre dels 20, i al llarg de la setmana que ve fins i tot podrien recular una miqueta més.
1: Bicicletada popular avui a Barcelona per demanar una ciutat més verda i saludable. Centenars de persones recorren a aquesta hora al centre reivindicant també que els infants es puguin desplaçar pels carrers de la ciutat de forma segura. És la cinquena edició d'aquesta jornada i l'estem seguint a 3cat.info amb la Maria Guixà. Bon dia, Maria.
2: Què tal? Bon dia. Exacte, és una iniciativa, una bicicletada per situar la bicicleta al centre d'un dia a dia a Barcelona, que sovint és complicat, doncs, per mancances en carrils bicis segurs o també per mancances en una xarxa llarga de zones ciclables. És una iniciativa que reivindica també, com destacàveu, una ciutat pensada per infants perquè puguin moure's amb seguretat per Barcelona. Marta Cassar és membre de l'organització i ha llegit el manifest abans de sortir.
3: Volem una ciutat caminable, ciclable, passejable, jugable. Volem acabar amb la supremacia dels vehicles a motor, amb totes les formes de violència viària, amb els abusos de poder i amb l'assetjament cap a les bicicletes.
2: La marxa ha començat a la plaça Letamendi, transcorre per trossos de carrers del centre com València, Balmes, Palai, Fontanella, Gran Via, Roger de Flor, també Consell de Cent, i acaba a plaça de les Glòries, on també es llegirà aquest manifest que ja s'ha llegit també a la sortida. Hi ha molts col·lectius adherits, com Bicibús Eixample o Bicicleta Club de Catalunya, i sobretot molts nens i nenes que han vingut amb les seves famílies, nens i nenes com el Marc i el Roc.
4: Perquè és important per al clima, per al món, perquè no és que no podem ser aquí així, si no el clima s'està fent pitjor.
5: Doncs perquè jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt. És un esport que m'agrada.
2: Mentre es duri la marxa i alteracions de trànsit en aquests carrers, dura uns 7 quilòmetres i, com diem, s'acaba a la plaça de les Glòries.
1: Doncs ho anem seguint i explicant amb la Maria Guixà, amb aquestes connexions en directe que estan fent possible des d'aquí la Diagonal en Lautaro Quinteros. Bon dia.
2: Adéu-siau, bon dia.
1: I a València s'exposa per primera vegada a tota Europa una obra monumental d'un dels artistes contemporanis més influents del continent, l'alemany Anselm Kiefer. Es titula Danae, és un quadre de 13 metres d'amplada que confronta el present actual amb el passat nazi. Forma part d'una exposició sobre l'artista que es pot visitar a l'octubre i que omple les 6 galeries del Centre Hortènsia Herrero València, Pepe Ferrer.
6: És la primera vegada que es pot veure a Europa i impressiona tant que et fa sentir menut. És Danae, d'Anselm Kiefer, un quadre de 13 metres que representa l'aeroport de Tempelhof i que ocupa tota una sala del Centre Hortensi Herrero de València. Una obra on l'artista alemany juga en la perspectiva. Javier Molins és el curador de l'exposició.
7: Si veiem este quadre des d'un costat, sembla una de les parets més gran que l'altra, però és un quadre que si el veiem frontal és totalment simètric, no?
6: I ens endinsa en la memòria de l'Alemanya nazi.
7: És un dels aeroports, un símbol del Berlín que volia Hitler construir, no? De tota l'arquitectura nazi. Jo sempre dic que és un poc el Guernica de Kiefer.
6: Anselm Kiefer és un dels artistes contemporanis més influents d'Europa. La seva obra, que barreja mitologia, literatura i història, ocupa ara el Centre Hortensi Herrero. S'hi pot veure l'evolució artística estètica des d'una de les seves primeres obres, com explica Albert de la Guia, mediador del centre.
8: Himmel Erde és de 1974 i en valencià no seria una altra cosa que cel i terra, que és el que està escrit. En el centre tindríem Malen, que és l'acte de pintar. A més, l'artista inclou en aquest paisatge una paleta de pintor.

0: També la més recent i més matèrica, Diadre, que s'exposa per primera vegada.
1: Tenim plom, tenim molta gran quantitat de pintura i tenim sobretot aquestes fulles de pa d'or que fins i tot en l'aire condicionat acaben per moure's.
0: Kiefer és un artista matèric que treballa amb cendra, palla, fusta o plom. Amb ell crea pintures escultòriques, com les flors del mal, on amb plom fa eixir un llibre del llenç. Simbolitza la memòria, però també l'opacitat del poder.
2: I a Rio de Janeiro, gairebé 2 milions de persones s'han aplegat a la platja de Copacabana per assistir al concert que ha fet Shakira. Una actuació amb moltíssima energia, el directe més gran de la seva carrera i el primer d'aquesta magnitud de la colombiana. Hi han sonat cançons de la seva dilatada trajectòria artística. Amb aquestes gairebé 2 milions de persones, Shakira no ha superat, però, el rècord que va batre l'any passat en el mateix escenari Lady Gaga, en aquest cas el concert a la Copacabana brasilera de Lady Gaga, va plegar 2 milions i mig de fans. Poc més de 5 minuts i seran les 12 del migdia.
3: Esports.
2: Albert Benet, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. El Barça pot ser campió de Lliga aquesta nit i des del sofà de casa.
5: Rashford prova d'encarar, frena, és a la zona del vèrtex.
6: No veu una cap jugada clara, eh?
5: Fa la centrada i arriba Lewandowski, el cop va canviar, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna amb aquest gol de Lewandowski i un altre de Ferran.
5: La torna a tenir el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín cap a Ferran, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran. Ferran Torres marca el segon. Ferran.
4: Va haver-hi celebracions dels jugadors a la mateixa gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona després del partit i també celebracions al mateix vestidor del Sadar. I ara esperar el que passi avui en l'Espanyol Madrid, que començarà a les 9 del vespre a Cornellà al Prat.
3: 3Cat Info.
4: Recordeu que qualsevol escenari que no sigui una victòria del Madrid faria campió el Barça avui mateix, i si el Madrid sumés els 3 punts al camp de l'Espanyol, el Barça seria campió guanyant o empatant contra el Madrid al Camp Nou diumenge que ve, d'avui en 8, al Clàssic. Ser campions avui o un altre dia no està a les mans del Barça, ni d'aficionats, ni de jugadors, ni de l'entrenador Hansi Flick, que deia que no veurà, de fet, al Madrid espanyol d'avui perquè potser anirà al teatre avui a veure l'última funció del Mago Pop, un Flick que evitava respondre al debat de si és millor proclamar-se campió avui des del sofà i arribar al clàssic amb la Lliga guanyada o bé guanyar-la contra el Madrid i el Camp Nou.
7: No ho sé, no ho sé. M'ho pregunten i els hi dic, marxeu d'aquí, no em pregunteu això. Jo no vull decidir aquestes coses. L'important és que tenim una bona situació. I al final, per mi, el que compta és que quan la feina està feta, la feina està feta.
8: But at the end, it's for me, when it's done, it's done.
4: I ara sentireu a Dazón Ferran Torres, autor del 0-2 ahir al Sadar.
9: Ahora le hemos dejado esa presión al Madrid, que mañana si no gana, pues sí que ya nos programamos campeones. Creo que hoy era uno de los campos más difíciles de la Liga, donde sabíamos que aquí los 3 puntos eran más que 3 puntos y creo que el equipo ha hecho un partidazo.
4: I ara sentireu també a Dazón Robert Lewandowski, autor del 0-1 amb un gran gol de cap.
10: Sí, sí, claro, es un momento que maravilloso, sabes, que puedes ganar la liga y también con los fans puedes hacer una ronda en la ciudad. Es claro, es muy, muy, muy bonito, pero al final tenemos que ganar partidos y no sé cuándo, pero primero hasta cuando no ganamos la liga, mejor que no hablamos demasiado.
4: Lewandowski també al micròfon de Dazón, un Lewandowski que vol repetir rua pels carrers de Barcelona i que espera que l'equip arribi als 100 punts en aquesta lliga. A les 9, doncs, pendents del que passi a Cornellà al Prat. Madrid, Espanyol. Sentim el tècnic blanquiblau Manolo González.
11: La verdad que es lo que menos me... Como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás el Barça, si gana o pierde, lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Español en este caso.
4: I ara el tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, que deia que evitar que el Barça guanyi la Lliga avui mateix i evitar el passadís al Camp Nou no està entre les seves prioritats.
12: No, no es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos, porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
4: El Madrid té fins a 7 baixes, entre elles la de Mbappé, mentre que l'Espanyol és baixa en Gonge, també Pol Lozano, que està sancionat. Dels partits d'ahir destaquem la victòria de l'Atlètic de Madrid a Mestalla contra el València per 0-2, amb un equip ple de rotacions i de futbolistes joves de l'equip Matalassé. I el Barça juga avui l'accés a la final de la Champions femenina en el partit de tornada de les semifinals contra el Bayern en el Camp Nou a 2:15 de la tarda, amb Aitana Bonmatí com a novetat a la convocatòria i amb l'empat a 1 de l'anada. Sentim la jugadora del Barça, Quica Nazaret.
13: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, que és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure a aquest nivell, i tinc moltes ganes del dia de demà.
4: Així s'expressava la futbolista portuguesa. El primer finalista és l'Olympique de Lió, que va eliminar el campió, l'Arsenal. En l'altra semifinal, l'equip francès va guanyar per 3-1, és a dir, que no es podrà repetir la final de l'any passat Barça-Arsenal.
3: Trescat Info.

0: En punt les 12. La justícia d'Israel allarga dos dies més la detenció dels dos líders de la flotilla Global Sumud, que ahir van ingressar en una presó d'Israel. Els activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià. Ahir al vespre, centenars de persones van reclamar el seu alliberament a Barcelona. Donald Trump estudiarà un nou pla de 14 punts de l'Iran per acabar amb la guerra, però ja adverteix que dubta que el pugui acceptar. El president nord-americà creu que l'Iran no ha pagat un preu prou alt. Al Líban, l'exèrcit israelià ha emès un avís urgent als habitants del sud del país perquè evacuïn la regió més enllà de la zona de seguretat. Els Mossos detenen un home a Arenys de Mar acusat d'agredir sexualment i d'intentar matar una dona a qui havia conegut a través d'una aplicació de cites de missatgeria instantània. El detingut ja ha passat a disposició judicial com a presumpte autor dels delictes d'assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual i extorsió. 280.000 vehicles tornaran avui a l'àrea metropolitana en l'operació tornada del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Trànsit preveu que hi pot haver un pic de retencions a la 1 del migdia i als voltants de les 6 de la tarda, sobretot a l'AP7 i la C32. I demana precaució, sobretot als motoristes, especialment a les zones on plogui. A partir de demà es tallarà durant dos mesos la línia de Rodalies R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per obres. Els trens circularan desviats per Reus i hi haurà servei alternatiu per carretera. D'altra banda, reprendrà la circulació de l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Mor una dona de 57 anys en un incendi al seu habitatge a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Ha passat de matinada per causes que ara s'investiguen. L'immoble no té danys estructurals. Detingut a Ciutat Vella, un menor per la mort amb arma blanca d'un home al Raval de Barcelona. La Guàrdia Urbana el va detenir ahir a la mitjanit després de rebre un avís per un incident al carrer de la Cera. Els Mossos investiguen el cas. I Shakira fa un concert històric davant de 2 milions de persones a la platja de Copacabana, Rio de Janeiro, al Brasil. Un show ple de llum i color que es va inaugurar amb un gran espectacle de drons.
1: Esports.
2: El Barça pot ser campió de Lliga aquesta mateixa nit, després de guanyar ahir el camp de l'Osasuna per 1-2 amb gols de Lewandowski i Ferran. Els jugadors van celebrar la victòria a la gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona i també al vestidor. Si el Madrid no guanya l'Espanyol aquest vespre a Cornellà al Prat, el Barça serà campió avui. Si el Madrid sumés els 3 punts, el Barça seria campió guanyant o empatant el clàssic de diumenge que ve al Camp Nou. El Barça buscarà aquesta tarda l'accés a la final de la Champions femenina, on espera l'Olímpic de Lió a 4:45 i al Camp Nou, partit de tornada de les semifinals contra el Bayern amb l'empat a 1 de l'anada. I ara, a aquesta hora, acaba de començar el partit de l'Àsib de bàsquet del Manresa contra el València, el Nou Congost. De moment, els primers minuts, Manresa 0, València Bàsquet 4.
0: I pel que fa al temps, domini dels núvols amb algunes clarianes cap a Girona. S'esperen ruixats febles i dispersos a l'interior i, sobretot, al terç oest del país, on a la tarda guanyaran intensitat i extensió. Temperatures suaus i sense grans canvis, poc per sobre dels 20 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 12. Bon dia, us informa Montse Garcia.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El tribunal israelià d'Ashkelon prorroga dos dies la detenció dels dos líders de la flotilla Global Sumud que ahir van ingressar en una presó d'Israel. Els activistes Saif Abukeshek i Tiago Ávila continuen en vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià que dijous els va interceptar en aigües internacionals a prop de l'illa grega de Creta. Les seves advocades confirmen que els dos líders de la flotilla presenten hematomes i estan aïllats en una cel·la sense finestres a la presó de Shikma. En un comunicat, les lletrades dels activistes recorden que qualsevol interrogatori és il·legal i parlen d'una violació greu del dret internacional. A la mateixa línia s'expressa un dels activistes que viatjava a la flotilla, Pau Pérez, a 3CAT Info.
3: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: Ahir al vespre, una concentració de suport davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona va exigir el seu alliberament. La dona del barceloní, Saïfa Boukhesheikh, va expressar la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
4: En aquest moment estic pensant en totes les dones en Palestina també, que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado Israel.
0: Israel investiga el barceloní Saïf Boukhesheikh per pertinença a una organització terrorista, mentre que el brasiler Tiago Ávila desconeix els càrrecs que se li imputen. Donald Trump diu que revisarà una nova proposta de l'Iran per acabar amb la guerra, però dubta que sigui acceptable per Washington. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha dit literalment que l'Iran no ha pagat un preu prou alt per tot el que ha fet al món i a la humanitat. El perfil d'X de la Casa Blanca i del Departament d'Estat també han difós el missatge. Segons els mitjans iranians, Teheran ha presentat un nou pla de 14 punts amb mesures com la retirada de tropes nord-americanes de la regió, l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats en diversos fronts, inclòs el Líban. El pla, però, no aborda directament la qüestió nuclear, un element clau per a Washington. En paral·lel, els Estats Units han accelerat la venda d'armes per valor de 8.000 milions i mig de dòlars als seus aliats de l'Orient Mitjà. Fa una estona, al Líban, l'exèrcit d'Israel ha emès un avís urgent als habitants del sud del país perquè evacuïn la regió més enllà de la zona de seguretat. Israel justifica les operacions militars per la seva lluita contra Hezbollah. Els Estats Units adverteixen a Europa que la retirada de tropes nord-americanes d'Alemanya serà de més de 5.000 soldats, que és el que inicialment havia dit el Pentàgon. Donald Trump, enfadat per la falta de suport europeu a la guerra de l'Iran, ha llançat una nova amenaça de matinada a peu d'helicòpter.
5: Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
6: Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies. Thank you very much.
0: La retirada de militars nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i Europa, sobretot amb el canceller alemany Friedrich Merz, després d'una etapa de bones relacions. L'Aràbia Saudita, Rússia i 5 països més de l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, es reuneixen avui per decidir els nous nivells de producció de petroli. És la primera trobada des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança dimarts passat. Segons els analistes, els principals productors podrien acordar un increment conjunt de la producció d'uns 188.000 barrils diaris, una pujada similar a les aprovades en mesos anteriors. Els mercats energètics estan especialment pendents del comunicat final de la reunió, que es fa telemàticament per valorar l'impacte que tindrà aquesta decisió en els preus del petroli a escala global. I a Rússia, la justícia ha començat a vetar partits opositors a Vladimir Putin de cara a les eleccions legislatives del 20 de setembre. Malgrat la repressió i la guerra, hi ha molts russos que no es plantegen deixar de donar-li suport. I els que volen plantar-li cara topen amb la comissió electoral. Una de les vetades és la periodista i política Yekaterina Dutsova, que ja es va intentar enfrontar Putin a les últimes presidencials. La corresponsal a Moscou, Cristina Solies, ha pogut parlar amb ella.
7: El preu que ha hagut de pagar Yekaterina Dutsova per desafiar Putin és haver-se convertit en agent estrangera, una etiqueta que no li permet ser candidata. La van vetar a les presidencials del 2024 i ara explica que també han impedit que el seu partit, Razviet, es registri per presentar-se a les properes eleccions al Parlament.
8: Si es pren aquesta decisió, entenem que no es fa des del Ministeri de Justícia, sinó que ve de més amunt.
7: La majoria de líders opositors estan morts a l'exili o a la presó. Ella és molt conscient del risc que corre fent política a Rússia.
8: No tinc previst marxar, per això entenc que potser hauré de passar per la presó, però probablement m'ajuda a sentir que tinc la raó.
7: Tot i això, el règim es cura en salut i el sistema electoral només dona opcions reals als partits que no s'oposen ni al president ni a la seva guerra a Ucraïna.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passen 9 minuts i mig de les 12 del migdia. Protecció Civil ha començat a formar els alcaldes de municipis petits en la gestió d'episodis de risc i emergències. La primera promoció és de 30 alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants. El curs està orientat a municipis petits, que són la majoria a Catalunya i que alhora tenen menys recursos humans i materials. Ens ho explica en Miquel Jarque.
9: Un dels alumnes d'aquest curs és Sergi Busquets, és alcalde de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, un municipi amb molta extensió, poca població i, a més, disseminada.
10: Perquè quan t'arriba una situació d'alerta, el que has de tenir és ser pràctic i saber exactament on has d'anar, com has d'activar, com has d'avisar el CECAT, com has de crear l'assemblea de seguretat, una miqueta que s'activem respondre d'una forma efectiva i ràpida davant d'una situació d'alerta que sempre és una situació que col·lapsa més.
9: El curs està orientat a la planificació dels riscos, la majoria per causes naturals i el canvi climàtic. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil.
11: Quan poden mobilitzar recursos privats, com ho han de fer? Han de tenir el pla activat, com han de ser aquests mecanismes, com activar un centre de coordinació municipal que els hi permeti tenir doncs, un petit equip propi del propi ajuntament que li doni suport a aquest alcalde o alcaldessa o de demanar suport.
9: Un altre cas és el municipi de Saldes, al Berguedà. Dolors Jiménez n'és l'alcaldessa.
12: Estar informats del que hem de fer. Jo ara mateix tindré més en compte a l'hora d'agafar i posar-me en contacte amb el CECAT, perquè això no ho feia. Vull dir, nosaltres preníem les decisions i sí que estàvem en comunicació amb la delegació del govern de la Catalunya Central, però ho fèiem nosaltres, saps? Ara, a partir d'ara, seré més rigorosa amb això.
9: Entre les situacions que es plantegen durant el curs és com posar en pràctica, per part dels alcaldes, comunicar decisions com ara la d'un confinament per risc químic, per inundació o, en el cas, d'un incendi forestal.
0: El projecte de l'anomenada Plataforma d'Assaig d'Energia Eòlica Marina, el PlemCat, està a punt de desencallar-se al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. Es tracta d'una infraestructura d'investigació impulsada per la Generalitat i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, que actua com a laboratori per provar tecnologies d'energia renovables. Fa quasi 2 anys, el Ministeri per la Transició Ecològica va treure informació pública al projecte i ara està previst que aviat publiqui la declaració d'impacte ambiental al pas previ perquè pugui tirar endavant i es pugui instal·lar parcs eòlics comercials en un futur. Els detractors del projecte alerten dels perills per la biodiversitat i asseguren que darrere hi ha interessos comercials. Avisen que si rep la llum verda ho combatran els jutjats. Sentim Jordi Puntjoan, portaveu del col·lectiu Stop Macropark Eòlic Marí, i Jordi Estevez, membre de No al PlemCat, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
13: De moment hem anat per la via administrativa. Una vegada això s'esgoti, doncs hi haurà la via penal. I estudiar si algú té el valor de posar algun tipus d'enginy industrial sense cap mena de justificació mediambiental, si realment té la responsabilitat d'assumir-ho.
14: Serà, diguéssim, la porta d'entrada del gran polígon, del gran macropolígon industrial. És una cosa que pagarem entre tots. 40 milions un any, 40 milions un altre any i 30 i pico milions un altre any.
0: En canvi, el col·lectiu Renovem-nos contempla l'eòlica marina com una via per deixar enrere els combustibles fòssils i considera que és un projecte òptim per Catalunya, sobretot tenint en compte l'endarreriment en transició energètica. Sergi Nus, membre de la plataforma, també en declaracions a l'ACN.
15: Catalunya cada dia crema l'equivalent a 250.000 barrils de petroli. Com que tu no els veus, d'alguna manera ets capaç d'ignorar-ho. Un aerogenerador, doncs com que el veus, és una cosa molt concreta, visible i estàtica, doncs et sembla que té un gran impacte. Però realment el problema que tenim els països occidentals és que gastem unes quantitats gegantines de combustibles fòssils cada dia i cada any.
0: La plataforma d'assaig ocuparà un espai de poc més de 7 quilòmetres quadrats on s'ubicaran 3 prototips de 15 megawatts cadascun, una boia de connexió flotant i una línia d'evacuació de l'alta tensió soterrada. El següent pas hauria de ser una subhasta pública que encara no té data en què les empreses interessades puguin optar a instal·lar-s'hi. Centenars de persones recorren els carrers de Barcelona des de la plaça Letamendi fins a les Glòries per demanar més espai per les bicicletes a la ciutat. Ho fan en una bicicletada popular que reclama també una ciutat més verda i saludable. Barcelona, Maria Guixà.
16: Aquesta iniciativa situa la bicicleta al centre d'un dia a dia que sovint és complicat per mancances de carrils bicis que siguin segurs o per mancances també d'una xarxa llarga de zones ciclables. És també una marxa que vol reivindicar, que posa el focus en el als infants perquè puguin moure's i circular de manera autònoma i sobretot segura per Barcelona. Alguns dels nens i nenes que hi han participat en aquesta marxa, que són aquí en aquesta bicicletada, són el Marc, el Roc i la Rita.
17: Perquè és important per al clima, per al món. És que no podem ser aquí així, si no el clima s'està fent pitjor.
18: Perquè jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt. És un esport que m'agrada.
19: Gaudir i per passar-m'ho bé amb la bici i amb els meus amics.
16: La marxa ha començat a la plaça Letamendi, transcorre al centre de Barcelona, uns 7 quilòmetres, fins a concloure a la plaça de les Glòries. Hi ha diferents col·lectius adherits, com per exemple Bicibús Eixample o Bicicleta Club de Catalunya. Sentim dos dels seus membres, aquests col·lectius, la Laura i l'Adrià.
20: Li falta una xarxa ciclista pensada per a gent, per a persones dels 4 anys als 80 anys, no? Que des d'un infant dels 4 anys fins a una persona dels 80 anys pugui anar en bicicleta tranquil·lament.
21: S'han fet molts carrils bici, però no s'ha tingut en compte la qualitat, la quantitat, la connectivitat, l'amplada. No hi ha una coherència clara.
16: Aquesta marxa, com diem, ha començat a Letamendi, s'acaba a Glòries i transcorre per carrers com Balmes, Palai, Fontanella, Gran Via o Consell de Cent, amb afectacions al trànsit rodat en aquests trossos mentre duri aquesta Kidical Mass ja aquest any a la 5a edició.
0: Ara passa un minut d'un quart d'una. Hi ha hagut un accident entre un turisme i un autocar a l'autopista AP7 a Maçanet de la Selva. L'autocar portava 44 passatgers que, segons els bombers, no han patit afectacions importants. Sí que han hagut d'excarcerar l'acompanyant del turisme que havia quedat atrapat al vehicle. S'han activat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques que han atès 3 persones, un home greu i un altre menys greu, que han estat traslladats a l'Hospital Trueta de Girona i una dona que ha estat donada d'alta al mateix lloc de la topada. Ara encara hi ha un carril tallat a la P7 a Maçanet de la Selva en sentit Girona, al punt on hi ha hagut l'accident. També hi ha retencions a la P7 Sud en diferents trams a Subirats entre Avinyonet del Penedès i Vilafranca i a l'altura de Constantí i Tarragona, sempre en sentit nord, sentit Barcelona. A la Costa Brava hi ha cua a la C31 a Santa Cristina d'Aro en sentit Barcelona i a la C35 a Maçanet de la Selva i Vidreres en sentit Granollers. També hi ha retencions a la C65 a Llagostera en sentit Girona. Pel que fa a les entrades a Barcelona, hi ha retencions a la B23, a Molins de Rei, per entrar per la Diagonal, i a l'autopista C33, a Montcada i Reixac, d'entrada també cap a la ciutat. Doncs això és el començament d'aquesta operació tornada de trànsit amb motiu del cap de setmana llarg de l'1 de maig, que calcula que avui entre les 12 i fins a la mitjanit aniran tornant cap a l'àrea metropolitana 280.000 vehicles. Les hores més conflictives seran cap a la 1 i a la tarda entre les 6 i les 7. Una vegada més, les vies que, com veiem, concentren més trànsit són la P7, tant al nord com al sud, i també la C32 nord, on s'instal·laran carrils addicionals. Tenint en compte que avui pot ploure en alguns punts del país, des de trànsit demanen prudència al volant, especialment als col·lectius vulnerables, com els motoristes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que, malgrat que els accidents van a la baixa aquest 2026, cal tenir en compte que els diumenges a la tarda són els dies amb més sinistralitat.
22: Una de les coses que hem vist en aquesta sinistralitat que tenim aquest any 2026 és que se'ns acumula el cap de setmana, especialment el diumenge i el diumenge a la tarda. Per tant, prudència.
0: A tot això afegim que a partir de demà es talla la circulació de la línia de Rodalies R13 entre les estacions de la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per obres de millora a la infraestructura. No hi haurà servei durant 2 mesos i els trens circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. A més, Renfe establirà un servei alternatiu per carretera que cobrirà el tram afectat per les obres. D'altra banda, a partir de demà reprèn la circulació dels trens de la línia de Rodalies R15 entre les estacions de Reus i Móra la Nova.
1: El temps.
0: Amb en Jofre Genuer.
2: Continuen els ruixats afectant zones locals del país, sobretot ara mateix a les Terres de l'Ebre, fins i tot Camp de Tarragona, i independentment també n'arriben de nous cap a l'Alt Pirineu. Els de les darreres hores han deixat aquests registres, aquestes quantitats, entre els 6 de la Sénia, 5 a Ullacona, 3 a Mas de Barberans, 4 a Tortosa, 3 al Perelló, 2 a Riudoms, i fins i tot també un bon xàfec s'ha format enfront de la costa del Baix Penedès, afectant zones del Garraf, ha passat ràpid, s'endinja cap a l'interior, perdem força. I, mentrestant, doncs, al nord de les comarques de Barcelona, a gran part de les de Girona, grans clarianes, alguns núvols prims, però sempre amb la presència de la nuvolositat abundant. I bé, al llarg de les properes hores, doncs, continuen arribant pluges cap a les Terres de l'Ebre, en punts dels ports, del Baix Ebre, del Montsià, també cap a la zona de l'Alt Pirineu, nord de les comarques de Lleida, que és on, al llarg de les immediates hores, primera de la tarda, ha de continuar la possibilitat de pluja. La resta serà més difícil, tot i el cel ben tapat, no es pot descartar alguna gota, i sobretot més a l'interior que no pas a la façana litoral. I de cara al vespre, potser la pluja guanyi encara més terreny a les comarques lleidatanes i al terç oest del país. S'aproxima ja la part activa de la perturbació, que demà ens donarà una bona tongada de ruixats, de xàfecs, una mica més generals, i de fet amb alguns avisos d'intensitat de pluja, especialment a tota la Catalunya central a partir de demà, mig matí, mig dia, perquè localment podran haver algunes tempestes amb certa intensitat. Així és com començarem la setmana que ve, i amb una tendència que al llarg de la setmana els termòmetres es vagin situant allà on toca per l'època i, per tant, reculin una mica més.
1: Tresca Info. 012, la millor resposta.
3: Va tot bé?
4: Que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
3: Això és violència masclista.
23: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
24: Mar Mediterrani, octubre de 1985.
25: L'ambient era fantàstic, els passatgers es divertien.
24: El que havia de ser un creuer de somni...
26: Hi ha un home amb una metralladora i dispara com un boig.
24: Es va convertir en un viatge a l'infern.
25: El capità va anunciar que havien segrestat el vaixell. Ens aniran matant un a un?
27: Aquile Lauro...
24: Nits sense ficció. Aquile Lauro, el creuer del terror. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
1: 3CAT Info.
0: Detingut a Arenys de Mar, un home acusat d'agredir sexualment i d'intentar matar una dona que havia conegut a través d'una aplicació de cites de missatgeria instantània. Un cop es va guanyar la confiança de la víctima, el presumpte agressor la va extorsionar per aconseguir diners. La va aïllar progressivament del seu entorn familiar i, finalment, la va agredir tant físicament com sexualment. La investigació va començar quan els Mossos van tenir coneixement de l'ingrés de la dona a la unitat de cures intensives d'un centre hospitalari de Badalona. Les primeres gestions van permetre constatar que la víctima presentava lesions de gran gravetat compatibles amb una agressió sexual, així com diverses fractures. El detingut, amb antecedents als Estats Units per fets similars, ha passat a disposició judicial com a presumpte autor dels delictes d'assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual, delictes contra la integritat moral i extorsió. Una dona de 57 anys ha mort aquesta matinada en un incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Els bombers han rebut l'avís poc després de la una de la matinada i han desplaçat tres dotacions per extingir el foc que ha afectat el mobiliari del menjador de l'immoble. Els efectius sanitaris han atès una dona que era a l'interior de l'habitatge, que finalment ha mort. També s'ha rescatat un gos que havia mort, que també ha mort, malgrat les maniobres de reanimació que se li han fet. L'estructura de l'immoble no ha quedat afectada en l'operatiu i han participat tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació per determinar les causes de l'incendi. Primer dels dos dies de dol a Esplugues de Llobregat per la mort violenta d'una dona ahir al barri de Finestrelles. El consistori ha condemnat els fets i ha convocat demà a la ciutadania davant l'Ajuntament. La concentració de rebuig es farà a les 6 de la tarda. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Eduard Sant ha expressat el seu condol a la família, ha dit que a Esplugues no hi té cabuda la violència i ha afegit que l'única via és la convivència, la seguretat i el respecte.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
5: Bon dia. El Barça pot aconseguir avui l'accés a una final de Champions i un títol de Lliga.
1: 3CAT Info.
5: A 4:45 Barça-Bayern, la tornada de les semifinals de la Champions femenina, amb un Camp Nou que es preveu ple, s'han exhaurit les entrades i amb l'empat a un de l'anada. I a les 9 del vespre el Barça estarà molt pendent de l'Espanyol Madrid a Cornellà del Prat, perquè si el Madrid no guanya es proclamarà ja campió. De seguida en parlem, abans ens interessem pel partit de la CB que està jugant al Manresa aquesta hora contra el València Bàsquet, el Nou Congost. Ernest Macià, bon dia.
6: Què tal, Albert? Bon dia. Doncs el partit enfila ja a l'inici del segon quart, primers segons, el València, evidentment favorit per guanyar aquest partit, porta la veu cantant, però el Manresa no perd la pista als de Pedro Martínez, millor entrenador, recordem, de l'Euroliga. Ara mateix 21-24 guanya l'equip valencià, que es troba en plena sèrie per accedir o intentar accedir a la Final Four de l'Euroliga. De moment els valencians han perdut els dos primers partits a casa i jugaran aquesta setmana que ve a Atenes. El Manresa lluita per evitar el descens. Ahir van guanyar l'Andorra i el Burgos, dos dels equips que estan a prop de marcar el tall. En el cas de l'Andorra, acosta el coixí a només tres victòries del Baxi, que busca la dotzena per aconseguir una salvació virtual. Ara mateix 21-26, perd de 5 l'equip català.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: I ho dèiem, el Barça juga avui l'accés a la final de la Champions femenina de futbol en el partit de tornada de les semis contra el Bayern al Camp Nou a 4:45 de la tarda. Amb Aitana Bonmatí com a novetat a la convocatòria i amb l'empat a un de l'anada. I sabent que si passa a la final no s'hi trobarà l'Arsenal, el vigent campió, l'equip que el va derrotar en la final de l'any passat. Sentim la jugadora del Barça, Quica Nazaret.
7: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, que és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell, i tinc moltes ganes del dia de demà.
5: Així s'expressava la jugadora portuguesa del Barça. El primer finalista és l'Olympique de Lió, que va eliminar el campió, l'Arsenal. En l'altra semifinal, l'equip francès, que entrena Jonathan Giraldez, va guanyar per 3-1. Això en un diumenge en què l'equip masculí pot ser campió de la Lliga de Primera aquesta nit i des del sofà de casa. Victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna, amb gols de Lewandowski i Ferran. Celebracions dels jugadors a la mateixa gespa i amb l'afició desplaçada a Pamplona, i també al mateix vestidor del Sadar. I ara esperar el que passi avui en l'Espanyol Madrid, que començarà a les 9 del vespre a Cornellà al Prat.
1: 3CAT Info.
5: Ja sabeu que qualsevol escenari que no sigui una victòria del Madrid faria campió el Barça avui mateix. I si el Madrid sumés els 3 punts al camp de l'Espanyol, el Barça seria campió guanyant o empatant contra el Madrid al Camp Nou diumenge que ve al Clàssic.
8: You will not be watching the match tomorrow for sure. What are you going to be doing? Do you have some plans? Or can you tell us?
10: I'm not sure.
8: Okay, okay.
5: I aquest és Hansi Flick, dient que no veurà l'Espanyol Madrid d'avui.
10: Where's Michael Popper? Just right there.
8: I think it's at 6, so... Huh?
5: Li preguntaven a Flick què farà, quins plans té. Flick diu que no n'està segur, però que creu que és l'últim dia del Mago Pop i que potser hi va amb la seva dona. Llavors li pregunten si tenen entrades. Diu que creu que sí. Flick després afegeix el seu discurs amb aquesta gran rialla que sentíeu de fons. Era el moment de la roda de premsa d'un Flick que ja es veia campió, tot i que evitava mostrar-se eufòric en públic, i evitava respondre al debat de si és millor proclamar-se campió avui des del sofà i arribar al Clàssic amb la Lliga guanyada o bé guanyar-la contra el Madrid i el Camp Nou.
10: You know that I never looked like this or...
11: Jo mai miro aquest tipus de coses. Per mi el més important és que hem fet la nostra feina. No està a la nostra mà el que passi demà. Hem d'esperar, però estem en una bona situació. Tenim ara 14 punts d'avantatge. Ja veurem què passa demà. Si guanyem el títol, ho celebrarem igual.
5: I ara Ferran Torres, autor del 0-2 ahir al Sadar, al micròfon de DAZN.
12: Ser campeones cuanto antes, así lo disfrutaremos antes.
5: A les 9, doncs, Madrid Espanyol, amb fins a 7 baixes al Madrid, i Ngonge, també Pol Lozano, són baixa a l'Espanyol, que entrena Manolo González, que s'expressava així.
9: La verdad que es lo que menos me... Como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça, si gana o pierde, lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Espanyol en este caso.
5: També jugats ahir a la Lliga, València 0, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 5, Llevant 1 i Alavés 2, Atlètic Club de Bilbao 4. Acabarem recordant el que va passar ahir a l'Olímpic de Badalona. El Joventut Unicaja va quedar suspès al descans perquè no funcionava el marcador. La taula, amb avantatge de l'equip verd i negre, 53-33. No hi ha data de represa encara.

0: Dos quarts d'una, informacions més destacades a aquesta hora. La justícia d'Israel allarga dos dies més la detenció dels dos líders de la flotilla Global Summit, que ahir va ingressar en una presó d'Israel. Els activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià. Ahir al vespre, centenars de persones van reclamar el seu alliberament a Barcelona. I Donald Trump estudiarà un nou pla de 14 punts de l'Iran per acabar amb la guerra, però ja adverteix que dubta que el pugui acceptar. Al Líban, l'exèrcit israelià ha emès un avís urgent als habitants del sud del país perquè evacuïn la regió més enllà de la zona de seguretat. A partir d'ara anirem a València perquè el Centre Hortensia Herrero exposa per primera vegada a Europa una obra monumental de l'alemany Ansel Kiefer. Es tracta de Danae, un quadre de 13 metres d'ample que ens endinsa en el passat nazi del seu país. I a partir de 3:15, temps pel mapa mundi amb la Neus Aldeguer.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. Exaurides les entrades per al Barça-Bayern d'aquesta tarda al Camp Nou, tornada de les semifinals de la Champions femenina, un partit que començarà 4:45 amb l'empat a 1 de l'anada. El Barça ja té la Lliga de Primera a punt, amb la victòria al camp de l'Osasuna per 1-2, i ara cal esperar per saber si el títol arriba aquesta mateixa nit. Si el Madrid no guanya el seu partit al camp de l'Espanyol, el Barça serà campió avui, abans del clàssic de diumenge que ve al Camp Nou.
0: I pel que fa al temps, sí, serà insegur, amb cel ennuvolat i ruixat sobretot a la meitat oest del país. La pluja es pot estendre des de les Terres de l'Ebre cap a la Catalunya central i des de la Franja de Ponent cap a l'Alt Pirineu i al nord de les comarques de Barcelona, i guanyarà intensitat de cara al vespre. Temperatures estables. Ara passen 2 minuts de 1:15 del migdia.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
3: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
3: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: El tribunal israelià d'Ashkelon prorroga 2 dies la detenció dels dos líders de la flotilla Global Summit que ahir van ingressar en una presó d'Israel. Els activistes Saïk Abu Keshek i Tiago Ávila continuen en vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià que dijous els va interceptar en aigües internacionals a prop de l'illa grega de Creta. Les seves advocades confirmen que els dos líders de la flotilla presenten hematomes i estan aïllats en una cel·la sense finestres a la presó de Shikma. En un comunicat, les lletrades, els activistes recorden que qualsevol interrogatori és il·legal i parlen d'una violació greu del dret internacional. En la mateixa línia s'expressa un dels activistes que viatjava a la flotilla, Pau Pérez, a 3CAT Info.
4: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: Ahir al vespre, una concentració de suport davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona va exigir el seu alliberament. La dona del barceloní, Saïf Abu Keshek, va expressar la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
5: En aquest moment estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
0: Israel investiga el barceloní Saïf Abu Keshek per pertinença a una organització terrorista, mentre que el brasiler Tiago Ávila desconeix els càrrecs que se li imputen. I Donald Trump diu que revisarà una nova proposta de l'Iran per acabar amb la guerra, però dubta que sigui acceptable per Washington. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha dit literalment que l'Iran no ha pagat un preu prou alt per tot el que ha fet al món i a la humanitat. El perfil d'X de la Casa Blanca i del Departament d'Estat també han difós el missatge. Segons els mitjans iranians, Teheran ha presentat un nou pla de 14 punts amb mesures com la retirada de tropes nord-americanes de la regió, l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats en diversos fronts, inclòs el Líban. El pla, però, no aborda directament la qüestió nuclear, un element clau per Washington. En paral·lel, els Estats Units han accelerat la venda d'armes per valor de 8.000 milions i mig de dòlars als seus aliats de l'Orient Mitjà. Fa una estona, al Líban, l'exèrcit d'Israel ha emès un avís urgent als habitants del sud del país perquè evacuïn la regió més enllà de la zona de seguretat. Israel justifica les operacions militars per la seva lluita contra Hezbollah.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Dos quarts i mig d'una del migdia, detingut a Ciutat Vella un menor per la mort amb arma blanca d'un home al Raval de Barcelona. Els Mossos van rebre un avís ahir quan faltaven pocs minuts per les 12 de la nit per un incident al carrer de la Cera, en què una persona havia resultat ferida greu per causes que encara s'investiguen. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dotacions de la Guàrdia Urbana, Mossos, Bombers i el sistema d'emergències mèdiques, que van traslladar el ferit en estat crític a un centre hospitalari, on posteriorment ha mort. El presumpt autor de l'agressió va ser localitzat per la Guàrdia Urbana de Barcelona poc després i va quedar detingut. Els Mossos es fan càrrec de la investigació i que es troba sota secret de les actuacions. Aliança Catalana superaria Junts i se situaria com a tercera força parlamentària, mentre que el partit de Carles Puigdemont seria cinquena força si ara hi hagués eleccions catalanes. És el que revela una enquesta que publica avui el diari Ara, que també situa el PSC com a guanyador de les eleccions amb un cert desgast. El bloc d'esquerres, socialistes, Esquerra Republicana i Comuns, retindrien la majoria. Aliança multiplicaria per 10 els diputats i se situaria en tercera posició, amb entre 20 i 22 diputats, i Vox seria quarta força, amb entre 14 i 17 escons. Junts passaria dels 35 diputats que té ara a entre 11 i 14 representants. De fet, el 23% dels enquestats que van votar Junts el 2024 responen a l'enquesta que ara votarien Aliança Catalana. Pel que fa a la majoria de govern, els socialistes guanyarien les eleccions però perdrien vots i es quedarien en una forquilla d'entre 36 i 42 diputats, mentre que Esquerra es reforçaria, recuperaria la segona posició i podria guanyar entre 7 i 10 diputats.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A València s'exposa per primera vegada a Europa una obra monumental d'un dels artistes contemporanis més influents del continent, l'alemany Ansel Kiefer. Es titula Danae, un quadre de 13 metres d'amplada que confronta el present actual amb el passat nazi. Forma part d'una exposició sobre l'artista que es pot visitar fins a l'octubre i que omple les 6 galeries del centre Hortensia Herrero. València, Pepa Ferrer.
6: És la primera vegada que es pot veure a Europa i impressiona tant que et fa sentir menut. És Danae, d'Anselm Kiefer, un quadre de 13 metres que representa l'aeroport de Tempelhof i que ocupa tota una sala del centre Hortensia Herrero de València. Una obra on l'artista alemany juga en la perspectiva. Javier Molins és el curador de l'exposició.
7: Si veiem este quadre des d'un costat, sembla una de les parets més gran que l'altra, però és un quadre que si el veiem frontal és totalment simètric, no?
6: I ens endinsa en la memòria de l'Alemanya nazi.
7: És un dels aeroports, un símbol del Berlín que volia Hitler construir, no? De tota l'arquitectura nazi. Jo sempre dic que és un poc el Guernica de Kiefer.
6: Anselm Kiefer és un dels artistes contemporanis més influents d'Europa. La seva obra, que barreja mitologia, literatura i història, ocupa ara el Centre Hortensia Herrero. S'hi pot veure l'evolució artística des d'una de les seves primeres obres, com explica Albert de la Guia, mediador del centre.
8: Himmel Erde és de 1974 i en valencià no seria una altra cosa que cel i terra, que és el que està escrit. En el centre tindríem Malen, que és l'acte de pintar. A més, l'artista inclou en este paisatge una paleta de pintor.
6: També la més recent i més matèrica, Diadre, que s'exposa per primera vegada.
8: Tenim plom, tenim molta gran quantitat de pintura i tenim sobretot aquestes fulles de pa d'or que fins i tot en l'aire condicionat acaben per moure's.
6: Kiefer és un artista matèric que treballa amb cendra, palla, fusta o plom. Amb ell crea pintures escultòriques, com les flors del mal, on amb plom fa eixir un llibre del llenç. Simbolitza la memòria, però també l'opacitat del poder.
0: La platja de Copacabana de Rio de Janeiro, al Brasil, s'ha rendit aquesta matinada a la màgia i al magnetisme de Shakira. Així ha sonat aquesta matinada Shakira a la platja de Copacabana, Rio de Janeiro, en un concert que ha plegat prop de 2 milions d'espectadors. És el directe més gran de la seva carrera i el primer d'aquesta magnitud de la cantant colombiana. Un macroconcert gratuït en què ha fet un repàs del seu superèxit, She-Wolf, Loba o Waka Waka. Porque esto es África. Tot i haver plegat prop de 2 milions de persones, Shakira no ha superat el rècord que va batre l'any passat en el mateix escenari Lady Gaga, que va congregar Copacabana 2,5 milions de fans.
1: El català, una llengua oberta al món.
3: Una llengua que obre portes.
1: Setmana de la Llengua a 3CatInfo i 3Cat.
0: El català també s'ensenya ja fa molts anys a l'Argentina, a 10.000 quilòmetres de Catalunya, gràcies a la tasca que fan els casals catalans. Ara també, gràcies a un pla pilot de la Generalitat, el català ha posat un peu en l'ensenyament primari de Buenos Aires en una escola vinculada a la Moreneta. Buenos Aires, Joan Biosca.
9: Vale, d'acord. Doncs alguna paraula...
10: Són alumnes d'entre 10 i 12 anys de l'Escola Verge de Montserrat de Buenos Aires i aquesta és la seva tercera classe de català. Un projecte pilot impulsat pel govern català i l'Escola Verge de Montserrat de la capital argentina que busca introduir l'idioma en els propers anys també a altres cursos per amplificar els vincles entre aquest centre educatiu religiós i Catalunya. Avui els alumnes aprenen l'Ave Maria en català. El professor Pablo Capalvo és argentí, però va viure 20 anys a Catalunya on es va formar com a mestre.
11: Són nens que no han tingut mai cap contacte amb la llengua, llavors d'entrada les coses més senzilles són les que tenen, les que s'assemblen al castellà, és clar, i després qüestions culturals són molt fàcils d'entendre.
12: Em dic Fiorella, tinc 10 anys. Em dic Matilde, tinc 11 anys. Voldria visitar Catalunya i parlar en català.
10: Situada al barri de Sant Elmo de Buenos Aires, aquesta escola concertada religiosa porta el nom de la Moreneta, imatge que va arribar a la zona, al barri, a Sant Elmo, quan encara la capital argentina era Santa Maria del Buen Aire, a mitjans del segle XIX. Els alumnes que aprenen català s'han apuntat a les classes voluntàriament, una formació vinculada a la que també fa dècades es fa i es du a terme el casal català de la capital federal argentina, on s'ensenya el català també amb Pablo Capalvo entre els seus professors. Són argentins, fills i nets de catalans que volen parlar l'idioma, que van escoltar de petits a casa, també argentins que projecten anar a viure a Catalunya i també altres persones.
11: Ara és molt freqüent persones d'uns 60-65 anys que tenen fills i nets a Catalunya i que em diuen: els meus nets comencen a anar a l'escola en català i jo vull parlar en català amb ells.
10: Els vincles entre l'Argentina i Catalunya són intensos. És un dels països del món amb més casals catalans i també tres dels seus pares fundadors de l'Argentina eren catalans: Domènec Mateu, Joan Larrea i Blai Parera.
0: Els Mossos d'Esquadra han resolt més d'un miler d'investigacions de trànsit des del 2014 gràcies a les caixes negres dels vehicles. Són dispositius que actualment es fan servir en un 30% dels sinistres greus i mortals i que són clau per detectar excessos de velocitat o aclarir canvis de trajectòria. Tot i que per si soles no són una prova pericial definitiva, les caixes negres poden ser determinants per detectar excessos de velocitat punibles, imprudències o aclarir la trajectòria d'un vehicle abans de la col·lisió. Ho explica a l'ACN l'intendent en cap de la Divisió d'Investigació Viària, Francesc Parra.
13: El que està registrant el sistema són els últims 5 segons abans de la col·lisió. Això el que ens aporta, doncs, és una ajuda a esclarir les causes i les responsabilitats de l'accident, però pensem que formen part del conjunt de proves o del conjunt de la investigació.
0: Les caixes negres que estan integrades als sistemes electrònics dels automòbils enregistren els 5 segons previs a una col·lisió, just abans que s'activin els airbags. Cada any se n'extreuen entre 150 i 200, una xifra que va a l'alça des del 2024, quan Europa va començar a obligar els nous automòbils matriculats a registrar aquesta informació. Operació tornada de trànsit amb motiu del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Trànsit calcula que avui, des de les 12 i fins a la mitjanit, han de tornar 280.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona. Les hores més conflictives seran cap a la una, d'aquí un quart d'hora, del migdia, i a la tarda, entre 6 i 7. Una vegada més, les vies que concentren més trànsit són l'AP7, tant al nord com al sud, i la C32 nord. En aquestes vies s'instal·laran carrils addicionals. Tenint en compte que avui pot ploure en alguns punts del país, des de trànsit demanen prudència al volant, especialment als col·lectius vulnerables com els motoristes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que malgrat que els accidents van a la baixa aquest 2026, cal tenir en compte que els diumenges a la tarda són els dies amb més sinistralitat.
14: Una de les coses que hem vist en aquesta sinistralitat que tenim aquest any 2026 és que se'ns acumula el cap de setmana, especialment el diumenge i el diumenge a la tarda. Per tant, prudència.
0: Doncs bé, ja comencen a haver-hi retencions a la xarxa viària, concretament en l'AP7 Nord. Hi ha retencions a l'altura de Maçanet de la Selva a causa d'un accident en sentit nord que deixa un carril tallat al trànsit. També hi ha cua a diversos trams de l'AP7, a l'AP7 Sud, a Subirats, entre Avinyonet del Penedès i Vilafranca, i a l'altura de Constantí, Tarragona, sempre en sentit Barcelona. A la Costa Brava hi ha cua a la C31, a Santa Cristina d'Aro, en sentit Barcelona, i a la C35 a Maçanet de la Selva i Vidreres, en sentit Granollers. També hi ha retencions a la C65 a Llagostera, sentit Girona. I pel que fa a les entrades a Barcelona, hi ha retencions a la B23 a Molins de Rei, d'entrada per la Diagonal, i a la C33 a Montcada i Reixac, cap al nus de la Trinitat. I pel que fa a Rodalies, a partir de demà es talla la circulació de la línia de Rodalies R13 entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per obres de millora de la infraestructura. No hi haurà servei durant 2 mesos i els trens circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. A més, Renfe establirà un servei alternatiu per carretera que cobrirà el tram afectat per les obres. D'altra banda, a partir de demà reprèn la circulació dels trens de la línia de Rodalies R15 entre les estacions de Reus i Móra la Nova.
1: El temps.
0: Amb en Jofre Genuer.
15: Continuen els ruixats afectant zones locals del país, sobretot ara mateix a les Terres de l'Ebre, fins i tot Camp de Tarragona, i independentment també n'arriben de nous cap a l'Alt Pirineu. Els de les darreres hores han deixat aquests registres, aquestes quantitats, entre els 6 de la Sénia, 5 a Ullacona, 3 a Mas de Barberans, 4 a Tortosa, 3 al Perelló, 2 a Riudoms, i fins i tot també un bon xàfec s'ha format enfront de la costa del Baix Penedès, afectant zones del Garraf, ha passat ràpid, s'endinja cap a l'interior, perdem força. I, mentrestant, doncs, al nord de les comarques de Barcelona, a gran part de les de Girona, grans clarianes, alguns núvols prims, però sempre amb la presència de la nuvolositat abundant. I bé, al llarg de les properes hores, doncs, continuen arribant pluges cap a les Terres de l'Ebre, en punts dels ports, del Baix Ebre, del Montsià, també cap a la zona de l'Alt Pirineu, nord de les comarques de Lleida, que és on, al llarg de les immediates hores, primera de la tarda, ha de continuar la possibilitat de pluja. La resta serà més difícil, tot i el cel ben tapat, no es pot descartar alguna gota, i sobretot més a l'interior que no pas a la façana litoral. I de cara al vespre potser la pluja guanyi encara més terreny

0: ocupant la zona oriental amb violència extrema i el finançament il·legal del coltan. El govern congolès acusa Ruanda de donar-li suport, però el seu president ho nega i afirma que només respon a amenaces de les milícies hutus vinculades al genocidi del 94. En aquest context, el desembre es firmava l'acord de pau entre la República Democràtica del Congo i Ruanda, impulsat pels Estats Units. El pacte vol posar fi a les hostilitats entre els dos països i acabar amb el finançament dels grups armats. Així ho anunciava el president nord-americà Donald Trump.
1: The compact we're signing today, which will be known as the Washington Accords, Republic of the
0: Un acord que ha generat molta controvèrsia.
2: No podemos firmar un acuerdo con un agresor, 30 años de violencia, de muerto, de asesinato, que nos sentemos sin pensar a las víctimas y hablar de la paz, sin dignidad, sin justicia.
0: El conflicte al Congo és una de les 8 guerres que Trump assegura haver solucionat. L'acord també obre la porta a facilitar l'accés de les empreses nord-americanes als minerals de la regió, un element clau en la competició geopolítica amb la Xina present al sector miner congolès des de fa dècades.
2: Que no és un acord de paz, porque aquí han entrado cada uno para buscarse la vida. El presidente que quiere eternizarse en el poder buscando apoyo de Estados Unidos, el presidente ruandés que siempre ha robado el Congo, que ya lo va a hacer ahora mismo oficialmente, y Estados Unidos que está buscando un liderazgo absoluto en tema de minerals estratègics.
0: Ara, la població congolesa espera que l'acord de Washington es tradueixi en millores reals. Però, mentrestant, la violència continua. Segons l'ONU, el 70% de les violacions de drets humans les cometen grups armats, sobretot l'M23, i el 30% les forces de seguretat de l'Estat.
3: És un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Jordi Galbany.
4: Esports. Albert Benet, bon dia.
5: Bon dia. El Barça pot aconseguir avui l'accés a una final de Champions i un títol de Lliga. A 4:45, Barça-Bayern, la tornada de les semifinals de la Champions femenina, amb un Camp Nou que es preveu ple, s'han exhaurit les entrades, i amb l'empat a un de l'anada. I a 9:00, el Barça molt pendent del que passi a Cornellà al Prat entre l'Espanyol i el Madrid, perquè si el Madrid no guanya, el Barça es proclamarà ja campió des del sofà de casa.
6: 3Cat Info.
5: De seguida en parlem. Abans ens interessem aquesta hora pel partit de l'ACB que està jugant al Manresa contra el València Bàsquet. El nou congost, Ernest Macià. Bon dia.
7: Què tal? Bon dia, Albert. El partit ha arribat ara mateix al descans amb victòria del València, és a dir, derrota de l'equip de casa, l'equip del Bages, de 8 punts, 48 a 56, en un partit on hi ha un clar favorit, el València, segon de la Lliga ACB i equip que ara mateix opta a entrar a la Final Four, si més no des d'un punt de vista teòric, ja que aquesta setmana el València ha perdut els dos partits davant del Panathinaikos i està a un de l'eliminació, però tècnicament aquesta setmana guanyant els dos d'Atenes forçaria el desempat. Per tant, un equip d'ample de via europeu, el València, que de moment està sent superior al Baxi, però no prou com per pensar que el partit està clarament decantat. El Baxi Manresa, molt repartits els punts, a destacar Ferran Bassas, Àlex Reyes, Agustín Ubal i Obasoan, cadascun d'ells amb 8 punts, Obasoan, de fet, amb 9, i el València, el seu encert en triples, que de moment fan que l'equip de Pedro Martínez, millor tècnic de l'Eurolliga d'aquesta temporada, vagi per davant en el marcador.
6: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
5: I ho dèiem, el Barça juga avui l'accés a la final de la Champions femenina en el partit de tornada de les semis contra el Bayern al Camp Nou a 4:45 de la tarda, amb Aitana Bonmatí com a novetat a la convocatòria i amb l'empat a un de l'anada, i sabent que si passa la final no s'hi trobarà pas l'Arsenal, el vigent campió, l'equip que el va derrotar en la final de l'any passat. Pere Romeu, tècnic del Barça.
8: Estic molt, molt, molt il·lusionat amb el dia de demà. Fins ara, les rebudes que hem tingut a l'Spotify Camp Nou quan hi hem anat han sigut brutals. Si hi ha l'escenari, si hi ha l'entorn, si hi ha la importància del partit, és exageradament motivant. Veure ja la rebuda un cop estiguem arribant al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, disculpa, crec que és algo importantíssim per nosaltres, que ens donarà encara un plus, que si el sabem gestionar bé, estic convençut que farem un grandíssim partit.
5: El primer finalista és l'Olympique de Lió, que va eliminar el campió, l'Arsenal, ahir en l'altra semifinal. L'equip francès que entrena Jonathan Giraldez va guanyar per 3-1. Tot això el dia que el Barça pot ser campió de la Lliga de Primera aquesta nit, l'endemà de la victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i Ferran. Celebracions dels jugadors a la mateixa gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona i també al mateix vestidor del Sadar. I a esperar el que passi avui en l'Espanyol Madrid, que començarà a les 9 del vespre.

0: a Cornellà al Prat. Hansi Flick, l'entrenador del Barça.
1: No ho sé, no ho sé. M'ho pregunten i els hi dic, marxeu d'aquí, no em pregunteu això. Jo no vull decidir aquestes coses. L'important és que tenim una bona situació. I al final, per mi, el que compta és que quan la feina està feta, la feina està feta.
2: But at the end, it's for me, when it's done, it's done.
0: Ferran Torres, autor del 0-2 ahir al Sadar, ho tenia clar al micròfon de Zon, de quan volen guanyar la Lliga.
3: Ser campeones cuanto antes, así lo disfrutaremos antes.
0: I Lewandowski, que va fer el 0-1 amb un gol de cap després d'una bona centrada de Rashford, espera que l'equip arribi als 100 punts en aquesta Lliga. Això passarà si guanyen els 4 partits que queden. Declaracions també a De Zon.
4: Sí, tenemos 4 partits a la final y también nuestro objetivo es que vamos a ganar todos los partidos y a la final tenemos 100 puntos. Sí, pero ahora falta, no sé, unos cuantos puntos para ganar la Liga, pero que he dicho antes, también tenemos 4 partidos y tenemos que ganar todos los partidos.
0: A les 9, pendents de Cornellà al Prat, Madrid espanyol, amb fins a 7 baixes al Madrid, entre elles Mbappé, i Engonge es baixa a l'espanyol, també ho és Pol Lozano, important, la peça de Pol Lozano al mig del camp baixa per sanció. Sentim el tècnic blanquiblau Manolo González.
5: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot pues, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el, potser el dia millor perquè vingui al Madrid també com al partit de demà.
0: El tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha tornat a deixar Dani Ceballos per decisió tècnica fora de la convocatòria. I avançada 3 hores, avançada a les 7 del vespre, hora nostra, la cursa del Gran Premi de Miami de Fórmula 1 pel risc de pluja i tempesta elèctrica.
6: Trescat Info.

0: La justícia d'Israel allarga dos dies més la detenció dels dos líders de la flotilla Global Sumut detinguts i que hi van ingressar en una presó israeliana. Els activistes començaven una vaga de fam i denunciaven tortures per part de l'exèrcit israelià. Ahir al vespre a Barcelona, centenars de persones en van reclamar l'alliberament. Donald Trump estudiarà un nou pla de 14 punts per acabar amb la guerra a l'Iran, però ja adverteix que dubte que el pugui acceptar. El president nord-americà creu que l'Iran encara no ha pagat un preu prou elevat per tot el que ha fet. Al Líban, l'exèrcit israelià ha emès un avís urgent als habitants del sud perquè puguin evacuar la regió, més enllà de la zona de seguretat. L'Organització dels Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, augmenta la producció en 188.000 barrils diaris pel mes de juny. És un increment molt escàs en relació a quotes anteriors, en plena crisi energètica provocada pel conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà i pel tancament de l'estret d'Hormuz. Primer dia de dol oficial a Esplugues de Llobregat per la mort violenta d'una dona ahir al barri de Finestrelles. Els Mossos d'Esquadra detenien el presumpte agressor que l'havia atacat amb arma blanca al mig del carrer. Segons hem pogut saber a 3Cat Info, no tenien cap relació sentimental, segons han explicat els Mossos. Detingut a Ciutat Vella un menor per la mort amb arma blanca d'un home al Raval de Barcelona. La Guàrdia Urbana el va detenir ahir a la mitjanit després de rebre un avís per un incident al carrer de la Cera. Els Mossos investiguen el cas. Està en marxa l'operació tornada del cap de setmana al llarg de l'1 de maig per a moltes persones. Fins a aquesta mitjanit es preveu que aniran tornant cap a l'àrea de Barcelona fins a 280.000 vehicles. Les vies amb més congestió, la P7 i la C32. Trànsit recomana molta precaució, sobretot allà on plogui. Atenció que a partir de demà es tallarà durant dos mesos la línia de Rodalies R13 entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, si fan obres. Els trens circularan desviats per Reus i hi haurà un servei alternatiu per carretera. D'altra banda, reprendrà la circulació de l'R15 entre Reus i Móra la Nova. El Centre Hortensia Herrero de València exposa per primera vegada a tota Europa una obra monumental de l'alemany Anselm Kiefer, un dels grans artistes contemporanis europeus. És Danae, un quadre que fa 13 metres d'ample, que ens endinsa en el passat nazi pel seu país i que es podrà veure fins al mes d'octubre.
1: Esports.
2: El Barça buscarà aquesta tarda l'accés a la final de la Champions femenina de futbol, on l'espera l'Olympique de Lió. A 4:45 i al Camp Nou, partit de tornada de les semifinals contra el Bayern amb l'empat a 1 de l'anada i amb les entrades exaurides. El Barça pot ser campió de Lliga aquesta mateixa nit, després de guanyar ahir al camp de l'Osasuna per 1-2. Els jugadors van celebrar la victòria a la gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona i també el vestidor. El títol serà una realitat avui si el Madrid no guanya l'Espanyol aquest vespre a Cornellà al Prat. En joc aquesta hora el partit de l'ACB de bàsquet del Manresa contra el València, el Nou Congost. De moment al descans està perdent l'equip del Bages de 8 punts. Manresa 48, València Bàsquet 56.
0: Migdia amb temps insegur, cel ennuvolat i algun ruixat, sobretot a la meitat oest del país. La pluja es pot anar estenent des de les Terres de l'Ebre cap a la Catalunya central i des de la Franja de Ponent cap a l'Alt Pirineu i nord de les comarques de Barcelona. Guanyarà intensitat de cara al vespre. Temperatures estables.
1: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 5 minuts de la 1 del migdia, us està informant Jaume Brufau. El tribunal israelià d'Ashkelon prorroga dos dies la detenció dels dos líders de la flotilla Global Sumut detinguts i que hi van ingressar en una presó d'Israel. Els activistes Saif Abukeshek i Tiago Avila continuen en vaga de fam i han denunciat tortures per part de l'exèrcit israelià, que dijous els va interceptar en aigües internacionals a prop de l'illa grega de Creta. Les seves advocades confirmen que tots dos presenten hematomes i que estan aïllats en una cel·la sense finestres a la presó de Shikma. En un comunicat, les lletrades dels activistes recorden que qualsevol interrogatori és il·legal i parlen d'una violació greu del dret internacional. A la mateixa línia s'expressava un dels activistes que viatjaven aquesta mateixa flotilla, Pau Pérez, en declaracions a 3Cat Info.
3: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era està en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza, i ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: Ahir al vespre, una concentració de suport davant de la seu de la Comissió Europea, al Passeig de Gràcia de Barcelona, va exigir el seu alliberament. La dona del barceloní, Saïf Abou-Keixek, va expressar la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
4: En aquest moment estic pensant en totes les dones en Palestina també, que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado Israel.
0: Israel investiga a Abou-Keixek per pertinença a una organització terrorista, mentre que el brasiler Thiago Ávila encara no sap els càrrecs que li imputen. El president dels Estats Units, Donald Trump, afirma que revisarà una nova proposta de l'Iran per acabar amb la guerra, però dubte que sigui acceptable per Washington. En un missatge publicat a la seva xarxa social, Truth, el president dels Estats Units diu literalment que l'Iran no ha pagat encara un preu prou alt per tot el que ha fet al món i a la humanitat. El perfil d'X de la Casa Blanca i del Departament d'Estat també en difós el mateix missatge. Segons els mitjans iranians, Teheran ha presentat un nou pla de 14 punts amb mesures com la retirada de tropes nord-americanes de la regió, l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats en diversos fronts, inclòs el Líban. El pla, però, no aborda directament la qüestió nuclear, un element clau per Washington. En paral·lel, els Estats Units han accelerat la venda d'armes per valor de 8.000 milions i mig de dòlars als seus aliats de l'Orient Mitjà. Ara fa una estona, al Líban, l'exèrcit israelià emetia un avís urgent als habitants del sud del país perquè evacuessin la regió més enllà de la zona de seguretat. Israel ha justificat les operacions militars per la seva lluita contra Hezbollah. I els Estats Units adverteixen a Europa que la retirada de tropes nord-americanes d'Alemanya serà de més de 5.000 soldats, que és el que inicialment va dir el Pentàgon. Donald Trump, avui de matinada i a peu d'helicòpter...
5: Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
6: Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies. Thank you very much.
0: I l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, acorda augmentar la producció en 188.000 barrils cada dia al juny per estabilitzar el mercat del cru. És un increment molt escàs en relació a quotes anteriors, i és que en plena crisi energètica provocada pel conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà i pel tancament de l'estret d'Hormuz, l'OPEP té més aviat poc marge de maniobra. A més, l'increment serà teòric en gran mesura, mentre estigui interromput el subministrament de cru. Això impacta directament en el preu del petroli, que aquesta setmana va arribar al nivell més alt en gairebé 4 anys. El barril de Brent es va arribar a pagar $126. És la primera trobada sense els Emirats Àrabs Units, que aquesta mateixa setmana han sortit voluntàriament d'aquesta aliança a la qual pertanyien des de feia 60 anys. El programa El Suplement de Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Sindreu, ha explicat que la confluència de l'entrada de l'ús d'energies renovables en molts països i al final de la guerra de l'Iran faran que el petroli baixi molt de preu.
7: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
0: Sense els Emirats Àrabs Units, l'OPEP controla el 42% del mercat mundial del petroli, una xifra que abans era del 47%. Els grans beneficiats d'aquest debilitament de l'OPEP són d'altres productors de petroli, com Rússia i els Estats Units. Cinc minuts i mig i serà un quart de dues.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aliança Catalana superaria Junts per Catalunya i se situaria com a tercera força parlamentària, mentre que el partit de Carles Puigdemont seria cinquena força a la Cambra Catalana si es fessin eleccions ara. És el que revela una enquesta que publica el diari Ara Avui, que també situa el PSC com a guanyador dels comicis, amb un cert desgast, però. El bloc d'esquerres, socialistes, Esquerra Republicana i Comuns, retindrien la majoria al Parlament. Aliança multiplicaria per 10 els diputats, se situaria en tercera posició amb entre 20 i 22 diputats, i Vox seria quarta força amb entre 14 i 17 escons. Junts passaria dels 35 diputats, que té ara entre 11 i 14 representants. De fet, el 23% dels enquestats que van votar Junts l'any 2024 ara responen que votarien Aliança Catalana. Pel que fa a la majoria de govern, els socialistes guanyarien les eleccions, però perdrien vots i es quedarien en una forquilla d'entre 36 i 42 diputats. Esquerra reforçaria, recuperaria la segona posició i podria guanyar entre 7 i 10 diputats. Primer dels dos dies de dol, l'Esplugues de Llobregat per la mort violenta d'una dona ahir al barri de Finestrelles. El consistori condemnava els fets i convoqué la ciutadania per demà davant de l'Ajuntament a partir de les 6 de la tarda. En un missatge a les xarxes, l'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, ha expressat el seu condol a la família, ha dit que al municipi no hi cap la violència i ha afegit que l'única via és la convivència, la seguretat i el respecte. Els fets passaven ahir quan un home va atacar en ple carrer, al carrer Joan Miró, amb arma blanca a la dona, i va fugir. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dotacions dels Mossos i del sistema d'emergències mèdiques que no la van poder salvar. Al cap d'una estona, els Mossos localitzaven l'home a Barcelona i el detenien. Segons hem pogut saber a 3Cat Info, els Mossos descarten que tinguessin cap relació sentimental. El cas es continua investigant. A Arenys de Mar, al Maresme, han detingut un home acusat d'haver agredit sexualment i d'haver intentat matar una dona a qui havia conegut a través d'una aplicació de cites de missatgeria instantània. Un cop es va guanyar la confiança de la dona, el presumpte agressor la va anar extorsionant per aconseguir diners i la va anar aïllant progressivament del seu entorn familiar i, finalment, la va agredir tant físicament com sexualment. La investigació va començar quan els Mossos van tenir coneixement de l'ingrés d'aquesta dona a l'unitat de cures intensives d'un centre hospitalari de Badalona. Les primeres gestions van permetre constatar que la víctima presentava lesions de gran gravetat compatibles amb una agressió sexual i també diverses fractures. El detingut amb antecedents als Estats Units per fets similars ha passat a disposició judicial com a presumpte autor dels delictes d'assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual, delictes contra la integritat moral i extorsió. I a Ciutat Vella, Barcelona, han detingut un menor per la mort amb arma blanca d'un home al Raval. Els Mossos van rebre un avís ahir, quan faltaven pocs minuts per arribar a la mitjanit, perquè hi havia un incident al carrer de la Cera, en què una persona havia resultat ferida greu per causes que encara s'estan investigant. Fins al lloc dels fets hi van desplaçar dotacions de la Guàrdia Urbana, també efectius dels Mossos, dels bombers i del sistema d'emergències mèdiques que van portar la persona ferida ja en estat crític en centre hospitalari, on després va morir. El presumpte autor de l'agressió va ser localitzat per la Guàrdia Urbana de Barcelona poc després que d'haver detingut. Els Mossos es feien càrrec de la investigació que es troba sota secret d'actuacions. Els Mossos d'Esquadra han pogut resoldre més d'un miler d'investigacions de trànsit des del 2014 gràcies a les caixes negres que porten els vehicles. Són dispositius que actualment es fan servir en un 30% dels sinistres greus i mortals i que són clau per detectar excessos de velocitat o aclarir canvis de trajectòria. Per si soles no són una prova pericial definitiva, però les caixes negres sí que poden ser determinants per detectar si s'ha anat massa de pressa, si s'ha comès alguna imprudència, o per aclarir la trajectòria d'un vehicle abans de la col·lisió, com ha explicat a l'ACN, a l'Agència Catalana de Notícies, l'intendent en cap de la Divisió d'Investigació Viària, Francesc Parra.
8: El que està registrant el sistema són els últims 5 segons abans de la col·lisió. Això el que ens aporta, doncs, és una ajuda a esclarir les causes i les responsabilitats de l'accident, però pensem que formen part del conjunt de proves o del conjunt de la investigació.
0: Aquestes caixes negres estan integrades als sistemes electrònics dels automòbils. Cada any se'n treuen entre 150 i 200, una xifra que va a l'alça des del 2024, quan Europa va començar ja a obligar als nous automòbils matriculats a registrar tota aquesta informació. Aquesta hora tenim en marxa l'operació tornada per aquest llarg pont de l'1 de maig per a moltes persones. S'anirà allargant fins a aquesta mitjanit. Es demana molta precaució, sobretot allà on pugui ploure-hi, i també els col·lectius més vulnerables. A aquesta hora, la via on hi ha més incidències és la P7 Sud, i és que hi ha un tram d'uns 16 quilòmetres amb bosses de lentitud i aturades entre Sant Jaume dels Domenys i Vilafranca del Penedès cap a Barcelona. Pel que fa a la meitat nord, cues a les carreteres que venen de les comarques de platja i que van cap a la P7, 7 quilòmetres a la C31, entre Castell i Santa Cristina d'Aro, 4, al pas de la C65 entre Santa Cristina i Llagostera. A la P7 Nord també hi ha bosses de lentitud i aturades des de Vallgorguina fins al peatge de la Roca, també cap a Barcelona. Pel que fa a les entrades, a la ciutat de Barcelona a aquesta hora registren retencions al pas de la B23 per Molins de Rei, per entrar per la Diagonal, i a l'autopista C33 a Montcada i Reixac, d'entrada també cap a la ciutat. Un apunt per demà, pel que fa a la mobilitat i que fa referència a Rodalies Renfe. Es talla la circulació a la R13 entre les estacions de la Plana, Pica, Moixons i Sant Vicenç de Calders. Es faran obres de millora a la infraestructura. No hi haurà servei durant 2 mesos i els combois circularan desviats per Reus. Faran el mateix recorregut que la línia R14 i, a més, Renfe establirà un servei alternatiu per carretera que cobrirà el tram afectat per aquestes feines. D'altra banda, a partir de demà reprèn la circulació dels trens de la línia de Rodalies R15 entre les estacions de Reus i Móra la Nova.
1: El temps.
0: Jofre Genuer.
9: Continuen els ruixats afectant zones locals del país, sobretot ara mateix a les Terres de l'Ebre, fins i tot Camp de Tarragona, i independentment també n'arriben de nous cap a l'Alt Pirineu. Els de les darreres hores han deixat aquests registres, aquestes quantitats, entre els 6 de la Sénia, 5 a Ullacona, 3 a Mas de Barberans, 4 a Tortosa, 3 al Perelló, 2 a Riudoms, i fins i tot també un bon xàfec s'ha format enfront de la costa del Baix Penedès, afectant zones del Garraf. Ha passat ràpid, s'endinja cap a l'interior, perdem força. I, mentrestant, doncs, al nord de les comarques de Barcelona, a gran part de les de Girona, grans clarianes, alguns núvols prims, però sempre amb la presència de la nuvolositat abundant. I bé, al llarg de les properes hores, doncs, continuen arribant pluges cap a les Terres de l'Ebre, en punts dels ports, del Baix Ebre, del Montsià, també cap a la zona de l'Alt Pirineu, nord de les comarques de Lleida, que és on, al llarg de les immediates hores, primera de la tarda, ha de continuar la possibilitat de pluja. La resta serà més difícil, tot i el cel ben tapat, no es pot descartar alguna gota, i sobretot més a l'interior que no pas a la façana litoral. I de cara al vespre potser la pluja guanyi encara més terreny a les comarques lleidatanes i al terç oest del país. S'aproxima ja la part activa de la perturbació, que demà ens donarà una bona tongada de ruixats, de xàfecs, una mica més generals, i de fet amb alguns avisos d'intensitat de pluja, especialment a tota la Catalunya central, a partir de demà mig matí, mig dia, perquè localment podran haver algunes tempestes amb certa intensitat. Així és com començarem la setmana que ve, i amb una tendència que al llarg de la setmana els termòmetres es vagin situant allà on toca per l'època i, per tant, reculin una mica més.
0: Ha mort una dona en un incendi que ha hagut a casa seva a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Els bombers rebien un avís poc minut després de la 1 de la matinada i han desplaçat 3 dotacions que han treballat a l'extinció de les flames que afectaven el menjador de l'immoble. No han pogut fer res, però, per salvar la vida d'aquesta dona que tenia 57 anys. Un cop extingit l'incendi, s'ha valorat l'estat de l'immoble que no ha patit danys estructurals i els Mossos investiguen què ha provocat el foc. Protecció Civil ha començat a formar els alcaldes de municipis petits a la gestió d'episodis de risc i d'emergències. La primera promoció és de 30 alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants. El curs està orientat a municipis petits, que són la majoria a Catalunya, i que alhora, Miquel Jarque, tenen menys recursos humans i menys materials.
10: Un dels alumnes d'aquest curs és Sergi Busquets, és alcalde de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, un municipi amb molta extensió, poca població i, a més, disseminada.
11: Perquè quan t'arriba una situació d'alerta, el que has de tenir és ser pràctic i saber exactament on has d'anar, com has d'activar, com has d'avisar el CECAT, com has de crear l'assemblea de seguretat, una miqueta que s'actiguem respondre d'una forma efectiva i ràpida davant d'una situació d'alerta que sempre és una situació que col·lapsa més.
10: El curs està orientat a la planificació dels riscos, la majoria per causes naturals i el canvi climàtic. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil.
12: Quan poden mobilitzar recursos privats, com ho han de fer? Han de tenir el pla activat, com han de ser aquests mecanismes, com activar un centre de coordinació municipal que els hi permeti tenir, doncs, un petit equip propi del propi ajuntament que li doni suport a aquest alcalde o alcaldessa, o de demanar suport.
10: Un altre cas és el municipi de Saldes, al Berguedà. Dolors Jiménez n'és l'alcaldessa.
13: Estar informats del que hem de fer. Jo ara mateix tindré més en compte a l'hora d'agafar i posar-me en contacte amb el CECAT, perquè això no ho feia. Vull dir, nosaltres preníem les decisions i sí que estàvem en comunicació amb la delegació del govern de la Catalunya Central, però ho fèiem nosaltres, saps? Ara, a partir d'ara, seré més rigorosa amb això.
10: Entre les situacions que es plantegen durant el curs és com posar en pràctica, per part dels alcaldes, comunicar decisions com ara la d'un confinament per risc químic, per inundació o, en el cas, d'un incendi forestal.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: A València s'exposa per primera vegada a tota Europa una obra monumental d'un dels artistes contemporanis més influents del continent, l'alemany Anselm Kiefer. És Danae, un quadre de 13 metres d'amplada que confronta el present actual amb el passat nazi. Forma part d'una exposició sobre aquest artista que es pot visitar fins a l'octubre i que omple les 6 galeries del Centre Hortensia Herrero de València, Pepe Ferrer.
14: És la primera vegada que es pot veure a Europa i impressiona tant que et fa sentir menut. És Danae, d'Anselm Kiefer, un quadre de 13 metres que representa l'aeroport de Tempelhof i que ocupa tota una sala del Centre Hortensia Herrero de València. Una obra on l'artista alemany juga en la perspectiva. Javier Molins és el curador de l'exposició.
15: Si veiem este quadre des d'un costat, sembla una de les parets més gran que l'altra, però és un quadre que si el veiem frontal és totalment simètric, no?
14: I ens endinsa en la memòria de l'Alemanya nazi.
15: És un dels aeroports, un símbol del Berlín que volia Hitler construir, no? De tota l'arquitectura nazi. Jo sempre dic que és un poc el Guernica de Kiefer.
14: Anselm Kiefer és un dels artistes contemporanis més influents d'Europa. La seva obra, que barreja mitologia, literatura i història, ocupa ara el Centre Hortensia Herrero. S'hi pot veure l'evolució artística des d'una de les seves primeres obres, com explica Albert de la Guia, mediador del centre.
16: Himmel Erde és de 1974 i en valencià no seria una altra cosa que cel i terra, que és el que està escrit. En el centre tindríem Malen, que és l'acte de pintar. A més, l'artista inclou en este paisatge una paleta de pintor.
14: També la més recent i més matèrica, Diadre, que s'exposa per primera vegada.
16: Tenim plom, tenim molta gran quantitat de pintura i tenim sobretot aquestes fulles de pa d'or que fins i tot en l'aire condicionat acaben per moure's.
14: Kiefer és un artista matèric que treballa amb cendra, palla, fusta o plom. Amb ell crea pintures escultòriques, com les flors del mal, on amb plom fa eixir un llibre del llenç. Simbolitza la memòria, però també l'opacitat del poder.
0: Eros Ramazzotti va emocionar ahir els 16.000 fans que van assistir al seu concert del Palau Sant Jordi a Barcelona. L'italià celebrava 40 anys de trajectòria acompanyant d'una banda que va fer créixer les cançons de tota la seva dilatadíssima trajectòria musical. I vam ser els de 3Cat Info, i va anar Marc Ruiz.
17: Aquesta nit, Eros Ramazzotti ha vingut amb ganes de funky i de soul. Un cuore con le ali, sona sincopada, el saxo pren el protagonisme, l'estil de Maceo Parker, passat pels sedars dels crooners italians, i I Belong to You, la vocalista Zoe Rano, es menja l'escena. Fa la sensació que aquesta nit Eros ha vingut a divertir-se, més que no pas a seduir a un públic que ja el té entregat d'entrada. Ha vingut amb una banda àmplia, i això s'agraeix. Les coristes fan frases molt clàssiques que, combinades amb la guitarra, recorden l'Eric Clapton dels anys 90, que per cert actuarà aquí mateix diumenge vinent. El públic l'aclama i ell els regala algunes paraules en català.
18: Hola, com esteu? Barcelona, tot bé? Tot bé? Estimo Barcelona.
17: És la gira de promoció d'una història important, té un àlbum que mescla 15 cançons noves amb repertori clàssic del cantant romà. De fet, l'àlbum porta per nom el títol d'un dels singles del seu primer disc, Cuori Agitati, del 1984. Cançons clàssiques que el van catapultar a l'èxit internacional, però una mica canviades i amb col·laboracions de luxe, com les d'Alicia Keys, Andrea Bocelli o Jovanotti. Les cançons noves no deixen de ser l'excusa que li permet repassar 40 anys de carrera. Milers de mòbils s'encenen amb Ahora tu, de 1986, i els fans es mouen cadenciosament amb el clàssic La Luce Buona de l'Estelle, sense Patsy Cansit i amb la mallorquina Sarateo. A partir d'aquest punt ja tot era nassos. Si va estar sent un par de canciones, amb piano, en clau, barbacarac, probablement el moment més estel·lar de la nit, ralentida, com si volgués allargar el moment a mig camí entre el vals, el jazz i el rock. Amb la suite música, probablement la seva cançó més sentida, que se surt més de les regles del pop. Amb Otra Como Tu, que ha aixecat una gran ovació entre el públic. O amb Terra Promesa, una de les seves primeres cançons i que critica l'atracció que sentia el jovent dels 80 cap als Estats Units a ritme de funky, un eco d'Adriano Celentano, 12 anys més tard, i que avui es permet incloure fins i tot una línia de Papa Was a Rolling Stone mentre passeja el saxofonista entre el públic i Eros aprofita per abraçar fans. I és clar, coses de la vida que ha deixat ben amunt el concert just abans dels visos. Que Eros Ramazzotti manté la tirada és indiscutible després de 70 milions de discos venuts i ha deixat ben clar que l'escenari es troba com a casa.

0: Poc més de 4 minuts i seran 2:15.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. El Barça pot aconseguir avui l'accés a una final de Champions i un títol de Lliga. 4:45, Barça-Bayern, la tornada de les semifinals de la Champions femenina, amb un Camp Nou que es preveu ple, s'han exhaurit les entrades i amb l'empat a un de l'anada. I a les 9 del vespre el Barça estarà pendent de l'Espanyol-Madrid a Cornellà al Prat, perquè si el Madrid no guanya es proclamarà ja campió i des del sofà de casa.
1: 3CAT Info.
2: De seguida en parlarem. Abans, a aquesta hora actualitzem el partit de l'ACB que està jugant al Manresa a casa contra el València Bàsquet. Així doncs, anem fins al Nou Congost. Ernest Macià, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. El València guanya, avançat al tercer quart del partit, però per marges reduïts. Ara mateix, màxim Manresa 72, València 78. El València, que lluita per ser segon de la Lliga CB, el Manresa per escapar de la crema del descens. Ara mateix la té a 3 victòries. Ahir van guanyar el rivals que llinden amb el descens, per tant, encarint una mica més aquesta permanència a 4 a 5 jornades perquè acabi la Lliga CB de bàsquet. Per tant, guanyar partits pel Baxi és vital. Avui costarà. El València està jugant, a més, la possibilitat d'entrar a la Final Four de l'Eurolliga. El seu tècnic és el millor entrenador de l'Eurolliga d'enguany. Un rival complicat. 2:33 perquè acabi el tercer quart. Baxi 72, València 78.
2: Es porta en directe al Nou Congost i també el Mundial de Motociclisme Femení amb una notícia d'ara mateix, gran victòria de la pilot catalana Paola Ramos a la segona cursa de la tercera cita de la temporada d'aquest Mundial de Motociclisme Femení a Hongria. La catalana tancava un grup de 4 fins que 3 voltes per al final ha començat a remuntar i s'ha posat líder a l'última volta. Ramos s'ha jugat la victòria amb Beatriz Neila amb 2 avançaments espectaculars que li donen la segona victòria de la temporada. Completen el podi Neila i la campiona, la líder del Mundial, Maria Herrera.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
2: I ho dèiem només començar. El Barça juga avui l'accés a la final de la Champions femenina en el partit de tornada de les semifinals contra el Bayern al Camp Nou a 4:45 de la tarda, amb Aitana Bonmatí com a novetat a la convocatòria i amb l'empat a un de l'anada. I sabent que si passa la final no s'hi tornarà a trobar l'Arsenal, el vigent campió, l'equip que el va derrotar en la final de l'any passat. Qui espera la final és l'Olympique de Lyon, l'equip francès que entrena l'extècnic del Barça, Jonathan Giraldez, que ahir va derrotar l'Arsenal. Pere Romeu, tècnic del Barça, abans d'aquesta cita d'avui al Camp Nou.
4: Les rebudes que hem tingut a l'Spotify Camp Nou quan hi hem anat han sigut brutals. Si hi ha l'escenari, si hi ha l'entorn, si hi ha la importància del partit, és exageradament motivant. Veure ja la rebuda un cop estiguem arribant al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, disculpa, crec que és algo importantíssim per nosaltres, que ens donarà encara un plus, que si el sabem gestionar bé estic convençut que farem un grandíssim partit.
2: Ho dèiem, el primer finalista és l'Olympique de Lió, que va eliminar el campió, l'Arsenal, en l'altra semifinal. Va guanyar per 3-1. Tot això el dia que el Barça pot ser campió de la Lliga de Primera aquesta nit, l'endemà de la victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna, amb gols de Lewandowski i Ferran, celebracions dels jugadors a la mateixa gespa, amb l'afició desplaçada a Pamplona i al mateix vestidor del Sadar. I esperar el que passi avui en l'Espanyol Madrid, que començarà a les 9 del vespre a Cornellà del Prat. Si el Madrid no guanya, el Barça és campió ja avui. Si el Madrid suma els 3 punts, caldrà esperar. Ferran Torres, ahir a DAZN.
5: Ser campeones cuanto antes, así lo disfrutaremos antes.
2: Així s'expressava ras i curt Ferran Torres, l'autor del 0-2 a El Sadar, després d'una passada de Fermín. Lewandowski va fer el 0-1 amb un gol de cap després d'una centrada precisa des de la dreta de Rashford. Tant Rashford com Ferran van ser decisius amb els canvis que va fer Hansi Flick a la segona part, quan l'equip blaugrana va canviar la seva imatge de totes i va aconseguir aquesta victòria.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 2:15 i a aquesta hora destaquem que la justícia israeliana prorrogue 2 dies més la detenció dels 2 líders de la flotilla Global Summit que ahir ja van ingressar en una presó. Els activistes van començar una vaga de fam i denunciaven tortures per part de l'exèrcit israelià. El president dels Estats Units estudiarà un nou pla de 14 punts per acabar amb la guerra a l'Iran, però Donald Trump ja ha advertit que dubta que el pugui acceptar perquè, diu, l'Iran encara no ha pagat el preu prou alt per tot el que ha fet al món i a la humanitat. Tenim en marxa l'operació tornada del cap de setmana del llarg pont de l'1 de maig per a milers de persones. Fins aquesta mitjanit es preveu que vagin retornant cap a l'àrea metropolitana de Barcelona fins a 280.000 vehicles. Ja hi ha algunes retencions amb més congestió, sobretot a l'AP7 i també en trams de la C32. Trànsit recomana molta precaució, sobretot als col·lectius més vulnerables, als motoristes i en especial a les zones on avui hi pugui ploure. D'altres qüestions que també us volem explicar des d'ara fins a arribar a les 2. A Barcelona, des de fa poc, que està en marxa la plataforma 55 Més. És una entitat d'economia social, no té ànim de lucre i treballa perquè tothom, tingui l'edat que tingui, pugui continuar sent i sentint-se útil i pugui, per exemple, si encara està en l'edat, trobar una feina. I en el marc de la Setmana pel Català ens fixarem en un pla pilot de la Generalitat que l'ha portat a l'ensenyament primari de Buenos Aires, en una escola vinculada a la Moreneta. Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia.
1: Esports, Albert.
2: En joc, el partit de l'ACB de bàsquet del Manresa contra el València, el Nou Congost, el tercer quart, està perdent l'equip del Bages de 8 punts, Manresa 74, València Bàsquet 82. Exaurides les entrades per al Barça-Bayern d'aquesta tarda al Camp Nou, la tornada de les semifinals de la Champions femenina de futbol, un partit que començarà 4:45 amb l'empat a 1 de l'anada. El Barça ja té la Lliga de Primera a punt amb la victòria al Camp d'Osasuna per 1-2 ahir i ara cal esperar per saber si el títol arriba aquesta mateixa nit. Si el Madrid no guanya el seu partit al Camp de l'Espanyol, el Barça serà campió avui mateix, abans del clàssic de diumenge que ve al Camp Nou.
1: Temps insegur, cel ennuvolat, ruixat sobretot a la meitat oest del país, i la pluja es pot anar estenent des de les Terres de l'Ebre cap a la Catalunya central i des de la Franja de Ponent cap a l'Alt Pirineu, amb el nord de les comarques de Barcelona. Aniran guanyant intensitat de cara al vespre. El tribunal israelià d'Ashkelon ha allargat 2 dies més la detenció dels 2 líders de la flotilla Global Summit que ahir ja van ingressar en una presó israeliana. Els activistes Saif Abu Keshek i Tiago Avila continuen en vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià, que dijous els va interceptar en aigües internacionals a prop de l'illa grega de Creta. Les seves advocades confirmen que tots 2 líders de la flotilla presenten alguns hematomes i que estan aïllats en una cel·la sense finestres a la presó de Sigma. En un comunicat, les lletrades d'aquests activistes recorden que qualsevol interrogatori és il·legal i parlen d'una violació greu del dret internacional, com ja s'expressava en declaracions a 3CAT Info, un dels activistes que també viatjaven a la flotilla, Pau Pérez.
3: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
1: Ahir al vespre, una concentració de suport davant de la seu de la Comissió Europea, al Passeig de Gràcia, a Barcelona, va exigir que els alliberessin tots 2. La dona del barceloní, Saif Abu Keshek, va expressar la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
4: En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también, que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado Israel.
1: Israel investiga Abu Keshek per pertinença a una organització terrorista. De moment, no se sap quins càrrecs imputen al brasiler Tiago Ávila. El president dels Estats Units, Donald Trump, afirma que revisarà una nova proposta de l'Iran per acabar amb la guerra, però dubta que sigui acceptable per Washington. En un missatge publicat a la seva xarxa social, Truth, el president nord-americà diu literalment que l'Iran no ha pagat encara un preu prou alt per tot el que ha fet al món i a la humanitat. Segons els mitjans iranians, Teheran ha presentat un nou pla de 14 punts amb mesures com la retirada de tropes nord-americanes de la regió, l'aixecament també de sancions i el final de les hostilitats en diversos fronts, inclòs el Líban. però no aborda directament la qüestió nuclear, un element clau per a Washington. En paral·lel, els Estats Units acceleren la venda d'armes per valor de 8.000 milions i mig de dòlars als seus aliats a l'Orient Mitjà. A Rússia, la justícia comença a vetar partits opositors per Vladimir Putin de cara a les eleccions legislatives que tenen marcades pel 20 de setembre. Tot i aquesta repressió i la guerra, hi ha molts ciutadans de Rússia que no es plantegen deixar de donar suport al Kremlin i aquells que volen plantar-li cara topen amb la comissió electoral. Una de les vetades a aquests comicis és la periodista i política Yekaterina Dunsova, que ja es va intentar enfrontar a Putin a les últimes eleccions presidencials. La corresponsal de 3CAT Info a Moscou, la Cristina Solías, hi ha pogut conversar.
0: El preu que ha hagut de pagar Yekaterina Dunsova per desafiar Putin és haver-se convertit en agent estrangera, una etiqueta que no li permet ser candidata. La van vetar les presidencials del 2024 i ara explica que també han impedit que el seu partit, Razviet, es registri per presentar-se a les properes eleccions al Parlament.
5: Si es pren aquesta decisió, entenem que no es fa des del Ministeri de Justícia, sinó que ve de més amunt.
0: La majoria de líders opositors estan morts a l'exili o a la presó. Ella és molt conscient del risc que corre fent política a Rússia.
5: No tinc previst marxar, per això entenc que potser hauré de passar per la presó, però probablement m'ajuda a sentir que tinc la raó.
0: Tot i això, el règim es cura en salut i el sistema electoral només dona opcions reals als partits que no s'oposen ni al president ni a la seva guerra a Ucraïna.
1: Dos coses i mig de dues. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans defineix la paraula edatisme com una actitud discriminatòria cap a una persona com a conseqüència dels anys que té. Això pot fer, per exemple, que els costi més trobar feina a partir d'una certa edat. A Barcelona, des de fa poc, està en marxa la plataforma 55+, una entitat d'economia social, sense ànim de lucre, que treballa perquè tothom, tingui l'edat que tingui, pugui continuar sent i sentint-se útil. En parlem al següent reportatge que ens han preparat l'Anna Escura i en Dani Jiménez.

0: un talent que ha vingut aquí per parlar amb mi, em deia, tens 62. Jo arribo a les entrevistes de treball i ja sento que em miren amb uns ulls de i aquest que fa aquí. Crec que hem de fer alguna cosa per canviar aquestes mirades.
1: És la Filipa Teixeira, és la responsable de la plataforma 55+, un web que va néixer a Portugal l'any 2019 i que ara ha aterrat a Catalunya. Bàsicament, el que fa és oferir serveis de tot tipus, classes de català, canviar un endoll, fer companyia a persones grans, portar el nen a l'escola, tenir cura d'un animal de companyia o les carmanyoles per tota la setmana. La peculiaritat de 55+ és que les persones que ofereixen aquests serveis tenen més de 55 anys. Una d'aquestes persones és el Juanjo Martínez, té 63 anys i és integrador social.
2: Vaig treballar durant 25 anys al sector informàtic i ara treballo amb la gent i per la gent.
3: I ara d'aquí 2 anys suposo que jubiles.
2: Exacte.
3: I t'has apuntat a 55+ a fer d'electricista.
2: Jo, de fet, m'agradaria més fer alguna cosa d'informàtica, però, bueno, connexions de cables amb una làmpara, amb un ventilador, fins allà puc arribar.
1: I precisament la connexió d'un ventilador és el que la Laia Otó necessitava arreglar a casa seva. Ella es dedica a temes d'innovació social i gràcies a això va conèixer 55+. A l'hora de decidir-se a provar-ho, la seva reflexió va anar una mica més enllà de donar valor a persones de més de 55 anys.
4: La part aquesta de la soledat de la gent que hi ha en una ciutat, que no ens n'adonem i que hi ha molta gent sola, no? I que ajuda tant al talent que quan et jubiles pot ser que et quedis sense xarxa, com per la gent que rep un servei que fa que igual no estigui tan sol, no? Perquè té una nova connexió.
1: I sí, gràcies a 55+, les persones es poden treure un petit sobresou. També poden fer un intercanvi de serveis o donar els diners que hagin guanyat a la institució que decideixin. Però ves per on, els diners no són el motiu principal del Juanjo per formar-ne part.
2: Si vas a fer un servei a una persona que potser no pot recórrer a un professional que li cobrarà un pressupost que no pots accedir i li pots ajudar, i això serveix a tu també per sentir-te útil. Coneixes aquesta persona i s'estableix un vincle i és un afegit, no?
1: Durant aquest any, 55+ funcionarà només a la ciutat de Barcelona. A partir del desembre, però, s'obrirà a la resta de Catalunya. Ara mateix hi ha una 70ena de persones apuntades, però qui ho sap, potser amb el temps aconsegueixen arribar a les més de 5.000 que tenen a Portugal. Si esteu interessats, tant per oferir algun servei com per demanar-lo, podeu entrar al web www.55+.es.
0: Que la edat no sigui un límit, que sigui una oportunitat.
5: Trescat Info. El català, una llengua oberta al món.
6: Una llengua que obre portes.
5: Setmana de la llengua a Trescat Info i Trescat.
7: El català també s'ensenya fa molts anys a l'Argentina, a 10.000 quilòmetres d'aquí, gràcies a la tasca, sobretot, que hi fan els casals catalans. Però ara, també gràcies a un pla pilot de la Generalitat. La nostra llengua ha posat un peu a l'ensenyament primari a Buenos Aires, en una escola, més a més, vinculada estretament a la Moreneta. Corresponsal, Buenos Aires, Joan Biosca.
8: Vale, d'acord, doncs, alguna paraula...
9: Són alumnes d'entre 10 i 12 anys de l'Escola Verge de Montserrat de Buenos Aires i aquesta és la seva tercera classe de català. Un projecte pilot impulsat pel govern català i l'Escola Verge de Montserrat de la capital argentina que busca introduir l'idioma en els propers anys també a altres cursos per amplificar els vincles entre aquest centre educatiu religiós i Catalunya. Avui els alumnes aprenen l'Ave Maria en català. El professor Pablo Capalvo és argentí, però va viure 20 anys a Catalunya on es va formar com a mestre.
10: Són nens que no han tingut mai cap contacte amb la llengua. Llavors, d'entrada, les coses més senzilles són les que tenen, les que s'assemblen al castellà, és clar. I després, qüestions culturals són molt fàcils d'entendre.
11: Em dic Fiorella, tinc 10 anys. Em dic Matilde, tinc 11 anys. Voldria visitar Catalunya i parlar en català.
9: Situada al barri de Sant Elmo de Buenos Aires, aquesta escola concertada religiosa porta el nom de la Moreneta, imatge que va arribar a la zona, al barri, a Sant Elmo, quan encara la capital argentina era Santa Maria del Buen Aire, a mitjans del segle XIX. Els alumnes que aprenen català s'han apuntat a les classes voluntàriament, una formació vinculada a la que també fa dècades es fa i es du a terme el casal català de la capital federal argentina, on s'ensenya el català també amb Pablo Capalvo entre els seus professors. Són argentins, fills i nets de catalans que volen parlar l'idioma, que van escoltar de petits a casa, també argentins que projecten anar a viure a Catalunya i també altres persones.
10: ara és molt freqüent persones d'uns 60-65 anys que tenen fills i nets a Catalunya i que em diuen: els meus nets comencen a anar a l'escola en català i jo vull parlar en català amb ells.
9: Els vincles entre l'Argentina i Catalunya són intensos. És un dels països del món amb més casals catalans i també tres dels seus pares fundadors de l'Argentina eren catalans: Domènec Mateu, Joan Larrea i Blai Parera.
5: 3cat Info.

El último de la fila. Avui actuen a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona. En el retorn de Manolo García i Quimi Portet als escenaris després de 30 anys. La setmana passada ja van actuar a Fuengirola davant de 18.000 persones. Avui, dijous vinent, ho faran a Barcelona amb 110.000 localitats esgotades des de fa temps. Els concerts repassaran de ben segur els hits de la seva dilatadíssima trajectòria. Si eres de los que no tienes, agarreras a remar. I després de Barcelona, la gira continuarà per Roquetes de Mar, Madrid i Bilbao, entre altres localitats. S'acaba a València el dia 9 de juliol. Se va.

0: però també aquesta nit a Barcelona.
1: Te mereces un amor.
0: Concert de Luz Casal.
1: Con relámpagos y flores.
0: I presenta el seu últim treball, Me voy a permitir.
1: Cariño sin temor.
0: Ho fa al Gran Teatre del Liceu, amb el repàs a les noves composicions, i també el recorregut també segur pels grans èxits que l'han acompanyat durant dècades.
1: Te mereces un amor.
0: La gallega és una de les veus més icòniques, personals, inconfusibles de la música contemporània i amb l'espectacle d'avui presenta un trajecte entre passat i futur.
1: Que disfruta tu sazón.
0: L'artista explica que aquest nou projecte certifica la seva condició de compositora i intèrpret excepcional. Concert de Luz Casal al Gran Teatre del Liceu a 8:45.
1: Te mereces un amor. Un amor. Retratista de paisaje.
0: Són 2:45. Tenim en marxa l'operació tornada d'aquest cap de setmana llarg pels més afortunats, pel pont de l'1 de maig. Doncs a aquesta hora, tres catifons interessants per la circulació. A aquesta hora, equip viari, Txell Garriga, bon dia.
2: Molt bon dia, sí, encara estem pendents de començar a rebre les primeres dades d'aquesta operació retorn, com dius, però una de les vies amb més congestió avui, de moment, és la P7. Concentra diversos trams ara intermitents de retenció en sentit nord cap a Martorell i Barcelona, uns 6 quilòmetres entre Banyeres del Penedès i Castellet i la Gornal, també entre Santa Margarita i els Monjos i la Granada, i en sentit sud, avui també trams de moment intermitents de retenció a Fogars de la Selva, a Sant Celoni i també entre Llinars de la Roca, entre Llinars del Vallès i la Roca del Vallès. I també a la mateixa AP7, circulació però complicada des d'aquest matí, en els dos sentits de la marxa a Maçanet de la Selva per un accident entre un turisme i un camió que ja s'està retirant, s'està tallant un carril en sentit nord cap a Girona, però on tenim ara més retenció és en sentit sud per l'efecte Badoc. Ara la retenció és d'uns 3 quilòmetres en aquest mateix punt a Maçanet, però cap a Vidreres, a la C35, també a la Nacional 2, com a alternativa per evitar la retenció a la AP7, té un punt de congestió a aquesta altura. I pel que fa a les entrades de Barcelona, tenim retenció a la B23, a partir de Sant Joan d'Espí cap a la capital, per entrar cap a la Diagonal. I també a l'autopista C33, a Montcada i Reixac, cap al Nus de la Trinitat, que comença a estar ja força congestionant. De moment, trànsit lent amb cues que comencen a avançar. I més enllà de les retencions per aquesta operació tornada, també hem de destacar que la BB-51-51 està tallada en els dos sentits de la marxa a les Franqueses del Vallès per un accident. A la resta de xarxa, de moment, congestió, però sense incidències. Ara mateix, això és tot.
0: Gràcies, Txell. Bon dia.
2: Bon dia.
3: El temps.
0: Jofre Genué.
4: Continuen els ruixats afectant zones locals del país, sobretot ara mateix a les Terres de l'Ebre, fins i tot Camp de Tarragona, i independentment també n'arriben de nous cap a l'Alt Pirineu. Els de les darreres hores han deixat aquests registres, aquestes quantitats, entre els 6 de la Sénia, 5 a Ullacona, 3 a Mas de Barberans, 4 a Tortosa, 3 al Perelló, 2 a Riudoms, i fins i tot també un bon xàfec s'ha format enfront de la costa del Baix Penedès, afectant en zones del Garraf, ha passat ràpid, s'endinja cap a l'interior, perdem força. I, mentrestant, doncs, al nord de les comarques de Barcelona, a gran part de les de Girona, grans clarianes, alguns núvols prims, però sempre amb la presència de la nuvolositat abundant. I bé, al llarg de les properes hores, doncs, continuen arribant pluges cap a les Terres de l'Ebre, en punts dels ports, del Baix Ebre, del Montsià, també cap a la zona de l'Alt Pirineu, nord de les comarques de Lleida, que és on, al llarg de les immediates hores, primera de la tarda, ha de continuar la possibilitat de pluja. La resta serà més difícil, tot i el cel ben tapat, no es pot descartar alguna gota, i sobretot més a l'interior que no pas a la façana litoral. I de cara al vespre, potser la pluja guanyi encara més terreny a les comarques lleidatanes i al terç oest del país. S'aproxima ja la part activa de la perturbació, que demà ens dona una bona tongada de ruixats, de xàfecs, una mica

0: Avui voltem per Roda de Ter. Fa 1.200 anys de la primera referència documentada del nom de Roda de Ter, tot i que el municipi és molt més antic. La celebració també coincideix amb els 50 anys de les excavacions a l'important jaciment arqueològic de l'Esquerda. Una bona excusa per visitar Roda, d'on és el poeta Miquel Martí Pol, i descobrir-ne la història. És un reportatge de la Nàtia Dell, amb el muntatge musical de Josep Lluís Santíssim. Quan va néixer el monestir de Montserrat, que acaba de celebrar el mil·lenari, Roda de Ter ja portava molts anys de recorregut, oi?
1: Exacte, l'arqueòloga Imma Ullí, que és la directora del projecte de l'Esquerda.
2: El nom de Roda és molt antic, pot ser d'origen celta, pot ser bé que tingui doncs 3 milers d'anys, però tenim el nom de Roda Ciutat. Aquest afegit de Roda Ciutat ja ho tenim escrit, i ho tenim fa 1.200 anys, i això és el que celebrem ara.
1: Bet Contreras, regidora de Cultura.
3: Tenim documentats més de 2.800 anys, sabem que ja hi havia gent aquí vivint, però fa 1.200 anys que es va registrar en els annals del rei de França que Roda Ciutat havia estat destruïda i, per tant, ja existia.
1: El nom de Roda surt l'any 826 a les cròniques oficials del fill de Carlemany, el rei Lluís el Pietós, quan parla de la revolta del noble Issó contra l'imperi franc. La destrucció final de l'Esquerda, però, no arriba fins al 1314.
4: Així fou com el batlle del bisbe de Vic, Català de Soler, convocà homes armats de Vic, Gurb i Torelló per atacar Roda i destruir la fortalesa amb la seva església i el seu pòrtic.
0: El jaciment de l'Esquerda és l'origen i el fil conductor de la història de Roda. Per on comencem?
1: Doncs mira, ens recomanen començar pel museu i després anar al jaciment.
0: Doncs vinga, som-hi.
5: Benvinguts a l'Esquerda i també a Roda. Podeu veure aquí en el museu una mica la història d'aquest lloc tan important que és el jaciment arqueològic de l'Esquerda del mateix nom.
1: La Maria Ocaña, la directora del museu, ens fa un recorregut ràpid per l'espai.
5: Comences per la part més antiga, que és l'ocupació del segle VIII abans de Crist. Després tenim tot el que és l'assentament ibèric, un lloc molt important també per la història de Catalunya i també d'Osona, perquè sembla que Roda era, de fet, Ausa, l'antiga capital dels ausetans, i una represa de l'Esquerda de l'ocupació en el món visigòtic. I entrem en el món medieval, continuem doncs, pel món carolingi i tota l'època feudal. Si ara anem pujant les escales i ara quan ja som al primer pis, doncs veiem primer de tot la situació del jaciment, que ocupa una península formada per un meandre del riu Ter, aquell lloc privilegiat que és l'Esquerda.
1: Per imaginar-nos com era la vida a l'Esquerda, hi ha des de tauletes tàctils fins a objectes de diferents èpoques que s'han trobat en les excavacions.
5: Com per exemple àmfores que també venen de fora per guardar oli o vi, per tant també veiem aquest contacte comercial, coses curioses com fitxes de joc, per exemple, peces de talet, una part de la vida quotidiana d'aquests ausetans.
1: Sortim a l'exterior. Només sortir del museu ens trobem la reproducció d'una torre de guaita de fusta de l'època carolíngia. Segurament està ubicada a tocar de l'església, on les vistes són excepcionals.
2: Per controlar el pas cap al nord, pel cantó del Voltreganès, cap al Ripollès i la Cerdanya. I llavors ja se'ls escapolien en amunt, els musulmans. Per controlar pel cantó d'aquí del Ter, seguint el Ter i les Guilleries, avall, a la rereguarda de Girona. I tercera cosa, preparar l'atac a Barcelona. Barcelona va caure l'any 801.
1: I ens deixem portar per l'Imma fins al jaciment.
2: A l'entrada veiem la muralla, que és d'origen visigòtic, aprofitada també pels carolingis afegint-hi unes torres, i dura tota l'època medieval, que fa 150 metres de cingle a cingle. Però a darrere s'ha localitzat l'altra muralla, que és la ibèrica, la de la tribu dels ausetans, i últimament les excavacions han estat trobant fragments d'una altra muralla, més antiga encara, que seria del bronze final.
1: Veiem tombes antropomorfes, restes del taller d'un ceramista i d'un antic celler de vi. Fa 50 anys que s'excava a l'Esquerda i encara queda molt per descobrir.
2: És com Empúries, això. Nosaltres des de fa anys ens hem centrat al capdamunt de la península i encara hi som. Per tant, aquí hi ha feina per generacions.
1: El jaciment, que és a les Masies, tot i pertany a Roda, de moment és un espai obert on pot entrar tothom lliurement.
0: Nati, si a algú li interessa saber més coses de Roda, què ha de fer?
1: Doncs trobareu tota la informació a l'esquerda.cat. Es fan visites guiades, molts tallers i pels més menuts fins i tot hi ha un joc arqueològic en línia.
5: Espero que us hagi agradat. És un lloc que no només és interessant a nivell històric, sinó també paisatgístic, perquè quan visiteu l'Esquerda veieu la plana de Vic quasi bé al complet, amb totes les muntanyes que l'envolten, i per tant doncs és un lloc que és molt interessant de conèixer i encara molt desconegut. Per tant, ja ho sabeu, us esperem aquí a l'Esquerda.

0: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
1: 5 minuts i mig i seran les dues.
0: Esports.
1: Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. El Barça pot aconseguir avui l'accés a una final de Champions i un títol de Lliga de Futbol. A 4:45, Barça-Bayern, la tornada de les semifinals de la Champions femenina, amb un Camp Nou que es preveu ple, s'han exhaurit les entrades, i amb l'empat a un de l'anada. I a 9:00, el Barça estarà pendent de l'Espanyol Madrid a Cornellà al Prat, perquè ja sabeu que si el Madrid no guanya, el Barça es proclamarà ja campió des del sofà de casa.
0: 3CAT Info.
2: De seguida en parlem. Abans passem pel Nou Congost per saber com li van les coses al Manresa en el seu partit de l'ACB de bàsquet contra el València. Us hem anat explicant que el Manresa ha anat a remolc durant gairebé tot el partit en el marcador. Sapiguem com van les coses. Nou Congost, Ernest Macià, bon dia.
3: Bon dia, i segueix anant-hi, però per marges reduïts. De fet, fa una estona el partit estava empatat, fa 3 minuts. Ara, però, a 3 minuts pel final, torna a guanyar el València 92-98. És veritat que el Manresa té 2 tirs lliures per escurçar a 4 aquesta diferència, però el València, quan s'activa, és clarament superior al Baxi Manresa, un equip que, recordem, el del Bages lluita per evitar el descens. De fet, té un coixí de 3 victòries al marge del que pugui passar ara, i queden 5 jornades. Per tant, podem dir que no està lluny d'aquest objectiu, però no el té encara garantit. I el València, que lluita per ser segon, un fet que amb la victòria d'avui tindrà una miqueta més a prop. 3 minuts i 19 segons pel final. Amb aquest segon tir lliure de Retino Bassoan, al base del Baxi Manresa, el marcador situa en Manresa 94, València 98.
2: Una altra notícia de fa pocs minuts, d'aquest mateix migdia. La pilot catalana Paula Ramos ha aconseguit una gran victòria en la segona cursa de la tercera cita de la temporada del Mundial de Motociclisme Femení a Hongria. La tarragonina tancava un grup de 4 fins que, quan faltaven 3 voltes per al final, ha començat a remuntar i s'ha posat líder a l'última volta. Ramos s'ha jugat la victòria amb Beatriz Neila, amb 2 avançaments espectaculars que li donen la segona victòria de la temporada. Completen el podi la mateixa Neila i la campiona i líder del Mundial, Maria Herrera.
0: 3CAT Info.
2: I ho dèiem, el Barça juga avui l'accés a la final de la Champions femenina de futbol en el partit de tornada de les semis contra el Bayern al Camp Nou. A 4:45 de la tarda, amb Aitana Bonmatí com a novetat a la convocatòria i amb l'empat a un de l'anada. I sabent que, si passa a la final, no s'hi trobarà pas l'Arsenal, el vigent campió i l'equip que el va derrotar en la final de l'any passat. Pere Romeu, tècnic del Barça.
4: Les rebudes que hem tingut a l'Spotify Camp Nou quan hi hem anat han sigut brutals. Si hi ha l'escenari, si hi ha l'entorn, si hi ha la importància del partit, és exageradament motivant. Veure ja la rebuda un cop estiguem arribant al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, disculpa, crec que és algo importantíssim per nosaltres, que ens donarà encara un plus, que si el sabem gestionar bé, estic convençut que farem un grandíssim partit.
2: El primer finalista és l'Olympique de Lió, que va eliminar ahir el campió, l'Arsenal, en l'altra semifinal. L'equip francès, que entrena Jonathan Giraldez, l'extècnic blaugrana, va guanyar per 3-1. Tot això el dia que el Barça pot ser campió de la Lliga de Primera aquesta nit, l'endemà de la victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna, amb gols de Lewandowski i Ferran. Celebracions dels jugadors significatives a la mateixa gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona i després també al mateix vestidor del Sadar. I a esperar el que passi avui en l'Espanyol Madrid, que començarà a 9:00 a Cornellà al Prat. Si el Madrid no guanya, el Barça és campió ja avui. Si el Madrid suma els 3 punts, caldrà esperar. Hansi Flick, l'entrenador del Barça.
5: No ho sé. M'ho pregunten i els hi dic, marxeu d'aquí, no em pregunteu això. Jo no vull decidir aquestes coses. L'important és que tenim una bona situació. I al final, per mi, el que compta és que quan la feina està feta, la feina està feta.
6: But at the end, it's for me, when it's done, it's done.
2: Ferran Torres, autor del 0-2 ahir al Sadar, ho tenia clar al micròfon de DAZN.
7: Ser campeones cuanto antes, así lo disfrutaremos antes.
2: A 9:00 aquest Madrid-Espanyol, amb fins a 7 baixes al Madrid, entre elles la de Kylian Mbappé, i Engongue es baixa a l'Espanyol, a més de Pol Lozano sancionat, un Espanyol que, recordeu, continua sense saber què és guanyar aquest any, aquest 2026. Manolo González, el tècnic.
8: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el, potser el dia millor perquè vingui al Madrid també que al partit de demà.
2: El tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha tornat a deixar Dani Ceballos fora de la convocatòria per decisió tècnica. Avançada la cursa d'avui del Gran Premi de Miami de Fórmula 1 a les 7 de la tarda, hora nostra, pel risc de pluja i tempesta elèctrica. La cursa s'ha avançat 3 hores sobre l'hora prevista. Kimi Antonelli sortirà des de la pole, ahir victòria de Lando Norris a la cursa sprint. I a l'ACB de bàsquet, el Barça rep el Gran Canari aquest vespre al Palau a partir de les 7.
9: Catalunya Ràdio.
10: Israel allarga 2 dies més la detenció dels 2 activistes de la flotilla per Gaza. Bon dia, són les 2.
9: Catalunya migdia. Edita i presenta David Casablanques.
10: Són, recordem, un veí de Barcelona d'origen palestí i un ciutadà brasiler que avui han comparegut davant la justícia d'Israel, denuncien tortures i es mantenen en vaga de fam. Jerusalem, Jordi Brascó, de què se'ls acusa? Què pot passar a partir d'ara?
11: La fiscalia israeliana assegura que els 2 activistes tenen vincles amb Hamas i, entre d'altres, els acusa d'haver assistit l'enemic durant la guerra i d'haver transferit materials a una organització terrorista. Això sí, no ha presentat càrrecs formals. A Bukeshek i Ávila passaran 2 dies més detinguts i dimarts se'ls hauria de posar en llibertat sempre i quan la fiscalia no aporti noves proves que justifiquin allargar la detenció.
10: Pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, sobre la taula hi ha un nou pla iranià que no inclou cap referència nuclear, amb un Donald Trump que ara el valora d'una manera, ara d'una altra. Les converses, en qualsevol cas, continuen sense reprendre's. I en aquest context, una OPEP amb menys socis ha decidit un augment simbòlic de la producció de petroli, 188.000 barrils diaris, en un senyal de la seva poca capacitat d'incidència en aquest conflicte amb l'estret d'Hormuz encara tancat. De casa nostra us explicarem que la plataforma d'assaig d'energia eòlica prevista al Golf de Roses ha fet un nou pas per tirar endavant. Aviat es publicarà la declaració d'impacte ambiental. Els grups ecologistes detractors del projecte avisen que ho combatran als jutjats.
12: De moment hem anat per la via administrativa. Una vegada això s'esgoti, doncs hi haurà la via penal.
10: De la cultura, dues coses que us destaquem en portada. La primera ens porta fins a València, on s'exposa una obra mai vista a Europa d'un dels grans artistes contemporanis del continent, l'alemany Anselm Kiefer. Un enorme quadre de 13 metres d'ample que recrea l'aeroport de Tempelhof a Berlín i que el comissari de la mostra defineix així.
13: És un símbol del Berlín que volia Hitler construir, no? del tota l'arquitectura nazi. Jo sempre dic que és un poc el Guernica de Kiefer.
10: Dèiem dues coses de la cultura. La segona... ¿Dónde está?

0: Aquest vespre, primer dels dos concerts a l'Estadi Olímpic de El Último de la Fila, Manolo García i Quime Portet, que tornen als escenaris després de 30 anys. A 2:15, els esports, Sergi Cans, molt bon dia.
1: Què tal, bon dia?
0: Avui amb una tarda vespre carregadets, on sí. Pot sortir parlant de futbol, una finalista de Champions i un campió de Lliga.
1: Sí, i una salvació virtual. Anem a pams, a primer plat, el Barça femení, que si supera el Bayern de Múnich, doncs serà la final de la Lliga de Campions femenina. El partit a 4:45 de la tarda, en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. En clau a competicions masculines de futbol, tenim un Espanyol-Madrid a 9:00. Si l'Espanyol guanya, doncs a permanència virtual, no matemàtica, i de retruc doncs li donaria el títol de Lliga al Barça. I també pendents, un escenari d'esport en directe, alerta aquesta que és interessant, el Manresa està guanyant 103-102 al València, un dels grans de la competició de la Lliga CB, a falta de menys d'un minut pel final, de seguida busquem a la finalització del partit.
0: Avui dia d'operació tornada del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Trànsit preveia un pic de retencions abans de dinar, o sigui que segurament ara, si preveieu dinar tard. I un altre, en preveu un altre trànsit al voltant de les 6 de la tarda. Connectem amb l'equip viari. Quina és la situació ara mateix? Txell Garriga, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs ja haurien retornat uns 48.000 dels 280.000 vehicles previstes cap a l'àrea metropolitana. És un 17%. Ara mateix no tenim incidències en cap via, però la que està concentrant més trams de retenció és l'AP7, en sentit nord cap a Martorell, doncs, amb cua a Banyeres del Penedès i 10 quilòmetres entre Santa Margarida i Els Monjos, i en sentit sud a Massanet, a Fogars i entre Sant Celoni i la Roca del Vallès. A la costa cap a Barcelona, molt plena avui també, C32 entre Torredembarra i Calafell i entre Mataró i Premià de Mar. I també destacar que la C35 té retenció per enllaçar amb la Nacional 2 i l'AP7 a Massanet de la Selva. Pel que fa de moment als accessos de Barcelona, tenim intensitat des del Nus de la Trinitat, però és una cua que avança.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Jofre Genoé, molt bon dia.
4: No estic sentint res, eh?
0: Nosaltres sí que t'estem sentint, Jofre.
4: Ara.
0: Ara sí, doncs què hem d'esperar pel que fa el temps a la previsió per les pròximes hores?
4: Doncs mira, pendents una mica del radar, perquè les pluges doncs continuen, no de manera general, bastant localitzades, però són presents a diversos indrets del territori. Ara mateix plou a l'Alta Ribagorça, a l'extrem nord del Pallars Jussà, també en alguns punts de la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà, i sobretot la pluja més extensa afectant a les Terres de l'Ebre, tot i que comença a avançar ja cap al sud del Camp de Tarragona, sud del Pla de Lleida. És on ha plogut més al llarg de les darreres hores i amb alguns registres que s'aproximen fins i tot als 20 litres per metre quadrat. És el cas, per exemple, d'Ullà Cona, també cap a Capdella. Bé, esperem que al llarg de les properes hores el major risc de pluja quedi concentrat sobretot al terç oest del país, tot i que a la resta del territori no es pot descartar algun ruixat puntual, com és el cas ara mateix al Moianès, o al Baix Llobregat també hi ha un petit ruixadet. Per tant, temps insegur, dominat pels núvols, més clarianes potser cap a Girona, tot i que els núvols van passant ràpid i aquestes cortines de precipitació es van diluint a mesura que avancen de ponent a llevant. N'arribaran més. Per tant, al llarg de la tarda, vespre, el major risc de pluja al terç oest, la resta serà de manera més aïllada i amb unes temperatures frenades i, sobretot, amb aquesta perturbació que sembla que ens voldrà afectar més de ple entre demà i demà passat, provocant que les temperatures es normalitzin encara més i una nova tongada de pluja demà. Molt probablement, al llarg del dia, els ruixats poden ser localment una mica intensos, hi ha alguns avisos en aquest sentit, i acompanyats fins i tot de calamar-se, especialment amb tempesta cap a la zona del Pla de Lleida. Per tant, al llarg de la setmana que ve, que començarem doncs aquest maig amb una mica d'ambient més d'abril, que és el que no hem tingut el mes passat, precisament.
0: Jofre, gràcies, bon dia.
4: Bon dia.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb David Casablanques.
0: 2:07. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys 2 dies més. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals a dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els activistes han declarat aquest matí davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
5: Bon dia. Saïf Abukeshek i Thiago Ávila continuaran a la presó d'Ashkelon com a mínim 48 hores més després de la decisió que ha pres aquest matí el Tribunal de Magistrats d'aquesta ciutat de la costa israeliana. I això que la Fiscalia demanava que l'extensió de la detenció dels dos activistes fos de 4 dies, ja que asseguren que tenen vincles amb Hamas a través de l'organització PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'estranger. Els acusa, entre d'altres, d'haver assistit l'enemic durant la guerra i d'haver transferit materials a una organització terrorista. Hadil Abu Salih, advocada defensora, recorda que als activistes se'ls va detenir com a membres de la flotilla Global Sumud.
6: Formaven part d'una missió humanitària que tenia com a objectiu proporcionar ajuda humanitària a la població civil de Gaza i no a cap organització, fos terrorista o no.
5: La Fiscalia, de moment, no ha presentat càrrecs formals contra els activistes, un fet que han recordat els advocats defensors que asseguren que tot aquest procediment és il·legal des del moment de la mateixa detenció en aigües internacionals. Acusen Israel d'utilitzar suposades amenaces per a la seguretat de l'Estat com a mesura de represàlia contra els líders activistes crítics amb Israel i recorden que tots dos detinguts han testificat haver estat víctimes d'abusos i tortures. La vaga de fam que van començar en el moment de la seva detenció està previst que continuï fins al seu alliberament, que en principi s'hauria de produir dimarts, sempre i quan la Fiscalia no aporti noves proves que justifiquin allargar la detenció.
0: Gràcies, Jordi. Doncs veurem què passa dimarts, demà passat. El govern espanyol ha insistit a reclamar l'alliberament de Saïf Abukeshek. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha demanat compareixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre aquesta crisi, cosa que podria passar al ple de dijous que ve. Pel que fa a la guerra de l'Orient Mitjà, aquesta matinada Donald Trump ha tornat a canviar d'opinió. Ara diu que analitzarà el pla de 14 punts de l'Iran per acabar amb la guerra, després de dir fa només dos dies que estava insatisfet amb la proposta de Teheran, Núria Herr.
7: En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha dit que estudiarà el pla, però ha posat en dubte que la proposta sigui acceptable per a Washington. Amb el seu habitual to amenaçador, Trump ha escrit que l'Iran no ha pagat un preu prou alt per tot el que ha fet al món i a la humanitat. Avui, per cert, hem sabut més detalls d'aquest pla. L'Iran demana que s'aixequi el bloqueig naval dels Estats Units a ports i vaixells iranians, la retirada de tropes nord-americanes de la regió, l'aixecament de les sancions i el final dels combats també al Líban. El pla, però, no menciona la qüestió nuclear, un element clau per a Washington. La Guàrdia Revolucionària creu que Trump està entre l'espasa i la paret i l'insta a escollir entre seguir amb la guerra, amb literalment una operació militar impossible, o tancar un mal acord. Al Líban, l'exèrcit d'Israel ha emès una ordre d'evacuació urgent per a una desena de municipis del sud del país més enllà de la zona de seguretat. Israel ha justificat les operacions militars per la seva lluita contra Hezbollah.
0: Un altre, per cert, els Estats Units no tenen cap intenció de calmar els ànims amb Alemanya, tampoc amb Europa. Des de Florida, Trump ha advertit als seus socis de l'OTAN que la retirada de tropes nord-americanes serà de més de 5.000 soldats, que és el que inicialment havia dit el Pentàgon, que us explicàvem ahir fa només 24 hores. El president nord-americà, enfadat per la falta de suport europeu a la guerra, ha llançat una nova amenaça de matinada a peu d'helicòpter.
8: Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
9: Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies.
0: La retirada de militars nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i Europa, sobretot amb el canceller alemany Friedrich Merz, després d'una etapa de bones relacions. Doncs en aquest context, l'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, ha anunciat aquest migdia l'augment de producció en 188.000 barrils diaris al mes de juny. En un comunicat afirma que és per estabilitzar el mercat del cru en plena crisi energètica, Maite Curto.
10: És un increment molt escàs en relació a quotes anteriors i teòric en gran mesura mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. Això impacta directament en el preu del cru, que aquesta setmana ha arribat al nivell més alt en gairebé 4 anys, $126 al barril de Brent. La reunió d'avui dels països de l'OPEP ha estat la primera sense els Emirats Àrabs Units, que acaba de sortir voluntàriament de l'aliança. Precisament coincidint amb la trobada, la petrolera nacional d'Abu Dhabi ha anunciat que invertirà 55.000 milions de dòlars en nous projectes durant els pròxims 2 anys. Al suplement de Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Sindreu, preveu que no hi haurà una baixada forta del preu del petroli fins que coincideixin dues situacions: el final de la guerra a l'Iran i l'increment de l'ús d'energies renovables a molts països.
11: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
10: Els grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per l'actual situació geopolítica són altres productors de petroli, com Rússia i els Estats Units.
0: Doncs precisament el Kremlin ha alertat avui que la guerra a l'Orient Mitjà no és l'única amenaça per al preu del petroli. El portaveu rus Dmitry Peskov ha dit que si Ucraïna continua bombardejant les seves infraestructures, això farà pujar encara més el preu del barril. A Rússia, tot això, la justícia ja ha començat a vetar partits opositors de cara a les eleccions legislatives del 20 de setembre. Un d'ells és el de la periodista Ekaterina Dunsova, que ja es va intentar enfrontar a Vladimir Putin en les últimes presidencials. La corresponsal de Catalunya Ràdio a Moscou ha pogut parlar amb ella. Cristina Solies, bon dia.
12: Bon dia. El preu que ha hagut de pagar Ekaterina Dunsova per desafiar Putin és haver-se convertit en agent estrangera, una etiqueta que no li permet ser candidata. La van vetar les presidencials del 2024 i ara explica que també han impedit que el seu partit, Razviet, es registri per presentar-se a les properes eleccions al Parlament.
13: Si es pren aquesta decisió, entenem que no es fa des del Ministeri de Justícia, sinó que ve de més amunt.
12: La majoria de líders opositors estan morts a l'exili o a la presó. Ella és molt conscient del risc que corre fent política a Rússia.
13: No tinc previst marxar, per això entenc que potser hauré de passar per la presó, però probablement m'ajuda a sentir que tinc la raó.
12: Malgrat la repressió, la guerra, les dificultats econòmiques i els bloquejos d'internet, encara hi ha molts russos que no es plantegen deixar de donar suport a Putin. Una de les explicacions que hi troba Dunsova és que els ciutadans veuen el president com una mena de tsar infal·lible, mentre que els culpables de tots els problemes són els alts funcionaris.
13: Sembla que hi ha una barrera, sí. És a dir, diu que els nobles són dolents, que el tsar és bo, tot i que el tsar ha creat aquest sistema durant 26 anys. La gent està molesta, la gent no ho entén. Obren la nevera, veuen com tot ha canviat, sí, com canvien els preus, però encara no han construït aquesta relació causa-efecte en la seva ment.
12: Tot i això, el règim es cura en salut i el sistema electoral només dona opcions reals als partits que no s'oposen ni al president ni a la seva guerra a Ucraïna.
0: És 2:15 de la tarda. El projecte d'una plataforma experimental d'energia eòlica marina, anomenada PlemCat, està a punt de desencallar-se. Està impulsada per la Generalitat, s'ha d'ubicar al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. Els detractors del projecte alerten del perill ambiental que pot suposar i adverteixen que si li donen llum verda, el portaran als jutjats. La crònica és de la Berta Artigas Fontàs.
14: El PlemCat és un projecte de parc eòlic marí experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors al Golf de Roses, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. El promou la Generalitat amb l'objectiu de provar la tecnologia i avaluar-ne els impactes abans d'instal·lar-hi un parc comercial. Segons ha pogut saber la CN, està previst que aviat es publiqui la declaració d'impacte ambiental, que és el pas previ perquè pugui tirar endavant. Els detractors del projecte insisteixen en els riscos que comportaria la iniciativa.
15: És com si diguéssim, estàs inoculant a un pacient una vacuna experimental a veure si el mates. Avui dia es poden fer experiments en laboratoris, en modelitzacions, no cal fer un experiment que saps que et carregaràs el pacient.
14: És Jordi Estevez, de la plataforma No al PlemCat. Les entitats opositores asseguren que si el projecte rep llum verda, ho portaran als jutjats.
0: I del Golf de Roses al centre de Barcelona.
16: Volem una ciutat caminable, ciclable, passejable, jugable. Volem acabar amb la supremacia dels vehicles a motor. Amb tota la...
0: Són algunes de les demandes que han fet aquest matí centenars de persones al centre de la capital. Ha estat en una bicicletada que ha servit per reivindicar el dret dels infants a moure's en bicicleta de forma segura. Barcelona, Maria Guixà, bon dia.
17: Què tal? Bon dia. Doncs sí, la mainada, equipats amb casc, amb les seves bicicletes, fins i tot també hem vist algun tricicle, han estat els grans protagonistes d'aquesta Kiddy Calmas.
18: Perquè és important per al clima, per al món, perquè no, és que no podem ser aquí així, si no el clima s'està fent pitjor.
19: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt.
20: Gaudir i per passar-m'ho bé amb la bici i amb els meus amics.
17: Aquests són alguns dels nens i les nenes que han participat, acompanyats de les seves famílies, per fer visible una ciutat que tingui també una mirada més petita, una escala més humana, i que també pensi en els infants que es desplacen, que es mouen amb bicicleta i que ho puguin fer-ho amb autonomia i sobretot amb seguretat, per exemple, per anar a l'escola. La marxa ha tingut el recolzament de diferents entitats. Ara podem sentir la Laura, de Bicibus Eixample, i l'Adrià, de Bicicleta Club de Catalunya.
1: Des d'un infant dels 4 anys fins a una persona dels 80 anys pugui anar en bicicleta tranquil·lament.
21: S'han fet molts carrils bici, però no s'ha tingut en compte la qualitat, la quantitat, la connectivitat, l'amplada.
17: L'Equidi Calmàs ha començat a plaça Letamendi, s'ha acabat a la plaça de les Glòries després de recórrer 7 quilòmetres pel centre de Barcelona.
0: Gràcies, Maria. Encara sobre mobilitat, a partir de demà i durant 2 mesos estarà tallada la circulació de trens de la línia de Rodalies R13 a Maite, entre la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per unes obres.
10: Sí, en aquest temps els trens circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. També hi haurà un servei alternatiu per carretera. D'altra banda, també demà es reprendrà la circulació dels trens de l'R15 entre les estacions de Reus i Móra la Nova.
0: Més coses. Protecció Civil ha començat a formar els alcaldes de municipis petits en la gestió d'episodis de risc i emergències. La primera promoció és de 30 alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants, Marta Sánchez.
22: El curs està orientat a la planificació dels riscos, la majoria per causes naturals i pel canvi climàtic. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil.
23: Expliquem en quines situacions correspondria suspendre activitats a l'aire lliure, limitar els accessos a zones inundables o zones de risc d'incendi forestal, o quan doncs, és necessari el confinament de la població.
22: Entre els participants, Sergi Busquets, l'alcalde de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, i Dolors Jiménez, alcaldessa de Saldes, al Berguedà.
24: Saber exactament on has d'anar, com has d'activar, com has d'avisar el CECAT, que sapiguem respondre d'una forma efectiva i ràpida davant d'una situació d'alerta que sempre és una situació que col·lapsa més.
25: Estar informats del que hem de fer. Jo ara mateix tindré més en compte a l'hora d'agafar i posar-me en contacte amb el CECAT. A partir d'ara seré més rigorosa amb això.
22: Aquests municipis petits tenen menys recursos humans i materials.
0: Han detingut a Arenys de Mar, al Maresme, un home acusat d'agredir sexualment i d'intentar matar una dona a qui havia conegut a través d'una aplicació de cites. Un cop es va guanyar la confiança de la víctima, el presumpte agressor la va extorsionar per aconseguir diners, la va aïllar progressivament del seu entorn familiar i finalment la va agredir tant físicament com sexualment, Abigail Armengol.
26: La investigació va començar quan els Mossos van tenir coneixement de l'ingrés de la dona a la unitat de cures intensives d'un hospital de Badalona. Les primeres gestions van permetre constatar que la víctima presentava lesions greus compatibles amb una agressió sexual, així com diverses fractures. El detingut, amb antecedents als Estats Units per fets similars, ha passat a disposició judicial com a presumpte autor dels delictes d'assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual i extorsió.
0: Detingut un menor per la mort amb arma blanca d'un home al Raval de Barcelona aquesta nit. Els Mossos van rebre un avís per un incident al carrer de la Cera en què s'alertava d'una persona ferida greu.
26: Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar la Guàrdia Urbana, Mossos, Bombers i el SEM, que van traslladar el ferit, han estat crític a un hospital on va morir més tard. La Guàrdia Urbana va localitzar i detenir el presumpte autor de l'agressió i ara els Mossos investiguen el cas.
0: I una dona morta en l'incendi d'un immoble a Vilanova i la Geltrú, al Garraf.
22: Han rebut l'avís poc després de la 1 de la matinada i han desplaçat 3 dotacions per extingir el foc que ha afectat el mobiliari del menjador. Els efectius sanitaris han atès la dona, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Ara els Mossos investiguen la causa de l'incendi.
3: Catalunya migdia, amb David Casablanques.
27: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
28: El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
3: Amb el suport de Casa Tarradellas.
29: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3cat en viu.
0: Dues i 22, Crònica Política. Aliança Catalana superaria Junts i se situaria com a tercera força parlamentària, mentre que el partit de Carles Puigdemont seria cinquena força si ara hi hagués eleccions a Catalunya. És el que revela una enquesta que publica avui el diari Ara, que també situa el PSC com a guanyador d'aquestes eleccions, amb un cert desgast. Socialistes, la suma de socialistes, Esquerra Republicana i Comuns, retindria la majoria, Montse Garcia.
2: Esquerra se situaria com a segona força, mentre que Vox seria la quarta, amb entre 14 i 17 diputats. Pel que fa a la davallada de Junts, el 23% dels votants del partit passarien a Aliança Catalana i un 12% marxarien cap a Esquerra. Si ens fixem en les possibles aliances, veurem que es mantindrien com fins ara. Es podria reeditar el pacte d'esquerres amb PSC, Esquerra i Comuns, que sortiria fins i tot reforçat. No sumarien el PSC i Junts i tampoc sumaria una aliança independentista. Esquerra, Junts i la CUP obtindrien en total uns 45 diputats, mentre que el 2021 van arribar a 74. Pel que fa als líders més ben valorats, només aprova Gabriel Rufián, amb una nota mitjana de 5, seguit de Sílvia Orriols, amb una nota de 4,2, i de Salvador Illa, amb un 4,1. Qui treu pitjor nota és Ignacio Garriga, de Vox, amb un 2,8, la mateixa puntuació que Carles Puigdemont.
0: Això segons aquesta enquesta que publica avui el diari Ara. Anem ara cap a Madrid. Aquesta setmana s'ha fet viral aquest vídeo publicat per l'agitador d'extrema dreta Vito Quiles, en què increpa la dona del president espanyol a la sortida d'una cafeteria.
4: ¿Se arrepiente haber utilizado su condición de mujer del presidente, señora Gómez, para hacer negocios?
5: ¡Quita esa mierda!
0: Begoña Gómez ja l'ha denunciat per aquests fets, però l'incident ha reobert el debat sobre els límits del periodisme. Anem a Madrid, la crònica és de l'Alba Gil, bon dia.
6: Bon dia. Vito Quiles és segurament l'influencer d'extrema dreta més mediàtic dels últims temps i tot i que aquesta escena ha tingut especial ressò perquè afecta la dona de Pedro Sánchez, el cert és que aquest tipus de situacions fa mesos que es repeteixen a la política espanyola. La recepta sempre és la mateixa, agitadors d'extrema dreta que assenyalen polítics o periodistes que no els són afins. Ho denuncia a 3CAT Agustín Llanel, membre de l'executiva de l'Associació de Periodistes Parlamentaris.
7: Afecta el trabajo de los periodistas y, por tanto, afecta el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y plural. Y además crea un mal ambiente, porque aquí, ya te digo, durante muchos años no había ningún problema, cada uno es de su padre, de su madre y de su ideología, y los problemas han sido últimamente porque se saltan las normas que rigen para todos.
6: Normes com respectar el torn de pregunta o les zones on està prohibit gravar.
7: Yo, lógicamente, defiendo a muerte la libertad de expresión, pero interrumpir una rueda de prensa o preguntar cuando no te han dado la palabra, eso no es libertad de expresión ni es periodismo.
6: Justament una de les claus és si aquests agitadors habituals en els cercles de PP i Vox es poden considerar periodistes. Alberto Núñez Feijóo i Óscar López discrepen.
8: Es un periodista, compañero suyo.
9: Trata de hacerse pasar por periodista y que no lo es todo lo contrario.
6: L'estiu passat el Congrés va aprovar una reforma del reglament per poder sancionar aquests agitadors i fins i tot retirar-los l'acreditació. La mesa ja ha rebut una desena de queixes, però encara no més cap veredicte.
0: 4 minuts i 2:45, quarta i última jornada de la Fira de Titelles de Lleida. L'edició número 37 del certamen esquiva la pluja i aplega centenars de persones a les places i carrers de la capital del Segrià. Ens informa l'Alba Mor.
11: Una programació plena d'actuacions arreu de la ciutat, però sobretot en diferents espais de l'eix comercial, és el que ha atret centenars d'espectadors. Riallers entre grans i petits, els quals han gaudit des de l'art titellaire més tradicional fins als espectacles de major dimensió. El codirector del certamen, Oriol Ferrer, parla d'ocupacions de fins al 90% en aquells casos que no s'ha fet ple.
12: Hi ha maris dels espectacles que són interiors, que són els que tenim aforaments limitats, doncs que molts d'ells han penjat entrades exaurides, i els que no tenim la dada exacta ara encara, però estem parlant d'un 85-90% d'ocupació, per tant, molt satisfets.
11: La fira acabarà a la nit amb un acte d'entrega de premis al Cafè del Teatre.
0: El Centre Hortensia Herrero de València exposa per primera vegada a Europa una obra monumental de l'alemany Ansel Kiefer, un dels grans artistes contemporanis contemporanis del continent. Es tracta d'un quadre de 13 metres d'ample que confronta el present actual amb el passat nazi. Forma part d'una exposició sobre l'artista que es podrà visitar fins a l'octubre. Anem a València, la crònica és de la Pepa Ferrer.
1: És Danaed, un quadre de 13 metres que representa l'aeroport de Tempelhof i que ocupa tota una sala del Centre Hortensia Herrero de València. Javier Molins és el curador de l'exposició.
5: Si veiem este quadre d'un costat, sembla una de les parets més gran que l'altra, però és un quadre que si el veiem frontal és totalment simètric, no?
1: I ens endinsa en la memòria de l'Alemanya nazi.
5: És un dels aeroports, un símbol del Berlín que volia Hitler construir, no? De tota l'arquitectura nazi. Jo sempre dic que és un poc el Guernica de Kiefer.
1: La seva obra, que barreja mitologia, literatura i història, ocupa ara el Centre Hortensia Herrero. S'hi pot veure l'evolució artística des d'una de les seves primeres obres, com explica Albert de la Guia, mediador del centre.
13: Himmel Erde, en el centre tendríem Malen, que és l'acte de pintar. A més, l'artista inclou en este paisatge una paleta de pintor.
1: També la més recent i més matèrica, Diadre, que s'exposa per primera vegada.
13: Tenim plom, tenim molta gran quantitat de pintura i tenim sobretot aquestes fulles de pa d'or que fins i tot en l'aire condicionat acaben per moure's.
1: Kiefer és un artista matèric que treballa amb cendra, palla, fusta o plom. Fa servir el plom perquè li permet jugar amb el color o perquè el seu pes ajuda a reforçar la idea de la càrrega històrica.
0: I acabarem aquest informatiu, aquests dos minuts que ens falten fins a arribar a dos quarts, amb música. Aquest vespre a l'Estadi Olímpic, l'Último de la Fila farà el primer dels seus dos concerts de Barcelona. Ja fa dies, Marta Vives, que les 110.000 localitats totals estan exaurides.
14: I tant, 30 anys després de l'últim concert plegats, Manolo García i Quimi Portet tornen per invocar la nostàlgia dels 80, però també la vigència d'un repertori que travessa generacions. Una festa on no faltaran grans himnes del duet com Insurrección o aquesta que esteu escoltant, Com un burro amarrado en la puerta del baile.
0: I a Barcelona també, però en aquest cas al Liceu. Avui hi actua Luz Casal. Luz Casal.
14: I presenta en gira el seu nou disc Me voy a permitir, el treball més eclèctic i inclassificable de la seva carrera. Un disc valent on Casal reivindica la seva essència més pura.
0: I de Barcelona a Girona, avui al Festival Estrenes hi ha celebració. Sense regles que ens
14: prohibeixin ser. Són els Buhos, que han arribat als 20 anys de la seva carrera musical i ho celebren amb un concert doble a les 6 i a 2 quarts de 9 del vespre a les escales de la Catedral. Un espectacle molt especial, ple d'emoció, festa i energia, on no faltaran aquest Volcans o T'he trobat a faltar.

0: Doncs amb vos hem arribat a 2:15, arriben els esports. Sergi Camps, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, David. Com deia l'entrenador de futbol americà Paul Bryan, el que importa no és la voluntat de guanyar perquè tothom la té. El que importa és la voluntat de preparar-se per guanyar. Avui el Barça femení pot guanyar un bitllet cap a la final de la Champions d'Oslo si supera el Bayern a la tornada de les semis, i per la seva banda el Barça masculí pot guanyar el seu 29è títol de Lliga. També avui l'Espanyol pot trencar la seva mala ratxa si supera el Madrid, fet que de retruc ajudaria el seu rival Ciutadà. Una victòria segellaria pràcticament la permanència. Ara busquem les últimes hores d'aquests partits. Abans, però, esport en directe, en joc a la primera divisió, el Celta de Vigo Elche. Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Com va el partit?
2: Al minut 29 de la primera part guanya el Celta de Vigo per 2-0, perquè acaba de marcar Iago Aspas, que avui ha estat titular. Marca el segon gol el jugador gallec. Abans havia marcat Hugo Álvarez, Celta 2, Elche 0.
1: En clau d'ascens, perseguidors de Girona i Espanyol, aquest marcador és positiu?
2: És que depèn de com tu miris, perquè tenint en compte que la darrera jornada hi ha un Girona-Elche, ara l'Elche quedaria encara sense aconseguir la permanència, perquè quedaria la classificació amb 39 punts, un més que el Girona, per tant, seria bo que l'Elche arribés a Montilivi l'última jornada, potser salvat, i que no hagués de ser una final entre la Girona i l'Elx per la permanència. Però hi ha tanta igualtat a la primera divisió. No, l'Elx té 38 punts, perdona, els mateixos que el Girona. El que passa, el Girona té un menys 15, l'Elx un menys 8, i s'ha de decidir l'última jornada a la Baraix, que el partit d'anada, tenint en compte que el Girona va perdre per 3-0, pinten bastos. Però bé,
1: en
2: encara
1: futbol,
2: queden moltes jornades.
1: Com a la vida, tot és relatiu. I aquesta alerta, perquè el Manresa l'ha feta grossa a l'ACB, s'ha carregat el València, el Nou Congost. Arrés Macià, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Sergi. Doncs victòria del Baxi Manresa, 104-102, que és més que una victòria, perquè el marge de permetre sumar la dotzena al conjunt de la capital del Bages li permet també assolir les necessàries per pràcticament cada any salvar la categoria. Queden ara 5 partits, el Manresa té un coixí de 4 victòries sobre l'Andorra, que és l'equip que marca el descens, per tant, en aquesta situació i amb una gran victòria davant del València, equip d'Eurolliga, el Manresa que pràcticament segella la temporada.
1: I en ciclisme, pendents del final de la primera etapa de la Vuelta Femenina. Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, un final que ja ha arribat i ens ha donat la primera victòria. La primera líder és Noemi Rook, la ciclista suïssa de l'Education First, que ha guanyat en una sprint amb pujada a l'Ote Kopecky Franziska Kopp, en principi sense diferències per a les favorites, però hi ha hagut una caiguda a 6 quilòmetres de la meta. Caldrà veure si alguna de les favorites s'hi ha quedat implicada.
1: Aquest és el panorama d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Dolors Joanola a la producció i el Macià Closes al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
5: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.
1: Dia gros pel Barça femení a 4:45, des de les 4 a la TDG, aquesta tornada de les semifinals de la Lliga de Campions contra el Bayern de Múnich al Camp Nou, ja ho sabeu, a l'anada 1-1 a Múnich. El Lió de Jonathan Giraldez ja espera la final d'Oslo, ahir es va carregar l'Arsenal, l'actual campió de la competició. Una de les integrants de la TDG és la Ruth Vilà, què tal? Ruth, bona tarda.
6: Hola, bona tarda, Sergi.
1: Per on passa l'última hora del Barça? Ja hem vist la convocatòria i, com dèiem ahir, ja se sabia, però ho hem vist escrit avui, ja és oficial, Aitana torna, doncs, a estar disponible per Pere Romeu.
6: Sí, Aitana és la gran novetat de la convocatòria del Barça, que així només té la baixa de Laia Alexandri per lesió. Vaja, ja fa dies que Aitana treballava per entrar en una convocatòria, però havia tingut molt pocs entrenaments amb l'equip degut a les convocatòries de seleccions. Havien quedat molt poques jugadores a Barcelona entrenant-se i ara sí ja suma prou entrenaments de l'equip com per entrar en aquesta convocatòria. Recordem que Aitana es va lesionar al final del novembre, és a dir, que ha estat 5 mesos sense jugar, la millor jugadora del món, i el Barça la recupera al tram final de la temporada, els partits més importants, ara mateix per aconseguir títols.
1: Molt bé, doncs Aitana suposo que tindrà minuts a la segona meitat, si tot va bé. Possible 11 de Pere Romeu avui?
6: Jo crec que serà l'11 de gala, tot i que algunes coses no li van agradar del partit de Múnich i podria haver-hi algun canvi, però en principi jo no em preveuria i diria Cata a la porteria amb Bona, Paredes, Mapi i Brooks a la defensa, al mig camp en Patri, Alexia i probablement Vicky, i al davant doncs, per la dreta Graham, amb punta d'atac Payor, i per l'esquerra segurament Pina, no està en el seu millor moment, però jo apostaria perquè la de Moncada serà avui a l'11.
1: S'han venut totes les entrades pel sí. Camp Nou, Ruth, per tant avui ambient espectacular, festiu a l'estadi del Barça.
6: Sí, el club informava aquest matí que s'han venut totes les entrades, que potser se n'alliberava alguna puntual i quedava alguna molt suelta a taquilles, però en principi el que no serà ple, tot i que no arribarà el rècord d'assistència, que sonarà 62.000 i escaig persones, perquè recordem que els partits del femení, la zona de la grada d'animació del Gol Sud, aquells 2.000 seients, no es venen i, per tant, no hi haurà entrades, però aquella zona la veurem buida, per tant, una mica més de 60.000 persones, probablement.
1: A tot això, el Barça és favorit, això té coses bones i dolentes. No sé si també el Bayern hi arriba com a llop en pell de Xai, però tot el que no passi per una classificació del Barça doncs seria una sorpresa.
6: Sí, seria una sorpresa, i al Bayern ja li va bé tenir aquest paper en el partit d'avui. Romeu ho tenia molt clar, creu que el Bayern sortirà igual que va sortir al partit d'anada, és a dir, amb un bloc molt baix, amb jugadores que no saltaven a cap pressió i, per tant, que van dificultar molt el joc al Barça perquè van reduir-li molt el camp. I la clau, segons Romeu, per sorprendre el Bayern, perquè això no passi tot el partit, és una sortida fulgurant del Barça amb molta intensitat, amb molta arribada, intentar aconseguir el gol als primers minuts i evitar que el Bayern, si vol arribar a la final, per tant, hauria de canviar una mica la seva proposta, i això facilitaria el joc del Barça. Elles arriben en bon moment, no perden des d'aquell partit que van perdre contra el Barça a principi de temporada, a l'octubre, i sí que han tingut partit entre setmana contra el Werder Bremen i també l'han guanyat, és a dir, que el Bayern arriba en molt bon moment. És veritat que parlaves d'elles amb la baixa d'aquest, que és una baixa important per sanció. Recordem que la van expulsar al partit d'anada.
1: A tot això, Ruth, José Barcala, l'entrenador del Bayern, viurà el partit des de la grada, també va ser expulsat per una reclamació potser massa efusiva, no?, en contra de la decisió de l'expulsió.
6: Sí, es va queixar molt d'aquella estirada de cabells. Ell deia que no hi havia intenció de la seva jugadora d'estirar els cabells, que realment el que volia era retenir Salma per la samarreta, però hi va trobar els cabells, però vaja, el reglament en això és clar. Després es va queixar i va demanar que canviés el reglament, però clar, això ja és una altra història. Durant la jugada es va queixar molt, l'àrbitre li va ensenyar la vermella, no podrà jugar, com aquest hauran de veure el partit des de la graderia.
1: Àrbitre del partit.
6: Stephanie Frappart, una de les millors àrbitres, o considerada una de les millors àrbitres ara mateix a Europa, i és l'àrbitre, té experiència al Camp Nou, és de les poques que té experiència al Camp Nou, perquè va xiular el 6-0 contra el Madrid de fa només uns dies, per tant, en principi, un àrbitre de garanties, i a més, on no sentirà, evidentment, la pressió, perquè ha xiulat partits molt importants, però també a l'estadi fa uns dies el partit al 6-0 contra el Madrid.
1: Doncs aquest partidàs, a partir de 4:45, a les 4 ja la TDG, la transmissió de la Gelmà, amb la Sònia Gelmà, el Ramon Salmurri, la Ruth Vilà i companyia. Gràcies, Ruth!
6: Fins ara!
1: Avui adéu. Aquest és el primer gran partit de la jornada, a 4:45, i a 9:00 l'altre gran plat fort, un espanyol, Madrid, de la Lliga Masculina. A l'RC de Stadium, l'Espanyol fa 16 partits que no guanya, és 12 amb 39 punts, i ja està 5 punts per sobre del descens. El Madrid és segon a 14 punts del Barça, si punxa avui dada pel morbo, lògicament el Barça és campió de Lliga. Seguirem aquest partit al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb l'equip habitual i amb el narrador de l'Espanyol a aquesta casa, que és el Sergi Andreu. Què tal, Sergi? Bona tarda.
7: Molt bé, Sergi, bona tarda.
1: Tenim convocatòria de l'Espanyol, sí. Per aquí passa l'última hora de l'equip. Alguna novetat destacada?
7: Mira, el que ja vam avançar ahir, no hi és Engonge, que es va lesionar amb una contusió al genoll esquerre, tampoc no hi és el sancionat Pol Lozano, a més de Puado, que sabeu que està lesionat de llarga durada. Per tant, entren tres jugadors del filial, que són Ferran Gómez, que ja ha entrat en alguna convocatòria, migcampista de 20 anys, Àlex Almansa, un davanter extrem, 22 anys, de Sant Cugat, i Lluc Castell, que ja va entrar fa alguns dies, un davanter de 19 anys també de Barcelona. Per tant, tres jugadors del planter, del filial, per reforçar aquest partit d'avui, i la resta, en principi, tothom disponible. Veurem, per tant, un 11 que s'assemblarà bastant a l'11 de gala.
1: Hi ha dues teories, ja ho sap, Sergi, que és que avui el Madrid golejarà l'Espanyol, perquè és el Madrid, i hi ha la teoria que el Madrid avui vindrà a mig gas i l'Espanyol podria sucar i trencar aquesta mala ratxa de 16 partits sense guanyar. Tu en quin dels dos bàndols t'inclous?
7: No ho sé. Cada minut que passa estic més desconcertat. Jo vaig pensar, quan va acabar el partit de l'última jornada, que l'Espanyol no tindria res a fer amb el Madrid, i cada estona que passa, cada hora que passa, tinc més dubtes. Perquè bé, potser és la confiança o el desig que l'Espanyol pugui arribar a trencar ja d'una vegada aquesta ratxa, no? I aquest Madrid, que cada vegada té menys opcions de res a la Lliga, diríem, cada vegada se li escola de forma més ràpida i més evident, doncs per què no l'Espanyol, que li té d'alguna manera la mida presa al Madrid a casa, que li ha guanyat 3 dels últims 6 partits que ha jugat a casa contra el Madrid, poca broma, doncs per què no avui pot trencar la ratxa, una ratxa que va començar justament el 3 de gener contra el Barça, per què no la pot trencar el 3 de maig contra el Madrid? Amb els dos grans, tancaríem un cercle. Jo no descartaria absolutament res avui.
1: Molt bé, doncs aquesta és l'opinió del Sergi Andreu. Recuperem, Sergi, un document sonor de Manolo González, de la roda de premsa d'ahir.
7: Tot i que el Madrid ve moltes baixes, no hi són Courtois, Mbappé, Guler, Militao, Manolo no creu que avui, i tot i que la circumstància fa que el Madrid hagi ja perdut la Lliga, no creu que els jugadors blancs vinguin a passejar-se a Cornellà al Prat.
8: Y una vez entras a jugar, todo el mundo quiere ganar. No va a haber nadie aquí del Madrid que venga, y más con el club que es, el escudo que llevan, a pasearse, ni mucho menos. El partido es un partido duro, pero bueno, sabemos que somos capaces, que el año pasado fuimos capaces de ganarles aquí cuando venían en el mejor momento. Pero repito, para eso tienes que estar muy, muy metido en el partido y estar metido hasta el minuto 90, como pasó el año pasado aquí. Hay que salir a morir y a dejarse todo en el campo. Eso es lo que te permite irte a casa con la conciencia tranquila.
1: Doncs Manolo González, que demana prudència. El Madrid sempre és un rival de categoria. A tot això, Sergi, possible 11 per avui intentar tombar el Real Madrid?
7: Mira, porter Dimitrovic, defensa claríssima, Omar Calero, Cabrera i Romero, enmig del camp a Murco, Expósito, jugarà Milla segur, no hi és Dolan, a l'altra banda, a la dreta, Dolan Milla, per mi jo crec que Terrazza a la mitja punta, i al davant el dubte entre Quique i Roberto Salacosa. Amb qui més confiança ha dipositat és amb Quique últimament, però no descartaria que jugués Roberto. Veurem, més o menys s'assemblarà bastant aquest que t'he comentat.
1: Ambient de gala, suposo, avui a Cornellà, Sergi?
7: Sí. Una de les millors entrades de la temporada, segur. És un diumenge, 9 del vespre. La gent sap el que s'hi juga l'equip i, per tant, hem d'esperar ambient dels dies grans.
1: Evidentment, Sergi, no et pregunto per si hi ha algun aficionat de l'Espanyol que no vol sucar avui perquè pot ajudar el Barça. Això avui...
7: Estic convençut, Sergi, que no n'hi ha cap.
1: Molt bé. Àrbitre del partit, bé, Sergi.
7: Ens podríem extendre amb aquesta teoria, però les urgències de l'Espanyol no estan per tonteries ara mateix.
1: Totalment d'acord.
7: L'àrbitre del partit és Gil Manzano.
1: Sí, aquest és un nom convuls.
7: Sí, és l'àrbitre del descens de València del maig del 23, que és la primera vegada després d'aquell descens que xiularà un partit de l'Espanyol a Cornellà al Prat. Esperem que passi desapercebut.
1: Molt bé, doncs estarem pendents amb la lupa posada a l'àrbitre que impartirà justícia avui al camp de l'Espanyol. Sergi, a partir de les 9 ens sentim al Tot Gira amb tu, avui també amb l'Eudald Serra, que s'assuma a la festa amb el Marc Maiola, amb tot l'equip de la transmissió de l'Espanyol a Catalunya Ràdio. Gràcies, Sergi.
7: Fantàstic, adéu.
1: 2:03 de la tarda, i ja ho sabeu, el Barça pot ser campió de Lliga si avui el Madrid punxa contra l'Espanyol, perquè ahir va fer la feina i va guanyar l'Osasuna per 1-2 al Sadar amb gols de Lewandowski i de Ferran Torres. Ara té 14 punts per sobre del Madrid. Com dèiem, si els blancs punxen, avui el Barça serà campió per 29a vegada a la història de la Lliga. Roger Busà, què tal? Bona tarda.
9: Què tal, Sergi? Bona tarda.
1: Fem una mica de ressaca d'aquest partit, també en clau possible títol, amb un element que doncs plana sobre aquesta recta final de campionat, que és el passadís, guanyar el títol contra el Madrid. Ahir en van parlar els protagonistes.
9: Sí, és el debat recurrent d'aquests dies, eh? Podem dir que l'equip ja celebra aquesta lliga. De fet, ho vam poder veure ahir a la mateixa gespa del Salar, amb l'afició desplaçada, també al vestidor. I ara toca esperar el que passi avui a Cornellà. Recordem, ho deies ara, perquè el Barça sigui campió, el Madrid avui ha d'empatar o perdre, és a dir, que tot el que no sigui guanyar faria el Barça campió. El 29è títol de lliga i el segon consecutiu de Flick, que haurà fet un 2-2 a la lliga. I si el Madrid guanyés avui, igual que ho va fer el Barça ahir, doncs amb un empat, només amb un empat, el Barça en faria prou diumenge que ve el Clàssic precisament contra l'equip blanc. Si el Madrid punxa avui, això donaria peu a aquest possible passadís diumenge que ve al Camp Nou, però de moment no sabem si el Madrid el voldrà fer. El que és evident és que des de dins del vestidor, almenys de portes en fora, això, el Barça no en parla d'això, eh? El Barça ho vol fer com més aviat millor, vol ser campió com abans millor. Hauràs vist, per cert, que Flick ahir va dir que avui no veuria el Madrid perquè volia anar a veure el Mago Pop.
1: Sí, però em sembla que no podrà,
9: La funció s'ha anul·lat, sí, per causes de força major, per tant, potser sí que al final veurà aquest Espanyol-Madrid. En tot cas, ara sí, Flick ja es veu campió. I, com dèiem, de portes en fora sí que evita mostrar l'eufòria que realment hi ha dins del vestidor i també aquest debat que dèiem de si prefereix ser campió avui i rebre el passadís del Madrid o ser campió diumenge que ve a la gespa contra l'equip blanc.
10: You know that I never looked like this or
11: jo mai miro aquest tipus de coses. Per mi el més important és que hem fet la nostra feina. No està a la nostra mà el que passi demà. Hem d'esperar, però estem en una bona situació. Tenim ara 14 punts d'avantatge. Ja veurem què passa demà. Si guanyem el títol, ho celebrarem igual.
10: At the end it's like that. If we win the title tomorrow, we will also celebrate.
9: I més veus des del vestidor. Ferran Torres, l'autor del segon gol ahir al Sadar, ho tenia clar als micròfons de DAZN.
12: Ser campeones cuanto antes, así lo disfrutaremos antes.
1: Molt bé, res i cura, Ferran Torres. També vam sentir protagonistes parlant sobre aquesta xifra dels 100 punts. Recordem que el Barça només hi ha arribat una vegada amb la Lliga de Tito Vilanova i també podria ser un objectiu de cara a aquesta recta final de temporada, no?
9: Sí, és un repte, eh? Per fer-ho, el Barça hauria de guanyar tots els partits que queden i d'això en va parlar Lewandowski ahir, que va fer el primer gol en aquest 1-2 ahir contra l'Osasuna, que espera que l'equip arribi als 100 punts i iguali el que va aconseguir el Barça de Tito Vilanova.
13: Sí, tenemos 4 partidos a la final y también nuestro objetivo es que vamos a ganar todos los partidos y a la final tenemos 100 puntos. Sí, pero ahora falta, no sé, unos cuantos puntos para ganar la Liga, pero que he dicho antes, también tenemos 4 partidos y tenemos que ganar todos los partidos.
1: Doncs el Barça avui pendent d'aquest partit de l'Espanyol i el Barça doncs voldrà que el conjunt de Manolo González doncs guanyi el Real Madrid. Gràcies, Roger.
9: Adeu.
1: 2 minutes per sobre de 3:45 de la tarda a l'Univers Futbol, a Oriol Rodríguez. Tenim aquest partit de la primera divisió en joc amb victòria del Celta contra l'Elx.
2: Ara mateix Celta 2, Elx 0, a partit del minut 47. Aquí uns instants arribarem al descans quan s'aixequi Javier Rodríguez, jugador del Celta que s'ha estès al terreny de joc. El Celta ha marcat 2 gols, un de Hugo Álvarez i l'altre de Iago Aspas, i fa que el Celta pugui continuar lluitant per aquesta suposada 5a posició de la classificació, que podria arribar, tots són condicionals, eh? Que podria arribar a donar lloc a jugar a la Lliga de Campions la temporada que ve. S'ho jugaria amb el Betis, pràcticament, mentre que l'Elx amb 38 punts, els mateixos que el Girona, avui si hagués guanyat amb 41, pràcticament tindria la salvació, però continua immers en aquesta zona baixa i amb aquest darrer partit del campionat a l'horitzó Montilivi, aquest Girona-Elx, que Déu no ho vulgui, que l'Elx ja va fer la guitza fa unes temporades al Girona, en aquella lluita per pujar a la primera divisió, i al final doncs va deixar el Girona a segona. També avui a la primera divisió estarem molt pendents de la Getafe, Rayo Vallecano, perquè aquí també ens interessa, en clau de l'Espanyol i del Girona, que guanyi el Rayo Vallecano, que pràcticament ja tingui la salvació al sac, perquè la propera jornada el Girona juga al camp del Rayo Vallecano. Per tant, interessa 4:05 que guanyi el Rayo. Després, a 6:15 de la tarda, tenim un Betis Oviedo. L'Oviedo, si no guanya avui, pràcticament ja s'acomiada de la primera divisió. Tot això a la primera divisió. La segona divisió ara està jugant el Racing Club de Santander. Perd ara mateix contra l'Osca, a punt d'arribar al descans. L'Osca que vol sortir de la zona de descens. El Racing Club de Santander, que és líder, però si avui perd aquest partit i l'Almeria guanya demà el seu partit, l'Almeria seria nou líder de la segona divisió a falta de res, de 4 jornades per acabar al final del campionat. Per tant, també màxima igualtat. Mira, ara arriba a Balaïdos al descans, aquesta primera part amb avantatge del Celta per 2-0. I avui també hem estat molt pendents al llarg de tot el matí del que passava a la segona ref, perquè estaven pendents dels equips catalans que podrien fer el play-off d'ascens a la primera federació. Al final serà el Reus.

0: De l'Escola Verge de Montserrat de Buenos Aires i aquesta és la seva tercera classe de català. Un projecte pilot impulsat pel govern català i l'Escola Verge de Montserrat de la capital argentina que busca introduir l'idioma en els propers anys també a altres cursos per amplificar els vincles entre aquest centre educatiu religiós i Catalunya. Avui els alumnes aprenen l'Ave Maria en català. El professor Pablo Capalvo és argentí però va viure 20 anys a Catalunya on es va formar com a mestre.
1: Són nens que no han tingut mai cap contacte amb la llengua. Llavors, d'entrada, les coses més senzilles són les que tenen, les que s'assemblen al castellà, és clar. I després, qüestions culturals són molt fàcils d'entendre.
2: Em dic Fiorella, tinc 10 anys. Em dic Matilde, tinc 11 anys. Voldria visitar Catalunya i parlar en català.
0: Situada al barri de Sant Telmo de Buenos Aires, aquesta escola concertada religiosa porta el nom de la Moreneta, imatge que va arribar a la zona, al barri, a Sant Telmo, quan encara la capital argentina era Santa Maria del Buen Aire, a mitjans del segle XIX. Els alumnes que aprenen català s'han apuntat a les classes voluntàriament, una formació vinculada a la que també fa dècades es fa i es du a terme el Casal Català de la capital federal argentina, on s'ensenya el català també amb Pablo Capalvo entre els seus professors. Són argentins, fills i nets de catalans que volen parlar l'idioma, que van escoltar de petits a casa, també argentins que projecten anar a viure a Catalunya i també altres persones.
1: Ara és molt freqüent persones d'uns 60-65 anys que tenen fills i nets a Catalunya i que em diuen: els meus nets comencen a anar a l'escola en català i jo vull parlar en català amb ells.
0: Els vincles entre l'Argentina i Catalunya són intensos. És un dels països del món amb més casals catalans i també tres dels seus pares fundadors de l'Argentina eren catalans: Domènec Mateu, Joan Larrea i Blai Parera.
3: El retorn de l'último de la fila, la presentació del nou disc de Luz Casal o l'actuació de la celebració dels Búhos a Girona són les grans cites musicals per avui, com ens amplia Marta Vives.
4: Aquest vespre a l'Estadi Olímpic l'último de la fila farà el primer dels seus dos concerts de Barcelona. Ja fa dies que les 110.000 localitats, tant per avui com per dijous, estan exaurides. Si solo tengo amor, que es lo que valgo yo. 30 anys després de l'últim concert plegats, Manolo García i Quimi Portet tornen per invocar la nostàlgia dels 80, però també la vigència d'un repertori que travessa generacions. Una festa on no hi faltaran grans himnes del duet com Insurrección, Aviones Plateados o aquesta com un burro amarrado en la Puerta del Baile. I a Barcelona també, però en aquest cas a Liceu, hi actua avui Luz Casal. Me voy a permitir ser mediocre, macarra, prepotente, chabacana y vulgar. Me voy a permitir perder el norte, torpe, insolente, imperfecta. I presenta en gira el seu nou disc Me voy a permitir, el treball més eclèctic i inclassificable de la seva carrera. 10 cançons que també són 10 maneres d'entendre el món. Un disc valent, on Casal reivindica la seva essència més pura. I acabem a Girona, avui en el Festival Estrenes hi ha celebració. Sense

0: Són els Buhos, que han arribat als 20 anys de la seva carrera musical i ho celebren amb un concert doble a les escales de la Catedral. Un espectacle molt especial, ple d'emoció, festa i energia, on no hi faltaran aquest Volcans o T'he trobat a faltar.
1: Trescat Info.
2: 5 minuts i mig i seran les 4 de la tarda.
1: Esports.
2: Biel Cadilla, bona tarda.
3: Bona tarda, Jaume. Ja tenim 11 del Barça pel partit de tornada de les semifinals de la Champions femenina contra el Bayern a 4:45, amb un Camp Nou que es preveu que presenti un ambient com el de les grans ocasions. Anem, doncs, cap allà, anem cap al Camp Nou. Rut Vilà, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Biel. Sí, hi ha penjat el cartell de no hi ha entrades, per tant, totes les entrades exaurides. Hi haurà, per tant, al voltant d'unes 60.000 persones aquí a l'estadi, perquè hi ha una zona, la de la grada d'animació, que finalment no s'ocupa. I un 11 al del Barça amb un parell de sorpreses. Al mig camp entra Serra Jordi i queda a la banqueta Vicky. I al davant avui jugarà Salma per l'esquerra i no pas Pina. Les blaugrana formaran amb Cata a la porteria, amb Bona, Paredes, Mapi i Brooks a la defensa.

0: Serra, Jordi, Patri, Alexi al mig del camp i al davant Graian, Payor i Salma. Pel que fa al Bayern, només una novetat, l'entrada a l'11 de Balissaga per l'esquerra. Recordem que aquest, que és la seva lateral esquerra habitual, està sancionada i avui no podrà jugar. El partit començarà a 4:45 des de les 4 a l'antena de Catalunya Ràdio amb la TDG.
1: I a les 9 del vespre el Barça estarà pendent de l'Espanyol Madrid a Cornellà del Prat, perquè si els blancs no guanyen, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga. Tot plegat després de guanyar i per 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski, Ferran. Els jugadors ho van celebrar a la mateixa gespa i al vestidor del Sadar, però Hansi Flick, l'entrenador del Barça, no es mulla sobre quan s'haurà de celebrar.
2: No ho sé. M'ho pregunten i els hi dic, marxeu d'aquí, no em pregunteu això. Jo no vull decidir aquestes coses. L'important és que tenim una bona situació. I al final, per mi, el que compta és que quan la feina està feta, la feina està feta.
3: But at the end, it's for me, when it's done, it's done.
1: El Madrid té fins a 7 baixes, entre les quals la d'Mbappé. El tècnic Álvaro Arbeloa ha tornat a deixar fora de la convocatòria Dani Ceballos per decisió tècnica. A l'Espanyol, Engongue és baixa per lesió i Pol Lozano per sanció. Escoltem el tècnic blanquiblau, Manolo González.
4: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin. I sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el, potser el dia millor perquè vingui al Madrid també com al partit de demà.
1: Aquest Espanyol Madrid, a les 9 el podreu seguir amb la transmissió del Tot Girat de Catalunya Ràdio.
5: 3Cat Info.
1: A primera, acaba de finalitzar el partit entre el Celta de Vigo i l'Elx. Ha guanyat l'equip gallec per 3-1 i aquesta tarda també es jugaran el Getafe Rayo a 4:45 i el Betis Oviedo a 7:15. La jornada es tancarà demà a les 9 amb el Sevilla Reial Societat. A segona ref, el Reus Ready s'ha classificat pels play-off descents després de guanyar el Terrassa per 0-1 aquest migdia en l'última jornada i acabar quart a la Lliga Regular al Barça Atlètic, que en canvi ha quedat 5è i per tant fora del play-off descens després de perdre per 3-1 al camp del Torrent. L'Olot, per la seva banda, ha guanyat 2-0 València-Mestalla i s'ha garantit la permanència. Aquesta tarda, per cert, el Sant Andreu celebrarà amb una rua l'ascens a Primera Federació.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Parlem ara de bàsquet. A l'ACB, victòria del Manresa aquest migdia per 104-102 contra el València Bàsquet en un final molt ajustat al Nou Congost. El jugador de l'equip del Bages, Dani Pérez, ha valorat així l'actitud dels seus companys.
6: Un equip com nosaltres, si no està al 100%, doncs no pot competir, no? Com, ni contra Granada ni contra altres equips, no? I en canvi, si estem al 100%, doncs podem competir contra qualsevol, no? Jo crec que avui l'equip ha fet una demostració del que pot donar contra un equip com el València, que no hem deixat de creure mai en cap moment, i jo crec que ens enduem una victòria merescuda, o sigui que, bueno, dic supercontent per la victòria d'avui.
1: El Barça rep el Gran Canària aquest vespre al Palau a partir de les 7 amb el dubte fins a última hora de Tomas Satoranski, i a la Lliga Femenina aquesta tarda comencen els quarts de final del play-off. L'Uni Girona s'enfronta al Leganés a Fontejau quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda. En motor, la pilot catalana Paola Ramos ha guanyat la segona cursa de la tercera cita de la temporada del Mundial de Motociclisme Femení a Hongria. La tarragonina tancava un grup de 4 fins que, quan faltaven 3 voltes per al final, ha començat a remuntar i s'ha posat líder de l'última volta.
7: La cursa he tractat de pensar una mica al principi, no batallar gaire i més de cara a les 4-3 últimes voltes començar a tirar cap endavant. I és el que he fet, no? L'última volta ha estat divertida i molt entretinguda, així que molt, molt contenta.
1: I s'ha avançat la cursa d'avui del Gran Premi de Miami de Fórmula 1 a les 7 de la tarda, hora nostra, pel risc de pluja i tempesta elèctrica. La cursa s'ha avançat 3 hores respecte de l'hora prevista inicialment. Kimi Antonelli sortirà des de la pole i, recordem, victòria de Lando Norris a la cursa sprint.
5: Trescat Info.

0: Aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Endavant, equip viari.
1: Bona tarda. Ara mateix sense incidències. La via amb més congestió és la P7 amb trams intermitents d'entre 2 i 4 quilòmetres a Castellví de la Marca, Vilafranca del Penedès i entre Sant Celoni i la Roca del Vallès. I a la C31, circulació que s'intensifica ja entre Castell d'Aro i Santa Cristina d'Aro.
0: Israel prorroga 2 dies més la detenció dels líders de la flotilla Global Summit, capturats en aigües internacionals, entre els quals hi ha un ciutadà de Barcelona d'origen palestí. Aquest matí han declarat davant el jutge. La fiscalia els acusa de tenir vincles amb Hamas, però no ha presentat càrrecs formals. Donald Trump reconsidera el pla de 14 punts de l'Iran per acabar amb la guerra després de menystenir-lo fa només 2 dies. La proposta, de la qual avui s'ha sabut més detalls, no inclou la qüestió nuclear. La Guàrdia Revolucionària insta Trump a prendre una decisió que Teheran considera que el situa entre l'espasa i la paret. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmenta la producció en 188.000 barrils diaris pel mes de juny. És un increment molt escàs en relació a quotes anteriors en plena crisi energètica. Aquesta és la primera reunió des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança. Els Mossos d'Esquadra detenen a Arenys de Mar un home acusat d'agredir sexualment i d'intentar matar una dona a qui havia conegut a través d'una aplicació de cites. El detingut ja ha passat a disposició judicial com a presumpte autor dels delictes d'assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual i extorsió. Detingut un menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval, a Barcelona, aquesta nit. Els Mossos van rebre un avís per un incident al carrer de la Cera en què s'alertava d'una persona ferida greu que va morir poc després a l'hospital. El presumpte agressor està detingut. Protecció Civil comença a formar els alcaldes de municipis petits en la gestió d'episodis de risc i emergències, la majoria per causes naturals. La primera promoció és de 30 alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants, que són la majoria dels de Catalunya. El Centre Hortensia Herrero de València exposa per primera vegada a Europa una obra monumental de l'alemany Anselm Kiefer, un dels grans artistes contemporanis europeus. Es tracta d'un quadre de 13 metres d'ample que confronta el present actual amb el passat nazi. Forma part d'una exposició sobre l'artista que es podrà visitar fins al mes d'octubre.
2: Esports.
3: Dos canvis en l'11 del Barça per la tornada de les semifinals de la Champions femenina al Camp Nou contra el Bayern. Clara Serra Jordi entra per Vicky López i Salma Parayuelo per Clàudia Pina. Aquest Barça-Bayern a 4:45 el podeu seguir a la TDG de Catalunya Ràdio. I a la Lliga Masculina de Futbol aquest vespre a les 9, Espanyol Madrid amb la transmissió del Tot Gira. Si els blancs no guanyen, el Barça es proclamarà campió matemàticament. A l'ACB de bàsquet, victòria del Manresa per 104-102 contra el València. Al Nou Congost, el Barça rep el Gran Canària aquest vespre al Palau a partir de les 7.
0: I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà el cel ennuvolat amb gruixats i alguna tempesta, sobretot al terç oest del país i les comarques de Lleida i nord de Barcelona. A la resta seran menys probables. Temperatures poc per sobre dels 20 graus. Demà s'esperen gruixats amb tempestes més extensos durant la tarda.
2: 3Cat Info.
0: Bona tarda, ara passant gairebé 4 minuts de les 4, us informa Xavier Palau. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys 2 dies més. El tribunal d'Aquetzlon ha decidit prorrogar la presó de Saïf Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els activistes han declarat aquest matí davant el jutge i els seus advocats encarregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Saïf Abu Keshek i Thiago Ávila continuaran a la presó d'Ashkelon com a mínim 48 hores més després de la decisió que ha pres aquest matí el Tribunal de Magistrats d'aquesta ciutat de la costa israeliana. I això que la Fiscalia demanava que l'extensió de la detenció dels dos activistes fos de 4 dies, ja que asseguren que tenen vincles amb Hamas a través de l'organització PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger. Els acusa, entre d'altres, d'haver assistit l'enemic durant la guerra i d'haver transferit materials a una organització terrorista. Hadil Abu Salih, advocada defensora, recorda que als activistes se'ls va detenir com a membres de la flotilla Global Summit.
5: Formaven part d'una missió humanitària que tenia com a objectiu proporcionar ajuda humanitària a la població civil de Gaza i no a cap organització, fos terrorista o no.
4: La Fiscalia, de moment, no ha presentat càrrecs formals contra els activistes, un fet que han recordat els advocats defensors que asseguren que tot aquest procediment és il·legal des del moment de la mateixa detenció en aigües internacionals. Acusen Israel d'utilitzar suposades amenaces per a la seguretat de l'Estat com a mesura de represàlia contra els líders activistes crítics amb Israel i recorden que tots dos detinguts han testificat haver estat víctimes d'abusos i tortures. La vaga de fam que van començar en el moment de la seva detenció està previst que continuï fins al seu alliberament, que en principi s'hauria de produir dimarts, sempre i quan la Fiscalia no aporti noves proves que justifiquin allargar la detenció.
0: El govern espanyol ha insistit a reclamar l'alliberament de Saif Abukeshek. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre aquesta crisi, cosa que obligaria a convocar un ple extraordinari dijous que ve.
2: 3CAT Info.
0: Pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, aquesta matinada Donald Trump ha tornat a canviar d'opinió. Ara diu que analitzarà el pla de 14 punts de l'Iran per acabar amb la guerra, després de dir fa només dos dies que estava insatisfet amb la proposta de Teheran. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha dit que estudiarà el pla, però ha posat en dubte que la proposta sigui acceptable per Washington. Amb el seu to amenaçador habitual, Trump ha escrit que l'Iran no ha pagat un preu prou alt per tot el que ha fet al món i a la humanitat. Per cert, avui hem sabut més detalls del pla. L'Iran demana que s'aixequi el bloqueig naval dels Estats Units a ports i vaixells iranians, la retirada de tropes nord-americanes de la regió, l'aixecament de les sancions i el final dels combats, també al Líban. El pla, però, no menciona la qüestió nuclear, un element clau per Washington. La Guàrdia Revolucionària creu que Trump està entre l'espasa i la paret i l'insta a escollir entre seguir amb la guerra, amb literalment una operació militar impossible, o tancar un mal acord. Mentrestant, al Líban, l'exèrcit d'Israel ha emès una ordre d'evacuació urgent a una desena de municipis del sud del país, més enllà de la zona de seguretat. Israel justifica les operacions militars per la seva lluita contra Hezbollah. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny. En un comunicat afirma que és per estabilitzar el mercat del cru en plena crisi energètica. És un increment molt escàs en relació a quotes anteriors i teòric en gran mesura, mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. Això impacta directament en el preu del cru, que aquesta setmana ha arribat al nivell més alt en gairebé 4 anys, $126 al barril de Brent. Al suplement de Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters, Brad Wyburn's John Sindreu, preveu que no hi haurà una baixada forta del preu del petroli fins que coincideixin dues situacions, el final de la guerra a l'Iran i l'increment de l'ús d'energies renovables en molts països.
6: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
0: La reunió d'avui dels països de l'OPEP ha estat la primera sense els Emirats Àrabs Units, que acaba de sortir voluntàriament de l'Aliança. Precisament, coincidint amb la trobada, la Petroliera Nacional d'Abu Dhabi ha anunciat que invertirà 55.000 milions de dòlars en nous projectes durant els pròxims dos anys. Els grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per l'actual situació geopolítica són altres productors de petroli, com Rússia i els Estats Units.

0: 4 i 10 minuts, detingut a Arenys de Mar un home acusat d'agredir sexualment i d'intentar matar una dona a qui havia conegut a través d'una aplicació de cites. Un cop es va guanyar la confiança de la víctima, el presumpte agressor la va extorsionar per aconseguir diners, la va aïllar progressivament del seu entorn familiar i finalment la va agredir tant físicament com sexualment. La investigació va començar quan els Mossos van tenir coneixement de l'ingrés de la dona a la unitat de cures intensives d'un hospital de Badalona. Les primeres gestions van permetre constatar que la víctima presentava lesions greus compatibles amb una agressió sexual, així com diverses fractures. El detingut, amb antecedents als Estats Units per fets similars, ha passat a disposició judicial com a presumpte autor dels delictes d'assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual i extorsió. Detingut un menor per la mort amb arma blanca d'un home al Raval de Barcelona aquesta nit. Els Mossos van rebre un avís per un incident al carrer de la Cera en què s'alertava d'una persona ferida greu. Fins al lloc del fet s'hi van desplaçar la Guàrdia Urbana, Mossos, Bombers i el SEM, que va traslladar el ferit en estat crític a un hospital on va morir més tard. La Guàrdia Urbana va localitzar i detenir el presumpte autor de l'agressió i ara els Mossos investiguen el cas.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 4 i 11 minuts, Protecció Civil ha començat a formar els alcaldes de municipis petits en la gestió d'episodis de risc i emergències. La primera promoció és de 30 alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants. El curs està orientat a municipis petits, que són la majoria a Catalunya i que alhora tenen menys recursos humans i materials. Sergi Busquets és l'alcalde de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
2: Perquè quan t'arriba una situació d'alerta, el que has de tenir és ser pràctic i saber exactament on has d'anar, com has d'activar, com has d'avisar el CECAT, com has de crear l'assemblea de seguretat, com has de... Bueno, una miqueta que s'actiguem respondre d'una forma efectiva i ràpida davant d'una situació d'alerta que sempre és una situació que col·lapsa més.
0: El curs està orientat a la planificació dels riscos, la majoria per causes naturals i pel canvi climàtic. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil.
3: Quan poden mobilitzar recursos privats, com ho han de fer? Han de tenir el pla activat, com han de ser aquests mecanismes, com activar un centre de coordinació municipal que els hi permeti tenir doncs, un petit equip propi del propi ajuntament que li doni suport a aquest alcalde o alcaldessa o de demanar suport.
0: Un altre cas és el municipi de Saldes, al Berguedà. Dolors Jiménez n'és l'alcaldessa.
4: Estar informats del que hem de fer. Jo ara mateix tindré més en compte a l'hora d'agafar i posar-me en contacte amb el CECAT, perquè això no ho feia. Vull dir, nosaltres preníem les decisions i sí que estàvem en comunicació amb la delegació del govern de la Catalunya Central, però ho fèiem nosaltres, saps? Ara, a partir d'ara, seré més rigorosa amb això.
0: Entre les situacions que es plantegen durant el curs hi ha, per exemple, posar en pràctica i comunicar decisions com ara un confinament per risc químic, per inundació o per incendi forestal.
1: 3CAT Info.
0: 4 i 13 minuts, la plataforma d'assaig d'eòlica marina PlemCAT, impulsada per la Generalitat al Golf de Roses a l'Alt Empordà, està a punt de desencallar-se. Els detractors del projecte alerten del perill ambiental que pot suposar i adverteixen que si li donen llum verda, el portaran als jutjats. Roses, Berta Artigas Fontàs.
5: El PlemCAT és un projecte de parc eòlic marí experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors al Golf de Roses, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. El promou la Generalitat amb l'objectiu de provar la tecnologia i avaluar-ne els impactes abans d'instal·lar-hi un parc comercial. Segons ha pogut saber l'ACN, està previst que aviat es publiqui la declaració d'impacte ambiental, que és el pas previ perquè pugui tirar endavant. Els detractors del projecte insisteixen en els riscos que comportaria la iniciativa.
6: És com si diguéssim, estàs inoculant a un pacient una vacuna experimental a veure si el mates. Avui dia es poden fer experiments en laboratoris, en modelitzacions, no cal fer un experiment que saps que et carregaràs el pacient.
5: És Jordi Estevez, de la plataforma No al PlemCAT. Les entitats opositores asseguren que si el projecte rep llum verda, ho portaran als jutjats.
0: Hem arribat a un quart de cinc. Moment d'obrir de 3CAT Info, una nova àrea de servei. Pendents de la mobilitat a les carreteres i autopistes del país en aquest diumenge de pont llarg, de tornada per la majoria d'automobilistes. Anem a l'equip viari, ho estem resseguint amb la Txell Garriga. Txell, bona tarda.
7: Molt bona tarda. Doncs ja haurien retornat uns 90.000 vehicles, és a dir, al voltant del 32% que Trànsit preveu per la mobilitat d'aquest diumenge. A l'espera que es torni a intensificar a partir de les 5, de moment tenim trams amb congestió, sobretot es concentren a la P7, de moment sense incidències en cap punt. Direcció Barcelona, tenim trams d'entre 1-2 quilòmetres a Vilafranca i a la Granada, a Roda de Barà, circulació ja normalitzada per un accident que afectava aquesta via. També a la Nacional 340, entre Creixell i Comarruga, i en sentit sud, a la P7, ara concentrats força entre Llinars i Cardedeu, en aquest cas sí que són trams d'entre 2 i 4 quilòmetres. Es continua també tallant un carril a Massanet, a direcció Girona a la P7, direcció Girona en sentit nord per la retirada d'un accident de primera hora, però ara ja no veiem retenció en aquest punt, i recordar que la P7 s'habilita en carrils addicionals aquesta tarda per tal de facilitar el retorn entre Vilafranca i Molins de Rei i també entre Sant Celoni i Montornès. Cap a Barcelona també veiem un punt de retenció a la 2, a Jorba, en aquest cas, però és per obres, són uns 2 quilòmetres de cua, i a les carreteres de la costa destacar també la retenció que comença a tenir ja la C31 entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro cap a Llagostera. Els accessos de la capital, on també recordem que s'ha obert el carril busbau de la C58 a tots els vehicles, de moment, circulació sense problemes tant des del Llobregat com des del costat Besòs. Ara mateix, això és tot.
0: Doncs hi tornem a 4:45. Txell, gràcies, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Afegirem, pel que fa a la mobilitat, que a partir de demà es talla la circulació de la línia de Rodalies R13 entre les estacions de la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per obres de millora a la infraestructura. No hi haurà servei durant 2 mesos i els trens circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. A més, Renfe establirà un servei alternatiu per carretera que cobrirà el tram afectat per les obres. D'altra banda, a partir de demà es reprèn la circulació dels trens de la línia de Rodalies R15 entre les estacions de Reus i Móra la Nova.
1: El temps.
0: Amb Jofre Genover.
8: Amb aquest cel tan ennuvolat i amb aquests ruixats que van caient, sobretot al terç oest del país, avui les temperatures estan quedant com les d'ahir, o fins i tot un pèl més frenades, poc per sobre, en general, dels 20 graus. De fet, els valors més elevats, doncs, a la Catalunya Nord, a Perpinyà, arriben als 23, per exemple, o també a prop dels 22 en alguns punts de la Noguera o del Segrià. Bé, la pluja va fent, sobretot afectant les comarques de les Terres de l'Ebre, que és on ha plogut més al llarg de les darreres hores, amb registres pròxims als 17, 18, 20 litres per metre quadrat. És el cas d'Ulldecona, per exemple, o la Sénia, aquests 12 litres per metre quadrat. Són, evidentment, registres provisionals, perquè es van incrementant, d'unes pluges que aniran avançant des de les Terres de l'Ebre cap al Camp de Tarragona, Pla de Lleida, però alhora també perdent una mica de pistonada, de força, diluint-se. És que la majoria de precipitacions que acompanyen aquesta perturbació queden ubicades al terç oest del país, i a la resta són ja més esporàdiques o puntuals, amb més domini dels núvols que no pas de pluja. També reforçant-se la pluja, ja ho fet al llarg de la nit i matinada, però un altre cop cap a la zona nord de les comarques de Lleida, que de fet és on hi ha els registres més importants, pròxims també bé als 17, 18 litres per metre quadrat a la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà. I bé, l'expectativa del que passarà al llarg del dia de demà, perquè arriba la part més activa de la perturbació, serà un dilluns amb variabilitat, amb temps canviant, però també amb més risc de pluja arreu, sobretot a partir de migdia, amb nuvolades i ruixats localment, amb tempesta i calamar-se. Hi ha avisos en aquest sentit, sobretot doncs, a tota la depressió central, Pla de Lleida, Pineu i Prepineu, però no es descarten altres indrets. Tot plegat fent que les temperatures dia rere dia doncs vagin recolant una mica més i es normalitzin per l'època.
9: La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
10: Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
11: Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
10: Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
12: Jo soc la Blanca.
13: Jo soc la Mireia.
12: I som les dues noies que estem darrere de Sos Català.
14: Molt bé, Ali.
15: El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb alguna divertit.
16: Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
10: 30 minuts. Català. Punt crític. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Avui a la nit.
1: 3CAT Info.
0: 4:19, la policia busca el conductor d'un vehicle que ahir va atropellar una dona a Manresa i després va fugir. Els fets van passar quan el cotxe va envair la vorera per on caminava la víctima de 90 anys i la va atropellar. Va resultar ferida i la van traslladar a l'Hospital Sant Joan de Déu de la ciutat. La policia local ha obert una investigació per identificar l'infractor i localitzar-lo. Una dona de 57 anys ha mort a l'incendi d'un immoble a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Els bombers han rebut l'avís poc després de la una de la matinada i han desplaçat tres dotacions per extingir el foc que ha afectat el mobiliari del menjador de l'immoble situat al carrer Bonaire de la localitat. Els efectius sanitaris han atès la dona, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Ara els Mossos investiguen la causa del foc. És la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana al llarg de l'1 de maig a causa d'incendis en domicilis. La matinada de divendres, una dona també va morir arran del foc que es va originar a la cuina del seu domicili de Sant Pau de Segúries, al Ripollès. 500 persones han pedalat a Barcelona en una nova edició del Quidi Calmàs per reclamar una ciutat més segura i més pensada pels infants perquè puguin desplaçar-se de manera segura, autònoma i quotidiana per la ciutat en trajectes diaris com el camí a l'escola o les activitats de lleure. Ho hem seguit des de Barcelona amb la Maria Guixà.
13: La mainada, equipats amb casc, amb les seves bicicletes, fins i tot també hem vist algun tricicle, han estat els grans protagonistes d'aquesta Quidi Calmàs.
14: Perquè és important per al clima, per al món, perquè no busquis, que no podem seguir així, si no el clima s'està fent pitjor.
17: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt.
18: Gaudir i per passar-m'ho bé amb la bici i amb els meus amics.
13: Aquests són alguns dels nens i les nenes que han participat, acompanyats de les seves famílies, per fer visible una ciutat que tingui també una mirada més petita, una escala més humana, i que també pensi amb els infants que es desplacen, que es mouen amb bicicleta i que ho puguin fer-ho amb autonomia i sobretot amb seguretat, per exemple, per anar a l'escola. La marxa ha tingut el recolzament de diferents entitats. Ara podem sentir la Laura, de Bicibus Eixample, i l'Adrià, de Bicicleta Club de Catalunya.
19: Des d'un infant dels 4 anys fins a una persona dels 80 anys puguin anar en bicicleta tranquil·lament.
20: S'han fet molts carrils bici, però no s'ha tingut en compte la qualitat, la quantitat, la connectivitat, l'amplada.
13: La Quidi Calmàs ha començat a plaça Letamendi, s'ha acabat a la plaça de les Glòries després de recórrer 7 quilòmetres pel centre de Barcelona.
0: Els treballadors de l'empresa Girona Més Neta es reuneixen avui amb representants de l'empresa per tancar un acord que eviti la vaga indefinida de recollida d'escombraries de la ciutat prevista a partir de demà dilluns. A la trobada del matí s'han acostat posicions, ara fan una pausa i seguiran a la tarda. Si s'arriba a un preacord, l'haurà de ratificar l'Assemblea de Treballadors. Si la vaga tira endavant, coincidirà amb la celebració del Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris a la ciutat. La plantilla de Girona Més Neta es queixa del bloqueig o en el conveni col·lectiu i reclama millores laborals i salarials. El Centre Hortensia Herrero de València exposa per primera vegada a Europa una obra monumental de l'alemany Anselm Kiefer, un dels grans artistes contemporanis europeus. Es tracta d'un quadre de 13 metres d'ample que confronta el present actual amb el passat nazi. Forma part d'una exposició sobre l'artista que es podrà visitar a València Pepa Ferrer fins a l'octubre.
21: És Danae, un quadre de 13 metres que representa l'aeroport de Tempelhof i que ocupa tota una sala del Centre Hortensia Herrero de València. Javier Molins és el curador de l'exposició.
22: Si veiem este quadre d'un costat, sembla una de les parets més gran que l'altra, però és un quadre que, si el veiem frontal, és totalment simètric, no?
21: I ens endinsa en la memòria de l'Alemanya nazi.
22: És un dels aeroports, un símbol del Berlín que volia Hitler construir, no? De tota l'arquitectura nazi. Jo sempre dic que és un poc el Guernica de Kiefer.
21: La seva obra, que barreja mitologia, literatura i història, ocupa ara el Centre Hortensia Herrero. S'hi pot veure l'evolució artística des d'una de les seves primeres obres, com explica Albert de la Guia, mediador del centre.
23: Himmel Erde, en el centre tindríem Malen, que és l'acte de pintar. A més, l'artista inclou en este paisatge una paleta de pintor.
21: També la més recent i més matèrica, Diadre, que s'exposa per primera vegada.
23: Tenim plom, tenim molta gran quantitat de pintura i tenim sobretot aquestes fulles de pa d'or que fins i tot en l'aire condicionat acaben per moure's.
21: Kiefer és un artista matèric que treballa amb cendra, palla, fusta o plom. Fa servir el plom perquè li permet jugar amb el color o perquè el seu pes ajuda a reforçar la idea de la càrrega històrica.
0: Roger Busa, bona tarda.
24: Què tal? Bona tarda.
1: Esports.
0: Fins a 4:45, la jornada esportiva molt farcida aquesta tarda de diumenge, com habitualment els caps de setmana. Ho estem seguint amb el Roger Busà, quan vulgui, Roger.
24: D'aquí a 5 minuts començarà el partit del Barça contra el Bayern, tornada de les semifinals de la Champions femenina contra el Bayern, com dèiem, el partit a 4:45 en un Camp Nou que presentarà un ple absolut. S'han exhaurit, de fet, les prop de 60.000 entrades. Recordem-ho, el resultat de l'anada va ser d'empat a 1. Catacoll a la porteria, on avall la Paredes és Mapi León i Brooks en defensa. És la defensa del Barça avui contra el Bayern. Mig al camp amb Patri, Serra, Jordi i Alexia. Al davant jugaran Hansen, Payor i Parayuelo. És a la banqueta Aitana, que aquest matí ha rebut l'alta mèdica després de 5 mesos lesionada. Qui passi a la final s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, que ahir va eliminar l'Arsenal, el vigent campió. Aquest Barça-Bayern, com dèiem, a 4:45, el podeu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. I l'equip masculí pot ser avui campió de Lliga si el Madrid no guanya contra l'Espanyol a Cornellà a les 9, tot plegat després de la victòria d'ahir al Sadar. L'Espanyol encara busca la primera victòria de l'any, encadena 16 partits seguits sense guanyar i té el descens ara a 5 punts. Els blanquiblaus tenen la baixa d'Engonge i el Madrid té fins a 7 baixes, entre les quals la d'Mbappé. Són declaracions del tècnic de l'Espanyol, Manolo González.
2: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el, potser el dia millor perquè vingui al Madrid també com al partit de demà.
24: El tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha tornat a deixar fora de la convocatòria Dani Ceballos per decisió tècnica. Aquest Espanyol-Madrid a les 9, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
24: Encara primera en joc, ara mateix el Getafe 0, Rayo 0, el partit al minut 10, a 6:45, Betis-Oviedo, jugat avui Celta 3, Elche 1. La jornada la tancaran demà el Sevilla i la Reial Societat. I encara en futbol, a segona ref, el Reus Ready s'ha classificat per als play-offs d'ascens després de guanyar el Terrassa 0-1. En última jornada ha acabat quart a la Lliga regular. El Barça Atlètic, en canvi, ha quedat cinquè i, per tant, fora del play-off després de perdre 3-1 al camp del Torrent. L'Olot, per la seva banda, ha guanyat 2-0 al València-Mestalla i s'assegura la permanència. Aquesta tarda, per cert, el Sant Andreu celebrarà amb una rua l'ascens a la Primera Federació.
1: 3CAT Info.
24: A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Manresa contra el València Bàsquet, 104-102, en un final molt ajustat al Nou Congost. L'equip del Bages s'acosta cada cop més a la permanència. El jugador Dani Pérez destaca l'actitud de l'equip.
3: Un equip com nosaltres, si no està al 100%, doncs no pot competir, no? Com, ni contra Granada ni contra altres equips, no? I en canvi, si estem al 100%, doncs podem competir contra qualsevol, no? Jo crec que avui l'equip ha fet una demostració del que pot donar contra un equip com el València, que no hem deixat de creure mai en cap moment, i jo crec que ens enduem una victòria merescuda, o sigui que, bueno, et dic supercontent per la victòria d'avui.
24: El Barça rep aquest vespre al Gran Canari a les 7, amb el dubte fins a última hora de Tomas Satoranski. Són declaracions del base blaugrana Juan Núñez.
4: Bueno, el equipo está muy bien, una semana entera de trabajo, de también poder descansar, que llevamos unas semanas de mucho partido, y preparando el partido. Creo que el equipo está motivado, con ganas y con ganas de parar mañana. Un equipo muy peligroso, como has dicho, tiene jugadores de mucho talento como Metu, que le conocemos muy bien aquí.
24: Recordem que el Joventut de Badalona Unicaja d'ahir va quedar suspès al descans perquè no funcionava el marcador, amb avantatge per als verdinegres 53-33. No hi ha data de represa encara, però de moment la penya el que ha fet és demanar disculpes. I a la Lliga Femenina aquesta tarda, Unigirona-Leganés, tornada dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. L'anada va acabar amb empat 82-82. El tècnic Roberto Íñiguez demana el suport de l'afició.
5: Creo que el equipo ahora, las jugadoras tienen que estar preparadas, vieron lo que ellas proponen y tenemos que contestar a eso y tener preparación mental para el partido y salir como toca, ¿no? Y la poca fuerza que nos, o las fuerzas que nos puedan faltar, no las de la gente, ¿no? Que siempre para nosotros jugar aquí es un plus.
24: Aquest Unileganés començarà quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda.
1: 3CAT Info.
24: La pilot catalana Paola Ramos ha guanyat la segona cursa de la tercera cita de la temporada del Mundial de Motociclisme a Hongria, motociclisme femení. La tarragonina tancava un grup de 4 fins que, quan faltaven 3 voltes pel final, ha començat a remuntar i s'ha posat líder a l'última volta.
6: La cursa he tractat de pensar una mica al principi, no batallar gaire i més de cara a les 4-3 últimes voltes. Comença a tirar cap endavant i és el que he fet, no? L'última volta ha estat divertida i molt entretinguda, així que molt, molt contenta.
24: Completen el podi Beatriz Neila i la campiona i líder del Mundial, Maria Herrera. I Noemi Rueck guanya la primera etapa i és la primera líder de la Vuelta. La suïssa ha guanyat un sprint amb una petita pujada després d'imposar-se a Lotko Pekki i Franziska Koch.
1: 3CAT Info.

0: Bona tarda, són 4:45.
1: 3CAT Info.
0: Ja a aquesta hora us estem destacant que la flotilla Global Summit, en aquest cas aquests dos capturats d'aquesta flotilla, han de ser encara prorrogats 2 dies més detinguts pel part dels israelians. Recordem que entre aquests detinguts hi ha un ciutadà de Barcelona d'origen palestí. Aquest matí han declarat davant el jutge. La fiscalia els acusa de tenir vincles amb Hamas, però no ha presentat càrrecs formals. Pendents també de Donald Trump, que està reconsiderant el pla de 14 punts de l'Iran per posar fi a la guerra després de menystenir-lo fa només 2 dies. La proposta, de la qual avui s'han sabut més detalls, no inclou la qüestió nuclear. La Guàrdia Revolucionària insta Donald Trump a prendre una decisió que Teheran considera que el situa entre l'espasa i la paret. I arrel d'aquest conflicte a l'Orient Mitjà, l'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció, ho fa, de fet, la producció en 188.000 barrils diaris pel mes de juny. És un increment molt escàs en relació amb quotes anteriors en plena crisi energètica. Aquesta és la primera reunió des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'organització.

0: En aquesta segona mitja hora, abans d'arribar a les 5, us parlarem de l'Aliança Catalana, que superaria Junts i se situaria com a tercera força parlamentària, mentre que el partit de Carles Puigdemont seria la cinquena força si ara hi hagués eleccions catalanes. És el que revela una enquesta que publica avui el diari Ara, que també situa el PSC com a guanyador de les eleccions amb un cert desgast. El bloc d'esquerres, socialistes, Esquerra Republicana i Comuns retindrien la majoria. I a les 12 d'aquesta nit tanca la 53a edició de la Fèria d'Abril de Catalunya. Un any més, el Parc del Fòrum ha acollit gairebé un centenar de casetes amb una bona representació de la cultura andalusa. L'organització ho qualifica d'edició històrica. També a aquesta hora, 4:05:03, busquem el titular al trànsit. Endavant, equip viari.
1: Bona tarda. Circulació que es comença a intensificar ja en trams intermitents de retenció a l'AP7, a Castellví de la Marca, també a Vilafranca del Penedès, entre Sant Celoni i la Roca del Vallès, a la C31 retenció entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, també ara l'enllaç de la C35 cap a l'AP7 a Massanet, i a la GI600 de sortida de Blanes.
0: I dels esports, Roger, què destaquem?
2: Que el Barça es pot classificar avui per a la final de la Champions femenina i el masculí pot ser campió de Lliga. Ara 4:45 ha començat el Barça-Bayern. Tornada de les semifinals amb l'1-1 de l'anada. Minut 2 ara mateix. Empat a 0 al Camp Nou a la Lliga masculina. Si el Madrid no guanya l'Espanyol, el Barça serà campió.
0: I completem aquest sumari de titulars amb el temps. Aquesta tarda es mantindrà el cel ennuvolat amb ruixats i alguna tempesta, sobretot al terç oest del país i les comarques de Lleida i nord de Barcelona. A la resta seran menys probables. Temperatures poc per sobre dels 20 graus. Demà començarem setmana amb ruixats i tempestes més extenses durant la tarda. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys 2 dies més. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els activistes han declarat aquest matí davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Ho estem seguint des de Jerusalem amb el Jordi Brascó.
3: Saif Abu Keshek i Thiago Ávila continuaran a la presó d'Ashkelon com a mínim 48 hores més després de la decisió que ha pres aquest matí el Tribunal de Magistrats d'aquesta ciutat de la costa israeliana. I això que la Fiscalia demanava que l'extensió de la detenció dels dos activistes fos de 4 dies, ja que asseguren que tenen vincles amb Hamas a través de l'organització PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestina a l'estranger. Els acusa, entre d'altres, d'haver assistit l'enemic durant la guerra i d'haver transferit materials a una organització terrorista. Hadil Abu Salih, advocada defensora, recorda que als activistes se'ls va detenir com a membres de la flotilla Global Sumut.
4: Formaven part d'una missió humanitària que tenia com a objectiu proporcionar ajuda humanitària a la població civil de Gaza i no a cap organització, fos terrorista o no.
3: La Fiscalia, de moment, no ha presentat càrrecs formals contra els activistes, un fet que han recordat els advocats defensors que asseguren que tot aquest procediment és il·legal des del moment de la mateixa detenció en aigües internacionals. Acusen Israel d'utilitzar suposades amenaces per a la seguretat de l'Estat com a mesura de represàlia contra els líders activistes crítics amb Israel i recorden que tots dos detinguts han testificat haver estat víctimes d'abusos i tortures. La vaga de fam que van començar en el moment de la seva detenció està previst que continuï fins al seu alliberament, que en principi s'hauria de produir dimarts, sempre i quan la Fiscalia no aporti noves proves que justifiquin allargar la detenció.
0: Mentrestant, el govern espanyol ha insistit a reclamar l'alliberament de Saif Abu Keshek. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre aquesta crisi, cosa que obligaria a convocar un ple extraordinari dijous que ve.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pel que fa a la guerra de l'Orient Mitjà, aquesta matinada Donald Trump ha tornat a canviar d'opinió. Ara diu que analitzarà el pla de 14 punts de l'Iran per acabar amb la guerra, després de dir fa només 2 dies que estava insatisfet amb la proposta de Teheran. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha dit que estudiarà el pla, però ha posat en dubte que la proposta sigui acceptable per Washington. Amb el seu to amenaçador habitual, Trump ha escrit que l'Iran no ha pagat un preu prou alt per tot el que ha fet al món i a la humanitat. Per cert, avui hem sabut més detalls del pla. L'Iran demana que s'aixequi el bloqueig naval dels Estats Units a ports i vaixells iranians, la retirada de tropes nord-americanes de la regió, l'aixecament de les sancions i el final dels combats, també al Líban. El pla, però, no menciona la qüestió nuclear, un element clau per Washington. La Guàrdia Revolucionària creu que Trump està entre l'espasa i la paret i l'insta a escollir entre seguir amb la guerra, amb literalment una operació militar impossible, o tancar un mal acord. Mentrestant, al Líban, l'exèrcit d'Israel ha emès una ordre d'evacuació urgent a una desena de municipis del sud del país, més enllà de la zona de seguretat. Israel justifica les operacions militars per la seva lluita contra Hezbollah. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny. En un comunicat afirma que és per estabilitzar el mercat del cru en plena crisi energètica. És un increment molt escàs en relació a quotes anteriors i teòric en gran mesura mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. Això impacta directament en el preu del cru, que aquesta setmana ha arribat al nivell més alt en gairebé 4 anys, $126 al barril de Brent. El suplement de Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters, Breaking News, John Sindreu, preveu que no hi haurà una baixada forta del preu del petroli fins que coincideixin dues situacions: el final del conflicte bèl·lic a l'Iran i l'increment de l'ús d'energies renovables en molts països.
6: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
0: La reunió d'avui dels països de l'OPEP ha estat la primera sense els Emirats Àrabs Units, que acaba de sortir voluntàriament de l'Aliança. Precisament, coincidint amb la trobada, la petroliera nacional d'Abu Dhabi ha anunciat que invertirà 55.000 milions de dòlars en nous projectes durant els pròxims 2 anys. Els grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per l'actual situació geopolítica són altres productors de petroli com Rússia i els Estats Units. I precisament els Estats Units no tenen cap intenció de calmar els ànims amb Alemanya, tampoc amb Europa. Des de Florida, Donald Trump ha advertit que els seus socis de l'OTAN, que la retirada de tropes nord-americanes serà de més de 5.000 soldats, que és el que inicialment havia dit al Pentàgon. El president nord-americà, enfadat per la falta de suport europeu a la guerra de l'Iran, ha llançat una nova amenaça de matinada, a peu d'helicòpter.
7: Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
8: Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies. Thank you very much.
0: La retirada de militars nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i Europa, sobretot amb el canceller alemany Friedrich Merz, després d'una etapa de bones relacions. Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès, diu que forces especials han destruït una nau llançamíssils russa atracada al port de Primorsk, a prop de Sant Petersburg. L'operació de Kiev ha activat de matinada les alertes a dos països bàltics veïns per la violació de l'espai aeri finès per les armes, possiblement drons, llançades per Ucraïna. L'atac ha causat força danys al port, segons Kiev. Alhora, Zelensky ha dit que el seu exèrcit ha provocat danys a dos patrullers russos a un port a prop de Sant Petersburg, al Mar Negre. Per la seva banda, Rússia ha llançat en les últimes hores prop de 270 drons contra Ucraïna i un míssil balístic contra la ciutat de Mykolaiv, al sud del país. A Rússia, la justícia ja ha començat a vetar partits opositors de cara a les eleccions legislatives del 20 de setembre. Un d'ells és el de la periodista Ekaterina Dunsova, que ja es va intentar enfrontar a Putin en les últimes presidencials. La corresponsal de Catalunya Ràdio Moscou, a la capital russa, Cristina Solies, ha pogut parlar amb ella, Cristina.
9: El preu que ha hagut de pagar Ekaterina Dunsova per desafiar Putin és haver-se convertit en agent estrangera, una etiqueta que no li permet ser candidata. La van vetar les presidencials del 2024 i ara explica que també han impedit que el seu partit, Razviet, es registri per presentar-se a les properes eleccions al Parlament.
10: Si es pren aquesta decisió, entenem que no es fa des del Ministeri de Justícia, sinó que ve de més amunt.
9: La majoria de líders opositors estan morts a l'exili o a la presó. Ella és molt conscient del risc que corre fent política a Rússia.
10: No tinc previst marxar, per això entenc que potser hauré de passar per la presó, però probablement m'ajuda a sentir que tinc la raó.
9: Malgrat la repressió, la guerra, les dificultats econòmiques i els bloquejos d'internet, encara hi ha molts russos que no es plantegen deixar de donar suport a Putin. Una de les explicacions que hi troba Donsova és que els ciutadans veuen el president com una mena de tsar infal·lible, mentre que els culpables de tots els problemes són els alts funcionaris.
10: Sembla que hi ha una barrera, sí, és a dir, diu que els nobles són dolents, que el tsar és bo, tot i que el tsar ha creat aquest sistema durant 26 anys. La gent està molesta, la gent no ho entén. Obren la nevera, veuen com tot ha canviat, sí, com canvien els preus, però encara no han construït aquesta relació causa-efecte en la seva ment.
9: Tot i això, el règim es cura en salut i el sistema electoral només dona opcions reals als partits que no s'oposen ni al president ni a la seva guerra a Ucraïna.
0: 2 minuts i mig i seran 3:45.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Aliança Catalana superaria Junts i se situaria com a tercera força parlamentària, mentre que el partit de Carles Puigdemont seria cinquena força si ara hi hagués eleccions catalanes. És el que revela una enquesta que publica avui el diari Ara, que també situa el PSC com a guanyador de les eleccions amb un cert desgast. El bloc d'esquerres, socialistes, Esquerra Republicana i Comuns retindrien la majoria. Esquerra se situaria com a segona força, mentre que Vox seria la quarta, amb entre 14 i 17 diputats. Pel que fa a la davallada de Junts, el 23% dels votants del partit passarien a Aliança Catalana i un 12% marxarien cap a Esquerra. Si ens fixem en les possibles aliances, veurem que es mantindrien com fins ara. Es podria reeditar el pacte d'esquerres amb el PSC, Esquerra i Comuns, que sortiria fins i tot reforçat. No sumarien el PSC i Junts i tampoc sumaria una aliança independentista. Esquerra, Junts i la CUP obtindrien en total uns 45 diputats, mentre que el 2021 van arribar a 74. Pel que fa als líders més ben valorats, només aprova Gabriel Rufián amb una nota mitjana de 5, seguit de Sílvia Orriols amb una nota de 4,2 i de Salvador Illa amb un 4,1. Qui treu pitjor nota és Ignacio Garriga, de Vox, amb un 2,8, la mateixa puntuació que Carles Puigdemont. Aquesta setmana s'ha fet viral aquest vídeo publicat per l'agitador d'extrema dreta Vito Quiles, en què increpa la dona del president espanyol a la sortida d'una cafeteria.
11: ¿S'arrepiente haber utilizado su condición de mujer del presidente, señora Gómez, para hacer negocios?
12: ¡Quita esa mierda! ¡Quita
11: para,
12: esa
11: para.
12: Mierda!
11: ¡Que no me pegues! ¡Que no me pegues!
0: Begoña Gómez ja l'ha denunciat per aquests fets, però l'incident ha reobert el debat sobre els límits del periodisme. Anem a Madrid, al Vigil.
13: Vito Quiles és segurament l'influencer d'extrema dreta més mediàtic dels últims temps, i tot i que aquesta escena ha tingut especial ressò perquè afecta la dona de Pedro Sánchez, el cert és que aquest tipus de situacions fa mesos que es repeteixen a la política espanyola. La recepta sempre és la mateixa: agitadors d'extrema dreta que assenyalen polítics o periodistes que no els són afins. Ho denuncia a 3Cat Agustín Llanel, membre de l'executiva de l'Associació de Periodistes Parlamentaris.
14: Afecta el trabajo de los periodistas y, por tanto, afecta al derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y plural. Y además crea un mal ambiente, porque aquí, ya te digo, durante muchos años no había ningún problema, cada uno es de su padre, de su madre y de su ideología, y los problemas han sido últimamente porque se saltan las normas que rigen para todos.
13: Normes com respectar el torn de pregunta o les zones on està prohibit gravar.
14: Yo, lógicamente, defiendo a muerte la libertad de expresión, pero interrumpir una rueda de prensa o preguntar cuando no te han dado la palabra, eso no es libertad de expresión ni es periodismo.
13: Justament una de les claus és si aquests agitadors habituals en els cercles de PP i Vox es poden considerar periodistes. Alberto Núñez Feijóo i Óscar López discrepen.
15: Es un periodista, compañero suyo.
16: Trata de hacerse pasar por periodista y que no lo es todo lo contrario.
13: L'estiu passat el Congrés va aprovar una reforma del reglament per poder sancionar aquests agitadors i fins i tot retirar-los l'acreditació. La mesa ja ha rebut una desena de queixes, però encara no més cap veredicte.
0: Tocats 4:45 de la tarda. A 3Cat Info, nova àrea de servei. Un apunt de la mobilitat de en aquest diumenge llarg de pont, tornada per a molts. Ho estem seguint amb la Txell Garriga. Bona tarda, Txell.
1: Molt bona tarda. Sí, ara sí que ja veiem que comença a intensificar-se. La via amb més trams de retenció continua, però sent l'AP7. En sentit sud veiem trams d'uns 4 quilòmetres de lentitud, bastant intermitents ara, entre Sant Celoni i la Roca del Vallès. I en sentit nord, direcció cap a Martorell, també torna a tenir un punt de retenció a Banyeres del Penedès. I ara cua bastant compactada entre Vilafranca del Penedès i la Granada. Recordem que l'AP7 s'habiliten aquesta tarda carrils addicionals per facilitar el retorn entre Vilafranca i Molins de Rei i entre Sant Celoni i Montornès, i que a partir de les 5 s'aplicaran també restriccions als vehicles pesants entre l'Hospitalet de l'Infant i Maçanet de la Selva. Altres vies, però amb retenció d'aquesta hora, les veiem cap a la costa, a la C31, retenció entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, ara també a l'enllaç de la C35 cap a l'AP7 a Maçanet de la Selva, i a la GI600 de sortida de Blanes, i cap a Barcelona també tenim un punt de retenció a la 2 a Jorba i a la Nacional 2 a Tordera, però en aquests dos casos és per obres i són uns 2 quilòmetres de cua. Els accessos de la capital, algunes vies ara tenen ja trànsit una mica més lent, són la C32 a l'altura del Prat i també el nus de la Trinitat. Recordem també que s'ha obert aquí el carril busbau de la C58 a tots els vehicles, ara mateix però sense problemes per circular, i ja comencen a tenir congestió també les dues rondes en sentit Llobregat, ben bé fins a Horta i fins a la Barceloneta. De moment, això és tot.
0: Gràcies, fins després, Txell.
1: Fins ara.
0: El temps. I ara, situat el trànsit, ens ocupa el temps, la previsió a punt amb el Jofre Genoer.
17: Dels registres que han anat caient al llarg de les darreres hores del que portem del dia d'avui, destacarem sobretot els que han caigut aquesta nit i matinada entre el Pallars, Jussà, Alta Ribagorça, amb algunes quantitats que han arribat a ubicar-se a prop dels 10 a 15 litres per metre quadrat, és el cas de la Torre de Cabdella, o també aquests al voltant dels 5-6 a Tremp, a Lleida, a Cervera, a Tàrrega, i sobretot aquest matí els que han anat caient a les Terres de l'Ebre i especialment cap al Montsià, a Ulldecona, amb registres que s'han acostat als gairebé 20 litres per metre quadrat. De fet, la franja de pluja una mica persistent que ha arribat per les Terres de l'Ebre ara va avançant cap al Camp de Tarragona, sud de Pla de Lleida, i anirà perdent força, però n'arribaran més per ponent, reforçant-se més la pluja també cap a les comarques de Lleida. I a la resta, domini dels núvols, sense descartar algun ruixat puntual, però en general més núvols que no pas pluja, amb unes temperatures que continuen frenades poc per sobre dels 20 graus. Es va aproximant molt lentament aquesta perturbació que ha generat aquest temps insegur al llarg del cap de setmana, i demà ens afectarà de ple, sobretot entre la tarda, vespre, amb una nova tongada de ruixats, potser fins i tot més generals, a partir de migdia. Localment no es descarta, malgrat les clarianes del matí en molts indrets, que a la tarda fins hi hagi alguna tempesta acompanyada de calamar-se, localment una mica intensa. Hi ha avisos en aquest sentit, sobretot a tota la depressió central i també a zones del Pla de Lleida. Al llarg de la setmana, dimarts encara ruixats, potser millori una mica més a partir de dimecres, però sobretot parlarem d'un ambient més normalitzat o fins i tot una mica per sota del que tocaria per l'època, un ambient més d'abril. 3CAT Info.
18: Al Catalunya al dia parlem de tu.
19: I de tu, i de tu.
18: Sí, sí, i de tu també.
19: Ens interessa saber què passa al teu voltant.
18: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
20: Dins i no quedarà pagesia i un dels...
19: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
21: 170.000 turistes.
22: El projecte ha reduït dimensions.
23: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
19: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info.
0: 3CAT Info. Ara falten 10 minuts per arribar a les 5 de la tarda. Quarta, en aquest cas, avui a les 12 de la nit, tanca la 53a edició de la Fèria d'Abril de Catalunya. Un any més, el Parc del Fòrum ha acollit gairebé un centenar de casetes amb una bona representació de la cultura andalusa. L'organització ho qualifica d'històrica, aquesta edició, Abigail Armengol.

0: Más divertido.
1: La gastronomía es también un elemento esencial de la Feria de Abril.
2: Y hacemos carne toda la brasa, hacemos patatas a lo pobre, paella, frituras de pescado, catalana.
3: Bueno, pues aquí hacemos de todo, aquí le damos alegría a la gente. Hacemos pulpo, hacemos cachelo, hacemos también lacón, pescadito frito, paellas, patatitas a lo pobre.
1: La Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya, entitat organitzadora, espera arribar al 1.200.000 visitants de fa dos anys i ha qualificat aquesta edició d'històrica. Daniel Salinero n'és el president.
4: La gent de les casetes i les entitats estan molt contentes perquè han treballat molt. No ha hagut cap incidència greu. Amb la quantitat de gent que ve, quasi sí que és un miracle, no? El temps acompanyat, que crec que és la primera vegada que no ha plogut ni un sol dia.
1: Aquest any se'ls acaba el contracte d'ús del parc del Fòrum, però la FECAC, després de converses amb l'Ajuntament, ja avança que l'any vinent renovaran.
5: Quarta i última jornada de la Fira de Titelles de Lleida, la 37a edició del certamen esquiva la pluja i aplega centenars de persones a les places i carrers de la capital del Segrià Albamor.
6: Una programació plena d'actuacions arreu de la ciutat, però sobretot en diferents espais de l'eix comercial, és el que ha atret centenars d'espectadors. Riallers entre grans i petits, els quals han gaudit des de l'art titellaire més tradicional fins als espectacles de major dimensió. El codirector del certamen, Oriol Ferrer, parla d'ocupacions de fins al 90% en aquells casos que no s'ha fet ple.
7: Hi ha maris dels espectacles que són interiors, que són els que tenim aforaments limitats, doncs que molts d'ells han penjat entrades exaurides, i els que no tenim la dada exacta ara encara, però estem parlant d'un 85-90% d'ocupació, per tant, molt satisfets.
6: La fira acabarà a la nit amb un acte d'entrega de premis al Cafè del Teatre.
5: El Museu del Ferrocarril de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, convida a viatjar al passat pujant a 4 locomotores en el marc de la tercera Festa del Vapor. Una proposta única a la península Ibèrica per conèixer de prop tot el que envolta aquest món ferroviari. Segons l'organització, aquest cap de setmana s'haurà superat el miler de visitants. Móra la Nova, Ariadna Escoda.
8: Viatges al tren!
9: És la proclama que s'ha repetit més aquest cap de setmana a la tercera Festa del Vapor de Móra la Nova, una iniciativa que ha posat en marxa 4 locomotores de vapor restaurades i que han convidat a la ciutadania a viatjar 150 anys enrere. Jordi Sesplugues, director del Museu del Ferrocarril, fa balanç d'una festa que transporta el passat amb una experiència sensorial a través del so, les olors i el moviment.
10: Consolida com un event únic a tota la península Ibèrica en quant a dimensió i en quant a temàtica, no? És la festa que precisament, doncs, on es concentren el màxim nombre de ginys, en aquest cas locomotores i altres ginys que han tingut, doncs, també a vapor.
9: Una iniciativa que enganxa petits i grans, com comenta l'Anabel Quesada, de Reus.
11: Sí, hem pujat a la llançadora, que li diuen, i ha pogut també entrar a la locomotora, li han deixat fer sonar el xiulet, no sé com es diu, i li ha encantat veure les mans plenes de carbó. Ai, mama, que m'he embrutat, no sé què és. Clar, per ell, tot això del carbó és nou, clar, ell està acostumat a l'electricitat, i tot això, doncs, és història i és interessant que també ho coneguin.
9: Paral·lelament, l'organització treballa per impulsar projectes turístics amb peces històriques a la xarxa de DIF, una proposta per la qual buscaran suport institucional a les administracions supramunicipals.
5: Esports. 5 minuts i més per arribar a les 5. Tanquem informatiu amb la crònica esportiva. Roger Bosà, bona tarda.
12: Bona tarda. En joc des de 4:45 al partit del Barça contra el Bayern. Tornada de les semifinals de la Champions femenina. Ara mateix, minut 23, Barça 2, Bayern 1, en un Camp Nou que presenta un ple absolut. S'ha avançat el Barça, gol de Salma, minut 13, ha empatat el Bayern, al 17, ha marcat Dalman, i ara acaba de marcar Alexi, al minut 22, amb aquest 2-1. De moment, recordem-ho, el resultat de l'anada va ser d'empat a 1. Per tant, amb aquest resultat, el Barça es classificaria per a la final. Aquest Barça Bayern el podeu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio.
13: Carrega la cama al xut! Fora!
14: La creuada massa Graham ara en aquesta jugada.
15: Hi havien anat fins a 4 jugadores dins l'àrea del Bayern a tapar aquest xut de Graham. Tot i així havia trobat l'espai, però era un espai que era massa escurat a la dreta de la porteria de Mahmutovic.
16: Crida el públic del Camp Nou, Barça 2, Bayern 1, per servir el conjunt alemany de porteria. Amb Bayer i Salma per fer la primera pressió. La pilota oberta a la dreta a la capitana del Bayern, Vigos Doctir. Salta en la pressió Salma, obre més a la dreta el Bayern. Precisament cap a Tanikawa. Tanikawa, cercle central, s'ajuda amb Dalman. Dalman, el cos a cos de Dalman.

0: Mapi rep la falta d'Alman i serà possessió pel Bayern.
1: Minut 24, ara mateix al Camp Nou, Barça 2, Bayern 1. Qui passi a la final s'enfrontarà a l'Olympique de Lió, l'equip de Jonathan Giraldez, que ahir va eliminar l'Arsenal.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Això, l'equip femení, el masculí, pot ser avui campió de Lliga si el Madrid no guanya contra l'Espanyol a Cornellà, tot plegat després de la victòria d'ahir al Sadar. L'Espanyol encara busca la primera victòria de l'any, encadena 16 partits sense guanyar i té el descens a 5 punts. Els blanquiblaus tenen la baixa d'Engonge i el Madrid té fins a 7 baixes, entre les quals la de Kylian Mbappé. Són declaracions del tècnic de l'Espanyol, Manolo González.
3: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el, potser el dia millor perquè vingui al Madrid també que al partit de demà.
1: El tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha tornat a deixar fora de la convocatòria Dani Ceballos per decisió tècnica. Aquest Espanyol Madrid començarà a les 9 i el podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
1: A primera tenim en joc ara mateix el Getafe 0, Rayo 1. El partit al minut 41, a 6:45, Betis-Oviedo. Jugat avui, Celta 3, Elche 1. La jornada la tancaran demà el Sevilla i la Reial Societat. I encara en futbol, a la segona ref, el Reus Redis s'ha classificat per als play-offs d'ascens després de guanyar el Terrassa 0-1 en l'última jornada. Ha acabat quart. El Barça Atlètic, en canvi, ha quedat cinquè i, per tant, fora del play-off, després de perdre 3-1 al camp del Torrent. L'Olot, per la seva banda, ha guanyat 2-0 al València Mestalla i s'assegura la permanència. Aquesta tarda, per cert, el Sant Andreu celebrarà amb una rua l'ascens a la Primera Federació.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tot això en futbol, en bàsquet, a l'ACB, victòria del Manresa contra el València Bàsquet, 104-102, en un final molt ajustat al Nou Congost. L'equip del Bages s'acosta cada cop més a la salvació. El jugador Dani Pérez destaca, sobretot, l'actitud de l'equip.
4: Un equip com nosaltres, si no està al 100%, doncs no pot competir, no? Com, ni contra Granada ni contra altres equips, no? I en canvi, si estem al 100%, doncs podem competir contra qualsevol, no? Jo crec que avui l'equip ha fet una demostració del que pot donar contra un equipàs com el València, que no hem deixat de creure mai en cap moment, i jo crec que ens enduem una victòria merescuda, o sigui que, bueno, dic supercontent per la victòria d'avui.
1: Més tard a les 7, el Barça rep el Gran Canari al Palau amb el dubte fins a última hora de Tomas Satoranski. Són declaracions del base blaugrana Juan Núñez.
5: Bueno, el equipo está muy bien. Una semana entera de trabajo, de también poder descansar, que llevamos unas semanas de mucho partido. Y preparando el partido, creo que el equipo está motivado, con ganas y con ganas de Palau mañana. Un equipo muy peligroso. Como has dicho, tiene jugadores de mucho talento como Metu, que le conocemos muy bien aquí.
1: Recordem que el Penya Unicaja d'ahir va quedar suspès al descans perquè no funcionava el marcador, amb avantatge pels verdinegres, 53-33. No hi ha data de represa encara, però la Penya de moment ha demanat disculpes, i a la Lliga Femenina aquesta tarda Unis Girona Leganés, tornada dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. L'anada va acabar amb empat 82-82. El tècnic Roberto Íñiguez demana el suport de l'afició.
6: Creo que el equipo ahora, las jugadoras tienen que estar preparadas, vieron lo que ellas proponen. Y tenemos que contestar a eso y tener preparación mental para el partido y salir como toca, ¿no? Y la poca fuerza que nos, o las fuerzas que nos puedan faltar, las de la gente, ¿no? Que siempre para nosotros jugar aquí es un plus.
1: Aquest Uni Leganés començarà quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda.
2: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Bona tarda a les 5. Operació tornada en marxa. Com roda el trànsit a aquesta hora, equip viari?
1: Bona tarda. Doncs circulació ja molt intensa a la Ronda de Dalt per un accident que s'ha retirat a l'altura de Montbau, en sentit Llobregat, amb congestió també ja des del nus de la Trinitat, i a la P7 trams intermitents de retenció cap a Martorell, també a la C31 entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, i a la Nacional 2 i la GI600 des de Blanes fins a Tordera.
0: Quatre persones van morir ofegades ahir en una platja d'Oliva, a la comarca valenciana de la Safor. Dues de les víctimes tenien entre 11 i 14 anys. Els fets van passar, segons informen els serveis d'emergència, i s'investiguen les circumstàncies d'aquest accident. Israel prorroga dos dies més la detenció dels líders de la flotilla global Sumud, capturats en aigües internacionals dijous, entre els quals hi ha un ciutadà de Barcelona d'origen palestí. Aquest matí han declarat ja davant de la justícia israeliana. La fiscalia els acusa de tenir vincles amb Hamas, però no han presentat càrrecs formals. Destacats dirigents del Partit Republicà critiquen la decisió de Donald Trump de retirar 5.000 soldats a Alemanya, denunciant que això implicaria també la política de contenció de Rússia, però el president nord-americà no afluixa i diu que seran fins i tot més de 5.000 soldats. L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, augmenta la producció en 188.000 barrils diaris per al mes de juny. És un increment encara molt escàs en relació a quotes anteriors en plena crisi energètica. És la primera reunió des que els Emirats Àrabs Units en van sortir d'aquesta aliança. Els Mossos detenen a Arenys de Mar un home acusat d'haver agredit sexualment i d'haver intentat matar una dona a qui havia conegut a través d'una aplicació de cites. El detingut ja ha passat a disposició judicial com a presumpte autor dels delictes d'assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual i extorsió. La Fira de Titelles de Lleida esquiva la pluja en l'últim dia del certamen i aplega centenars de persones pels carrers de la ciutat de Lleida, tot i aquesta amenaça de pluja. Quatre dies de certamen, amb algunes actuacions que han fet el ple, i la resta amb molt bona ocupació d'entre el 85 i el 90%.
2: Esports.
3: En joc des de 4:45 el partit del Barça contra el Bayern, tornada de les semifinals de la Champions femenina al minut 31, Barça 2, Bayern 1. Recordem-ho, el resultat de l'anada va ser d'empat a 1. Els gols han estat de Salma i Alexi. Aquest Barça-Bayern el podeu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. L'equip masculí pot ser avui campió de Lliga, o serà si el Madrid no guanya l'Espanyol al partit a les 9 a Cornellà. I a l'ACB de bàsquet, victòria del Manresa contra el València. Avui a les 7, el Barça rep el Gran Canària.
0: Tarda de diumenge encara en temps insegur, cel ennuvolat i ruixat sobretot a la meitat oest del país. Les pluges es poden anar estenent des de les Terres de l'Ebre cap a la Catalunya central i des de la Franja de Ponent cap a l'Alt Pirineu i al nord de les comarques de Barcelona, guanyant intensitat de cara al vespre. Temperatures estables.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda, us parla Jaume Brufau. Hem sabut ara fa uns minuts, 4 persones, entre elles dos menors, van morir ahir ofegades a la platja Aigua Morta d'Oliva, a la comarca valenciana de la Safor. Els serveis d'emergències van rebre un avís cap a les 7 de la tarda i quan van arribar a la platja van confirmar la mort de les 4 persones. Una dona de 52 anys, dos menors d'11 i 14 anys i un home del qual no se'n sap l'edat exacta. A més, dos homes de 46 anys els van traslladar amb símptomes d'ofegament a l'Hospital de Gandia. Israel mantindrà retinguts encara dos dies més com a mínim els líders de la flotilla que van ser detinguts dijous. Avui el tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó per a Saif Abu Sheikh, barceloní d'origen palestí, i pel brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals i a la resta de l'expedició de la flotilla els va deixar a l'illa de Creta. Els activistes han declarat avui al matí davant del jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Brescó.
4: Saïf Abukeshek i Thiago Ávila continuaran a la presó d'Ashkelon com a mínim 48 hores més després de la decisió que ha pres aquest matí el Tribunal de Magistrats d'aquesta ciutat de la costa israeliana. I això que la Fiscalia demanava que l'extensió de la detenció dels dos activistes fos de 4 dies, ja que asseguren que tenen vincles amb Hamas a través de l'organització PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger. Els acusa, entre d'altres, d'haver assistit l'enemic durant la guerra i d'haver transferit materials a una organització terrorista. Hadil Abu Salih, advocada defensora, recorda que als activistes se'ls va detenir com a membres de la flotilla Global Sumud.
5: Formaven part d'una missió humanitària que tenia com a objectiu proporcionar ajuda humanitària a la població civil de Gaza i no a cap organització, fos terrorista o no.
4: La Fiscalia, de moment, no ha presentat càrrecs formals contra els activistes, un fet que han recordat els advocats defensors que asseguren que tot aquest procediment és il·legal des del moment de la mateixa detenció en aigües internacionals. Acusen Israel d'utilitzar suposades amenaces per a la seguretat de l'Estat com a mesura de represàlia contra els líders activistes crítics amb Israel i recorden que tots dos detinguts han testificat haver estat víctimes d'abusos i tortures. La vaga de fam que van començar en el moment de la seva detenció està previst que continuï fins al seu alliberament, que en principi s'hauria de produir dimarts, sempre i quan la Fiscalia no aporti noves proves que justifiquin allargar la detenció.
0: Primeres crítiques de destacats correligionaris republicans de Donald Trump contra la decisió del president nord-americà de treure d'Alemanya 5.000 soldats dels 36.000 nord-americans que hi ha estacionats. En concret, han alçat la veu Roger Wicker i Mike Rogers, republicans com Donald Trump, i que presideixen respectivament el Comitè de Forces Armades del Senat i de la Cambra de Representants. Han fet una declaració conjunta on tots dos han dit que reduir ara la presència nord-americana a Alemanya és contrari a la contenció de Rússia i suposa enviar un senyal equivocat a Vladimir Putin. També li diuen al president que el que hauria de fer és enviar aquests 5.000 soldats cap a l'est, en al·lusió a la guerra d'Ucraïna, i el suport decreixent al president Volodymyr Zelensky. Però Donald Trump sembla reblar el clau i des de Florida ha advertit als seus socis de l'OTAN que la retirada de tropes nord-americanes serà de més de 5.000 efectius, que és el que inicialment va anunciar el Pentàgon. El president nord-americà, enfadat per la falta de suport europeu a la guerra de l'Iran i per unes recents declaracions del canceller Friedrich Merz, ha llançat aquesta nova amenaça de matinada a peu d'helicòpter.
6: Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
7: Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies. Thank you very much.
0: I pel que fa a la guerra d'Orient Mitjà, avui de matinada Trump tornava a canviar d'opinió. Ara diu que analitzarà el pla de 14 punts per acabar amb aquest conflicte, després de dir ara fa només un parell de dies que estava insatisfet amb la proposta de Teheran. En un missatge publicat a la seva xarxa social, a la xarxa social Truth, el president nord-americà ha afirmat que estudiarà el pla, però posa tant dubte que la proposta sigui acceptable per Washington. Amb el seu to amenaçador habitual, Trump ha escrit que l'Iran no ha pagat encara un preu prou alt per tot el que ha fet al món i a la humanitat. D'aquest pla per l'Iran se n'han sabut avui alguns detalls més. L'Iran demana que s'aixequi el bloqueig naval dels Estats Units a ports i vaixells iranians, que retirin les tropes nord-americanes de la regió i que s'aixequin les sancions i que s'acabin els combats, també al Líban. Però el pla no menciona la qüestió nuclear, un element clau per a Washington. La Guàrdia Revolucionària creu que Donald Trump està entre l'espasa i la paret pel que fa a aquesta qüestió i l'insta a escollir entre seguim la guerra, amb literalment una operació militar impossible, diuen, o tancar un mal acord. Israel ha matat com a mínim 6 persones en les últimes hores i n'ha ferit una cinquantena més en atacs a Cisjordània i al Líban. En aquest país l'exèrcit ha fet 5 morts i 11 ferits amb bombardejos en diversos pobles del sud, on segons Israel hi ha infraestructures de Hezbollah. Entre les víctimes hi ha 2 ciutadans sirians i un egipci. Amb aquest ja hi ha més de 2.600 morts des que el març va començar l'ofensiva israeliana contra el Líban, tot i que oficialment, des del 17 d'abril, hi ha un alto el foc en vigor. Pel que fa a la Palestina ocupada, l'exèrcit ha matat un noi de 26 anys a Nablus, segons que ha informat la mitja Lluna Roja. 4 persones més han quedat ferides de bala, entre les quals un nen de 12 anys, i una quarantena més han quedat afectades per gasos lacrimògens. Nablus és una de les zones que més pateix els atacs violents de colons jueus i l'expansió d'assentaments. L'agència palestina Wafa publica avui també que hi ha hagut incursions en diverses ciutats i en pobles al nord de Tulkarem. L'Organització dels Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny. En un comunicat afirma que és per estabilitzar el mercat del cru en plena crisi energètica. És un increment molt escàs en relació a quotes anteriors i teòric en gran mesura, mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. Això impacta directament en el preu del cru, que aquesta setmana ha arribat al nivell més alt en gairebé 4 anys, $126 al barril de Brent. Al suplement de Catalunya Ràdio, l'editor en economia global, a Reuters Breaking News, John Sindreu, ha previst que no hi haurà una baixada forta del preu del petroli fins que coincideixin dues situacions, que s'acabi la guerra a l'Iran i que s'incrementi l'ús d'energies renovables en molts països.
8: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
0: La reunió d'avui dels països de l'OPEP està la primera sense els Emirats Àrabs Units, que n'acaben de sortir voluntàriament, com ara apuntava Sindreu, d'aquesta aliança. Coincidint amb la trobada avui, la petrolera nacional d'Abu Dhabi ha anunciat que invertirà fins a 55.000 milions de dòlars en nous projectes durant els pròxims 2 anys. Els grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per l'actual situació geopolítica són d'altres productors de petroli, com Rússia i els Estats Units. Tres minuts i serà 5:45.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Han detingut a Arenys de Mar un home acusat d'haver agredit sexualment i d'haver intentat matar una dona a qui havia conegut a través d'una aplicació de cites. Un cop es va guanyar la seva confiança, el presumpte agressor la va extorsionar per aconseguir diners, la va aïllar progressivament del seu entorn familiar i finalment la va agredir tant físicament com sexualment. La investigació va començar quan els Mossos van tenir coneixement de l'ingrés de la dona a la unitat de cures intensives d'un hospital de Badalona. Les primeres gestions van permetre constatar que la víctima presentava lesions greus compatibles amb una agressió sexual i també diverses fractures. El detingut, amb antecedents als Estats Units per fets similars, ha passat a disposició judicial com a presumpte autor de delictes d'assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual i extorsió. I han detingut un menor per la mort amb arma blanca d'un home al Raval de Barcelona aquesta passada nit. Els Mossos van rebre un avís per un incident que hi havia al carrer de la Cera en què s'alertava d'una persona que havia quedat ferida greu. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar membres de la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i bombers, així com també efectius del SEM, que van traslladar el ferit en estat crític a un hospital, on va acabar morint. La Guàrdia Urbana va localitzar i detenir el presumpte autor de l'agressió i els Mossos investiguen el cas. Una dona de 57 anys ha mort en un incendi que ha hagut en un immoble a Vilanova i la Geltrú al Garraf. Els bombers rebien l'avís poc després de la 1 de la matinada i han enviat 3 dotacions per extingir les flames que han afectat el mobiliari del menjador de l'immoble, situat al carrer Bonaire. Els efectius sanitaris han atès la dona, però no han pogut fer res per salvar-li la vida i els Mossos també investiguen què ha provocat el foc. És la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana, llarg de l'1 de maig per a moltes persones, a causa d'incendis en domicilis. La matinada de divendres, una dona també va perdre la vida arran d'un foc i va haver, en aquest cas, a la cuina, també a casa seva, a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. I la policia busca el conductor d'un vehicle que hi va atropellar una dona a Manresa i que després va fugir. Els fets van passar quan el joc va envair la vorera per on caminava la víctima, que té 90 anys, i la va atropellar. La dona va quedar ferida i la van portar a l'Hospital Sant Joan de Déu de la ciutat. La policia local ja està investigant per tal d'identificar l'infractor, localitzar-lo i poder-lo detenir. Gairebé és 5:45, hora de servei. Començarem amb el trànsit, després el temps. Equip viari, Txell Garriga, bona tarda.
1: Molt bona tarda. A aquesta hora comencem destacant que ja estan actius els carrils addicionals habilitats en sentit contrari a l'habitual a diverses vies per tal de facilitar l'operació retorn. A l'AP7 és entre Vilafranca i Molins de Rei i entre Sant Celoni i Montornès, a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres o a la B23 des del Papiol. De moment, ara mateix, no ens consten incidències en cap punt de la xarxa, però la via que veiem amb més trams de retenció continua de moment sent l'AP7. En sentit sud, veiem uns trams d'un 7 quilòmetres ara de lentitud, de forma, això sí, intermitent, entre Riells i Viabrera i la Roca del Vallès, i en sentit nord, direcció Martorell, també torna a tenir un punt de retenció a Banyeres del Penedès i ara també entre Vilafranca i la Granada. D'altres vies amb retenció, però d'aquesta hora les veiem sobretot a la costa, a la C31, retenció entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro cap a Llagostera, també la C35 cap a la P7 a Maçanet de la Selva i a la GI600, en aquest cas de sortida de Blanes cap a Tordera. Cap a Barcelona també tenim un punt de retenció a la 2, a Jorba, i també a la Nacional 2 a Tordera, en els dos casos però és per obres, són uns 2 quilòmetres de cua, i ja arribant als accessos de la capital, circulació ara força més intensa per la C32 des de Gavà, des del Llobregat, i des del costat Besòs, només en principi pel nus de la Trinitat, de sortida també veiem que hi ha cua ara per un vehicle variat a la C58. I a les dues rondes, circulació que comença a anar força carregada ja en sentit Llobregat, amb alguna aturada puntual a l'altura de Diagonal Mar a la ronda litoral. Ara mateix, això és tot.
0: Gràcies, Txell. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: El temps.
0: Previsió de Jofre Genuer.
9: Dels registres que han anat caient al llarg de les darreres hores del que portem del dia d'avui, destacarem sobretot els que han caigut aquesta nit i matinada entre el Pallars, Jussà, Alta Ribagorça, amb algunes quantitats que han arribat a ubicar-se a prop dels 10 a 15 litres per metre quadrat, és el cas de la Torre de Cabdella, o també aquests al voltant dels 5-6 a Tremp, a Lleida, a Cervera, a Tàrrega, i sobretot aquest matí els que han anat caient a les Terres de l'Ebre i especialment cap al Montsià, a Ulldecona, amb registres que s'han acostat als gairebé 20 litres per metre quadrat. De fet, la franja de pluja una mica persistent que ha arribat per les Terres de l'Ebre ara va avançant cap al Camp de Tarragona, sud de Pla de Lleida, i anirà perdent força, però n'arribaran més per ponent, reforçant-se més la pluja també cap a les comarques de Lleida. I a la resta domini dels núvols, sense descartar algun ruixat puntual, però en general més núvols que no pas pluja, amb unes temperatures que continuen frenades poc per sobre dels 20 graus. Es va aproximant molt lentament aquesta perturbació que ha generat aquest temps insegur al llarg del cap de setmana, i demà ens afectarà de ple, sobretot entre la tarda, vespre, amb una nova tongada de ruixats, potser fins i tot més generals, a partir de migdia. Localment no es descarta, malgrat les clarianes del matí en molts indrets, que a la tarda fins i tot hi hagi alguna tempesta acompanyada de calamar-se, localment una mica intensa. Hi ha avisos en aquest sentit, sobretot a tota la depressió central i també a zones del Pla de Lleida. Al llarg de la setmana, dimarts encara ruixats, potser millori una mica més a partir de dimecres, però sobretot parlarem d'un ambient més normalitzat o fins i tot una mica per sota del que tocaria per l'època, un ambient més d'abril.
2: 3CAT Info.
10: Mar Mediterrani. Octubre de 1985.
11: L'ambient era fantàstic. Els passatgers es divertien.
10: El que havia de ser un creuer de somni...
12: Hi ha un home amb una metralladora i dispara com un boig.
10: Es va convertir en un viatge a l'infern.
11: El capità va anunciar que havien segrestat el vaixell. Ens aniran matant un a un?
13: Aquile Lauro...
10: Nits sense ficció. Aquile Lauro, el creuer del terror. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
2: 3CAT Info.
0: La plataforma d'assaig d'eòlica marina PlemCAT, impulsada per la Generalitat al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, està a punt de desencallar-se. Els detractors d'aquest projecte alerten, però, del perill ambiental que pot suposar si tira endavant i adverteixen que si acaba rebent llum verda, el portaran als jutjats Roses Berta Artigas Fontàs.
14: El PlemCAT és un projecte de parc eòlic marí experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors al Golf de Roses, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. El promou la Generalitat amb l'objectiu de provar la tecnologia i avaluar-ne els impactes abans d'instal·lar-hi un parc comercial. Segons ha pogut saber l'ACN, està previst que aviat es publiqui la declaració d'impacte ambiental, que és el pas previ perquè pugui tirar endavant. Els detractors del projecte insisteixen en els riscos que comportaria la la iniciativa.
13: És com si diguéssim, estàs inoculant a un pacient una vacuna experimental a veure si el mates. Avui dia es poden fer experiments en laboratoris, en modelitzacions, no cal fer un experiment que saps que et carregaràs el pacient.
14: Jordi Estévez, de la plataforma No al PlemCat, les entitats opositores asseguren que si el projecte rep llum verda, ho portaran als jutjats.
0: Unes 500 persones han pedalat avui per Barcelona en una nova edició de la Qui dic al Mas per reclamar una ciutat més segura, però sobretot més pensada pels infants, perquè es puguin desplaçar de manera segura, autònoma i quotidiana per la ciutat en trajectes diaris com el camí cap a l'escola o les activitats de lleure. Ho hem seguit fent-ne el recorregut amb la Maria Guixà.
15: La mainada, equipats amb casc, amb les seves bicicletes, fins i tot també hem vist algun tricicle, han estat els grans protagonistes d'aquesta Qui dic al Mas.
16: Perquè és important per al clima, per al món, perquè no busquis, que no podem seguir així, si no el clima s'està fent pitjor.
17: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt.
18: Gaudir i per passar-m'ho bé amb la bici i amb els meus amics.
15: Aquests són alguns dels nens i les nenes que han participat acompanyats de les seves famílies per fer visible una ciutat que tingui també una mirada més petita, una escala més humana i que també pensi en els infants que es desplacen, que es mouen amb bicicleta i que ho puguin fer-ho amb autonomia i sobretot amb seguretat, per exemple, per anar a l'escola. La marxa ha tingut el recolzament de diferents entitats. Ara podem sentir la Laura, de Bicibus Eixample, i l'Adrià, de Bicicleta Club de Catalunya.
19: Des d'un infant dels 4 anys fins a una persona dels 80 anys puguin anar en bicicleta tranquil·lament.
20: S'han fet molts carrils bici, però no s'ha tingut en compte la qualitat, la quantitat, la connectivitat, l'amplada.
15: La Qui dic al Mas ha començat a plaça Letamendi, s'ha acabat a la plaça de les Glòries després de recórrer 7 quilòmetres pel centre de Barcelona.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Quarta i última jornada ja de la Fira de Titelles de Lleida, la seva 37a edició, que es fa a Vilapluja i que plega centenars de persones a les places i carrers de la capital del Segrià. Lleida, Alba Mor.
21: Una programació plena d'actuacions arreu de la ciutat, però sobretot en diferents espais de l'eix comercial, és el que ha atret centenars d'espectadors. Riallers entre grans i petits, els quals han gaudit des de l'art titellaire més tradicional fins als espectacles de major dimensió. El codirector del certamen, Oriol Ferrer, parla d'ocupacions de fins al 90% en aquells casos que no s'ha fet ple.
22: Hi ha maris dels espectacles que són interiors, que són els que tenim aforaments limitats, doncs que molts d'ells han penjat entrades exaurides, i els que no tenim la dada exacta ara encara, però estem parlant d'un 85-90% d'ocupació, per tant, molt satisfets.
21: La fira acabarà a la nit amb un acte d'entrega de premis al Cafè del Teatre.
0: I també aquesta mitjanit tancarà la 53a edició de la Fèria d'Abril de Catalunya, un any més amb el Parc del Fòrum com a escenari global que ha acollit gairebé un centenar de casetes amb una bona representació de la cultura andalusa. L'organització ha qualificat aquesta edició d'històrica a Abigail Armengol.
23: Durant 10 dies, el Parc del Fòrum de Barcelona s'ha convertit en l'epicentre de la cultura andalusa a Catalunya. Els assistents han pogut ballar al ritme de sevillanes i flamenc i lluir els vestits tradicionals andalusos en una norantena de casetes.
24: La música, el ball, l'ambient, l'alegria d'aquesta gent.
25: I a més, lo carinyosa que és la gent, o sigui, no et coneixen de res, és com que et coneixen de sempre.
26: Están tocando sevillana, está la gente bailando y bueno, hay otro ambiente más divertido.
23: La gastronomia és també un element essencial de la Fèria d'Abril.
27: Aquí hacemos carne cruda de brazos, hacemos patatas a lo pobre, paella, frituras de pescado, catalana.
28: Bueno, pues aquí hacemos de todo, aquí le damos alegría a la gente. Hacemos pulpo, hacemos cachelo, hacemos también lacón, pescadito frito, paellas, patatitas a lo pobre.
23: La Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya, entitat organitzadora, espera arribar al 1.200.000 visitants de fa 2 anys i ha qualificat aquesta edició d'històrica. Daniel Salinero n'és el president.
29: La gent de les casetes i les entitats estan molt contentes perquè han treballat molt. No ha hagut cap incidència greu amb la quantitat de gent que ve, quasi que és un miracle, no? El temps acompanyat, que crec que és la primera vegada que no ha plogut ni un sol dia.
23: Aquest any se'ls acaba el contracte d'ús del Parc del Fòrum, però la FECAC, després de converses amb l'Ajuntament, ja avança que l'any vinent renovaran.
2: 3Cat Info.
0: 5 minuts i mitja seran 6:45.
2: Esports.
0: Roger Arbussà, bona tarda.
1: Bona tarda. En joc des de 4:45 el partit del Barça contra el Bayern, tornada de les semifinals de la Champions femenina. Ara mateix, el partit al descans guanya el Barça 2-1 en un Camp Nou que presenta un ple absolut. S'ha avançat el Barça, gol de Salma al minut 13, ha empatat el Bayern, el gol l'ha fet Dalman al 17 i el 2-1 l'ha fet Alexia al 22. Recordem-ho, el resultat de l'anada va ser d'empat a 1, per tant, de moment amb aquest 2-1, el Barça seria a la final. Aquest Barça-Bayern el podeu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio.
3: Dengongue per lesió, la de Puado ja de coneguda de llarga durada i també la de Pol sancionat, i el Madrid en té fins a 7 de baixes, entre les quals la d'Mbappé, Carvajal, així d'última hora, i Ceballos que ha quedat fora per decisió tècnica.
1: És el descans de la TDG. Per cert, el Barça avui amb Catacoll a la porteria, on Abatlla, Paredes, Mapi, León i Brooks en defensa, mig al camp per Patri, Serra, Jordi i Alexia, al davant Hansen, Pajor i Parayuelo. És a la banqueta Aitana, que aquest matí ha rebut l'alta mèdica després de 5 mesos lesionada. Qui passi a la final s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, que ahir va eliminar l'Arsenal.
2: Trescat Info.
1: Tot això de l'equip femení, el masculí pot ser avui campió de Lliga si el Madrid no guanya contra l'Espanyol a Cornellà, tot plegat després de la victòria d'ahir al Sadar. L'Espanyol encara busca la primera victòria de l'any, encadena 16 partits sense guanyar i té el descens a 5 punts. Els blanquiblaus tenen la baixa d'Engongue i el Madrid té fins a 7 baixes, entre les quals la de Kylian Mbappé. Són declaracions del tècnic de l'Espanyol, Manolo González.
4: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el, potser el dia millor perquè vingui al Madrid també com al partit de demà.
1: El tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha tornat a deixar fora de la convocatòria Dani Ceballos per decisió tècnica. Aquest Espanyol-Madrid començarà a les 9 i el podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
1: També a primera tenim en joc aquest Getafe 0, Rayo 1 ara mateix. Al minut 48, a 6:45, Betis-Oviedo, jugat avui Celta 3, Elche 1. La jornada la tancaran demà el Sevilla i la Reial, i encara en futbol, la segona ref, el Reus Ready, s'ha classificat per als play-offs d'ascens després de guanyar el Terrassa 0-1. En l'última jornada ha acabat quart. El Barça Atlètic, en canvi, ha quedat cinquè i, per tant, fora del play-off després de perdre 3-1 al camp del Torrent. L'Olot, per la seva banda, ha guanyat 2-0 al València-Mestalla i s'assegura la permanència. Aquesta tarda, per cert, el Sant Andreu celebrarà amb una rua l'ascens a la Primera Federació. Canviem el futbol pel bàsquet a la CB, victòria del Manresa 104-102 contra el València-Bàsquet en un final molt ajustat al Nou Congost. El Manresa s'acosta cada cop més a la permanència. El jugador de l'equip del Bages, Dani Pérez, destaca sobretot l'actitud de l'equip.
5: Un equip com nosaltres, si no està al 100%, doncs no pot competir, no? Com, ni contra Granada ni contra altres equips, no? I en canvi, si estem al 100%, doncs podem competir contra qualsevol, no? Jo crec que avui l'equip ha fet una demostració del que pot donar contra un equip com el València, que no hem deixat de creure mai en cap moment, i jo crec que ens enduem una victòria merescuda, o sigui que, bueno, et dic supercontent per la victòria d'avui.
1: El Barça rep el Gran Canària aquest vespre al Palau a partir de les 7, amb el dubte fins a última hora de Tomas Satoranski. Són declaracions del base blaugrana Juan Núñez.
6: Bueno, el equipo está muy bien. Una semana entera de trabajo, de también poder descansar, que llevamos unas semanas de mucho partido, y preparando el partido. Creo que el equipo está motivado, con ganas y con ganas de Palau mañana. Un equipo muy peligroso. Como has dicho, tiene jugadores de mucho talento como Metu, que le conocemos muy bien aquí.
1: Recordem que el Penya Unicaja d'ahir va quedar suspès al descans perquè no funcionava el marcador, amb avantatge pels verdinegres, 53-33. No hi ha data de represa encara, però de moment la penya ha demanat disculpes, i a la Lliga Femenina aquesta tarda un Girona-Leganés, tornada dels quarts de final del play-off pel títol. L'anada va acabar amb empat, 82-82. El tècnic Roberto Íñiguez demana el suport de l'afició.
7: Creo que el equipo ahora, las jugadoras tienen que estar preparadas, vieron lo que ellas proponen, y tenemos que contestar a eso y tener preparación mental para el partido y salir como toca, ¿no? Y la poca fuerza que nos, o las fuerzas que nos puedan faltar, no las de la gente, ¿no? Que siempre para nosotros jugar aquí es un plus.
1: Aquest Toni Leganés començarà quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda.
2: 3CAT Info.
1: I la pilot catalana Paula Ramos ha guanyat la segona cursa de la tercera cita de la temporada del Mundial de Motociclisme Femení a Hongria. La tarragonina tancava un grup de 4 fins que, quan faltaven 3 voltes per al final, ha començat a remuntar i s'ha posat líder a l'última volta.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 6:15. Estem fent molta atenció a l'operació sortida que tenim en marxa, s'allarga fins a la mitjanit. Última hora, equip viari. Txell Garriga, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Ja han retornat a l'àrea metropolitana, però 143.000 vehicles és una mica més de la meitat dels previstos. Destaca ara la retenció a l'AP7 en trams intermitents cap a Martorell, també des de la C31, des de Platja d'Aro, a la C32 entre Arenys i Mataró, i a la 2, a Jorba i a Collbató.
1: Quatre persones moren ofegades en una platja d'Oliva, a la comarca valenciana de la Safor. Dues de les víctimes eren menors d'edat. Tenien entre 11 i 14 anys. Les altres dues eren adults, un home i una dona. Els fets van passar ahir al vespre. De moment, no se'n saben més detalls. Israel prorroga 2 dies més la detenció dels líders de la flotilla Global Sumud capturats en aigües internacionals dijous, entre els quals hi ha un ciutadà de Barcelona d'origen palestí. Avui al matí tots dos han declarat davant de la justícia. La fiscalia israeliana els acusa de tenir vincles amb Hamas, però no presenta càrrecs formals. L'Organització dels Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, augmenta la producció en 188.000 barrils cada dia per al mes de juny. És un increment molt escàs en relació a quotes anteriors i en plena crisi energètica. Des d'ara fins a arribar a les 6 també explicarem que Protecció Civil comença a formar alcaldes de municipis petits a la gestió d'episodis de risc i emergències, la majoria per causes naturals. La primera promoció és per a 30 alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants, que de fet són la majoria dels que tenim a Catalunya. I el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre convida a viatjar 150 anys enrere amb 4 locomotores de vapor. Una proposta única a la península Ibèrica, on els visitants no només poden veure tota aquesta maquinària ferroviària restaurada, sinó que també hi poden pujar. Roger Arbussà, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Tarda important d'esport, de moment un en joc, d'aquí una estona un altre. Aquesta hora, Roger.
3: Aquesta hora en joc des de 4:45 el partit del Barça contra el Bayern, tornada de les semifinals de la Champions femenina. El Barça guanya 2-1, ara a punt de començar la segona meitat. Recordem, el resultat de l'anada va ser d'empat a 1. Aquest Barça-Bayern el podeu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio.
1: Avui a la tarda es mantindrà el cel ennuvolat amb ruixats i alguna tempesta, sobretot al terç oest del país i comarques de Lleida i nord de Barcelona. La resta, menys probables. Temperatures poc per damunt dels 20 graus. Quatre persones, entre elles dos menors, van morir ahir ofegades a la platja Aigua Morta d'Oliva, a la comarca valenciana de la Safor. Els serveis d'emergències van rebre l'avís cap a les 7 de la tarda i quan van arribar a aquesta platja van confirmar la mort de les quatre persones, una dona de 52 anys, dos menors d'11 i 14 anys i un home del qual encara no se n'ha dit l'edat. A més, a dos homes més els van traslladar amb símptomes d'ofegament a l'Hospital de Gandia. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla com a mínim 2 dies més. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saïf Abu Sheikh, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Tiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Activistes que han declarat ja aquest matí davant del jutge, els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió a Jerusalem. Jordi Brescó.
4: Saïf Abu Sheikh i Tiago Ávila continuaran a la presó d'Ashkelon com a mínim 48 hores més després de la decisió que ha pres aquest matí el Tribunal de Magistrats d'aquesta ciutat de la costa israeliana. I això que la Fiscalia demanava que l'extensió de la detenció dels dos activistes fos de 4 dies, ja que asseguren que tenen vincles amb Hamas a través de l'organització PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger. Els acusa, entre d'altres, d'haver assistit l'enemic durant la guerra i d'haver transferit materials a una organització terrorista. Hadil Abu Salih, advocada defensora, recorda que als activistes se'ls va detenir com a membres de la flotilla Global Sumud.
5: Formaven part d'una missió humanitària que tenia com a objectiu proporcionar ajuda humanitària a la població civil de Gaza i no a cap organització, fos terrorista o no.
4: La Fiscalia, de moment, no ha presentat càrrecs formals contra els activistes, un fet que han recordat els advocats defensors que asseguren que tot aquest procediment és il·legal des del moment de la mateixa detenció en aigües internacionals. Acusen Israel d'utilitzar suposades amenaces per a la seguretat de l'Estat com a mesura de represàlia contra els líders activistes crítics amb Israel i recorden que tots dos detinguts han testificat haver estat víctimes d'abusos i tortures. La vaga de fam que van començar en el moment de la seva detenció està previst que continuï fins al seu alliberament, que en principi s'hauria de produir dimarts, sempre i quan la Fiscalia no aporti noves proves que justifiquin allargar la detenció.
1: El govern espanyol ha insistit a reclamar l'alliberament de Saïf Abukaishek. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha demanat compareixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre aquesta crisi, cosa que obligaria a convocar un ple extraordinari, si es fa, dijous que ve. L'Organització dels Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, augmentarà la producció en 188.000 barrils cada dia al juny. En un comunicat, aquesta organització afirma que per estabilitzar el mercat del cru en plena crisi energètica cal fer aquest pas. Aquest és un increment, però, molt escàs en relació a quotes anteriors i teòric en gran mesura, mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. Això impacta directament el preu del cru, que aquesta setmana ha arribat al nivell més alt en gairebé 4 anys, $126 al barril de Brent. El suplement de Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global, a Reuters Breaking News, John Sindreu, ha previst que no hi haurà una baixada forta del preu del petroli fins que coincideixin dues situacions, al final de la guerra a l'Iran i l'increment de l'ús d'energies renovables en molts països.
0: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
1: La reunió d'avui d'aquests països de l'OPEP està la primera sense els Emirats Àrabs Units, com ara sentíem, que n'acaba de sortir voluntàriament. Coincidint amb aquesta trobada, la petroliera nacional d'Abu Dhabi ha anunciat que invertirà 55.000 milions de dòlars en nous projectes durant els pròxims 2 anys. Els grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per aquesta actual situació geopolítica són els altres productors de petroli, com ara els Estats Units. Dos quarts i mig de sis. Aliança Catalana superaria Junts per Catalunya i se situaria com a tercera força parlamentària, mentre que el partit de Carles Puigdemont seria cinquena força al Parlament, si es fessin eleccions ara. És el que revela una enquesta que publica el diari Ara, que també situa el PSC com a guanyador d'aquests comicis, amb un cert desgast, però. El bloc d'esquerres, socialistes, Esquerra Republicana i Comuns retindrien la majoria. Esquerra se situaria com a segona força, mentre que Vox seria la quarta, amb entre 14 i 17 diputats. Pel que fa a la davallada de Junts, el 23% dels votants del partit passarien a Aliança Catalana i un 12% marxarien cap a Esquerra. Si ens fixem en les possibles aliances, veurem que es mantindrien com fins ara. Es podria reeditar el pacte d'esquerres amb el PSC, Esquerra i Comuns, que sortiria fins i tot reforçat. No sumarien PSC i Junts, i tampoc sumaria una aliança independentista entre Esquerra, Junts i la CUP, que obtindria en total uns 45 diputats, mentre que el 2021 en va arribar a obtenir 74. Pel que fa als líders més ben valorats, només aprova Gabriel Rufián, treu una nota mitjana de 5, el segueix Sílvia Orriols, amb una nota de 4,2, i Salvador Illa, amb un 4,1. Qui treu pitjor nota és Ignacio Garriga, de Vox, amb un 2,8, la mateixa puntuació que obté Carles Puigdemont. Aquesta setmana s'ha fet viral un vídeo publicat per l'agitador d'extrema dreta, Vito Quiles, en què increpa la dona del president espanyol a la sortida d'una cafeteria. Begoña Gómez ja l'ha denunciat per aquests fets, però aquest incident ha reobert el debat sobre els límits del periodisme. Madrid, Alba Gil.
6: Vito Quiles és segurament l'influencer d'extrema dreta més mediàtic dels últims temps i tot i que aquesta escena ha tingut especial ressò perquè afecta la dona de Pedro Sánchez, el cert és que aquest tipus de situacions fa mesos que es repeteixen a la política espanyola. La recepta sempre és la mateixa, agitadors d'extrema dreta que assenyalen polítics o periodistes que no els són afins. Ho denuncia a 3CAT Agustín Llanel, membre de l'executiva de l'Associació de Periodistes Parlamentaris.
7: Afecta al trabajo de los periodistas y, por tanto, afecta al derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y plural. Y además crea un mal ambiente, porque aquí ya te digo, durante muchos años no había ningún problema, cada uno es de su padre, de su madre y de su ideología, y los problemas han sido últimamente porque se saltan las normas que rigen para todos.
6: Normes com respectar el torn de pregunta o les zones on està prohibit gravar.
7: Yo, lógicamente, defiendo a muerte la libertad de expresión, pero interrumpir una rueda de prensa o preguntar cuando no te han dado la palabra, eso no es libertad de expresión ni es periodismo.
6: Justament una de les claus és si aquests agitadors habituals en els cercles de PP i Vox es poden considerar periodistes. Alberto Núñez Feijóo i Óscar López discrepen.
8: Es un periodista, compañero suyo.
9: Trata de hacerse pasar por periodista y que no lo es todo lo contrario.
6: L'estiu passat el Congrés va aprovar una reforma del reglament per poder sancionar aquests agitadors i fins i tot retirar-los l'acreditació. La mesa ja ha rebut una desena de queixes, però encara no més cap veredicte.
10: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Protecció Civil ha començat a formar els alcaldes de municipis petits a la gestió d'episodis de risc i emergències. La primera promoció és de 30 alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants. Aquest curs està orientat a aquests municipis petits, que són la majoria a Catalunya, i que alhora tenen menys recursos humans i materials. Sergi Busquets és l'alcalde de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
11: Perquè quan t'arriba una situació d'alerta el que has de tenir és ser pràctic i saber exactament on has d'anar, com has d'activar, com has d'avisar el CECAT, com has de crear l'assemblea de seguretat, com has de... Bueno, una miqueta que s'actiguem respondre d'una forma efectiva i ràpida davant d'una situació d'alerta que sempre és una situació que col·lapsa més.
1: El curs està orientat a la planificació dels riscos, la majoria per causes naturals i pel canvi climàtic. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
12: Quan poden mobilitzar recursos privats, com ho han de fer? Han de tenir el pla activat, com han de ser aquests mecanismes, com activar un centre de coordinació municipal que els hi permeti tenir doncs, un petit equip propi del propi ajuntament que li doni suport a aquest alcalde o alcaldessa o de demanar suport.
1: Una altra de les participants és l'alcaldessa de Saldes, al Berguedà, Dolors Jiménez.
13: Estar informats del que hem de fer. Jo ara mateix tindré més en compte a l'hora d'agafar i posar-me en contacte amb el CECAT, perquè això no ho feia. Vull dir, nosaltres preníem les decisions i sí que estàvem en comunicació amb la delegació del govern de la Catalunya Central, però ho fèiem nosaltres, saps? Ara, a partir d'ara, seré més rigorosa amb això.
1: Entre les situacions que es plantegen durant aquest curs hi ha, per exemple, posar en pràctica i comunicar decisions com un confinament per risc químic, per inundació o per incendi forestal. Els treballadors de la Central Internacional d'Atenció al Client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis comencen demà una vaga indefinida. És en resposta a l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 132 treballadors de la seu que hi ha al World Trade Center de Barcelona. Això és gairebé un 40% de la plantilla. Aquestes persones atenen trucades de diversos punts d'Europa per donar servei abans, durant i després al lloguer de vehicles. Els treballadors d'Avis es manifestaran demà a les 11 del matí davant de la seu que tenen a Barcelona. I els treballadors de l'empresa Girona Més Neta es reuneixen avui amb representants de l'empresa per tancar un acord que eviti la vaga indefinida que tenen programada per la recollida d'escombraries a partir de demà. A la trobada del matí s'han acostat posicions i la reunió continua a aquesta hora. Si s'arriba a un preacord, l'haurà de ratificar l'Assemblea de Treballadors. Si la vaga tira endavant, coincidirà amb la celebració del Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris a la ciutat. La plantilla de Girona Més Neta es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu i reclama millores laborals i salarials.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Gairebé són 6:15. Àrea de servei a punt. Connexió primer amb l'equip viari. Txell Garriga, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Ara mateix ja haurien retornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. La meitat dels vehicles que preveu trànsit són uns 143.000 dels 280.000 previstos. Recordem que a aquesta hora ja estan actius els carrils addicionals habilitats en sentit contrari a l'habitual en diverses vies per facilitar aquest retorn. A l'AP7 entre Vilafranca i Molins de Rei i entre Sant Celoni i Montornès. També a la C32, però a Sant Andreu de Llavaneres o a la B23, ben bé des del Papiol. Cap a Barcelona, de moment, no ens consten incidències en cap punt. punt, però veiem circulació molt més intensa, amb més trams de retenció i cues una mica més compactades en alguns trams. La via que està sumant més quilòmetres de moment és la P7 entre Riells i Viabrera i la Roca del Vallès en sentit sud, i en sentit nord, direcció cap a Martorell. També ara hi ha uns 4 quilòmetres a Banyeres del Penedès i intensitat entre Vilafranca i la Granada. Altres vies, però amb retenció d'aquesta hora, les veiem sobretot cap a la costa. La Costa Daurada, a Cubelles, a Vilanova i la Geltrú també per la C31, a la Costa del Maresme, molt intens ja des d'Arenys de Mar fins a Premià de Mar per la C32, i a la Costa Brava, circulació que comença ja a millorar bastant. De fet, a la C31 cap a Llagostera, ara sense aturades, i destaca això sí la cua a la Nacional 2 a Tordera i també a la GI600 des de Blanes cap a la Nacional. Cap a Barcelona hi ha un punt de retenció també, però a la 2 a Jorba, ara són uns 4 quilòmetres molt intensos per obres, i ja arribant als accessos de la capital, circulació força més intensa des de Llobregat, sense problemes, i de sortida, això sí, tenim cua ara per un vehicle variat a la C58 amb cua per la ronda litoral ben bé des de Sant Adrià, i a la ronda circulació, però amb congestió sobretot en sentit Llobregat, amb alguna aturada puntual també a la ronda litoral a Diagonal Mar. De moment, això és tot.
1: Gràcies, Txell. Bona tarda.
2: Bona tarda.
10: El temps.
1: Dani Ramírez.
14: Hem començat la tarda amb alguna gotellada al Vallès, Barcelonès, Maresme, també alguns ruixadets cap al Pirineu, la zona nord de Lleida, però des de l'Aragó, des de la Llitera, des del Baix Cinca, entra pluja cap a les comarques de Ponent, sobretot Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, algun sector de l'interior de l'Ebre, la part més oest de la Ribera d'Ebre, i aquesta pluja que entra per Lleida pot aguantar bona part de la tarda, vespre i nit es pot intensificar, no descartem alguna petita tempesta. Al Pirineu, cota de neu 2.400-2.500 metres, tot i que estones ha nevat puntualment molt poc, cap a 2.100 metres, amb una temperatura lleugerament positiva, però vaja, aquesta matinada han baixat a 0 graus avui a Taüll, o es pot, a la cota 2.500. De màxima, 2 graus avui, 3 a la Tosa, 4 es pot, 5 dalt de tot del Port del Comte. Són temperatures màximes gairebé hivernals, però les més altes, tot i que han baixat respecte ahir, s'han produït a l'Ebre amb 22 graus a Xerta i a Vinebre. O 22 graus també a Vallfogona de Balaguer, 22 a Organyà, a l'Urgell, 21 a Arenys de Mar, 21 graus a Oliana, 21 graus a Súria, o 21 graus també a Benissanet i a Granollers. Cel ennublat, tot tapat a bona part del país, amb aquesta tendència de cel més cobert i pluja una mica més abundant a les comarques de Ponent, que poden deixar de 5 a 10 litres per metre quadrat. De fet, en el dia d'avui, fins a les 5 de la tarda portàvem 18 litres a Espot, 18 a la Torre de Capdella, 18 a Ulldecona, 9 litres a Vinallop, 11 a Mas de Barberans, o, per exemple, 8 litres al Pont de Suert, 6 a Gisclareny i 6 a Núria. Demà entra més aire fred, més ruixats, més tempestes. Podrien ser fortes al matí, algun ruixat al Pirineu i punts de Ponent, però serà la tarda, vespre i nit, quan les tempestes es reactiven a tot arreu, a l'interior, prelitoral, poden ser fortes amb calamar-se, localment amb pedra, zona de Lleida, interior de l'Ebre, i al vespre i la nit aquestes pluges, localment de moderada intensitat, arribarien també cap a la costa barcelonina. Poden caure 20 litres en 30 minuts, segons un avís del Meteocat.
10: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
15: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
10: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
16: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: El Museu del Ferrocarril de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, convida viatjant al passat pujant a 4 locomotores en el marc de la tercera edició de la Festa del Vapor. Una proposta única a la península Ibèrica per conèixer de prop tot el que envolta aquest món ferroviari. Segons l'organització, al cap de setmana s'haurà superat el miler de visitants. Móra la Nova, Ariadna Escoda.
17: Viatges al tren!
18: És la proclama que s'ha repetit més aquest cap de setmana a la tercera Festa del Vapor de Móra la Nova, una iniciativa que ha posat en marxa 4 locomotores de vapor restaurades i que han convidat a la ciutadania a viatjar 150 anys enrere. Jordi Sesplugues, director del Museu del Ferrocarril, fa balanç d'una festa que transporta el passat amb una experiència sensorial a través del so, les olors i el moviment.
19: Consolida com un event únic a tota la península Ibèrica en quant a dimensió i en quant a temàtica, no? Que és la festa que precisament doncs, a una on es concentren el màxim nombre de ginys, en aquest cas locomotores i altres ginys que hem tingut doncs, també a vapor.
18: Una iniciativa que enganxa petits i grans, com comenta l'Anabel Quesada, de Reus.
20: Sí, hem pujat a la llançadora, que li diuen, i ha pogut també entrar a la locomotora, li han deixat fer sonar el xiulet, no sé com es diu, i li ha encantat veure les mans plenes de carbó. Ai, mama, que m'he embrutat, no sé què és. Clar, per ell, tot això del carbó és nou, clar, ell està acostumat a l'electricitat i tot això doncs, és història i és interessant que també ho coneguin.
18: Paral·lelament, l'organització treballa per impulsar projectes turístics amb peces històriques a la xarxa de DIF, una proposta per la qual buscaran suport institucional.

0: Molins és el curador de l'exposició.
1: Si veiem este quadre d'un costat, sembla una de les parets més gran que l'altra, però és un quadre que, si el veiem frontal, és totalment simètric, no?
0: I ens endinsa en la memòria de l'Alemanya nazi.
1: És un dels aeroports, un símbol del Berlín que volia Hitler construir, no? De tota l'arquitectura nazi. Jo sempre dic que és un poc el Guernica de Kiefer.
0: La seva obra, que barreja mitologia, literatura i història, ocupa ara el Centre Hortensi Herrero. S'hi pot veure l'evolució artística des d'una de les seves primeres obres, com explica Albert de la Guia, mediador del centre.
2: Himmel Erde, en el centre tindríem Malen, que és l'acte de pintar. A més, l'artista inclou en este paisatge una paleta de pintor.
0: També la més recent i més matèrica, Diadre, que s'exposa per primera vegada.
2: Tenim plom, tenim molta gran quantitat de pintura i tenim sobretot aquestes fulles de pa d'or que fins i tot en l'aire condicionat acaben per moure's.
0: Kiefer és un artista matèric que treballa amb cendra, palla, fusta o plom. Fa servir el plom perquè li permet jugar amb el color o perquè el seu pes ajuda a reforçar la idea de la càrrega històrica.
3: Al retorn de l'último de la fila, la presentació del nou disc de Luz Casal o l'actuació de celebració de Búhos a Girona són les grans cites musicals per les pròximes hores, Marta Vives.
4: Aquest vespre a l'Estadi Olímpic, l'último de la fila farà el primer dels seus dos concerts de Barcelona. Ja fa dies que les 110.000 localitats, tant per avui com per dijous, estan exaurides. Si solo tengo amor, que es lo que valgo yo. 30 anys després de l'últim concert plegats, Manolo García i Quimi Portet tornen per invocar la nostàlgia dels 80, però també la vigència d'un repertori que travessa generacions. Una festa on no hi faltaran grans himnes del duet com Insurrección, Aviones Plateados o aquesta com un burro amarrado en la Puerta del Baile. I a Barcelona també, però en aquest cas a Liceu, hi actua avui Luz Casal. Me voy a permitir ser medio crema carra prepotente chabacana y vulga. Me voy a permitir perder el norte torpe insolente imperfecta. I presenta en gira el seu nou disc Me voy a permitir, el treball més eclèctic i inclassificable de la seva carrera. 10 cançons que també són 10 maneres d'entendre el món. Un disc valent, on Casal reivindica la seva essència més pura. I acabem a Girona, avui en el Festival Estrenes hi ha celebració. Sense...

0: Són els Buhos, que han arribat als 20 anys de la seva carrera musical i ho celebren amb un concert doble a les escales de la Catedral. Un espectacle molt especial, ple d'emoció, festa i energia, on no hi faltaran aquest Volcans o T'he trobat a faltar.
1: Trescat Info.
2: 5 minuts i mig i seran les 6. Roger Arbussà, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Ara ponem en Roger.
1: Esports.
3: En joc des de 4:45 el partit del Barça contra el Bayern, tornada de les semifinals de la Champions femenina. Ara mateix, minut 66, Barça 4, Bayern 1, en un Camp Nou que presenta un ple absolut amb més de 60.000 espectadors. El Barça s'ha avançat amb un gol de Salma, empatat Dalman, i després el 2-1, el 3-1 i el 4-1 han estat obra d'Alexia, que ha fet dos gols, i de Payo. Recordem-ho, el resultat de l'anada va ser d'empat a 1. Per tant, amb aquest resultat el Barça estaria a la final. El global ara mateix és de 5-2 a favor de l'equip blaugrana. Aquest Barça-Bayern el podeu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio.
4: Llegeix i anticipa Brooks, i és Mapi qui protegeix la pilota i acaba deixant que es perdi per la línia a fons. Som al 21, gairebé 22 de la segona meitat. Barça 4, Bayern 1, Oslo ens espera.
5: I ara sí, el canvi és el de Salma. Aquí tothom aplaudeix, les companyes també, s'apropa Payor, agraeix a Salma aquests minuts, a més l'assistida en el gol. Marxa Salma, avui sorpresa l'11 del Barça i molt bon partit de Salma. Entra en el seu lloc Vicky i marxa Serra Jordi. Entra en el seu lloc Aitana Bonmatí, que torna després de 5 mesos d'absència per una lesió molt greu. El Camp Nou que es posa d'en peus per rebre Aitana Bonmatí.

0: Doncs si li faltava alguna cosa al Barça, apareix la millor futbolista del món damunt del terreny de joc.
1: Ja ho sentiu, és el retorn d'Aitana 5 mesos després, entrat al minut 67 en aquest Barça 4, Bayern 1. Per cert que amb aquests dos gols d'Alexia igual a César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials, amb 232 gols. Qui passi a la final, segurament el Barça s'enfrontarà a l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tot això pel que fa a l'equip femení, el masculí pot ser avui campió de Lliga si el Madrid no guanya contra l'Espanyol a Cornellà, tot plegat després de la victòria d'ahir al Sadar. L'Espanyol encara busca la primera victòria de l'any, encadena 16 partits sense guanyar i té el descens a 5 punts. Els blanquiblaus tenen la baixa d'Engonge i el Madrid té fins a 7 baixes, entre les quals la de Kylian Mbappé. Són declaracions del tècnic de l'Espanyol, Manolo González.
3: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el, potser el dia millor perquè vingui al Madrid també com al partit de demà.
1: El tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha tornat a deixar fora de la convocatòria Dani Ceballos per decisió tècnica. Aquest Espanyol-Madrid a les 9, en directe, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
1: També a primera en joc aquesta hora el Getafe 0, Rayo 2. El partit ara mateix al minut 79, a 6:45, Betis Oviedo, jugat avui Celta 3, Elx 1. La jornada la tancaran demà el Sevilla i la Reial Societat. Encara en futbol a segona ref, el Reus Ready s'ha classificat pels play-offs descents després de guanyar el Terrassa 0-1 en l'última jornada. Ha acabat quart. El Barça Atlètic, en canvi, ha quedat cinquè i, per tant, fora del play-off després de perdre 3-1 al camp del Torrent. L'Olot, per la seva banda, ha guanyat 2-0 el València-Mestalla i s'assegura la permanència. Aquesta tarda, d'altra banda, el Sant Andreu celebra amb una rua l'ascens a la primera federació. Barri de Sant Andreu, Biel Cadilla, bona tarda.
4: Hola, Roger, bona tarda. Sí, centenars de persones acompanyen l'equip en aquesta rua que ja camina per aquests carrers del barri de Sant Andreu, del poble de Sant Andreu. S'adreça, s'acosta ja a la plaça Orfila, on hi haurà primer una recepció a la parròquia de Sant Andreu del Palomar. Només hi podrà entrar la comitiva del club, però perquè està en obres, i després es faran els parlaments tradicionals a la plaça Orfila, on hi ha la seu del districte a dalt d'una tarima. Una comitiva encapçalada per la plantilla del Sant Andreu, pel capità Albertito, lluint el trofeu de campions de Lliga, i per tots els jugadors, entre els quals també Noel Carbonell, amb cadira de rodes, es va lesionar, es va trencar els creuats ara fa dues setmanes. No hi és, en canvi, el tècnic Nacho González, que sí que ha tornat avui al migdia a la llotja en el partit que el Sant Andreu, intranscendent, ha perdut per 0-1 a casa contra el Barbastre. El tècnic, que ha tornat després d'una convalescència, després de patir un infart fa dues setmanes, i que ha pogut aixecar el trofeu enmig de la gespa del Narcís Sala. Ara continua aquesta rua, a punt d'arribar ja a la plaça Orfila, on es faran els parlaments.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Primer titular aquesta hora per l'equip viari. Endavant, trànsit.
1: Bona tarda. Ja han retornat a l'àrea metropolitana la meitat dels vehicles previstos. Continua destacant la retenció a l'AP7 entre Sant Celoni i la Roca, també a Banyeres del Penedès i a Sant Sadurní d'Anoia, també la C32 entre Arenys i Mataró, però la cua més compactada és ara mateix per sortir de Barcelona per un vehicle variat a la C58 que tapa les dues rondes.
0: La Guàrdia Civil i l'Ajuntament d'Oliva, a la comarca valenciana de la Safor, desmenteixen que hi morissin ofegades quatre persones en una platja d'aquesta localitat. Els serveis d'urgències de la Generalitat Valenciana, que havien difós la notícia, diuen que ha estat un error i demanen disculpes. Israel prorroga dos dies més la detenció dels líders de la flotilla Global Sumut, capturats en aigües internacionals, entre els quals hi ha un ciutadà de Barcelona d'origen palestí. Aquest matí han declarat davant el jutge. La fiscalia els acusa de tenir vincles amb Hamas, però no ha presentat càrrecs formals. Destacats dirigents del Partit Republicà critiquen la decisió de Donald Trump de retirar 5.000 soldats d'Alemanya. Denuncien que això limitarà la política de contenció de Rússia, però el president nord-americà no afluixa i diu que seran fins i tot més de 5.000. Trump reconsidera el pla de 14 punts de l'Iran per acabar amb la guerra després de menystenir-lo fa només dos dies. La proposta, de la qual avui s'ha sabut més detalls, no inclou la qüestió nuclear. La Guàrdia Revolucionària insta Trump a prendre una decisió que Teheran considera que el situa entre l'espasa i la paret. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmenta la producció en 188.000 barrils diaris pel mes de juny. És un increment molt escàs en relació a quotes anteriors en plena crisi energètica. Aquesta és la primera reunió des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança. Detingut un menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval a Barcelona aquesta nit. Els Mossos van rebre un avís per un incident al carrer de la Cera en què s'alertava d'una persona ferida greu que va morir poc després a l'hospital. El presumpte agressor està detingut. Els Mossos detenen a Arenys de Mar un home acusat d'agredir sexualment i d'intentar matar una dona que hi havia conegut a través d'una aplicació de cites. El detingut ja ha passat a disposició judicial com a presumpte autor dels delictes d'assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual i extorsió. I el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, convida a viatjar 150 anys enrere amb quatre locomotores de vapor. És una proposta única a la península Ibèrica on els visitants poden veure la maquinària ferroviària restaurada i també hi poden pujar.
2: Esports.
3: En joc des de 4:45 el partit del Barça contra el Bayern, tornada de les semifinals de la Champions femenina. Al minut 74, Barça 4, Bayern 2. El global guanya l'equip blaugrana per 5-3. Recordem-ho, el resultat de l'anada va ser d'empat a 1. Per tant, el Barça ara mateix seria la final. Aquest Barça-Bayern el podeu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. L'equip masculí pot ser campió de Lliga, ho serà si el Madrid no guanya l'Espanyol. El partit a les 9 a Cornellà i a l'ACB de bàsquet, victòria del Manresa contra el València. Avui a les 7, el Barça rep el Gran Canària.
0: Tarda inestable i ennuvolada amb alguns plugims aïllats en punts de les demarcacions de Barcelona i Girona, i si bé serà a les comarques de Ponent i el Pirineu Occidental on s'hi esperen més pluges i algunes tempestes. Demà, especialment a la tarda, risc elevat de tempestes i algunes calamarsades a l'interior i al prelitoral.
2: 3Cat Info.
0: Ara passant gairebé 5 minuts de les 6, us acompanya Xavier Palau. La Guàrdia Civil de la Safor i l'Ajuntament d'Oliva desmenteixen la mort de 4 persones ahir a la platja Aigua Morta de la població. Asseguren que els serveis sanitaris van haver d'atendre un menor, però que no hi va haver cap víctima mortal. Aquesta informació desmenteix la que ha donat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències del País Valencià, que a primera hora d'aquesta tarda ha anunciat la mort de 4 persones, entre elles 2 menors, en aquesta platja.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys dos dies més. El tribunal d'Askelon ha decidit prorrogar la presó de Saïf Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, i de Tiago Ávila, brasiler. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els activistes han declarat que aquest matí davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Saïf Abukeshek i Tiago Ávila continuaran a la presó d'Ashkelon com a mínim 48 hores més després de la decisió que ha pres aquest matí el Tribunal de Magistrats d'aquesta ciutat de la costa israeliana. I això que la Fiscalia demanava que l'extensió de la detenció dels dos activistes fos de 4 dies, ja que asseguren que tenen vincles amb Hamas a través de l'organització PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger. Els acusa, entre d'altres, d'haver assistit l'enemic durant la guerra i d'haver transferit materials a una organització terrorista. Hadil Abu Salih, advocada defensora, recorda que als activistes se'ls va detenir com a membres de la flotilla Global Sumud.
5: They were part of a humanitarian mission that...
6: Formaven part d'una missió humanitària que tenia com a objectiu proporcionar ajuda humanitària a la població civil de Gaza i no a cap organització, fos terrorista o no.
4: La Fiscalia, de moment, no ha presentat càrrecs formals contra els activistes, un fet que han recordat els advocats defensors que asseguren que tot aquest procediment és il·legal des del moment de la mateixa detenció en aigües internacionals. Acusen Israel d'utilitzar suposades amenaces per a la seguretat de l'Estat com a mesura de represàlia contra els líders activistes crítics amb Israel i recorden que tots dos detinguts han testificat haver estat víctimes d'abusos i tortures. La vaga de fam que van començar en el moment de la seva detenció està previst que continuï fins al seu alliberament, que en principi s'hauria de produir dimarts, sempre i quan la Fiscalia no aporti noves proves que justifiquin allargar la detenció.
0: Mentrestant, el govern espanyol ha insistit a reclamar l'alliberament de Saïf Abukeshek. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre aquesta crisi, cosa que obligaria a convocar un ple extraordinari dijous que ve. Primeres crítiques de destacats correligionaris republicans de Donald Trump contra la decisió del president de treure d'Alemanya 5.000 dels 36.000 soldats nord-americans estacionats. En concret, en el salt la veu Roger Wicker i Mike Rogers, republicans com Trump i que presideixen respectivament el Comitè de Forces Armades del Senat i de la Cambra de Representants. En una declaració conjunta, tots dos polítics han dit que reduir ara la presència nord-americana a Alemanya és contrari a la contenció de Rússia i suposa enviar un senyal equivocat a Vladimir Putin. També li diuen al president que el que hauria de fer és enviar aquests 5.000 soldats cap a l'est en al·lusió a la guerra d'Ucraïna i al suport decreixent al president Zelensky. Però Donald Trump sembla reblar el clau i, des de Florida, ha advertit als seus socis de l'OTAN que la retirada de tropes nord-americanes serà de més de 5.000 soldats, que és el que inicialment havia dit el Pentàgon. El president nord-americà, enfadat per la falta de suport europeu a la guerra de l'Iran i per unes recents declaracions del canceller alemany Friedrich Merz, ha llançat aquesta nova amenaça de matinada a peu d'helicòpter.
7: Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
8: Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies. Thank you very much.
0: Pel que fa a la guerra de l'Orient Mitjà, aquesta matinada Trump ha tornat a canviar d'opinió. Ara diu que analitzarà el pla de 14 punts de l'Iran per acabar amb la guerra després de dir, fa només dos dies, que estava insatisfet amb la proposta de Teheran. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha dit que estudiarà el pla, però ha posat en dubte que la proposta sigui acceptable per Washington. Amb el seu to amenaçador habitual, Trump ha escrit que l'Iran no ha pagat un preu prou alt per tot el que ha fet al món i a la humanitat. Per cert, avui hem sabut més detalls del pla. L'Iran demana que s'aixequi el bloqueig naval dels Estats Units a ports i vaixells iranians, la retirada de tropes nord-americanes de la regió, l'aixecament de les sancions i el final dels combats, també al Líban. El pla, però, no menciona la qüestió nuclear, un element clau per Washington. La Guàrdia Revolucionària creu que Trump està entre l'espasa i la paret i l'insta a escollir entre seguir amb la guerra, amb literalment una operació militar impossible, o tancar un mal acord.
2: 3CAT Info.
0: 6 de la tarda i 10 minuts, Israel ha mort almenys 6 persones i n'ha ferit una cinquantena en atacs a Cisjordània i al Líban. En aquest país, l'exèrcit ha fet 5 morts i 11 ferits en bombardejos a diversos pobles del sud, on, segons Israel, hi ha infraestructures de Hezbollah. Entre les víctimes hi ha 2 ciutadans sirians i un egipci. Amb aquest gen hi ha més de 2.600 morts des que el març va començar l'ofensiva israeliana contra el Líban, tot i que oficialment Des del 17 d'abril hi ha un alto el foc en vigor. Pel que fa a la Palestina ocupada, l'exèrcit ha matat un noi de 26 anys a Nablus. Segons ha informat la Mitja Lluna Roja, quatre persones més han resultat ferides de bala, entre les quals un nen de 12 anys i una quarantena més han patit els efectes dels gasos lacrimògens. Nablus és una de les zones que pateix més atacs violents de colons jueus i l'expansió d'assentaments. L'agència palestina Wafa publica que avui també hi ha hagut incursions en diverses ciutats i pobles al nord de Tulkarem.
2: 3CAT Info.
0: L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny. En un comunicat afirma que és per estabilitzar el mercat del cru en plena crisi energètica. És un increment molt escàs en relació a quotes anteriors i teòric en gran mesura mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. Això impacta directament en el preu del cru, que aquesta setmana ha arribat al nivell més alt en gairebé 4 anys, $126 al barril de Brent. Al suplement de Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters, Breaking News, John Sindreu, preveu que no hi haurà una baixada forta del preu del petroli fins que coincideixin dues situacions: el final de la guerra a l'Iran i l'increment de l'ús d'energies renovables en molts països.
9: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
0: La reunió d'avui dels països de l'OPEP ha estat la primera sense els Emirats Àrabs Units, que acaba de sortir voluntàriament de l'Aliança. Precisament coincidint amb la trobada, la Petroliera Nacional d'Abu Dhabi ha anunciat que invertirà 55.000 milions de dòlars en nous projectes durant els pròxims 2 anys. Els grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per l'actual situació geopolítica són altres productors de petroli com els Estats Units. Sis i 12 minuts, cap de setmana marcat per la violència amb 3 agressions amb arma blanca concentrades a l'àrea de Barcelona. A l'última confirmada pels Mossos, la víctima és un menor que hauria estat agredit aquesta nit per un grup de persones a la zona del Fòrum. La policia investiga ara les causes de l'atac, de moment no hi ha detinguts i estan intentant localitzar-ne els autors. Aquesta mateixa nit a la Ciutat Vella, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor acusat de matar un home al carrer de la Cera. La víctima ha estat traslladada en estat crític a l'hospital, on no s'ha pogut refer de les seves ferides i ha perdut la vida. I ahir dissabte al migdia, els Mossos van detenir un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament d'Esplugues ha declarat 2 dies de dol oficial i ha convocat la ciutadania dilluns a les 6 de la tarda per condemnar aquesta mort violenta. Detingut a Arenys de Mar un home acusat d'agredir sexualment i d'intentar matar una dona que hi havia conegut a través d'una aplicació de cites. Un cop es va guanyar la confiança de la víctima, el presumpte agressor la va extorsionar per aconseguir diners, la va aïllar progressivament del seu entorn familiar i finalment la va agredir tant físicament com sexualment. La investigació va començar quan la policia catalana va tenir coneixement de l'ingrés de la dona a la unitat de cures intensives d'un hospital de Badalona. Les primeres gestions van permetre constatar que la víctima presentava lesions greus compatibles amb una agressió sexual, així com diverses fractures. El detingut, amb antecedents als Estats Units per fets similars, ha passat a disposició judicial com a presumpte autor dels delictes d'assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual i extorsió.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: La plataforma d'assaigs d'eòlica marina PlemCAT, impulsada per la Generalitat al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, està a punt de desencallar-se. Els detractors del projecte alerten del perill ambiental que pot suposar i adverteixen que si li donen llum verda, el portaran, Berta Artigues Fontàs, als jutjats.
10: El PlemCAT és un projecte de parc eòlic marí experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors al Golf de Roses, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. El promou la Generalitat amb l'objectiu de provar la tecnologia i avaluar-ne els impactes abans d'instal·lar-hi un parc comercial. Segons ha pogut saber l'ACN, està previst que aviat es publiqui la declaració d'impacte ambiental, que és el pas previ perquè pugui tirar endavant. Els detractors del projecte insisteixen en els riscos que comportaria la iniciativa.
11: És com si diguéssim, estàs inoculant a un pacient una vacuna experimental, a veure si el mates. Avui dia es poden fer experiments en laboratoris, en modelitzacions, no cal fer un experiment que saps que et carregaràs el pacient.
10: Jordi Estévez, de la plataforma No al PlemCat, les entitats opositores asseguren que si el projecte rep llum verda, ho portaran als jutjats.
0: És un quart de set. Obrim a 3Cat Infòria de servei a aquesta hora. A punt la comunicació amb l'equip viari. En aquest diumenge d'operació tornada, després d'un llarg pont d'aquest primer de maig, ho estem seguint amb la Txell Garriga. Txell, bona tarda de nou.
1: Molt bona tarda, sí, però recordem que ja haurien retornat cap a l'àrea metropolitana la meitat dels vehicles que preveu trànsit, segons l'última actualització. Ara mateix cap a Barcelona no consten incidències en cap punt, però veiem circulació molt intensa amb més trams de retenció i la via que està sumant de moment més quilòmetres és l'AP7 entre Riells i Viabrera i la Roca del Vallès en sentit sud. I en sentit nord també hi ha intensitat cap a Torredembarra i entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Avui circulació també amb retenció a les vies, sobretot de la costa. La Costa Brava ara, però sense retenció ja a la C31 o a l'enllaç amb la C35 cap a l'AP7. A la Costa Daurada la circulació també comença ja a millorar en alguns trams. Seguim veient, això sí, trams d'un quilòmetre més o menys aproximadament a Cubelles, a Vilanova i la Geltrú per la C31. També les cues, però, es comencen a concentrar ja cap a la costa del Maresme per la C32, sobretot amb trams de retenció entre Arenys de Mar i Mataró cap a Barcelona. I cap a la capital també tenim retenció ara a l'A2, a Jorba, per obres, i també al Bruc, ens consten, però, problemes en cap punt. I ja arribant als accessos de la capital, circulació força més intensa ara des del Llobregat per la C32, també al nus de la Trinitat, però, de fet, una de les cues més destacades a aquesta hora la tenim per sortir de Barcelona, pel nus de la Trinitat. És per un vehicle variat que està tapant les dues rondes, ben bé des de Montgat i des de Sant Adrià. De moment, això és tot.
0: Actualitzem, Txell, dades a 6:45. Fins després.
1: Fins ara.
0: El temps. A punt la crònica amb el Dani Ramírez.
12: Hem començat la tarda amb alguna gotellada al Vallès, Barcelonès, Maresme, també alguns ruixadets cap al Pirineu, la zona nord de Lleida, però des de l'Aragó, des de la Llitera, des del Baix Cinca, entra pluja cap a les comarques de Ponent, sobretot Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, algun sector de l'interior de l'Ebre, la part més oest de la Ribera d'Ebre, i aquesta pluja que entra per Lleida pot aguantar bona part de la tarda, vespre i nit es pot intensificar, no descartem alguna petita tempesta. Al Pirineu, cota de neu 2.400-2.500 metres, tot i que estones ha nevat puntualment molt poc, cap a 2.100 metres, amb una temperatura lleugerament positiva, però vaja, aquesta matinada han baixat a 0 graus a 8 a Ull, o es pot a la cota 2.500. De màxima, 2 graus avui, 3 a la Tosa, 4 es pot, 5 dalt de tot al Port del Comte. Són temperatures màximes gairebé hivernals, però les més altes, tot i que han baixat respecte ahir, s'han produït a l'Ebre amb 22 graus a Xerta i a Vinebre. O 22 graus també a Vallfogona de Balaguer, 22 a Organyà, a l'Urgell, 21 a Arenys de Mar, 21 graus a Oliana, 21 graus a Súria, o 21 graus també a Benissanet i a Granollers. Cel ennublat o tapat a bona part del país, amb aquesta tendència de cel més cobert i pluja una mica més abundant a les comarques de Ponent, que poden deixar de 5 a 10 litres per metre quadrat. De fet, en el dia d'avui, fins a les 5 de la tarda portàvem 18 litres a Espot, 18 a la Torre de Capdella, 18 a Ulldecona, 9 litres a Vinallop, 11 a Mas de Barberans, o, per exemple, 8 litres al Pont de Suert, 6 a Gisclareny i 6 a Núria. Demà entra més aire fred, més ruixats, més tempestes. Podrien ser fortes al matí, algun ruixat al Pirineu i punts de Ponent, però serà la tarda, vespre i nit, quan les tempestes es reactiven a tot arreu, a l'interior, prelitoral, poden ser fortes amb calamar-se, localment amb pedra, zona de Lleida, interior de l'Ebre, i al vespre i la nit aquestes pluges, localment de moderada intensitat, arribarien també cap a la costa barcelonina. Poden caure 20 litres en 30 minuts, segons un avís del Meteocat.
13: 3Cat Info. La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
14: Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
15: Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
14: Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
16: Jo sóc la Blanca.
17: Jo sóc la Mireia.
16: I som les dues noies que estem darrere de Sos Català.
18: Molt bé, Ali.
19: El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb alguna cosa divertida.
20: Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
14: 30 minuts, català, punt crític. A TV3 i a la plataforma 3CAT, avui a la nit.
2: 3CAT Info.
0: 6 de la tarda i 20 minuts, una dona de 57 anys ha mort de l'incendi d'un immoble a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Els bombers han rebut l'avís poc després de la 1 de la matinada i han desplaçat 3 dotacions per extingir el foc que ha afectat el mobiliari del menjador de l'immoble situat al carrer Bonaire d'aquesta localitat. Els efectius sanitaris han atès la dona, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Ara, els Mossos investiguen la causa de l'incendi. És la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana llarg de l'1 de maig a causa d'incendis en domicilis. La matinada de divendres, una dona també va morir arran del foc que es va originar a la cuina del seu domicili de Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Els treballadors de la Central Internacional d'Atenció al Client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis comencen demà una vaga indefinida. És en resposta a l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 132 treballadors de la seu que hi ha al World Trade Center de Barcelona. Això és gairebé un 40% de la plantilla. Aquestes persones atenen trucades de diversos punts d'Europa per donar servei abans, durant i després del lloguer de vehicles. Els treballadors d'Avis es manifestaran demà dilluns a les 11 del matí davant la seu de Barcelona. Aliança Catalana superaria Junts i se situaria com a tercera força parlamentària, mentre que el partit de Carles Puigdemont seria cinquena força si ara hi hagués eleccions a Catalunya. És el que revela una enquesta que publica avui el diari Ara, que també situa el PSC com a guanyador de les eleccions amb un cert desgast. El bloc d'Esquerres, Socialistes, Esquerra Republicana i Comuns retindrien la majoria. Esquerra se situaria com a segona força, Vox seria la quarta, amb entre 14 i 17 diputats. Junts passaria dels 25 diputats que té ara entre 11 i 14 representants. De fet, el 23% dels votants de Junts el 2024 diuen que passarien a Aliança Catalana i un 12% marxarien cap a Esquerra. Si ens fixem a les possibles aliances, veurem que es mantindrien com fins ara. Es podria reeditar el pacte d'Esquerres amb PSC, Esquerra i Comuns, que sortiria fins i tot reforçat. No sumarien el PSC i Junts i tampoc sumaria una aliança independentista. Pel que fa als líders més ben valorats, només aprova Gabriel Rufián amb una nota mitjana de 5, seguit de Sílvia Orriols amb una nota de 4,2 i 4,1 per Salvador Illa. Qui treu pitjor nota és Ignacio Garriga, de Vox, amb un 2,8, la mateixa puntuació que Carles Puigdemont. 500 persones han pedalat a Barcelona en una nova edició de la Kidi Calmas per reclamar una ciutat més segura i més pensada pels infants perquè puguin desplaçar-se de manera segura, autònoma i quotidiana per la ciutat en trajectes diaris com el camí a l'escola o les activitats de Lleure Maria Guixà.
7: La mainada, equipats amb casc, amb les seves bicicletes, fins i tot també hem vist algun tricicle, han estat els grans protagonistes d'aquesta Kidi Calmas.
17: Perquè és important per al clima, per al món, perquè no, és que no podem ser aquí així, si no el clima s'està fent pitjor.
18: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt.
20: Gaudir i per passar-m'ho bé amb la bici i amb els meus amics.
7: Aquests són alguns dels nens i les nenes que han participat, acompanyats de les seves famílies, per fer visible una ciutat que tingui també una mirada més petita, una escala més humana, i que també pensi en els infants que es desplacen, que es mouen amb bicicleta i que ho puguin fer-ho amb autonomia i sobretot amb seguretat, per exemple, per anar a l'escola. La marxa ha tingut el recolzament de diferents entitats. Ara podem sentir la Laura, de Bicibus Eixample, i l'Adrià, de Bicicleta Club de Catalunya.
21: Des d'un infant dels 4 anys fins a una persona dels 80 anys, pugui anar en bicicleta tranquil·lament.
22: S'han fet molts carrils bici, però no s'ha tingut en compte la qualitat, la quantitat, la connectivitat, l'amplada.
7: La Kidi Calmas ha començat a plaça Letamendi i s'ha acabat a la plaça de les Glòries després de recórrer 7 quilòmetres pel centre de Barcelona.
0: Hem arribat a 6 minuts per 6:45.
2: Esports.
0: A punt la crònica esportiva amb el Roger Bosà. Roger, bona tarda.
3: Bona tarda. En joc des de 4:45 al partit del Barça contra el Bayern. Tornada de les semifinals de la Champions femenina. Ara mateix el temps afegit. Barça 4, Bayern 2. Recordem que a l'anada el resultat va ser d'empat a 1. Per tant, amb aquest resultat el Barça seria a la final. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet 2, de Salma i de Payor. Aquest Barça-Bayern, minuts finals. El podeu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio.
7: 4-2, el Barça seria a Oslo.
23: Per fer la centrada, Mapi, a prop seu, Clàudia Pina.
4: Serveix en cura el Barça per perdre temps. Xiula al final. Frapper. El Barça és a Oslo. Acaba de golejar el Bayern. 4-2. Barça 4, Bayern 2. El Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
1: A terra, Payor, que no podia dir ni fava. La...
3: El Barça, ja ho sentiu, classificat per a la final, la sisena final seguida a la Champions per l'equip de Pere Romeu, que... ja ho sabeu, ha guanyat el Bayern en aquestes semifinals del Barça, que jugarà la final a Oslo contra l'Olympique de Lió. Per cert, amb aquests dos gols, Alexia iguala a César com a segona màxima golejadora de la història del club, amb 232 gols. Ha estat també, per cert, el retorn d'Aitana 5 mesos després.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: I més esport en directe a la primera ref en joc a aquesta hora, el Sabadell-Múrcia, partit important per les aspiracions d'ascens dels vallesans. Nova Creu Alta, Sergi Camps, bona tarda.
5: Què tal, Roger? Bona tarda. Minut gairebé 9 de la primera meitat a Sabadell. Sabadell 0, Múrcia 0. La jugada més destacada ara fa pocs segons. Un gol anul·lat a Coixa per fora de joc. L'àrbitre ha anat al VAR, l'ha revisat i l'ha anul·lat la posició antireglamentària del jugador del Sabadell. Partit important, com deies. El Sabadell és líder de la categoria. Ocupa el lloc d'ascens directe amb dos punts més que l'Alden, que és segon i que juga el seu partit a dos quarts de nou contra el Marbella a casa. Pel que fa a la Múrcia, és 12, és una mitjana, però a prop de descens. Ara mateix, minut gairebé 10 de la primera, Sabadell 0, Múrcia 0.
3: I a la Lliga Femenina de Bàsquet en marxa l'Uni Girona-Leganés, tornada dels quarts de final del play-off pel títol. Fontejau, Xavi Soler, bona tarda.
6: Bona tarda, ara mateix seria l'equip gironí qui jugaria a les semifinals. Està guanyant ara màxim avantatge amb la cistella de Clara Holm. Guanya de 9 punts, 25 a 16 a 1.48 pel final del primer quart. Recordem que l'anada al marcador va acabar amb empat a 82. Per tant, avui qui guanyi aquest partit serà qui es classificarà a la semifinal, on probablement, tot i que encara han de jugar el seu partit de quart, serà el València el seu rival. De moment van bé les coses, 1.42 pel final del primer quart. Bàsquet Girona 25, Leganés 16.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça pot ser campió de Lliga avui si el Madrid no guanya contra l'Espanyol a Cornellà, tot plegat després de la victòria d'ahir al Sadar contra l'Osasuna. L'Espanyol encara busca la primera victòria de l'any, encadena 16 partits sense guanyar i té el descens a 5 punts. Els blanquiblaus tenen la baixa d'Engonge i el Madrid té fins a 7 baixes, entre les quals la de Kylian Mbappé. Aquest Espanyol-Madrid començarà a les 9 i el podeu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També a primera, ara a 6:45, començarà el Betis-Oviedo. Jugats avui, Getafe 0, Rayo 2 i Celta 3, Elche 1. La jornada la tancaran demà el Sevilla i la Reial Societat. Encara en futbol, a la segona ref, el Reus Redi s'ha classificat per als play-offs d'ascens després de guanyar el Terrassa 0-1. A l'última jornada, el Reus Redi s'ha acabat quart. El Barça Atlètic, en canvi, ha quedat sisè i, per tant, fora del play-off, després de perdre 3-1 al camp del Torrent. L'Olot, per la seva banda, ha guanyat 2-0 al València Mestalla i s'assegura la permanència. Per cert que aquesta tarda el Sant Andreu està celebrant amb una rua l'ascens a la Primera Federació.
2: 3CAT Info.
3: Tot això en futbol, a l'ACB, victòria del Manresa contra el València Bàsquet 104-102, en un final molt ajustat al Nou Congost. L'equip del Bages cada cop té més a prop la permanència. El jugador Dani Pérez destaca sobretot l'actitud de l'equip.
23: Un equip com nosaltres, si no està al 100%, doncs no pot competir, no? Com, ni contra Granada ni contra altres equips, no? I en canvi, si estem al 100%, doncs podem competir contra qualsevol, no? Jo crec que avui l'equip ha fet una demostració del que pot donar contra un equip com el València, que no hem deixat de creure mai en cap moment, i jo crec que ens enduem una victòria merescuda, o sigui que, bueno, et dic, supercontent per la victòria d'avui.
3: Ara, d'aquí a mitja hora, a les 7, el Barça rep el Gran Canari al Palau amb les baixes de Claiborne i Vesely. S'afegeixen a les baixes de Satoranski i la Provito. Hola. Son declaraciones del base blaugrana Juan Núñez.
24: Bueno, el equipo está muy bien. Una semana entera de trabajo, de también poder descansar, que llevamos unas semanas de mucho partido. Y preparando el partido, creo que el equipo está motivado, con ganas y con ganas de parar mañana. Un equipo muy peligroso. Como has dicho, tiene jugadores de mucho talento como Metu, que le conocemos muy bien aquí.
3: I l'italià Yannick Sinner ha guanyat el Masters 1000 de Madrid després de desfer-se de l'alemany Alexander Zverev. Sinner ha guanyat per 6-1 i 6-2.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Bona tarda, són 6:45 i a aquesta hora us estem destacant que la Guàrdia Civil i l'Ajuntament d'Oliva, a la comarca valenciana de la Safor, desmenteixen que ahir morissin ofegades 4 persones en una platja d'aquesta localitat. Els serveis d'urgències de la Generalitat Valenciana, que havien difós la notícia, diuen que ha estat un error i demanen disculpes. Israel prorroga 2 dies més la detenció dels líders de la flotilla Global Sumut capturats en aigües internacionals, entre els quals hi ha un ciutadà de Barcelona d'origen palestí. Aquest matí han declarat davant el jutge. La fiscalia els acusa de tenir vincles amb Hamas, però no ha presentat càrrecs formals. I crítiques a Donald Trump. Destacats dirigents del Partit Republicà critiquen la decisió de Donald Trump de retirar 5.000 soldats d'Alemanya. Denuncien que això limitarà la política de contenció de Rússia, però el president nord-americà no afluixa i diu que seran fins i tot més de 5.000.

0: De seguida arribarà l'hemicicle, l'espai polític d'aquesta casa, de 3CAT Info. Marta Corbalán conversa amb Alejandro Fernández, president del Partit Popular Català al Parlament. I el català també s'ensenya ja fa molts anys a l'Argentina, a 10.000 quilòmetres de Catalunya, gràcies a la tasca que fan els casals catalans. Ara també, gràcies a un pla pilot de la Generalitat, el català ha posat un peu a l'ensenyament primari de Buenos Aires en una escola vinculada a la Moreneta. Dels esports, Roger, el Barça jugarà la final de la Champions femenina.
1: Classificat per a la final després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals 4-2. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet dos, Salma i Payor. L'equip blaugrana jugarà contra l'Olympique de Lió la sisena final consecutiva a la màxima competició europea.
0: I abans del temps, passem per l'equip viari. Situació pel que fa a la mobilitat. Txell Garriga, endavant.
2: Bona tarda. Doncs continua destacant la retenció, sobretot a l'AP7, entre Sant Celoni i les Roques. Són uns 10 quilòmetres intermitents. També a Vilafranca, tot cap a Barcelona, la C32 entre Arenys i Mataró, però la cua més compactada, de fet, la tenim per sortir de la capital per un vehicle variat a la C58, al Nus de la Trinitat.
0: Actualitzem dades amb l'equip viari quan siguin 6:45. Tot això amb una tarda inestable i ennuvolada, amb alguns plogims aïllats en punts de les demarcacions de Barcelona i Girona, si bé serà a les comarques de Ponent i al Pirineu Occidental, on s'hi esperen més pluges i algunes tempestes. Demà, especialment a la tarda, risc elevat de tempestes i algunes calamarsades a l'interior i al prelitoral.
3: L'hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
4: El malestar de la comunitat educativa ha protagonitzat el debat polític aquesta setmana al Parlament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat amb dents i ungles el pla pilot del govern per enviar Mossos d'Esquadra a les escoles i als instituts per fer tasques de prevenció i millorar la convivència. La majoria dels partits de l'oposició li han demanat que retiri el polèmic pla. Tot plegat ha coincidit amb l'anunci d'una nova tongada de vagues fins a finals de curs, convocades pels sindicats majoritaris a l'educació, que demanen reprendre les negociacions amb el govern per aconseguir millores salarials. Avui entrevistarem també el president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández. Benvinguts a l'hemicicle. El govern manté el pols amb els sindicats majoritaris de l'ensenyament i no té previst modificar l'acord que va signar amb Comissions Obreres i la UGT. El president Salvador Illa també ha defensat al Parlament el polèmic pla de posar Mossos a centres educatius i ha deixat clar que és només una prova pilot que serà totalment voluntària.
5: No és una política decidida, no és una política que s'estengui tot el país. Veurem com va, si és que hi ha gent que ho vol posar en pràctica. I si la gent no ho vol fer, si cap centre educatiu ho vol posar en pràctica, doncs no es posarà en pràctica. Miri que senzill. Quina por tenen a provar-ho? És a demanda.
4: El gruix de l'oposició ha aprofitat per sucar pa en la crisi educativa. Junts per Catalunya ha demanat al president Illa que comparegui al Parlament per donar-ne explicacions. Gairebé tot l'arc parlamentari, inclosos els socis d'investidura, li han reclamat que retiri el pla pilot dels Mossos. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, Jèssica Albiach, dels Comuns i Pilar Castillejo, de la CUP.
6: Lluny de resoldre les necessitats dels docents, decideix posar Mossos de paisà a les aules. És un despropòsit.
7: A les escoles hi ha d'haver més mestres i llibres i no policies i porres.
8: Aquests centres no necessiten policies. El que necessiten són psicòlegs, educadors socials. Estan assumint un marc mental i una manera de fer que és pròpia de l'extrema dreta.
4: Només Vox i el Partit Popular, amb algun matís, veuen amb bons ulls la presència de Mossos a les escoles. Al Parlament també hi ha hagut rebombori aquesta setmana per unes amenaces racistes del diputat de Vox, Alberto Terrades, contra la diputada d'Esquerra Republicana, Najat Driouech.
9: Musulmán el que no vote. Si al escucharlo, la señora Najat, de Esquerra Republicana, decide no votar, pues oiga, no pasa nada, que no vote. No la vamos a deportar por eso, o por lo menos de momento.
4: La mesa del Parlament ja ha engegat els tràmits per emprendre accions legals i sancionar el diputat de Vox, tot i les seves disculpes posteriors i que també ha sol·licitat retirar les paraules del diari de sessions.
10: Crec que personalitzar, en aquest cas, doncs, ha estat un error.
4: La diputada d'Esquerra, que ha rebut l'atac, ha demanat que no es tornin a viure situacions com aquesta.
11: Nosaltres aquí venim a contrastar idees polítiques i no a personalitzar l'atac en contra de cap company i companya.
4: El Parlament podria sancionar el diputat de Vox amb una multa de 612.000 euros per les seves amenaces racistes.
3: Té la paraula.
12: Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya.
4: Benvingut al programa L'Hemicicle. Vostè està a favor o en contra que hi hagi agents dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per fer feines de prevenció i millorar la convivència?
12: Jo crec que depèn de com es reguli. I depèn de quins casos, i depèn de quina casuística, i per tant respondre taxativament sí o no a una qüestió d'aquestes característiques, primer s'ha de veure exactament per fer què. El que no podem convertir les escoles és una mena de Gran Hermano, el que no podem convertir les escoles tampoc és un espai d'impunitat, per tant això s'ha de regular bé i s'ha d'analitzar bé.
4: I en quins casos vostè estaria a favor de la presència dels Mossos?
12: Li dic amb tota franquesa, no em correspon a mi regular això. Li correspon al govern i que nosaltres ho analitzem. No és una proposta que efectivament el Partit Popular hagi fet prèviament, per tant, jo no sóc expert en la matèria i evidentment doncs, s'ha de regular d'alguna manera després d'una proposta del govern.
4: Seria millor incrementar, per exemple, la presència doncs, d'educadors socials, mediadors, psicòlegs a les escoles, que no pas agents policials?
12: És que, anem a veure, exactament per fer què? Per fer què? Mira, jo tinc una cosa molt clara. El sistema educatiu català és un sistema que cada any té algunes de les pitjors dades de qualitat educativa d'Espanya i de tota Europa, segons els informes PILS, PISA i informes de l'OCDE. Això té a veure amb la qualitat de l'ensenyament i la cultura de l'esforç. I estem tot el dia parlant de coses que no van a l'arrel del problema de la qualitat de l'ensenyament. Que si pedagogs, que si psicòlegs, no. La qüestió és, no es pot passar de curs suspenent tres assignatures. El professor ha de tenir autoritat a l'aula que se li ha robat en les darreres dècades, convertint-lo pràcticament en un enemic de l'alumne. Si aquestes coses es fessin bé, ja li puc assegurar jo que no necessitaríem pedagogs ni educadors per allà voltant.
4: Vostè creu que s'ha de donar preferència als ciutadans espanyols davant la població estrangera a l'hora d'accedir a recursos públics o a les ajudes socials?
12: No, i afortunadament els acords que ha signat el Partit Popular a Extremadura i Aragó, tot i que és veritat que en l'epígraf posa prioritat nacional, en realitat, analitzant el que diu, no el que es diu que diu, el que diu textualment l'acord parla d'arrelament i no de nacionalitat. I l'arrelament és un concepte perfectament legal, constitucional, que es fa servir a tota Europa, i la prova fefaent del que li estic dient és que els partits d'esquerres a tota Espanya, que van dir en un primer moment que portarien això al constitucional, quan van veure el redactat de debò, doncs es van adonar que no tenen cap tipus de possibilitat, perquè una cosa és el que deia el programa electoral de Vox i una altra cosa és el que diu l'acord que han signat a nosaltres.
4: Públicament, però, Vox fa una interpretació diferent d'aquest concepte de prioritat nacional.
12: Jo el que demano a la gent és que llegeixi l'acord. És tan clar i tan rotund que les interpretacions que faci cadascú ja és cosa seva. L'acord parla d'arrelament. És la paraula que es fa servir, és a dir, els ajuts no poden anar en funció d'on has nascut. Això en una societat occidental no és normal.
4: Hi ha dirigents de Vox, però, que sí que defensen el concepte de prioritat nacional entès com els ajuts en funció de la nacionalitat. Creu que Vox és un partit racista en aquest sentit?
12: És que jo el que tinc molt clar és que estem en una societat plural i de la mateixa manera que a mi no m'agraden algunes coses que diu la CUP que semblen, o els comuns, o fins i tot el Partit Socialista en política d'habitatge, que és una política, en fi, comunista directament, doncs hi ha coses que no m'agraden del que diu Vox, però jo no em dedico a la vida a fer cordons sanitaris ni a Vox, ni a Aliança Catalana, ni a la CUP, ni als comuns, ni a ningú. Quan un està convençut de les seves idees, les debat democràticament sense faltar el respecte. És el que he fet tota la meva trajectòria política i és el que faré sempre.
4: Aquesta setmana Junts ha votat al Congrés dels Diputats al costat del PP i de Vox en contra del decret que prorrogava els lloguers i en contra també de la proposta de crear el Consorci d'Inversions que demanava Esquerra i els socialistes. Aquí al Parlament també veiem certes coincidències, sobretot en política econòmica i en política fiscal. Creu que seria més fàcil que el PP pogués acabar pactant amb Junts que no pas, per exemple, amb el PSC?
12: Bé, és que jo tinc una cosa molt clara. A l'hora de la veritat, Junts sosté Pedro Sánchez. Pot votar puntualment amb el Partit Popular, i jo sí, hi ha propostes sobre allargar la vida útil de les nuclears, sobre baixar un determinat impost, o sobre intentar limitar aquesta política gairebé comunista d'habitatge de les esquerres a Catalunya i a la resta d'Espanya, doncs aquests acords benvinguts siguin. Però torno a insistir, Junts manté, va votar la investidura de Sánchez, i en la seva mà ha estat durant tota la legislatura la continuïtat o no de Sánchez, i ells han deixat clar que mai se sumarien amb una moció de censura a favor del Partit Popular. Per tant, és un debat que no està damunt de la taula perquè Junts ha decidit que no està damunt de la taula.
4: Justament aquesta setmana ha fet 30 anys de l'anomenat pacte del Majestic entre el Partit Popular i l'antiga Convergència i Unió, que va permetre, recordem, la investidura de José María Aznar. Veu del tot impossible tornar a reeditar d'aquí a un temps un pacte d'aquestes característiques, o almenys asseure's a negociar coses amb Junts?
12: Com li dic, li deia fa un moment, coincidim en votacions sobre temes econòmics o sobre energètica, etc. Jo només plantejo una diferència fonamental. Sense idealitzar cap força política, la Convergència Democràtica i Convergència i Unió d'aquella època, un, no portaven la independència en el seu programa electoral; dos, no sostenien que tota la gent que no pensem com ells som colons, nyordos i aquestes coses que ens han dit durant els darrers anys; i tres, no van participar en un cop d'estat, que és el que es va viure a Catalunya. Per tant, aquí qui hauria de rectificar... El Partit Popular està exactament al mateix lloc que estava l'any 96. O sigui, la seva concepció de l'estat autonòmic, de l'Espanya constitucional, és la mateixa. Qui va decidir anar al món antisistema amb els copaires va ser l'antiga Convergència, Junts. Per tant, és que, evidentment, el Partit Popular, amb un Junts que té inspiració copaire, és evident que impossible.
4: A Madrid hi han marxat altres judicis, com el cas de les mascaretes, en què l'empresari Víctor de Aldama ha intentat, sense aportar proves, implicar Pedro Sánchez en un suposat finançament irregular del PSOE. Vostè dona credibilitat a aquestes acusacions?
12: Això ho haurà de decidir la justícia, no jo. El que sí que puc avançar és que el grupet que va impulsar Pedro Sánchez a la Secretaria General del PSOE i després a la presidència del govern d'Espanya, Ábalos, Koldo, Cerdán, Salazar i companyia, és absolutament torrentiano. Jo no he vist gent més quinqui a la meva vida. Això sí que li puc dir. Si són després delinqüents o no, ho haurà de decidir la justícia. Però déu-n'hi-do les companyies del senyor Sánchez i del senyor Illa, perquè s'ha demostrat, la justícia decidirà fins a quin punt, però que el senyor Illa també tenia una relació personal molt estreta amb Salazar, amb Koldo, Ábalos i companyia. Déu-n'hi-do, quina colla.
4: Creu que el president Illa pot quedar involucrat judicialment en aquest cas?
12: Ho haurà de decidir la justícia, però jo crec que des del punt de vista polític la responsabilitat política no és estrictament la responsabilitat judicial. Aquesta l'ha de dirimir el tribunal. Però la política, és a dir, el fet que el senyor Illa decidís que els mitjancers del seu ministeri fossin Koldo, Ábalos, Cerdán i companyia, com a mínim, ara que s'ha vist el que han fet, responsabilitat política, algun tipus de responsabilitat política, o com a mínim demanar disculpes a la ciutadania, hauria d'haver fet. No ho ha fet encara.
4: Aquests dies també hi ha en marxa el judici del cas Kitchen, la suposada trama de la cúpula del Ministeri de l'Interior sota el govern de Mariano Rajoy per evitar que l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, filtrés tot el que sabia del cas Gürtel. Vostè nega rotundament que existís aquesta trama?
12: Què he dit abans, tant dels casos del Partit Socialista com del cas de Pujol? Respecte escrupolós a la justícia. Doncs el mateix que aplico pels meus adversaris polítics ho aplico pel meu partit.
4: Si li sembla bé, ens endinsem ara en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Amb quin diputat o diputada que no sigui del PP podria compartir una sobretaula distesa?
12: Jo tinc molt bona relació amb tothom, però mira, escolliré un nom que sorprendrà algú, Dalmases. Sí, tinc bona relació amb ell.
4: Què volia ser de gran, quan era petit?
12: Polític. Ja sé que això sembla increïble, però ja des de molt jovenet volia ser polític.
4: I d'on li ve aquesta vocació de tan petit per la política?
12: Encara em sorprèn, perquè quan jo era nen el meu pare era camioner d'obra i la meva mare era allò que es deia sus labores en el seu moment, ens cuidava els fills.
4: Sap cuinar?
12: Poc i malament.
13: Odia alguna cosa?
12: La intolerància i la hipocresia.
13: És cert que toca l'harmònica i la flauta?
12: Sí, és cert. I no ho faig pas malament del tot.
13: Ho fa en públic o a casa?
12: Bueno, depèn de les condicions, m'atreviria a fer-ho en públic. Vaig cantar un dia al Parlament, o sigui que tot és possible.
13: Té alguna preferència per algun estil musical?
12: Bé, m'agrada molt el grunge dels anys 90 i començaments dels 2000 i també el pop britànic dels 80 i mitjans dels 90.
13: Col·lecciona alguna cosa?
12: Doncs llibres, discos i pel·lícules.
13: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
12: Que les meves filles fossin felices. Per mi és el més important de la meva vida.
13: Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya, diputat també al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
12: Moltíssimes gràcies, un plaer com sempre.
3: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @l-hemicicle.
0: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 7. A punt una nova àrea de servei aquí a 3Cat Info, amb una primera connexió amb l'equip viari. Volem saber com està la mobilitat en aquestes últimes hores. Endavant, Txell Garriga, bona tarda.
14: Bona tarda. Ara sí que tenim una incidència cap a Barcelona. Està complicant la circulació a l'A2. És un accident que ha tallat durant uns minuts la via a l'altura de Brera. Ara es torna a circular en un carril, però hi continuen treballant els equips d'emergència. Hi ha uns 2 quilòmetres de cua força compactada. La mateixa A2, però també té retenció cap a Barcelona, a Jorba, en aquest cas per obres, i entre el Bruc i Collbató. La via que ha estat sumant avui més quilòmetres de retenció, l'AP7 comença ja a millorar, continua, això sí, amb retenció a Vilafranca del Penedès en sentit nord i també molta intensitat en sentit sud entre Sant Celoni i la Roca del Vallès, i les cues sembla que es comencen ja a concentrar més cap a l'àrea metropolitana, tant a la C31 o a la C32, a la Costa Daurada, al Maresme o a la Costa Brava, circulació ara sense aturades en cap punt, o que serien molt puntuals, i més intensa, això sí, ja arribant cap a Barcelona des del Llobregat per la C31, la C32 al Prat i Gavà. L'A2 també té un punt de retenció entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, i des del costat Besòs només intensitat que continua al nus de la Trinitat. A les dues rondes veiem circulació també congestionada ara en sentit Llobregat, des de la Pota Nord a Santa Coloma fins a Horta, i entre Sant Adrià i la Barceloneta a la ronda del litoral. Ara mateix això és tot.
0: Gràcies, Txell. Fins després. Bona tarda.
14: Fins ara.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: Hem començat la tarda amb alguna gotellada al Vallès, Barcelonès, Maresme, també alguns ruixadets cap al Pirineu, la zona nord de Lleida, però des de l'Aragó, des de la Llitera, des del Baix Cinca, entra pluja cap a les comarques de Ponent, sobretot Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, algun sector de l'interior de l'Ebre, la part més oest de la Ribera d'Ebre, i aquesta pluja que entra per Lleida pot aguantar bona part de la tarda, vespre i nit es pot intensificar, no descartem alguna petita tempesta. Al Pirineu, cota de neu 2.400-2.500 metres, tot i que estones ha nevat puntualment molt poc, cap a 2.100 metres, una temperatura lleugerament positiva, però vaja, aquesta matinada han baixat a 0 graus a 8 a Ull, o es pot a la cota 2.500. De màxima, 2 graus avui, 3 a la Tosa, 4 es pot, 5 dalt de tot del Port del Comte. Són temperatures màximes gairebé hivernals, però les més altes, tot i que han baixat respecte ahir, s'han produït a l'Ebre amb 22 graus a Xerta i a Vinebre. 22 graus també a Vallfogona de Balaguer, 22 a Organyà, a l'Urgell, 21 a Arenys de Mar, 21 graus a Oliana, 21 graus a Súria, o 21 graus també a Benissanet i a Granollers. Cel ennublat, tot tapat a bona part del país, amb aquesta tendència de cel més cobert i pluja una mica més abundant a les comarques de Ponent, que poden deixar de 5 a 10 litres per metre quadrat. De fet, en el dia d'avui, fins a les 5 de la tarda portàvem 18 litres a Espot, 18 a la Torre de Cabdella, 18 a Ulldecona, 9 litres a Vinallop, 11 a Mas de Barberans, o, per exemple, 8 litres al Pont de Suert, 6 a Gisclareny i 6

0: Catalunya nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
1: Londres, Quim Olivares, bona nit.
3: Hola, bona nit.
4: L'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
5: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
1: Washington, Oriol Serra.
6: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
0: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Ens allunyem de les estridències.
0: Catalunya nit.
1: Notícies sota la llum de la lluna.
0: Resca Info. El català, una llengua oberta al món.
7: Una llengua que obre portes.
0: Setmana de la Llengua a 3CAT Info i 3CAT.
8: El català també s'ensenya ja fa molts anys a l'Argentina, a 10.000 quilòmetres de Catalunya, gràcies a la tasca que fan els casals catalans. Ara també, gràcies a un pla pilot de la Generalitat, el català ha posat un peu a l'ensenyament primari de Buenos Aires en una escola vinculada a la Moreneta Joan Biosca.
9: Vale, d'acord. Doncs alguna paraula...
10: Són alumnes d'entre 10 i 12 anys de l'Escola Verge de Montserrat de Buenos Aires i aquesta és la seva tercera classe de català. Un projecte pilot impulsat pel govern català i l'Escola Verge de Montserrat de la capital argentina que busca introduir l'idioma en els propers anys també a altres cursos per amplificar els vincles entre aquest centre educatiu religiós i Catalunya. Avui els alumnes aprenen l'Ave Maria en català. El professor Pablo Capalvo és argentí però va viure 20 anys a Catalunya on es va formar com a mestre.
11: Són nens que no han tingut mai cap contacte amb la llengua, llavors d'entrada les coses més senzilles són les que tenen, les que s'assemblen al castellà, és clar. I després qüestions culturals són molt fàcils d'entendre.
12: Em dic Fiorella, tinc 10 anys. Em dic Matilde, tinc 11 anys. Voldria visitar Catalunya i parlar en català.
10: Situada al barri de Sant Telmo de Buenos Aires, aquesta escola concertada religiosa porta el nom de la Moreneta, imatge que va arribar a la zona, al barri, a Sant Telmo, quan encara la capital argentina era Santa Maria del Buen Aire, a mitjans del segle XIX. Els alumnes que aprenen català s'han apuntat a les classes voluntàriament, una formació vinculada a la que també fa dècades es fa i es du a terme el casal català de la capital federal argentina, on s'ensenya el català també amb Pablo Capalvo entre els seus professors. Són argentins, fills i nets de catalans que volen parlar l'idioma, que van escoltar de petits a casa, també argentins que projecten anar a viure a Catalunya i també altres persones.
11: Ara és molt freqüent persones d'uns 60-65 anys que tenen fills i nets a Catalunya i que em diuen: els meus nets comencen a anar a l'escola en català i jo vull parlar en català amb ells.
10: Els vincles entre l'Argentina i Catalunya són intensos. És un dels països del món amb més casals catalans i també tres dels seus pares fundadors de l'Argentina eren catalans. Domènec Mateu, Joan Larrea i Blai Parera.
8: 5 minuts i les 7.
0: Esports.
8: Amb la crònica punt del Roger Busà. Roger, bona tarda.
13: Bona tarda. El Barça jugarà la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern. La tornada de les semifinals 4-2. El global de l'eliminatòria és de 5-3. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet dos, de Salma i de Payor, en un Camp Nou ple amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests dos gols, Alexia iguala a César com a segona màxima golejadora de la història del club, amb 232 gols. Ha estat també el retorn d'Aitana, 5 mesos després. Ha entrat al minut 67. Són declaracions de la migcampista blaugrana a TV3.
14: Bé, molt feliç. En primer lloc, per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta al pastís. Per altra banda, jo, feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant, i ara per més.
13: També ha atès als micròfons de TV3 el president en funcions, Rafa Juste.
15: Com un altre dia de gran joia per als 60.023 aficionats culers que han vingut avui aquí, per tota la gent que ens ha donat suport durant tota d'aquesta competició europea i perquè el 23 de maig sigui una festa a Oslo, a Noruega, i que puguem aixecar la Copa d'Europa davant d'un equip molt difícil que serà l'Olímpic de Lyon.
13: Aquesta final Barça-Lió serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça és la seva sisena final consecutiva.
0: 3CAT Info.
13: Es porta en directe la Lliga Femenina de Bàsquet en marxa. A aquesta hora l'Uni Girona-Leganés, tornada dels quarts de final del play-off pel títol.

0: Pol Fontejau, Xavi Soler, bona tarda.
1: Bona tarda, arribat al descans del partit. Costa moltíssim pensar que el bàsquet Girona no serà equip semifinalista d'aquesta lliga perquè el descans està guanyant de 22 punts, 53 a 31. Partidàs de les jugadores de Roberto Íñiguez, que s'estan desfent d'un Leganés que de moment no troba la solució a la marea ofensiva del bàsquet Girona. 53 punts al descans del partit, encara queda refrendar-ho, recordem, només guanyant d'un ja l'equip gironí es classificaria per semifinals, probablement per enfrontar-se al València, que a aquesta hora està jugant el seu partit contra l'Encino. De moment aquí Fontejau, mitja feina feta, victòria de 22 al descans, l'Uni seria semifinalista, Uni Girona 53, Leganés 31.
0: I a la primera ref, ara en futbol, en joc el Sabadell-Múrcia, partit important per les aspiracions d'ascens dels vallesans. Estadi de la Nova Creu Alta, Sergi Camps, bona tarda.
2: Què tal, Roger? Bona tarda. Ara mateix el partit complicat pel Sabadell, que perd 0-2, minut 40 de la primera. Ha marcat el Múrcia dos gols, al minut 16 Benito, al minut 18 Flacus, dos gols en dos minuts, que de moment estan tombant a la Sabadell a casa. Ferran Costa ja ha mogut la banqueta, ha canviat Aguilar, ha entrat Alemany, mou la banqueta, intervé l'entrenador de l'equip vallesà per intentar capgirar la situació. Aquest és el partit del Sabadell, que és el líder de la categoria. Recordem que s'està disputant aquesta posició de privilegi amb l'Aldenc. L'Aldenc està dos punts per sota, però si el Sabadell perd i l'Aldenc guanya, doncs el superaria la classificació. L'Aldenc juga a dos quarts de nou contra el Marbella a casa.
0: El Barça pot ser campió de Lliga avui si el Madrid no guanya contra l'Espanyol a Cornellà, tot plegat després de la victòria d'ahir al Sadar. L'Espanyol encara busca la primera victòria de l'any, encadena 16 partits sense guanyar i té el descens ara a 5 punts. Els blanquiblaus, amb la baixa d'en Gongue, el Madrid té fins a 7 baixes, entre les quals la de Kylian Mbappé. Aquest Espanyol-Madrid començarà a les 9 i el podeu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També a primera en joc ara mateix, el Betis 1, Oviedo 0, al minut 26. Jugats avui, Getafe 0, Rayo 2 i Celta 3, Elche 1. La jornada la tancaran demà el Sevilla i la Reial Societat. Encara en futbol, a segona ref, el Reus Redi s'ha classificat per als play-offs d'ascens després de guanyar el Terrassa 0-1 en l'última jornada. El Reus Redi ha acabat quart a la Lliga regular. El Barça Atlètic, en canvi, ha quedat sisè i, per tant, fora del play-off d'ascens després de perdre 3-1 al camp del Torrent. L'Olot, per la seva banda, ha guanyat 2-0 al València-Mestalla i s'assegura la permanència. Aquesta tarda, per cert, el Sant Andreu celebra amb una rua l'ascens a la Primera Federació.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a l'ACB, ara a les 7, el Barça rebrà el Gran Canari amb les baixes de Claiborne i Vesely. S'afegeixen a les baixes de Satoranski i la Provítola. Avui, victòria del Manresa contra el València Bàsquet. Ha guanyat 104-102 en una final molt ajustada al Nou Congost.
3: Trescat Info.

0: Operació Tornada en marxa a les carreteres i autopistes catalanes. Equip viari, última hora.
1: Bona tarda. Un accident complica la circulació a l'A2 a Abrera. Ara es torna a circular, però només en un carril. Hi ha uns 2 quilòmetres de cua compactada i la via que ha sumat avui més quilòmetres de retenció és l'AP7. De moment comença a millorar, però veiem retenció encara a Vilafranca del Penedès en sentit nord i també en sentit sud. Molta intensitat entre Sant Celoni i la Roca del Vallès.
0: Israel prorroga 2 dies més la detenció dels líders de la flotilla Global Summit detinguts dijous en aigües internacionals i entre els quals hi ha un ciutadà de Barcelona d'origen palestí. Avui al matí tots dos han declarat davant del jutge. La fiscalia els acusa de mantenir vincles amb Hamas, però no ha presentat càrrecs formals. Donald Trump es mostra ara disposat a analitzar el pla de pau per a l'Iran que va presentar divendres i que al començament va considerar insatisfactori. A l'última proposta, els iranians es mostren flexibles en algunes condicions i ja no exigeixen que es desbloquegi l'estret d'Hormuz com a condició prèvia per asseure's a negociar. L'Organització dels Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, augmenta la producció en 188.000 barrils diaris a partir del juny. És un increment molt escàs en plena crisi energètica provocada pel tancament estratègic d'Hormuz i ha sigut la primera reunió de l'OPEP des que els Emirats Àrabs Units en van sortir. Destacats dirigents del Partit Republicà als Estats Units critiquen la decisió de Donald Trump de retirar 5.000 soldats d'Alemanya. Denuncien que això limitarà la política de contenció de Rússia, però el president nord-americà no afluixa i diu que seran fins i tot més de 5.000 soldats. Cap de setmana marcat per 3 agressions mortals amb arma blanca a l'àrea de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra busquen els integrants d'un grup que haurien matat la passada matinada un menor a la zona del Fòrum. Al Raval, la Guàrdia Urbana deté un menor acusat d'haver matat un home. I ahir al migdia els Mossos van detenir un altre home com a presumpte autor de l'homicidi d'una dona al barri de Finestrelles a Esplugues. Atenció que a partir de demà es talla durant 2 mesos la línia de Rodalies R13 entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Fan obres. Els combois circularan desviats per Reus i hi haurà servei alternatiu per carretera, però reprèn la circulació de la R15 entre Reus i Móra la Nova. El Centre Hortensia Herrero de València exposa per primera vegada a Europa una obra monumental de l'alemany Anselm Kiefer, un dels grans artistes contemporanis europeus. És un quadre que fa 13 metres d'ample i que confronta el present actual amb el passat nazi.
2: Esports.
3: El Barça es classifica per a la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals 4-2. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet 2, Salma i Payor. L'equip blaugrana jugarà contra l'Olympique de Lió, la 6ª final consecutiva a la màxima competició europea. L'equip masculí pot ser campió de Lliga si el Madrid no guanya l'Espanyol. El partit a les 9 a Cornellà i a l'ACB de bàsquet ara a les 7. El Barça rep el Gran Canària al Palau. Avui victòria del Manresa contra el València.
0: Tarda inestable en nuvolada que continuarà amb alguns plugims aïllats en punts de les demarcacions de Barcelona i Girona, però serà les comarques de Ponent i el Pirineu Occidental on poden ser més intenses. Demà, sobretot a la tarda, risc elevat també de precipitacions fortes, tempestes, calamarsades a l'interior i al prelitoral.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts i mig de les 7. Bona tarda, us està informant Jaume Brufau. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla com a mínim 2 dies més. El Tribunal d'Eixkelon avui ha decidit prorrogar la presó per a Saïf Abudeixek, barceloní d'origen palestí, i pel brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar dijous en aigües internacionals i a la resta de l'expedició la va deixar a Creta. Aquests activistes avui han declarat davant del jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Corresponsal Jerusalem, Jordi Brescó.
4: Saïf Abudeixek i Thiago Ávila continuaran a la presó d'Eixkelon com a mínim 48 hores més després de la decisió que ha pres aquest matí el Tribunal de Magistrats d'aquesta ciutat de la costa israeliana. I això que la Fiscalia demanava que l'extensió de la detenció dels dos activistes fos de 4 dies, ja que asseguren que tenen vincles amb Hamas a través de l'organització PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger. Els acusa, entre d'altres, d'haver assistit l'enemic durant la guerra i d'haver transferit materials a una organització terrorista. Hadil Abu Salih, advocada defensora, recorda que als activistes se'ls va detenir com a membres de la flotilla Global Sumud.
5: They were part of a humanitarian mission that...
6: Formaven part d'una missió humanitària que tenia com a objectiu proporcionar ajuda humanitària a la població civil de Gaza i no a cap organització, fos terrorista o no.
4: La Fiscalia, de moment, no ha presentat càrrecs formals contra els activistes, un fet que han recordat els advocats defensors que asseguren que tot aquest procediment és il·legal des del moment de la mateixa detenció en aigües internacionals. Acusen Israel d'utilitzar suposades amenaces per a la seguretat de l'Estat com a mesura de represàlia contra els líders activistes crítics amb Israel i recorden que tots dos detinguts han testificat haver estat víctimes d'abusos i tortures. La vaga de fam que van començar en el moment de la seva detenció està previst que continuï fins al seu alliberament, que en principi s'hauria de produir dimarts, sempre i quan la Fiscalia no aporti noves proves que justifiquin allargar la detenció.
0: El govern espanyol insisteix en reclamar l'alliberament de Saif Abu Kashek. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha demanat comparèixer al Congrés dels diputats per a donar explicacions sobre aquesta crisi i això, si acaba passant, obligaria a convocar un ple extraordinari dijous de la setmana vinent. Els Estats Units i l'Iran suavitzen les seves posicions al voltant de l'última proposta que el règim va formular divendres per posar fi a la guerra. Donald Trump es mostra ara disposat a analitzar el pla que fa un parell de dies va qualificar d'insatisfactori. A les últimes hores s'ha publicat que el document consta de 14 punts i que l'Iran es mostra més flexible en algunes condicions. Per exemple, ja no exigiria als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar, tot i que condiciona qualsevol debat nuclear a un alto el foc permanent. També demana un nou sistema de governança per l'estret. Ara espera la resposta de Washington. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, confia que quan acabi el conflicte els preus del petroli baixaran per sota dels nivells anteriors a la guerra. Ho ha dit a la cadena Fox News.
7: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: Mentrestant, a l'estret d'Hormuz, un vaixell de càrrega ha estat atacat per diverses embarcacions petites en una vintena de quilòmetres de la costa iraniana, sense que hi hagi hagut ferits ni danys ambientals. Un petrolier iranià també hauria aconseguit esquivar el bloqueig nord-americà a l'estret, segons un portal de seguiment especialitzat. I l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha decidit augmentar la producció en 188.000 barrils cada dia al juny. Ho ha acordat avui en una reunió telemàtica, la primera però sense els Emirats Àrabs Units, que n'acaben de marxar voluntàriament. L'OPEP afirma que l'increment de la producció és per estabilitzar el mercat del cru en plena crisi energètica. És un augment molt escàs en relació a quotes anteriors i és que té poc marge de maniobra mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament d'Hormuz. Això impacta directament en el preu del cru. Aquesta setmana ha arribat als $126 al barril de Brent, el preu més elevat en 4 anys. En declaracions a 3CatInfo, l'editor d'Economia Global a Reuters, Breaking News, John Sindreu, ha previst que el preu del petroli baixarà força quan s'incrementi l'ús de les energies renovables en molts països i s'acabi la guerra a l'Iran.
8: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
0: Els grans beneficiats d'aquesta complicada situació dels països de l'OPEP per l'actual situació geopolítica són d'altres productors de petroli, com ara els Estats Units. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, afirma que les forces especials han pogut destruir una allau llançamíssils russa a prop de Sant Petersburg. Una operació de Kiev que ha activat de matinada les alertes en dos països bàltics veïns per la violació de l'espai aeri finès per les armes, possiblement drons, llançades per Ucraïna. L'atac ha causat força danys al port, segons Kiev. Rússia ha llançat a les últimes hores gairebé 270 drons contra Ucraïna i un míssil balístic contra la ciutat de Mykolaiv, al sud del país. I primeres crítiques de destacats correligionaris republicans de Donald Trump contra la decisió del president de treure d'Alemanya 5.000 dels 36.000 soldats nord-americans que hi ha desplaçats. Avui en alça la veu Roger Vicker i Mike Rogers, republicans com Trump i que presideixen respectivament el Comitè de Forces Armades del Senat i de la Cambra de Representants. En una declaració conjunta, tots dos han dit que reduir ara la presència nord-americana a Alemanya és contrari a la contenció de Rússia i suposa enviar un senyal equivocat a Vladimir Putin. També li diuen al president que el que hauria de fer és enviar aquests 5.000 soldats cap a l'est, en al·lusió a la guerra d'Ucraïna i al suport decreixent al president Volodymyr Zelensky. Però Donald Trump, des de Florida, ja ha advertit als socis de l'OTAN que la retirada de tropes pot ser fins i tot més que de 5.000 soldats. Trump, enfadat per la falta de suport europeu a la guerra de l'Iran i per unes recents declaracions del canceller Friedrich Merz, ha llançat aquesta amenaça avui de matinada, a peu d'helicòpter.
9: Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
10: Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies. Thank you very much.
0: Poc més de 3 minuts i mig i serà un quart de vuit. Aliança Catalana superaria Junts i se situaria com a tercera força parlamentària, mentre que el partit de Carles Puigdemont seria cinquena força a la Cambra Catalana si ara hi haguessin eleccions a Catalunya. És el que revela una enquesta que avui ha publicat el diari Ara i que també situa el PSC com a guanyador de les eleccions, amb un cert desgast. El bloc d'Esquerres, Socialistes, Esquerra Republicana i Comuns retindrien la majoria. Esquerra se situaria com a segona força al Parlament, Vox seria la quarta, amb entre 14 i 17 diputats, Junts passaria dels 35 diputats que té actualment a entre 11 i 14 representants. De fet, el 23% dels votants de Junts l'any 2024 diuen que passarien a Aliança Catalana ara i un 12% marxarien cap a Esquerra. Si ens fixem en possibles aliances al Parlament, es mantindrien més o menys com ara. Es podria reeditar el pacte d'esquerres amb PSC, Esquerra i Comuns, que fins i tot podria sortir-ne reforçat. No sumarien PSC i Junts i tampoc sumaria una aliança independentista. Pel que fa als líders més ben valorats, només aprova Gabriel Rufián. Té una nota mitjana de 5. El segueix Sílvia Orriols amb un 4,2. Salvador Illa té un 4,1. Qui treu pitjor nota és Ignacio Garriga, de Vox, amb un 2,8, la mateixa puntuació que té Carles Puigdemont.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Cap de setmana marcat per la violència amb tres agressions amb arma blanca concentrades a l'àrea de Barcelona. L'última, que han confirmat els Mossos, la víctima mortal és un menor que hauria estat agredit aquesta nit per un grup de persones a la zona del Fòrum. La policia investiga què ha passat. De moment no hi ha persones detingudes i intenten localitzar-ne els autors. La passada nit a Ciutat Vella, la Guàrdia Urbana detenia un menor acusat d'haver matat un home al carrer de la Cera. La víctima l'han portat en estat crític a l'hospital, on ha acabat morint. I ahir al migdia els Mossos van detenir un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament de la població ha declarat dos dies de dol oficial i ha convocat la ciutadania demà a la tarda a les 6 per condemnar aquesta mort. Una dona de 57 anys ha perdut la vida en un incendi que hi ha hagut a casa seva a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Ha passat de matinada i els equips sanitaris no l'han pogut salvar. Fins al lloc dels fets hi han anat tres dotacions dels bombers i també efectius del SEM. Quan han pogut apagar les flames han comprovat que l'estructura de l'immoble no havia quedat malmesa. Ha sigut la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana del pulcre de l'incendi en domicili. La matinada de divendres, una dona també va morir arran del foc que es va originar a la cuina del seu domicili a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. I la policia busca el conductor d'un vehicle que hi va atropellar una dona a Manresa i que després va fugir. Els fets van passar quan el cotxe va envair la vorera per on caminava aquesta dona que té 90 anys i la va atropellar. Va quedar ferida, la van portar a l'Hospital Sant Joan de Déu de la ciutat. La policia local ha obert una investigació per identificar l'infractor, localitzar-lo i poder-lo detenir.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Gairebé és un quart de vuit. Nova àrea de servei a punt. Trànsit primer des de l'equip viari. Txell Garriga, bona tarda.
1: Molt bona tarda. La via amb més complicacions és ara la 2 per un accident a Abrera, direcció Barcelona. Està acumulant retenció ben bé des de Collbató, són pràcticament uns 10 quilòmetres. Ara està permetent la circulació en dos carrils, però de moment encara hi treballen els equips d'emergències. I la mateixa A2, que té retenció cap a Barcelona també a Jorba, en aquest cas per obres, i entre el Bruc i Collbató. La via que avui ha sumat més quilòmetres és la P7, comença ara ja a millorar. Seguim veient, això sí, retenció molt més concentrada ara a Castellet i la Gornal, en sentit nord, i també en sentit sud, molta intensitat entre Llinars i la Roca del Vallès. Les cues sembla que es comencen, doncs, a concentrar més a l'àrea metropolitana, des del Llobregat amb congestió per la C32 entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat, i des del costat Besòs circulació més intensa per la C58 i la C33 ben bé fins a l'enllaç amb les dues rondes al Nus de la Trinitat. També però estan aturats a la pota nord de la ronda, a Santa Coloma, i puntualment a la C31 a Badalona. La ronda del litoral també veiem que continua congestionada en sentit Llobregat, entre Sant Adrià i la Barceloneta, i a la resta de xarxa, de moment, ara mateix, no ens consten problemes per circular en cap punt.
0: Gràcies, Txell. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Un apunt de mobilitat també de cara a demà, perquè a partir de demà i durant 2 mesos no hi haurà servei de tren de la línia de Rodalies R13 entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Es faran obres per millorar-ne la infraestructura durant aquest temps. Els combois circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. A més, Renfe establirà un servei alternatiu per carretera que cobrirà el tram afectat pels treballs de millora. D'altra banda, a partir de demà reprèn la circulació de trens de la línia de Rodalies R15 entre les estacions de Reus i Móra la Nova després d'haver estat tallada durant 3 mesos. El tram de Móra a Riba-roja es continuarà fent, però, amb autobusos.
2: El temps.
0: Previsió de Dani Ramírez.
11: Continua aquest temps ennuvolat, un dia ensopit a molts indrets del país, tot i que al matí hi ha hagut clarianes a la Costa Brava, en punts de Girona, però vaja, finalment ha arribat a caure alguna gota, algun plogim també en aquest sector, i el que destaquem és la pluja que ha afectat punts de l'oest, des de la franja de Ponent cap a Lleida, Pirineu, Prepirineu, i al llarg de la tarda ja hem arribat a superar els 20 litres per metre quadrat a la Torre de Cabdella, 21 litres, es pot a la cota 2.500, 22 litres, cal dir que de tant en tant ha nevat al voltant de 2.200, 2.400 metres, poc, no ha quedat el paisatge ni emblanquinat, però atenció perquè demà baixa la temperatura, ho farà més també dimarts i dimecres, i parlem d'algunes nevades que tornaran al Pirineu, al voltant dels 2.000 metres, dimecres fins i tot 1.600 metres. També acabarem el dia, doncs, amb aquesta mica de pluja en punts de l'oest, del nord del país. Més aviat són plogims en punts de Girona, nord de Barcelona, Pirineu, Prepirineu, més abundants al sector de Lleida. I bé, demà al matí a molts indrets hi haurà una pausa amb clarianes, sobretot cap a l'est, costa, prelitoral, pla de Lleida, amb sol, estones de sol, i en canvi al matí d'hora ja hi pot haver ruixats en punts del Pirineu i Prepirineu lleidatà, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, la Vall Fosca, o també cap a la Terra Alta i els ports. La temperatura al voltant de 18 a 22 graus, un ambient suau, puja una mica respecte avui. Avui amb prou feines hem arribat als 22 graus a Cabanes, a Xerta, a Vinebre, a Organyà i a Vallfogona de Balaguer. Doncs demà arribarem a 24-25 al Pla de Lleida, aquí ja diem al matí amb estones de sol, però compte que a partir de les 4-5 de la tarda entra més aire fred, es formen nuclis de tempesta actius a l'oest de Catalunya, aquesta és la previsió, es formarien tempestes actives que poden deixar 20, 30, fins a 40 litres per metre quadrat en mitja hora, més de 20 litres. Ho adverteix amb un avís del Servei Meteorològic de Catalunya, tant en punts de Ponent com de la Catalunya Central, prelitoral i interior de Girona. Risc de tempestes fortes amb pedra o calamarsa, sobretot calamarsa, en punts de Ponent, l'interior de l'Ebre, no descartem també la Catalunya Central o el Prepirineu.
2: 3CAT Info.
12: Sou molt bona gent!
13: Amb el Foraster recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
14: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
15: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
14: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
16: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
14: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
2: Catalunya migdia.
14: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
2: Amb Òscar Fernández.
18: Cada dia a les dues.
14: I a partir de les tres...
18: L'espai de reflexió a la tertúlia.
2: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
14: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
0: Unes 500 persones han participat avui a Barcelona en una nova edició de la Quidi Calmàs, una marxa per promoure l'ús de la bicicleta i per reivindicar una ciutat que també sigui segura en la mobilitat per l'autonomia dels infants.
19: És important per al clima, per al món, perquè no busqui, és que no podem ser aquí així, si no el clima s'està fent pitjor.
20: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt.
21: Gaudir i per passar-m'ho bé amb la bici i amb els meus amics.
0: Són alguns dels nens i nenes que, juntament amb les seves famílies, avui han participat en aquesta marxa que tenia el suport de diferents col·lectius. La Laura és membre de Bicibús Eixample i l'Adrià de Bicicleta Club de Catalunya.
22: Des d'un infant dels 4 anys fins a una persona dels 80 anys pugui anar en bicicleta tranquil·lament.
23: S'han fet molts carrils bici, però no s'ha tingut en compte la qualitat, la quantitat, la connectivitat, l'amplada. No hi ha una coherència clara.
0: Ha sigut la cinquena edició d'aquesta marxa que ha començat a la plaça del doctor Letamendi i que s'ha acabat a Les Glòries després d'haver recorregut 7 quilòmetres pel centre de Barcelona. El projecte d'una plataforma experimental d'energia eòlica marina, anomenat PlemCat, està a punt de desencallar-se. És un projecte experimental que preveu instal·lar 3 aerogeneradors i que s'ha d'ubicar al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. Però els detractors alerten dels perills per la biodiversitat i asseguren que darrere hi ha interessos comercials. Avisen que si rep llum verda, ho combatran els jutjats. Podem escoltar què ha dit Jordi Pontjoan, que és portaveu del col·lectiu Stop Macroparc Eòlic Marí, i també Jordi Estevez, membre del No al PlemCat. Tots dos han parlat a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies.
24: Una vegada això s'esgoti, doncs hi haurà la via penal. I estudiar si algú té el valor de posar algun tipus de giny industrial sense cap mena de justificació mediambiental, si realment té la responsabilitat d'assumir-ho.
25: És com si diguéssim, estàs inoculant a un pacient una vacuna experimental a veure si el mates. No cal fer un experiment que saps que et carregaràs el pacient.
0: En canvi, el col·lectiu Renovem-nos contempla l'eòlica marina com una via per deixar enrere els combustibles fòssils i considera que és un projecte òptim per Catalunya, sobretot tenint en compte l'endarreriment en transició energètica. També en declaracions a l'ACN ha parlat Sergi Nus, membre d'aquesta plataforma.
26: Catalunya cada dia crema l'equivalent a 250.000 barrils de petroli. Com que tu no els veus, d'alguna manera ets capaç d'ignorar-ho. Un aerogenerador, doncs com que el veus, és una cosa molt concreta, visible i estàtica, doncs et sembla que té un gran impacte. Però realment el problema que tenim els països occidentals és que gastem unes quantitats gegantines de combustibles fòssils cada dia i cada any.
0: Aquest projecte l'impulsen la Generalitat i l'Institut de Recerca d'Energia de Catalunya. Actua com a laboratori per provar tecnologies d'energia renovables i per avaluar-ne l'impacte abans d'instal·lar-hi un parc comercial. Està previst que aviat es publiqui la declaració d'impacte ambiental, que és el pas previ perquè pugui tirar endavant. A aquesta hora, els treballadors de l'empresa Girona Més Net estan reunits amb representants de l'empresa per tancar un acord que eviti la vaga indefinida de recollida d'escombraries a la ciutat prevista a partir de demà. Al matí hi ha hagut una mica de reunió també, s'han acostat posicions. Si arriben al preacord, l'haurà de ratificar, però, l'Assemblea de Treballadors. Si la vaga tira endavant, coincidirà amb la celebració del Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris a Girona. La plantilla de Girona Més Net es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu i reclama millores laborals i salarials. Els que sí que fan vaga indefinida a partir de demà són els treballadors de la central d'atenció al client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis. És en resposta a l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 132 persones de la seu que tenen al World Trade Center a Barcelona. És gairebé un 40% de la plantilla. Aquests treballadors atenen trucades des de diversos punts d'Europa per donar servei abans, durant i després de lloguer de vehicles. La plantilla d'Avis es manifesta demà a les 11 del matí davant d'aquesta seu que tenen a la ciutat de Barcelona.
2: 3CAT Info.
0: 5 minuts i mig i seran 7:45.
2: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
3: Bona tarda. El Barça jugarà la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals 4-2. El global de l'eliminatòria és de 5-3. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet dos, de Salma i de Peyor en un Camp Nou ple amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del camp quan ha estat substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al Barça.
4: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
5: Sí, ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat, i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
3: Ha estat també el retorn d'Aitana 5 mesos després. Ha entrat al minut 67. Són declaracions de la migcampista blaurana a TV3.
6: Bé, molt feliç. En primer lloc, per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta al pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar. 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant, i ara per més.
3: Aquesta final Barça-Lió serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça és la seva sisena final de Champions consecutiva. I el Barça pot ser avui campió de Lliga si el Madrid no guanya contra l'Espanyol a Cornellà, tot plegat després de la victòria d'ahir al Sadar. L'Espanyol encara busca la primera victòria de l'any, encadena 16 partits seguits sense guanyar i té el descens a 5 punts. Els blanquiblaus tenen la baixa d'Engongue i el Madrid té fins a 7 baixes, entre les quals la d'Mbappé. Aquest Espanyol-Madrid a partir de les 9 en directe i pel Tot Gira.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I ara tenim molt d'esport en directe. Comencem amb bàsquet. A la Lliga Femenina tenim en marxa l'Uni Girona-Leganés, tornada dels quarts de final del play-off pel títol. A Fontejau, Xavi Soler, bona tarda.
7: Bona tarda. Disposats a viure els 10 últims minuts, que em sembla que seran minuts de les escombraries, perquè el partit està decididíssim. Guanya de 32 punts el bàsquet Girona. Bàsquet Girona 75, Leganés 43. Recordem, a l'anada van empatar els dos equips. Per tant, qui guanya el partit es classificarà a les semifinals. Ara bàsquet de Coulibaly per aconseguir el màxim avantatge de l'Uni Girona. Són 34 punts de marge. El Girona jugarà les semifinals probablement contra el València, una eliminatòria que estarà sens dubte molt més complicada que aquesta. 9 minuts pel final del partit. Victòria sense cap mena de dificultat del bàsquet Girona, que està guanyant un hit 77, Leganés 43.
3: Gràcies, Xavi. I encara més bàsquet. Marxem ara al Palau Blaugrana, on el Barça s'enfronta al Gran Canària. Ernest Macià, bona tarda.
8: Partit que és a 7 minuts pel descans i que domina el Barça 32-22. Un partit que, de moment, l'equip blaugrana domina malgrat tenir diverses baixes d'última hora força rellevants. Will Clyburn ha tingut un problema que ha requerit atenció sanitària ambulatòria i que farà que es perdi els 4 propers partits. Jan Veselý també es baixa perquè els seus problemes de genoll dret doncs no li permeten jugar. Satoranski, problemes a l'esquena, tampoc juga el partit d'avui, probablement serà baixa els dos propers. La Provítola segueix en procés de recuperació, el jove Kusturica tampoc hi és, i malgrat tot el Barça, si guanya el partit d'avui, cosa que està fent, es situaria només a una victòria del segon classificat, el València, que avui ha perdut a Manresa a 6:30 pel descans. Barça 34, Gran Canària 22.
3: Gràcies, Ernest. I encara més esport en directe, perquè en futbol, a la primera ref, tenim en joc el Sabadell-Múrcia, un partit important per les aspiracions d'ascens de l'equip vallesà. Sergi Camps, a la Nova Creu Alta, bona tarda.
17: Què tal, Alfons? Bona tarda. De moment, males notícies pel Sabadell. Minut 4 de la segona, perd per 0-2. Gols marcats a la primera meitat per Benito i Flacus en 2 minuts, el 16 i el 18. Dues fogonades quan el Sabadell havia començat millor el partit en 3 ocasions i fins i tot un gol anul·lat per fora de joc. El Múrcia, però, un rival de la zona mitjana-baixa de la classificació, ha marcat 2 gols, ha marxat amb aquest avantatge al descans. Ara acaba de començar la segona meitat. Ferran Costa ja ha mogut la banqueta, ha sortit Aguilar, ha entrat Alemany. Intenta trobar solucions al tècnic vallesà. Recordem que el Sabadell és líder de la categoria i té l'Aldenc, que és qui disputa aquesta posició, 2 punts per sota. L'Aldenc juga avui a 8:15 contra el Marbella a casa.
3: Gràcies, Sergi. I encara en futbol, jugats aquest diumenge a primera, Celta 3, Elx 1, Getafe 0, Rayo Vallecano 2, i ara mateix tenim el descans, el Betis 2, Oviedo 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb el Sevilla-Real Societat.
2: 3CAT Info.
3: I en futbol internacional, aquest diumenge es pot decidir un altre campió de les grans lligues. Seria l'Inter de Milà a Itàlia. Els nerazzurri en tenen prou amb un empat a casa contra el Parma, 3/4 per ser campions. També s'ha jugat el Sassuolo 2, Milan 0, i ara mateix, al minut 26 de la segona part, el Juventus 1, Verona 1. A la Premier s'ha disputat un clàssic, el Manchester United 3, Liverpool 2, i a partir de les 8, un gran com el Tottenham necessita una victòria al camp de l'Aston Villa per sortir del descens.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 7:45. Aquesta hora està en marxa l'operació tornada per a milers de persones d'aquest cap de setmana llarg de l'1 de maig. L'estem fent el seguiment des de l'equip viari. Txell Garriga, bona tarda.
2: Bona tarda. Un accident continua complicant la circulació a l'A2 a Abrera cap a Barcelona. Té retenció encara des de Collbató. Circulació que comença a millorar a l'AP7. Retenció concentrada a Castellet i la Gornal. Intensitat entre Llinars i la Roca del Vallès. I les retencions veiem que es comencen a traslladar ja cap a les rondes de Barcelona.
1: Israel allarga 2 dies més la detenció dels líders de la flotilla Global Sumut capturats dijous en aigües internacionals, entre els quals hi ha un ciutadà de Barcelona d'origen palestí. Avui al matí tots dos han declarat davant del jutge. La fiscalia els acusa de tenir vincles amb Hamas, però no ha presentat càrrecs formals. L'Organització dels Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, augmenta la producció en 188.000 barrils cada dia a partir del mes de juny. És un increment molt escàs, però en plena crisi energètica provocada pel tancament de l'estratègic Estret d'Hormuz. Des d'ara fins a les 8 de la tarda també us explicarem, entre altres qüestions, que Protecció Civil ha començat a formar els alcaldes de municipis petits a Catalunya a la gestió d'episodis de risc i emergències. És un curs orientat als municipis que tenen menys recursos humans i materials. I a França, el ministre de l'Interior ha anunciat penes de fins a 2 anys als que organitzin festes musicals massives clandestines, les raves. Ho ha dit en una visita al departament de Che, on des de divendres se'n celebra una d'aquestes festes, en un camp de tir de l'exèrcit francès. Aplega entre 17.000 i 40.000 persones. Alfons Gorina, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: En esports aquesta hora, Alfons.
3: Doncs el Barça s'ha classificat per la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals per 4-2. L'equip blaurana jugarà contra l'Olympique de Lyon la 6ª final consecutiva de Champions el 23 de maig a Oslo. L'equip masculí pot ser campió de Lliga. Ho serà si el Madrid no guanya l'Espanyol a partir de les 9 a Cornellà. I a la Lliga femenina de bàsquet tenim en marxa la tornada de l'Uni Girona Leganés dels quarts de final del play-off. Guanya sobradament l'Uni Girona de 26 punts. Per tant, sembla que serà equip de semifinals.
1: Tarda inestable, ennuvolada, amb alguns plugims aïllats, en punts de les demarcacions de Barcelona i de Girona, també, que és a les comarques de Ponent i el Pirineu Occidental, on esperen més pluges i algunes tempestes. Demà a la tarda, sobretot, risc elevat de precipitacions fortes i calamarsades a l'interior i al prelitoral. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla Global Sumut com a mínim 2 dies més. El tribunal d'Ashkelon ha decidit avui prorrogar la presó per a Saïf Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, i pel brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i a la resta de l'expedició la va deixar a l'illa de Creta. Els activistes avui han declarat davant del jutge. Els seus advocats han carregat contra les condicions en què els tindrien reclosos. Corresponsal Jerusalem, Jordi Brescó.
4: Saïf Abu Keshek i Thiago Ávila continuaran a la presó d'Ashkelon com a mínim 48 hores més després de la decisió que ha pres aquest matí el Tribunal de Magistrats d'aquesta ciutat de la costa israeliana. I això que la Fiscalia demanava que l'extensió de la detenció dels dos activistes fos de 4 dies, ja que asseguren que tenen vincles amb Hamas a través de l'organització PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger. Els acusa, entre d'altres, d'haver assistit l'enemic durant la guerra i d'haver transferit materials a una organització terrorista. Hadil Abu Salih, advocada defensora, recorda que als activistes se'ls va detenir com a membres de la flotilla Global Sumut.
5: Formaven part d'una missió humanitària que tenia com a objectiu proporcionar ajuda humanitària a la població civil de Gaza i no a cap organització, fos terrorista o no.
4: La Fiscalia, de moment, no ha presentat càrrecs formals contra els activistes, un fet que han recordat els advocats defensors que asseguren que tot aquest procediment és il·legal des del moment de la mateixa detenció en aigües internacionals. Acusen Israel d'utilitzar suposades amenaces per a la seguretat de l'Estat com a mesura de represàlia contra els líders activistes crítics amb Israel i recorden que tots dos detinguts han testificat haver estat víctimes d'abusos i tortures. La vaga de fam que van començar en el moment de la seva detenció està previst que continuï fins al seu alliberament, que en principi s'hauria de produir dimarts, sempre i quan la Fiscalia no aporti noves proves que justifiquin allargar la detenció.
1: Israel ha matat avui com a mínim 6 persones i n'ha ferit una cinquantena més en atacs a Cisjordània i al Líban. Al Líban, l'exèrcit ha fet 5 morts i 11 ferits amb bombardejos a diversos pobles del sud on, segons Israel, hi hauria infraestructures de Hezbollah. Entre les víctimes, 2 ciutadans sirians i un egipci. Amb aquest ja hi ha més de 2.600 morts des que el març va començar l'ofensiva israeliana contra el Líban, tot i que oficialment, des del 17 d'abril, hi ha un alto el foc en vigor. Pel que fa a la Palestina ocupada, l'exèrcit ha matat un noi de 26 anys a Nablus, segons que ha informat la Mitja Lluna Roja. 4 persones més han quedat ferides de bala, entre les quals un nen de 12 anys, i una quarantena més han patit els efectes dels gasos lacrimògens. Nablus és una de les zones que pateix més atacs violents de colons jueus i l'expansió d'assentaments. L'agència palestina Wafa publica que també hi ha hagut incursions en diverses ciutats i pobles al nord de Tulkarem. I l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha decidit augmentar la producció en 188.000 barrils diaris al juny. Ho ha acordat avui en una reunió telemàtica, la primera sense els Emirats Àrabs Units, que n'ha marxat voluntàriament d'aquesta aliança. L'OPEP afirma que l'increment de la producció és per estabilitzar el mercat del cru en plena crisi energètica. És un augment molt escàs en relació a quotes anteriors i té poc marge de maniobra mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. Això impacta directament en el preu del cru, que aquesta setmana ha arribat als $126 al barril de Brent, el preu més elevat en 4 anys. En declaracions a 3CAT Info, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Sindreu, preveu que el preu del petroli baixarà força quan s'incrementi l'ús de les energies renovables en molts països i s'acabi la guerra a l'Iran.
0: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
1: Coincidint amb aquesta reunió d'avui, la petroliera nacional d'Abu Dhabi, capital dels Emirats Àrabs Units, ha anunciat que invertirà 55.000 milions de dòlars en nous projectes durant els pròxims 2 anys. Els grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per l'actual moment geopolític són els altres productors de petroli, com ara els Estats Units. Dos quarts i mig de vuit. Protecció Civil ha començat a formar alcaldes de municipis petits a la gestió d'episodis de risc i emergències. La primera promoció és per a 30 alcaldes de poblacions de menys de 20.000 habitants. El curs està orientat a aquests municipis més petits, que de fet són la majoria al nostre país, i que alhora tenen menys recursos humans i materials. Sergi Busquets és l'alcalde de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
6: Perquè quan t'arriba una situació d'alerta, el que has de tenir és ser pràctic i saber exactament on has d'anar, com has d'activar, com has d'avisar el FECAT, com has de crear l'assemblea de seguretat, com has de... Bueno, una miqueta que s'actiguem respondre d'una forma efectiva i ràpida davant d'una situació d'alerta que sempre és una situació que col·lapsa més.
1: És un curs orientat sobretot a saber planificar el moment dels riscos, la majoria per causes naturals i pel canvi climàtic. Sergio Delgado és subdirector a Protecció Civil.
7: Quan poden mobilitzar recursos privats, com ho han de fer, han de tenir el pla activat, com han de ser aquests mecanismes, com activar un centre de coordinació municipal que els hi permeti tenir doncs, un petit equip propi del propi ajuntament que li doni suport a aquest alcalde o alcaldessa o de demanar suport.
1: Una altra de les participants al curs és l'alcaldessa de Saldes, al Berguedà, Dolors Jiménez.
8: Estar informats del que hem de fer. Jo ara mateix tindré més en compte a l'hora d'agafar i posar-me en contacte amb el CECAT, perquè això no ho feia. Vull dir, nosaltres preníem les decisions i sí que estàvem en comunicació amb la delegació del govern de la Catalunya Central, però ho fèiem nosaltres, saps? Ara, a partir d'ara, seré més rigorosa amb això.
1: Entre les situacions que es plantegen en aquest curs hi ha, per exemple, posar en pràctica i comunicar decisions, com ara en un confinament per risc químic, per inundació o per incendi forestal. El ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, ha anunciat penes de fins a 2 anys a aquells que organitzin festes musicals massives clandestines, les famoses raves, i multes elevades als assistents. El ministre ha fet l'anunci en una visita al departament del Che. Des de divendres se'n fa una d'aquestes festes en un camp de tir de l'exèrcit francès i aplega entre 17.000 i 40.000 persones arribades de tota Europa, un esdeveniment sobre el qual el ministre ha sobrevolat en helicòpter. Els organitzadors han triat aquest lloc per dos motius. El terreny pertany al departament on va néixer el ministre i alhora volen passar-s'ho d'allò més bé, diuen, en un camp de tir com a missatge antimilitarista. Uns 600 gendarmes han estat desplaçats a la zona mentre les autoritats adverteixen del perill que hi hagi munició abandonada que pugui explotar.
9: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans defineix la paraula edatisme com una actitud discriminatòria cap a una persona com a conseqüència dels anys que té. Això pot fer, per exemple, que aquestes persones els costi més de trobar feina. A Barcelona, des de fa poc, està en marxa la plataforma 55 Més. És una entitat d'economia social, sense ànim de lucre, i que treballa perquè tothom, tingui l'edat que tingui, es pugui continuar sent i sentint-se útil. En parlem al següent reportatge que ens ha preparat l'Anna Escura i que ha comptat amb el muntatge tècnic de Dani Jiménez.

0: un talent que ha vingut aquí per parlar amb mi, em deia, tens 62. Jo arribo a les entrevistes de treball i ja sento que em miren amb uns ulls de i aquest que fa aquí. Crec que hem de fer alguna cosa per canviar aquestes mirades.
1: És la Filipa Teixeira, és la responsable de la plataforma 55+, un web que va néixer a Portugal l'any 2019 i que ara ha aterrat a Catalunya. Bàsicament, el que fa és oferir serveis de tot tipus, classes de català, canviar un endoll, fer companyia a persones grans, portar el nen a l'escola, tenir cura d'un animal de companyia o les carmanyoles per tota la setmana. La peculiaritat de 55+ és que les persones que ofereixen aquests serveis tenen més de 55 anys. Una d'aquestes persones és el Juanjo Martínez, té 63 anys i és integrador social.
2: Vaig treballar durant 25 anys al sector informàtic i ara treballo amb la gent i per la gent.
3: I ara d'aquí 2 anys suposo que jubiles.
2: Exacte.
3: I t'has apuntat a 55+ a fer d'electricista.
2: Jo, de fet, m'agradaria més fer alguna cosa d'informàtica, però, bueno, connexions de cables amb una làmpara, amb un ventilador, fins allà puc arribar.
1: I precisament la connexió d'un ventilador és el que la Laia Otó necessitava arreglar a casa seva. Ella es dedica a temes d'innovació social i gràcies a això va conèixer 55+. A l'hora de decidir-se a provar-ho, la seva reflexió va anar una mica més enllà de donar valor a persones de més de 55 anys.
4: La part aquesta de la soledat de la gent que hi ha en una ciutat, que no ens n'adonem i que hi ha molta gent sola, no? I que ajuda tant al talent que quan et jubiles pot ser que et quedis sense xarxa, com per la gent que rep un servei que fa que igual no estigui tan sol, no? Perquè té una nova connexió.
1: I sí, gràcies a 55+, les persones es poden treure un petit sobresou. També poden fer un intercanvi de serveis o donar els diners que hagin guanyat a la institució que decideixin. Però ves per on, els diners no són el motiu principal del Juanjo per formar-ne part.
2: Si vas a fer un servei a una persona que potser no pot recórrer a un professional que li cobrarà un pressupost que no pots accedir i li pots ajudar, i això serveix a tu també per sentir-te útil, coneixes aquesta persona i s'estableix un vincle i és un afegit, no?
1: Durant aquest any, 55+ funcionarà només a la ciutat de Barcelona. A partir del desembre, però, s'obrirà a la resta de Catalunya. Ara mateix hi ha una 70 de persones apuntades, però qui ho sap, potser amb el temps aconsegueixen arribar a les més de 5.000 que tenen a Portugal. Si esteu interessats, tant per oferir algun servei com per demanar-lo, podeu entrar al web www.55+.es.
0: Que la edat no sigui un límit, que sigui una oportunitat.
5: Trescat Info. Trescat Info.
6: Gairebé són 7:45. Àrea de servei ara. Trànsit i temps. Comencem amb l'equip viari. Bona tarda, Txell Garriga.
7: Molt bona tarda. Segons les últimes dades, ara ja haurien retornat a l'àrea metropolitana de Barcelona. El 74% dels vehicles previstos són uns 207.000. La via que està acumulant ara més complicacions continua sent la 2, és per un accident a l'altura d'Abrera, direcció Barcelona. Està acumulant retenció ben bé des de Collbató. És una cua que sembla que es comença ja a esponjar, però encara amb uns 5 quilòmetres molt intensos. I la mateixa A2, que també té retenció cap a Barcelona, però a Jorba, en aquest cas recordem que és per obres. Avui circulació complicada en alguns trams, sobretot de l'AP7 durant tot el dia. Ara en aquesta via hi ha intensitat, però ja sense aturades. Continua, això sí, amb trànsit lent a Santa Oliva cap a Martorell i a la Roca del Vallès en sentit sud. Trams ara, però, de poc més d'un quilòmetre. I els accessos de Barcelona ara ja sense problemes per circular i, en canvi, veiem molt més congestionades ja les dues rondes. A la ronda de dalt, direcció Trinitat, ben bé des de l'Hospitalet fins a Vallcarca i de Santa Coloma a Roquetes en sentit Llobregat i a la ronda litoral amb congestió, sobretot en sentit Llobregat entre el Fòrum i la Barceloneta i també té un punt de congestió a Zona Franca, però en sentit Besòs. A la resta de xarxa, de moment, no ens consten problemes ara ja per circular en cap punt.
6: Gràcies, Txell. Bona tarda.
7: Bona tarda.
5: El temps.
6: Dani Ramírez.
8: Continua aquest temps ennuvolat, un dia ensopit a molts indrets del país, tot i que al matí hi ha hagut clarianes a la Costa Brava, en punts de Girona, però vaja, finalment ha arribat a caure alguna gota, algun plogim també en aquest sector, i el que destaquem és la pluja que ha afectat punts de l'oest, des de la franja de Ponent cap a Lleida, Pirineu, Prepirineu, i al llarg de la tarda ja hem arribat a superar els 20 litres per metre quadrat a la Torre de Cabdella, 21 litres, es pot a la cota 2.500, 22 litres, cal dir que de tant en tant ha nevat al voltant de 2.200, 2.400 metres. Poc, no ha quedat el paisatge ni emblanquinat, però atenció perquè demà baixa la temperatura, ho farà més també dimarts i dimecres, i parlem d'algunes nevades que tornaran al Pirineu, al voltant dels 2.000 metres, dimecres fins i tot 1.600 metres. De moment acabarem el dia, doncs, amb aquesta mica de pluja en punts de l'oest, del nord del país. Més ja són plogims en punts de Girona, nord de Barcelona, Pirineu, Prepirineu, més abundants al sector de Lleida. I bé, demà, al matí, a molts indrets hi haurà una pausa amb clarianes, sobretot cap a l'est, costa, prelitoral, pla de Lleida, amb sol, estones de sol, i en canvi, al matí d'hora ja hi pot haver ruixats en punts del Pirineu i Prepirineu lleidatà, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, la Vall Fosca, o també cap a la Terra Alta i els ports. La temperatura al voltant de 18 a 22 graus, un ambient suau, puja una mica respecte avui. Avui amb prou feines hem arribat als 22 graus a Cabanes, a Xerta, a Vinebre, a Organyà i a Vallfogona de Balaguer. Doncs demà arribarem a 24-25 al Pla de Lleida, aquí ja diem al matí amb estones de sol, però compte que a partir de les 4-5 de la tarda entra més aire fred, es formen nuclis de tempesta actius a l'oest de Catalunya, aquesta és la previsió, es formarien tempestes actives que poden deixar 20-30 fins a 40 litres per metre quadrat en mitja hora, més de 20 litres. Ho adverteix amb un avís al Servei Meteorològic de Catalunya, tant en punts de ponent com de la Catalunya central, prelitoral i interior de Girona. Risc de tempestes fortes amb pedra o calamarsa, sobretot calamarsa, en punts de ponent, l'interior de l'Ebre, no descartem també la Catalunya central o el Prepirineu.
5: Catalunya nit.
9: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
11: Londres, Quim Olivares, bona nit.
12: Hola, bona nit.
13: Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
14: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
15: Washington, Oriol Serra.
16: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
5: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Alí i Agnès Marquès.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Ens allunyem de les estridències.
5: Catalunya nit.
19: Notícies sota la llum de la lluna.
6: Ha mort als 92 anys el destacat col·leccionista d'art català Juan Mateos Canals. La seva col·lecció, iniciada a principis dels anys 80, té una gran rellevància amb obres de disciplines diverses com la pintura, l'escultura, el tapís o el gravat. Entre alguns dels artistes amb qui va mantenir una estreta relació, tant personal com artística, hi ha figures capdals de l'art català com Antoni Tàpies, Albert Ràfols Casamada, Josep Maria Subiracs o Josep Guinovart. El Centre Hortensia Herrero de València exposa per primera vegada a tota Europa una obra monumental de l'alemany Anselm Kiefer, un dels grans artistes contemporanis europeus. És un quadre de 13 metres d'ample que confronta el present actual amb el passat nazi. Forma part d'una exposició sobre l'artista que es podrà visitar fins a l'octubre a València, Pepa Ferrer.
20: És Danaet, un quadre de 13 metres que representa l'aeroport de Tempelhof i que ocupa tota una sala del Centre Hortensia Herrero de València. Javier Molins és el curador de l'exposició.
21: Si veiem este quadre d'un costat, sembla una de les parets més gran que l'altra, però és un quadre que si el veiem frontal és totalment simètric, no?
20: I ens endinsa en la memòria de l'Alemanya nazi.
21: És un dels aeroports, un símbol del Berlín que volia Hitler construir, no? De tota l'arquitectura nazi. Jo sempre dic que és un poc el Guernica de Kiefer.
20: La seva obra, que barreja mitologia, literatura i història, ocupa ara el Centre Hortensia Herrero. S'hi pot veure l'evolució artística des d'una de les seves primeres obres, com explica Albert de la Guia, mediador del centre.
22: Himmel Erde, en el centre tendríem Malen, que és l'acte de pintar. A més, l'artista inclou en este paisatge una paleta de pintor.
20: També la més recent i més matèrica, Diadre, que s'exposa per primera vegada.
22: Tenim plom, tenim molta gran quantitat de pintura i tenim sobretot aquestes fulles de pa d'or que fins i tot en l'aire condicionat acaben per moure's.
20: Kiefer és un artista matèric que treballa amb cendra, palla, fusta o plom. Fa servir el plom perquè li permet jugar amb el color o perquè el seu pes ajuda a reforçar la idea de la càrrega històrica.
6: El retorn de l'último de la fila, la presentació del nou disc de Luz Casal o l'actuació de celebració de Búhos a Girona són algunes de les grans cites musicals que hi ha per les pròximes hores previstes al nostre país, Marta Vives.
23: Aquest vespre a l'Estadi Olímpic, l'último de la fila farà el primer dels seus dos concerts de Barcelona. Ja fa dies que les 110.000 localitats, tant per avui com per dijous, estan exaurides. 30 anys després de l'últim concert plegats, Manolo García i Quimi Portet tornen per invocar la nostàlgia dels 80, però també la vigència d'un repertori que

eclèctic inclassificable de la seva carrera. 10 cançons que també són 10 maneres d'entendre el món. Un disc valent, on Casal reivindica la seva essència més pura. I acabem a Girona, avui en el Festival Estrenes hi ha celebració. Sense...

0: Són els Buhos, que han arribat als 20 anys de la seva carrera musical i ho celebren amb un concert doble a les escales de la Catedral. Un espectacle molt especial, ple d'emoció, festa i energia, on no hi faltaran aquest Volcans o T'he trobat a faltar.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: 6 minuts i mig i seran les 8.
1: Esports.
2: Alfons Gorina, bona tarda.
3: Bona tarda. El Barça jugarà la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals 4-2. El global de l'eliminatòria és de 5-3. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet 2, de Salma i de Peyor, en un Camp Nou ple amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del camp quan ha estat substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al Barça.
4: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
5: Sí, ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
3: Ha estat també el retorn d'Aitana Bonmatí 5 mesos després. Ha entrat al minut 67. Són declaracions de la migcampista blaurana a TV3.
6: Bé, molt feliç. En primer lloc per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta del pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant i ara per més.
3: Aquesta final Barça-Lió serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça és la 6ª final de Champions consecutiva. I ara parlem de l'equip masculí, perquè pot ser campió de Lliga si el Madrid no guanya contra l'Espanyol a Cornellà, tot plegat després de la victòria d'ahir al Sadar. L'Espanyol encara busca la primera victòria de l'any, encadena 16 partits seguits sense guanyar i té el descens a 5 punts. Marxem a Cornellà al Prat, on tenim el Sergi Andreu, per saber els 11, tant de Manolo González com d'Arbeloa pel Madrid. Sergi, bona tarda.
7: Bona tarda, Alfons. Ja tenim els dos 11. El de l'Espanyol avui, amb 3 canvis en relació a l'últim partit de Lliga, Dimitrovic a la porteria, Omar, Calero, Cabrera i Romero en defensa, Urco i Expósito el doble pivot, línia 3 per davant amb Rubén Sánchez, Tarrats i Dolan, i Roberto és l'home més avançat. Són novetat, Rubén Sánchez, Dolan i Roberto cauen de l'últim 11, Engonge, Milla i Quique García. El Madrid jugarà amb Lunin a la porteria, Trent, Rüdiger, Hausen i Mendy. A la defensa, mig al camp per Valverde, Bellingham, Tchouaméni i Pitarch. I al davant, Vinicius, Ibrahim. El partit a les 9, a partir de 3:15, la transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Moltes gràcies, Sergi Andreu. I més esport en directe, perquè tenim, estava a punt d'acabar la Lliga Femenina, parlem de bàsquet en aquest cas. L'Uni Girona, Leganés, tornada dels quarts de final pel playoff pel títol. Sabem com ha acabat aquest partit. A Fontejau, Xavi Soler, bona tarda.
8: Bona tarda, amb una victòria molt clara de l'Uni Girona, que ha acabat guanyant 89-63, i això que l'últim quart s'ha deixat anar l'equip gironí, que ja tenia la victòria i la classificació per les semifinals ben lligada, 3 primers quarts pràcticament impecables que han fet que l'Uni no patís en aquest partit contra el Leganés. Recordem que l'anada el marcador va ser empat a 82, per tant avui qui guanyava el partit es classificava per aquestes semifinals, unes semifinals que ja sap l'equip gironí que enfrontarà el València en partit d'anada a la Fonteta i en partit de... Vaja, a la Fonteta, no, el Roig Arena, que és el nou pavelló de València, en partit de tornada a Fontejau, encara amb hores per decidir. 89-63, l'Uni ja és semifinalista de la Lliga Femenina de Bàsquet.
3: Gràcies, Xavi, i més bàsquet en directe, en aquest cas al Palau Blaugrana, on el Barça està jugant contra el Gran Canària. Tenim allà l'Ernest Macià. Bona tarda, Ernest.

0: Bona tarda. Doncs ara mateix 48 a 34 al fons. Som al descans del partit. De fet, és a punt de començar el tercer quart. 3 minuts perquè comenci. 20 punts de Kevin Panther, que avui està sent el jugador més destacat, donen aquest avantatge sobre el Gran Canària, un equip de la part baixa, fet que permetria al Barça situar-se només a una victòria del segon de la Lliga ACB i del tercer classificat. Un objectiu que el Barça tindria molt a l'abast perquè el València, el segon, encara de passar pel Palau Blaugrana. I tot això en un context de lesions múltiples de jugadors importants. Will Clyburn, avui hem sabut que no tornarà fins a l'inici dels play-off. Estarà 4 setmanes fora. Jan Veselý, problemes al genoll dret. Tomas Satoranski, problemes d'esquena. Nicola Provítola, encara en procés de recuperació. I també el jove Kusturica, Emir Kusturica, que doncs, per problemes al genoll dret no podrà jugar tampoc el partit d'avui. És a dir, que avui un Barça en circumstàncies delicades d'infermeria està fent la feina. Guanya de 14, a punt de començar el tercer quart.
1: Gràcies, Ernest. I encara un punt més de connexió. En aquest cas parlem de futbol i la primera ref, perquè està en joc el Sabadell-Múrcia, un partit important per les aspiracions d'ascens de l'equip vallesà. Marxem ara a la nova Creu Alta, on tenim el Sergi Camps. Bona tarda, Sergi.
2: Què tal, Alfons? Bona tarda. El Sabadell, líder de la categoria, que està perdent per 0-2 contra el Múrcia, un rival de la zona mitjana-baixa de la classificació. 2 gols a la primera meitat de Benito i de Flacus estan tombant el Sabadell, que ja ha esgotat els canvis, els 5 canvis reglamentaris. Ferran Costa ja els ha fet. Recta final del partit, minut 80, gairebé 0-2 per al Sabadell. Recordem que és líder de la categoria, el Sabadell, però pot perdre aquesta posició de privilegi si això acaba així a la nova Creu Alta i si l'Aldenc guanya, perquè és l'equip que li ve just pel darrere, ara està 2 punts per sota, però juga a casa 2:15 contra el Marbella.
1: Gràcies, Sergi. I encara en futbol, partits jugats d'aquest diumenge a primera, Celta 3, Elx 1, Getafe 0, Rayo Vallecano 2 i ara mateix al minut 20 de la segona part, Betis 3, Oviedo 0.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I un últim apunt de futbol internacional, perquè aquest diumenge també es pot decidir un altre campió de les grans lligues, seria l'Inter de Milà a Itàlia. Els nerazzurri en tenen prou amb un empat a casa contra el Parma a partir de 8:45 per ser campions. També s'ha jugat el Sassuolo 2, Milan 0 i el Juventus 1, Verona 1. A la Premier, el Manchester United ha guanyat 3-2 al Liverpool i ara a les 8 arrenca l'Aston Villa Tottenham, amb el Tottenham, un gran dels equips anglesos en joc en el descens.
3: 3CAT Info.

0: primer titular a aquesta hora pel trànsit. Endavant, equip viari. Txell Garriga, bona tarda.
1: Bona tarda. Ja han tornat a l'àrea metropolitana. El 74% dels vehicles previstos són 207.000. Ara les principals retencions es concentren ja a les dues rondes de Barcelona, sense incidències en cap punt, i a la P7, C32 o a l'A2, circulació ja sense problemes cap a Barcelona.
0: Israel prorroga dos dies més la detenció.
1: Som-hi, vinga.
0: La detenció dels líders de la flotilla Global Summit, capturats en aigües internacionals, entre els quals hi ha una ciutadà de Barcelona d'origen palestí. Aquest matí han declarat davant el jutge. La fiscalia els acusa de tenir vincles amb Hamas, però no ha presentat càrrecs formals. L'Iran estudia ara la resposta dels Estats Units a la proposta iraniana de 14 punts per posar fi a la guerra. Els iranians es mostren flexibles i ja no exigeixen que el desbloqueig l'estret d'Hormuz com a condició prèvia per negociar. L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmenta la producció en 188.000 barrils diaris pel mes de juny. És un increment molt escàs en plena crisi energètica provocada pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ha estat la primera reunió de l'OPEP des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança. Destacats dirigents del Partit Republicà critiquen la decisió de Donald Trump de retirar 5.000 soldats d'Alemanya. Denuncien que això limitarà la política de contenció de Rússia, però el president nord-americà no afluixa i diu que seran fins i tot més de 5.000. Cap de setmana marcat per tres agressions mortals amb arma blanca a l'àrea de Barcelona. Els Mossos busquen els integrants del grup que haurien mort durant la matinada un menor a la zona del Fòrum. I al Raval, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor acusat de matar un home. Ahir al migdia, els Mossos van detenir un home com a presumpte autor de l'homicidi d'una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. El Museu del Ferrocarril de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, convida a viatjar 150 anys enrere amb quatre locomotores de vapor. És una proposta única a la península Ibèrica, on els visitants poden veure la maquinària ferroviària restaurada i també hi poden pujar.
2: Esports.
3: El Barça es classifica per la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada a les semifinals 4-2. L'equip blaurana jugarà contra l'Olympique de Lió, la sisena final consecutiva de Champions, el 23 de maig a Oslo. L'equip masculí pot ser campió de Lliga. Ho serà si el Madrid no guanya l'Espanyol. El partit a partir de les 9 el podeu seguir pel Tot Gira. I a la Lliga femenina, victòria de l'Uni Girona, parlem de bàsquet, 89-63 contra el Leganés a Fontejau. L'equip gironí es classifica per a les semifinals, on s'enfrontarà el València.
0: I acabarem el cap de setmana aquest vespre i nit amb pluja a les comarques de Ponent i alguns plogims dispersos a punts de la demarcació de Girona i nord de la de Barcelona. Demà el dia començarà amb força núvols, si bé hi haurà grans clarianes al Pla de Lleida, ruixats també al Pirineu i a les Terres de l'Ebre. Tarda més complicada amb pluja, tempestes i algunes pedregades.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8, us acompanya Xavier Palau. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys dos dies més. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu-Keseik, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els activistes han declarat aquest matí davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Saif Abu-Keseik i Thiago Ávila continuaran a la presó d'Ashkelon com a mínim 48 hores més després de la decisió que ha pres aquest matí el Tribunal de Magistrats d'aquesta ciutat de la costa israeliana. I això que la Fiscalia demanava que l'extensió de la detenció dels dos activistes fos de 4 dies, ja que asseguren que tenen vincles amb Hamas a través de l'organització PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger. Els acusa, entre d'altres, d'haver assistit l'enemic durant la guerra i d'haver transferit materials a una organització terrorista. Hadil Abu Salih, advocada defensora, recorda que als activistes se'ls va detenir com a membres de la flotilla Global Summit.
5: Formaven part d'una missió humanitària que tenia com a objectiu proporcionar ajuda humanitària a la població civil de Gaza i no a cap organització, fos terrorista o no.
4: La Fiscalia, de moment, no ha presentat càrrecs formals contra els activistes, un fet que han recordat els advocats defensors que asseguren que tot aquest procediment és il·legal des del moment de la mateixa detenció en aigües internacionals. Acusen Israel d'utilitzar suposades amenaces per a la seguretat de l'Estat com a mesura de represàlia contra els líders activistes crítics amb Israel i recorden que tots dos detinguts han testificat haver estat víctimes d'abusos i tortures. La vaga de fam que van començar en el moment de la seva detenció està previst que continuï fins al seu alliberament, que en principi s'hauria de produir dimarts, sempre i quan la Fiscalia no aporti noves proves que justifiquin allargar la detenció.
0: Per la seva banda, el govern espanyol ha insistit a reclamar l'alliberament de Saïf Abu-Ghazaleh. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre aquesta crisi, cosa que obligaria a convocar un ple extraordinari dijous que ve.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Iran estudia la resposta dels Estats Units a la proposta iraniana de 14 punts per posar fi al conflicte bèl·lic. La resposta nord-americana ha arribat a Teheran via el Pakistan, país que fa d'intermediari entre els dos contendents. Aquest compàs d'espera conciliador arriba després que els Estats Units i l'Iran hagin suavitzat les seves posicions a les últimes hores al voltant de la proposta que els iranians van formular divendres per acabar amb la guerra. Inicialment, Trump va qualificar el pla iranià d'insatisfactori, però després es va mostrar partidari d'analitzar-lo a fons. Aquestes últimes hores s'ha publicat que el document consta de 14 punts i que l'Iran es mostra més flexible en algunes condicions. Per exemple, ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar, tot i que condiciona qualsevol debat nuclear a un alto al foc permanent. També demana un nou sistema de governança per l'estret i ara espera la resposta de Washington. Per la seva banda, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, confia que quan acabi el conflicte els preus del petroli baixaran per sota dels nivells anteriors a la guerra. Ho ha dit a la cadena Fox News.
6: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: I a l'estret d'Hormuz, un vaixell de càrrega ha estat atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana sense que hi hagi hagut ferits ni danys ambientals. Un patruller iranià també hauria aconseguit esquivar el bloqueig nord-americà a l'estret, segons un portal de seguiment especialitzat. L'Organització dels Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny. Ho ha acordat avui en una reunió telemàtica, la primera sense els Emirats Àrabs Units, que acaba de marxar voluntàriament de l'Aliança. L'OPEP afirma que l'increment de la producció és per estabilitzar el mercat del cru en plena crisi energètica. És un augment molt escàs en relació a quotes anteriors i és que té poc marge de maniobra mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. Això impacta directament en el preu del cru. Aquesta setmana ha arribat als $126 al barril de Brent, el preu més elevat en 4 anys. En declaracions a aquesta emissora, l'editor d'Economia Global a la Reuters Brick News, John Sindreu, preveu que el preu del petroli baixarà força quan s'incrementi l'ús de les energies renovables a molts països i s'acabi la guerra a l'Iran.
7: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
0: Coincidint amb la reunió d'avui, la Petroliera Nacional d'Abu Dhabi, capital dels Emirats Àrabs Units, ha anunciat que invertirà 55.000 milions de dòlars en nous projectes durant els pròxims 2 anys. Els grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per l'actual situació geopolítica són altres productors de petroli com els Estats Units. A Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky diu que forces especials han destruït una nau llançamíssils russa a prop de Sant Petersburg. L'operació de Kiev ha activat de matinada les alertes a 2 països bàltics veïns per la violació de l'espai aeri finès per les armes, possiblement drons, llançades per Ucraïna. L'atac ha causat força danys al port, segons Kiev. Alhora, Zelensky ha dit que el seu exèrcit ha provocat danys a 2 patrullers russos a un port del Mar Negre. Per la seva banda, Rússia ha llançat en les últimes hores prop de 270 drons contra Ucraïna i un míssil balístic contra la ciutat de Mykolaiv, al sud del país. Continuem encara la crònica internacional. Primeres crítiques de destacats correligionaris republicans de Donald Trump contra la decisió del president de treure d'Alemanya 5.000 dels 36.000 soldats nord-americans estacionats. En concret, han alçat la veu Roger Wicker i Mike Rogers, republicans com Trump, i que presideixen respectivament el Comitè de Forces Armades del Senat i de la Cambra de Representants. En una declaració conjunta, tots dos polítics han dit que reduir ara la presència nord-americana a Alemanya és contrari a la contenció de Rússia i suposa enviar un senyal equívoc a Vladimir Putin, un senyal equivocat a Putin. També li diuen al president que el que hauria de fer és enviar aquells 5.000 soldats cap a l'est en al·lusió a la guerra d'Ucraïna i el suport decreixent al president Zelensky. Però Donald Trump sembla reblar el clau i des de Florida ha advertit que els socis de l'OTAN que la retirada de tropes nord-americanes serà de més de 5.000 soldats, que és el que inicialment havia dit el Pentàgon. El president nord-americà, enfadat per la falta de suport europeu a la guerra de l'Iran i per unes recents declaracions del canceller alemany, ha llançat aquesta nova amenaça de matinada a peu d'helicòpter.
8: Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
9: Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies. Thank you very much.
0: Cap de setmana marcat per la violència amb tres agressions amb arma blanca concentrades a l'àrea de Barcelona.
2: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3Cat Info.
0: A l'última, confirmada pels Mossos d'Esquadra, la víctima mortal és un menor que hauria estat agredit aquesta nit per un grup de persones a la zona del Fòrum. La policia investiga ara les causes de l'atac. De moment no hi ha detinguts i estan intentant localitzar-ne els autors. Aquesta mateixa nit a Ciutat Vella, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor acusat de matar un home al carrer de la Cera. La víctima està traslladada en estat crític a l'hospital, on no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. I ahir dissabte al migdia, els Mossos van detenir un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament d'Esplugues ha declarat dos dies de dol oficial i ha convocat la ciutadania dilluns a les 6 de la tarda per condemnar la mort violenta. Mor una dona de 57 anys en l'incendi d'un immoble a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Ha passat de matinada i els equips sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions dels bombers i també efectius del sistema d'emergències mèdiques. Després d'apagar l'incendi han comprovat que l'estructura de l'immoble no hagués quedat afectada. Ara els Mossos investiguen la causa del foc. És la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana llarg, de l'1 de maig, a causa d'incendis en domicilis. La matinada de divendres, una dona també va morir arran del foc que es va originar a la cuina del seu domicili de Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Mor als 92 anys el destacat col·leccionista d'art català Joan Mateos Canals. La seva col·lecció, iniciada a principis dels anys 80, té una gran rellevància en obres de disciplines diverses com la pintura, l'escultura, el tapís o el gravat. Entre alguns dels artistes amb qui va mantenir una estreta relació, tant personal com artística, hi ha figures capdals de l'art català com Antoni Tàpies, Albert Ràfols Casamada, Josep Maria Subiracs o Josep Guinovart. De seguida arribem a un quart de nou a 3Cat Info. Ens aturarem per una nova àrea de servei. Abans, però, us parlem dels treballadors de la central d'atenció al client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis, que comencen demà una vaga indefinida. És en resposta a l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 132 treballadors de la seu que hi ha al World Trade Center de Barcelona. Això és gairebé un 40% de la plantilla. Aquests treballadors atenen trucades de diversos punts d'Europa per donar servei abans, durant i després del lloguer de vehicles. La plantilla d'Avis es manifestarà demà a les 11 del matí davant mateix de la seu de Barcelona. I també vaga pel que fa als treballadors de l'empresa Girona Més Neta, que es reuneixen amb representants de l'empresa per tancar un acord que eviti la vaga indefinida de recollida d'escombraries de la ciutat prevista a partir de demà dilluns. A la trobada del matí no hi ha hagut acostament de posicions i la reunió de la tarda l'estan seguint per intentar trobar un acord. Si arriba aquest preacord, l'haurà de ratificar l'Assemblea de Treballadors. Si la vaga tira endavant, coincidirà amb la celebració del Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris a la ciutat. La plantilla de Girona Més Neta es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu i reclama millores laborals i també salarials. Amb aquesta notícia hem arribat a un quart de nou a 3Cat Info, com dèiem, aquesta àrea de servei a punt. De seguida la connexió amb l'equip viari, després el temps. Txell Garriga, què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda. Doncs, segons les últimes dades, ja haurien retornat ara a l'àrea metropolitana de Barcelona. El 74% dels vehicles previstos són uns 207.000. Les principals retencions, congestió, la veiem ara a la corona de Barcelona ja, a les dues rondes. De moment no ens consten incidències en cap punt, però hi ha lentitud, sobretot ara, en sentit Trinitat, a tota la ronda de dalt, tot i que en trams intermitents. I a la ronda litoral, concentrades a Zona Franca, en sentit Besòs, i també de Diagonal Mar fins a la Barceloneta, en sentit Llobregat. Els accessos de Barcelona, però ara sense problemes per circular. De fet, veiem congestió, però de sortida de la B23 entre Molins de Rei i el Papiol cap a l'AP7. I avui és un dia de circulació amb molts trams de congestió a l'AP7. En aquesta via ara hi ha intensitat, però ja sense aturades. Continua amb trànsit lent, intens, a Sant Sadurní d'Anoia cap a Martorell i també a la Roca del Vallès en sentit sud, però són trams ara de poc més d'un quilòmetre. A la ronda litoral, per cert, també continua congestionada en sentit Llobregat entre Sant Adrià i la Barceloneta. A la resta de xarxa, de moment, no ens consten problemes ara per circular en cap punt.
0: Doncs que continuï aquesta tranquil·litat, Txell. I tornem a 9:15. Gràcies.
1: Fins ara.
0: El temps. I ara la crònica meteorològica a punt amb el Dani Ramírez.
10: La temperatura amb tendència a baixar a partir de demà, especialment a muntanya, i aquest refrescament, de fet parlem gairebé d'ambient d'hivern, novament alta muntanya, estem parlant de més de 1.800-2.000 metres, però torna l'ambient d'hivern, torna alguna nevada, i sembla que quan tindrem tempestes més actives seria la tarda-nit d'aquest dilluns, matinada de dimarts, i es repetirien algunes d'elles també la tarda i vespre de dimarts. Per tant, compte, perquè entra molt aire fred, temperatura al voltant de 20, 23, 24, sota zero, a uns 5.600 metres d'altitud, i això pot produir nevades cap a 2.000 metres i fins i tot 1.600, 1.800 entre dimarts i dimecres. Per tant, tornaria l'hivern a cotes altes del Pirineu. De moment acabarem el dia, aquest diumenge, per acabar aquest llarg cap de setmana, amb núvols abundants, alguna pluja ponent, algun plogim en punts de Girona i nord de Barcelona, i poca cosa més. De moment no parlem de pluges importants, tot i que al llarg del dia hem sumat ja més de 20 litres per metre quadrat a Espot, a la cota 2.500, o també 21 litres a la Torre de Cabdella, 18 a Ulldecona, 12 a Mas de Barberans, 4 a Lleida, 4 a les Borges Blanques, 7 a Gisclareny o 9 a Núria. Demà les tempestes, compte, a la tarda podran ser actives, deixar 10, 20, fins a 40 litres per metre quadrat. Tenim un avís activat del Meteocat de pluja intensa, amb tempesta i calamar-se, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, a comarques de Ponent, interior de l'Ebre, tota la zona prelitoral, punts de la Catalunya central i interior de Girona. Al matí pot haver algun ruixat al Pirineu i a les Terres de l'Ebre, però a la tarda aquestes pluges seran generalitzades a l'interior i al vespre a la nit arribaran també cap a la costa de Barcelona, sud de Girona i nord de la costa tarragonina. Tresca Info.
11: A Tresca Info,
12: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
11: insostenibles.
13: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
11: El retrat d'un planeta en crisi.
14: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
15: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
11: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Tresca Info. Ara passen 19 minuts de les 8, el ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, ha anunciat penes de fins a 2 anys als que organitzin festes musicals massives clandestines, les famoses rave, i multes elevades als assistents. El ministre ha fet l'anunci en una visita al departament de Cher, on des de divendres se celebra una rave multitudinària en un camp de tir de l'exèrcit francès. Aquesta festa ha plegat entre 17.000 i 40.000 persones arribades de tota Europa, un esdeveniment sobre el qual el ministre ha sobrevolat en helicòpter. Els organitzadors han triat aquest lloc per 2 motius. El terreny pertany al departament on va néixer el ministre i alhora volen passar-s'ho d'allò més bé en un camp de tir com a missatge antimilitarista. Uns 600 gendarmes han estat desplaçats a la zona mentre les autoritats adverteixen del perill que hi hagi munició abandonada que pugui esclatar. 500 persones han participat a Barcelona en una nova edició de la Kidic al Mas, una marxa per promoure l'ús de la bicicleta i reivindicar una ciutat que també pugui garantir la mobilitat segura i autònoma dels infants.
16: És important per al clima, per al món, perquè no, és que no podem ser aquí així, si no el clima s'està fent pitjor.
17: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt.
18: Gaudir i per passar-m'ho bé amb la bici i amb els meus amics.
0: Aquests són alguns dels nens i les nenes que, juntament amb les seves famílies, han participat en una marxa que tenia el suport de diferents col·lectius. La Laura és membre de Bicibús, Eixample, i l'Adrià de Bicicleta Club de Catalunya.
19: Des d'un infant dels 4 anys fins a una persona dels 80 anys pugui anar en bicicleta tranquil·lament.
20: S'han fet molts carrils bici, però no s'ha tingut en compte la qualitat, la quantitat, la connectivitat, l'amplada. No hi ha una coherència clara.
0: La cinquena edició d'aquesta marxa ha començat a la plaça del Doctor Letamendi i s'ha acabat a les Glòries, després de recórrer 7 quilòmetres pel centre de la ciutat. El projecte d'una plataforma experimental d'energia eòlica marina, anomenat PlemCat, està a punt de desencallar-se. Es tracta d'un projecte experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors i que s'ha d'ubicar al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. Els detractors del projecte alerten dels perills per la biodiversitat i asseguren que darrere hi ha interessos comercials. Avisen que si li donen llum verda, ho combatran els jutjats. Sentim Jordi Pontjoan, portaveu del col·lectiu Stop Macroparc Eòlic Marí, i Jordi Estevez és membre del No al PlemCat, en declaracions a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies.
21: Una vegada això s'esgoti, doncs hi haurà la via penal i estudiar si algú té el valor de posar algun tipus de giny industrial sense cap mena de justificació mediambiental, si realment té la responsabilitat d'assumir-ho.
22: És com si diguéssim, estàs inoculant a un pacient una vacuna experimental a veure si el mates. No cal fer un experiment que saps que et carregaràs el pacient.
0: En canvi, el col·lectiu Renovem-nos contempla l'eòlica marina com una via per deixar enrere els combustibles fòssils i considera que és un projecte òptim per Catalunya, sobretot tenint en compte l'endarreriment en transició energètica. Sergi Nus, membre de la plataforma, també en declaracions a la CN.
23: Catalunya cada dia crema l'equivalent a 250.000 barrils de petroli. Com que tu no els veus, d'alguna manera ets capaç d'ignorar-ho. Un aerogenerador, doncs com que el veus, és una cosa molt concreta, visible i estàtica, doncs et sembla que té un gran impacte. Però realment el problema que tenim als països occidentals és que gastem unes quantitats gegantines de combustibles fòssils cada dia i cada any.
0: Aquest projecte l'impulsen la Generalitat i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya i actua com a laboratori per provar tecnologies d'energies renovables i avaluar-ne l'impacte abans d'instal·lar-hi un parc comercial. Està previst que aviat es publiqui la declaració d'impacte ambiental, que és el pas previ perquè pugui tirar endavant.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: El Centre Hortensia Herrero de València exposa per primera vegada a Europa una obra monumental de l'alemany Anselm Kiefer. És un dels grans artistes contemporanis europeus. Es tracta d'un quadre de 13 metres d'ample que confronta el present actual amb el passat nazi. Forma part d'una exposició sobre l'artista que es podrà visitar València Pepa Ferrer fins a l'octubre.
24: És Danaet, un quadre de 13 metres que representa l'aeroport de Tempelhof i que ocupa tota una sala del Centre Hortensia Herrero de València. Javier Molins és el curador de l'exposició.
25: Si veiem este quadre des d'un costat, sembla una de les parets més gran que l'altra, però és un quadre que si el veiem frontal és totalment simètric, no?
24: I ens endinsa en la memòria de l'Alemanya nazi.
25: És un dels aeroports, un símbol del Berlín que volia Hitler construir, no? De tota l'arquitectura nazi. Jo sempre dic que és un poc el Guernica de Kiefer.
24: La seva obra, que barreja mitologia, literatura i història, ocupa ara el Centre Hortensia Herrero. S'hi pot veure l'evolució artística des d'una de les seves primeres obres, com explica Albert de la Guia, mediador del centre.
26: Himmel Erde, en el centre tindríem Malen, que és l'acte de pintar. A més, l'artista inclou en este paisatge una paleta de pintor.
24: També la més recent i més matèrica, Diadre, que s'exposa per primera vegada.
26: Tenim plom, tenim molta gran quantitat de pintura i tenim sobretot aquestes fulles de pa d'or que fins i tot en l'aire condicionat acaben per moure's.
24: Kiefer és un artista matèric que treballa amb cendra, palla, fusta o plom. Fa servir el plom perquè li permet jugar amb el color o perquè el seu pes ajuda a reforçar la idea de la càrrega històrica.
0: Esports. Fins a 2:15, 5 minuts per la informació esportiva. A punt amb l'Alfons Gorina. Alfons, bona tarda.
3: Bona tarda. El Barça jugarà la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals per 4-2. El global de l'eliminatòria ha estat de 5-3. Els gols els han fet Alexia, que n'ha fet 2, Salma i Payor, en un Camp Nou ple amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del camp quan ha estat substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al Barça.
4: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
5: Sí, ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del doping que m'ha tocat, i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
3: Ha estat també el retorn d'Aitana Bonmatí 5 mesos després, entrat al minut 22 de la segona part. Són declaracions de la migcampista blaurana a TV3.
6: Bé, molt feliç. En primer lloc, per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta al pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant, i ara per més.
3: Aquesta final Barça-Lió serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça serà la sisena final consecutiva de Champions. I ara parlem de l'equip masculí, que pot ser avui campió de Lliga si el Madrid no guanya contra l'Espanyol a Cornellà. L'Espanyol busca la primera victòria de l'any després de 16 partits seguits sense guanyar. Els blanquiblaus tenen la baixa d'Engonge i el Madrid fins a 7 baixes, entre elles la d'Mbappé. Aquest Espanyol-Madrid és a partir de les 9 i el podeu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
3: I ara tenim esport en directe. Comencem pel bàsquet. Marxem al Palau Blaugrana, on l'Ernest Macià està seguint el partit entre el Barça i el Gran Canària. Ernest Macià, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. I el Barça guanya aquest partit a l'últim quart. Queden 7 minuts de 21. Barça 75, Gran Canària 54. Amb aquesta victòria, el Barça s'acostaria al segon lloc de la classificació, ja que tant el segon com el tercer avui, València i Múrcia, han perdut. El Barça, per tant, doncs, que malgrat tenir força baixes, fins a un total de 4, i a més de jugadors importants com Clyburn, que no tornarà fins als play-offs, Vesely, Satoransky, la Provítola, i un jove que és Kusturica, que està fent la feina, i encara el tram final de temporada de la Lliga CB amb bons números. Avui, de 21 a 7 minuts pel final.
3: Gràcies, Ernest. I tornem al futbol, perquè en esport en directe acaba de finalitzar ara mateix el partit que estaven disputant el Betis i l'Oviedo, 3-0 per als andalusos, Betis 3, Oviedo 0. També s'han jugat aquest diumenge a primera el Celta 3, Elx 1, i el Getafe 0, Rayo Vallecano 2. La jornada es tanca aquest dilluns amb el Sevilla Real Societat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I en futbol internacional, aquest diumenge es pot decidir un altre campió de les grans lligues. Seria l'Inter de Milà a Itàlia. Els nerazzurri en tenen prou amb un empat a casa contra el Parma a partir de 9:15 per ser campions. També s'ha jugat a la Sèrie A el Sassuolo 2, Milan 0 i el Juventus 1, Verona 1. A la Premier s'ha disputat el Manchester United 3, Liverpool 2, i ara en joc a l'Aston Villa Tottenham, amb el Tottenham que necessita guanyar per sortir del descens quan queda ja poques jornades pel final. Està guanyant 0-2 al minut 28 de la primera part.
2: 3CAT Info.
3: A l'ACB, victòria del Manresa per 104-102 contra el València Bàsquet en un final molt ajustat al Nou Congost. Recordem que el Joventut Badalona Unicaja d'ahir va quedar suspès al descans perquè no funcionava el marcador, amb avantatge per als verdinegres, 53-33. No hi ha data de represa encara i la penya va haver de demanar disculpes. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria de l'Uni Girona 89-63 contra el Leganés a Fontejau a la tornada dels quarts de final de la Lliga i després de l'empat al partit de nada. L'equip gironí es classifica per a les semifinals, on s'enfrontarà amb el València. I encara en bàsquet, els play-offs de l'NBA, sorpresa en majúscules. Els favorits a la conferència est, els Boston Celtics, han caigut eliminats a primera ronda contra els Philadelphia 76ers. Els Celtics han desaprofitat un 3-1 en favor a l'eliminatòria i han acabat perdent 3 partits seguits per un global de 3-4. Ara els Sixers se les veuran amb els Knicks de Nova York a la següent ronda. I acabem amb tennis. L'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de Madrid en desfer-se de l'alemany Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. Amb aquest títol, Sinner es converteix en el primer tenista de la història en guanyar 5 Masters 1000 consecutius, els 4 d'aquest any i el de París de l'any passat. Si Sinner guanya la setmana que ve el Masters 1000 de Roma, completarà el Career Golden Master, que és guanyar els 9 Masters 1000. Només ho ha aconseguit Djokovic fins ara.

0: Bona tarda, són 8:45.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquests són els titulars que us hem explicat fins ara. Israel prorroga 2 dies més la detenció dels líders de la flotilla Global Sumut capturats en aigües internacionals, entre els quals, recordem-ho, hi ha un ciutadà de Barcelona d'origen palestí. Aquest matí han declarat davant el jutge. La fiscalia els acusa de tenir vincles amb Hamas, però no ha presentat càrrecs formals. Mentrestant, l'Iran estudia ara la resposta dels Estats Units a la proposta iraniana de 14 punts per posar fi a la guerra. Els iranians es mostren flexibles i ja no exigeixen que es desbloquegi l'estret d'Hormuz com a condició prèvia per negociar. I fem atenció també a l'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, que augmenta la producció en 188.000 barrils diaris pel mes de juny. És un increment molt escàs en plena crisi energètica provocada pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ha estat la primera reunió de l'OPEP des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança. En aquesta segona mitja hora us explicarem que Protecció Civil ha començat a formar els alcaldes de municipis petits en la gestió d'episodis de risc i emergències. La primera promoció és de 30 alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants. El curs està orientat a municipis petits, que són la majoria a Catalunya i que alhora tenen menys recursos humans i materials. I també hi haurà música, perquè Buhos ha posat punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes de Girona. La banda de Calafell està fent una gira per commemorar les 2 dècades, 20 anys sobre els escenaris. També a aquesta hora, 8:32, busquem el titular esportiu. Què destaques, al fons?
2: Doncs que el Barça es classifica per la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern de Múnich a la tornada per 4-2. L'equip blaurana jugarà contra l'Olympique de Lió, la 6ª final consecutiva de Champions. Es disputarà el 23 de maig a Oslo. I l'equip masculí pot ser campió de Lliga. Ho serà si el Madrid no guanya l'Espanyol. El partit, a partir de les 9 a Cornellà, el podeu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: I va agafar el temps. Acabarem aquest cap de setmana, aquest llarg cap de setmana, aquest vespre i nit, amb pluja a les comarques de Ponent i alguns plugims dispersos a punts de la demarcació de Girona i també nord de la de Barcelona. Demà el dia començarà amb força núvols, si bé hi haurà grans clarianes al Pla de Lleida, ruixats al Pirineu i les Terres de l'Ebre. Tarda més complicada, amb pluja, tempestes i algunes pedregades. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys 2 dies més. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu Keshaik, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els activistes han declarat aquest matí davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions, Jerusalem, Jordi Brascó, de la seva reclusió.
3: Saif Abu Keshaik i Thiago Ávila continuaran a la presó d'Ashkelon com a mínim 48 hores més després de la decisió que ha pres aquest matí el Tribunal de Magistrats d'aquesta ciutat de la costa israeliana. I això que la Fiscalia demanava que l'extensió de la detenció dels dos activistes fos de 4 dies, ja que asseguren que tenen vincles amb Hamas a través de l'organització PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger. Els acusa, entre d'altres, d'haver assistit l'enemic durant la guerra i d'haver transferit materials a una organització terrorista. Hadil Abu Salih, advocada defensora, recorda que als activistes se'ls va detenir com a membres de la flotilla Global Sumut.
4: Formaven part d'una missió humanitària que tenia com a objectiu proporcionar ajuda humanitària a la població civil de Gaza i no a cap organització, fos terrorista o no.
3: La Fiscalia, de moment, no ha presentat càrrecs formals contra els activistes, un fet que han recordat els advocats defensors, que asseguren que tot aquest procediment és il·legal des del moment de la mateixa detenció en aigües internacionals. Acusen Israel d'utilitzar suposades amenaces per a la seguretat de l'Estat com a mesura de represàlia contra els líders activistes crítics amb Israel, i recorden que tots dos detinguts han testificat haver estat víctimes d'abusos i tortures. La vaga de fam que van començar França en el moment de la seva detenció, està previst que continuï fins al seu alliberament, que en principi s'hauria de produir dimarts, sempre i quan la Fiscalia no aporti noves proves que justifiquin allargar la detenció.
0: Mentrestant, el govern espanyol ha insistit a reclamar l'alliberament de Saïf Abu-Ghaixech. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha demanat a comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre aquesta crisi, cosa que obligaria a convocar un ple extraordinari dijous que ve.
1: 3CAT Info.
0: L'Iran estudia la resposta dels Estats Units a la proposta iraniana de 14 punts per posar fi a la guerra. La resposta nord-americana ja ha arribat a Teheran via el Pakistan, que és el país que fa d'intermediari entre els dos contendents. Aquest compàs d'espera conciliador arriba després que els Estats Units i l'Iran hagin suavitzat les seves posicions a les últimes hores al voltant de la proposta que els iranians van formular divendres per acabar amb el conflicte bèl·lic. Inicialment, Donald Trump va qualificar el pla iranià d'insatisfactori, però després es va mostrar partidari d'analitzar-lo a fons. Aquestes últimes hores s'ha publicat que el document consta de 14 punts i que l'Iran es mostra més flexible en algunes condicions. Per exemple, ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar, tot i que condiciona qualsevol debat nuclear a un alto al foc permanent. També demana un nou sistema de governança per l'estret i ara espera la resposta de Washington. Per la seva banda, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, confia que quan acabi el conflicte els preus del petroli baixaran per sota dels nivells anteriors a la guerra. Ho ha dit a la cadena Fox News.
5: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: I a l'estret d'Hormuz, un vaixell de càrrega ha estat atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana, sense que hi hagi hagut ferits ni danys ambientals. Un petrolier iranià també hauria aconseguit esquivar el bloqueig nord-americà a l'estret, segons un portal de seguiment especialitzat. L'Organització dels Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny. Ho ha acordat avui en una reunió telemàtica, la primera sense els Emirats Àrabs Units, que acaba de marxar voluntàriament d'aquesta aliança. L'OPEP afirma que l'increment de la producció és per estabilitzar el mercat del cru en plena crisi energètica. És un augment molt escàs en relació a quotes anteriors i és que té poc marge de maniobra mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. Això impacta directament en el preu del cru. Aquesta setmana ha arribat als $126 el barril de Brent. És el preu més elevat en 4 anys. John Sindreu és editor d'Economia Global a Reuters Breakviews. Preveu que el preu del petroli baixarà força quan s'incrementi l'ús de les energies renovables en molts països i s'acabi, ha dit, la guerra a l'Iran.
6: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
0: Coincidint amb la reunió d'avui, la Petroliera Nacional d'Abu Dhabi, capital dels Emirats Àrabs Units, ha anunciat que invertirà $55.000 milions en nous projectes durant els pròxims 2 anys. Els grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per l'actual situació geopolítica són altres productors de petroli com els Estats Units.

0: 5 minuts i mig per arribar a 3 quarts de 9, Aliança Catalana superaria Junts i se situaria com a tercera força parlamentària, mentre que el partit de Carles Puigdemont seria cinquena força si ara hi hagués eleccions a Catalunya. És el que revela una enquesta que publica avui el diari Ara, que també situa el PSC com a guanyador de les eleccions amb un cert desgast. El bloc d'esquerres, socialistes, Esquerra Republicana i Comuns retindrien la majoria. Esquerra se situaria com a segona força, Vox seria la quarta, amb entre 14 i 17 diputats, Junts passaria dels 25 diputats que té ara a entre 11 i 14 representants. De fet, el 23% dels votants de Junts, el 2024, diuen que passarien a Aliança Catalana i un 12% marxarien cap a Esquerra Republicana. Si ens fixem en les possibles aliances, veurem que es mantindrien com fins ara. Es podria reeditar el pacte d'esquerres amb PSC, Esquerra i Comuns, que sortiria fins i tot reforçat. No sumarien el PSC i Junts i tampoc sumaria una aliança independentista. Pel que fa als líders més ben valorats, només aprova Gabriel Rufián amb una nota mitjana de 5, seguit de Sílvia Orriols amb una nota de 4,2 i 4,1 per Salvador Illa. Qui treu pitjor nota és Ignacio Garriga, de Vox, amb un 2,8, la mateixa puntuació que Carles Puigdemont. Aquesta setmana s'ha fet viral aquest vídeo publicat per l'agitador d'extrema dreta Vito Quiles, en què increpa la dona del president espanyol a la sortida d'una cafeteria.
1: ¿S'arrepiente haber utilizado su condición de mujer del presidente, señora Gómez, para hacer negocios?
2: ¡Quita esa mierda!
1: ¡Para!
0: Begoña Gómez ja l'ha denunciat per aquests fets, però l'incident ha reobert el debat sobre els límits que hi ha del periodisme. Anem a Madrid. Ens espera la crònica de l'Alba Gil.
3: Vito Quiles és segurament l'influencer d'extrema dreta més mediàtic dels últims temps i tot i que aquesta escena ha tingut especial ressò perquè afecta la dona de Pedro Sánchez, el cert és que aquest tipus de situacions fa mesos que es repeteixen a la política espanyola. La recepta sempre és la mateixa, agitadors d'extrema dreta que assenyalen polítics o periodistes que no els són afins. Ho denuncia a 3CAT Agustín Llanel, membre de l'executiva de l'Associació de Periodistes Parlamentaris.
4: Afecta el trabajo de los periodistas y, por tanto, afecta al derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y plural. Y además crea un mal ambiente, porque aquí, ya te digo, durante muchos años no había ningún problema, cada uno es de su padre, de su madre y de su ideología, y los problemas han sido últimamente porque se saltan las normas que rigen para todos.
3: Normes com respectar el torn de pregunta o les zones on està prohibit gravar.
4: Yo, lógicamente, defiendo a muerte la libertad de expresión, pero interrumpir una rueda de prensa o preguntar cuando no te han dado la palabra, eso no es libertad de expresión ni es periodismo.
3: Justament una de les claus és si aquests agitadors habituals en els cercles de PP i Vox es poden considerar periodistes. Alberto Núñez Feijóo i Óscar López discrepen.
5: Es un periodista, compañero suyo.
6: Trata de hacerse pasar por periodista y que no lo es todo lo contrario.
3: L'estiu passat el Congrés va aprovar una reforma del reglament per poder sancionar aquests agitadors i fins i tot retirar-los l'acreditació. La mesa ja ha rebut una desena de queixes, però encara no més cap veredicte.
0: Protecció Civil ha començat a formar els alcaldes de municipis petits en la gestió d'episodis de risc i emergències. La primera promoció és de 30 alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants. El curs està orientat a municipis petits, que són la majoria a Catalunya i que alhora tenen menys recursos humans i materials. Sergi Busquets és l'alcalde de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
7: Perquè quan t'arriba una situació d'alerta, el que has de tenir és ser pràctic i saber exactament on has d'anar, com has d'activar, com has d'avisar el CECAT, com has de crear l'assemblea de seguretat, com has de... Bueno, una miqueta que s'actiguem respondre d'una forma efectiva i ràpida davant d'una situació d'alerta que sempre és una situació que col·lapsa més.
0: El curs està orientat a la planificació dels riscos, la majoria per causes naturals i pel canvi climàtic. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil.
8: Quan poden mobilitzar recursos privats, com ho han de fer? Han de tenir el pla activat, com han de ser aquests mecanismes, com activar un centre de coordinació municipal que els hi permeti tenir doncs, un petit equip propi del propi ajuntament que li doni suport a aquest alcalde o alcaldessa o de demanar suport.
0: Un altre cas és el municipi de Saldes, al Berguedà. Dolors Jiménez n'és l'alcaldessa.
9: Estar informats del que hem de fer. Jo ara mateix tindré més en compte a l'hora d'agafar i posar-me en contacte amb el CECAT, perquè això no ho feia. Vull dir, nosaltres preníem les decisions i sí que estàvem en comunicació amb la delegació del govern de la Catalunya Central, però ho fèiem nosaltres, saps? Ara, a partir d'ara, seré més rigorosa amb això.
0: Entre les situacions que es plantegen durant el curs hi ha, per exemple, posar en pràctica i comunicar decisions com ara un confinament per risc químic, per inundació o per incendi forestal.
2: El temps.
0: Hem arribat a 3 quarts de 9, a 3 que t'info, obrim aquesta hora àrea de servei. Tenim a punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
10: La temperatura en tendència a baixar a partir de demà, especialment a muntanya, i aquest refrescament, de fet, parlem gairebé d'ambient d'hivern, novament alta muntanya, estem parlant de més de 1.800-2.000 metres, però torna l'ambient d'hivern, torna alguna nevada, i sembla que quan tindrem tempestes més actives seria la tarda-nit d'aquest dilluns, matinada de dimarts, i es repetirien algunes d'elles també la tarda i vespre de dimarts. Per tant, compte, perquè entra molt aire fred, temperatura al voltant de 20, 23, 24, sota zero, a uns 5.600 metres d'altitud, i això pot produir nevades cap a 2.000 metres, i fins i tot 1.600, 1.800 entre dimarts i dimecres. Per tant, tornaria l'hivern a cotes altes del Pirineu. De moment acabarem el dia, aquest diumenge, per acabar aquest llarg cap de setmana, amb núvols abundants, alguna pluja ponent, algun plogim en punts de Girona i nord de Barcelona, i poca cosa més. De moment no parlem de pluges importants, tot i que al llarg del dia hem sumat ja més de 20 litres per metre quadrat, es pot, a la cota 2.500, o també 21 litres a la Torre de Cabdella, 18 a Ulldecona, 12 a Mas de Barberans, 4 a Lleida, 4 a les Borges Blanques, 7 a Gisclareny o 9 a Núria. Demà les tempestes, compte, a la tarda podran ser actives, deixar 10, 20 fins a 40 litres per metre quadrat. Tenim un avís activat del Meteocat de pluja intensa, amb tempesta i calamar-se, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, a comarques de Ponent, interior de l'Ebre, tota la zona prelitoral, punts de la Catalunya central i interior de Girona. Al matí pot haver algun ruixat al Pirineu i a les Terres de l'Ebre, però a la tarda aquestes pluges seran generalitzades a l'interior i al vespre a la nit arribaran també cap a la costa de Barcelona, sud de Girona i nord de la costa tarragonina.
0: I fem també aquesta hora un apunt pel que fa a la mobilitat. A partir de demà i durant 2 mesos no hi haurà servei de tren de la línia de Rodalies R13 entre les estacions de la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. S'hi faran unes obres per millorar-ne la infraestructura. Durant aquest temps, els trens circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. A més, Renfe establirà un servei alternatiu per carretera que cobrirà el tram afectat pel treball de millora. D'altra banda, a partir de demà, es reprèn la circulació dels trens de la línia de Rodalies R15 entre les estacions de Reus i Móra la Nova, després d'estar tallada durant 3 mesos. El tram de Móra a Riba-roja continuarà fent-se amb autobús. 3CAT Info. Ara falten 14 minuts per arribar, 13 minuts per ser exactes, per arribar al punt de les 9 de la nit. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans defineix l'edatisme com una actitud discriminatòria cap a una persona com a conseqüència de la seva edat. Això pot fer, per exemple, que ens costi més trobar feina a partir d'una certa edat. A Barcelona, des de fa poc, està en marxa la plataforma 55+. És una entitat d'economia social sense ànim de lucre que treballa perquè tothom, tingui l'edat que tingui, pugui continuar sent i sentint-se útil. És un reportatge de l'Anna Escura amb el muntatge musical d'en Dani Jiménez.

0: un talent que ha vingut aquí per parlar amb mi, em deia, tens 62. Jo arribo a les entrevistes de treball i ja sento que em miren amb uns ulls de i aquest que fa aquí. Crec que hem fet algo per canviar aquestes mirades.
1: És la Filipa Teixeira, és la responsable de la plataforma 55+, un web que va néixer a Portugal l'any 2019 i que ara ha aterrat a Catalunya. Bàsicament, el que fa és oferir serveis de tot tipus, classes de català, canviar un endoll, fer companyia a persones grans, portar el nen a l'escola, tenir cura d'un animal de companyia o les carmanyoles per tota la setmana. La peculiaritat de 55+ és que les persones que ofereixen aquests serveis tenen més de 55 anys. Una d'aquestes persones és el Juanjo Martínez, té 63 anys i és integrador social.
2: Vaig treballar durant 25 anys al sector informàtic i ara treballo amb la gent i per la gent.
3: I ara d'aquí 2 anys suposo que jubiles.
2: Exacte.
3: I t'has apuntat a 55+ a fer d'electricista.
2: Jo, de fet, m'agradaria més fer alguna cosa d'informàtica, però, bueno, connexions de cables amb una làmpara, amb un ventilador, fins allà puc arribar.
1: I precisament la connexió d'un ventilador és el que la Laia Otto necessitava arreglar a casa seva. Ella es dedica a temes d'innovació social i gràcies a això va conèixer 55+. A l'hora de decidir-se a provar-ho, la seva reflexió va anar una mica més enllà de donar valor a persones de més de 55 anys.
4: La part aquesta de la soledat de la gent que hi ha en una ciutat, que no ens n'adonem i que hi ha molta gent sola, no? I que ajuda tant al talent que quan et jubiles pot ser que et quedis sense xarxa, com per la gent que rep un servei que fa que igual no estigui tan sol, no? Perquè té una nova connexió.
1: I sí, gràcies a 55+, les persones es poden treure un petit sobresou. També poden fer un intercanvi de serveis o donar els diners que hagin guanyat a la institució que decideixin. Però ves per on, els diners no són el motiu principal del Juanjo per formar-ne part.
2: Si vas a fer un servei a una persona que potser no pot recórrer a un professional que li cobrarà un pressupost que no pots accedir i li pots ajudar, i això serveix a tu també per sentir-te útil. Coneixes aquesta persona i s'estableix un vincle i és un afegit, no?
1: Durant aquest any, 55+ funcionarà només a la ciutat de Barcelona. A partir del desembre, però, s'obrirà a la resta de Catalunya. Ara mateix hi ha una 70ena de persones apuntades, però qui ho sap, potser amb el temps aconsegueixen arribar a les més de 5.000 que tenen a Portugal. Si hi esteu interessats, tant per oferir algun servei com per demanar-lo, podeu entrar al web www.55+.es.
0: Que la edat no sigui un límit, que sigui una oportunitat.
5: Buhos ha posat punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes de Girona. La banda de Calafell està fent una gira per commemorar els 20 anys sobre els escenaris, Bert Artigues Fontàs.
6: Amb un directe vital i festiu, Buhos ha encomanat tota la seva energia al públic gironí en un concert per commemorar els 20 anys de la banda. Ho han fet esquivant la pluja i des de les escales de la catedral, que és l'escenari més emblemàtic del Festival Estrenes. Guillem Soler és cantant i fundador del grup.
7: Em fa molta il·lusió perquè és un espectacle que no havíem fet mai, on barregem els nostres temes més coneguts amb la cultura popular, que era una idea que sempre havíem tingut d'afegir al nostre show, amb gegants, amb castells, amb capgrossos, amb bastoners, amb diables.
6: El concert ha servit per posar punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes. Des de l'organització en fan un balanç positiu. Xavi Pasqual, director artístic.
8: Una edició històrica, perquè hem superat els 34.000 espectadors i, vaja, pensem doncs, que el festival està vivint el moment més dolç de la seva història.
6: Des de final de març, en el marc del festival, han desfilat per Girona una trentena d'artistes que presentaven disc o estrenaven

0: es posen en marxa són alguns dels elements sensorials que han impregnat la tercera festa del vapor de Móra la Nova. Famílies com la de l'Anabel Quesada, de Reus, han aprofitat la proposta per arrodonir el pont del mes de maig.
1: Tot aquest mundillo sí que ens agrada, però sobretot pel petit, que tot això, posa el vapor, el xutxu, tot això és una passada per ell.
0: Per a d'altres, com el maquinista Marc Parareda, veure la maquinària històrica restaurada ha representat un exercici de nostàlgia.
2: És important per les generacions futures, la canalla, per les futures generacions, veure d'on venim per conèixer cap on anem. És a dir, és molt maco l'AVE, és molt maco l'alta velocitat, és molt maco tots aquests trens nous que sembla ser que, per sort, aviat ens arribaran a rodalies i a regionals, però per entendre això has d'entendre d'on venim, i el ferrocarril ve d'aquí, de les màquines de vapor.
0: Més enllà de ser un museu viu, l'equipament també s'erigeix com un centre que fa restauracions certificades de trens des de fa 15 anys. Com a repte de futur, volen impulsar projectes turístics amb peces històriques a la xarxa d'ADIF i, per fer-ho possible, buscaran suport institucional i econòmic per part de les administracions supramunicipals.
3: 6 minuts i arribem a les 9.
4: Esports.
3: A punt de començar el duel a Cornellà al Prat, últim partit, no, penúltim partit d'aquesta jornada, l'última juga demà, crec que és en Sevilla-Real Societat. D'aquí a 5 minuts mal comptats al fons, comença a engegar aquest Espanyol-Madrid amb molt en joc per part del, més enllà del Madrid, potser més en joc per part de l'Espanyol.
5: Sí, sí, aquí juguen tres equips, Espanyol, Barça i Madrid.
3: Clar que el Barça s'ho mira des de casa i avui, sense cap mena d'esforç, que ja el va fer ahir, evidentment, pot ser el campió de Lliga.
5: Efectivament, d'aquí 5 minuts, com diem, al Tot Gira de Catalunya Ràdio podeu seguir aquest partit, que pot suposar doncs el títol de Lliga pel Barça si el Madrid no guanya, i també una salvació gairebé virtual per l'Espanyol, que necessita trencar aquesta ratxa de 16 partits sense guanyar en aquest 2026. Com diem, el partit el podeu seguir pel Tot Gira de Catalunya Ràdio 5 minuts perquè comenci aquest Espanyol-Real Madrid. I els que ja han fet la feina és el Barça a la Champions femenina. Ha guanyat el Bayern a la tornada de les semifinals per 4-2 i ha sentenciat l'eliminatòria amb un global de 5-3. Els gols han estat obra d'Alexia Grafet 2, de Salma i de Peyor en un Camp Nou ple amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del cap quan ha estat substituïda, fent inevitables dubtes sobre la seva continuïtat al Barça.
6: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
7: Sí, ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del doping que m'ha tocat, i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
5: Ha estat també el retorn d'Aitana Bonmatí 5 mesos després, entrat al minut 67. Són declaracions de la migcampista blaurana a TV3.
8: Bé, molt feliç. En primer lloc, per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta del pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant, i ara per més.
5: Aquesta final Barça-Lió serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça serà la sisena final de Champions consecutiva.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I ara es porta en directe. Marxem al Palau Blaugrana, on el Barça de bàsquet jugava contra el Gran Canària. Marxem allà per saber com ha acabat aquest partit. Ernest Macià, bona tarda. Ha finalitzat el partit.
9: Bona tarda des del Palau Blaugrana. Bon vespre. El Barça ha guanyat 91-69. Victòria davant del Gran Canària, un dels equips a la part baixa de la classificació. 23 punts de Kevin Panther. I el més important, el Barça està ja en disposició d'intentar l'assalt a la segona plaça de la Lliga CB, un Barça que s'ha mogut entre les posicions 4 i 7 els últims 3 mesos, però que amb les derrotes de València i Múrcia fa que ara mateix l'equip de Xavi Pascual no tingui lluny l'opció d'evitar el Madrid a semifinals d'uns hipotètics play-off. Això passaria per ser segon o tercer de la Lliga CB de bàsquet. Avui, això sí, el partit ha vingut trufat de baixes a la prèvia, i és que el Barça ha conegut que perd, almenys fins al play-off, a Will Clyburn per un problema no especificat, i han continuat sent baixa jugadors com Tomas Satoranski i Jan Veselý, jugadors del 5 titular. Malgrat tot, el Barça ha guanyat de 32 punts i, per tant, s'afiança a la zona noble de la Lliga ACB de bàsquet.
5: Gràcies, Ernest.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Tornant al futbol, partits jugats aquest diumenge, primera, Celta 3,

0: Elx 1, Getafe 0, Rayo Vallecano 2 i Betis 3, Oviedo 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb el Sevilla Real Societat. I a la primera ref, empat del Sabadell a 2 contra el Múrcia a la Nova Creu Alta. Aquest resultat fa que el Sabadell perdi el liderat de la categoria en mans de l'Aldenc, que està guanyant 1-0 al Marbella. Si l'Aldenc acaba guanyant aquest partit, empatarien a 65 punts amb el Sabadell, però seria líder l'Aldenc pel gol a Beraix. Queden 3 jornades i només puja directament al primer classificat.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: I en futbol internacional, aquest diumenge es pot decidir un altre campió de les grans lligues, seria l'Inter a Itàlia. Els nerazzurri en tenen prou amb un empat a casa contra el Parma. Ara mateix acaba de començar el partit, 11 minuts de la primera part, empat a 0. També s'han jugat el Sassuolo 2, Milan 0 i el Juventus 1, Verona 1. A la Premier s'ha disputat un clàssic, el Manchester United 3, Liverpool 2, i ara tenim en joc a l'Aston Villa Tottenham, on el Tottenham es juga a sortir del descens. Està guanyant 0-2 a l'Aston Villa i, per tant, el Tottenham sortiria així del descens. A l'ACB, victòria del Manresa per 104-102 contra el València Bàsquet en un final molt ajustat. I a la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona 89-63 contra el Leganés a Fontejau a la tornada dels quarts de final de la Lliga. L'equip gironí es classifica per les semifinals on s'enfrontarà el València.
1: Trescat Info.
0: I l'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de Madrid en desfer-se de l'alemany Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. Amb aquest títol, Sinner es converteix en el primer tenista de la història en guanyar 5 Masters 1000 consecutius. Els 4 disputats aquest any, Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrid, i el de París de l'any passat. Si Sinner guanya la setmana que ve el Masters 1000 de Roma, completarà el Career Golden Master, guanyar els 9 Masters 1000 que existeixen almenys una vegada. Només ho ha aconseguit Novak Djokovic fins ara.
1: 3CAT Info.
0: I en motor, Kimi Antonelli s'ha imposat amb el seu Mercedes al Gran Premi de Miami de la Fórmula 1, seguit dels McLarens de Lando Norris i Oscar Piastri.
1: Trescat Info.
2: Bona nit, són les 9.

0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol preveu comparèixer dijous al Congrés per explicar la situació de la flotilla Global Summit assaltada per Israel, que prorroga dos dies la detenció dels dos activistes capturats en aigües internacionals, el barceloní Saif Abukeshek i el brasiler Thiago Ávila. L'Iran estudiarà la resposta dels Estats Units a la proposta iraniana de 14 punts per posar fi a la guerra. Els iranians es mostren flexibles i ja no exigeixen que es desbloquegi l'estret d'Hormuz com a condició prèvia per negociar. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmenta la producció en 188.000 barrils diaris per al mes de juny. És un increment molt escàs en plena crisi energètica provocada pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ha estat la primera reunió de l'OPEP des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança. Destacats dirigents del Partit Republicà critiquen la decisió de Donald Trump de retirar 5.000 soldats d'Alemanya. Denuncien que això limitarà la política de contenció de Rússia, però el president nord-americà no afluixa i diu que seran fins i tot més de 5.000. Cap de setmana marcat per tres agressions mortals amb arma blanca a l'àrea de Barcelona. Els Mossos busquen els integrants del grup que haurien mort durant la matinada un menor a la zona del Fòrum. I al Raval, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor acusat de matar un home. Ahir al migdia, els Mossos van detenir un home com a presumpte autor de l'homicidi d'una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues. A partir de demà es tallarà durant dos mesos la línia de Rodalies R13 entre La Plana i Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Per obres, els trens circularan desviats per Reus i hi haurà servei alternatiu per carretera. D'altra banda, es reprendrà la circulació de l'R15 entre Reus i Móra la Nova.
1: Esports.
2: Arrenca el partit entre l'Espanyol i el Madrid. Primer minut de joc, empat a 0. Recordem que aquest partit li pot donar la Lliga al Barça en cas de que el Madrid no guanyi, i també la primera victòria del 2026 als blanquiblaus. Partit que podeu seguir pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Barça s'ha classificat per la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals 4-2. L'equip blaurana jugarà contra l'Olympique de Lió la seva sisena final de Champions consecutiva, el 23 de maig a Oslo.
0: Pel que fa al temps, les pluges aniran descarregant aquesta matinada a l'oest del país, si bé no seran intenses. Boira baixa a les muntanyes de l'interior i en algunes valls pirinèiques. El matí de dilluns serà variable i mig ennuvolat, amb més clarianes al Pla de Lleida. Alguns ruixats a l'Alt Pirineu i cap a la Terra Alta. Tarda més tempestuosa.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés dels Diputats per explicar la situació de la flotilla Global Summit assaltada dijous passat per Israel. La flotilla demana als governs d'Espanya i el Brasil que investiguin i sancionin Israel després de prorrogar la detenció dels dos activistes capturats en aigües internacionals. El barceloní Saif Abukeshek, d'origen palestí, i el brasiler Thiago Ávila han declarat aquest matí davant el jutge. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas, però no els ha acusat formalment. Anem cap a Jerusalem. Jordi Bresco.
3: Per separat, amb manillats de peus i amb marques de cops a la cara. Així és com Thiago Ávila i Saif Abukeshek han rebut la notícia que els esperen com a mínim dos dies més d'interrogatoris a la presó d'Ashkelon. La fiscalia israeliana pretenia que fossin quatre. Els seus advocats, en canvi, n'exigeixen l'alliberament immediat. Míriam Azem, coordinadora de defensa internacional al Centre Legal Adala, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
3: Israel tenia Saif Abukeshek entre cella i cella com a mínim des que el seu nom va aparèixer en un document de la PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger, una organització que Israel defineix com a terrorista i vinculada a Hamas. La fiscalia israeliana assegura que Abukeshek és culpable de delictes com assistir l'enemic durant la guerra o transferir materials a una organització terrorista, però davant el jutge no ha presentat cap càrrec formal i, per tant, en principi dimarts, Abu Keshek ha de sortir de la presó. Azem, però, no se'n refia.
4: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
3: Des de dalt es responsabilitzen d'aquesta situació en part a la comunitat internacional per permetre que Israel segueixi creuant línies vermelles sense conseqüències.
0: Ara passen 6 minuts de les 9 del vespre. L'Iran estudia la resposta dels Estats Units a la proposta iraniana de 14 punts per posar fi a la guerra. La resposta nord-americana ha arribat a Teheran via el Pakistan, país que fa de mediador. Aquest compàs d'espera conciliador arriba després que els Estats Units i l'Iran hagin suavitzat les seves posicions en les últimes hores al voltant de la proposta que els iranians van formular divendres per acabar amb la guerra. Inicialment, Donald Trump va qualificar el pla iranià d'insatisfactori, però després es va mostrar partidari d'analitzar-lo a fons. Aquestes últimes hores s'ha publicat que el document consta de 14 punts i que l'Iran es mostra més flexible en algunes condicions. Per exemple, ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar, tot i que condiciona qualsevol debat nuclear a un alto el foc permanent. També demana un nou sistema de governança per a l'estret i ara espera la resposta de Washington. Per la seva banda, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, confia que quan acabi el conflicte els preus del petroli baixaran per sota dels nivells anteriors a la guerra. Ho ha dit a la cadena Fox News.
1: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: I a l'estret d'Hormuz, un vaixell de càrrega ha estat atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana, sense que hi hagi hagut ferits ni danys ambientals. Un petrolier iranià també hauria aconseguit esquivar el bloqueig nord-americà a l'estret, segons un portal de seguiment especialitzat. L'Organització dels Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny. Ho ha acordat avui en una reunió telemàtica, la primera sense els Emirats Àrabs Units, que acaba de marxar voluntàriament de l'aliança. L'OPEP afirma que l'increment de la producció és per estabilitzar el mercat del cru en plena crisi energètica. És un augment molt escàs en relació a quotes anteriors i és que té poc marge de maniobra mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. Això impacta directament en el preu del cru. Aquesta setmana ha arribat als $126 al barril de Brent, el preu més elevat en 4 anys. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Sindreu, preveu que el preu del petroli baixarà força quan s'incrementi l'ús de les energies renovables en molts països i s'acabi la guerra a l'Iran.
5: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
0: Coincidint amb la reunió d'avui, la petroliera nacional d'Abu Dhabi, capital dels Emirats Àrabs Units, ha anunciat que invertirà 55.000 milions de dòlars en nous projectes durant els pròxims 2 anys. Els grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per l'actual situació geopolítica són altres productors de petroli, com els Estats Units.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, diu que forces especials han destruït una nau llançamíssils russa prop de Sant Petersburg. L'operació de Kiev ha activat de matinada les alertes a 2 països bàltics veïns per la violació de l'espai aeri finès per les armes, possiblement drons, llançades per Ucraïna. L'atac ha causat força danys al port, segons Kiev. Alhora, Zelensky ha dit que el seu exèrcit ha provocat danys a 2 patrullers russos a un port al Mar Negre. Per la seva banda, Rússia ha llançat en les últimes hores prop de 270 drons contra Ucraïna i un míssil balístic contra la ciutat de Mykolaiv, al sud del país. Primeres crítiques de destacats correligionaris republicans de Donald Trump contra la decisió del president de treure d'Alemanya 5.000 dels 36.000 soldats nord-americans estacionats. En concret, han alçat la veu Roger Wicker i Mike Rogers, republicans com Trump i que presideixen respectivament el Comitè de Forces Armades del Senat i de la Cambra de Representants. En una declaració conjunta, tots dos polítics han dit que reduir ara la presència nord-americana a Alemanya és contrari a la contenció de Rússia i suposa enviar un senyal equivocat a Vladimir Putin. També li diuen al president que el que hauria de fer és enviar aquests 5.000 soldats cap a l'est, en al·lusió a la guerra d'Ucraïna i al suport decreixent al president Zelensky. Però Donald Trump sembla reblar el clau i des de Florida ha advertit que els seus socis de l'OTAN que la retirada de les tropes nord-americanes serà de més de 5.000 soldats, que és el que inicialment havia dit al Pentàgon. El president nord-americà, enfadat per la falta de suport europeu a la guerra de l'Iran i per unes recents declaracions del canceller alemany Friedrich Merz, ha llançat aquesta nova amenaça de matinada a peu d'helicòpter.
7: Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
8: Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies.
9: Thank you very much.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 4 minuts i serà un quart de 10 del vespre, 6 anys després que li retiressin la custòdia del fill a causa d'una denúncia falsa, una dona demana que li tornin el nen. El cas ha tingut un llarg recorregut judicial i ha arribat al Tribunal Constitucional. La dona, Jessica, és francesa i va tenir el nen en plena pandèmia a Andalusia. Hi havia anat de vacances amb una altra dona i es va haver de quedar. Quan el nadó tenia 17 dies, l'altra dona va denunciar-la per maltractaments. Ho ha explicat a TV3.
10: No entiendo nada, sabiendo que yo soy francesa, que mi niño está de sangre francés. Que yo vengo aquí para vacaciones y que me quita el niño por una denuncia falsa, la verdad que lo veo fatal. Es que para mí me ha robado mi hijo.
0: La Jessica assegura que no li van fer cap prova a ella ni tampoc al bebè i que els serveis socials el van portar a una família d'acollida. La justícia li va demanar un domicili fix i una feina per recuperar-lo i per aconseguir-ho es va traslladar a Catalunya. Tot i això, i que la denunciant es va retractar, tot va continuar igual fins que va presentar un recurs a l'Audiència Provincial que li va donar la raó. El cas, però, va arribar al Suprem, que va considerar que el retorn del nen a la mare podia generar un perjudici emocional important a la criatura. I al final, la Jessica ha presentat recurs al Tribunal Constitucional. Marta Boza és la seva advocada, també en declaracions a TV3.
11: Si estem en el Tribunal Constitucional demanant que tot sigui anul·lat perquè tot ha estat mal fet i no té cap dret ni cap sentit, com ara estàs intentant adoptar, intentar esborrar absolutament a la mare?
0: I és que a la vegada el Tribunal d'Almeria continua endavant amb el procediment d'adopció iniciat pels pares d'acollida, que ella mai ha acceptat. Cap de setmana marcat per la violència amb 3 agressions amb arma blanca concentrades a l'àrea de Barcelona. En l'última confirmada pels Mossos, la víctima mortal és un menor que hauria estat agredit aquesta nit per un grup de persones a la zona del Fòrum. La policia investiga ara les causes de l'atac. De moment no hi ha detinguts i estan intentant localitzar-ne els autors. Aquesta mateixa nit a Ciutat Vella, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor acusat de matar un home al carrer de la Cera. La víctima ha estat traslladada en estat crític a l'hospital, on no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. I ahir dissabte al migdia, els Mossos van detenir un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament d'Esplugues ha declarat 2 dies de dol oficial i ha convocat la ciutadania dilluns a les 6 de la tarda per condemnar la mort violenta. I mor una dona de 57 anys en l'incendi d'un immoble a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Ha passat de matinada i els equips sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 3 dotacions dels bombers i també efectius del SEM. Després d'apagar l'incendi han comprovat que l'estructura de l'immoble no hagués quedat afectada. Ara els Mossos investiguen la causa de l'incendi. És la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana llarg de l'1 de maig a causa d'incendis en domicili. incendis. La matinada de divendres, una dona també va morir arran del foc que es va originar a la cuina del seu domicili de Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Tot just és un quart de deu, obrim àrea de servei.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: La temperatura amb tendència a baixar a partir de demà, especialment a muntanya, i aquest refrescament, de fet, parlem gairebé d'ambient d'hivern, novament alta muntanya, estem parlant de més de 1.800-2.000 metres, però torna l'ambient d'hivern, torna alguna nevada, i sembla que quan tindrem tempestes més actives seria la tarda-nit d'aquest dilluns, matinada de dimarts, i es repetirien algunes d'elles també la tarda i vespre de dimarts. Per tant, compte, perquè entra molt aire fred, temperatura al voltant de 20, 23, 24, sota zero, a uns 5.600 metres d'altitud, i això pot produir nevades cap a 2.000 metres i fins i tot 1.600, 1.800 entre dimarts i dimecres. Per tant, tornaria l'hivern a cotes altes del Pirineu. De moment acabarem el dia, aquest diumenge, per acabar aquest llarg cap de setmana, amb núvols abundants, alguna pluja a ponent, algun plogim en punts de Girona i nord de Barcelona, i poca cosa més. De moment no parlem de pluges importants, tot i que al llarg del dia hem sumat ja més de 20 litres per metre quadrat, es pot, a la cota 2.500, o també 21 litres a la Torre de Cabdella, 18 a Ulldecona, 12 a Mas de Barberans, 4 a Lleida, 4 a les Borges Blanques, 7 a Gisclareny o 9 a Núria. Demà les tempestes, compte, a la tarda podran ser actives, deixar 10, 20, fins a 40 litres per metre quadrat. Tenim un avís activat del Meteocat de pluja intensa, amb tempesta i calamar-se, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, a comarques de Ponent, interior de l'Ebre, tota la zona prelitoral, punts de la Catalunya central i interior de Girona. Al matí pot haver algun ruixat al Pirineu i a les Terres de l'Ebre, però a la tarda aquestes pluges seran generalitzades a l'interior i al vespre, a la nit, arribaran també cap a la costa de Barcelona, sud de Girona i nord de la costa tarragonina.
6: Trescat Info.
12: La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
13: Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
14: Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
13: Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
15: Jo sóc la Blanca.
16: Jo sóc la Mireia.
15: I som les dues noies que estem darrere de Sos Català.
17: Molt bé, Ali.
18: El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb algú divertit.
19: Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
13: 30 minuts. Català. Punt crític. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Avui a la nit.
6: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge, segons les últimes dades, ja han retornat a l'àrea metropolitana de Barcelona el 88% dels vehicles previstos, uns 248.000. Una operació retorn que aquesta tarda s'ha vist complicada per la pluja que ha obligat a retardar l'obertura dels carrils addicionals en el sentit contrari a l'habitual per facilitar el retorn. Les retencions més destacades les ha registrat l'AP7, que també s'ha vist afectada per un accident entre un turisme i un autocar a Maçanet de la Selva a primera hora del matí. També s'han vist afectades per accidents la BV-5151 a les Franqueses del Vallès i la 2 a l'altura d'Abrera. El pic màxim de retenció a tota la xarxa ha estat de 92 quilòmetres i s'ha registrat aquesta tarda una xifra lleugerament superior a l'any passat. Un cap de setmana llarg que se salta amb dues víctimes mortals a les carreteres. Un vianant atropellat a la 2 a Belllloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, i un motorista a la BV-5301 al Brull, a Osona. Amb aquestes víctimes ja són 34 les persones que han mort aquest any a les carreteres. I a partir de demà, i durant dos mesos, no hi haurà servei de tren de la línia de Rodalies R13 entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. S'hi faran unes obres per millorar-ne la infraestructura. Durant aquest temps, els trens circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. A més, Renfe establirà un servei alternatiu per carretera que cobrirà el tram afectat pels treballs de millora. D'altra banda, a partir de demà, es reprèn la circulació dels trens de la línia de Rodalies R15 entre les estacions de Reus i Móra la Nova després d'estar tallada durant 3 mesos. El tram de Móra Ribes Roja continuarà fent-se amb autobús.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els treballadors de la central d'atenció al client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis comencen demà una vaga indefinida. És en resposta a l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 132 treballadors de la seu que hi ha al World Trade Center de Barcelona. Això és gairebé un 40% de la plantilla. Aquests treballadors atenen trucades de diversos punts d'Europa per donar servei abans, durant i després del lloguer de vehicles. La plantilla d'Avis es manifestarà demà a les 11 del matí davant la seu de Barcelona. I els treballadors de l'empresa Girona Més Neta es reuneixen avui amb representants de l'empresa per tancar un acord que eviti la vaga indefinida de recollida d'escombraries de la ciutat prevista a partir de demà. En la trobada del matí s'han acostat posicions i la reunió la segueixen aquesta tarda. Si s'arriba a un preacord, l'haurà de ratificar l'Assemblea de Treballadors. Si la vaga tira endavant, coincidirà amb la celebració del Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris de la ciutat. La plantilla de Girona Més Neta es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu i reclama millores laborals i també salarials. El ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, ha anunciat penes de fins a 2 anys als que organitzen festes musicals massives clandestines, les famoses raves, i multes elevades als assistents. El ministre ha fet l'anunci en una visita al departament del Cher, on des de divendres se celebra una rave multitudinària en un camp de tir de l'exèrcit francès. Aquesta festa ha plegat entre 17.000 i 40.000 persones arribades de tota Europa, un esdeveniment sobre el qual el ministre ha sobrevolat en helicòpter i ha criticat els organitzadors.
16: Hi ha milers de persones que arriben a un lloc sense cap organització. Venen de tot arreu, envaïen un espai i, per tant, causen molèsties als veïns. Us recordo que som en una zona agrícola, hi ha molts veïns, a més aquest lloc és en terreny militar.
0: Els organitzadors han triat aquest lloc per 2 motius. El terreny pertany al departament on va néixer el ministre i alhora volen passar-s'ho d'allò més bé en un camp de tir com a missatge antimilitarista. A les 12 d'aquesta nit tanca la 53a edició de la Fèria d'Abril de Catalunya. Un any més, el Parc del Fòrum ha acollit gairebé un centenar de casetes amb una bona representació de cultura andalusa. Hi ha anat l'Abigail Armengol.
17: Durant 10 dies, el Parc del Fòrum de Barcelona s'ha convertit en l'epicentre de la cultura andalusa a Catalunya. Els assistents han pogut ballar al ritme de sevillanes i flamenc i lluir els vestits tradicionals andalusos en 90 de casetes.
20: La música, el ball, l'ambient, l'alegria d'aquesta gent.
21: A més, lo carinyosa que és la gent, o sigui, no et coneixen de res, és com que et coneixen de sempre.
22: Están tocando sevillana, está la gente bailando y bueno, hay otro ambiente más divertido.
17: La gastronomia és també un element essencial de la Fèria d'Abril.
23: Y hacemos carne cruda de brasa, hacemos patatas a lo pobre, paella, fritura de pescado, catalana.
24: Bueno, pues aquí hacemos de todo, aquí le damos alegría a la gente. Hacemos pulpo, hacemos cachelo, hacemos también lacón, pescadito frito, paellas, patatitas a lo pobre.
17: La Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya, entitat organitzadora, espera arribar al 1.200.000 visitants de fa 2 anys i ha qualificat aquesta edició d'històrica. Daniel Salinero n'és el president.
25: La gent de les casetes i les entitats estan molt contentes perquè han treballat molt. No ha hagut cap incidència greu amb la quantitat de gent que ve, quasi que és un miracle, no? El temps acompanyat, que crec que és la primera vegada que no ha plogut ni un sol dia.
17: Aquest any se'ls acaba el contracte d'ús del Parc del Fòrum, però la FECAC, després de converses amb l'Ajuntament, ja avança que l'any vinent renovaran.
0: Esports. Amb Alfons Gorina, bona nit.
2: Bona nit. En joc l'Espanyol-Madrid, ara mateix minut 23 de la primera part, encara amb empat a 0. Recordem un partit que li pot donar la Lliga al Barça en cas que el Madrid no guanyi i que també pot suposar la primera victòria del 2026 per l'Espanyol després de 16 partits sense guanyar. Podeu seguir aquest Espanyol-Madrid al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I l'altre Barça, el femení, jugarà la final de la Champions després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals, 4-2. El global de l'eliminatòria ha estat de 5-3. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet 2, de Salma i de Peyor, en un Camp Nou ple amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del camp quan ha estat substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al Barça.
1: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
3: Sí, que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del doping que m'ha tocat, i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
2: Ha estat també el retorn de Tena Bonmatí 5 mesos després, ha entrat al minut 22 de la segona part. Són declaracions de la migcampista blaurana a TV3.
4: Bé, molt feliç. En primer lloc per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta del pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant, i ara per més.
2: Aquesta final Barça-Lió serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça és la 6a final de Champions consecutiva.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Encara en futbol, jugats aquest diumenge a primera, Celta 3, Elx 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb el Sevilla-Reial Societat. I a la primera ref, empat del Sabadell a 2 contra el Múrcia a la Nova Creu Alta. Aquest resultat fa que el Sabadell perdi el liderat de la categoria en mans de l'Aldenc, que està guanyant 3-0 al descans al Marbella. I si confirma aquesta victòria l'Aldenc, empatarien a 65 punts amb el Sabadell, però l'Aldenc seria el líder per gol a veraix. Queden 3 jornades i només puja directament al primer classificat.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I en futbol internacional estem pendents també per un altre possible campió de les grans lligues. Seria l'Inter a Itàlia. Els nerazzurri en tenen prou amb un empat a casa amb el Parma. Ara mateix, minut 40 de la primera part, amb empat a 0.
6: 3CAT Info.
2: I a la Premier s'ha disputat un clàssic, el Manchester United 3, Liverpool 2. I està en joc a l'Aston Villa 0, Tottenham 2. Un resultat que li serveix al Tottenham per sortir de la zona de descens.
6: L'actualitat esportiva a fons.
2: I per cert que hi ha novetats a l'Espanyol Madrid, perquè s'acaba de quedar amb 10 jugadors l'Espanyol per vermella directa, Nomar El Hilali per una dura entrada sobre Vinícius. Per tant, es complica el partit per l'Espanyol. Sí, targeta vermella, no, perdó, és una rectificació, li havien mostrat una targeta vermella i el VAR l'ha rectificat. L'Espanyol segueix, doncs, amb 11 jugadors.
6: L'actualitat esportiva a fons.
2: I a la CB, victòria del Barça, 91-69 contra el Gran Canària. El blaugrana Joel Parra s'ha mostrat ambiciós després d'aquesta victòria.
5: Que tenim una oportunitat de guanyar un títol i és la Lliga, i sabem lo important que és, ja no només per nosaltres, sinó per l'afició, després d'aquests dos anys que portem. Així que aquest és el nostre objectiu ara mateix, focalitzar-nos en la CB, acabar el millor possible ara la classificació i competir per guanyar la Lliga.
2: També ha guanyat el Manresa, 104-102 contra el València Bàsquet, en un final molt ajustat al Nou Congost. I a la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona, 89-63 contra el Leganés a Fontejau, a la tornada dels quarts de final de la Lliga i després de l'empat al partit d'anada. L'equip gironí es classifica per a les semifinals, on s'enfrontarà el València. Del València, precisament, n'ha parlat la jugadora de l'Uni Girona, Laura Cornelius.
7: Evidentment, el València és un gran equip. No serà fàcil, però si volem ser campiones hem de guanyar tothom. El primer partit és allà i hem de saber competir. Després tornarem a Fontejau davant la nostra afició amb l'esperança de guanyar i disputar la final.
2: I en tennis, l'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de Madrid en desfer-se de l'alemany Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. I en motor, Kimi Antonelli s'ha imposat amb el seu Mercedes el Gran Premi de Miami de la Fórmula 1. Tercera victòria en tres curses per l'italià, seguit dels McLarens de Lando Norris i Oscar Piastri.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són 9:45 del vespre. Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. La flotilla Global Summit demana que Espanya i el Brasil actuïn contra Israel arran de la pròrroga de la detenció dels dos activistes capturats prop de Creta. També us hem explicat que l'Iran estudiarà la resposta dels Estats Units a la proposta iraniana de 14 punts per posar fi a la guerra. Els iranians es mostren flexibles i ja no exigeixen que es desbloquegi l'estret d'Hormuz com a condició prèvia per negociar. A partir d'ara anirem a Girona, on Buhos ha posat punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes. La banda de Calafell està fent una gira per commemorar els 20 anys sobre els escenaris. Just parlarem del Centre Hortensia Herrero de València, que exposa per primera vegada a Europa una obra monumental de l'alemany Anselm Kiefer, un dels grans artistes contemporanis europeus. Es tracta d'un quadre de 13 metres d'ample que confronta el present actual amb el passat nazi. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Doncs que Espanyol i Madrid empaten a 0 al minut 29 de la primera part. Si el Madrid no guanya, el Barça serà campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, busca la primera victòria del 2026 i una salvació gairebé virtual. El Barça es classifica per la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals per 4-2. L'equip jugarà la final contra l'Olympique de Lió, sisena final consecutiva de Champions del Barça, i es disputa el 23 de maig a Oslo.
0: Pel que fa al temps, acabarem el cap de setmana amb pluja a les comarques de Ponent i alguns plugims dispersos a punts de la demarcació de Girona i nord de la de Barcelona. Demà el dia començarà amb força núvols, si bé hi haurà grans clarianes al Pla de Lleida, ruixats al Pirineu i les Terres de l'Ebre. Tarda més complicada amb pluja, tempestes i algunes pedregades. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys 2 dies més. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saïf Aboukeshek, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els activistes han declarat aquest matí davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Bresco.
2: Saïf Aboukeshek i Thiago Ávila continuaran a la presó d'Ashkelon com a mínim 48 hores més després de la decisió que ha pres aquest matí el Tribunal de Magistrats d'aquesta ciutat de la costa israeliana. I això que la Fiscalia demanava que l'extensió de la detenció dels dos activistes fos de 4 dies, ja que asseguren que tenen vincles amb Hamas a través de l'organització PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger. Els acusa, entre d'altres, d'haver assistit l'enemic durant la guerra i d'haver transferit materials a una organització terrorista. Hadil Abu Salih, advocada defensora, recorda que als activistes se'ls va detenir com a membres de la flotilla Global Summit.
3: Formaven part d'una missió humanitària que tenia com a objectiu proporcionar ajuda humanitària a la població civil de Gaza i no a cap organització, fos terrorista o no.
2: La Fiscalia, de moment, no ha presentat càrrecs formals contra els activistes, un fet que han recordat els advocats defensors que asseguren que tot aquest procediment és il·legal des del moment de la mateixa detenció en aigües internacionals. Acusen Israel d'utilitzar suposades amenaces per a la seguretat de l'Estat com a mesura de represàlia contra els líders activistes crítics amb Israel i recorden que tots dos detinguts han testificat haver estat víctimes d'abusos i tortures. La vaga de fam que van començar en el moment de la seva detenció està previst que continuï fins al seu alliberament, que en principi s'hauria de produir dimarts, sempre i quan la Fiscalia no aporti noves proves que justifiquin allargar la detenció.
0: El govern espanyol ha insistit a reclamar l'alliberament de Saïf Aboukeshek. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre aquesta crisi, cosa que obligaria a convocar un ple extraordinari dijous que ve. Ara passen 4 minuts de 2:15 del vespre. Israel ha mort almenys 6 persones i n'ha ferit una cinquantena més en atacs a Cisjordània i al Líban. En aquest país, l'exèrcit ha fet 5 morts i 11 ferits en bombardejos a diversos pobles del sud, on, segons Israel, hi ha infraestructures de Hezbollah. Entre les víctimes hi ha 2 ciutadans sirians i un egipci. Amb aquests ja són més de 2.600 morts des que el març va començar l'ofensiva israeliana contra el Líban, tot i que oficialment des del 17 d'abril hi ha un alto el foc en vigor. Pel que fa a la Palestina ocupada, l'exèrcit ha matat un noi de 26 anys en Abruç, segons ha informat la Mitja Lluna Roja. 4 persones més han resultat ferides de bala, entre les quals un nen de 12 anys i una quarantena més han patit els efectes dels gasos lacrimògens. Nablus és una de les zones que pateix més atacs violents de colons jueus i l'expansió d'assentaments. L'agència palestina Wafa publica que avui també hi ha hagut incursions en diverses ciutats i pobles al sud de Tul Karem.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Encara en clau internacional, us expliquem que l'Iran estudia la resposta dels Estats Units a la proposta iraniana de 14 punts per posar fi a la guerra. La resposta nord-americana ha arribat a Teheran via el Pakistan, país que fa de mediador. Aquest compàs d'espera conciliador arriba després que els Estats Units i l'Iran hagin suavitzat les seves posicions en les últimes hores al voltant de la proposta que els iranians van formular divendres per acabar amb la guerra. Inicialment, Donald Trump va qualificar el pla iranià d'insatisfactori, però després es va mostrar partidari d'analitzar-lo a fons. Aquestes últimes hores s'ha publicat el document, que consta de 14 punts i que l'Iran es mostra més flexible en algunes condicions. Per exemple, ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar, tot i que condiciona qualsevol debat nuclear a un alto el foc permanent. També demana un nou sistema de governança per a l'estret i ara espera la resposta de Washington. Per la seva banda, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, confia que quan acabi el conflicte els preus del petroli baixaran per sota dels nivells anteriors a la guerra. Ho ha dit a la cadena Fox News.
5: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: I a l'estret d'Hormuz, un vaixell de càrrega ha estat atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana, sense que hi hagi hagut ferits ni tampoc danys ambientals. Un petrolier iranià també hauria aconseguit esquivar el bloqueig nord-americà a l'estret, segons un portal de seguiment especialitzat. Ara són 10:45 del vespre. Una avaria tècnica a l'avió oficial que transportava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Armènia per assistir a la cimera de la Comunitat Política Europea l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca, Ankara. L'Airbus A310 que transportava Sánchez i la resta de la seva delegació va enlairar-se de la base aèria de Torrejón de Ardoz a Madrid poc abans de les 4 de la tarda. Fons del govern han informat que una avaria tècnica que han minimitzat els ha obligat a seguir el protocol i aterrar Ankara, on el president passarà la nit abans de reprendre el seu viatge cap a Armènia dilluns a primera hora del matí, un cop es resolgui l'incident. Aliança Catalana superaria Junts i se situaria com a tercera força parlamentària, mentre que el partit de Carles Puigdemont seria cinquena força si ara hi hagués eleccions a Catalunya. I és el que revela una enquesta que publica avui el diari Ara, que també situa el PSC com a guanyador de les eleccions amb un cert desgast. El bloc d'Esquerra, Socialistes, Esquerra Republicana i Comuns retindrien la majoria. Esquerra se situaria com a segona força, Vox seria la quarta, amb entre 14 i 17 diputats. Junts passaria dels 35 diputats que té ara a entre 11 i 14 representants. De fet, el 23% dels votants de Junts el 2024 diuen que passarien a Aliança Catalana i un 12% marxarien cap a Esquerra. Si ens fixem en les possibles aliances, veurem que es mantindrien com fins ara. Es podria reeditar el pacte d'Esquerres amb el PSC, Esquerra i Comuns, que sortiria fins i tot reforçat. No sumarien el PSC i Junts i tampoc sumaria una aliança independentista. Pel que fa als líders més ben valorats, només aprova Gabriel Rufián, amb una nota mitjana de 5, seguit de Sílvia Orriols, amb una nota de 4,2, i de Salvador Illa, amb un 4,1. Qui treu pitjor nota és Ignacio Garriga, de Vox, amb un 2,8, la mateixa puntuació que Carles Puigdemont. Aquesta setmana s'ha fet viral aquest vídeo publicat per l'agitador d'extrema dreta Vito Quiles, en què increpa la dona del president espanyol a la sortida d'una cafeteria.
6: ¿Se arrepiente haber utilizado su condición de mujer del presidente, señora Gómez, para hacer negocios?
7: ¡Quita esa mierda!
6: Sí, ¡para, para!
0: Begoña Gómez ja l'ha denunciat per aquests fets, però l'incident ha reobert el debat sobre els límits del periodisme. Madrid, Alba Gil.
8: Vito Quiles és segurament l'influencer d'extrema dreta més mediàtic dels últims temps, i tot i que aquesta escena ha tingut especial ressò perquè afecta la dona de Pedro Sánchez, el cert és que aquest tipus de situacions fa mesos que es repeteixen a la política espanyola. La recepta sempre és la mateixa: agitadors d'extrema dreta que assenyalen polítics o periodistes que no els són afins. Ho denuncia a 3CAT Agustín Llanel, membre de l'executiva de l'Associació de Periodistes Parlamentaris.
9: Afecta al trabajo de los periodistas y, por tanto, afecta al derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y plural. Y además crea un mal ambiente, porque aquí, ya te digo, durante muchos años no había ningún problema, cada uno es de su padre, de su madre y de su ideología, y los problemas han sido últimamente porque se saltan las normas que rigen para todos.
8: Normes com respectar el torn de pregunta o les zones on està prohibit gravar.
9: Yo, lógicamente, defiendo a muerte la libertad de expresión, pero interrumpir una rueda de prensa o preguntar cuando no te han dado la palabra, eso no es libertad de expresión ni es periodismo.
8: Justament una de les claus és si aquests agitadors habituals en els cercles de PP i Vox es poden considerar periodistes. Alberto Núñez Feijóo i Óscar López discrepen.
10: Es un periodista, compañero suyo.
11: Trata de hacerse pasar por periodista y que no lo es todo lo contrario.
8: L'estiu passat el Congrés va aprovar una reforma del reglament per poder sancionar aquests agitadors i fins i tot retirar-los l'acreditació. La mesa ja ha rebut una desena de queixes, però encara no més cap veredicte.
4: 3CAT Info.
0: 3 minuts i seran 3 quarts de 10 del vespre. El projecte d'una plataforma experimental d'energia eòlica marina, anomenada PlemCat, està a punt de desencallar-se. Es tracta d'un projecte experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors i que s'ha d'ubicar al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. Els detractors del projecte alerten dels perills per a la biodiversitat i asseguren que darrere hi ha interessos comercials. Avisen que li donen llum verda, o que si li donen llum verda, ho combatran als jutjats. Sentim Jordi Pontjoan, portaveu del col·lectiu Stop Macroparc Eòlic Marí, i Jordi Estevez, membre de No al PlemCat, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
12: Una vegada això s'esgoti, doncs hi haurà la via penal i estudiar si algú té el valor de posar algun tipus de giny industrial sense cap mena de justificació mediambiental, si realment té la responsabilitat d'assumir-ho.
13: És com si diguéssim, estàs inoculant a un pacient una vacuna experimental a veure si el mates. No cal fer un experiment que saps que et carregaràs el pacient.
0: En canvi, el col·lectiu Renovem-nos contempla l'eòlica marina com una via per deixar enrere els combustibles fòssils i considera que és un projecte òptim per a Catalunya, sobretot tenint en compte l'endarreriment en la transició energètica. Sergi Nus, membre de la plataforma, també en declaracions a l'ACN.
14: Catalunya cada dia crema l'equivalent a 250.000 barrils de petroli. Com que tu no els veus, d'alguna manera ets capaç d'ignorar-ho. Un aerogenerador, doncs com que el veus, és una cosa molt concreta, visible i estàtica, doncs et sembla que té un gran impacte. Però realment el problema que tenim els països occidentals és que gastem unes quantitats gegantines de combustibles fòssils cada dia i cada any.
0: Aquest projecte l'impulsen la Generalitat i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya i actua com a laboratori per provar tecnologies d'energies renovables i avaluar-ne l'impacte abans d'instal·lar-hi un parc comercial. 500 persones han participat a Barcelona en una nova edició de la Kidical Class Mass, una marxa per promoure l'ús de la bicicleta i reivindicar una ciutat que també pugui garantir la mobilitat segura i autònoma dels infants.
7: És important per al clima, per al món, perquè no busquis, que no podem seguir així, si no el clima s'està fent pitjor.
15: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt.
16: Gaudir i per passar-m'ho bé amb la bici i amb els meus amics.
0: Aquests són alguns dels nens i nenes que, juntament amb les seves famílies, han participat en una marxa que tenia el suport de diferents col·lectius. En punt són 3:15 del vespre, obrim àrea de servei.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: La temperatura amb tendència a baixar a partir de demà, especialment a muntanya, i aquest refrescament, de fet, parlem gairebé d'ambient d'hivern, novament alta muntanya, estem parlant de més de 1.800-2.000 metres, però torna l'ambient d'hivern, torna alguna nevada, i sembla que quan tindrem tempestes més actives seria la tarda-nit d'aquest dilluns, matinada de dimarts, i es repetirien algunes d'elles també la tarda i vespre de dimarts. Per tant, compte, perquè entra molt aire fred, temperatura al voltant de 20, 23, 24, sota zero, a uns 5.600 metres d'altitud, i això pot produir nevades cap a 2.000 metres i fins i tot 1.600, 1.800 entre dimarts i dimecres. Per tant, tornaria l'hivern a cotes altes del Pirineu. De moment acabarem el dia, aquest diumenge, per acabar aquest llarg cap de setmana, amb núvols abundants, alguna pluja ponent, algun plogim en punts de Girona i nord de Barcelona, i poca cosa més. De moment no parlem de pluges importants, tot i que al llarg del dia hem sumat ja més de 20 litres per metre quadrat, es pot, a la cota 2.500, o també 21 litres a la Torre de Cabdella, 18 a Ulldecona, 12 a Mas de Barberans, 4 a Lleida, 4 a les Borges Blanques, 7 a Gisclareny o 9 a Núria. Demà les tempestes, compte, a la tarda podran ser actives, deixar 10, 20, fins a 40 litres per metre quadrat. Tenim un avís activat del Meteocat de pluja intensa, amb tempesta i calamar-se, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, a comarques de Ponent, interior de l'Ebre, tota la zona prelitoral, punts de la Catalunya central i interior de Girona. Al matí pot haver algun ruixat al Pirineu i a les Terres de l'Ebre, però a la tarda aquestes pluges seran generalitzades a l'interior i al vespre, a la nit, arribaran també cap a la costa de Barcelona, sud de Girona i nord de la costa tarragonina.
4: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3Cat Info.
0: El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans defineix l'edatisme com una actitud discriminatòria cap a una persona com a conseqüència de la seva edat. Això pot fer, per exemple, que ens costi més trobar feina a partir d'una certa edat. A Barcelona, des de fa poc, està en marxa la plataforma 55 Més. És una entitat d'economia social sense ànim de lucre que treballa perquè tothom, tingui l'edat que tingui, pugui continuar i sentint-se útil. És un reportatge d'Anna Escura amb el muntatge musical d'en Dani Jiménez.

0: un talent que ha vingut aquí per parlar amb mi, em deia, tens 62. Jo arribo a les entrevistes de treball i ja sento que em miren amb uns ulls de i aquest que fa aquí. Crec que hem de fer alguna cosa per canviar aquestes mirades.
1: És la Filipa Teixeira, és la responsable de la plataforma 55+, un web que va néixer a Portugal l'any 2019 i que ara ha aterrat a Catalunya. Bàsicament, el que fa és oferir serveis de tot tipus, classes de català, canviar un endoll, fer companyia a persones grans, portar el nen a l'escola, tenir cura d'un animal de companyia o les carmanyoles per tota la setmana. La peculiaritat de 55+ és que les persones que ofereixen aquests serveis tenen més de 55 anys. Una d'aquestes persones és el Juanjo Martínez, té 63 anys i és integrador social.
2: Vaig treballar durant 25 anys al sector informàtic i ara treballo amb la gent i per la gent.
3: I ara d'aquí 2 anys suposo que jubiles.
2: Exacte.
3: I t'has apuntat a 55+ a fer d'electricista.
2: Jo, de fet, m'agradaria més fer alguna cosa d'informàtica, però, bueno, connexions de cables amb una làmpara, amb un ventilador, fins allà puc arribar.
1: I precisament la connexió d'un ventilador és el que la Laia Otó necessitava arreglar a casa seva. Ella es dedica a temes d'innovació social i gràcies a això va conèixer 55+. A l'hora de decidir-se a provar-ho, la seva reflexió va anar una mica més enllà de donar valor a persones de més de 55 anys.
4: La part aquesta de la soledat de la gent que hi ha en una ciutat, que no ens n'adonem i que hi ha molta gent sola, no? I que ajuda tant al talent que quan et jubiles pot ser que et quedis sense xarxa, com per la gent que rep un servei que fa que igual no estigui tan sol, no? Perquè té una nova connexió.
1: I sí, gràcies a 55+, les persones es poden treure un petit sobresou. També poden fer un intercanvi de serveis o donar els diners que hagin guanyat a la institució que decideixin. Però ves per on, els diners no són el motiu principal del Juanjo per formar-ne part.
2: Si vas a fer un servei a una persona que potser no pot recórrer a un professional que li cobrarà un pressupost que no pots accedir i li pots ajudar, i això serveix a tu també per sentir-te útil, coneixes aquesta persona i s'estableix un vincle, i és un afegit, no?
1: Durant aquest any, 55+ funcionarà només a la ciutat de Barcelona. A partir del desembre, però, s'obrirà a la resta de Catalunya. Ara mateix hi ha una 70 de persones apuntades, però qui ho sap, potser amb el temps aconsegueixen arribar a les més de 5.000 que tenen a Portugal. Si hi esteu interessats, tant per oferir algun servei com per demanar-lo, podeu entrar al web www.55+.es.
0: Que la edat no sigui un límit, que sigui una oportunitat.
5: Buhos ha posat punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes de Girona. La banda de Calafell està fent una gira per commemorar els 20 anys sobre els escenaris. Ho ha seguit des de Girona Berta Artigas Fontàs.
6: Amb un directe vital i festiu, Buhos ha encomanat tota la seva energia al públic gironí en un concert per commemorar els 20 anys de la banda. Ho han fet esquivant la pluja i des de les escales de la catedral, que és l'escenari més emblemàtic del Festival Estrenes. Guillem Soler és cantant i fundador del grup.
7: Ens fa molta il·lusió perquè és un espectacle que no havíem fet mai, on barregem els nostres temes més coneguts amb la cultura popular, que era una idea que sempre havíem tingut d'afegir al nostre show, amb gegants, amb castells, amb capgrossos, amb bastoners, amb diables.
6: El concert ha servit per posar punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes. Des de l'organització en fan un balanç positiu. Xavi Pasqual, director artístic.
8: Una edició històrica, perquè hem superat els 34.000 espectadors i, vaja, pensem doncs, que el festival està vivint el moment més dolç de la seva història.
6: Des de final de març, en el marc del festival, han desfilat per Girona una trentena d'artistes que presentaven disc o estrenaven

I el Centre Hortènsia Herrero de València exposa per primera vegada a Europa una obra monumental de l'alemany Anselm Kiefer, un dels grans artistes contemporanis europeus.

0: no? del tota l'arquitectura nazi. Jo sempre dic que és un poc el Guernica de Kiefer.
1: La seva obra, que barreja mitologia, literatura i història, ocupa ara el Centre Hortensi Herrero. S'hi pot veure l'evolució artística des d'una de les seves primeres obres, com explica Albert de la Guia, mediador del centre.
2: Himmel Erde, en el centre tendríem Malen, que és l'acte de pintar. A més, l'artista inclou en este paisatge una paleta de pintor.
1: També la més recent i més matèrica, Diadre, que s'exposa per primera vegada.
2: Tenim plom, tenim molta gran quantitat de pintura i tenim sobretot aquestes fulles de pa d'or que fins i tot en l'aire condicionat acaben per moure's.
1: Kiefer és un artista matèric que treballa amb cendra, palla, fusta o plom. Fa servir el plom perquè li permet jugar amb el color o perquè el seu pes ajuda a reforçar la idea de la càrrega històrica.
3: Esports. Fins a les 10 amb Alfons Gorina. Bona nit.
4: Bona nit, tenim en joc i el descans a l'Espanyol Madrid. El descans empat a 0, un resultat que ara mateix convertiria en el Barça en campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, busca la primera victòria del 2026 després de 16 partits sense guanyar per apropar-se encara més a la salvació. Aquest Espanyol Madrid el podeu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I l'altre Barça, l'equip femení, jugarà la final de les Champions després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals 4-2. El global de l'eliminatòria ha estat de 5-3. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet 2, de Salma i de Peyor. El Camp Nou ha estat ple amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del camp quan ha estat substituïda i ha fet inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat a l'equip.
5: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
6: Sé que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
4: Ha estat també el retorn d'Aitana 5 mesos després, entrat al minut 67. Són declaracions de la migcampista blaurana a TV3.
7: Bé, molt feliç. En primer lloc per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta del pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant i ara per més.
4: Aquesta final Barça-Lió serà el dissabte 23 de maig a Oslo. És la sisena consecutiva pel Barça en Champions. Encara en futbol, jugats aquest diumenge, primera Celta 3, Elx 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb el Sevilla-Reial Societat.
3: 3CAT Info.
4: I a la primera ref, empat del Sabadell a 2 contra el Múrcia a la nova Creu Alta. Aquest resultat fa que el Sabadell perdi el liderat en mans de l'Aldenc, que està guanyant per 3-1 al Marbella al minut 22 de la segona part. Si l'Aldenc confirma aquesta victòria, empatarien a 65 punts, però l'Aldenc seria líder per gol average. Queden 3 jornades i només puja directament a la segona divisió el primer classificat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I en futbol internacional estem pendents també d'un altre possible títol, el de l'Inter a Itàlia. Ara mateix, minut 5 de la segona part, guanya l'Inter 1-0 al Parma. Amb un empat en tenen prou per ser campions. A la Sèrie A també s'ha jugat el Sassuolo 2, Milan 0 i el Juventus 1, Verona 1. A la Premier, el Manchester United ha guanyat 3-2 al Liverpool i el Tottenham ha guanyat 1-2 a l'Aston Villa. Amb aquest resultat, el Tottenham surt del descens quan queden poques jornades pel final.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En bàsquet, victòria del Barça 91-69 contra el Gran Canària. També ha guanyat el Manresa per 104-102 contra el València Bàsquet i a la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona 89-63 contra el Leganés a Fontejau a la tornada dels quarts de final de la Lliga després de l'empat al partit d'anada. L'equip gironí es classifica per les semifinals on s'enfrontarà el València.
3: 3CAT Info.
4: I encara en bàsquet, els play-offs de l'NBA, sorpresa en majúscules. Els favorits a la conferència est, els Boston Celtics, han caigut eliminats a primera ronda contra els Philadelphia 76ers. Els Celtics han desaprofitat un 3-1 a favor a l'eliminatòria i han acabat perdent 3 partits seguits per un global de 3-4. Ara els Sixers se les veuran amb els Knicks de Nova York a la següent ronda. I ara tenim en joc el setè i decisiu partit de la primera ronda entre el primer classificat de la conferència est, els Pistons de Detroit, i els Orlando Magic. Portem

0: 9 minuts del primer quart i guanya Detroit de 3 punts, 18 a 15.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: I l'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de Madrid en desfer-se de l'alemany Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. Amb aquest títol, Sinner es converteix en el primer tenista de la història en guanyar 5 Masters 1000 consecutius. Els 4 disputats aquest any, Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrid, i el de París de l'any passat. Si Sinner guanya la setmana que ve el Masters 1000 de Roma, completarà el que s'anomena el Career Golden Masters, que significa guanyar els 9 Masters 1000 que hi ha en una temporada. Només Djokovic ho ha aconseguit fins ara. I acabem parlant de motor, on Kimi Antonelli s'ha imposat amb el seu Mercedes al Gran Premi de Miami de la Fórmula 1. Tercera victòria en 3 curses per l'italià, seguit dels McLaren, de Lando Norris i Oscar Piastri. Verstappen ha estat 5è, Hamilton 7è, Sainz 9è i Alonso 15è. I la pilota catalana Paola Ramos ha guanyat la segona cursa de la tercera cita de la temporada del Mundial de Motociclisme Femení a Hongria. La tarragonina tancava un grup de 4 fins que, quan faltaven 3 voltes pel final, ha començat a remuntar i s'ha posat líder a l'última volta.
2: Que tenim una oportunitat de guanyar...
0: Aquest no era el tall, simplement afegirem que han completat el podi Beatriz Neila i la campiona i líder del Mundial, Maria Herrera.
1: Simple. Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info. 3CAT Info.

0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol preveu compareixer dijous al Congrés per explicar la situació de la flotilla Global Summit, acceptada per Israel, que prorroga dos dies la detenció dels dos activistes capturats en aigües internacionals, el barceloní Saif Abu Keshek i el brasiler Thiago Ávila. L'Iran estudia ara la resposta dels Estats Units a la proposta iraniana de 14 punts per posar fi a la guerra. Els iranians es mostren flexibles i ja no exigeixen que es desbloquegi l'estret d'Hormuz com a condició prèvia per negociar. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmenta la producció en 188.000 barrils diaris pel mes de juny. És un increment molt escàs en plena crisi energètica provocada pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ha estat la primera reunió de l'OPEP des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança. Destacats dirigents del Partit Republicà critiquen la decisió de Donald Trump de retirar 5.000 soldats d'Alemanya. Denuncien que això limitarà la política de contenció de Rússia, però el president nord-americà no afluixa i diu que seran fins i tot més de 5.000. Una avaria tècnica a l'avió oficial en què viatjava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cap a Armènia, l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca, Ankara, on ha de pernoctar. Sánchez ha de participar en la doble cimera diplomàtica que se celebra a Yerevan. Cap de setmana tràgica a l'àrea de Barcelona amb tres agressions mortals amb arma blanca. A la zona del Fòrum, els Mossos busquen els integrants d'un grup que haurien matat un menor de matinada. Al Raval, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor acusat d'acabar amb la vida d'un home. Ahir, al migdia, un home hauria matat una dona al barri de Finestrelles, Esplugues de Llobregat. La síndica de Greuges reclama que sigui només un jutge i no la Generalitat qui decideixi sobre la situació de desemparament d'un menor. Una mare de Barcelona lluita des de fa 6 anys perquè li tornin el fill que li van prendre després d'una denúncia falsa a Andalusia.
1: Esports.
2: Descans a l'Espanyol 0, Real Madrid 0. Aquest resultat donaria la Lliga al Barça. L'Espanyol busca aquesta primera victòria del 2026 que el salvi gairebé matemàticament. Podeu seguir el partit al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Barça s'ha classificat per la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern 4-2. L'equip blaugrana jugarà contra l'Olympique de Lió la seva sisena final de Champions consecutiva. Es disputarà el 23 de maig a Oslo.
0: I pel que fa al temps, les pluges aniran descarregant aquesta matinada a l'oest del país, si bé no seran intenses. Boira baixa a les muntanyes de l'interior i en algunes valls pirinenques. El matí de dilluns serà variable i mig ennuvolat, amb més clarianes al Pla de Lleida. Alguns ruixats ara al Pirineu i cap a la Terra Alta. Tarda més tempestuosa.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 10, us informa Xavier Palau. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu compareixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés de Diputats per explicar la situació de la flotilla Global Summit assaltada dijous passat per Israel. La flotilla demana als governs d'Espanya i el Brasil que investiguin i sancionin Israel després de prorrogar la detenció dels dos activistes capturats en aigües internacionals. Es tracta del barceloní Saif Abu Keshek, d'origen palestí, i el brasiler Thiago Ávila. Tots dos han declarat aquest matí davant el jutge. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas, però no els ha acusat formalment. Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Per separat, amb manillats de peus i amb marques de cops a la cara. Així és com Thiago Ávila i Saif Abu Keshek han rebut la notícia que els esperen com a mínim dos dies més d'interrogatoris a la presó d'Ashkelon. La fiscalia israeliana pretenia que fossin quatre. Els seus advocats, en canvi, n'exigeixen l'alliberament immediat. Míriam Azem, coordinadora de Defensa Internacional al Centre Legal Adala, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
3: Israel tenia Saif Abu Keshek entre cella i cella com a mínim des que el seu nom va aparèixer en un document de la PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger, una organització que Israel defineix com a terrorista i vinculada a Hamas. La fiscalia israeliana assegura que Abu Keshek és culpable de delictes com assistir l'enemic durant la guerra o transferir materials a una organització terrorista, però davant el jutge no ha presentat cap càrrec formal i, per tant, en principi dimarts, Abu Keshek ha de sortir de la presó. Azem, però, no se'n refia.
4: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
3: Des de dalt es responsabilitzen d'aquesta situació en part a la comunitat internacional per permetre que Israel segueixi creuant línies vermelles sense conseqüències.
0: L'Iran estudia la resposta dels Estats Units a la proposta iraniana de 14 punts per posar fi a la guerra. La resposta nord-americana ha arribat a Teheran via el Pakistan, país que fa d'intermediari entre els dos contendents. Aquest compàs d'espera conciliador arriba després que els Estats Units i l'Iran hagin suavitzat les seves posicions a les últimes hores al voltant de la proposta que els iranians van formular divendres per acabar amb la guerra. Inicialment, Donald Trump va qualificar el pla iranià d'insatisfactori, però després es va mostrar partidari d'analitzar-lo a fons. Aquestes últimes hores s'ha publicat que el document consta de 14 punts i que l'Iran es mostra més flexible en algunes de les condicions. Per exemple, ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar, tot i que condiciona qualsevol debat nuclear a un alto el foc permanent. També demana un nou sistema de governança per l'estret i ara espera la resposta de Washington. Per la seva banda, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, confia que quan acabi el conflicte, els preus del petroli baixaran per sota dels nivells anteriors a la guerra. Ho ha dit a la cadena Fox News.
5: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: I a l'estret d'Hormuz, un vaixell de càrrega ha estat atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana sense que hi hagi hagut ferits ni danys ambientals. Un petrolier iranià també hauria aconseguit esquivar el bloqueig nord-americà a l'estret, segons un portal de seguiment especialitzat. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny. Ho ha acordat avui en una reunió telemàtica, la primera sense els Emirats Àrabs Units, que acaba de marxar voluntàriament d'aquesta aliança. L'OPEP afirma que l'increment de la producció és per estabilitzar el mercat del cru en plena crisi energètica. És un augment molt escàs en relació a quotes anteriors i és que té poc marge de maniobra mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran d'aquest tancament de l'estret d'Hormuz. Això impacta directament en el preu del cru. Aquesta setmana ha arribat als $126 al barril de Brent, el preu més elevat en 4 anys. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Brick Views, John Sindreu, preveu que el preu del petroli baixarà força quan s'incrementi l'ús de les energies renovables a molts països i s'acabi, diu, la guerra a l'Iran.
6: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
0: Coincidint amb la reunió d'avui, la petroliera nacional d'Abu Dhabi, capital dels Emirats Àrabs Units, ha anunciat que invertirà 55.000 milions de dòlars en nous projectes durant els pròxims 2 anys. Els grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per l'actual situació geopolítica són altres productors de petroli com els Estats Units.
1: 3Cat Info.
0: Primeres crítiques de destacats correligionaris republicans de Donald Trump contra la decisió del president de treure d'Alemanya 5.000 dels 36.000 soldats nord-americans estacionats. En concret, tant els alabeu Roger Wicker i Mike Rogers, republicans com Donald Trump i que presideixen respectivament el Comitè de Forces Armades del Senat i de la Cambra de Representants. En una declaració conjunta, tots dos polítics han dit que reduir ara la presència nord-americana a Alemanya és contrari a la contenció de Rússia i suposa enviar un senyal equivocat a Vladimir Putin. També li diuen al president que el que hauria de fer és enviar aquests 5.000 soldats cap a l'est en al·lusió a la guerra d'Ucraïna i el suport decreixent al president Zelensky. Però Donald Trump sembla rebre el clau i, des de Florida, ha advertit als seus socis de l'OTAN que la retirada de tropes nord-americanes serà de més de 5.000 soldats, que és el que inicialment havia dit el Pentàgon. El president nord-americà, enfadat per la falta de suport europeu a la guerra de l'Iran i per unes recents declaracions del canceller alemany, Friedrich Merz, ha llançat aquesta nova amenaça de matinada a peu de pujar a l'helicòpter.
7: Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
8: Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara passant gairebé 11 minuts de les 10 de la nit, una avaria tècnica a l'avió oficial que transportava el president del govern, Pedro Sánchez, a Armènia per assistir a la cimera de la Comunitat Política Europea, l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca, Ankara. L'Airbus A310, que transportava Sánchez i la resta de la seva delegació, es va enlairar de la base aèria de Torrejón de Ardoz a Madrid poc abans de les 4 de la tarda. Fonts del govern han informat que una avaria tècnica que han minimitzat els ha obligat a seguir el protocol i aterrar encara, on el president passarà la nit abans de reprendre el seu viatge cap a Armènia dilluns a primera hora del matí, un cop es resolgui aquest incident.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Aquest cap de setmana ha estat marcat per 3 agressions mortals amb arma blanca a l'àrea de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra busquen un grup de persones que haurien mort un menor a la zona del Fòrum aquesta matinada. També passades les 12 de la nit, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor acusat de matar un home al carrer de la Cera, al barri del Raval. La víctima està traslladada en estat crític a l'hospital, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. I ahir dissabte al migdia, els Mossos van detenir un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament de la localitat ha declarat 2 dies de dol oficial i ha convocat la ciutadania aquest dilluns a les 6 de la tarda per condemnar l'agressió mortal. 6 anys després que li retiressin la custòdia del fill a causa d'una denúncia falsa, una dona demana que li tornin el nen. El cas ha tingut un llarg recorregut judicial i ha arribat al Tribunal Constitucional. La dona, Jessica, és francesa i va tenir el nen en plena pandèmia a Andalusia. Hi havia anat de vacances amb una altra dona i es van haver de quedar. Quan el nadó tenia 17 dies, l'altra dona va denunciar-la per maltractaments. Ho ha explicat a TV3.
9: No entiendo nada, sabiendo que yo soy francesa, que mi niño está de sangre francés, que yo vengo aquí para vacaciones y que me quita el niño por una denuncia falsa. La verdad que lo veo fatal. Es que para mí me ha robado mi hijo.
0: La Jessica assegura que no li van fer cap prova a ella ni tampoc al bebè i que els serveis socials el van portar amb una família d'acollida. La justícia li va demanar un domicili fix i una feina per recuperar-lo i per aconseguir-ho es va traslladar a Catalunya. Tot i això, i que la denunciant es va retractar, tot va continuar igual fins que va presentar un recurs a l'Audiència Provincial que li va donar la raó. El cas, però, va arribar al Suprem, que va considerar que el retorn del nen a la mare podria generar un perjudici emocional important a la criatura. I, al final, la Jessica ha presentat recurs al Tribunal Constitucional. Marta Boza és la seva advocada, també en declaracions a la Televisió Nacional de Catalunya.
10: Si estem en el Tribunal Constitucional demanant que tot sigui anul·lat perquè tot ha estat mal fet i no té cap dret ni cap sentit, com ara estàs intentant adoptar? Intentar esborrar absolutament a la mare.
0: I és que a la vegada el Tribunal d'Almeria continua endavant amb el procediment d'adopció iniciat pels pares d'acollida que ella mai ha acceptat. 4 locomotores de vapor han estat les protagonistes de la tercera festa del vapor que se celebra fins avui al Museu del Ferrocarril de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre. Es tracta d'una proposta única a la península Ibèrica en què els visitants poden pujar i veure de prop maquinària ferroviària restaurada en un museu viu. Móra la Nova, Ariadna Escoda.
11: L'olor del fum del carbó que impulsa les locomotores de vapor, el so del xiulet dels revisors o el moviment dels vagons un cop es posen en marxa són alguns dels elements sensorials que han impregnat la tercera festa del vapor de Móra la Nova. Famílies com la de l'Anabel Quesada, de Reus, han aprofitat la proposta per arrodonir el pont del mes de maig.
12: Tot aquest mundillo sí que ens agrada, però sobretot pel petit, que tot això, posa el vapor, el xutxu, tot això és una passada per ell.
11: Per a d'altres, com el maquinista Marc Parareda, veure la maquinària històrica restaurada ha representat un exercici de nostàlgia.
13: És important per les generacions futures, la canalla, per les futures generacions, veure d'on venim per conèixer cap on anem. És a dir, és molt maco l'AVE, és molt maco l'alta velocitat, és molt maco tots aquests trens nous que sembla ser que, per sort, aviat ens arribaran a rodalies i a regionals, però per entendre això has d'entendre d'on venim, i el ferrocarril ve d'aquí, de les màquines de vapor.
11: Més enllà de ser un museu viu, l'equipament també s'erigeix com un centre que fa restauracions certificades de trens des de fa 15 anys. Com a repte de futur, volen impulsar projectes turístics amb peces històriques a la xarxa d'ADIF i, per fer-ho possible, buscaran suport institucional i econòmic per part de les administracions supramunicipals.
0: Hem arribat a 10:15 a 3Cat Info, obrim aquesta hora una nova àrea de servei. Un apunt de mobilitat després del temps. Us expliquem que a partir de demà dilluns i durant dos mesos no hi haurà servei de tren de la línia de Rodalies R13 entre les estacions de la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. S'hi faran unes obres per millorar-ne la infraestructura. Durant aquest temps, els trens circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. A més, Renfe establirà un servei alternatiu per carretera que cobrirà el tram afectat pels treballs de millora. D'altra banda, a partir de demà es reprèn la circulació dels trens de la línia de Rodalies R15 entre les estacions de Reus i Móra la Nova, després d'estar tallada durant 3 mesos. El tram de Móra la Ribarroja continuarà fent-se amb autobús.
1: El temps.
0: Previsió a punt amb Dani Ramírez.
14: Al llarg de la nit i matinada potser plourà menys, però encara pot caure algun plogim en punts del Pirineu, punts del nord de Lleida, poca quantitat, i a més que està baixant la temperatura a 2.500-2.400 metres, alguna nevada tímida, aïllada i anecdòtica, tot i que, per exemple, dimarts pot nevar una mica més a 2.000 metres, dimecres baixar la temperatura i nevaria a 1.600 metres. Ens venen dies freds a muntanya, al Pirineu, a cotes altes, estem parlant de més de 1.800-2.000 metres, com si tornés a ser l'hivern, s'atura una mica el desglàs i no sumarem gaires centímetres, no són nevades importants, però vaja, en 2 o 3 dies d'un a 10 centímetres es podien acumular a cotes evidentment altes. De moment, el recompte de litres d'aquest diumenge ens porta als màxims Espot, a la cota 2.500, amb 31 litres per metre quadrat, 26 a la Torre de Cabdella, 21 litres a l'Estany Gento, 18 a Ulldecona, 12 a Mas de Barberans, 15 al Pont de Suert, 12 a Talarn, 13 a Ulldeter, 9 a Núria o 5 a la ciutat de Lleida. Bé, el matí d'aquest dilluns estarà mig ennuvolat a molts indrets. Clarianes cap a l'est, costa, prelitoral, algun banc de boira a les muntanyes del nord i de l'interior. Fins i tot estones de sol a mig matí i migdia a l'àrea de Lleida, on puja la temperatura al migdia cap als 24-25 de màxima. Al matí d'hora, algun ruixadet, algun plogim pot caure a l'Alt Pirineu i potser també cap als ports i la Terra Alta. Sembla que seria la tarda i el vespre, quan s'activa la pluja, comença a entrar aire fred en altura. Aquest aire fred culminarà entre dimarts a la tarda i dimecres de matinada, quan arribarem a valors de 24 sota 0 a 5.600 metres aproximadament. Aquest dilluns al vespre baixarem ja cap als 18 o 20 sota 0. Per aquest motiu, doncs, preveiem que pugui nevar a cotes altes del Pirineu i, a més, la pluja que pugui caure aquesta tarda, nit de dilluns, pot ser intensa amb alguna pedregada en punts del sud de Lleida, de la Catalunya central, interior de l'Ebre i el prelitoral. Hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya de pluja intensa, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i localment alguna tempesta, doncs, que pugui descarregar amb intensitat.
1: 3CAT Info.
15: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
16: Catalunya migdia.
17: Quines són les xifres? Bon dia.
16: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
15: I en aquest informatiu també sentirem les famílies
17: de burocràcia i les hores extres que compren.
16: Parem atenció a tots els fronts informatius.
18: Sí, tindrà l'encàrrec.
15: A 2:45 els esports.
16: D'aquí.
19: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
16: I de la resta del món.
17: Des de la cimera internacional que serà.
16: Faci el temps que faci.
20: Més aviat sol i una petita interrupció.
16: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia cap de setmana.
0: 3CAT Info. 10 i 19 minuts, mor una dona de 57 anys en l'incendi d'un immoble a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Ha passat de matinada i els equips sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 3 dotacions dels bombers i també efectius del sistema d'emergències mèdiques. Després d'apagar l'incendi han comprovat que l'estructura de l'immoble no hagués quedat afectada. Ara els Mossos investiguen la causa del foc. És la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana al llarg de l'1 de maig a causa d'incendis en domicilis. La matinada de divendres una dona també va morir arran del foc que es va originar a la cuina del seu domicili de Sant Pau de Segúries, al Ripollès.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: Aliança Catalana superaria Junts i se situaria com a tercera força parlamentària, mentre que el partit de Carles Puigdemont seria cinquena força si ara hi hagués eleccions a Catalunya. És el que revela una enquesta que publica avui el diari Ara, que també situa el PSC com a guanyador de les eleccions amb un cert desgast. El bloc d'Esquerres, Socialistes, Esquerra Republicana i Comuns retindrien la majoria. Esquerra se situaria com a segona força, Vox seria la quarta, amb entre 14 i 17 diputats. Junts passaria dels 35 diputats que té ara a entre 11 i 14 representants. De fet, el 23% dels votants de Junts, el 2024, diuen que passarien a Aliança Catalana i un 12% marxarien cap a Esquerra. Si ens fixem en les possibles aliances, veurem que es mantindrien com fins ara. Es podria reeditar el pacte d'Esquerres amb PSC, Esquerra i Comuns, que sortiria fins i tot reforçat. No sumarien el PSC i Junts i tampoc sumaria una aliança independentista. Pel que fa als líders més ben valorats, només aprova Gabriel Rufián amb una nota mitjana de 5, seguit de Sílvia Orriols amb una nota de 4,2 i un 4,1 per Salvador Illa. Qui treu pitjor nota és Ignacio Garriga, de Vox, amb un 2,8, la mateixa puntuació que Carles Puigdemont. 500 persones han participat a Barcelona en una nova edició de la Qui dic el Mas, una marxa per promoure l'ús de la bicicleta i reivindicar una ciutat que també pugui garantir la mobilitat segura i autònoma dels més petits.
18: És important per al clima, per al món, perquè no busquis, que no podem ser aquí així, si no el clima s'està fent pitjor.
21: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt.
22: Gaudir i per passar-m'ho bé amb la bici i amb els meus amics.
0: Aquests són alguns dels nens i les nenes que, juntament amb les seves famílies, han participat en una marxa que tenia el suport de diferents col·lectius. La Laura és membre de Bicibus a Eixample i l'Adrià de Bicicleta Club de Catalunya.
23: Des d'un infant dels 4 anys fins a una persona dels 80 anys pugui anar en bicicleta tranquil·lament.
24: S'han fet molts carrils bici, però no s'ha tingut en compte la qualitat, la quantitat, la connectivitat, l'amplada. No hi ha una coherència clara.
0: La cinquena edició d'aquesta marxa ha començat a la plaça del doctor Letamendi i s'ha acabat a les Glòries després de recórrer 7 quilòmetres pel centre de la ciutat. A les 12 d'aquesta nit, d'aquí una mica més d'hora i mitja, tanca la 53a edició de la Fèria d'Abril de Catalunya. Un any més al Parc del Fòrum ha acollit gairebé un centenar de casetes amb una bona representació de la cultura andalusa. L'organització ha qualificat aquesta edició, a Abigail l'Armengol, d'històrica.
4: Durant 10 dies, el Parc del Fòrum de Barcelona s'ha convertit en l'epicentre de la cultura andalusa a Catalunya. Els assistents han pogut ballar al ritme de sevillanes i flamenc i lluir els vestits tradicionals andalusos en una norantena de casetes.
25: La música, el ball, l'ambient, l'alegria d'aquesta gent.
26: A més, lo carinyosa que és la gent, o sigui, no et coneixen de res, és com que et coneixen de sempre.
27: Están tocando sevillana, está la gente bailando y bueno, hay otro ambiente más, más divertido.
4: La gastronomia és també un element essencial de la Fèria d'Abril.
28: Aquí hacemos carne cruda de brasa, hacemos patatas a lo pobre, paella, frituras de pescado, catalana.
29: Bueno, pues aquí hacemos de todo, aquí le damos alegría a la gente. Hacemos pulpo, hacemos cachelo, hacemos también lacón, pescadito frito, paellas, patatitas a lo pobre.
4: La Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya, entitat organitzadora, espera arribar al 1.200.000 visitants de fa 2 anys i ha qualificat aquesta edició d'històrica. Daniel Salinero n'és el president.
30: La gent de les casetes i les entitats estan molt contentes perquè han treballat molt. No ha hagut cap incidència greu amb la quantitat de gent que ve, quasi que és un miracle, no? El temps acompanyat, que crec que és la primera vegada que no ha plogut ni un sol dia.
4: Aquest any se'ls acaba el contracte d'ús del Parc del Fòrum, però la FECAC, després de converses amb l'Ajuntament, ja avança que l'any vinent renovaran.
0: Ara falten 6 minuts per arribar a 11:15.
1: Esports.
0: Amb Esports en directe, juga l'Espanyol a Cornellà al Prat. No li van massa bé. Alfons Gorina, bona nit.
2: Bona nit.
0: Les coses.
2: Doncs no, minut 18 de la segona part i perd amb el Madrid 0-1. Ha marcat Vinícius fa uns minuts, un gol que suposa dues coses. Primer, que el Barça ara mateix no seria encara campió de Lliga aquesta nit i que l'Espanyol seguiria sense sumar aquesta primera victòria al 2026, que li facilitaria la salvació també. Però encara queda molt per jugar. Minut 18 de la segona part, 0-1, un partit que podeu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Barça jugarà la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals per 4-2. El global de l'eliminatòria ha estat de 5-3. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet 2, de Salma i de Peyor, en un Camp Nou ple amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del camp quan ha estat substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat a l'equip.
3: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan...
5: Sí, ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat, i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
2: Ha estat també el retorn d'Aitana 5 mesos després. Ha parlat la migcampista blaugrana per TV3 en acabar el partit.
6: Bé, molt feliç. En primer lloc per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta del pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant, i ara per més.
2: Aquesta final Barça-Lió serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça és la 6ª final de Champions consecutiva.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I encara en futbol, jugats aquest diumenge a primera, Celta 3, Elx 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb el Sevilla-Real Societat. I a la primera ref, empat del Sabadell a 2 contra el Múrcia a la Nova Creu Alta. Aquest resultat fa que el Sabadell perdi el liderat de la categoria en mans de l'Aldenc, que ha guanyat 3-1 al Marbella. Amb aquests 3 punts, empaten a 65 punts el Denk i Sabadell, però per gol a veraix és líder l'Aldenk. Queden 3 jornades i només el primer classificat puja directament de categoria.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I tenim novetats perquè acaba de marcar el Real Madrid el segon gol a Cornellà, segon gol també de Vinícius, minut 21 de la segona part, guanya el Madrid 0-2, per tant, més a prop de que ni el Barça pugui proclamar-se campió ni que l'Espanyol sumi aquesta primera victòria el 2026 que l'allunyaria del descens. Minut 21 de la segona part, perd l'Espanyol, 0-2 pel Madrid. Podeu seguir el partit al Tot Gira, com hem comentat anteriorment.
1: 3CAT Info.
2: I en futbol internacional també estem pendents d'un altre possible campió, l'Inter de Milà a Itàlia. Està guanyant 2-0 al Parma, quan queden tot just uns 10 minuts pel final del partit. Amb un empat en fa prou per ser campió, per tant, sembla clar que l'Inter serà campió aquesta jornada. A la Premier, Manchester United 3, Liverpool 2 i Aston Villa 1, Tottenham 2. El Tottenham, amb aquesta victòria, té ara un punt de marxa sobre el descens que marca el West Ham, quan queden només 3 jornades pel final.
1: 3CAT Info.
2: A l'ACB, victòria del Barça 91-69 contra el Gran Canària. També ha guanyat el Manresa 104-102 contra el València Bàsquet, i a la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona 89-63 contra el Leganés a Fontejau a la tornada dels quarts de final de la Lliga i després de l'empat al partit d'anada. L'equip gironí es classifica per a les semifinals, on s'enfrontarà al València. I encara en bàsquet, els play-offs de l'NBA, sorpresa en majúscules. Els favorits a la conferència est, els Boston Celtics, han caigut eliminats a primera ronda contra els Philadelphia 76ers. Els Celtics han desaprofitat un 3-1 a favor a l'eliminatòria i han acabat perdent 3 partits seguits per un global de 3-4. Ara els Sixers se les veuran amb els Knicks de Nova York a la següent ronda.
1: 3CAT Info.
2: I l'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de Madrid en desfer-se de l'alemany Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. Amb aquest títol, Sinner es converteix en el primer tenista de la història en guanyar 5 Masters 1000 consecutius, els 4 d'aquest any, Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrid, i el de París de l'any passat. Si Sinner guanya la setmana que ve també el Masters 1000 de Roma, completarà el Career Golden Masters, que significa guanyar els 9 Masters 1000 que hi ha a una temporada. Només Djokovic ha aconseguit aquesta fita fins ara. En motor, Kimi Antonelli s'ha imposat amb el seu Mercedes al Gran Premi de Miami de la Fórmula 1. Tercera victòria en 3 curses per l'italià, seguit dels McLaren, de Lando Norris i Oscar Piastri. Verstappen ha estat 5è, Hamilton 7è, Sainz 9è i Alonso 15è.

0: Bona nit, són 11:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquests són els titulars que us hem destacat fins ara. El ministre d'Afers Exteriors espanyol preveu comparèixer dijous al Congrés per explicar la situació de la flotilla Global Summit, assaltada per Israel, que prorroga 2 dies la detenció dels 2 activistes capturats en aigües internacionals, el barceloní Saif Abu-Keshek i el brasiler Thiago Ávila. L'Iran estudia ara la resposta dels Estats Units a la proposta iraniana de 14 punts per posar fi a la guerra. Els iranians es mostren flexibles i ja no exigeixen que es desbloquegi l'estret d'Hormuz com a condició prèvia per negociar. I l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, augmenta la producció en 188.000 barrils diaris pel mes de juny. És un increment molt escàs en plena crisi energètica provocada pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ha estat la primera reunió de l'OPEP des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança.

0: Més notícies en aquesta segona mitja hora. Us farem referència de la plataforma d'assaig d'eòlica marina PlemCat, impulsada per la Generalitat al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, que està a punt de desencallar-se. Els detractors del projecte alerten del perill ambiental que pot suposar i adverteixen que si li donen llum verda, el portaran als tribunals. I també música, perquè Buhos ha posat punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes de Girona. La banda de Calafell està fent una gira per commemorar els 20 anys sobre els escenaris. Dels esports, al fons, el Madrid amplia l'avantatge.
1: Sí, 0-2 al minut 26 de la segona part, amb dos gols de Vinícius, un resultat que allunya el Barça de la Lliga en aquesta jornada i la salvació de l'Espanyol, encara buscant aquesta primera victòria del 2026. Per altra banda, l'altre Barça, l'equip femení, es classifica per la final de les Champions després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals. El seu rival serà l'Olympique de Lió a la sisena final consecutiva de Champions pel Barça. Juga el 23 de maig a Oslo.
0: I la pluja anirà descarregant aquesta matinada a l'oest del país, si bé no serà intensa. Boira baixa a les muntanyes de l'interior i en algunes valls pirinenques. El matí de dilluns serà variable i mig ennuvolat amb més clarianes al Pla de Lleida. Alguns ruixats a l'Alt Pirineu i cap a la Terra Alta. Tarda més tempestuosa. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés de Diputats per explicar la situació de la flotilla Global Summit assaltada dijous passat per Israel. La flotilla demana als governs d'Espanya i el Brasil que investiguin i sancionin Israel després de prorrogar la detenció dels dos activistes capturats en aigües internacionals. Es tracta del barceloní Saïf Abou-Keshek, d'origen palestí, i el brasiler Tiago Ávila, que han declarat aquest matí per separat i emmanillats davant el jutge. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas, però no els ha acusat formalment. Jerusalem, Jordi Brascó.
2: Per separat, amb manillats de peus i amb marques de cops a la cara. Així és com Tiago Ávila i Saïf Abou-Keshek han rebut la notícia que els esperen com a mínim 2 dies més d'interrogatoris a la presó d'Ashkelon. La fiscalia israeliana pretenia que fossin 4. Els seus advocats, en canvi, n'exigeixen l'alliberament immediat. Míriam Azem, coordinadora de defensa internacional al Centre Legal Adala, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
2: Israel tenia Saïf Abou-Keshek entre cella i cella com a mínim des que el seu nom va aparèixer en un document de la PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger, una organització que Israel defineix com a terrorista i vinculada a Hamas. La fiscalia israeliana assegura que Abou-Keshek és culpable de delictes com assistir l'enemic durant la guerra o transferir materials a una organització terrorista, però davant el jutge no ha presentat cap càrrec formal i, per tant, en principi dimarts, Abou-Keshek ha de sortir de la presó. Azem, però, no se'n refia.
3: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
2: Des de dalt es responsabilitzen d'aquesta situació en part a la comunitat internacional per permetre que Israel segueixi creuant línies vermelles sense conseqüències.
0: L'Iran estudia la resposta dels Estats Units a la proposta iraniana de 14 punts per posar fi a la guerra. La resposta nord-americana ha arribat a Teheran via el Pakistan, país que fa d'intermediari entre els dos contendents. Aquest compàs d'espera conciliador arriba després que els Estats Units i l'Iran hagin suavitzat les seves posicions a les últimes hores al voltant de la proposta que els iranians van formular divendres per acabar amb el conflicte bèl·lic. Inicialment, Trump va qualificar el pla iranià d'insatisfactori, però després es va mostrar partidari d'analitzar-lo a fons. Aquestes últimes hores s'ha publicat que el document consta de 14 punts i que l'Iran es mostra més flexible en algunes condicions. Per exemple, ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar, tot i que condiciona qualsevol debat nuclear a un alto al foc permanent. També demana un nou sistema de governança per l'estret i ara espera la resposta de Washington. Per la seva banda, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, confia que quan acabi el conflicte els preus del petroli baixaran per sota dels nivells anteriors a la guerra. Ho ha dit a la cadena Fox News.
4: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: I a l'estret d'Hormuz, un vaixell de càrrega ha estat atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana sense que hi hagi hagut ferits ni danys ambientals. Un petrolier iranià també hauria aconseguit esquivar el bloqueig nord-americà a l'estret segons un portal de seguiment especialitzat. 3CAT Info. Una avaria tècnica a l'avió oficial que transportava el president del govern, Pedro Sánchez, a Armènia per assistir a la cimera de la Comunitat Política Europea l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca, Ankara. L'Airbus A310, que transportava Sánchez i la resta de la seva delegació, va enlairar-se de la base aèria de Torrejón de Ardoz a Madrid poc abans de les 4 de la tarda. Fonts del govern han informat que una avaria tècnica, que han minimitzat, els ha obligat a seguir el protocol i aterrar encara, on el president passarà la nit abans de reprendre el seu viatge cap a Armènia dilluns a primera hora del matí, un cop es resolgui l'incident. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, diu que forces especials han destruït una nau llançamíssils russa a prop de Sant Petersburg. L'operació de Kiev ha activat de matinada les alertes a dos països bàltics veïns per la violació de l'espai aeri finès per les armes, possiblement drons, llançades per Ucraïna. L'atac ha causat força danys al port, segons Kiev. Alhora, Zelensky ha dit que el seu exèrcit ha provocat danys a dos patrullers russos a un port al Mar Negre. Per la seva banda, Rússia ha llançat en les últimes hores prop de 270 drons contra Ucraïna i un míssil balístic contra la ciutat de Mykolaiv, al sud del país. Primeres crítiques de destacats correligionaris republicans de Donald Trump contra la decisió del president de treure d'Alemanya 5.000 dels 36.000 soldats nord-americans estacionats. En concret, han alçat la veu Roger Wicker i Mike Rogers, republicans com Donald Trump i que presideixen respectivament el Comitè de Forces Armades del Senat i de la Cambra de Representants. En una declaració conjunta, tots dos polítics han dit que reduir ara la presència nord-americana a Alemanya és contrari a la contenció de Rússia i suposa enviar un senyal equivocat a Vladimir Putin. També li diuen al president que el que hauria de fer és enviar aquests 5.000 soldats cap a l'est, en al·lusió a la guerra d'Ucraïna i el suport decreixent al president Volodymyr Zelensky. Però Trump sembla reblar el clau i des de Florida ha advertit als seus socis de l'OTAN que la retirada de tropes nord-americanes serà de més de 5.000 soldats, que és el que inicialment havia dit el Pentàgon. El president nord-americà, enfadat per la falta de suport europeu a la guerra de l'Iran i per unes recents declaracions del canceller alemany, ha llançat aquesta nova amenaça de matinada a peu d'helicòpter.
5: Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
6: Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies. Thank you very much.
0: Mor als 92 anys el destacat col·leccionista d'art català Joan Mateos Canals. La seva col·lecció, iniciada a principis dels anys 80, té una gran rellevància en obres de disciplines diverses com la pintura, l'escultura, el tapís o el gravat. Entre alguns dels artistes amb qui va mantenir una estreta relació, tant personal com artística, hi ha figures capdals de l'art català com Antoni Tàpies, Albert Ràfols Casamada, Josep Maria Subiracs o Josep Guinovart. Protecció Civil ha començat a formar els alcaldes de municipis petits en la gestió d'episodis de risc i emergències. La primera promoció és de 30 alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants. El curs està orientat a municipis petits, que són la majoria a Catalunya i que alhora tenen menys recursos humans i materials. Sergi Busquets és l'alcalde de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
7: Perquè quan t'arriba una situació d'alerta, el que has de tenir és ser pràctic i saber exactament on has d'anar, com has d'activar, com has d'avisar el FECAT, com has de crear l'assemblea de seguretat, com has de... Bueno, una miqueta que s'actiguem respondre d'una forma efectiva i ràpida davant d'una situació d'alerta que sempre és una situació que col·lapsa més.
0: El curs està orientat a la planificació dels riscos, la majoria per causes naturals i pel canvi climàtic. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil.
8: Quan poden mobilitzar recursos privats, com ho han de fer? Han de tenir el pla activat, com han de ser aquests mecanismes, com activar un centre de coordinació municipal que els hi permeti tenir doncs, un petit equip propi del propi ajuntament que li doni suport a aquest alcalde o alcaldessa o de demanar suport.
0: Un altre cas és el del municipi de Saldes, al Berguedà. Dolors Jiménez n'és l'alcaldessa.
9: Estar informats del que hem de fer. Jo ara mateix tindré més en compte a l'hora d'agafar i posar-me en contacte amb el CECAT, perquè això no ho feia. Vull dir, nosaltres preníem les decisions i sí que estàvem en comunicació amb la delegació del govern de la Catalunya Central, però ho fèiem nosaltres, saps? Ara, a partir d'ara, seré més rigorosa amb això.
0: Entre les situacions que es plantegen durant el curs hi ha, per exemple, posar en pràctica i comunicar decisions com ara un confinament pel risc químic, per inundació o per incendi forestal. Aquesta setmana s'ha fet viral aquest vídeo publicat per l'agitador d'extrema dreta Vito Quiles, en què increpa la dona del president espanyol a la sortida d'una cafeteria.
10: ¿S'arrepiente haber utilizado su condición de mujer del presidente, señora Gómez, para hacer negocios?
11: ¡Quita esa mierda!
10: ¡Para! ¡Que no me pegues! ¡Que no me pegues!
0: Begoña Gómez ja l'ha denunciat per aquests fets, però l'incident ha reobert el debat sobre els límits del periodisme. Anem a Madrid, al Vigil.
12: Vito Quiles és segurament l'influencer d'extrema dreta més mediàtic dels últims temps, i tot i que aquesta escena ha tingut especial ressò perquè afecta la dona de Pedro Sánchez, el cert és que aquest tipus de situacions fa mesos que es repeteixen a la política espanyola. La recepta sempre és la mateixa: agitadors d'extrema dreta que assenyalen polítics o periodistes que no els són afins. Ho denuncia Trescat Agustín Llanel, membre de l'executiva de l'Associació de Periodistes Parlamentaris.
13: Afecta al trabajo de los periodistas y, por tanto, afecta al derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y plural. Y además crea un mal ambiente, porque aquí, ya te digo, durante muchos años no había ningún problema, cada uno es de su padre, de su madre y de su ideología, y los problemas han sido últimamente porque se saltan las normas que rigen para todos.
12: Normes com respectar el torn de pregunta o les zones on està prohibit gravar.
13: Yo, lógicamente, defiendo a muerte la libertad de expresión, pero interrumpir una rueda de prensa o preguntar cuando no te han dado la palabra, eso no es libertad de expresión ni es periodismo.
12: Justament una de les claus és si aquests agitadors habituals en els cercles de PP i Vox es poden considerar periodistes. Alberto Núñez Feijóo i Óscar López discrepen.
14: Es un periodista, compañero suyo.
15: Trata de hacerse pasar por periodista y que no lo es todo lo contrario.
12: L'estiu passat el Congrés va aprovar una reforma del reglament per poder sancionar aquests agitadors i fins i tot retirar-los l'acreditació. La mesa ja ha rebut una desena de queixes, però encara no més cap veredicte.
0: La plataforma d'assaig d'eòlica marina PlemCat, impulsada per la Generalitat al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, està a punt de desencallar-se. Els detractors del projecte alerten del perill ambiental que pot suposar i adverteixen que si li donen llum verda, el portaran als jutjats. Roses, Berta Artigas Fontàs.
16: El PlemCat és un projecte de parc eòlic marí experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors al Golf de Roses, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. El promou la Generalitat amb l'objectiu de provar la tecnologia i avaluar-ne els impactes abans d'instal·lar-hi un parc comercial. Segons ha pogut saber l'ACN, està previst que aviat es publiqui la declaració d'impacte ambiental, que és el pas previ perquè pugui tirar endavant. Els detractors del projecte insisteixen en els riscos que comportaria la iniciativa.
17: És com si diguéssim, estàs inoculant a un pacient una vacuna experimental a veure si el mates. Avui dia es poden fer experiments en laboratoris, en modelitzacions, no cal fer un experiment que saps que et carregaràs el pacient.
16: Jordi Estevez, de la plataforma No al PlemCat, les entitats opositores asseguren que si el projecte rep llum verda, ho portaran als jutjats.
0: Són 9:15. Obrim àrea de servei a 3CAT Info. Us parlem de la mobilitat en aquest diumenge, en aquest pont llarg de l'1 de maig. Segons les últimes dades, ja han retornat a l'àrea metropolitana de Barcelona el 88% dels vehicles previstos, uns 248.000. Una operació retorn que aquesta tarda s'ha vist complicada per la pluja, que ha obligat a retardar l'obertura dels carrils addicionals en el sentit contrari a l'habitual per facilitar el retorn. Les retencions més destacades les ha registrat l'AP7, que també s'ha vist afectada per un accident entre un turisme i un autocar a Maçanet de la Selva a primera hora del matí. També s'han vist afectades per accidents la BB5151 a les Franqueses del Vallès i l'A2 a l'altura d'Abrera. El pic màxim de retenció a tota la xarxa ha estat de 92 quilòmetres i s'ha registrat aquesta tarda una xifra lleugerament superior a l'any passat. Un cap de setmana llarg que se salda amb dues víctimes mortals a les carreteres, un vianant atropellat a l'A2, a Belllloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, i un motorista a la BB5301, al Brull, a Osona. Amb aquestes víctimes ja són 34 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes.
11: El temps.
0: Amb Dani Ramírez.
18: Al llarg de la nit i matinada potser plourà menys, però encara pot caure algun plogim en punts del Pirineu, punts del nord de Lleida, poca quantitat, i a més que està baixant la temperatura a 2.500, 2.400 metres, alguna nevada tímida, aïllada i anecdòtica, tot i que, per exemple, dimarts pot nevar una mica més a 2.000 metres, dimecres baixar la temperatura i nevaria a 1.600 metres. Ens venen dies freds a muntanya, al Pirineu, a cotes altes, estem parlant de més de 1.800, 2.000 metres, com si tornés a ser l'hivern, s'atura una mica el desglàs i no sumarem gaires centímetres, no són nevades importants, però vaja, en dos o tres dies d'un a 10 centímetres es podien acumular a cotes evidentment altes. De moment, el recompte de litres d'aquest diumenge ens porta als màxims Espot, a la cota 2.500, amb 31 litres per metre quadrat, 26 a la Torre de Cabdella, 21 litres a l'Estany Gento, 18 a Ulldecona, 12 a Mas de Barberans, 15 al Pont de Suert, 12 a Talarn, 13 a Ulldeter, 9 a Núria o 5 a la ciutat de Lleida. Bé, el matí d'aquest dilluns estarà mig ennuvolat a molts indrets. Clarianes cap a l'est, costa, prelitoral, algun banc de boira a les muntanyes del nord i de l'interior. Fins i tot estones de sol a mig matí i migdia a l'àrea de Lleida, on puja la temperatura al migdia cap als 24-25 de màxima. Al matí d'hora, algun ruixadet, algun plogim pot caure a l'Alt Pirineu i potser també cap als ports i la Terra Alta. Sembla que seria la tarda i el vespre, quan s'activa la pluja, comença a entrar aire fred en altura. Aquest aire fred culminarà entre dimarts a la tarda i dimecres de matinada, quan arribarem a valors de 24 sota 0 a 5.600 metres aproximadament. Aquest dilluns al vespre baixarem ja cap als 18 o 20 sota 0. Per aquest motiu, doncs, preveiem que pugui nevar cotes altes del Pirineu i, a més, la pluja que pugui caure aquesta tarda, nit de dilluns, pot ser intensa amb alguna pedregada en punts del sud de Lleida, de la Catalunya central, interior de l'Ebre i el prelitoral. Hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya de pluja intensa, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i localment alguna tempesta, doncs, que pugui descarregar amb intensitat.
11: 3CAT Info.
0: Onze minuts i serà les 11 de la nit. Buhos ha posat punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes de Girona. La banda de Calafell està fent una gira per commemorar Berta Artigas Fontàs els 20 anys, dues dècades sobre els escenaris.
16: Amb un directe vital i festiu, Buhos ha encomanat tota la seva energia al públic gironí en un concert per commemorar els 20 anys de la banda. Ho han fet esquivant la pluja i des de les escales de la catedral, que és l'escenari més emblemàtic del Festival Estrenes. Guillem Soler és cantant i fundador del grup.
19: Em fa molta il·lusió perquè és un espectacle que no havíem fet mai, on barregem els nostres temes més coneguts amb la cultura popular, que era una idea que sempre havíem tingut d'afegir al nostre show, amb gegants, amb castells, amb capgrossos, amb bastoners, amb diables.
16: El concert ha servit per posar punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes. Des de l'organització en fan un balanç positiu. Xavi Pasqual, director artístic.
20: Una edició històrica, perquè hem superat els 34.000 espectadors i, vaja, pensem doncs, que el festival està vivint el moment més dolç de la seva història.
16: Des de final de març, en el marc del festival, han desfilat per Girona una trentena d'artistes que presentaven disc o estrenaven gira.

0: 9 minuts i seran les 11 de la nit.
1: El català, una llengua oberta al món.
2: Una llengua que obre portes.
1: Setmana de la Llengua a 3CAT Info i 3CAT.
0: El català també s'ensenya ja fa molts anys a l'Argentina, a 10.000 quilòmetres de Catalunya, gràcies a la tasca que fan els casals catalans. Ara també, gràcies a un pla pilot de la Generalitat, el català ha posat un peu a l'ensenyament primari de Buenos Aires en una escola vinculada a la Moreneta. Anem a la capital argentina, a Buenos Aires, Joan Biosca.
3: Són alumnes d'entre 10 i 12 anys de l'Escola Verge de Montserrat de Buenos Aires i aquesta és la seva tercera classe de català. Un projecte pilot impulsat pel govern català i l'Escola Verge de Montserrat de la capital argentina que busca introduir l'idioma en els propers anys també a altres cursos per amplificar els vincles entre aquest centre educatiu religiós i Catalunya. Avui els alumnes aprenen l'Ave Maria en català. El professor Pablo Capalvo és argentí però va viure 20 anys a Catalunya on es va formar com a mestre.
4: Són nens que no han tingut mai cap contacte amb la llengua. Llavors, d'entrada, les coses més senzilles són les que tenen, les que s'assemblen al castellà, és clar. I després, qüestions culturals són molt fàcils d'entendre.
5: Em dic Fiorella, tinc 10 anys. Em dic Matilde, tinc 11 anys. Voldria visitar Catalunya i parlar en català.
3: Situada al barri de Sant Telmo de Buenos Aires, aquesta escola concertada religiosa porta el nom de la Moreneta, imatge que va arribar a la zona, al barri, a Sant Telmo, quan encara la capital argentina era Santa Maria del Buen Aire, a mitjans del segle XIX. Els alumnes que aprenen català s'han apuntat a les classes voluntàriament, una formació vinculada a la que també fa dècades es fa i es du a terme el casal català de la capital federal argentina, on s'ensenya el català també amb Pablo Capalvo entre els seus professors. Són argentins, fills i nets de catalans que volen parlar l'idioma, que van escoltar de petits a casa, també argentins que projecten anar a viure a Catalunya i també altres persones.
4: Ara és molt freqüent persones d'uns 60-65 anys que tenen fills i nets a Catalunya i que em diuen: els meus nets comencen a anar a l'escola en català i jo vull parlar en català amb ells.
3: Els vincles entre l'Argentina i Catalunya són intensos. És un dels països del món amb més casals catalans i també tres dels seus pares fundadors de l'Argentina eren catalans: Domènec Mateu, Joan Larrea i Blai Parera.
0: 6 minuts i mig, arribem a les 11.

0: dissabte en tindria prou amb un empat contra el Madrid al Camp Nou en el Clàssic de la setmana que ve per ser campions de Lliga. Podeu seguir el final del partit de l'Espanyol al Tot Gira de Catalunya Ràdio i totes les reaccions posteriorment al Club de la Mitjanit. I l'altre Barça, l'equip femení, jugarà la final de la Champions després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals per 4-2. El global de l'eliminatòria ha acabat en 5-3. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet dos, de Salma i de Peyor en un Camp Nou ple amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del camp quan ha estat substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al Barça.
1: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
2: Sí, ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
0: Ha estat també el retorn d'Aitana 5 mesos després. Són declaracions de la migcampista blaurana a TV3.
3: Bé, molt feliç. En primer lloc per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta al pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar 5 mesos durs, un repte diferent. Però gratificant i ara per més.
0: Aquesta final Barça-Lió serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça serà la sisena final consecutiva de Champions.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I encara en futbol, jugats aquest diumenge a primera, Celta 3, Elx 1, Getafe 0, Rayo Vallecano 2 i Betis 3, Oviedo 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb el Sevilla-Reial Societat. I a la primera ref, empat del Sabadell a 2 contra el Múrcia a la Nova Creu Alta. Aquest resultat fa que el Sabadell perdi el liderat de la categoria en mans de l'Aldenc, que ha guanyat 3-1 al Marbella. Ara empaten a 65 punts, però l'Aldenc és líder pel gol a Beraix. Queden 3 jornades i només pujarà directament al primer classificat.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I en futbol internacional, l'Inter de Milà s'ha proclamat campió de la Lliga italiana després de derrotar per 2-0 el Parma a San Siro. És la Lliga número 21 per l'Inter, que en suma 3 de les últimes 6 disputades. A la Premier, Manchester United 3, Liverpool 2 i Aston Villa 1, Tottenham 2. Amb aquesta victòria, el Tottenham té ara un punt de marge sobre el descens que marca el West Ham quan queden només 3 jornades pel final.
4: 3CAT Info.
0: Confirmem la derrota de l'Espanyol contra el Madrid per 0-2. Per tant, el Barça haurà d'esperar encara per ser campió de Lliga. Ho pot ser la setmana que ve, precisament contra el Madrid i el Camp Nou. Només necessita un empat per aconseguir-ho. El Madrid, l'Espanyol, per la seva banda, no suma encara aquesta primera victòria del 2026 i pot veure com queda demà a 3 punts del descens si el Sevilla guanya a la Reial Societat.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: I a l'ACB, victòria del Barça 91-69 contra el Gran Canària. El blaurana Joel Parra s'ha mostrat ambiciós després d'aquesta victòria.
5: Que tenim una oportunitat de guanyar un títol i és la Lliga i sabem lo important que és, ja no només per nosaltres, sinó per la afició després de d'aquests 2 anys que portem, així que aquest és el nostre objectiu ara mateix, focalitzar-nos en l'ACB, acabar el millor possible ara la classificació i competir per guanyar la Lliga.
0: També ha guanyat el Manresa per 104-102 contra el València en un final molt ajustat al Nou Congost. I a la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona 89-63 contra el Leganés a Fontejau, a la tornada dels quarts de final de la Lliga i després de l'empat al partit d'anada. L'equip gironí es classifica per a les semifinals on s'enfrontarà el València. I del València, precisament, n'ha parlat la jugadora de l'Uni, Laura Cornelius.
6: Evidentment, el València és un gran equip. No serà fàcil, però si volem ser campiones hem de guanyar tothom. El primer partit és allà i hem de saber competir. Després tornarem a Fontejau davant la nostra afició amb l'esperança de guanyar i disputar la final.
0: I encara en bàsquet, els play-offs de l'NBA, sorpresa majúscula. Els favorits a la conferència est, els Boston Celtics, han caigut eliminats a la primera ronda contra els Philadelphia 76ers. Els Celtics han desaprofitat un 3-1 en favor a l'eliminatòria i han acabat perdent 3 partits seguits per un global de 3-4. Ara els Sixers se les veuran amb els Knicks de Nova York a la següent ronda. i l'italià Jannik Sinner ha guanyat

0: El Masters 1000 de Madrid de tenis han desfer-se de l'alemany Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. Amb aquest títol, Sinner es converteix en el primer tenista de la història en guanyar 5 Masters 1000 consecutius. Els 4 disputats aquest any, a Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrid, i el de París de l'any passat. Si Sinner guanya la setmana que ve el Masters 1000 de Roma, completarà el Career Golden Masters, que significa poder haver guanyat els 9 Masters 1000 que existeixen almenys una vegada. Només Novak Djokovic ho ha aconseguit fins ara.
1: 3CAT Info.
0: I amb motor, Kimi Antonelli s'ha imposat amb el seu Mercedes al Gran Premi de Miami de la Fórmula 1. Tercera victòria en 3 curses per l'italià, seguit dels McLaren, de Lando Norris i Oscar Piastri. Verstappen ha estat 5è, Hamilton 7è, Sainz 9è i Alonso 15è.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info. Trescat Info.

0: Els dos activistes de la flotilla per Gaza continuaran detinguts a Israel almenys fins dimarts. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas sense acusar-los formalment i els advocats denuncien maltractaments. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer al Congrés dijous. Donald Trump es mostra ara disposat a analitzar el pla de pau que l'Iran va presentar divendres i que al començament va considerar insatisfactori. A l'última proposta, els iranians es mostren flexibles en algunes condicions i ja no exigeixen que es desbloquegi l'estret d'Hormuz com a condició prèvia per negociar. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, ha acordat augmentar la producció en 188.000 barrils diaris per al mes de juny. És un increment molt escàs en relació amb quotes anteriors en plena crisi energètica. Ha estat la primera reunió des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança. L'AP7 ha concentrat els problemes en l'operació tornada del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Dues persones han mort aquests dies en accidents a la xarxa interurbana del país. Canvis per als usuaris de Rodalies a partir d'aquest dilluns. D'una banda, reobre l'R15 entre Reus i Móra la Nova després de setmanes d'obres. Es manté el servei de bus alternatiu entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, també a partir de dilluns i durant dos mesos es tanca per obres en uns túnels el tram de l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. A partir d'aquesta mitjanit hi ha convocada una vaga de recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. No hi ha hagut acord entre els representants de l'empresa Girona Més Neta i els treballadors, que s'han reunit durant diverses hores aquest diumenge. Cap de setmana negra amb tres crims amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca a Esplugues de Llobregat. 30 anys després, El Último de la Fila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia. Dijous que ve, Manolo García i Quimi Portet faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
1: Esports. El Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindrà prou per ser campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i encara no assegura la permanència. I el Barça es classifica per la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada per 4-2. L'equip blaugrana jugarà contra l'Olympique de Lió la sisena final consecutiva de Champions, el 23 de maig a Oslo.
0: Pel que fa al temps, de matinada encara hi haurà algunes precipitacions intermitents a l'interior del país cap a les comarques de Lleida. A la resta, seguirà el cel ennuvolat amb clarianes i estones breus de sol durant el matí d'aquest dilluns. Tarda més inestable, xàfecs quasi generals i algunes tornades fortes, amb risc de calamarsades.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys fins dimarts. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta d'expedició els va deixar a Creta. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas, però no els ha acusat formalment. Els activistes han declarat aquest diumenge davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Bresco.
2: Per separat, amb manillats de peus i amb marques de cops a la cara. Així és com Thiago Ávila i Saif Abu Keshek han rebut la notícia que els esperen com a mínim dos dies més d'interrogatoris a la presó d'Ashkelon. La fiscalia israeliana pretenia que fossin quatre. Els seus advocats, en canvi, n'exigeixen l'alliberament immediat. Míriam Azem, coordinadora de defensa internacional al Centre Legal Adala, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
2: Israel tenia Saïf Aboukeshek entre cella i cella com a mínim des que el seu nom va aparèixer en un document de la PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger, una organització que Israel defineix com a terrorista i vinculada a Hamas. La fiscalia israeliana assegura que Aboukeshek és culpable de delictes com assistir l'enemic durant la guerra o transferir materials a una organització terrorista, però davant el jutge no ha presentat cap càrrec formal i, per tant, en principi dimarts, Aboukeshek ha de sortir de la presó. Azem, però, no se'n refia.
3: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
2: Des de dalt es responsabilitzen d'aquesta situació en part a la comunitat internacional per permetre que Israel segueixi creuant línies vermelles sense conseqüències.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els Estats Units i l'Iran suavitzen les seves posicions al voltant de l'última proposta que el règim va formular divendres per posar fi a la guerra. Donald Trump es mostra disposat a analitzar el pla que al començament va qualificar d'insatisfactori. Aquestes últimes hores s'ha publicat que el document consta de 14 punts i que l'Iran es mostra més flexible en algunes condicions. Per exemple, ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar, tot i que condiciona qualsevol debat nuclear a un alto el foc permanent. També demana un nou sistema de governança per a l'estret i ara espera la resposta de Washington. Mentrestant, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, confia que quan acabi el conflicte els preus del petroli baixaran per sota dels nivells anteriors a la guerra. Ho ha dit a la cadena Fox News.
5: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: Mentrestant, a l'estret d'Hormuz, un vaixell de càrrega ha estat atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana, sense que hi hagi hagut ferits ni danys ambientals. Un patruller iranià també hauria aconseguit esquivar el bloqueig nord-americà a l'estret, segons un portal de seguiment especialitzat. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny. En un comunicat ha afirmat que és per estabilitzar el mercat del cru en plena crisi energètica. És un increment molt escàs en relació a quotes anteriors i teòric en gran mesura mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. Això impacta directament en el preu del cru, que aquesta setmana ha arribat al nivell més alt en gairebé 4 anys, $126 al barril de Brent. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Zindreu, preveu que no hi haurà una baixada forta del preu del petroli fins que coincideixin dues situacions: el final de la guerra a l'Iran i l'increment de l'ús d'energies renovables en molts països.
6: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
0: La reunió d'aquest diumenge dels països de l'OPEP ha estat la primera sense els Emirats Àrabs Units, que acaba de sortir voluntàriament de l'aliança. Precisament coincidint amb la trobada, la petroliera nacional d'Abu Dhabi ha anunciat que invertirà 55.000 milions de dòlars en nous projectes durant els pròxims 2 anys. Els grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per l'actual situació geopolítica són altres productors de petroli, com els Estats Units. Trobada aquest dilluns a Armènia dels representants de mig centenar de països, els membres de la Unió Europea i altres estats afins convidats per debatre el futur del continent enmig de les crítiques del president Donald Trump a l'OTAN i amb les tensions pels 4 anys de guerra a Ucraïna. Es tracta d'una doble cimera a Yerevan, la capital armènia. La primera de la Comunitat Política Europea, un espai de diàleg occidental que va ser creat fa 4 anys per iniciativa de Emmanuel Macron, president de França, quan aquest país ocupava la presidència comunitària i Rússia envaïa Ucraïna. La segona cimera, a partir de dimarts, aplega els països de la Unió Europea amb Armènia, país veí de l'Iran i tradicionalment sota la influència russa, però que vol acostar-se a Occident. La cimera compta amb la participació per primer cop del primer ministre del Canadà, Mark Carney. Una avaria tècnica a l'avió oficial en què viatjava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cap a Armènia, l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca, encara, on ha hagut de pernoctar.
4: 3CAT Info.
0: Aquest ha estat un cap de setmana marcat per les agressions mortals amb arma blanca concentrades a l'àrea de Barcelona. En l'última confirmada pels Mossos, un grup hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. La policia investiga les causes de l'atac. De moment no hi ha detinguts i l'objectiu és localitzar-ne els autors. També la nit de dissabte a diumenge, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor al Raval acusat de matar un home al carrer de la Cera. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'hospital, on no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca aquest dissabte al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. En l'atac, l'agressor també va deixar ferit un home que havia intentat socórrer la dona. Els Mossos d'Esquadra van detenir un home poc després a la Diagonal i descarten que sigui un cas de violència de gènere. L'Ajuntament d'Esplugues ha decretat 2 dies de dol i, com a mostra de condemna, ha convocat una concentració aquest dilluns a les 6 de la tarda. I a partir d'aquest dilluns hi ha vaga de recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. No hi ha hagut acord entre els representants de l'empresa Girona Més Neta i els treballadors, que s'han reunit durant diverses hores aquest diumenge. La plantilla es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu i reclamen millores laborals i salarials, com ara que es vinculi l'increment dels sous a l'IPC. També que es contracti més personal. La vaga és de caràcter indefinit i si no hi ha una entesa per desconvocar-la, coincidirà amb la celebració a partir de dissabte que ve de Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris de la ciutat. I aquest dilluns també comença una vaga indefinida dels treballadors de la central d'atenció al client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis. Són les persones que tenen trucades de diversos punts d'Europa per donar servei abans, durant i després del lloguer de vehicles. L'aturada és una mostra de rebuig a l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 132 treballadors de la seu que hi ha al World Trade Center de Barcelona. Això és gairebé un 40% de la plantilla. Els treballadors d'Avis es manifestaran aquest dilluns a les 11 del matí davant la seu de Barcelona. Una dona ha mort en l'incendi d'un immoble a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. L'avís del foc es va rebre la matinada de diumenge i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 dotacions dels bombers. Van poder apagar les flames que van cremar el mobiliari del menjador. Els equips sanitaris que s'hi van desplaçar no van poder fer res per salvar-li la vida. L'estructura de l'immoble no ha quedat afectada i ara els Mossos investiguen les causes del foc. És la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana al llarg de l'1 de maig a causa d'incendis en domicilis. La matinada de divendres, una dona també va morir arran del foc que es va originar a la cuina del seu domicili de Sant Pau de Segúries, al Ripollès. 6 anys després que li retiressin la custòdia del fill a causa d'una denúncia falsa, una dona demana que li tornin el nen. El cas ha tingut un llarg recorregut judicial i ha arribat al Tribunal Constitucional. La dona, Jessica, és francesa i mare d'un nen nascut a Andalusia el 2020. i era de vacances amb una altra dona i s'hi va haver de quedar pel confinament. Quan el nadó tenia 17 dies, la dona la va denunciar per maltractaments i els serveis socials li van fer cas. Ho ha explicat a TV3.
7: Vengo aquí para vacaciones y que me quita el niño por una denuncia falsa. La verdad que lo veo fatal. Es que para mí me robar mi hijo.
0: Els serveis socials van portar el bebè a una família d'acollida. La Jèssica assegura que no li van fer cap prova a ella ni tampoc al nen. Marta Boza és la seva advocada, també en declaracions a TV3.
8: Hi ha una denúncia i directament tracten aquella família com a culpables des del principi. I en aquest cas no van tenir mai cap prova més que una falsa denúncia. La denunciant després es va desdir. Va fer una carta retractant-se dient que tot havia sigut mentida.
0: Tot i això, tot va continuar igual fins que va presentar un recurs a l'Audiència Provincial que li va donar la raó. L'administració, però, va recórrer al Suprem, que va considerar que el retorn del nen a la mare podria generar un perjudici emocional important a la criatura.
8: Vam aportar totes les proves i ens van donar la raó. Tornin al nen. Què es va fer malament? Que l'administració no va voler-ho complir.
0: I al final, la Jèssica ha presentat recurs al Tribunal Constitucional. D'altra banda, el Tribunal d'Almeria continua endavant amb el procediment d'adopció iniciat pels pares d'acollida, un procediment que ella mai ha acceptat.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: La pluja sembla que ens pot acompanyar els propers dies, fins i tot s'accentua amb més extensió, més intensitat, aquesta tarda-nit, matinada de dimarts. La matinada de dimarts, sobretot comarques de Girona i nord de Barcelona. Però atenció, perquè aquesta tarda s'embolica la troca amb més tempestes, poden ser fortes, comarques interiors, fins al prelitoral. Entre el vespre i la nit arribaran també a la costa de Barcelona, sud de Girona, nord de la Costa Daurada. Poden deixar 10, 20, 30 litres en punts de l'interior, fins a 40 litres per metre quadrat. Estem parlant de pluges una mica potents i, a més, acompanyades de tempesta aquesta tarda, puntualment pedra o calamarsa. N'estarem atents al que pugui passar a la zona sud de Lleida, al voltant del Segrià, Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la Noguera, la Ribera d'Ebre, també comarques interiors de Tarragona, el Priorat, les Garrigues, podrien rebre alguna d'aquestes pedregades o calamarsades, segons la mida. Esperem que no faci mal. Precipitacions de 10 a 30, màxims de 40 litres per metre quadrat, i aquesta pluja pot continuar la propera nit i matinada a l'àrea de Girona i nord de Barcelona. Podrà nevar cap als 2.300, baixant demà a 2.000 metres, i dimecres podria nevar només a 1.600 metres al Pirineu. Torna l'hivern a alta muntanya. Aquest matí, cel ennuvolat, clarianes cap a l'est, cap a la costa, alguna boira a comarques interiors i de muntanya, i sembla que podríem començar el dia amb algun pluger, amb poca pluja, a l'Alt Pirineu i al voltant dels ports o la Terra Alta.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest diumenge ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona la majoria dels 248.000 vehicles que han marxat de cap de setmana llarg de l'1 de maig. Una operació retorn que s'ha vist complicada per la pluja que ha obligat a retardar l'obertura dels carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual per facilitar el retorn. Les retencions més destacades les ha registrat l'AP7, que també s'ha vist afectada per un accident entre un turisme i un autocar a Maçanet de la Selva. Un cap de setmana llarg que se sap amb dues víctimes mortals a les carreteres, un vianant atropellat a la 2 a Belllloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, i un motorista a la BB-5301 al Brull, a Osona. Amb aquestes víctimes ja són 34 les persones que han mort aquest any a les carreteres. I alerta si sou usuaris de Rodalies, perquè hi ha nous canvis a partir d'aquest dilluns. D'una banda, reobre l'R15 entre Reus i Móra la Nova després de setmanes d'obres. Es manté, però, el servei de bus alternatiu entre Móra la Nova i Riba-Roja d'Ebre. En canvi, també a partir de demà, durant dos mesos, es tanca per obres en un dels túnels al tram de l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Els trens es desviaran per Reus i Tarragona, però per als municipis que es queden sense trens, com Valls o Roda de Berà, hi haurà servei de bus alternatiu. De cara a dimarts, bona notícia per als usuaris de l'R4. Es recupera el servei normal a tota la línia, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. Ja no caldrà fer transbord a Terrassa. I, finalment, també dimarts, l'R3 recupera el servei de tren entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continua el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament i al nord tampoc hi circulen trens encara entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El judici de les mascaretes arriba a la recta final amb la declaració més esperada, la de l'exministre José Luis Ábalos. L'exdirigent socialista tindrà l'oportunitat d'explicar-se i rebatre les acusacions sobre el pagament de comissions en els moments més durs de la pandèmia. Aquest dilluns també continua el judici de la Kitchen. Està previst que declari l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. Madrid, Alba Gil.
10: Després de les jornades maratonianes dels darrers dies, no s'espera que la declaració de José Luis Ábalos ho sigui menys. L'exministre tindrà l'oportunitat de donar la seva versió per primera vegada des que va ingressar en presó provisional. La fiscalia, que li demana 24 anys de presó, l'interrogarà sobre els contractes milionaris de mascaretes, però també sobre altres presumptes irregularitats, com els tractes de favor i les contractacions d'exparelles seves per part d'empreses públiques. La declaració d'Ábalos arriba després que l'empresari Víctor de Aldama el situés com el número 2 de Pedro Sánchez en la suposada organització criminal i que Koldo García, qui va ser el seu assessor, tanqués files amb ell davant del tribunal.
11: Jo estaré tota mi vida, tota, agradecido al señor Ábalos.
10: García també va desvincular el govern espanyol de qualsevol trama corrupta, però va admetre que quan parlava de xistorres es referia a bitllets de 500 euros que rebia del PSOE, que ho nega. Paral·lelament, a l'Audiència Nacional continua el judici de la Kitchen pel presumpte espionatge a l'extresorer del PP amb la declaració de l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. I anirà després que Soraya Sáenz de Santamaría negués la implicació d'aquest organisme.
7: Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi època de govern.
10: Luis Bárcenas sosté que col·laboradors del CNI el van investigar durant el seu temps a presó provisional. Dilluns també estan citats el coronel de la Guàrdia Civil Manuel Sánchez Cordí, excap de l'UCO, i l'empresari Javier Pérez Dolcet.
0: El ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, ha anunciat penes de fins a 2 anys als que organitzin festes musicals massives clandestines, les famoses raves, i multes elevades als assistents. El ministre ha fet l'anunci en una visita al departament del Cher, on des de divendres se celebra una rave multitudinària en un camp de tir de l'exèrcit francès. Aquesta festa ha plegat entre 17.000 i 40.000 persones arribades de tota Europa, un esdeveniment sobre el qual el ministre ha sobrevolat en helicòpter i ha criticat els organitzadors.
12: Hi ha milers de persones que arriben a un lloc sense cap organització. Venen de tot arreu, envaï un espai i, per tant, causen molèsties als veïns. Us recordo que som en una zona agrícola, hi ha molts veïns, a més aquest lloc és en terreny militar.
0: Els organitzadors han triat aquest lloc per 2 motius. El terreny, que pertany al departament on va néixer el ministre, i alhora volen passar-s'ho d'allò més bé en un camp de tir com a missatge antimilitarista. Primeres crítiques de destacats correligionaris republicans de Donald Trump contra la decisió del president de treure d'Alemanya 5.000 dels 36.000 soldats nord-americans estacionats. En concret, han alçat la veu Roger Wicker i Mike Rogers, republicans com Trump i que presideixen respectivament el Comitè de Forces Armades del Senat i de la Cambra de Representants. En una declaració conjunta, tots dos polítics han dit que reduir ara la presència nord-americana a Alemanya és contrari a la contenció de Rússia i suposa enviar una senyala equivocada a Vladimir Putin. També li diuen al president que el que hauria de fer és enviar aquests 5.000 soldats cap a l'est, en al·lusió a la guerra d'Ucraïna i el suport decreixent al president Zelensky.
4: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
1: El Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindrà prou per ser campió.
4: 3Cat Info.
1: L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i aquest dilluns podria quedar a 3 punts del descens si el Sevilla guanya a la Reial Societat en el partit que tanca la jornada. El blanquiblau Cabrera, però, s'ha mostrat optimista.
13: Creo que la gente responde siempre, por más que estén preocupados, que es, porque al final la gente lo siente, lo vive, el club es de ellos. Nada, sé que van a estar con nosotros hasta el final. Y nada, el equipo va a dar la cara y va a sacar esta temporada adelante.
1: I el Barça jugarà la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals per 4-2. El global de l'eliminatòria és de 5-3. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet 2, de Salma i de Peyor en un Camp Nou ple, amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del camp quan ha estat substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al Barça.
14: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
15: Sé que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del doping que m'ha tocat i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
1: Ha estat també el retorn d'Aitana 5 mesos després. Són declaracions de la migcampista blaurana a TV3.
16: Bé, molt feliç. En primer lloc per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta al pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant i ara per més.
1: Aquesta final, Barça-Lió, serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça és la seva 6ª final de Champions consecutiva. Encara en futbol, jugats aquest diumenge a primera, Celta 3, Elx 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. La jornada, com dèiem, es tanca aquest dilluns amb el Sevilla-Reial Societat.
4: 3Cat Info.
1: I a la primera ref, empat del Sabadell a 2 contra el Múrcia a la Nova Creu Alta. Aquest resultat fa que el Sabadell perdi el liderat de la categoria en mans de l'Aldenc, que ha guanyat 3-1 al Marbella. Ara empaten a 65 punts, però l'Aldenc és líder per gol average. Queden 3 jornades i només pujarà directament al primer classificat.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En futbol internacional, l'Inter de Milà s'ha proclamat campió de la Lliga italiana després de derrotar per 2-0 el Parma a San Siro. 21ª Lliga per l'Inter, que en suma 3 de les últimes 6. A la Premier, Manchester United 3, Liverpool 2 i Aston Villa 1, Tottenham 2. Amb aquesta victòria, el Tottenham té ara un punt de marge sobre el descens que marca el West Ham quan queden només 3 jornades pel final.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'ACB, victòria del Barça 91-69 contra el Gran Canària. El blaurana Joel Parra s'ha mostrat ambiciós després d'aquesta victòria.
17: Que tenim una oportunitat de guanyar un títol i és la Lliga i sabem lo important que és, ja no només per nosaltres, sinó per l'afició després d'aquests 2 anys que portem, així que aquest és el nostre objectiu ara mateix, focalitzar-nos en l'ACB, acabar el millor possible ara la classificació i competir per guanyar la Lliga.
1: També ha guanyat el Manresa per 104-102 contra el València Bàsquet. I a la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona 89-63 contra el Leganés a Fontejau, a la tornada dels quarts de final de la Lliga i després de l'empat al partit d'anada. L'equip gironí es classifica per a les semifinals on s'enfrontarà el València. Del València n'ha parlat la jugadora de l'Uni Girona, Laura Cornelius.
18: Evidentment, el València és un gran equip. No serà fàcil, però si volem ser campiones hem de guanyar tothom. El primer partit és allà i hem de saber competir. Després tornarem a Fontejau davant la nostra afició amb l'esperança de guanyar i disputar la final.
1: I encara en bàsquet, els play-offs de l'NBA, sorpresa majúscula. Els favorits a la conferència est, els Boston Celtics, han caigut eliminats a primera ronda contra els Philadelphia 76ers. Els Celtics han desaprofitat un 3-1 a favor a l'eliminatòria i han acabat perdent 3 partits seguits per un global de 3-4. Ara els Sixers se les veuran amb els Knicks de Nova York a la següent ronda.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de tennis de Madrid en desfer-se de l'alemany l'Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. Amb aquest títol, Sinner es converteix en el primer tenista de la història en guanyar 5 Masters 1000 consecutius. Els 4 disputats aquest any, Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrid, i el de París de l'any passat. Si Sinner guanya la setmana que ve el Masters 1000 de Roma, completarà el Career Golden Masters, que significa guanyar els 9 Masters 1000 que existeixen almenys una vegada. Fins ara només ho ha aconseguit Novak Djokovic.
4: 3CAT Info.
1: I en motor, Kimi Antonelli s'ha imposat amb el seu Mercedes al Gran Premi de Miami de la Fórmula 1. Tercera victòria en 3 curses per l'italià, seguit dels McLaren, de Lando Norris i Oscar Piastri. Verstappen ha estat 5è, Hamilton 7è, Sainz 9è i Alonso 15è.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Israel prorroga almenys 2 dies la detenció dels líders de la flotilla capturats en aigües internacionals. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas sense acusar-los formalment i els advocats denuncien maltractaments. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demana comparèixer al Congrés. I també us hem explicat que aquest ha estat un cap de setmana negre amb 3 crims amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca a Esplugues de Llobregat. A partir d'ara anirem a Roses, on la plataforma d'assaig d'energia eòlica marina PlemCat està a punt de desencallar-se. Impulsada per la Generalitat i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, es tracta d'un projecte experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. I en clau cultural, El Último de la Fila ha convertit l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Doncs que el Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant així el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindria prou per ser campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i encara no assegura la permanència. I el Barça es classifica per la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals per 4-2. L'equip blaugrana jugarà contra l'Olympique de Lyon la seva 6a final de Champions consecutiva. Serà el 23 de maig a Oslo.
0: Pel que fa al temps, de matinada encara hi haurà algunes precipitacions intermitents a l'interior del país cap a les comarques de Lleida. A la resta, seguirà el cel ennuvolat amb clarianes i estones breus de sol durant el matí d'aquest dilluns. Tarda més inestable, xàfecs quasi generals i algunes tronades fortes, amb risc de calamarsades. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys fins dimarts. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. La fiscalia al·lega que tenen vincles amb Hamas, però que no els ha acusat formalment. Els activistes han declarat aquest diumenge davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Bresco.
2: Per separat, amb manillats de peus i amb marques de cops a la cara. Així és com Thiago Ávila i Saif Abu Keshek han rebut la notícia que els esperen com a mínim 2 dies més d'interrogatoris a la presó d'Ashkelon. La fiscalia israeliana pretenia que fossin 4. Els seus advocats, en canvi, n'exigeixen l'alliberament immediat. Míriam Azem, coordinadora de defensa internacional al Centre Legal Adala, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
2: Israel tenia Saif Abu Keshek entre cella i cella com a mínim des que el seu nom va aparèixer en un document de la PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger, una organització que Israel defineix com a terrorista i vinculada a Hamas. La fiscalia israeliana assegura que Abu Keshek és culpable de delictes com assistir l'enemic durant la guerra o transferir materials a una organització terrorista, però davant el jutge no ha presentat cap càrrec formal i, per tant, en principi dimarts, Abu Keshek ha de sortir de la presó. Azem, però, no se'n refia.
3: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
2: Des de dalt es responsabilitzen d'aquesta situació en part a la comunitat internacional per permetre que Israel segueixi creuant línies vermelles sense conseqüències.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola. Israel ha mort almenys 6 persones i n'ha ferit una cinquantena en atacs a Cisjordània i al Líban. En aquest país, l'exèrcit ha fet 5 morts i 11 ferits en bombardejos a diversos pobles del sud, on, segons Israel, hi ha infraestructures de Hezbollah. Entre les víctimes hi ha 2 ciutadans sirians i un egipci. Amb aquests ja hi ha més de 2.600 morts des que el març va començar l'ofensiva israeliana contra el Líban, tot i que oficialment des del 17 d'abril hi ha un alto el foc en vigor. Pel que fa a la Palestina ocupada, l'exèrcit ha matat un noi de 26 anys a Nablus, segons ha informat la Mitja Lluna Roja. 4 persones més han resultat ferides de bala, entre les quals un nen de 12 anys i una quarantena més han patit els efectes dels gasos lacrimògens. Nablus és una de les zones que pateix més atacs violents de colons jueus i l'expansió d'assentaments. L'agència palestina Wafa publica que avui també hi ha hagut incursions en diverses ciutats i pobles al nord de Tul Karem.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La plataforma d'assaig d'energia eòlica Marina Plemcat està a punt de desencallar-se. Impulsada per la Generalitat i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, es tracta d'un projecte experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. Està previst que aviat es publiqui la declaració d'impacte ambiental, que és el pas previ perquè pugui tirar endavant. Els detractors del projecte alerten del perill ambiental que pot suposar i adverteixen que si li donen llum verda el portaran als jutjats. Sentim Jordi Pontjoan, portaveu del col·lectiu Stop Macroparc Eòlic Marí, i Jordi Estevez, membre de No al Plemcat.
5: Una vegada això s'esgoti, doncs hi haurà la via penal i estudiar si algú té el valor de posar algun tipus d'enginy industrial sense cap mena de justificació mediambiental, si realment té la responsabilitat d'assumir-ho.
6: És com si diguéssim, estàs inoculant a un pacient una vacuna experimental a veure si el mates. No cal fer un experiment que saps que et carregaràs el pacient.
0: En canvi, el col·lectiu Renovem-nos considera que és un projecte òptim per a Catalunya, sobretot tenint en compte l'endarreriment en la transició energètica. Sergi Nus és membre de la plataforma.
7: Catalunya cada dia crema l'equivalent a 250.000 barrils de petroli. Com que tu no els veus, d'alguna manera ets capaç d'ignorar-ho. Un aerogenerador, doncs com que el veus, és una cosa molt concreta, visible i estàtica, doncs et sembla que té un gran impacte. Però realment el problema que tenim els països occidentals és que gastem unes quantitats gegantines de combustibles fòssils cada dia i cada any.
0: Aquest projecte serveix de laboratori per provar tecnologies d'energies renovables i avaluar-ne l'impacte abans d'instal·lar-hi un parc comercial. Viatjar al passat amb locomotores de vapor ha estat possible aquest pont a la Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Concretament, a la tercera festa del vapor, un esdeveniment que ha aplegat unes 1.500 persones. La proposta permet conèixer i veure en moviment maquinària centenària restaurada. Ariadna Escoda.
8: Els visitants han pogut veure i pujar a 4 locomotores de vapor, algunes de 150 anys d'història. Segons el director del Museu del Ferrocarril de Móra la Nova, Jordi Sesplugues, l'equipament busca oferir una experiència sensorial al públic.
9: On el visitant, més que venir a veure una sèrie de peces amb molta història, que també les veu, el que ve a viure és una experiència. L'experiència de com aquests ginys, en el cas de la Festa del Vapor de Vapor, doncs han funcionat, de com viatjaven els nostres avantpassats.
8: Per alguns, com el maquinista Marc Parareda, veure la maquinària històrica restaurada ha representat un exercici de nostàlgia.
10: És important per les generacions futures, la canalla, per les futures generacions, veure d'on venim per conèixer cap on anem. És a dir, és molt maco l'AVE, és molt maco l'alta velocitat, és molt maco tots aquests trens nous que sembla ser que, per sort, aviat ens arribaran a Rodalies i a Regionals, però per entendre això has d'entendre d'on venim i el ferrocarril ve d'aquí, de les màquines de vapor.
8: Paral·lelament, l'organització treballa per impulsar projectes turístics amb peces històriques a la xarxa d'Adif, una proposta per la qual buscaran suport a les administracions supramunicipals.
0: L'Equidi Calmàs ha reunit aquest diumenge a Barcelona 500 persones que han pedalat per reclamar carrils bici més segurs i una ciutat que també estigui pensada per als infants, perquè es puguin moure amb autonomia i sobretot amb seguretat.
11: És important per al clima, per al món, perquè no busquis, que no podem ser aquí així, si no el clima s'està fent pitjor.
12: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt.
13: Gaudir i per passar-m'ho bé amb la bici i amb els meus amics.
0: Aquests són alguns dels nens i nenes que, juntament amb les seves famílies, han participat en una marxa que ha rebut el suport de diferents col·lectius, com Bicibús Eixample i Bicicleta Club de Catalunya. La Marta Casar és una de les portaveus de l'organització.
14: Volem una ciutat caminable, ciclable, passejable, jugable. Volem acabar amb la supremacia dels vehicles a motor, amb totes les formes de violència viària, amb els abusos de poder i amb l'assetjament cap a les bicicletes.
0: La cinquena edició d'aquesta marxa ha començat a la plaça del doctor Letamendi i s'ha acabat a les Glòries, després de recórrer 7 quilòmetres pel centre de la ciutat. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans defineix l'edatisme com una actitud discriminatòria cap a una persona com a conseqüència de la seva edat. Això pot fer, per exemple, que ens costi més trobar feina a partir d'una certa edat. A Barcelona, des de fa poc, està en marxa la plataforma 55+. És una entitat d'economia social, sense ànim de lucre, que treballa perquè tothom tingui l'edat que tingui, pugui continuar sent i sentint-se útil. És un reportatge de l'Anna Escura amb el muntatge musical d'en Dani Jiménez.

0: un talent que ha vingut aquí per parlar amb mi, em deia, tens 62. Jo arribo a les entrevistes de treball i ja sento que em miren amb uns ulls de i aquest que fa aquí. Crec que hem que fer alguna cosa per canviar aquestes mirades.
1: És la Filipa Teixeira, és la responsable de la plataforma 55+, un web que va néixer a Portugal l'any 2019 i que ara ha aterrat a Catalunya. Bàsicament, el que fa és oferir serveis de tot tipus, classes de català, canviar un endoll, fer companyia a persones grans, portar el nen a l'escola, tenir cura d'un animal de companyia o les carmanyoles per tota la setmana. La peculiaritat de 55+ és que les persones que ofereixen aquests serveis tenen més de 55 anys. Una d'aquestes persones és el Juanjo Martínez, té 63 anys i és integrador social.
2: Vaig treballar durant 25 anys al sector informàtic i ara treballo amb la gent i per la gent.
3: I ara d'aquí 2 anys suposo que jubiles.
2: Exacte.
3: I t'has apuntat a 55+ a fer d'electricista.
2: Jo, de fet, m'agradaria més fer alguna cosa d'informàtica, però, bueno, connexions de cables amb una làmpara, amb un ventilador, fins allà puc arribar.
1: I precisament la connexió d'un ventilador és el que la Laia Otto necessitava arreglar a casa seva. Ella es dedica a temes d'innovació social i gràcies a això va conèixer 55+. A l'hora de decidir-se a provar-ho, la seva reflexió va anar una mica més enllà de donar valor a persones de més de 55 anys.
4: La part aquesta de la soledat de la gent que hi ha en una ciutat, que no ens n'adonem i que hi ha molta gent sola, no? I que ajuda tant al talent que quan et jubiles pot ser que et quedis sense xarxa, com per la gent que rep un servei que fa que igual no estigui tan sol, no? Perquè té una nova connexió.
1: I sí, gràcies a 55+, les persones es poden treure un petit sobresou. També poden fer un intercanvi de serveis o donar els diners que hagin guanyat a la institució que decideixin. Però ves per on, els diners no són el motiu principal del Juanjo per formar-ne part.
2: Si vas a fer un servei a una persona que potser no pot recórrer a un professional que li cobrarà un pressupost que no pots accedir i li pots ajudar, i això serveix a tu també per sentir-te útil, coneixes aquesta persona i s'estableix un vincle, i és un afegit, no?
1: Durant aquest any, 55+ funcionarà només a la ciutat de Barcelona. A partir del desembre, però, s'obrirà a la resta de Catalunya. Ara mateix hi ha una 70ena de persones apuntades, però qui ho sap, potser amb el temps aconsegueixen arribar a les més de 5.000 que tenen a Portugal. Si esteu interessats, tant per oferir algun servei com per demanar-lo, podeu entrar al web www.55+.es.
0: Que la edat no sigui un límit, que sigui una oportunitat.
5: El temps.
6: Dani Ramírez.
7: La pluja sembla que ens pot acompanyar els propers dies, fins i tot s'accentua amb més extensió, més intensitat, aquesta tarda-nit, matinada de dimarts. La matinada de dimarts, sobretot comarques de Girona i nord de Barcelona. Però atenció, perquè aquesta tarda s'embolica la troca amb més tempestes, poden ser fortes, comarques interiors, fins al prelitoral. Entre el vespre i la nit arribaran també a la costa de Barcelona, sud de Girona, nord de la Costa Daurada. Poden deixar 10, 20, 30 litres en punts de l'interior, fins a 40 litres per metre quadrat. Estem parlant de pluges una mica potents. I, a més, acompanyades de tempesta aquesta tarda, puntualment pedra o calamarsa. N'estarem atents al que pugui passar a la zona sud de Lleida, al voltant del Segrià, Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la Noguera, la Ribera d'Ebre, també comarques interiors de Tarragona, el Priorat, les Garrigues, podrien rebre alguna d'aquestes pedregades o calamarsades, segons la mida. Esperem que no faci mal. Precipitacions de 10 a 30, màxims de 40 litres per metre quadrat, i aquesta pluja pot continuar la propera nit i matinada a l'àrea de Girona i nord de Barcelona. Podrà nevar cap als 2.300, baixant demà 2.000 metres, i dimecres podria nevar només a 1.600 metres al Pirineu. Torna l'hivern a alta muntanya. Aquest matí cel ennuvolat, clarianes cap a l'est, cap a la costa, alguna boira a comarques interiors i de muntanya, i sembla que podríem començar el dia amb algun pluger, amb poca pluja, a l'Alt Pirineu i al voltant dels ports o la Terra Alta.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.

0: El último de la fila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous que ve faran el segon concert de la seva gira a Barcelona. Marta Vives.
1: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
2: El último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta i 30 anys després del seu últim concert han fet gala de tot el seu poder. Això tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García que ha acabat amb la gabardina al cap.
1: Sí, un patito no va mal, ¿no? O cuatro días. Va a llover.
2: El que hem vist a l'Estadi Olímpic té alguna cosa més que un concert. És un tour de força amb la nostàlgia i la reivindicació d'una música que ha travessat generacions, com hem pogut contrastar.
3: Perquè ho he escoltat sempre, perquè els meus pares ho ficaven pues, a l'Alexa i això, i bueno, ho he agafat com de les arrels.
4: El primer grup. Estàvem comentant que quan jo tenia la seva edat va ser el primer concert que vaig anar a veure.
5: Porto el meu fill, que té 16 anys, també l'agrada. Això continua.
2: La d'avui ha estat una festa col·lectiva de 2 hores i 10 minuts amb dedicatòria inclosa als músics que els van obrir camí.
6: Lluís Llach, Pau Riba, Sista i Batista, tots els artistes que dieron vida, obrieron una línia a seguir, un camí a seguir.
2: Però també aquí Quim Monzó, els ramaders i els autònoms. Durant la nit han sonat 26 temes, des dels orígens, amb Huesos o Conflicto Armado, quan encara eren los burros, passant per temes corejats de pulmó, com El Loco de la Calle, No me acostumbro, Aviones plateados, Lápiz y tinta o Sara, amb la guitarrista Sara García, la filla de Manolo, sobre l'escenari. El clímax no podia ser d'altra manera arribat al final, amb els seus himnes col·lectius, com Un burro amarrado a la puerta del baile o Resurrección. El viatge d'aquesta nit no és un retorn, sinó la constatació que l'último de la fila no ha marxat mai.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Buhos ha posat punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes de Girona. La banda de Calafell està celebrant la seva gira per commemorar els 20 anys sobre els escenaris. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
8: Amb un directe vital i festiu, Buhos ha encomanat tota la seva energia al públic gironí en un concert per commemorar els 20 anys de la banda. Ho han fet esquivant la pluja i des de les escales de la catedral, que és l'escenari més emblemàtic del Festival Estrenes. Guillem Soler és cantant i fundador del grup.
9: Ens fa molta il·lusió perquè és un espectacle que no havíem fet mai, on barregem els nostres temes més coneguts amb la cultura popular, que era una idea que sempre havíem tingut d'afegir al nostre show, amb gegants, amb castells, amb capgrossos, amb bastoners, amb diables.
8: El concert ha servit per posar punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes. Des de l'organització en fan un balanç positiu. Xavi Pasqual, director artístic.
10: Una edició històrica, perquè hem superat els 34.000 espectadors i, vaja, pensem doncs, que el festival està vivint el moment més dolç de la seva història.
8: Des de final de març, en el marc del festival, han desfilat per Girona una trentena d'artistes que presentaven disc o estrenaven

0: La Fira de Titelles de Lleida tanca la 37a edició amb 40.000 espectadors. Durant 4 dies, la capital del Segrià ha exhibit el bo i millor de l'art titellaire amb prop d'un centenar d'actuacions de 27 companyies. Lleida, Alba Mor.
1: La Fira de Titelles ha viscut aquest diumenge la quarta i última jornada de certamen amb una programació plena d'actuacions i una massiva presència de públic en els diferents espectacles. L'eix comercial ha estat un dels punts de trobada més rellevants, que malgrat la caiguda d'algunes gotes, diferents actuacions han aplegat un nombrós públic. El codirector de la Fira de Titelles, Oriol Ferrer, en destaca algunes.
2: Tots són destacats perquè cada una de les propostes és singular i és per mèrits propis. Nosaltres a la fira sempre ho diem, apostem per la qualitat més que per la quantitat. Però sí que és cert que sempre hi ha espectacles que potser pel seu format, com és el de la plaça Sant Joan, la companyia París Benares, que són francesos, està doncs, generant moltes converses perquè és un gran titella de dimensions molt grans, un espectacle també que veu de la dansa amb el Teatre de Titella està sorprenent molt. Però també peces petites, com Ortiga, que està a la Saleta, amb un aforament molt reduït de 50 persones, molt pròxim d'aquests espectacles que pots sentir respirar pràcticament els titellaires.
1: A banda de l'eix comercial, la cita cultural s'ha repartit en altres espais a l'aire lliure, com la plaça dels Apòstols de Turó de la Seu Vella, i en interiors, com l'Institut d'Estudis Ilerdencs, el Museu Morera i l'Aula de Teatre. Durant 4 dies, l'esdeveniment ha ofert 95 actuacions de 29 espectacles elaborats per 27 companyies.
0: Aquest diumenge a la nit ha tancat la 53a edició de la Fèria d'Abril de Catalunya. Durant 10 dies, el Parc del Fòrum de Barcelona s'ha convertit en l'epicentre de la cultura andalusa a Catalunya. Els assistents han pogut ballar al ritme de sevillanes i flamenc i lluir els vestits tradicionals andalusos en una norantena de casetes.
3: La música, el ball, l'ambient, l'alegria d'aquesta gent.
4: I a més, lo carinyosa que és la gent, o sigui, no et coneixen de res, és com que et coneixen de sempre.
5: Están tocando sevillana, está la gente bailando y bueno, hay otro ambiente más divertido.
0: I la gastronomia també és un dels plats forts de la fèria.
6: Aquí hacemos carne cruda a la brasa, hacemos patatas a lo pobre, paella, fritura de pescado, catalana.
7: Bueno, pues aquí hacemos de...

0: El Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga, però l'equip femení assegura un altre final de la Champions. Comencem per la Lliga masculina. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant així el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindrà prou per ser campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i aquest dilluns podria quedar a 3 punts del descens si el Sevilla guanya a la Reial Societat en el partit que tanca la jornada. Manolo González, l'entrenador blanquiblau, s'ha mostrat decebut pel resultat.
1: Bueno, fa mal perquè el que diem, perquè has fet un bon partit, perquè veus que estàs dins del partit, que el qui competeix bé, però són partits que has d'anar com el partit de l'any passat aquí, que anava molt igualat fins al 0-0, inclús vam tenir menys ocasions que avui, per dir alguna cosa, però són partits que has de portar igualat. Si el partit s'obre a favor d'ells és quan es posa el partit molt difícil.
0: L'entrenador del Madrid, Arbeloa, per la seva banda, ha carregat indirectament contra Mbappé.
2: Por suerte no ha existido, no existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid, y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente, ¿no? Lo que representan, dónde están y lo importante que es y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar aquí en el Real Madrid.
3: 3CAT Info.
0: I el Barça jugarà la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals 4-2. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet 2, de Salma i de Peyor en un Camp Nou ple amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del camp quan ha estat substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al Barça.
4: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
5: Sé que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat, i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
0: Ha estat també el retorn d'Aitana 5 mesos després. Ha parlat la migcampista blaurana a TV3 en acabar el partit.
6: Bé, molt feliç. En primer lloc per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta del pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant i ara per més.
0: Aquesta final Barça-Lió serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça serà la 6a final de Champions consecutiva.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Encara en futbol, jugats aquest diumenge a primera, Celta 3, Elche 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. La jornada, com dèiem, es tanca aquest dilluns amb el Sevilla Reial Societat. I a la primera ref, empat del Sabadell a 2 contra el Múrcia a la Nova Creu Alta. Aquest resultat fa que el Sabadell perdi el liderat de la categoria en mans de l'Aldenc, que ha guanyat 3-1 al Marbella. Ara empaten a 65 punts, però l'Aldenc és líder per gol a veraix. Queden 3 jornades i només pujarà directament al primer classificat. En futbol internacional, l'Inter de Milà s'ha proclamat campió de la Lliga italiana després de derrotar per 2-0 al Parma a San Siro. És la Lliga número 21 per l'Inter, que n'ha guanyat 3 de les últimes 6 disputades.
3: 3CAT Info.
0: A l'ACB, victòria del Barça 91-69 contra el Gran Canària. El blaurana Joel Parra s'ha mostrat ambiciós després d'aquesta victòria.
7: Que tenim una oportunitat de guanyar un títol i és de Lliga, i sabem lo important que és, ja no només per nosaltres, sinó per l'afició després d'aquests 2 anys que portem. Així que aquest és el nostre objectiu ara mateix, focalitzar-nos en l'ACB, acabar el millor possible ara la classificació i competir per guanyar la Lliga.
0: També ha guanyat el Manresa per 104-102 contra el València Bàsquet en un final molt ajustat al Nou Congost. A la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona 89-63 contra el Leganés a Fontajau a la tornada dels quarts de final de la Lliga i després de l'empat al partit d'anada. L'equip gironí es classifica per a les semifinals, on s'enfrontarà al València.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: Encara en bàsquet, els play-offs de l'NBA, sorpresa en majúscules. Els favorits a la conferència est, els Boston Celtics, han caigut eliminats a primera ronda contra els Philadelphia 76ers. Els Celtics han desaprofitat un 3-1 a favor a l'eliminatòria i han acabat perdent 3 partits seguits per un global de 3-4. Ara els Sixers se les veuran amb els Knicks de Nova York a la següent ronda.
3: 3CAT Info.
0: L'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de Madrid en desfer-se de l'alemany l'Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. Amb aquest títol, Sinner es converteix en el primer tenista de la història en guanyar 5 Masters 1000.

0: 5.000 consecutius. Els quatre disputats aquest any, Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrid, i el de París de l'any passat. Si Sinner guanya la setmana que ve el Masters 1000 de Roma, completarà el Career Golden Masters, guanyar els 9 Masters que existeixen almenys una vegada. Només Djokovic ho ha aconseguit fins ara.
1: 3CAT Info.
0: I en motor, Kimi Antonelli s'ha imposat amb el seu Mercedes al Gran Premi de Miami de la Fórmula 1. Tercera victòria en tres curses per l'italià, seguit dels McLaren de Lando Norris i Oscar Piastri, amb Verstappen en cinquena posició, Hamilton 7è, Sainz 9è i Alonso 15è.
1: 3CAT Info.

0: Els dos activistes de la flotilla per Gaza continuaran detinguts a Israel almenys fins dimarts. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas sense acusar-los formalment i els advocats denuncien maltractaments. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer al Congrés dijous. Donald Trump es mostra ara disposat a analitzar el pla de pau que l'Iran va presentar divendres i que al començament va considerar insatisfactori. A l'última proposta, els iranians es mostren flexibles en algunes condicions i ja no exigeixen que es desbloquegi l'estret d'Hormuz com a condició prèvia per negociar. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, ha acordat augmentar la producció en 188.000 barrils diaris per al mes de juny. És un increment molt escàs en relació amb quotes anteriors en plena crisi energètica. Ha estat la primera reunió des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança. L'AP7 ha concentrat els problemes en l'operació tornada del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Dues persones han mort aquests dies en accidents a la xarxa interurbana del país. Canvis per als usuaris de Rodalies a partir d'aquest dilluns. D'una banda, reobre l'R15 entre Reus i Móra la Nova després de setmanes d'obres. Es manté el servei de bus alternatiu entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, també a partir de dilluns i durant dos mesos es tanca per obres en uns túnels el tram de l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. A partir d'aquesta mitjanit hi ha convocada una vaga de recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. No hi ha hagut acord entre els representants de l'empresa Girona Més Neta i els treballadors, que s'han reunit durant diverses hores aquest diumenge. Cap de setmana negra amb tres crims amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca a Esplugues de Llobregat. 30 anys després, El Último de la Fila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia. Dijous que ve, Manolo García i Quimi Portet faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
1: Esports. El Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant el títol blaugrana. Amb un empat en el Clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindrà prou per ser campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i encara no assegura la permanència. I el Barça es classifica per la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada per 4-2. L'equip blaugrana jugarà contra l'Olympique de Lió la sisena final consecutiva de Champions, el 23 de maig a Oslo.
0: Pel que fa al temps, de matinada encara hi haurà algunes precipitacions intermitents a l'interior del país cap a les comarques de Lleida. A la resta, seguirà el cel ennuvolat amb clarianes i estones breus de sol durant el matí d'aquest dilluns. Tarda més inestable, xàfecs quasi generals i algunes tronades fortes, amb risc de calamarsades.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys fins dimarts. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta d'expedició els va deixar a Creta. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas, però no els ha acusat formalment. Els activistes han declarat aquest diumenge davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Bresco.
3: Per separat, amb manillats de peus i amb marques de cops a la cara. Així és com Thiago Ávila i Saif Abu Keshek han rebut la notícia que els esperen com a mínim dos dies més d'interrogatoris a la presó d'Ashkelon. La fiscalia israeliana pretenia que fossin quatre. Els seus advocats, en canvi, n'exigeixen l'alliberament immediat. Míriam Azem, coordinadora de defensa internacional al Centre Legal Adala, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
3: Israel tenia Saïf Aboukeshek entre cella i cella com a mínim des que el seu nom va aparèixer en un document de la PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger, una organització que Israel defineix com a terrorista i vinculada a Hamas. La fiscalia israeliana assegura que Aboukeshek és culpable de delictes com assistir l'enemic durant la guerra o transferir materials a una organització terrorista, però davant el jutge no ha presentat cap càrrec formal i, per tant, en principi dimarts, Aboukeshek ha de sortir de la presó. Azem, però, no se'n refia.
4: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
3: Des de dalt es responsabilitzen d'aquesta situació en part a la comunitat internacional per permetre que Israel segueixi creuant línies vermelles sense conseqüències.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els Estats Units i l'Iran suavitzen les seves posicions al voltant de l'última proposta que el règim va formular divendres per posar fi a la guerra. Donald Trump es mostra disposat a analitzar el pla que al començament va qualificar d'insatisfactori. Aquestes últimes hores s'ha publicat que el document consta de 14 punts i que l'Iran es mostra més flexible en algunes condicions. Per exemple, ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar, tot i que condiciona qualsevol debat nuclear a un alto el foc permanent. També demana un nou sistema de governança per a l'estret i ara espera la resposta de Washington. Mentrestant, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, confia que quan acabi el conflicte els preus del petroli baixaran per sota dels nivells anteriors a la guerra. Ho ha dit a la cadena Fox News.
5: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: Mentrestant, a l'estret d'Hormuz, un vaixell de càrrega ha estat atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana, sense que hi hagi hagut ferits ni danys ambientals. Un patruller iranià també hauria aconseguit esquivar el bloqueig nord-americà a l'estret, segons un portal de seguiment especialitzat. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny. En un comunicat ha afirmat que és per estabilitzar el mercat del cru en plena crisi energètica. És un increment molt escàs en relació a quotes anteriors i teòric en gran mesura mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. Això impacta directament en el preu del cru, que aquesta setmana ha arribat al nivell més alt en gairebé 4 anys, $126 al barril de Brent. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Zindreu, preveu que no hi haurà una baixada forta del preu del petroli fins que coincideixin dues situacions: el final de la guerra a l'Iran i l'increment de l'ús d'energies renovables en molts països.
6: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
0: La reunió d'aquest diumenge dels països de l'OPEP ha estat la primera sense els Emirats Àrabs Units, que acaba de sortir voluntàriament de l'aliança. Precisament coincidint amb la trobada, la petroliera nacional d'Abu Dhabi ha anunciat que invertirà 55.000 milions de dòlars en nous projectes durant els pròxims 2 anys. Els grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per l'actual situació geopolítica són altres productors de petroli, com els Estats Units. Trobada aquest dilluns a Armènia dels representants de mig centenar de països, els membres de la Unió Europea i altres estats afins convidats per debatre el futur del continent, enmig de les crítiques del president Donald Trump a l'OTAN i amb les tensions pels 4 anys de guerra a Ucraïna. Es tracta d'una doble cimera a Yerevan, la capital armènia, la primera de la comunitat política europea, un espai de diàleg occidental que va ser creat fa 4 anys per iniciativa d'Emmanuel Macron, president de França, quan aquest país ocupava la presidència comunitària i Rússia envaïa Ucraïna. La segona cimera, a partir de dimarts, aplega els països de la Unió Europea amb Armènia, país veí de l'Iran i tradicionalment sota la influència russa, però que vol acostar-se a Occident. La cimera compta amb la participació per primer cop del primer ministre del Canadà, Mark Carney. Una avaria tècnica a l'avió oficial en què viatjava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cap a Armènia, l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca, encara, on ha hagut de pernoctar.
2: 3CAT Info.
0: Aquest ha estat un cap de setmana marcat per les agressions mortals amb arma blanca concentrades a l'àrea de Barcelona. En l'última confirmada pels Mossos, un grup hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. La policia investiga les causes de l'atac. De moment no hi ha detinguts i l'objectiu és localitzar-ne els autors. També la nit de dissabte a diumenge, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor al Raval acusat de matar un home al carrer de la Cera. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'hospital, on no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca aquest dissabte al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. En l'atac, l'agressor també va deixar ferit un home que havia intentat socórrer la dona. Els Mossos d'Esquadra van detenir un home poc després a la Diagonal i descarten que sigui un cas de violència de gènere. L'Ajuntament d'Esplugues ha decretat 2 dies de dol i, com a mostra de condemna, ha convocat una concentració aquest dilluns a les 6 de la tarda. I a partir d'aquest dilluns hi ha vaga de recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. No hi ha hagut acord entre els representants de l'empresa Girona Més Neta i els treballadors, que s'han reunit durant diverses hores aquest diumenge. La plantilla es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu i reclamen millores laborals i salarials, com ara que es vinculi l'increment dels sous a l'IPC. També que es contracti més personal. La vaga és de caràcter indefinit i si no hi ha una entesa per desconvocar-la, coincidirà amb la celebració a partir de dissabte que ve de Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris de la ciutat. I aquest dilluns també comença una vaga indefinida dels treballadors de la central d'atenció al client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis. Són les persones que tenen trucades de diversos punts d'Europa per donar servei abans, durant i després del lloguer de vehicles. L'aturada és una mostra de rebuig a l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 132 treballadors de la seu que hi ha al World Trade Center de Barcelona. Això és gairebé un 40% de la plantilla. Els treballadors d'Avis es manifestaran aquest dilluns a les 11 del matí davant la seu de Barcelona. Una dona ha mort en l'incendi d'un immoble a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. L'avís del foc es va rebre la matinada de diumenge i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 dotacions dels bombers. Van poder apagar les flames que van cremar el mobiliari del menjador. Els equips sanitaris que s'hi van desplaçar no van poder fer res per salvar-li la vida. L'estructura de l'immoble no ha quedat afectada i ara els Mossos investiguen les causes del foc. És la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana al llarg de l'1 de maig a causa d'incendis en domicilis. La matinada de divendres, una dona també va morir arran del foc que es va originar a la cuina del seu domicili de Sant Pau de Segúries, al Ripollès. 6 anys després que li retiressin la custòdia del fill a causa d'una denúncia falsa, una dona demana que li tornin el nen. El cas ha tingut un llarg recorregut judicial i ha arribat al Tribunal Constitucional. La dona, Jessica, és francesa i mare d'un nen nascut a Andalusia el 2020. I era de vacances amb una altra dona i s'hi va haver de quedar pel confinament. Quan el nadó tenia 17 dies, la dona la va denunciar per maltractaments i els serveis socials li van fer cas. Ho ha explicat a TV3.
7: Vengo aquí para vacaciones y que me quita el niño por una denuncia falsa. La verdad que lo veo fatal. Es que para mí me ha robado mi hijo.
0: Els serveis socials van portar el bebè a una família d'acollida. La Jessica assegura que no li van fer cap prova a ella ni tampoc al nen. Marta Boza és la seva advocada, també en declaracions a TV3.
8: Hi ha una denúncia i directament tracten aquella família com a culpables des del principi. I en aquest cas no van tenir mai cap prova més que una falsa denúncia. La denunciant després es va desdir, va fer una carta retractant-se dient que tot havia sigut mentida.
0: Tot i això, tot va continuar igual fins que va presentar un recurs a l'Audiència Provincial que li va donar la raó. L'administració, però, va recórrer al Suprem, que va considerar que el retorn del nen a la mare podria generar un perjudici emocional important a la criatura.
8: Vam aportar totes les proves i ens van donar la raó. Tornin al nen. Què es va fer malament? Que l'administració no va voler-ho complir.
0: I al final, la Jèssica ha presentat recurs al Tribunal Constitucional. D'altra banda, el Tribunal d'Almeria continua endavant amb el procediment d'adopció iniciat pels pares d'acollida, un procediment que ella mai ha acceptat.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: La pluja sembla que ens pot acompanyar els propers dies, fins i tot s'accentua amb més extensió, més intensitat, aquesta tarda-nit, matinada de dimarts. La matinada de dimarts, sobretot comarques de Girona i nord de Barcelona. Però atenció, perquè aquesta tarda s'embolica la troca amb més tempestes, poden ser fortes, comarques interiors, fins al prelitoral. Entre el vespre i la nit arribaran també a la costa de Barcelona, sud de Girona, nord de la Costa Daurada. Poden deixar 10, 20, 30 litres en punts de l'interior, fins a 40 litres per metre quadrat. Estem parlant de pluges una mica potents. I, a més, acompanyades de tempesta aquesta tarda, puntualment pedra o calamar-se, n'estarem atents al que pugui passar a la zona sud de Lleida, al voltant del Segrià, Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la Noguera, la Ribera d'Ebre, també comarques interiors de Tarragona, el Priorat, les Garrigues, podrien rebre alguna d'aquestes pedregades o calamarsades, segons la mida. Esperem que no faci mal. Precipitacions de 10 a 30, màxims de 40 litres per metre quadrat, i aquesta pluja pot continuar la propera nit i matinada a l'àrea de Girona i nord de Barcelona. Podrà nevar cap als 2.300, baixant demà 2.000 metres, i dimecres podria nevar només a 1.600 metres al Pirineu. Torna l'hivern a alta muntanya. Aquest matí cel ennuvolat, clarianes cap a l'est, cap a la costa, alguna boira a comarques interiors i de muntanya, i sembla que podríem començar el dia amb algun pluger, amb poca pluja, a l'Alt Pirineu i al voltant dels ports o la Terra Alta.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest diumenge ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona la majoria dels 248.000 vehicles que han marxat de cap de setmana llarg de l'1 de maig. Una operació retorn que s'ha vist complicada per la pluja que ha obligat a retardar l'obertura dels carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual per facilitar el retorn. Les retencions més destacades les ha registrat l'AP7, que també s'ha vist afectada per un accident entre un turisme i un autocar a Maçanet de la Selva. Un cap de setmana llarg que se sap amb dues víctimes mortals a les carreteres, un vianant atropellat a la 2 a Belllloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, i un motorista a la BB-5301 al Brull, a Osona. Amb aquestes víctimes ja són 34 les persones que han mort aquest any a les carreteres. I alerta si sou usuaris de Rodalies, perquè hi ha nous canvis a partir d'aquest dilluns. D'una banda, reobre l'R15 entre Reus i Móra la Nova després de setmanes d'obres. Es manté, però, el servei de bus alternatiu entre Móra la Nova i Riba-Roja d'Ebre. En canvi, també a partir de demà, durant dos mesos, es tanca per obres en un dels túnels al tram de l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Els trens es desviaran per Reus i Tarragona, però per als municipis que es queden sense trens, com Valls o Roda de Berà, hi haurà servei de bus alternatiu. De cara a dimarts, bona notícia per als usuaris de l'R4, es recupera el servei normal a tota la línia, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. Ja no caldrà fer transbord a Terrassa. I, finalment, també dimarts, l'R3 recupera el servei de tren entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continua el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament i al nord tampoc hi circulen trens encara entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El judici de les mascaretes arriba a la recta final amb la declaració més esperada, la de l'exministre José Luis Ábalos. L'exdirigent socialista tindrà l'oportunitat d'explicar-se i rebatre les acusacions sobre el pagament de comissions en els moments més durs de la pandèmia. Aquest dilluns també continua el judici de la Kitchen. Està previst que declari l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. Madrid, Alba Gil.
10: Després de les jornades maratonianes dels darrers dies, no s'espera que la declaració de José Luis Ábalos ho sigui menys. L'exministre tindrà l'oportunitat de donar la seva versió per primera vegada des que va ingressar en presó provisional. La fiscalia, que li demana 24 anys de presó, l'interrogarà sobre els contractes milionaris de mascaretes, però també sobre altres presumptes irregularitats, com els tractes de favor i les contractacions d'exparelles seves per part d'empreses públiques. La declaració d'Ábalos arriba després que l'empresari Víctor de Aldama el situés com el número 2 de Pedro Sánchez en la suposada organització criminal i que Koldo García, qui va ser el seu assessor, tanqués files amb ell davant del tribunal.
11: Jo estaré tota mi vida, tota, agradecido al señor Ábalos.
10: García també va desvincular el govern espanyol de qualsevol trama corrupta, però va admetre que quan parlava de Xistorres es referia a bitllets de 500 euros que rebia del PSOE, que ho nega. Paral·lelament, a l'Audiència Nacional continua el judici de la Kitchen pel presumpte espionatge a l'extresorer del PP amb la declaració de l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. I anirà després que Soraya Sáenz de Santamaría negués la implicació d'aquest organisme.
7: Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi època de govern.
10: Luis Bárcenas sosté que col·laboradors del CNI el van investigar durant el seu temps a presó provisional. Dilluns també estan citats el coronel de la Guàrdia Civil Manuel Sánchez Cordí, excap de l'UCO, i l'empresari Javier Pérez Dolcet.
0: El ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, ha anunciat penes de fins a 2 anys als que organitzin festes musicals massives clandestines, les famoses raves, i multes elevades als assistents. El ministre ha fet l'anunci en una visita al departament del Cher, on des de divendres se celebra una rave multitudinària en un camp de tir de l'exèrcit francès. Aquesta festa ha plegat entre 17.000 i 40.000 persones arribades de tota Europa, un esdeveniment sobre el qual el ministre ha sobrevolat en helicòpter i ha criticat els organitzadors.
5: Hi ha milers de persones que arriben a un lloc sense cap organització. Venen de tot arreu, envaïen un espai i, per tant, causen molèsties als veïns. Us recordo que som en una zona agrícola, hi ha molts veïns, a més aquest lloc és en terreny militar.
0: Els organitzadors han triat aquest lloc per 2 motius. El terreny, que pertany al departament on va néixer el ministre, i alhora volen passar-s'ho d'allò més bé en un camp de tir com a missatge antimilitarista. Primeres crítiques de destacats correligionaris republicans de Donald Trump contra la decisió del president de treure d'Alemanya 5.000 dels 36.000 soldats nord-americans estacionats. En concret, han alçat la veu Roger Wicker i Mike Rogers, republicans com Trump, i que presideixen respectivament el Comitè de Forces Armades del Senat i de la Cambra de Representants. En una declaració conjunta, tots dos polítics han dit que reduir ara la presència nord-americana a Alemanya és contrari a la contenció de Rússia i suposa enviar una senyal equivocada a Vladimir Putin. També li diuen al president que el que hauria de fer és enviar aquests 5.000 soldats cap a l'est, en al·lusió a la guerra d'Ucraïna i el suport decreixent al president Zelensky.
2: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
1: El Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindrà prou per ser campió.
2: 3Cat Info.
1: L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i aquest dilluns podria quedar a 3 punts del descens si el Sevilla guanya a la Reial Societat en el partit que tanca la jornada. El blanquiblau Cabrera, però, s'ha mostrat optimista.
12: Creo que la gente responde siempre. Por más que estén preocupados, que es, porque al final la gente lo siente, lo vive, el club es de ellos, nada, sé que van a estar con nosotros hasta el final, y nada, el equipo va a dar la cara y va a sacar esta temporada adelante.
1: I el Barça jugarà la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals per 4-2. El global de l'eliminatòria és de 5-3. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet 2, de Salma i de Peyor en un Camp Nou ple, amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del camp quan ha estat substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al Barça.
13: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
14: O sigui, ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat, i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
1: Ha estat també el retorn d'Aitana 5 mesos després. Són declaracions de la migcampista blaurana a TV3.
15: Bé, molt feliç. En primer lloc per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta al pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant, i ara per més.
1: Aquesta final, Barça-Lió, serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça és la seva 6a final de Champions consecutiva. Encara en futbol, jugats aquest diumenge a primera, Celta 3, Elx 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. La jornada, com dèiem, es tanca aquest dilluns amb el Sevilla-Reial Societat.
2: 3CAT Info.
1: I a la primera ref, empat del Sabadell a 2 contra el Múrcia a la Nova Creu Alta. Aquest resultat fa que el Sabadell perdi el liderat de la categoria en mans de l'Aldenc, que ha guanyat 3-1 al Marbella. Ara empaten a 65 punts, però l'Aldenc és líder per gol average. Queden 3 jornades i només pujarà directament al primer classificat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En futbol internacional, l'Inter de Milà s'ha proclamat campió de la Lliga italiana després de derrotar per 2-0 el Parma a San Siro. 21a Lliga per l'Inter, que en suma 3 de les últimes 6. A la Premier, Manchester United 3, Liverpool 2 i Aston Villa 1, Tottenham 2. Amb aquesta victòria, el Tottenham té ara un punt de marge sobre el descens que marca el West Ham quan queden només 3 jornades pel final.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'ACB, victòria del Barça 91-69 contra el Gran Canària. El blaurana Joel Parra s'ha mostrat ambiciós després d'aquesta victòria.
16: Que tenim una oportunitat de guanyar un títol i és la Lliga, i sabem lo important que és, ja no només per nosaltres, sinó per l'afició després d'aquests 2 anys que portem, així que aquest és el nostre objectiu ara mateix, focalitzar-nos en l'ACB, acabar el millor possible ara la classificació i competir per guanyar la Lliga.
1: També ha guanyat el Manresa per 104-102 contra el València Bàsquet. I a la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona 89-63 contra el Leganés a Fontejau, a la tornada dels quarts de final de la Lliga i després de l'empat al partit d'anada. L'equip gironí es classifica per a les semifinals, on s'enfrontarà el València. Del València n'ha parlat la jugadora de l'Uni Girona, Laura Cornelius.
17: Evidentment, el València és un gran equip. No serà fàcil, però si volem ser campiones hem de guanyar tothom. El primer partit és allà i hem de saber competir. Després tornarem a Fontejau davant la nostra afició amb l'esperança de guanyar i disputar la final.
1: I encara en bàsquet, els play-offs de l'NBA, sorpresa majúscula. Els favorits a la conferència est, els Boston Celtics, han caigut eliminats a primera ronda contra els Philadelphia 76ers. Els Celtics han desaprofitat un 3-1 a favor a l'eliminatòria i han acabat perdent 3 partits seguits per un global de 3-4. Ara els Sixers se les veuran amb els Knicks de Nova York a la següent ronda.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de tennis de Madrid en desfer-se de l'alemany l'Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. Amb aquest títol, Sinner es converteix en el primer tenista de la història en guanyar 5 Masters 1000 consecutius. Els 4 disputats aquest any, Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrid, i el de París de l'any passat. Si Sinner guanya la setmana que ve el Masters 1000 de Roma, completarà el Career Golden Masters, que significa guanyar els 9 Masters 1000 que existeixen almenys una vegada. Fins ara només ho ha aconseguit Novak Djokovic.
2: 3CAT Info.
1: I en motor, Kimi Antonelli s'ha imposat amb el seu Mercedes al Gran Premi de Miami de la Fórmula 1. Tercera victòria en 3 curses per l'italià, seguit dels McLaren, de Lando Norris i Oscar Piastri. Verstappen ha estat 5è, Hamilton 7è, Sainz 9è i Alonso 15è.
2: Trescat Info. Són 2:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Israel prorroga almenys 2 dies la detenció dels líders de la flotilla capturats en aigües internacionals. La fiscalia al·lega que tenen vincles amb Hamas sense acusar-los formalment i els advocats denuncien maltractaments. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demana comparèixer al Congrés. I també us hem explicat que aquest ha estat un cap de setmana negre amb 3 crims amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca a Esplugues de Llobregat. A partir d'ara anirem a Roses, on la plataforma d'assaig d'energia eòlica marina PlemCat està a punt de desencallar-se. Impulsada per la Generalitat i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, es tracta d'un projecte experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. I en clau cultural, El Último de la Fila ha convertit l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Doncs que el Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant així el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindria prou per ser campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i encara no assegura la permanència. I el Barça es classifica per la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals per 4-2. L'equip blaugrana jugarà contra l'Olympique de Lyon la seva 6ª final de Champions consecutiva. Serà el 23 de maig a Oslo.
0: Pel que fa al temps, de matinada encara hi haurà algunes precipitacions intermitents a l'interior del país cap a les comarques de Lleida. A la resta, seguirà el cel ennuvolat amb clarianes i estones breus de sol durant el matí d'aquest dilluns. Tarda més inestable, xàfecs quasi generals i algunes tronades fortes, amb risc de calamarsades. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys fins dimarts. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saïf Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. La fiscalia al·lega que tenen vincles amb Hamas, però que no els ha acusat formalment. Els activistes han declarat aquest diumenge davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Bresco.
3: Per separat, amb manillets de peus i amb marques de cops a la cara. Així és com Thiago Ávila i Saïf Abu Keshek han rebut la notícia que els esperen com a mínim 2 dies més d'interrogatoris a la presó d'Ashkelon. La fiscalia israeliana pretenia que fossin 4. Els seus advocats, en canvi, n'exigeixen l'alliberament immediat. Míriam Azem, coordinadora de defensa internacional al Centre Legal Adala, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
3: Israel tenia Saïf Abu Keshek entre cella i cella com a mínim des que el seu nom va aparèixer en un document de la PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger, una organització que Israel defineix com a terrorista i vinculada a Hamas. La fiscalia israeliana assegura que Abu Keshek és culpable de delictes com assistir l'enemic durant la guerra o transferir materials a una organització terrorista, però davant el jutge no ha presentat cap càrrec formal i, per tant, en principi dimarts, Abu Keshek ha de sortir de la presó. Azem, però, no se'n refia.
4: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
3: Des de dalt es responsabilitzen d'aquesta situació en part a la comunitat internacional per permetre que Israel segueixi creuant línies vermelles sense conseqüències.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola. Israel ha mort almenys 6 persones i n'ha ferit una cinquantena en atacs a Cisjordània i al Líban. En aquest país, l'exèrcit ha fet 5 morts i 11 ferits en bombardejos a diversos pobles del sud, on, segons Israel, hi ha infraestructures de Hezbollah. Entre les víctimes hi ha 2 ciutadans sirians i un egipci. Amb aquests ja hi ha més de 2.600 morts des que el març va començar l'ofensiva israeliana contra el Líban, tot i que oficialment des del 17 d'abril hi ha un alto el foc en vigor. Pel que fa a la Palestina ocupada, l'exèrcit ha matat un noi de 26 anys a Nablus, segons ha informat la Mitja Lluna Roja. 4 persones més han resultat ferides de bala, entre les quals un nen de 12 anys i una quarantena més han patit els efectes dels gasos lacrimògens. Nablus és una de les zones que pateix més atacs violents de colons jueus i l'expansió d'assentaments. L'agència palestina Wafa publica que avui també hi ha hagut incursions en diverses ciutats i pobles al nord de Dhul Karem.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La plataforma d'assaig d'energia eòlica Marina Plemcat està a punt de desencallar-se. Impulsada per la Generalitat i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, es tracta d'un projecte experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. Està previst que aviat es publiqui la declaració d'impacte ambiental, que és el pas previ perquè pugui tirar endavant. Els detractors del projecte alerten del perill ambiental que pot suposar i adverteixen que si li donen llum verda el portaran als jutjats. Sentim Jordi Pontjoan, portaveu del col·lectiu Stop Macroparc Eòlic Marí, i Jordi Estevez, membre de No al Plemcat.
18: Una vegada això s'esgoti, doncs hi haurà la via penal i estudiar si algú té el valor de posar algun tipus d'enginy industrial sense cap mena de justificació mediambiental, si realment té la responsabilitat d'assumir-ho.
11: És com si diguéssim, estàs inoculant a un pacient una vacuna experimental a veure si el mates. No cal fer un experiment que saps que et carregaràs el pacient.
0: En canvi, el col·lectiu Renovem-nos considera que és un projecte òptim per a Catalunya, sobretot tenint en compte l'endarreriment en la transició energètica. Sergi Nus és membre de la plataforma.
19: Catalunya cada dia crema l'equivalent a 250.000 barrils de petroli. Com que tu no els veus, d'alguna manera ets capaç d'ignorar-ho. Un aerogenerador, doncs com que el veus, és una cosa molt concreta, visible i estàtica, doncs et sembla que té un gran impacte. Però realment el problema que tenim els països occidentals és que gastem unes quantitats gegantines de combustibles fòssils cada dia i cada any.
0: Aquest projecte serveix de laboratori per provar tecnologies d'energies renovables i avaluar-ne l'impacte abans d'instal·lar-hi un parc comercial. Viatjar al passat amb locomotores de vapor ha estat possible aquest pont a la Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Concretament, a la tercera festa del vapor, un esdeveniment que ha plegat unes 1.500 persones. La proposta permet conèixer i veure en moviment maquinària centenària restaurada. Ariadna Escoda.
20: Els visitants han pogut veure i pujar a 4 locomotores de vapor, algunes de 150 anys d'història. Segons el director del Museu del Ferrocarril de Móra la Nova, Jordi Sesplugues, l'equipament busca oferir una experiència sensorial al públic.
21: On el visitant, més que venir a veure una sèrie de peces amb molta història, que també les veu, el que ve a viure és una experiència. L'experiència de com aquests ginys, en el cas de la Festa del Vapor de Vapor, doncs han funcionat, de com viatjaven els nostres avantpassats.
20: Per alguns, com el maquinista Marc Parareda, veure la maquinària històrica restaurada ha representat un exercici de nostàlgia.
22: És important per les generacions futures, la canalla, per les futures generacions, veure d'on venim per conèixer cap on anem. És a dir, és molt maco l'AVE, és molt maco l'alta velocitat, és molt maco tots aquests trens nous que sembla ser que, per sort, aviat ens arribaran a Rodalies i a Regionals, però per entendre això has d'entendre d'on venim, i el ferrocarril ve d'aquí, de les màquines de vapor.
20: Paral·lelament, l'organització treballa per impulsar projectes turístics amb peces històriques a la xarxa de DIF, una proposta per la qual buscaran suport a les administracions supramunicipals.
0: L'Equidi Calmàs ha reunit aquest diumenge a Barcelona 500 persones que han pedalat per reclamar carrils bici més segurs i una ciutat que també estigui pensada per als infants, perquè es puguin moure amb autonomia i sobretot amb seguretat.
6: És important per al clima, per al món, perquè no busquis, que no podem ser aquí així, si no el clima s'està fent pitjor.
8: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt.
9: Gaudir i per passar-m'ho bé amb la bici i amb els meus amics.
0: Aquests són alguns dels nens i nenes que, juntament amb les seves famílies, han participat en una marxa que ha rebut el suport de diferents col·lectius, com Bicibús Eixample i Bicicleta Club de Catalunya. La Marta Casar és una de les portaveus de l'organització.
23: Volem una ciutat caminable, ciclable, passejable, jugable. Volem acabar amb la supremacia dels vehicles a motor, amb totes les formes de violència viària, amb els abusos de poder i amb l'assetjament cap a les bicicletes.
0: La cinquena edició d'aquesta marxa ha començat a la plaça del doctor Letamendi i s'ha acabat a les Glòries, després de recórrer 7 quilòmetres pel centre de la ciutat. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans defineix l'edatisme com una actitud discriminatòria cap a una persona com a conseqüència de la seva edat. Això pot fer, per exemple, que ens costi més trobar feina a partir d'una certa edat. A Barcelona, des de fa poc, està en marxa la plataforma 55 Més. És una entitat d'economia social, sense ànim de lucre, que treballa perquè tothom tingui l'edat que tingui, pugui continuar sent i sentint-se útil. És un reportatge de l'Anna Escura amb el muntatge musical d'en Dani Jiménez.

0: un talent que ha vingut aquí per parlar amb mi, em deia, tens 62. Jo arribo a les entrevistes de treball i ja sento que em miren amb uns ulls de i aquest que fa aquí. Crec que hem de fer alguna cosa per canviar aquestes mirades.
1: És la Filipa Teixeira, és la responsable de la plataforma 55+, un web que va néixer a Portugal l'any 2019 i que ara ha aterrat a Catalunya. Bàsicament, el que fa és oferir serveis de tot tipus. Classes de català, canviar un endoll, fer companyia a persones grans, portar el nen a l'escola, tenir cura d'un animal de companyia o les carmanyoles per tota la setmana. La peculiaritat de 55+ és que les persones que ofereixen aquests serveis tenen més de 55 anys. Una d'aquestes persones és el Juanjo Martínez, té 63 anys i és integrador social.
2: Vaig treballar durant 25 anys al sector informàtic i ara treballo amb la gent i per la gent.
3: I ara d'aquí 2 anys suposo que jubiles.
2: Exacte.
3: I t'has apuntat a 55+ a fer d'electricista.
2: Jo, de fet, m'agradaria més fer alguna cosa d'informàtica, però, bueno, connexions de cables amb una làmpara, amb un ventilador, fins allà puc arribar.
1: I precisament la connexió d'un ventilador és el que la Laia Otó necessitava arreglar a casa seva. Ella es dedica a temes d'innovació social i gràcies a això va conèixer 55+. A l'hora de decidir-se a provar-ho, la seva reflexió va anar una mica més enllà de donar valor a persones de més de 55 anys.
4: La part aquesta de la soledat de la gent que hi ha en una ciutat, que no ens n'adonem i que hi ha molta gent sola, no? I que ajuda tant al talent que quan et jubiles pot ser que et quedis sense xarxa, com per la gent que rep un servei que fa que igual no estigui tan sol, no? Perquè té una nova connexió.
1: I sí, gràcies a 55+, les persones es poden treure un petit sobresou. També poden fer un intercanvi de serveis o donar els diners que hagin guanyat a la institució que decideixin. Però ves per on, els diners no són el motiu principal del Juanjo per formar-ne part.
2: Si vas a fer un servei a una persona que potser no pot recórrer a un professional que li cobrarà un pressupost que no pots accedir i li pots ajudar, i això serveix a tu també per sentir-te útil, coneixes aquesta persona i s'estableix un vincle i és un afegit, no?
1: Durant aquest any, 55+ funcionarà només a la ciutat de Barcelona. A partir del desembre, però, s'obrirà a la resta de Catalunya. Ara mateix hi ha una 70ena de persones apuntades, però qui ho sap, potser amb el temps aconsegueixen arribar a les més de 5.000 que tenen a Portugal. Si esteu interessats, tant per oferir algun servei com per demanar-lo, podeu entrar al web www.55mas.es.
0: Que la edat no sigui un límit, que sigui una oportunitat.
5: El temps.
6: Dani Ramírez.
7: La pluja sembla que ens pot acompanyar els propers dies, fins i tot s'accentua amb més extensió, més intensitat aquesta tarda-nit, matinada de dimarts. La matinada de dimarts, sobretot comarques de Girona i nord de Barcelona. Però atenció, perquè aquesta tarda s'embolica la troca amb més tempestes, poden ser fortes, comarques interiors, fins al prelitoral. Entre el vespre i la nit arribaran també a la costa de Barcelona, sud de Girona, nord de la Costa Daurada. Poden deixar 10, 20, 30 litres en punts de l'interior, fins a 40 litres per metre quadrat. Estem parlant de pluges una mica potents. I, a més, acompanyades de tempesta aquesta tarda, puntualment pedra o calamarsa. N'estarem atents al que pugui passar a la zona sud de Lleida, al voltant del Segrià, Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la Noguera, la Ribera d'Ebre, també comarques interiors de Tarragona, el Priorat, les Garrigues, podrien rebre alguna d'aquestes pedregades o calamarsades, segons la mida. Esperem que no faci mal. Precipitacions de 10 a 30, màxims de 40 litres per metre quadrat, i aquesta pluja pot continuar la propera nit i matinada a l'àrea de Girona i nord de Barcelona. Podrà nevar cap als 2.300, baixant demà 2.000 metres, i dimecres podria nevar només a 1.600 metres al Pirineu. Torna l'hivern a alta muntanya. Aquest matí cel ennuvolat, clarianes cap a l'est, cap a la costa, alguna boira a comarques interiors i de muntanya, i sembla que podríem començar el dia amb algun pluger, amb poca pluja, a l'Alt Pirineu i al voltant dels ports o la Terra Alta.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.

0: El último de la fila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous que ve faran el segon concert de la seva gira a Barcelona. Marta Vives.
1: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
2: El último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta i 30 anys després del seu últim concert han fet gala de tot el seu poder. Això tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García que ha acabat amb la gabardina al cap.
1: Sí, un patito no va mal, ¿no? O cuatro días, va a llover, va a llover.
2: El que hem vist a l'Estadi Olímpic té alguna cosa més que un concert. És un tour de força amb la nostàlgia i la reivindicació d'una música que ha travessat generacions, com hem pogut contrastar.
3: Bueno, perquè ho he escoltat sempre, perquè els meus pares ho ficaven, pues, a l'Alexa i això, i bueno, ho he agafat com dels arrels.
4: El primer grup. Estàvem comentant que quan jo tenia la seva edat va ser el primer concert que vaig anar a veure.
5: Porto el meu fill, que té 16 anys, també l'agrada. Això continua.
2: La d'avui ha estat una festa col·lectiva de 2 hores i 10 minuts, amb dedicatòria inclosa als músics que els van obrir camí.
6: Lluís Llach, Pau Riba, Sista i Batista, tots els artistes que dieron vida, pudieron una línia a seguir, un camí a seguir.
2: Però també a Quim Monzó, els ramaders i els autònoms. Durant la nit han sonat 26 temes, des dels orígens, amb Huesos o Conflicto Armado, quan encara eren los burros, passant per temes corejats de pulmó, com El Loco de la Calle, No me acostumbro, Aviones plateados, Lápiz y tinta o Sara, amb la guitarrista Sara García, la filla de Manolo, sobre l'escenari. El clímax no podia ser d'altra manera arribat al final, amb els seus himnes col·lectius, com Un burro amarrado a la puerta del baile o Resurrección. El viatge d'aquesta nit no és un retorn, sinó la constatació que l'último de la fila no ha marxat mai.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Buhos ha posat punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes de Girona. La banda de Calafell està celebrant la seva gira per commemorar els 20 anys sobre els escenaris. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
8: Amb un directe vital i festiu, Buhos ha encomanat tota la seva energia al públic gironí en un concert per commemorar els 20 anys de la banda. Ho han fet esquivant la pluja i des de les escales de la catedral, que és l'escenari més emblemàtic del Festival Estrenes. Guillem Soler és cantant i fundador del grup.
9: Ens fa molta il·lusió perquè és un espectacle que no havíem fet mai, on barregem els nostres temes més coneguts amb la cultura popular, que era una idea que sempre havíem tingut d'afegir el nostre show amb gegants, amb castells, amb capgrossos, amb bastoners, amb diables.
8: El concert ha servit per posar punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes. Des de l'organització en fan un balanç positiu. Xavi Pasqual, director artístic.
10: Una edició històrica perquè hem superat els 34.000 espectadors i vaja, pensem doncs, que el festival està vivint el moment més dolç de la seva història.
8: Des de final de març, en el marc del festival, han desfilat per Girona una trentena d'artistes que presentaven disc o estrenaven

0: La Fira de Titelles de Lleida tanca la 37a edició amb 40.000 espectadors. Durant 4 dies, la capital del Segrià ha exhibit el bo i millor de l'art titellaire amb prop d'un centenar d'actuacions de 27 companyies. Lleida, Alba Mor.
1: La Fira de Titelles ha viscut aquest diumenge la quarta i última jornada de certamen amb una programació plena d'actuacions i una massiva presència de públic en els diferents espectacles. L'eix comercial ha estat un dels punts de trobada més rellevants, que malgrat la caiguda d'algunes gotes, diferents actuacions han aplegat un nombrós públic. El codirector de la Fira de Titelles, Oriol Ferrer, en destaca algunes.
2: Tots són destacats perquè cada una de les propostes és singular i és per mèrits propis. Nosaltres a la fira sempre ho diem, apostem per la qualitat més que per la quantitat. Però sí que és cert que sempre hi ha espectacles que potser pel seu format, com és el de la plaça Sant Joan, la companyia París Benarés, que són francesos, està doncs, generant moltes converses perquè és un gran titella de dimensions molt grans, un espectacle també que veu de la dansa amb el Teatre de Titelles, està sorprenent molt. Però també peces petites, com Ortiga, que està a la Saleta, amb un aforament molt reduït de 50 persones, molt pròxim d'aquests espectacles que pots sentir respirar pràcticament els titellaires.
1: A banda de l'eix comercial, la cita cultural s'ha repartit en altres espais a l'aire lliure, com la plaça dels Apòstols de Turó de la Seu Vella, i en interiors, com l'Institut d'Estudis Ilerdencs, el Museu Morera i l'Aula de Teatre. Durant 4 dies, l'esdeveniment ha ofert 95 actuacions de 29 espectacles elaborats per 27 companyies.
0: Aquest diumenge a la nit ha tancat la 53a edició de la Fèria d'Abril de Catalunya. Durant 10 dies, el Parc del Fòrum de Barcelona s'ha convertit en l'epicentre de la cultura andalusa a Catalunya. Els assistents han pogut ballar al ritme de sevillanes i flamenc i lluir els vestits tradicionals andalusos en una 90ena de casetes.
3: La música, el ball, l'ambient, l'alegria d'aquesta gent.
4: I a més, lo carinyosa que és la gent, o sigui, no et coneixen de res, és com que et coneixen de sempre.
5: Están tocando sevillana, está la gente bailando y bueno, hay otro ambiente más divertido.
0: I la gastronomia també és un dels plats forts de la fèria.
6: Y hacemos carne de la brasa, hacemos patatas a lo pobre, paella, frituras de pescado, catalana.
7: Bueno, pues aquí hacemos de todo, aquí le damos alegría a la gente. Hacemos pulpo, hacemos cachelo, hacemos también lacón, pescadito frito, paellas, patatitas a lo pobre.
0: La Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya, que organitza la Fèria d'Abril, espera arribar al 1.200.000 visitants de fa 2 anys i ha qualificat aquesta edició d'històrica.
8: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.

0: en el partit que tanca la jornada. Manolo González, l'entrenador blanquiblau, s'ha mostrat decebut pel resultat.
1: Bueno, fa mal perquè el que diem, perquè has fet un bon partit, perquè veus que estàs dins del partit, que l'equip competeix bé, però són partits que has d'anar com el partit de l'any passat aquí, que anava molt igualat fins al, bueno, 0-0, inclús vam tenir menys ocasions que avui, per dir alguna cosa. Però són partits que has de portar igualats i el partit sobre a favor d'ells és quan es posa el partit molt difícil.
0: L'entrenador del Madrid, Arbeloa, per la seva banda, ha carregat indirectament contra Mbappé.
2: Por suerte no existirá un jugador más grande que el Real Madrid, y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente, ¿no? Lo que representan, dónde están y lo importante que es y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar aquí en el Real Madrid.
3: 3CAT Info.
0: I el Barça jugarà la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals 4-2. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet dos, de Salma i de Peyor en un Camp Nou ple amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del camp quan ha estat substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al Barça.
4: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
5: Sí, ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del doping que m'ha tocat, i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
0: Ha estat també el retorn d'Aitana 5 mesos després. Ha parlat la migcampista blaurana a TV3 en acabar el partit.
6: Bé, molt feliç. En primer lloc per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta al pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant i ara per més.
0: Aquesta final Barça-Lió serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça serà la 6ª final de Champions consecutiva.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Encara en futbol, jugats aquest diumenge a primera, Celta 3, Elx 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. La jornada, com dèiem, es tanca aquest dilluns amb el Sevilla-Reial Societat. I a la primera ref, empat del Sabadell a 2 contra el Múrcia a la Nova Creu Alta. Aquest resultat fa que el Sabadell perdi el liderat de la categoria en mans de l'Aldenc, que ha guanyat 3-1 al Marbella. Ara empaten a 65 punts, però l'Aldenc és líder per gol a veraix. Queden 3 jornades i només pujarà directament el primer classificat. En futbol internacional, l'Inter de Milà s'ha proclamat campió de la Lliga italiana després de derrotar per 2-0 al Parma a San Siro. És la Lliga número 21 per l'Inter, que n'ha guanyat 3 de les últimes 6 disputades.
3: 3CAT Info.
0: A l'ACB, victòria del Barça 91-69 contra el Gran Canària. El blaurana Joel Parra s'ha mostrat ambiciós després d'aquesta victòria.
7: Que tenim una oportunitat de guanyar un títol i és la Lliga, i sabem lo important que és, ja no només per nosaltres, sinó per l'afició després d'aquests 2 anys que portem. Així que aquest és el nostre objectiu ara mateix, focalitzar-nos en l'ACB, acabar el millor possible ara la classificació i competir per guanyar la Lliga.
0: També ha guanyat el Manresa per 104-102 contra el València Bàsquet en un final molt ajustat al Nou Congost. A la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona 89-63 contra el Leganés a Fontejau a la tornada dels quarts de final de la Lliga i després de l'empat al partit d'anada. L'equip gironí es classifica per a les semifinals, on s'enfrontarà al València.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: Encara en bàsquet, els play-offs de l'NBA, sorpresa en majúscules. Els favorits a la conferència est, els Boston Celtics, han caigut eliminats a primera ronda contra els Philadelphia 76ers. Els Celtics han desaprofitat un 3-1 a favor a l'eliminatòria i han acabat perdent 3 partits seguits per un global de 3-4. Ara els Sixers se les veuran amb els Knicks de Nova York a la següent ronda.
3: 3CAT Info.
0: L'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de Madrid en desfer-se de l'alemany l'Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. Amb aquest títol, Sinner es converteix en el primer tenista de la història en guanyar 5 Masters 1000 consecutius. Els 4 disputats aquest any, Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrid, i el de París de l'any passat. Si Sinner guanya la setmana que ve el Masters 1000 de Roma, completarà el Career Golden Masters, guanyar els 9 Masters que existeixen almenys una vegada. Només Djokovic ho ha aconseguit fins ara.
3: 3CAT Info.
0: I en motor, Kimi Antonelli s'ha imposat amb el seu Mercedes al Gran Premi de Miami de la Fórmula 1. Tercera victòria en tres curses per l'italià, seguit dels McLaren de Lando.

0: Norris i Oscar Piastri, amb Verstappen en cinquena posició, Hamilton setè, Sainz novè i Alonso quinzè.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Els dos activistes de la flotilla per Gaza continuaran detinguts a Israel almenys fins dimarts. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas sense acusar-los formalment i els advocats denuncien maltractaments. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer al Congrés dijous. Donald Trump es mostra ara disposat a analitzar el pla de pau que l'Iran va presentar divendres i que al començament va considerar insatisfactori. A l'última proposta, els iranians es mostren flexibles en algunes condicions i ja no exigeixen que es desbloquegi l'estret d'Hormuz com a condició prèvia per negociar. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, ha acordat augmentar la producció en 188.000 barrils diaris per al mes de juny. És un increment molt escàs en relació amb quotes anteriors en plena crisi energètica. Ha estat la primera reunió des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança. L'AP7 ha concentrat els problemes en l'operació tornada del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Dues persones han mort aquests dies en accidents a la xarxa interurbana del país. Canvis per als usuaris de Rodalies a partir d'aquest dilluns. D'una banda, reobre l'R15 entre Reus i Móra la Nova després de setmanes d'obres. Es manté el servei de bus alternatiu entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, també a partir de dilluns i durant dos mesos es tanca per obres en uns túnels el tram de l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. A partir d'aquesta mitjanit hi ha convocada una vaga de recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. No hi ha hagut acord entre els representants de l'empresa Girona Més Neta i els treballadors, que s'han reunit durant diverses hores aquest diumenge. Cap de setmana negra amb tres crims amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca a Esplugues de Llobregat. 30 anys després, El Último de la Fila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia. Dijous que ve, Manolo García i Quimi Portet faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
1: Esports. El Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindrà prou per ser campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i encara no assegura la permanència. I el Barça es classifica per la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada per 4-2. L'equip blaugrana jugarà contra l'Olympique de Lió la sisena final consecutiva de Champions, el 23 de maig a Oslo.
0: Pel que fa al temps, de matinada encara hi haurà algunes precipitacions intermitents a l'interior del país cap a les comarques de Lleida. A la resta, seguirà el cel ennuvolat amb clarianes i estones breus de sol durant el matí d'aquest dilluns. Tarda més inestable, xàfecs quasi generals i algunes tornades fortes, amb risc de calamarsades.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys fins dimarts. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta d'expedició els va deixar a Creta. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas, però no els ha acusat formalment. Els activistes han declarat aquest diumenge davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Bresco.
3: Per separat, amb manillats de peus i amb marques de cops a la cara. Així és com Thiago Ávila i Saif Abu Keshek han rebut la notícia que els esperen com a mínim dos dies més d'interrogatoris a la presó d'Ashkelon. La fiscalia israeliana pretenia que fossin quatre. Els seus advocats, en canvi, n'exigeixen l'alliberament immediat. Míriam Azem, coordinadora de defensa internacional al Centre Legal Adala, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
3: Israel tenia Saïf Aboukeshek entre cella i cella com a mínim des que el seu nom va aparèixer en un document de la PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger, una organització que Israel defineix com a terrorista i vinculada a Hamas. La Fiscalia israeliana assegura que Aboukeshek és culpable de delictes com assistir l'enemic durant la guerra o transferir materials a una organització terrorista, però davant el jutge no ha presentat cap càrrec formal i, per tant, en principi dimarts, Aboukeshek ha de sortir de la presó. Azem, però, no se'n refia.
4: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
3: Des de dalt es responsabilitzen d'aquesta situació en part a la comunitat internacional per permetre que Israel segueixi creuant línies vermelles sense conseqüències.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els Estats Units i l'Iran suavitzen les seves posicions al voltant de l'última proposta que el règim va formular divendres per posar fi a la guerra. Donald Trump es mostrarà disposat a analitzar el pla que al començament va qualificar d'insatisfactori. Aquestes últimes hores s'ha publicat que el document consta de 14 punts i que l'Iran es mostra més flexible en algunes condicions. Per exemple, ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar, tot i que condiciona qualsevol debat nuclear a un alto el foc permanent. També demana un nou sistema de governança per a l'estret i ara espera la resposta de Washington. Mentrestant, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, confia que quan acabi el conflicte els preus del petroli baixaran per sota dels nivells anteriors a la guerra. Ho ha dit a la cadena Fox News.
5: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: Mentrestant, a l'estret d'Hormuz, un vaixell de càrrega ha estat atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana, sense que hi hagi hagut ferits ni danys ambientals. Un patruller iranià també hauria aconseguit esquivar el bloqueig nord-americà a l'estret, segons un portal de seguiment especialitzat. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny. En un comunicat ha afirmat que és per estabilitzar el mercat del cru en plena crisi energètica. És un increment molt escàs en relació a quotes anteriors i teòric en gran mesura mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. Això impacta directament en el preu del cru, que aquesta setmana ha arribat al nivell més alt en gairebé 4 anys, $126 al barril de Brent. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Zindreu, preveu que no hi haurà una baixada forta del preu del petroli fins que coincideixin dues situacions: el final de la guerra a l'Iran i l'increment de l'ús d'energies renovables en molts països.
6: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
0: La reunió d'aquest diumenge dels països de l'OPEP ha estat la primera sense els Emirats Àrabs Units, que acaba de sortir voluntàriament de l'aliança. Precisament coincidint amb la trobada, la petroliera nacional d'Abu Dhabi ha anunciat que invertirà 55.000 milions de dòlars en nous projectes durant els pròxims 2 anys. Els grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per l'actual situació geopolítica són altres productors de petroli, com els Estats Units. Trobada aquest dilluns a Armènia dels representants de mig centenar de països, els membres de la Unió Europea i altres estats afins convidats per debatre el futur del continent enmig de les crítiques del president Donald Trump a l'OTAN i amb les tensions pels 4 anys de guerra a Ucraïna. Es tracta d'una doble cimera a Yerevan, la capital armènia. La primera de la comunitat política europea, un espai de diàleg occidental que va ser creat fa 4 anys per iniciativa de Emmanuel Macron, president de França, quan aquest país ocupava la presidència comunitària i Rússia envaïa Ucraïna. La segona cimera, a partir de dimarts, aplega els països de la Unió Europea amb Armènia, país veí de l'Iran i tradicionalment sota la influència russa, però que vol acostar-se a Occident. La cimera compta amb la participació per primer cop del primer ministre del Canadà, Mark Carney. Una avaria tècnica a l'avió oficial en què viatjava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cap a Armènia, l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca, encara, on ha hagut de pernoctar.
2: 3CAT Info.
0: Aquest ha estat un cap de setmana marcat per les agressions mortals amb arma blanca concentrades a l'àrea de Barcelona. En l'última confirmada pels Mossos, un grup hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. La policia investiga les causes de l'atac. De moment no hi ha detinguts i l'objectiu és localitzar-ne els autors. També la nit de dissabte a diumenge, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor al Raval acusat de matar un home al carrer de la Cera. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'hospital, on no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca aquest dissabte al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. En l'atac, l'agressor també va deixar ferit un home que havia intentat socórrer la dona. Els Mossos d'Esquadra van detenir un home poc després a la Diagonal i descarten que sigui un cas de violència de gènere. L'Ajuntament d'Esplugues ha decretat 2 dies de dol i, com a mostra de condemna, ha convocat una concentració aquest dilluns a les 6 de la tarda. I a partir d'aquest dilluns hi ha vaga de recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. No hi ha hagut acord entre els representants de l'empresa Girona Més Neta i els treballadors, que s'han reunit durant diverses hores aquest diumenge. La plantilla es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu i reclamen millores laborals i salarials, com ara que es vinculi l'increment dels sous a l'IPC. També que es contracti més personal. La vaga és de caràcter indefinit i si no hi ha una entesa per desconvocar-la, coincidirà amb la celebració a partir de dissabte que ve de Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris de la ciutat. I aquest dilluns també comença una vaga indefinida dels treballadors de la central d'atenció al client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis. Són les persones que tenen trucades de diversos punts d'Europa per donar servei abans, durant i després del lloguer de vehicles. L'aturada és una mostra de rebuig a l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 132 treballadors de la seu que hi ha al World Trade Center de Barcelona. Això és gairebé un 40% de la plantilla. Els treballadors d'Avis es manifestaran aquest dilluns a les 11 del matí davant la seu de Barcelona. Una dona ha mort en l'incendi d'un immoble a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. L'avís del foc es va rebre la matinada de diumenge i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 dotacions dels bombers. Van poder apagar les flames que van cremar el mobiliari del menjador. Els equips sanitaris que s'hi van desplaçar no van poder fer res per salvar-li la vida. L'estructura de l'immoble no ha quedat afectada i ara els Mossos investiguen les causes del foc. És la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana al llarg de l'1 de maig a causa d'incendis en domicilis. La matinada de divendres, una dona també va morir arran del foc que es va originar a la cuina del seu domicili de Sant Pau de Segúries, al Ripollès. 6 anys després que li retiressin la custòdia del fill a causa d'una denúncia falsa, una dona demana que li tornin el nen. El cas ha tingut un llarg recorregut judicial i ha arribat al Tribunal Constitucional. La dona, Jessica, és francesa i mare d'un nen nascut a Andalusia el 2020. i era de vacances amb una altra dona i s'hi va haver de quedar pel confinament. Quan el nadó tenia 17 dies, la dona la va denunciar per maltractaments i els serveis socials li van fer cas. Ho ha explicat a TV3.
7: Vengo aquí para vacaciones y que me quita el niño por una denuncia falsa. La verdad que lo veo fatal. Es que para mí me ha robado a mi hijo.
0: Els serveis socials van portar el bebè a una família d'acollida. La Jèssica assegura que no li van fer cap prova a ella ni tampoc al nen. Marta Boza és la seva advocada, també en declaracions a TV3.
8: Hi ha una denúncia i directament tracten aquella família com a culpables des del principi. I en aquest cas no van tenir mai cap prova més que una falsa denúncia. La denunciant després es va desdir. Va fer una carta retractant-se dient que tot havia sigut mentida.
0: Tot i això, tot va continuar igual fins que va presentar un recurs a l'Audiència Provincial que li va donar la raó. L'administració, però, va recórrer al Suprem, que va considerar que el retorn del nen a la mare podria generar un perjudici emocional important a la criatura.
8: Vam aportar totes les proves i ens van donar la raó. Tornin al nen. Què es va fer malament? Que l'administració no va voler-ho complir.
0: I al final, la Jèssica ha presentat recurs al Tribunal Constitucional. D'altra banda, el Tribunal d'Almeria continua endavant amb el procediment d'adopció iniciat pels pares d'acollida, un procediment que ella mai ha acceptat.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: La pluja sembla que ens pot acompanyar els propers dies, fins i tot s'accentua amb més extensió, més intensitat, aquesta tarda-nit, matinada de dimarts. La matinada de dimarts, sobretot comarques de Girona i nord de Barcelona. Però atenció, perquè aquesta tarda s'embolica la troca amb més tempestes, poden ser fortes, comarques interiors, fins al prelitoral. Entre el vespre i la nit arribaran també a la costa de Barcelona, sud de Girona, nord de la Costa Daurada. Poden deixar 10, 20, 30 litres en punts de l'interior, fins a 40 litres per metre quadrat. Estem parlant de pluges una mica potents i, a més, acompanyades de tempesta aquesta tarda, puntualment pedra o calamarsa. N'estarem atents al que pugui passar a la zona sud de Lleida, al voltant del Segrià, Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la Noguera, la Ribera d'Ebre, també comarques interiors de Tarragona, el Priorat, les Garrigues, podrien rebre alguna d'aquestes pedregades o calamarsades, segons la mida. Esperem que no faci mal. Precipitacions de 10 a 30, màxims de 40 litres per metre quadrat, i aquesta pluja pot continuar la propera nit i matinada a l'àrea de Girona i nord de Barcelona. Podrà nevar cap als 2.300, baixant demà a 2.000 metres, i dimecres podria nevar només a 1.600 metres al Pirineu. Torna l'hivern a alta muntanya. Aquest matí cel ennuvolat, clarianes cap a l'est, cap a la costa, alguna boira a comarques interiors i de muntanya, i sembla que podríem començar el dia amb algun pluger, amb poca pluja, a l'Alt Pirineu i al voltant dels ports o la Terra Alta.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest diumenge ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona la majoria dels 248.000 vehicles que han marxat de cap de setmana llarg de l'1 de maig. Una operació retorn que s'ha vist complicada per la pluja que ha obligat a retardar l'obertura dels carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual per facilitar el retorn. Les retencions més destacades les ha registrat l'AP7, que també s'ha vist afectada per un accident entre un turisme i un autocar a Maçanet de la Selva. Un cap de setmana llarg que se salta amb dues víctimes mortals a les carreteres, un vianant atropellat a la 2 a Belllloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, i un motorista a la BB-5301 al Brull, a Osona. Amb aquestes víctimes ja són 34 les persones que han mort aquest any a les carreteres. I alerta si sou usuaris de Rodalies, perquè hi ha nous canvis a partir d'aquest dilluns. D'una banda, reobre l'R15 entre Reus i Móra la Nova després de setmanes d'obres. Es manté, però, el servei de bus alternatiu entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, també a partir de demà, durant dos mesos, es tanca per obres en un dels túnels al tram de l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Els trens es desviaran per Reus i Tarragona, però per als municipis que es queden sense trens, com Valls o Roda de Berà, hi haurà servei de bus alternatiu. De cara a dimarts, bona notícia per als usuaris de l'R4. Es recupera el servei normal a tota la línia, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. Ja no caldrà fer transbord a Terrassa. I, finalment, també dimarts, l'R3 recupera el servei de tren entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continua el servei de bus, al tram sud, per les obres de desdoblament, i al nord tampoc hi circulen trens encara entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El judici de les mascaretes arriba a la recta final amb la declaració més esperada, la de l'exministre José Luis Ábalos. L'exdirigent socialista tindrà l'oportunitat d'explicar-se i rebatre les acusacions sobre el pagament de comissions en els moments més durs de la pandèmia. Aquest dilluns també continua el judici de la Kitchen. Està previst que declari l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. Madrid, Alba Gil.
10: Després de les jornades maratonianes dels darrers dies, no s'espera que la declaració de José Luis Ábalos ho sigui menys. L'exministre tindrà l'oportunitat de donar la seva versió per primera vegada des que va ingressar en presó provisional. La fiscalia, que li demana 24 anys de presó, l'interrogarà sobre els contractes milionaris de mascaretes, però també sobre altres presumptes irregularitats, com els tractes de favor i les contractacions d'exparelles seves per part d'empreses públiques. La declaració d'Ábalos arriba després que l'empresari Víctor de Aldama el situés com el número 2 de Pedro Sánchez en la suposada organització criminal i que Koldo García, qui va ser el seu assessor, tanqués files amb ell davant del tribunal.
11: Jo estaré tota mi vida, toda, agradecido al señor Ábalos.
10: García també va desvincular el govern espanyol de qualsevol trama corrupta, però va admetre que quan parlava de xistorres es referia a bitllets de 500 euros que rebia del PSOE, que ho nega. Paral·lelament, a l'Audiència Nacional continua el judici de la Kitchen pel presumpte espionatge a l'extresorer del PP amb la declaració de l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, i anirà després que Soraya Sáenz de Santamaría negués la implicació d'aquest organisme.
7: Yo no recuerdo esa información, yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante en mi època de govern.
10: Luis Bárcenas sosté que col·laboradors del CNI el van investigar durant el seu temps a presó provisional. Dilluns també estan citats el coronel de la Guàrdia Civil Manuel Sánchez Cordí, excap de l'UCO, i l'empresari Javier Pérez Dolcet.
0: El ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, ha anunciat penes de fins a 2 anys als que organitzin festes musicals massives clandestines, les famoses raves, i multes elevades als assistents. El ministre ha fet l'anunci en una visita al departament del Cher, on des de divendres se celebra una rave multitudinària en un camp de tir de l'exèrcit francès. Aquesta festa ha plegat entre 17.000 i 40.000 persones arribades de tota Europa, un esdeveniment sobre el qual el ministre ha sobrevolat en helicòpter i ha criticat els organitzadors.
12: Hi ha milers de persones que arriben a un lloc sense cap organització. Venen de tot arreu, envaïen un espai i, per tant, causen molèsties als veïns. Us recordo que som en una zona agrícola, hi ha molts veïns, a més aquest lloc és en terreny militar.
0: Els organitzadors han triat aquest lloc per 2 motius. El terreny, que pertany al departament on va néixer el ministre, i alhora volen passar-s'ho d'allò més bé en un camp de tir com a missatge antimilitarista. Primeres crítiques de destacats correligionaris republicans de Donald Trump contra la decisió del president de treure d'Alemanya 5.000 dels 36.000 soldats nord-americans estacionats. En concret, han alçat la veu Roger Wicker i Mike Rogers, republicans com Trump, i que presideixen respectivament el Comitè de Forces Armades del Senat i de la Cambra de Representants. En una declaració conjunta, tots dos polítics han dit que reduir ara la presència nord-americana a Alemanya és contrari a la contenció de Rússia i suposa enviar una senyal equivocada a Vladimir Putin. També li diuen al president que el que hauria de fer és enviar aquests 5.000 soldats cap a l'est, en al·lusió a la guerra d'Ucraïna i el suport decreixent al president Zelensky.
2: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
1: El Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindrà prou per ser campió.
2: 3Cat Info.
1: L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i aquest dilluns podria quedar a 3 punts del descens si el Sevilla guanya a la Reial Societat en el partit que tanca la jornada. El blanquiblau Cabrera, però, s'ha mostrat optimista.
13: Creo que la gente responde siempre, por más que estén preocupados, que es, porque al final la gente lo siente, lo vive, el club es de ellos. Nada, sé que van a estar con nosotros hasta el final. Y nada, el equipo va a dar la cara y va a sacar esta temporada adelante.
1: I el Barça jugarà la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals per 4-2. El global de l'eliminatòria és de 5-3. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet 2, de Salma i de Peyor en un Camp Nou ple, amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests 2 gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del camp quan ha estat substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al Barça.
14: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
15: Sí, ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat, i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
1: Ha estat també el retorn d'Aitana 5 mesos després. Són declaracions de la migcampista blaugrana a TV3.
16: Bé, molt feliç. En primer lloc per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta del pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant i ara per més.
1: Aquesta final, Barça-Lió, serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça és la seva 6a final de Champions consecutiva. Encara en futbol, jugats aquest diumenge a primera, Celta 3, Elx 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. La jornada, com dèiem, es tanca aquest dilluns amb el Sevilla-Reial Societat.
2: 3Cat Info.
1: I a la primera ref, empat del Sabadell a 2 contra el Múrcia a la nova Creu Alta. Aquest resultat fa que el Sabadell perdi el liderat de la categoria en mans de l'Aldenc, que ha guanyat 3-1 al Marbella. Ara empaten a 65 punts, però l'Aldenc és líder per gol a veraix. Queden 3 jornades i només pujarà directament al primer classificat.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En futbol internacional, l'Inter de Milà s'ha proclamat campió de la Lliga italiana després de derrotar per 2-0 el Parma a San Siro. 21a Lliga per l'Inter, que en suma 3 de les últimes 6. A la Premier, Manchester United 3, Liverpool 2 i Aston Villa 1, Tottenham 2. Amb aquesta victòria, el Tottenham té ara un punt de marge sobre el descens que marca el West Ham quan queden només 3 jornades pel final.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'ACB, victòria del Barça 91-69 contra el Gran Canària. El blaugrana Joel Parra s'ha mostrat ambiciós després d'aquesta victòria.
17: Que tenim una oportunitat de guanyar un títol i és la Lliga, i sabem lo important que és, ja no només per nosaltres, sinó per la afició després d'aquests 2 anys que portem. Així que aquest és el nostre objectiu ara mateix, focalitzar-nos en l'ACB, acabar el millor possible ara la classificació i competir per guanyar la Lliga.
1: També ha guanyat el Manresa per 104-102 contra el València Bàsquet. I a la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona 89-63 contra el Leganés a Fontejau, a la tornada dels quarts de final de la Lliga i després de l'empat al partit d'anada. L'equip gironí es classifica per a les semifinals, on s'enfrontarà el València. Del València n'ha parlat la jugadora de l'Uni Girona, Laura Cornelius.
18: Evidentment, el València és un gran equip. No serà fàcil, però si volem ser campiones hem de guanyar tothom. El primer partit és allà i hem de saber competir. Després tornarem a Fontejau davant la nostra afició amb l'esperança de guanyar i disputar la final.
1: I encara en bàsquet, els play-offs de l'NBA, sorpresa majúscula. Els favorits a la conferència est, els Boston Celtics, han caigut eliminats a primera ronda contra els Philadelphia 76ers. Els Celtics han desaprofitat un 3-1 a favor a l'eliminatòria i han acabat perdent 3 partits seguits per un global de 3-4. Ara els Sixers se les veuran amb els Knicks de Nova York a la següent ronda.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de tennis de Madrid en desfer-se de l'alemany l'Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. Amb aquest títol, Sinner es converteix en el primer tenista de la història en guanyar 5 Masters 1000 consecutius. Els 4 disputats aquest any, Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrid, i el de París de l'any passat. Si Sinner guanya la setmana que ve el Masters 1000 de Roma, completarà el Career Golden Masters, que significa guanyar els 9 Masters 1000 que existeixen almenys una vegada. Fins ara només ho ha aconseguit Novak Djokovic.
2: 3CAT Info.
1: I en motor, Kimi Antonelli s'ha imposat amb el seu Mercedes al Gran Premi de Miami de la Fórmula 1. Tercera victòria en 3 curses per l'italià, seguit dels McLaren, de Lando Norris i Oscar Piastri. Verstappen ha estat 5è, Hamilton 7è, Sainz 9è i Alonso 15è.
2: Trescat Info. Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Israel prorroga almenys 2 dies la detenció dels líders de la flotilla capturats en aigües internacionals. La fiscalia al·lega que tenen vincles amb Hamas sense acusar-los formalment i els advocats denuncien maltractaments. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demana comparèixer al Congrés. I també us hem explicat que aquest ha estat un cap de setmana negre amb 3 crims amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca a Esplugues de Llobregat. A partir d'ara anirem a Roses, on la plataforma d'assaig d'energia eòlica marina PlemCat està a punt de desencallar-se. Impulsada per la Generalitat i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, es tracta d'un projecte experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. I en clau cultural, El Último de la Fila ha convertit l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Doncs que el Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant així el títol blaurana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindria prou per ser campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i encara no assegura la permanència. I el Barça es classifica per la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals per 4-2. L'equip blaurana jugarà contra l'Olympique de Lyon la seva 6ª final de Champions consecutiva. Serà el 23 de maig a Oslo.
0: Pel que fa al temps, de matinada encara hi haurà algunes precipitacions intermitents a l'interior del país cap a les comarques de Lleida. A la resta, seguirà el cel ennuvolat amb clarianes i estones breus de sol durant el matí d'aquest dilluns. Tarda més inestable, xàfecs quasi generals i algunes tronades fortes, amb risc de calamarsades. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys fins dimarts. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. La fiscalia al·lega que tenen vincles amb Hamas, però que no els ha acusat formalment. Els activistes han declarat aquest diumenge davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Bresco.
2: Per separat, amb manillats de peus i amb marques de cops a la cara. Així és com Thiago Ávila i Saif Abu Keshek han rebut la notícia que els esperen com a mínim 2 dies més d'interrogatoris a la presó d'Ashkelon. La fiscalia israeliana pretenia que fossin 4. Els seus advocats, en canvi, n'exigeixen l'alliberament immediat. Míriam Azem, coordinadora de defensa internacional al Centre Legal Adala, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
2: Israel tenia Saif Abu Keshek entre cella i cella com a mínim des que el seu nom va aparèixer en un document de la PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger, una organització que Israel defineix com a terrorista i vinculada a Hamas. La fiscalia israeliana assegura que Abu Keshek és culpable de delictes com assistir l'enemic durant la guerra o transferir materials a una organització terrorista, però davant el jutge no ha presentat cap càrrec formal i, per tant, en principi dimarts, Abu Keshek ha de sortir de la presó. Azem, però, no se'n refia.
3: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
2: Des de dalt es responsabilitzen d'aquesta situació en part a la comunitat internacional per permetre que Israel segueixi creuant línies vermelles sense conseqüències.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola. Israel ha mort almenys 6 persones i n'ha ferit una cinquantena en atacs a Cisjordània i al Líban. En aquest país, l'exèrcit ha fet 5 morts i 11 ferits en bombardejos a diversos pobles del sud, on, segons Israel, hi ha infraestructures de Hezbollah. Entre les víctimes hi ha 2 ciutadans sirians i un egipci. Amb aquests ja hi ha més de 2.600 morts des que el març va començar l'ofensiva israeliana contra el Líban, tot i que oficialment des del 17 d'abril hi ha un alto el foc en vigor. Pel que fa a la Palestina ocupada, l'exèrcit ha matat un noi de 26 anys a Nablus, segons ha informat la Mitja Lluna Roja. 4 persones més han resultat ferides de bala, entre les quals un nen de 12 anys i una quarantena més han patit els efectes dels gasos lacrimògens. Nablus és una de les zones que pateix més atacs violents de colons jueus i l'expansió d'assentaments. L'agència palestina Wafa publica que avui també hi ha hagut incursions en diverses ciutats i pobles al nord de Tul Karem.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La plataforma d'assaig d'energia eòlica Marina Plemcat està a punt de desencallar-se. Impulsada per la Generalitat i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, es tracta d'un projecte experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. Està previst que aviat es publiqui la declaració d'impacte ambiental, que és el pas previ perquè pugui tirar endavant. Els detractors del projecte alerten del perill ambiental que pot suposar i adverteixen que si li donen llum verda el portaran als jutjats. Sentim Jordi Pontjoan, portaveu del col·lectiu Stop Macroparc Eòlic Marí, i Jordi Estevez, membre de No al Plemcat.
5: Una vegada això s'esgoti, doncs hi haurà la via penal i estudiar si algú té el valor de posar algun tipus d'enginy industrial sense cap mena de justificació mediambiental, si realment té la responsabilitat d'assumir-ho.
6: És com si diguéssim, estàs inoculant a un pacient una vacuna experimental a veure si el mates. No cal fer un experiment que saps que et carregaràs el pacient.
0: En canvi, el col·lectiu Renovem-nos considera que és un projecte òptim per a Catalunya, sobretot tenint en compte l'endarreriment en la transició energètica. Sergi Nus és membre de la plataforma.
7: Catalunya cada dia crema l'equivalent a 250.000 barrils de petroli. Com que tu no els veus, d'alguna manera ets capaç d'ignorar-ho. Un aerogenerador, doncs com que el veus, és una cosa molt concreta, visible i estàtica, doncs et sembla que té un gran impacte. Però realment el problema que tenim els països occidentals és que gastem unes quantitats gegantines de combustibles fòssils cada dia i cada any.
0: Aquest projecte serveix de laboratori per provar tecnologies d'energies renovables i avaluar-ne l'impacte abans d'instal·lar-hi un parc comercial. Viatjar al passat amb locomotores de vapor ha estat possible aquest pont a la Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Concretament, a la tercera festa del vapor, un esdeveniment que ha plegat unes 1.500 persones. La proposta permet conèixer i veure en moviment maquinària centenària restaurada. Ariadna Escoda.
8: Els visitants han pogut veure i pujar 4 locomotores de vapor, algunes de 150 anys d'història. Segons el director del Museu del Ferrocarril de Móra la Nova, Jordi Sesplugues, l'equipament busca oferir una experiència sensorial al públic.
9: On el visitant, més que venir a veure una sèrie de peces amb molta història, que també les veu, el que ve a viure és una experiència. L'experiència de com aquests ginys, en el cas de la Festa del Vapor de Vapor, doncs han funcionat, de com viatjaven els nostres avantpassats.
8: Per alguns, com el maquinista Marc Parareda, veure la maquinària històrica restaurada ha representat un exercici de nostàlgia.
10: És important per les generacions futures, la canalla, per les futures generacions, veure d'on venim per conèixer cap on anem. És a dir, és molt maco l'AVE, és molt maco l'alta velocitat, és molt maco tots aquests trens nous que sembla ser que, per sort, aviat ens arribaran a Rodalies i a Regionals, però per entendre això has d'entendre d'on venim, i el ferrocarril ve d'aquí, de les màquines de vapor.
8: Paral·lelament, l'organització treballa per impulsar projectes turístics amb peces històriques a la xarxa d'Adif, una proposta per la qual buscaran suport a les administracions supramunicipals.
0: L'Equidi Calmàs ha reunit aquest diumenge a Barcelona 500 persones que han pedalat per reclamar carrils bici més segurs i una ciutat que també estigui pensada per als infants, perquè es puguin moure amb autonomia i sobretot amb seguretat.
11: És important per al clima, per al món, perquè no busquis, que no podem seguir així, si no el clima s'està fent pitjor.
12: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt.
13: Gaudir i per passar-m'ho bé amb la bici i amb els meus amics.
0: Aquests són alguns dels nens i nenes que, juntament amb les seves famílies, han participat en una marxa que ha rebut el suport de diferents col·lectius, com Bicibús Eixample i Bicicleta Club de Catalunya. La Marta Casar és una de les portaveus de l'organització.
14: Volem una ciutat caminable, ciclable, passejable, jugable. Volem acabar amb la supremacia dels vehicles a motor, amb totes les formes de violència viària, amb els abusos de poder i amb l'assetjament cap a les bicicletes.
0: La cinquena edició d'aquesta marxa ha començat a la plaça del doctor Letamendi i s'ha acabat a les Glòries, després de recórrer 7 quilòmetres pel centre de la ciutat. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans defineix l'edatisme com una actitud discriminatòria cap a una persona com a conseqüència de la seva edat. Això pot fer, per exemple, que ens costi més trobar feina a partir d'una certa edat. A Barcelona, des de fa poc, està en marxa la plataforma 55+. És una entitat d'economia social, sense ànim de lucre, que treballa perquè tothom tingui l'edat que tingui, pugui continuar sent i sentint-se útil. És un reportatge de l'Anna Escura amb el muntatge musical d'en Dani Jiménez.

0: un talent que ha vingut aquí per parlar amb mi, em deia, tens 62. Jo arribo a les entrevistes de treball i ja sento que em miren amb uns ulls de i aquest que fa aquí. Crec que hem que fer alguna cosa per canviar aquestes mirades.
1: És la Filipa Teixeira, és la responsable de la plataforma 55+, un web que va néixer a Portugal l'any 2019 i que ara ha aterrat a Catalunya. Bàsicament, el que fa és oferir serveis de tot tipus. Classes de català, canviar un endoll, fer companyia a persones grans, portar el nen a l'escola, tenir cura d'un animal de companyia o les carmanyoles per tota la setmana. La peculiaritat de 55+ és que les persones que ofereixen aquests serveis tenen més de 55 anys. Una d'aquestes persones és el Juanjo Martínez, té 63 anys i és integrador social.
2: Vaig treballar durant 25 anys al sector informàtic i ara treballo amb la gent i per la gent.
3: I ara d'aquí 2 anys suposo que jubiles.
2: Exacte.
3: I t'has apuntat a 55+ a fer d'electricista.
2: Jo, de fet, m'agradaria més fer alguna cosa d'informàtica, però, bueno, connexions de cables amb una làmpara, amb un ventilador, fins allà puc arribar.
1: I precisament la connexió d'un ventilador és el que la Laia Otó necessitava arreglar a casa seva. Ella es dedica a temes d'innovació social i gràcies a això va conèixer 55+. A l'hora de decidir-se a provar-ho, la seva reflexió va anar una mica més enllà de donar valor a persones de més de 55 anys.
4: La part aquesta de la soledat de la gent que hi ha en una ciutat, que no ens n'adonem i que hi ha molta gent sola, no? I que ajuda tant al talent que quan et jubiles pot ser que et quedis sense xarxa, com per la gent que rep un servei que fa que igual no estigui tan sol, no? Perquè té una nova connexió.
1: I sí, gràcies a 55+, les persones es poden treure un petit sobresou. També poden fer un intercanvi de serveis o donar els diners que hagin guanyat a la institució que decideixin. Però ves per on, els diners no són el motiu principal del Juanjo per formar-ne part.
2: Si vas a fer un servei a una persona que potser no pot recórrer a un professional que li cobrarà un pressupost que no pots accedir i li pots ajudar, i això serveix a tu també per sentir-te útil, coneixes aquesta persona i s'estableix un vincle i és un afegit, no?
1: Durant aquest any, 55+ funcionarà només a la ciutat de Barcelona. A partir del desembre, però, s'obrirà a la resta de Catalunya. Ara mateix hi ha una 70ena de persones apuntades, però qui ho sap, potser amb el temps aconsegueixen arribar a les més de 5.000 que tenen a Portugal. Si esteu interessats, tant per oferir algun servei com per demanar-lo, podeu entrar al web www.55+.es.
0: Que la edat no sigui un límit, que sigui una oportunitat.
5: El temps.
6: Dani Ramírez.
7: La pluja sembla que ens pot acompanyar els propers dies, fins i tot s'accentua amb més extensió, més intensitat aquesta tarda-nit, matinada de dimarts. La matinada de dimarts, sobretot comarques de Girona i nord de Barcelona. Però atenció, perquè aquesta tarda s'embolica la troca amb més tempestes, poden ser fortes, comarques interiors, fins al prelitoral. Entre el vespre i la nit arribaran també a la costa de Barcelona, sud de Girona, nord de la Costa Daurada. Poden deixar 10, 20, 30 litres en punts de l'interior, fins a 40 litres per metre quadrat. Estem parlant de pluges una mica potents i, a més, acompanyades de tempesta aquesta tarda, puntualment pedra o calamarsa. N'estarem atents al que pugui passar a la zona sud de Lleida, al voltant del Segrià, Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la Noguera, la Ribera d'Ebre, també comarques interiors de Tarragona, el Priorat, les Garrigues, podrien rebre alguna d'aquestes pedregades o calamarsades, segons la mida. Esperem que no faci mal. Precipitacions de 10 a 30, màxims de 40 litres per metre quadrat, i aquesta pluja pot continuar la propera nit i matinada a l'àrea de Girona i nord de Barcelona. Podrà nevar cap als 2.300, baixant demà a 2.000 metres, i dimecres podria nevar només a 1.600 metres al Pirineu. Torna l'hivern a alta muntanya. Aquest matí, cel ennuvolat, clarianes cap a l'est, cap a la costa, alguna boira a comarques interiors i de muntanya, i sembla que podríem començar el dia amb algun pluger, amb poca pluja, a l'Alt Pirineu i al voltant dels ports o la Terra Alta.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.

0: El último de la pila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous que ve faran el segon concert de la seva gira a Barcelona. Marta Vives.
1: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
2: El último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta i 30 anys després del seu últim concert han fet gala de tot el seu poder. Això tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García que ha acabat amb la gabardina al cap.
1: Sí, un patito no va mal, ¿no? O cuatro días, va llover, va llover.
2: El que hem vist a l'Estadi Olímpic té alguna cosa més que un concert. És un tour de força amb la nostàlgia i la reivindicació d'una música que ha travessat generacions, com hem pogut contrastar.
3: Bueno, perquè ho he escoltat sempre, perquè els meus pares ho ficaven, pues, a l'Alexa i això, i bueno, ho he agafat com dels arrels.
4: El primer grup. Estàvem comentant que quan jo tenia la seva edat va ser el primer concert que vaig anar a veure.
5: Porto el meu fill, que té 16 anys, també l'agrada. Això continua.
2: La d'avui ha estat una festa col·lectiva de 2 hores i 10 minuts, amb dedicatòria inclosa als músics que els van obrir camí.
6: Lluís Llach, Pau Riba, Sista i Eva Tista, autores d'artistes que dieron vida, obrieron una línia a seguir, un camí a seguir.
2: Però també a Quim Monzó, els ramaders i els autònoms. Durant la nit han sonat 26 temes, des dels orígens, amb Huesos o Conflicto Armado, quan encara eren los burros, passant per temes corejats de pulmó, com El Loco de la Calle, No me acostumbro, Aviones plateados, Lápiz y Tinta o Sara, amb la guitarrista Sara García, la filla de Manolo, sobre l'escenari. El clímax no podia ser d'altra manera arribat al final, amb els seus himnes col·lectius, com Un burro amarrado a la puerta del baile o Resurrección. El viatge d'aquesta nit no és un retorn, sinó la constatació que l'último de la fila no ha marxat mai.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Buhos ha posat punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes de Girona. La banda de Calafell està celebrant la seva gira per commemorar els 20 anys sobre els escenaris. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
8: Amb un directe vital i festiu, Buhos ha encomanat tota la seva energia al públic gironí en un concert per commemorar els 20 anys de la banda. Ho han fet esquivant la pluja i des de les escales de la catedral, que és l'escenari més emblemàtic del Festival Estrenes. Guillem Soler és cantant i fundador del grup.
9: Ens fa molta il·lusió perquè és un espectacle que no havíem fet mai, on barregem els nostres temes més coneguts amb la cultura popular, que era una idea que sempre havíem tingut d'afegir el nostre show amb gegants, amb castells, amb capgrossos, amb bastoners, amb diables.
8: El concert ha servit per posar punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes. Des de l'organització en fan un balanç positiu. Xavi Pasqual, director artístic.
10: Una edició històrica perquè hem superat els 34.000 espectadors i vaja, pensem doncs, que el festival està vivint el moment més dolç de la seva història.
8: Des de final de març, en el marc del festival, han desfilat per Girona una trentena d'artistes que presentaven disc o estrenaven gira.

0: La Fira de Titelles de Lleida tanca la 37a edició amb 40.000 espectadors. Durant 4 dies, la capital del Segrià ha exhibit el bo i millor de l'art titellaire amb prop d'un centenar d'actuacions de 27 companyies. Lleida, Alba Mor.
1: La Fira de Titelles ha viscut aquest diumenge la quarta i última jornada de certamen amb una programació plena d'actuacions i una massiva presència de públic en els diferents espectacles. L'eix comercial ha estat un dels punts de trobada més rellevants, que malgrat la caiguda d'algunes gotes, diferents actuacions han aplegat un nombrós públic. El codirector de la Fira de Titelles, Oriol Ferrer, en destaca algunes.
2: Tots són destacats perquè cada una de les propostes és singular i és per mèrits propis. Nosaltres a la fira sempre ho diem, apostem per la qualitat més que per la quantitat. Però sí que és cert que sempre hi ha espectacles que potser pel seu format, com és el de la plaça Sant Joan, la companyia París Benarés, que són francesos, està doncs, generant moltes converses perquè és un gran titella de dimensions molt grans, un espectacle també que veu de la dansa amb el Teatre de Titelles, està sorprenent molt. Però també peces petites, com Ortiga, que està a la Saleta, amb un aforament molt reduït de 50 persones, molt pròxim d'aquests espectacles que pots sentir respirar pràcticament els titellaires.
1: A banda de l'eix comercial, la cita cultural s'ha repartit en altres espais a l'aire lliure, com la plaça dels Apòstols de Turó de la Seu Vella, i en interiors, com l'Institut d'Estudis Ilerdencs, el Museu Morera i l'Aula de Teatre. Durant 4 dies, l'esdeveniment ha ofert 95 actuacions de 29 espectacles elaborats per 27 companyies.
0: Aquest diumenge a la nit ha tancat la 53a edició de la Fèria d'Abril de Catalunya. Durant 10 dies, el Parc del Fòrum de Barcelona s'ha convertit en l'epicentre de la cultura andalusa a Catalunya. Els assistents han pogut ballar al ritme de sevillanes i flamenc i lluir els vestits tradicionals andalusos en una norantena de casetes.
3: La música, el ball, l'ambient, l'alegria d'aquesta gent.
4: A més, lo carinyosa que és la gent, o sigui, no et coneixen de res, és com que et coneixen de sempre.
5: Están tocando sevillana, está la gente bailando y bueno, hay otro ambiente más divertido.
0: I la gastronomia també és un dels plats forts de la fèria.
6: Aquí hacemos carne de chuludo a la brasa, hacemos patatas a lo pobre, paella, frituras de pescado, catalana.
7: Buah, pues aquí hacemos de todo, aquí le damos alegría a la gente. Hacemos pulpo, hacemos cachelo, hacemos también lacón, pescadito frito, paellas, patatitas a lo pobre.
0: La Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya, que organitza la Fèria d'Abril, espera arribar al 1.200.000 visitants de fa 2 anys i ha qualificat aquesta edició d'històrica.
8: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
9: El Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga, però l'equip femení assegura un altre final de la Champions. Comencem per la Lliga masculina. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant així el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindrà prou per ser campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i aquest dilluns podria quedar a 3 punts del descens si el Sevilla guanya a la

0: es posa el partit molt difícil.
1: L'entrenador del Madrid, Arbeloa, per la seva banda, ha carregat indirectament contra Mbappé.
2: Por suerte no ha existido, no existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid, y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente, ¿no? Lo que representan, dónde están y lo importante que es y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar aquí en el Real Madrid.
3: 3CAT Info.
1: I el Barça jugarà la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals 4-2. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet dos, de Salma i de Peyor en un Camp Nou ple amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del camp quan ha estat substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al Barça.
4: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
5: Sé que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat, i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
1: Ha estat també el retorn d'Aitana 5 mesos després. Ha parlat la migcampista blaurana a TV3 en acabar el partit.
6: Bé, molt feliç. En primer lloc per un altre final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta del pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, cinc mesos durs, un repte diferent, però gratificant, i ara per més.
1: Aquesta final Barça-Lió serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça serà la sisena final de Champions consecutiva.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Encara en futbol, jugats aquest diumenge a primera, Celta 3, Elche 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. La jornada, com dèiem, es tanca aquest dilluns amb el Sevilla-Reial Societat. I a la primera ref, empat del Sabadell a 2 contra el Múrcia a la Nova Creu Alta. Aquest resultat fa que el Sabadell perdi el liderat de la categoria en mans de l'Aldenc, que ha guanyat 3-1 al Marbella. Ara empaten a 65 punts, però l'Aldenc és líder per gol a veraix. Queden 3 jornades i només pujarà directament el primer classificat. En futbol internacional, l'Inter de Milà s'ha proclamat campió de la Lliga italiana després de derrotar per 2-0 al Parma a San Siro. És la Lliga número 21 per l'Inter, que n'ha guanyat 3 de les últimes 6 disputades.
3: 3CAT Info.
1: A l'ACB, victòria del Barça 91-69 contra el Gran Canària. El blaugrana Joel Parra s'ha mostrat ambiciós després d'aquesta victòria.
7: Que tenim una oportunitat de guanyar un títol i és la Lliga, i sabem lo important que és, ja no només per nosaltres, sinó per la afició, després d'aquests dos anys que portem. Així que aquest és el nostre objectiu ara mateix, focalitzar-nos en l'ACB, acabar el millor possible ara la classificació i competir per guanyar la Lliga.
1: També ha guanyat el Manresa per 104-102 contra el València Bàsquet en un final molt ajustat al Nou Congost. A la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona 89-63 contra el Leganés a Fontajau a la tornada dels quarts de final de la Lliga i després de l'empat al partit d'anada. L'equip gironí es classifica per a les semifinals, on s'enfrontarà al València.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: Encara en bàsquet, els play-offs de l'NBA, sorpresa en majúscules. Els favorits a la conferència est, els Boston Celtics, han caigut eliminats a primera ronda contra els Philadelphia 76ers. Els Celtics han desaprofitat un 3-1 a favor a l'eliminatòria i han acabat perdent 3 partits seguits per un global de 3-4. Ara els Sixers se les veuran amb els Knicks de Nova York a la següent ronda.
3: 3CAT Info.
1: L'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de Madrid en desfer-se de l'alemany l'Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. Amb aquest títol, Sinner es converteix en el primer tenista de la història en guanyar 5 Masters 1000 consecutius. Els 4 disputats aquest any, Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrid, i el de París de l'any passat. Si Sinner guanya la setmana que ve el Masters 1000 de Roma, completarà el Career Golden Masters, guanyar els 9 Masters que existeixen almenys una vegada. Només Djokovic ho ha aconseguit fins ara.
3: 3CAT Info.
1: I en motor, Kimi Antonelli s'ha imposat amb el seu Mercedes al Gran Premi de Miami de la Fórmula 1. Tercera victòria en 3 curses per l'italià, seguit dels McLaren de Lando Norris i Oscar Piastri, amb Verstappen en 5a posició, Hamilton 7è, Sainz 9è i Alonso 15è.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.